0: Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
2: Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades i, en aquest cas, parlem de cases de cine on et pots allotjar sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
3: Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Per Plató, l'amor és el desig de posar-hi el bé per sempre.
1: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
4: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
6: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet, es va publicar el desembre, és Xavi, el tècnic de so de la Ludwig.
7: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
8: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
9: És raro això de parlar amb la veu normal aquí. No estic acostumat. M'hauré de reprimir.
1: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
10: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí de dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
11: Els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, es desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
12: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic, vés-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
1: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
13: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
1: RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Discípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
16: Nota que ja han passat l'equador, que no queda força per res, que no hi ha ganes de res. Està tothom aquí fet una piltrafa. I el Brusca, bona tarda, com estàs?
17: Hola.
16: Descobriré qui ha posat el termostat a 26. Ho sàpigues, eh? Ah, exacte, gràcies, espera. Aquí hi ha hagut un sabotat.
17: Ui.
16: Cony, què passarà?
17: Ens han apagat les llums.
16: No, millor, a veure, sí, oh. Ah, no, sí, sí. Sí, una cosa, ja que estem amb això, un dia hem de jugar amb aquests botonets que tens, estic parlant amb la Lívia, que és una de les nostres productores, que fa canviar tot, i canvien els llums del LED i tal, i...
17: Podem fer una llum vermella, per exemple?
16: Un dia que estiguem avorrits, però el programa, i parlem, sí, parlem amb el convidat, o amb qui estigui aquí fent la cosa, i li canviem els colors, i li canviem el darrere, que pot sortir un altre nom. Bueno, posa RAC 1, no sé què pot posar, però ens entretenim això. Et sembla correcte, estimada Yael?
17: Molt.
16: Bueno, com estàs? Anat bé el cap de setmana?
17: Doncs molt bé, la veritat és que...
16: No has hagut de fer una massacre de formigues, com he hagut de fer jo a casa.
17: Què ha passat amb formigues a casa teva?
16: Bueno, no res, estàs fent una mica de tot a casa, una mica de... com es diu això? Ja em sortirà de bricolatge.
17: Has fet bricolatge?
16: Una porta d'un armari a la cuina, que no sé quants anys fa, que no acaba d'allò, vaig comprar una formiga.
18: Hola, amigos, y bienvenidos a Bricomania.
16: No, és veritat.
18: Hoy os haremos unos trucos facilísimos para ahuyentar las hormigas de la cocina.
16: Ah, bueno, no, parlant de les hormigues.
18: Fácil, sencillo, y para toda la familia.
16: Les hormigues soc jo, que soc burro.
18: Lo primero, limpiar la encimera y no ser un guarro.
16: No, no és això, no. Va ser un bon tros de fuet, o de llamonissa, però bona, de dic, que la vaig deixar per allà a sobre embolicada, que s'ha de ser burro, i va resistir dos o tres dies fins que el... No sé com ho saben, les formigues, com descobreixen que hi ha d'allò.
18: Per l'olor.
17: Clar, si és fuet del barato...
16: Però des de l'altra punta de l'edifici, vés a saber on.
17: Clar, però si és fuet del barato, segur que no haguessin vingut.
16: No sé, però van fer una d'allò, i llavors un camí de formigues, llavors tens aquell pot...
18: És per a llevárselo a Pablo Motos.
16: No, perquè... Ah, vale, perfecte, gràcies. I llavors agafes, com es diu això, el Blum, o com es digui, i és no sé què hi ha allà dins, però és una cosa que...
17: Miraculosa, no?
16: No, miraculosa, sí, però després s'han de retirar els cadàvers. I a més, com que és una zona de menjar, evidentment això és tòxic, i llavors has de tornar a netejar tot el que hi ha per allà, que no tingui restes de l'esprai. Bueno,
17: has estat distret aquest cap de setmana.
16: Sí, ha estat molt entretingut.
17: Sí. Jo he fet una truita de patates. I...
16: Bueno, això no em sembla... Em sembla
17: Per mi va ser, de veritat.
16: És la primera que feies la vida?
17: No.
16: Com la va girar?
17: No, la primera no, n'he fet diverses.
16: Com la va girar?
17: Amb un plat.
16: I quanta gent la va menjar, aquesta truita?
17: Jo sola. És que em vaig fer una truita de patates per mi. Estava sola a la nit i vaig pensar, no necessito a la meva parella per fer...
16: Què feies sola a casa, sense la teva parella?
17: Estava mirant el Barça amb uns amics.
16: Ah, clar, perquè això t'havia el triangular.
17: Sí, partit apassionant.
16: Molt bé, sí, veig, però si tu no estàs en culer.
17: Jo el vaig mirar també, però des de casa.
16: Bueno, doncs, aclarit aquest tema de la truita...
17: Xerrameca feta.
16: No tornarem a treure temes relacionats amb la teva parella, que es van comentar el dia del doctor Estivill, m'agradaria recordar-ho. Per cert, no ha passat desapercebuda l'entrevista a l'Estivill, eh? Allò dels nens i tota aquesta cosa...
17: Ah,
16: no dormir,
17: sí, ui.
16: Però vaja, deixem totes aquestes mogudes del cap de setmana, perquè avui, et diré la veritat, estimada, dilluns 10 d'agost de 2026, després de Crist, venint en cotxe cap aquí aquest matí a la ràdio, m'he donat que no hi ha ningú al carrer.
17: Ah, uf.
16: O sigui, era com un diumenge. Tothom de vacances, almenys a la ciutat de Barcelona.
17: Sembla The Walking Dead.
16: És la setmana dels desgraciats. Només treballem els que som uns desgraciats. I he anat a comprar aquí l'esmorzar com cada dia. Tampoc hi havia ningú a la cua. Si ho sento una cosa...
19: Dramàtica. Okay, hello. Això és genial, no? O sigui, total green flag, hello. O sigui, si no hi havia ningú a les tendes, però ara no m'he de trobar hashtags pobres com vosaltres, no? Quan vaig a comprar la Louis Vuitton.
16: Bueno, Coco, primera, no ens diguis pobres, això d'entrada.
19: Vale, bueno, pues menys adinerats.
16: Tots treballem menys tu, val?
19: Mira, perdona, però a mi no em fa falta treballar. Aquest matí he anat amb el Range Rover a tornar unes botes de pell al Massimo Putti i no hi havia ningú baixant cap a Barcelona, saps?
16: Jo tampoc m'he trobat ningú a la carretera. Vull dir que estem igual, ja ho estava dient.
19: Uau, carretera, o sigui, what the fuck? Jo he vingut amb l'helicòpter Range Rover, també del meu sugar daddy, he parcat aquí al mig de la plaça Francesc Macià, quatre intermitents per si a cap.
16: Ves en compte que em multin i tal dia farà un any.
19: Merci!
16: Apa, a reveure.
20: Ladroni!
16: Oh, què és això?
20: Ladroni!
16: Ladroni!
20: Què és
16: això
20: que sona? Todo el mundo. Está de vacaciones, me cago en Déu.
16: Silencio, calla.
20: No hay nadie en la ciudad, esto sube a la montaña a tocar los collons.
16: Però bé, en aquest moment, calma. Muntanya. Però què és aquesta música que sona?
20: Está lleno de alemanes, Thor, cago en Déu. Se suben al balcón de Cala Cinqueta y saltan al río. ¿Cómo pilla alguno? Cojo un palo y le rompo las costillas.
16: Però què és això? Que estem al circo, aquí al Gran Circo. Però això no és la música de Thor, que aquí ha de sonar la música de Thor.
20: Vienen los alemanes y cada noche se beben 200 carajillos. 500 carajillos.
16: Però no ho veus
20: a mi me quieren matar. No, però... Me quieren arruinar de tanto beber. Vale, si me quieren matar, que venga la televisió, que me lleven a la silla de corriente.
16: Algú li importa tres pitos que està sonant la música de circo? Rara.
20: Ladrones. Ens han robat la música.
17: Jo diria que Lázaro sempre vens amb aquesta música, vaig dir-ho una mica estrambòtic.
20: Ladroni!
16: És aquesta sempre, no és veritat.
21: El jugador de tren. No, m'interessa.
20: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
21: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
16: Bueno, deixem-ho aquí, de moment. És que és molt ruïnosa, eh? Almenys heu fet calés al bar aquest cap de setmana, amb tot això.
20: Me da igual los calés. Me da igual la gente que viene a almorzar, la panceta i la cansalada.
16: Bueno,
20: chupan un huevo.
16: La gent que ve a fer turisme a Tor, a Lázaro, tothom sap que no venen precisament a fer turisme cultural, diguem-ne, eh?
20: Menos, venen a beberse los carajillos. No, 200 carajillos.
16: I ara què?
0: Per fi ho hem aconseguit.
16: Sí.
0: Per al musulmà. Sí. Antipernils.
16: Sí.
0: Amic de les xancletes barates.
16: Ara comencem.
0: Per fi hem acabat amb el califat socialista.
16: I en primera, no hi ha hagut califat socialista, i segona, què vol dir que hem acabat? No entenc res.
0: Home, Pere Mas,
16: què?
0: S'han tancat fronteres, sí, no? Per això no hi ha ningú al carrer.
16: No, home, no hi ha ningú al carrer perquè la gent està de vacances, no és que hagin tancat fronteres, no tens aquesta idea.
0: Com sempre, Pere l'Aiatolà donant notícies socialistes, sí, islamistes.
17: Va.
0: Això sembla ser Utalunya. Iscaripoll.
17: De veritat.
0: Ai, mira, quins estornuts, ell també està malalt.
16: Sí, no, no, efectivament, aquí moriria algú abans que siguin les 8, que és l'hora d'acabar el programa. En fi, senyor Riols, bon dia, bon vent i barca nova. I...
2: Dada Jové.
22: Bona tarda, Pere. Segurament ho heu notat, però demà, que és dimarts, estic molt emocionat.
16: No, sí, sempre estàs emocionat. Traspues energia, eh? Sembla que hagis dinat i begut Monster a base de Beto.
22: És que avui tenim una dada espectacular, i és que hem descobert que Rodalies acumula el 40% de les robatoris de coure de tot l'estat.
16: Sí, però això què té a veure amb el tema del futbol, diguem-ne?
22: Molt fàcil. Aquests robatoris els he perpetrat jo.
17: Com?
16: No. Au, va. Què dius?
22: Home,
16: però en quin sentit, bueno,
23: ladrones,
16: no,
23: sí, no, una colla de ladrones.
16: Però bueno, no té sentit, per què hauries estat robant coure? Tan malament pagant esports?
22: Sí, però això és un tema per un altre dia. Robo i ven coure per finançar el Lleida Esportiu.
16: Bueno,
22: i amb el que sobra me'n vaig de vacances a una cascada.
16: De veritat, una cascada? Ha tornat de la cascada o no? És que...
17: No,
16: no.
17: S'ha quedat allà.
16: Que ho deixi. Home, no crec que porti 15 dies sota la mateixa cascada, pobre tio. Però bueno, tot això...
22: Ja m'agradaria estar en la cascada 15 dies.
16: Molt bé. Gràcies, Oriol Jové. I
22: querido.
16: Esperem que vinguis aquí un dia d'aquests més intensament. Que no pas això, eh? Gràcies. Ui, ara sí que ja hem begut oli. Deixa sonar. Fot ginya, això, eh? Aviam. Puja.
0: Perestroika más.
16: Què passa? Ja comencem.
0: Has mirat rellotge?
16: Sí, avui és dilluns. Mira, les rellotges són les 4.
0: Efectivament.
16: Sí.
0: I què més?
16: Doncs que avui és dilluns, 10 d'agost, i falten...
0: T'ho diré jo.
16: Sí, què?
0: 52 hores, 50 minuts, 48 segons
16: veure,
0: pel cataciclisme final.
16: No, cataclisme final, no.
0: Vés-te acomiadant, ha estat un plaer conèixer-nos.
16: Sí que hem de dir una cosa, que després d'aguantar la xapa tot l'estiu, bé, 3 setmanes, que són les que portem, ha arribat l'hora de la veritat. És la setmana de l'eclipsi. Sí, aquesta senyora porta 3 setmanes dient que desapareixerem com a espècie i el planeta es morirà i tot aquest rotllo. I podria ser veritat. O en tot cas, si és veritat...
17: Podria ser veritat.
16: Però ho sabrem, doctora Olivia Làctia. Bueno, de fet, no ens va bé morir, perquè tenim un programa especial.
0: Mai arriba en bon moment la mort.
16: Però...
0: On anireu?
16: Sí.
0: Anireu prop de mar?
16: Doncs no, anem a Roquetes, a prop de Tortosa, a l'Observatori de l'Ebre. Què passa? Què li fa tant?
0: Gràcies a Déu.
16: Gràcies a Déu, què?
0: Això, doncs aneu. Gràcies a Déu. Perquè animals marítims, igual que hi ha ell, estan embogint a causa d'eclipsi.
16: Però què vol dir la idea?
17: Sóc un animal marítim. Sóc una sirena.
0: Una sardina.
16: Una sardina. En fi, no veig... Bueno, ja sé que està una mica, sempre una mica dispersa, però poca cosa més, no sé per què surten això els animals, ara, eh?
0: Sí, doncs aquest cap de setmana...
16: Què?
0: Una tonyina assassina va atacar un pobre home a una platja de Marbella.
16: No, sí, tampoc va... però no va atacar ben bé.
0: Efectivament, i gairebé li va desmembrar totes les extremitats.
16: Quasi
0: li arrenca el crani.
16: No
0: va estar a punt de morir en terrible agonia.
16: No, el senyor va sortir il·lès i no va tenir cap problema. Vol dir que no s'inventi coses, eh? No comenci... Què? No riguis, que fa... Ja em riu, torni. La professora de Làctia. Està agafant un to una mica més fosc, que fins ara. En fi...
0: És el que té, està a punt de morir. Ja em diràs si m'he crescivat, tenir algun problema.
16: Vostè vindrà a Roquetes?
0: Home, i tant.
16: Hòstia, tu...
24: I tu te'n sortiràs? Tu, l'eclipsi, el superaràs?
0: Per suposat que no, Claret.
16: No, ah, val, o sigui, morirà tothom començant per la professora Làctia.
0: Tu estaràs mort dimecres, jo
16: no,
0: també.
16: A veure, ella es queda aquí als estudis i, no, i la professora Làctia ve amb nosaltres a Roquetes.
0: Efectivament.
16: Que si desapareixem tots...
0: S'ha d'acompanyar tothom fins a la mort, Pere.
16: Vinga, doncs vinga, gràcies.
0: I tu compte, que no morris abans, que t'acabo de veure agafant un bombó de calaix.
16: Sí, això també és veritat. Va, fora, moltes gràcies i fins demà, fins demà, professora Làctia. O si torna a aparèixer en altres moments del programa, endavant, senyora Làctia, i molt bé, i gràcies perquè...
2: Uf, sí, uf, uf. ¿Podéis bajar un poco la música? Mi querido socialista técnico de sonido, qué dolor de cabeza.
16: ¿Com? Pedro Sánchez, dolor de cabeza. ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa?
2: Tengo una resaca increíble.
16: ¿Resaca?
2: Este fin de semana fue la fiesta del paso de Ecuador, de la legislatura de Salvadorilla.
16: ¿Es verdad? Sí, sí, aparte dos años, sí, sí, muy bien.
2: ¿Esto de aquí, con la cara de Bart Simpson, es un ibuprofeno? No. ¿Y a él?
16: De verdad, no agafi cosas de sobre la taula. No agafi cosas de sobre la taula. Jo no sabia, però, que el president Illa era com de la festa, però està celebrant el pas de l'Equador amb vostè.
2: ¿Estás de broma?
16: Ah.
2: Para celebrarlo preparó acelgas para todos y patata cocida, y cuando le tiré un poco de aceite y sal, dijo, venga, que es un día especial.
17: Ay, por favor.
16: Bueno, això sí que ja m'encaixa més amb la fama que té l'estimat president Illa, que, per cert...
17: Què?
2: Cuidado.
16: Tindrem molt a prop el dia de l'eclipsi, professora Lívia.
17: Ai, tinc...
16: Jo crec que estarà allà amb nosaltres, però allà dalt, eh?
0: Que guai, Serra moria amb el president.
16: No, que no moria ningú. Hi haurà més gent del govern, hi haurà molta gent. Hi haurà l'alcalde de per allà, hi haurà científics... Hi haurà el primer astronauta espanyol per allà rondant.
0: Pedro Duque. Que
16: parla, sí, efectivament, molt bé. I més gent, més gent. I alguns parlaran amb nosaltres. No puc explicar més, és un misteri el que farem dimecres. Però serà de 4 a 9. Perquè l'eclipsi s'acaba a dos quarts de... Bueno, l'eclipsi, el moment àlgid, és a dos quarts de nou. Per tant, seria del gènere tonto plegar a les 8. Ens quedarem fins a les 9 fent això de l'eclipsi, si sobrevivim.
0: 8:31, tots morts.
16: Molt bé. Quin dia hem d'estar tots morts?
0: No, a les 8:31.
16: A les 8:31, perfecte. Doncs mira, l'última mitja hora que posin música des d'aquí als estudis. Ah, no, que també estaran morts. En fi, senyor Sánchez, aleshores, si van menjar paletes, com explicàvem, amb oli i sal, que li va tirar el president, per què té ressaca? O sigui, no acabo de quadrar, no acaba de...
2: Bueno, me bebí una botella de agua para la plancha.
16: ¿Com?
2: Para poder ir de ahí en ambulancia. Una de mis jugadas del manual de supervivencia.
16: No, és que no veig quina relació té tot això, però vaja.
2: Bueno, sobretodo, perquè us vau acompanyar a l'hospital.
16: Sí, però una cosa, sobretot, no s'ha de beure aigua destil·lada, crec. Vaja, millor que no.
17: No, tampoc, millor que no. No facin.
2: Tampoc bueno, serveix. Bueno, ajuda con hielo y una rodaja de limón.
16: Però encara que es presenti el Saladell de casa, vull dir que no cal allò. A veure, jo t'haig de dir que l'aigua destil·lada, en principi, és insulsa, però no és tòxica.
17: Sí. Bueno, a veure, depèn de les quantitats que em prenguis. Això és tot, depèn de les quantitats.
16: Home, si prens 100.000 litres i te'ls foten un embut o una sala de tortures, segur que la palmes.
17: Això la palmes, sí. Però això et dic que la toxicitat també ve determinada de la quantitat que...
16: No és tòxica, el que no té són sals minerals. Ja està, no té res, és aigua i prou, és H2O. Tu que anaves per química...
17: Sense sals minerals,
16: sí.
17: Clar. Però jo el que estic dient és que depèn de la quantitat, la toxicitat ve determinada...
16: Que no té toxicitat.
17: Sí, però quan parlem de toxicitat...
3: Fa veu d'experta i tot.
17: Ve determinada... Sí, perquè soc l'experta, jo
16: soc
17: l'acompanyant de la
16: doctora Sàquia. Un any, o un mes, o una setmana, o molt de temps bevent aigua sense sals minerals, llavors sí que hi ha un problema.
17: Sí, en aquell cas.
16: Per l'absència dels sals minerals, però no perquè sigui tòxica. Ho has entès, Claret?
3: M'he perdut una mica, però...
16: No escoltava una merda, el tio. Un laboratori de metamfetapina.
3: Això m'agrada.
16: Vale, professor Sánchez, moltes gràcies i que vagi molt bé, president.
2: Vinga.
16: Vinga, què?
2: Que me voy.
17: Ai.
16: Doncs adéu. Apa, le messia amb udio, si vos plaît. L'embudió demà, aquesta hora ja estarà anant cap allà, però hi haurà arribat, no? Sí, perquè el Sergi deu fer la reunió, que s'acaba a la una i poc. Oh, ves que ens estigui escoltant des de la carretera, eh?
3: Sí.
16: Embudió, que ens està escoltant sempre. On ens sentiràs demà rajant de tu? Bueno, rajant no. En realitat, tots volem aprendre molt i busquem el seu exemple. El seu exemple equilibrat, el seu mestratge... Vaja, és el moment d'escoltar una selecció de l'habitual classe magistral de periodisme que ens ofereix cada dia de 7 a 12. I a mi se'n fa curt. Hauria de començar a les 5 i acabar a la 1. Sergi Embudio. El far que ens il·lumina entre la boira de l'actualitat i de la fake news. L'espigó que ens protegeix de la desinformació. Ja t'ho deia. La vacuna contra el desconeixement. Us ha quedat clar, no? Tot el que és et, senyor. Avui, lliçó de precisió a l'hora de transmetre la informació.
4: Perquè ara he entrat a la web del eclipsicatalunya.cat i aquest compte enrere, sí. Si no ho sabíeu, 2 hores, 7 dies, 7 hores, 45 minuts i ara 20 segons. Queda per la cosa.
6: No m'ha quedat clar.
16: A veure, un moment. Aguantes quina hora era la cosa?
6: No,
16: m'has.
6: Pues sí. A mi m'ha quedado bastante claro, mira usted.
16: No, ja no es faltava vostè.
19: Primer símptoma de
16: mort és confusió. Tornem a posar.
4: Perquè ara he entrat a la web del eclipsicatalunya.cat i aquest compte enrere, sí. Si no ho sabíeu, 2 hores, 7 minuts, 45 minuts i ara 20 segons.
16: O sigui,
4: queda per la cosa.
16: Si no sabem dir l'hora, com vols que diguin bé les notícies? Que la seva funció.
6: Yo lo he entendido. Quiere que le diga.
16: Vale, molt bé. Vostè ho ha entès. Tinc informació d'última hora sobre Ambudio. Demà ens estarà escoltant des del cotxe.
17: Ah.
16: Perquè marxa a les 3 de la tarda. Acaba enviant un WhatsApp. Veus com ens escolta sempre? A les 3 marxen amb la Paula Lafuente.
7: Sí.
16: De Xarxes.
7: Sí.
16: El Martí Oliveres.
7: Val.
17: El del Temps.
16: Martí. I la Zoé Rigaudí.
17: La Zoé Rigaudí, sí, redactora.
7: A Noienca.
16: Molt maco.
7: I el Mil Ferrer no va...
16: Sí,
7: també.
16: Baixa pel seu compte a la tarda, no sé quan. Baixa tot.
7: Perquè venen uns núvols per baix que poden...
16: Calla. Calla, que tant... Que com es diu això? Tant d'eclipsi, tant de mandanga i no foti mal dia el dijous. Dimecres.
7: M'he oblidat de la
16: partida. Doncs quedem aquí comentant la jugada. És que realment està a gust, aquí.
17: Estem molt a gust. El que passa és que hem d'avançar i hem de passar al millor moment.
16: El millor. Mou el bombo. Que em falta el trem d'un cafè, crec, eh? No miris així.
6: A veure, el bombo?
16: M'ha semblat que em picava l'ullet i tot. A veure, el bombo, n'hi ha tots els telèfons al meu mòbil. I...
17: Persona molt adequada, eh? Aquesta setmana aquí, molt sol·licitada, aquesta persona.
16: Aquí hi ha tongo claríssim. Sí, això no pot ser.
7: És que la Yael...
16: Aquí hi ha tongo. Què has fet?
7: Fa una mica el que vol, eh?
17: Sí.
16: Sort que m'ensenya la bola, perquè si no pensaria que hi ha màfia aquí.
17: Va, truca.
16: Bueno, és que he parlat amb ella i truco des del meu mòbil... Val? A veure si ens l'agafa... Ai! Sí, vale, no.
17: Tothom la reconeixerà.
16: Sí, és veritat que si no la reconeix ningú... Això segueix ballant, aquest micro. Hem de portar uns tornavisos. Iep!
8: Sí!
16: Hola!
8: Hola!
16: Què, la reconeixeu o no? És que només dient hola... Saps qui sóc, no? Bueno, clar que sóc perquè t'estic trucant des del mòbil.
7: La jefa.
16: Calli.
7: La jefa.
8: Ets el Pere Mas, però estàs en directe, tu.
16: Home, clar que estic en directe. La gent t'està sentint per la ràdio, eh? Que tinc el telèfon aquí enganxat al micro.
8: Què dius?
16: Sí, clar.
17: Sisplau, Mònica Usant!
16: Hola! Aquí, Mònica, ja et dic jo que el tongo, la Yael ha fet alguna trampa perquè ja és casualitat que avui t'hagi vist i aparegués tu per aquí el bombo. Com estàs?
8: Sí, molt bé, i vosaltres?
16: Bueno, estem fent el programa aquí, com cada dia de 4 a 8, això és el que té. Menys dimecres.
8: Home, esteu fresquets aquí, no?
16: Sí, això sí que ho tenim. Bueno, i tu?
17: Mònica, espera't. De l'1 al 10, com de nerviós has vist el Pere per l'eclipsi?
7: Ara.
8: A veure, l'he vist menys nerviós del que m'esperava. Posaria un 8.
16: No, menys nerviós no. Digues la veritat.
7: 8 sobre 10.
16: No, nerviós m'has vist 0. M'has vist una altra cosa.
8: Una altra cosa, quina?
16: Fins als pebrots. Fins als pebrots el tema, sí o no?
7: Home, però...
8: No pot dir això.
16: Això, home, és veritat.
8: Serà un dia fantàstic.
16: Però tu, és veritat o no que hem tingut aquesta conversa? I m'has dit, home, com estàs així, Pere? Ja que expliquem les coses, expliquem-les bé.
17: No, perdona, ara... I ara que la Mònica està dient que serà un dia fantàstic, Mònica, per tota aquesta gent que diu que està fins als nassos de l'eclipsi...
16: No, jo no estic fins a l'eclipsi.
17: No dic per
16: la preparació del programa
17: especial. Ho dic per altra gent que pensa que això és una pamama, això de l'eclipsi. Què els hi diries?
8: A veure, que si els núvols ens respecten, jo crec que serà espectacular. És a dir, que és una experiència que és molt difícil de veure a la vida i que jo crec que no n'hi ha cap altra comparable. Per tant, els que ho visquin diran, ostres, sí, valia la pena. Valia la pena.
17: Bravo.
16: Molt bé.
7: Mònica.
16: Hola, un moment.
7: Ha tornat de vacances.
16: Això, sense comptar... No del tot. Ha aparegut i ha desaparegut. No del tot. Ha vingut a manar una mica, que és el que fa, que és la carta de meteorologia.
8: A manar no.
16: Home, sí.
8: No, és organitzar.
16: Bueno, però en qualitat de cap... Però has vingut perquè ets la cap de meteorologia, no? Vull dir, és la que mana.
8: Sí, clar, sí. Bueno, no hauria vingut.
16: Escolta'm, la gent que farà, aplaudirà, plorarà, al moment que es posi totes les fosques, morirà, com diu la professora Làctia?
8: A veure, jo crec que aplaudir potser aplaudeixen un cop acabi.
16: Sí.
8: És a dir, al moment de la totalitat...
16: Que calli, millor.
19: Clar, un cop perquè no dona temps a més.
8: Potser emocionada, potser dient oh...
16: Ah, com quan el castell de focs de festa major, no? Que la gent va fent oh...
8: Sí, però l'aplaudiment vindrà quan un cop es comenci a destapar una altra vegada.
16: Ah, molt bé. Com bé saps, tenim una experta en eclipsis, que és la professora Olivia Làctia, que té la tesi que s'apagarà el sol i no tornarà a sortir, moriríem tots i desapareixem com a espècie. Tu, com a, ets, com a física que ets, si no m'equivoco, tens alguna cosa a dir sobre el particular?
8: Home, jo crec que això no passarà. Val. I si passés, doncs, encantada d'haver-vos conegut.
16: Ah, molt bé. Ara, tampoc ho descarta.
0: Ha estat un plaer.
16: Molt bé. Ah, molt bé. I tu, estàs nerviosa o com de 0 a 10, com estàs de nerviosa?
8: Jo estic nerviosa pels núvols. Sempre
16: què?
8: Sempre estic nerviosa pel temps, perquè si hi ha núvols, doncs no. La gent quedarà molt decepcionada i diran, veieu com no era per tant, no
16: però,
8: n'hi havia per tant.
16: Però un moment. O sigui, on sigui eclipsi total... Es farà fosc, igualment, es farà fosc. O sigui, potser no veiem tan bé la cosa, però es farà de nit. Sí o no?
8: Clar, serà fosc durant uns segons, o depèn del lloc, més d'un minut, bé. Però no serà l'espectacularitat de veure el disc solar tapat i de veure tota aquesta progressió que hi ha, de que veus doncs, com es va tapant a poc, com de sobte queda tot curt i com es torna a destapar. Serà més fer-se fosc i tornar-se a obrir. El que passa és que, per exemple... moments de totalitat, tu pots tenir, per exemple, estrelles al cel que puguis veure i si el cel està tapat, això no ho tindràs.
16: Vaja,
8: no? Bueno. Per tant, perd bastant l'espectacularitat.
16: Bueno, doncs però... escolta, que la gent ho agafi després del YouTube, que ho faran per TV3 i també ho farà aquests de la NASA, s'anirà no sé on de...
17: No, però que ens escoltin a nosaltres.
16: Bueno, no, evidentment.
17: Que nosaltres tant estiguin núvol com no.
16: Ja ens escoltem. He dit després...
17: Serà brutal.
16: Si no ho veuen, que ho vegin per la TV després.
0: El que veuran serà la llum al final del túnel.
16: Molt bé, no, la llum al final del túnel no. És que prou d'amenaçar i prou d'espantar. Doncs escolta'm, estarem en contacte el dimecres, tindrem ocasió de parlar, estimada Lady Nuvolet.
17: Digue-li que les vegades que has posat la seva cançó.
16: Quina cançó?
17: Quina?
4: La cançó de l'estiu.
17: La de Superestrella.
16: Ah, sí, espera, que te la posem. Sí,
17: no,
16: home, sí,
17: Mònica,
16: sí.
4: No, home, no cal, avui no cal. Avui no cal.
16: Vale, l'he posat alguna vegada. Està
0: regalim.
16: Però ara és que no ho sent, ella, perquè...
0: Hi ha molta suor.
16: Perquè no té retorn. No, té el telèfon aquí enganxat
17: al micròfon. Però, Mònica, tres o quatre vegades.
16: Sí. Però l'hem posat unes quantes vegades, eh? Cantant Superestrella. Ho fas molt bé, eh?
8: Moltes gràcies per la mentida.
16: Molt bé. Molt bé. Disfruta de l'eclipsi i ens parlem... Ah, i una cosa.
8: Digue'm.
16: No facin fotos a l'eclipsi amb el mòbil. Mirin l'eclipsi, ok?
8: Clar.
16: Que això no és un concert xorres on pots fer mil vídeos i fotos i tu perds tot. Això és una cosa que passa una vegada a la vida. Mira-la per l'ull, amb les ulleres i tot el rotllo, i el mòbil, la foto, ja la penjaran als diaris, val?
8: Ja la farà algú altre i la compartiu.
16: Molt bé. Gràcies, estimada, un aplaudiment brutal per la Mònica Osar. Un sol. Bueno, 5 minuts hem estat, eh?
17: Que... I és el moment... És que amb la Mònica Osar...
16: Ah, arriba la teva cançó,
17: sempre...
16: clar, sí.
17: Deixa'm dir que amb la Mònica Osar sempre és una delícia parlar amb ella i arriba el moment de la meva cançó.
16: La cançó brusca.
17: La cançó brusca. I aprofitant que avui és Sant Llorenç, felicitats a tots. Escoltem...
16: Mira, us llama el Llorenç Rovires, que és amic meu.
17: Doncs,
16: I el Llorenç Ruiz, fill del Quimi Ruiz, que també és amic meu.
17: Doncs, a més, escoltem el petit de Calaril.
16: Vale.

0: les estrelles, que és el que passa ara pels voltants de Sant Llorenç.
1: Sí, per què són això?
0: És el moment en què podem observar més Perseids, que són aquests meteors.
1: Les llàgrimes, no?, de Sant Llorenç.
0: Les llàgrimes de Sant Llorenç, efectivament.
1: Que no són estrelles, eh?
0: No, són meteors.
1: Trossets.
0: Sí,
1: són trossets. Que, per cert, avui, com que Sant Llorenç, jo crec que fan una missa de la Mola, Mata de Pere. Fan dues l'any, la de Missa al Gall i una altra que és més o menys per Sant Llorenç. Jo crec que la deuen fer avui, no?
0: No hi faltarem.
1: Doncs, home, tampoc, no ho sé. S'hi ha de pujar a peu, eh? I no hi ha restaurant. Que van tancar. Que els il·luminats de la Diputació van tenir la brillant idea de tancar el restaurant. Un aplaudiment per aquesta gran tasca que van fer. Vale. No, era un aplaudiment de conya, eh? I hem acabat?
0: Sí, no,
1: res, que geni, sàpigues... El tio que va decidir tancar el restaurant de la Mola, un geni.
2: Molt indignat.
1: Com un geni.
0: No, i un geni també qui va...
1: No, és del Vallès, és de Granollers. Ho dic jo.
0: Que està interessant.
2: Bueno, és del Vallès, no, Granollers?
1: De Granollers.
0: Sí, però és Vallès...
3: Oriental,
1: no,
3: exacte.
1: No, de per allà, és un lloc raro, que no saben què és la
3: Mola. De Canovelles.
1: Però d'aquest on despatx i va decidir tancar.
0: Mira, passem de les llàgrimes de Sant Llorenç al somriure del...
1: Sí, home, un aplaudiment pel del Guarnido.
4: Guarnido, però Guarque? No passa res. Bueno,
1: vols que parlem del restaurant de la Mola? És que m'he començat a encendre amb el tema i...
4: Sí, se t'ha molt afectat. Home, anava sovint, entenc,
1: que...
4: no?
1: Sí, sí.
4: És de bon menjar, el Pere.
1: No hi anava gaire sovint, però era una alegria quan arribaves a dalt.
4: Som-hi, recordeu la pudor que feia la
1: Mania, no? Del dia. Què vens a parlar?
4: De pudors.
1: De restaurant de la... Ah, de pudors.
4: De pudors. Sí, avui, concretament, una persona que no ocupa espai, ocupa volum i deixa empremta. Empremta olfactiva.
1: Carai.
4: Parlem de la gent que fa pudor, com fa uns dies la nostra cuina.
2: De què mireu a mi?
1: No, et mirem a tu.
2: No, home, no.
1: No, va per tu, tranquil.
3: Te huele.
1: No, silenci.
3: El aliento.
1: Vinga, va, continuï.
4: Som-hi. La seva xella té cobertura 5G.
3: Te huele el aliento a ajo.
1: Però...
4: Home, no crec, en raspallar les dents aquí. El pitjor és que ell no ho sap. El seu nas fa anys que va dimitir. El més espectacular és que aquesta persona pot estar en dos llocs alhora. I m'explico. Surt de l'ascensor al segon pis, però la seva essència continua pujant fins al setè pis.
1: Ai, fàstic.
4: No, compte, i sempre apareix amb l'excusa. No, és que els odorants porten químics. Sí, i el sabó també, per això funcionen.
1: Bueno.
4: Hòstia, és que la higiene moderna...
1: Calma.
4: No,
1: tu
4: la higiene moderna és una conspiració, no és una conspiració de les farmacèutiques.
2: Noel, vas tu ben encoloniat.
4: Vaig amb perfum per protegir-me. És l'eina per protegir-me d'aquests guarros.
1: Bueno, calma. És
4: no, clar. Escolta, profeta de la farum. Sí, si em fas participar de la teva olor, és un projecte compartit. I jo no m'he apuntat en aquest crowdfunding.
2: Del que mireu a mi.
3: Literal.
0: Ningú et mira, Abel.
2: Heu vist que he pujat a la Mola amb la meva pàstia?
0: Sí, et vaig veure. Sí, vaig veure que et vas despullar completament, que vaig pensar, ostres, és interessant.
2: És algo habitual, ja, no?
0: Sí, però a dalt d'una muntanya...
2: Perquè li faltava el pal a la bandera.
0: Pere Mas, et sembla si portem altres coses?
1: Jo estic esperant que parà de dir tonteries.
4: Estem al mòbil i no s'ha acomiadat ni del becari.
3: Està buscant l'olifant de l'Abel.
1: No, estic esperant que calleu per poder fer el concurs de Sons del Món, que més. Presenta notes perquè ja no és de Sons del Món. Ja no és de Sons del Món.
0: El concurs que comencem amb aquesta setmana és per al concurs per l'acústica de Figueres.
1: Home, és un aplaudiment
0: per l'acústica
1: de Figueres. Visca Dalí. Un dels festivals, sí. Mira, ja... Bueno, va, ja... És que l'escenari està molt prop de l'hotel on anava el Dalí, que no surt el nom.
3: Surrealista.
1: Bueno, hi ha un hotel allà al costat i es diu...
0: El buscarem.
1: Sí, i és on anava el Dalí, més o menys.
0: Bueno.
1: O hi anava.
0: Doncs al Versió Estiu sempre estem regalant premis per als nostres oients cada setmana.
1: Això.
0: I torna al festival de música més multitudinari del país per acomiadar l'estiu. Del 27 al 30 d'agost arriba l'acústica de Figueres, amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. A més, una de les bandes més importants de la història del rock català, Sopa de Cabra, celebrarà els seus 40 anys de trajectòria.
1: I què poden guanyar els nostres oients?
0: Quan doncs poden guanyar una estada a Figueres, una nit d'hotel amb esmorzar inclòs per a dues persones qualsevol dia del festival, que recordem és del 27 al 30 d'agost, així que no s'ho pensin, que participin.
1: Doncs no, i algú dirà, no, i les entrades? No, és que les entrades són de franc. Vull dir que el que val la pena aquí és tenir allotjament, dormir bé, jalar
0: la
1: bé...
0: La nit d'hotelet, l'esmorzaret...
1: I l'acompanyant te'l portes tu. Te'l busques tu i te'l portes tu. Nosaltres no ens hi ficarem, ni te n'anarem a...
2: Que hi cabe duda.
0: Llavors dirà què vulguin.
1: Va, tu, i per guanyar aquest superpremi, què han de fer per participar els nostres oients, estimats?
0: Doncs la dinàmica és molt fàcil, és semblant a la que hem estat fent fins ara. Tothom que vulgui participar i guanyar aquesta nit d'hotel i viure els concerts de primera fila hauran d'enviar-nos un acudit al WhatsApp del Versió Estiu, al 680 70 70 60. Cada dia escoltarem 3 i d'aquests 3 escollirem el finalista del dia. El divendres escoltarem els 3 acudits finalistes i llavors escollirem el guanyador que s'endú aquesta nit d'hotel per gaudir de l'acústica de Figueres.
1: I tot i això, els oients també poden anar als concerts, dir que no cal que guanyin el premi per presentar-se a l'acústica de Figueres, que és una maniobra, vaja, que... Molt
0: bé. És això que deia, espera, que els concerts de l'acústica de Figueres són amb l'entrada lliure, però l'aforament és limitat, així que si voleu anar, que no vagin per res, i per la resta, que tenen tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Molt bé, doncs ja poden començar. Ara és el moment, eh? 6,
0: ara és el moment 0, 7, que 0. Comenceu a enviar ja els vostres acudits.
1: Estàs en calent i és el moment d'explicar els acudits. Per cert, escolta, Déu Nostre Senyor ens escolta, Iael.
5: Sí?
1: Perquè acabo de rebre dues fotos de la missa que s'està fent a la Mola, que s'ha fet aquest matí.
5: Oh!
1: O sigui, és un grup de WhatsApp que es diu Poble Matadepera, bon rotllo, que és on hi ha mig poble allà posat, i mira, aquí t'ensenyo, aquí hi ha el mossèn.
5: Ah, mira, molt ben vestit de color vermell, tons blancs a darrere també.
1: I al darrere hi ha Sant Llorenç, que l'estan portant. No sé si està dins o...
5: És que el Sant Llorenç, sabeu com el van matar, no? El van fer la parrilla, eh?
1: Sí, sí, martiri de collons.
5: És un martiri, i clar, llavors les llàgrimes, no?, que va expulsar aquell dia, per això li diem aquests dies les llàgrimes.
6: Ja estava la canció, no?
7: Xup, xup, foc.
1: I jo crec que, perdona, que aquest Sant Llorenç, jo diria, ara em mataran i em foten fora del poble, que deu ser baix a l'església de Sant Joan, o la dels Raurets, ai, la de Can Poble, perdó, ja és igual, ja massa m'entès, i que el deuen pujar, o sigui...
6: En processó.
1: Sí, sí, en processó, clar.
5: Doncs...
1: Home, si no, què fot allà? Jo no crec que estigui dalt, ara, bueno, és igual. I això no deu ser un lloc que es diu Llorenç d'alguna cosa, per exemple, Sant Llorenç de Morunys, també deuen fer alguna cosa, no? Els llocs que diuen, sí.
5: Que ens ho digui algun oient, si vol, al 680-70-70-60.
1: Que ens ho comuniquin al WhatsApp.
6: Molt bé, molt
1: bé. Aclarit tot el tema de les llàgrimes de Sant Llorenç, diu que hem cantat el Virolai de cara a Montserrat. Doncs gaire que bé, tu, ja estem tots beneïts, però no temps. Les notícies de l'ajur o no parles, ajur, les notícies de l'ajur?
5: Sí, vull.
1: Pues, allons enfants, monsieur Claret, allez-y.

0: això ho has afegit tu, Marc. No facis trampa. Aquest ho de Marcianos, que sona per aquí... Que a més aquesta sintonia no t'agrada, oi? El Marc Espejo és el nostre operador d'àudio, pinxadiscos, tècnic de so, muntador musical i tot en uno. Sí o no? És això, no? Ho he dit bé, perfecte. Ah, ara t'agrada. Que era una música... Bona tarda, Núria Camps.
1: Bona tarda.
0: Que, perdó, Camp. Que era una música que era la sintonia d'un programa que es deia Planeta Imaginari, que feien una cosa que es deia el circuit català. Aviam, parem de moure micros i fer soroll, sisplau. Si no, li feu un gesto d'allò i li dieu que tanqui. Oi? Aitana?
2: Què passa? No puc fer ASMR? Sí, o què? Tu el fas tot el dia?
0: ASMR, és que anem sentint això. Doncs era un programa quan només hi havia dos canals, que hi havia TV1 i TV2, i que es deia Planeta Imaginari, i tenia aquesta sintonia. Que va ser, de què va ser idea? Qui, va ser tu que la vas demanar?
1: No, per aquí crec que la van proposar.
3: Vaig ser jo.
0: Va ser Edu Mutante. Bé,
1: jo
0: també
1: no,
0: tenim...
1: no hi era.
0: Deixem que saludi el senyor La Sang i Fetge, el Guillem Renault Salvat.
3: Què tal? Molt bona tarda.
0: El nostre assassí de capçalera. Bueno, assassí.
2: Home, no diguis així.
3: Bueno,
0: Mai se sap. Ell no sabem si provoca la notícia o ja a la de tant. Encara et falta per actuar, eh?
3: Sí, no,
0: avui
3: jo
0: estic
3: aquí a aprendre.
0: Avui ve...
2: De refugi climàtic, avui.
3: Sí, ho ha explicat la Magda.
0: Sí, és veritat, li has dit a la Magda.
3: Bueno, és que estava fet en un cafè aquí baix amb un bar, que, amb una terrassa, i era insuportable.
0: No, fa molta calor.
3: I he marxat, dic, me'n vaig cap dalt, que segur que...
0: S'està, no, això ha sigut el... La nova ràdio està perfecta, i aquest estudi, ara que és una nevera, sí, està perfecta.
1: Portant la bufanda.
0: I qui no li agradi, que es foti un, no sé, un jersei de llana.
1: Exacte.
0: Home, és que, a veure...
2: Ja el portem.
0: Sí, sí, ja.
1: Des del segon dia que vinc preparadíssima.
0: Va, la Núria Camp, la nostra divulgadora científica de capçalera, més o menys el dilluns a aquesta hora, tot i que és l'hora de Sang i Fetge, que li toca, però vaja, avui anem una mica endarrerits. A veure, tenim un tema que em sembla que va quedar penjat de la setmana passada, eh? El tema del cos, l'aerodinàmica, els esports... Bueno, coses que estan passant amb els esports que ens han cridat l'atenció. Me l'explique.
1: Hi ha suquillo aquí, amb els esports i la ciència, sembla.
0: Com? Suquillo? Home, clar que sí.
4: Xup-xup.
0: Suquillo d'aquest, sí, suquillo d'aquest.
1: Però és que estem veient com alguns esportistes intenten modificar el cos amb l'objectiu de guanyar i potser també d'estar més bons. Això ja no ho sabrem mai.
5: Bueno, sí que ve duda, no?
0: Sí, bueno, vostè, no comencem, eh? Que ja va fer l'altre dia els músculs aquests i els 40 anys. Deixem-lo tot... Bueno, ja està, avança.
1: Coses que han passat, no? El Tour de França femení, alguns equips van sospitar del farciment d'alguns sostenidors.
0: Què em dius ara?
1: Sí, sí. O durant els Jocs Olímpics d'hivern...
0: Sí, perdona, senyoretes que es posaven més d'allò aquí als pits?
1: Exacte, relleno, de tota la vida.
2: Hi ha algun problema, Núria?
0: No, calma.
2: Amb les dones?
0: No hi ha cap problema. No, estem explicant que es posaran els pits més grossos, ara veurem per què. Que això sempre s'ha fet amb les muscleres. No es diu musclera? Sí. Les ombreres, en castellà.
1: Ah.
0: Sí, sí, ja, o les ombreres les vas posar als ombros, que això ja no es gasta, o te les vas posar als pits. No sabies això, Marta?
2: O mitjons.
0: En català és musclera, jo crec, no? Sí, les ombreres, sí. Però això és molt 70, és 80,
1: sí, 80, sí, 80,
0: eh? Bueno, perdona, ja callo.
1: En aquest cas, doncs, l'objectiu era això, que a mi cada forma el cos, ara ho veurem, però també ho hem vist, per exemple, durant els Jocs Olímpics d'hivern, on alguns saltadors d'esquí van contemplar injectar-se, ojo, àcid hialurònic al penis.
0: Com?
1: Per poder portar vestits una talla més gran i mantenir-se més temps a l'aire.
2: Però...
0: Si s'inflaven la llances, amb un xengasso.
1: Anem a analitzar aquestes situacions.
0: Analitzem-ho.

0: Com dèiem, en el cas del Tour de França femení, no?, que escoltàvem aquesta cançó del Tour de França, no és un tema de mida ben bé, sinó que ens interessa tenir en compte aquesta resistència aerodinàmica. És justament amb el que juguen. És a dir, la força amb què l'aire frena una persona que avança i que depèn, entre altres, de la velocitat, la superfície que ens arriba d'aire i la forma del cos. És aquí, en aquesta forma, on entra aquest tema que hem comentat avui dels sostenidors. Penseu que en aquests esports es va a una velocitat elevadíssima. Per tant, canvis petits, que per nosaltres ens poden semblar no gens significants, en aquesta forma del cos són claus.
1: Clar.
0: Per poder fer-nos una idea, tots hem fet això d'anar al cotxe i treure la mà.
2: Sí.
0: Si posem el palmell de la mà de cara a l'aire, ens empeny moltíssim, no? Costa més mantenir-la. En canvi, si girem la mà,
2: clar,
0: la posem de costat, de perfil, molt menys, és molt més fàcil. La mà és la mateixa. El que ha canviat aquí és la forma, un d'aquests factors que dèiem que pot dependre, no?, amb què talla l'aire. Per això, en una cursa contra el rellotge al Tour, per exemple, jugar amb la forma del cos per reduir la resistència de l'aire pot ser una molt bona opció. En aquest cas, aquest farciment als sostenidors

0: bàsicament la morfologia de qualsevol ciclista. Però clar, és molt difícil. On posaríeu el límit vosaltres, no? Perquè qualsevol top esportiu ja et pot modificar també la forma del cos. Ja veurem ara un altre exemple, però posar aquests límits també des de la normativa està sent tot un repte. Anem a veure el següent cas, la següent situació.
1: Aquí estem al farciment per dalt, però també deies una punxada per fer créixer el de llances per
0: veure...
1: baix, oi?
0: Jocs d'hivern, què va passar?
1: Exacte. Vaja. La musiqueta, eh?
0: Flying Free.
2: Clar, Flying Free perquè són aquests els que salten,
0: parlarem,
2: no?
0: del salt d'esquí.
1: I de l'àcid hialurònic al penis.
0: Exacte.
1: Per què rius? Ho ha dit ella, eh?
2: No.
1: Sintetitzo.
2: Explica'ns-ho.
0: En aquest cas, als Jocs Olímpics d'hivern, l'objectiu era un altre. En aquest cas, el que volien era mantenir-se més temps a l'aire, volant. Sí? Flying Free, però...
1: Vaja.
0: En aquest cas, la mida...
1: Ah, d'aquí la musiqueta, eh? Molt bé. Em va dient, em va mirant com si fos tot tu. De Flying Free, però... Hi ha hagut una condescendència bastant notable, eh, en aquest moment, però vaja, ho entomem amb il·lusió i amb alegria.
3: També podria ser la de bola de drac.
1: Per què?
3: Volant, volant, tra, tra!
1: És una funció. Mira-la, aquí la tenim.
0: En aquest cas...
1: La tenim el tio aquest, que aquí ve el truco de posar-se el nabo més gros.
0: En aquest cas, però la mida sí que importa. Sí que importa.
1: Cuidao.
0: Perquè aquesta pràctica de fer-se més gran el penis per haver-se injectat àcid hialurònic els permetria dur un vestit més ample, que des d'un punt de vista físic es tradueix com que proporciona més superfície sobre la qual actua l'aire.
1: Ah, llavors no és que vulguin tenir el penis més gran.
3: Segur que sí, els nois sempre jugueu a veure qui la té més grossa.
1: Sí, calma un moment, però estem
4: parlant... Home, no m'ho fa falta.
1: Estem un pali, ho sabem. Bueno, silenci. Estem parlant, però, de fer un salt i durant els 20, 30, 40 segons que
3: dura el salt... Salt del tigre!
1: Tanta fot tenir la més grossa. Però el que interessa per aquells és posar-te un traje més gran que faci com més efecte...
0: Clar.
1: És de volar més, té més superfície, per tant planes més.
0: Exacte.
1: Per tant, passaria més lluny. Home,
0: és que en aquest cas el que ens interessa és aconseguir més superfície. Per tant...
1: I aquí hi ha el frau, diguem-ne.
0: Exacte,
1: aquí
0: una mica el frau que costa també regular, ja veureu. Sí. Penseu que per això estem parlant de salt d'esquí, com hem dit, on el que realment importa és la mida... No, és broma. És la relació superfície i pes de l'atleta. Sí? De fet, com que pesar menys podria ser un avantatge en aquest cas, junt amb una bona superfície, això sí, la Federació Internacional d'Esquí té regulat la longitud màxima dels esquís en funció de l'índex de massa corporal.
1: Joder...
0: Per tant, si un atleta baixa moltíssim de pes per tenir avantatge, també haurà de reduir la mida dels esquís per tenir menys superfície i, per tant, regular una mica aquesta mala pràctica que podria generar beneficis en la cursa, però també greus problemes de salut. Ara
2: estem llavors no revisen la mida del penis. Això sí
0: no,
2: que
0: clar, no.
2: No.
0: De moment això no s'ha sabut com regular.
3: Haurem d'anar a revisar paquets.
1: Bueno,
3: i tant, Alia.
1: No. Però sí que algú ha descobert que hi havia una trampa aquí amb el vestit més gran. Vull dir que...
0: Exacte. Aquí s'han d'acabar de mirar com ho regulen i on està el límit, perquè clar, són zones tan íntimes que com acabes mirant-ho, no?
1: Sí, sí, no, ja treus un regle allà i vas mesurant.
4: Salta la vista.
1: Sí, no, clar, no salta la vista. Val, però això és per als salts d'esquí. Però i l'esquí normal, bueno, l'esquí alpí, l'esquí de...
3: Policia d'esquí, a ver ese nabo.
1: Va, per favor, de veritat.
0: És veritat que si parlem d'esquí d'alpí de descens, sí, el pes aquí sí que podria ser un diferencial important.
1: Ojo.
0: Si dos esquiadors tenen la mateixa postura, superfície, però un pesa més que l'altre, a veure, aquí la gravetat és veritat que estira tots els cossos independentment del pes, però el més pesant pot tenir un avantatge en una baixada recta perquè el pes es traduiria com una força més que en aquest cas empenyaria cap a la direcció que voldria l'esquiador, no? Cap a aquesta meta. Ara bé, hi ha molts factors a tenir en compte, clar, realment. Aquesta situació és molt teòrica, però perquè l'esquiador de més pes pot presentar una superfície més gran o no, en funció del volum, però també s'ha de considerar altres factors com això, com la postura, la fricció amb la neu, la força que al final ens fa frenar d'anar endavant, igual que frenem el cotxe.
1: I la mida de l'esquí, no?
0: La mida de l'esquí, i que aquesta força que ens va enrere no serà més gran quan més pesi també l'esquiador. Per tant, aquí el pes també influirà. La trajectòria, no sempre anirem en línia recta, o la capacitat que tingui, no?, de girar i de traçar línies. Aquí estem imaginant-nos en una situació teòrica de només anar recta. En aquest cas, i a diferència del salt d'esquí, en descens, ajupir-se, reduir la superfície frontal, ficar-se en modo ou...
1: Xus, el va fer xus.
0: Ah, sí? Veus, jo no domino.
1: Se l'ha de fer xus, sí, que t'ajus com si estiguessis fent caca.
2: Sí, o com una...
1: Això,
0: d'aquesta forma, doncs, evidentment, serà fonamental.
1: Per reduir la resistència aerodinàmica, per això només pots fer en rectes

0: I quan vols córrer molt. I que no has de girar, va. Tal com indica el nom, en recte, no has de girar.
1: Quin esquiador aquí que tenim.
0: És una dada que comentarem un altre dia.
1: Per tant, si amb salt d'esquí estàvem parlant de mantenir el cos a l'aire en una baixada d'esquí d'alpí, torna a aparèixer aquesta importància de la resistència aerodinàmica que comentàvem amb les ciclistes. És a dir, que malgrat el pes, pot ajudar-te a potser anar més ràpid cap avall, el volum, aquesta superfície contra la massa d'aire sumada a la força de fricció de la neu, fan augmentar una força que és negativa perquè és oposada a la direcció on ens volem dirigir. Mm-hmm. Ja ho veieu que moltes coses a tenir en compte, per tant.
0: Bueno, i el tema de la depilació, l'aigua, els ciclistes, els nadadors i tot això, aquí no hi ha tema, també?
1: Això és un tema, eh? Ara. Estem parlant només d'esports on s'ha de fer una resistència a la massa d'aire que es troben, però en esports com la natació, la resistència a fer front, en aquest cas, doncs, exacte, serà l'aigua, que és més densa que l'aire, en aquest cas. Últimament,
2: bueno,
1: també...
2: Bueno, és la teva opinió, no?
0: No, això és un fet científic, no comencem.
1: Dades. Últimament també hem vist com nedadors s'unien a la depilació, en aquest cas, però, no per un tema de pressió estètica, sinó perquè aquesta pràctica podria generar, és veritat, un benefici a l'hora de fer front a aquestes masses d'aigua, i no només per poder reduir la superfície, sinó, sobretot, més que per reduir això, la superfície, per suavitzar aquesta superfície i evitar turbulències que acaben afectant el moviment. Una mica com hem dit amb les ciclistes, sí? Malgrat que aquesta pràctica sembli menys invasiva que les que hem comentat avui, no deixa de ser una forma de modificar el cos. Ja us podeu imaginar, doncs, que ha regulat totes aquestes trampes, el que dèiem, a nivell de normativa...
0: Però és complicat. A la frontera entre una cosa i l'altra és complicada.
1: Acaba sent complicat. I les trampes, doncs, seran unes o seran altres, depèn de l'esport que acabis practicant.
0: Molt bé.
1: I el que
0: no dissimulis. És un quart i mig de 7 de la tarda, de seguida els assassins diversos, i després parlarem de com s'està escalfant a la Mediterrània, que això és un escàndol, que és més que un mar, és una banyera, un jacuzzi, una mena de sauna estranya. Però ara arriba el dia de l'eclipsi. De fet, estem a 2 dies i 1 hora perquè comenci l'eclipsi.
1: Nervis!
0: Ah, caram, molt bé. Tenim la científica o la dona divulgadora de ciència...
3: Disculpa.
0: Què passa, Olivia Làctia?
3: La única científica professional.
0: No, ella també...
3: Soc jo!
0: No, calma, Olivia Làctia.
3: Una llàstima perquè jo també moriré com tu,
0: no, Núria. Aviam, a mi aquesta idea d'anar dient que morirem tots, el sol reapareixerà i s'acabarà tot.
3: Tu bé que vas fardant del dia que vas morir, perra.
0: Però vaig ressuscitar, no em vaig morir.
3: Val, llàstima ja aquesta vegada. La saga no continuarà.
0: No, sí que continuarà, però heu d'intentar guinyar el personal. A veure, què ens has de dir de l'eclipsi?
1: Número 1, estic farta d'aquests missatges pseudocientífics que aquesta senyora no para de llançar per aquesta ràdio.
3: És molt fàcil dir-ho davant d'un micròfon, aparta micròfon, indica molts ulls.
1: Veurem l'eclipsi juntes. Ja veuràs què passarà.
3: Sí, què passarà? Que jo aniré al cel i tu aniràs a l'infern.
1: Que jo moriré de l'emoció.
3: Però és una forma de morir. Jo moriré tranquil·la per haver avisat a tots aquests pobrets que no em creuen.
1: Bueno, això ja ho veurem, però ja t'aviso que això no anirà pas així. De fet, l'eclipsi...
0: I si ha de morir algú no és cosa de la científica ni de la Núria, és cosa del Guillem Ramos Albat, clar que és l'assassí de la taula.
1: Va, per favor.
4: Bueno, jo estic alerta, eh?
0: Ell no ho nega, tampoc.
3: Que la mort està més a prop del que creuen. Sí. Guillem, amic,
0: veus, Guillem?
3: Company.
4: És així.
0: Tens un micro?
1: No el veig tranquil,
4: No. Disculpa.
0: No morirem pas, oi, tots aquest dimecres?
4: Espero que tots alhora no, perquè em fotríeu feina, però si ho heu de fer, gradual, per favor.
3: Que així et cobrés l'estiu, no?
4: Exacte.
3: Quina és
4: tinc feina fins al desembre.
3: La teva mort preferida, Guillem?
0: Bueno, va,
4: jo prefereixo que no es mori ningú.
1: Bravo.
3: Aquesta és una mort correcta. No,
1: prefereix això, però llavors vius d'això,
4: Bueno, escolti, que heu vingut a atacar-me a mi.
0: Exacte, pobra...
2: Yo muchas veces me apuñalo en la ingle, ¿no?
0: No. ¿Y en quina idea o finalitat? Vale.
2: Cuando no está la Pili. El apuñalamiento de ingle, ¿no?
1: Núria, centrem-nos. Això és un fenomen científic. Ja ho vam veure l'altre dia.
0: Sí.
1: Ens ha portat i ens ha permès fer alguns descobriments científics. I recordem-ho, també és un fenomen lúdic i de trobada. Per treure-li ferro al tema, perquè crec que està sent una mica intens tot, els eclipsis es donen aproximadament cada any, però en punts diferents de la Terra. El que fa excepcional aquest és que el podem veure des de casa nostra. És un fenomen bonic de veure, que genera interès, però que sobretot, igual que per qualsevol observació al sol que fem, necessitem protegir-nos, ja sabeu, el sol doncs ens pot fer molt mal a la nostra retina i per això recordem un cop més utilitzar aquestes ulleres homologades. No feu invents?
0: No.
1: Ni històries rares a casa, per favor.
3: Ja tens les teves ulleres, Núria?
0: Sí, vaja.
3: Vols mira, provar la meva marca? Ascendato?
0: Sí, és que ella té ulleres també per vendre, però no. La que les comprin a les òptiques i llocs així, val?
1: Però s'està fent molta èmfasi amb aquesta observació directa del sol i justament, doncs, per evitar també i observar de manera més segura aquest eclipsi, jo avui us vinc a explicar que hi ha la possibilitat també d'observar l'eclipsi, perdoneu, de manera indirecta.
0: Com? Ah?
1: Exacte, sí. De fet, una bona manera de passar gairebé l'hora i mitja que durarà l'eclipsi, que no és poca, en realitat, que durarà
0: ja no tot l'eclipsi. Ja és sí, això no ho hem aguantat, però estar allà mirant que vas veient...
1: Si vas a la família, has d'aguantar el tiet. O l'amic pesat. Ostres, hi ha coses a fer, no? Què podem fer? L'estona que va des de que la Lluna comença a eclipsar, tapar el Sol, fins que la deixa d'eclipsar, podem fer aquesta observació. Bé, de fet, recordeu, no el veurem acabar l'eclipsi perquè abans el Sol es pondrà.
0: Correcte.
1: Per tant, el veurem pondre's amb l'última mossegada de la Lluna, cosa que també penso que serà bonic. Durant aquestes fases parcials, on la Lluna tapi no totalment el Sol, primer de tot, si volem mirar directament, això, protegits. Però... també us animo a fer aquestes observacions indirectes durant aquesta fase de parcialitat. Les observacions indirectes es poden fer, per exemple, amb les ombres. Jugueu amb les ombres.
0: O sigui, posar-se d'esquena al sol?
1: Mireu les ombres que està fent els arbres que teniu a prop, tota una mica la vegetació, o amb objectes, sí, o amb les mans, perquè veureu que tot plegat es corba una mica.
0: Ah.
1: Inclús si agafeu un colador, que té aquests forats ja...
0: Un colador
1: sí, i fas ombra amb el colador.
0: Un gros, per la sí, forma que estàs fent...
1: Exacte, sí, amb uns forats una mica...
0: Dels espaguetis, dels espaguetis.
1: Sí,
0: sí. Em pensava que deies el petitó de...
2: El Glory Hall.
0: No, silenci.
5: Un embut?
0: No, em pensava que referia el de quan has de posar... Com és això?
1: Més un filtre. Sí, més tipus filtre.
0: Bueno, potser tipus filtre, tipus per a la llimona... O de la...
1: D'infusió.
0: Joder, de la farina, que fas així amb la farina i vas espolvoreant.
4: O pel sucre glaç.
0: Exacte.
4: Els pastels.
0: Aquell típic que és més petitó, que té la mida d'una pilota de tenis.
6: A mi m'agrada l'azúcar glaç també.
0: No, vostè ja sé a qui li agrada, no cal que insisteixi en això.
1: No, doncs, si fem ombres també amb objectes com aquests, que ja tenen forats, veurem com... L'ombra es va dibuixant de l'eclipsi i això ho podem observar tranquil·lament, no? Inclús amb infants que tinguem, si ho observem també amb gent més petita, que pugui ser menys perillós, doncs aquesta és una molt bona manera d'estar també tranquils, no mirant el sol, però mirant i jugant amb aquestes ombres. En aquest cas, amb el colador, crec que és prou divertit, ja veureu, perquè es fan tot de forats amb la forma de l'eclipsi i el podeu seguir d'aquesta manera.
0: Això és molt xulo,
5: Molt xulo. No, ara sí. Ja m'apunto, ens en donarem un... No, de veritat, ens en donarem un colador.
4: I al meu poble tenien por... perquè, clar, què, diu, com tindrem la canalla una hora
5: clar.
4: Amb les punyeteres ulleres? Una mare fins i tot va dir que els hi lligaríem cintes l'an.
5: No, clar, és que els nens no faran cas de res.
4: Exacte, exacte.
2: És que en Reus van a altra velocitat.
4: Exacte.
1: Bueno, i les cervicals? Ojo, això no s'està parlant.
5: Ja.
1: Però també se'ns carregarà llavors de mentres.
0: Que no cal estar a l'hora sencera mirant allò, que va molt lent,
1: Molt lent.
0: Sí, home, clar, si trigo una hora a tapar-se el sol, després mirant de tant en tant, et poses les ulleres i la resta vas xerrant amb el del costat. Que per això el tens.
5: I et vas enamorant.
0: I poses racó. Sí, està la Yael, que està convençut que s'enamorarà.
5: Hem parlat amb el senyor Eclipsi Anton Català.
0: Sí, Jordi Anton
1: Català. Quin senyor,
5: I ens ha dit que ens enamorarem tots entre tots.
0: Va, seguim. Tots entre tots, això és un altre nom. Això.
1: I en aquesta línia d'observació indirecta també podríem fer una cambra fosca o pinhole.
2: Maricones, maricones, això de maricones.
7: Això
2: de maricones.
0: Un quarto escuro, dit una cambra fosca. No és
5: era 50 sombres de Grey.
0: No, no és el mismo.
2: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
0: Prou. Deixi parlar.
5: Què és?
1: No, això pot ser un taller ben xulo a fer aquests dies previs. Bueno, ara ja estem
0: allà
1: on anem
0: també hi ha taller, hi ha de tot.
1: O el mateix dia abans de l'eclipsi, perquè tindrem això moltes hores, allà col·lapsats al trànsit. Consisteix a fer dos forats en una caixa, una capsa de cartró. Un forat ens permetrà deixar pas a la llum del sol.
0: No, això és una altra cosa, de veritat.
1: I a l'altre...
2: Te lo con la Pili.
0: Bueno, però calli. Això és el principi de la càmera de fotos de tota la vida. Sí o no?
1: Això.
0: Allò de que no ho heu estudiat, això, vosaltres.
1: Què és? Deixar passar la llum...
0: Un forat i surti, no sé per què surt al revés. Surt el senyor cap per avall.
1: Com el mirall. Sí.
0: És això o no?
1: Sí, és això. És això. Sí, aquí no tenim el joc de miralls, però bàsicament deixem passar la llum del sol i per un altre forat és on posarem l'ull per observar com el sol està projectant-se a l'altra banda de la caixa, sí? On hi podem posar un full blanc per facilitar aquesta observació. Això és una manera també de fer una observació molt segura del sol, en aquest cas doncs, més nítida que la primera que us he comentat, perquè allò no deixava de ser una ombra, en aquest cas el veiem de forma més nítida i és remei prou casolà, que tothom ho pot fer, un qualsevol caixa, perdoneu, capsa de cartró, i em sembla, doncs, una bona manera també d'observar l'eclipsi almenys una estona.
0: Conclusió.
3: Fer el tonto abans de morir.
0: Sí, fer les manualitats abans de morir, efectivament.
1: Sigui directament i en protecció o indirectament, sisplau, gaudiu d'aquest fenomen, una alineació del Sol, la Lluna i la Terra que es dona de forma regular, similar al que es dona en cada lluna nova, però que de forma excepcional i com a esdeveniment històric arriba a casa nostra com a eclipsi, amb potencial cultural i emocional, sent també una oportunitat de trobada per observar el cel amb la nostra gent.
0: Us ha quedat clar?
5: Molt.
0: Doncs jo dic una cosa, mira que portem setmanes i setmanes tothom fotent la xapa amb el tema de l'eclipsi, explicant coses i més, però no ha estat fins avui que ha vingut la Núria Camp aquí i que ens ha dit això de mirar l'eclipsi del revés. Hola, com diu això? De forma indirecta. Per tant, un aplaudiment.
1: Bravo, indirecta.
0: Bravo.
5: Que els
0: nens
5: estiguin entretinguts i que no mirin el
0: exacte,
5: sol.
0: I fem tots aquests invents. Ho deixem aquí. Ens veiem, bueno, si vols, pots quedar-te a la secció de Sang i Fetge, però t'aviso que esquitxa aquesta secció.
1: Sí. Moltes gràcies.
0: Fins a la setmana vinent. Que et canviarem el dia, em sembla que el dilluns no pots venir, però et posem un altre dia. Et sembla bé?
1: Perfecte.
0: Estàs preparada?
3: Tampoc potrà.
0: No, com si... No, clar, perquè...
1: Encara no vindré i dirà que no puc perquè estic morta.
0: Ah, clar, el món ja no existirà, segons la nostra...
1: No és una excusa.

0: aviam, què està passant amb el mòbil? Sí, sí, està obert el micròfon, eh?
1: Estàvem
0: Magda, micròfon. Aviam, aclarim en antena el problema del micròfon.
1: Estava posant l'avió aquest que surt.
0: El mode avió. Què és un iPhone?
1: Que no sona.
0: I si truquen l'agafes, eh? Vull dir que no... Aquí estem en família, no tenim inconvenient.
1: Va, ara, ja som una família, ja m'ho he dit.
0: Ja el tens silenciat o no?
1: I posat sí. A l'avió.
0: Ah, molt bé, molt d'avió. I a més hi ha hagut un que ha dit que m'ajudi aquest noi tan simpàtic que hi ha fora. Llavors he pensat, no hi ha tants nois a fora. I simpàtic tampoc simpàtics. Especialment. Exacte. Hi ha aquí, el de... Guillem, aixeca Ramos... el cap. Guillem Ramos Salvat.
1: Sí.
0: És aquest?
1: No el que tu has parlat...
0: Sí,
1: ara,
0: aquest,
1: sí, doncs, sí, sí, que era ell. Clar, és que aquest, no el veig ara.
0: Aquest és un cas una mica estrany, ja te l'explico jo. Perquè és el responsable del CASO, el CASO, sí, sí. El CASO digital, el que penja el Nacional, que ens va fer la crònica de successos, encara li falta una hora per actuar. I s'ha presentat una hora abans.
1: Però, home, jo he sentit per què.
0: Ah, bueno, home, home, home.
1: Ha dit que hi ha tanta calor a fora, que això... ha vingut aquí... Ai, potser es pot dir, però és bastant normal, això.
2: Sí.
1: Home, o sigui, he sentit que, és que tenia tanta calor que he vingut aquí, que he pensat, almenys tindré l'aire condicionat.
2: Refugi climàtic.
0: Bueno, ja sabeu qui és la nostra convidada... La grandiosa, grandíssima, enorme, magnífica, excelsa, mega rifolenco, Magda Oraní! Té una veu que la coneixes a l'instant, sí o no?
1: Bueno, potser a vegades la gent em coneix per la veu, sí que és veritat, però vaja.
0: Bueno, benvinguda al versió estiu. Ja hem aclarit tot el tema del mòbil, ja el tenim endreçat. Ella es presenta molt mona, ella, amb La Vanguardia, com ha de ser. Bueno, perquè aquest edifici fem un diari, també.
2: No, i tant.
0: Dos diaris, La Vanguardia i El Mundo Deportivo. Bueno, doncs gràcies per venir. Et presento la família, l'Alba Castellví, que és
2: bona tarda.
0: La que ha preparat el qüestionari, l'Alba, bueno, ai, l'Alba, la Iael, bueno, pobret, sí. Està aquí, que ja està a les últimes, perquè avui té un dia d'espessor.
2: Com tots.
0: Perquè, com tots, és que és dilluns, és un dilluns que el tenim mal portat i més dimecres hem d'anar a fer un programa especial a Roquetes pel tema de l'eclipsi i estem molt entretinguts. Bé, i òbviament els mapes que estan aquí, que no es pot dir el nom. O sigui, ja està dit, estan aquí amb el seu aspecte característic. A veure, Alba,
2: sí.
0: Tu has estat indagant a la vida i miracles, que són molts.
2: Exacte, són molts.
0: Que són, bueno, una llarga vida i ha fet molta cosa. Hi ha gent que ha fet té una vida tan llarga com ella, però no ha fet tantes coses. Però és que ella ho ha fet pràcticament tot. Sí o no?
1: Em va tocar viure uns anys.
0: Sí, també has viscut uns anys.
1: Que vosaltres sou tots una miqueta més joves i no els veu viure.
0: Sí.
1: I clar, s'havien de fer moltes coses.
0: Efectivament.
1: I les vam fer, millor sí, sí. O pitjor, però les vam fer.
2: Però ara podrem aprendre.
1: Exacte.
2: No les vam viure, però en podem aprendre.
0: Ho podrem repassar. Bueno, diuen que per no repetir els mateixos errors, però tal com està el pati,
2: clar.
0: Fa l'efecte que ningú se'n recorda dels errors comès. Però bueno, ja, aquí estem de cachondeo en general, però hi haurà algun que ens haurem de posar una mica seriosos. Que
1: sí, bueno, quan el franquisme i tot això,
0: sí,
1: no sé si hi havia errors,
0: brometa.
1: Segur que n'hi havia,
0: sí.
1: Però clar, la lluita era difícil. Clar, no tothom ho va viure igual. Clar, jo, el fet de ser advocada, em vaig implicar en seguida la defensa de presos polítics i tot això,
2: clar.
1: I bueno, horrible, horrible, no voldria tornar a reviure, veure la tortura cada dia assistir a pena de mort. Bueno, són coses que ara no ens podem imaginar.
0: No, i que més que les has escrit...
1: Que els dos poden anar malament, d'acord. Però el que era la dictadura, per sort,
0: bueno,
1: una democràcia amb totes les mancances que vulguin, però és una democràcia, i clar.
0: És que ja ens estem perdent, eh? No, per culpa meva, per culpa meva. Perquè tot aquests joves que no, que ja fan enquestes a vegades que surt un 20 o un 30%, no els molestaria viure en dictadura, no entenen la més mínima idea del que representa. Si no,
2: no saben
0: no
2: el que diuen. Clar.
1: Pues per això vaig ser lliure, perquè jo els hi vaig contestar, no, havíem fet una enquesta i vaig dir, xavals, odieu perquè no l'heu viscut?
2: Clar.
1: Perquè, clar, pensar que s'està millor en dictadura que en democràcia és que és de bojos, no?
0: Sí.
1: Però cada vegada va augmentant això una mica.
0: A no ser que siguin els que tenen les armes. Però
1: més
0: això no
1: els nois que les noies, diguem-ho,
0: sí.
1: Aquí ara...
0: Ja hi arribarem aquí. Ja de moment fem una mica de salutació cordial i de preguntes...
2: Inicials.
0: Correcte.
2: Magda, escolta'm, si no t'haguéssim enredat per estar avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Estaria a Tossa de Mar.
2: A Tossa de Mar?
1: He vingut de Tossa, que he aprofitat per fer altres coses, però he vingut bàsicament quan m'heu dit que volia aquest home, que m'estimo tant.
0: A veure.
1: I riem. Tu i jo riem amb coses dramàtiques,
0: Que a més, sí, a més ens trobem pels puestos i tots dos vam morir.
2: Ah, sí? És que això és molt fort,
0: Però encara no direm... Encara no, ho expliquem encara no.
1: Encara no,
0: deixem
1: com vulguis,
0: que acabi.
1: Explica-ho, va.
0: No, un altre cop no, però si ho explico cada any. Ho explico sempre. I em vaig morir.
1: Però ja fa més anys que tu que vaig morir, I encara m'aguanto.
2: Et guanya.
0: Sí, sí, sí. Si no, en general, ja us dic jo que ell ens enterrarà tots plegats. Sí, ja això de... Bueno, ja ho explicarem una altra hora. De moment ho deixem així.
3: Si ve de Tossa...
0: Què?
3: Bones curves.
1: Sí. Bé, ara n'hi ha menys, però sí, fent les curves. I a Tossa bé, però quan arribes cap a Lloret, bueno, travessar Lloret avui ha sigut Tres sí? quarts d'hora, eh? Sí, sí, sí. Va bé, aquí estem, no? Però manifesto... què estaria fent, no ho sé, per Tossa, o a casa.
0: Va fer la migdiada, potser, aquesta hora, no?
1: Pot... Sí, migdiada, exacte.
2: Acaben de fer una paella amb uns cafès de sobretaula.
1: Això, coses així. O donant menjar a tots els gats que tinc recollits per allà.
0: Quants gats tens?
1: No, jo ara, per desgràcia, només en tinc dos perquè van morir els dos vellets, que és el disgust més gran. Bueno, quan mor un animal de casa, això ho sap molta gent.
0: Sí, tant,
1: ja formen part de la família. Però part de la família estricta hi ha els, de, els que corren, perquè estan tots a casa cuidats, i a l'hivern i tots els que es volen quedar allà. Amb llit i tot, tot previst, tot previst. Va, cada dia va una protectora donar-los i menjar. Els meus viatgen amb mi, clar. Els de la família viatgen amb mi, lògicament. Però sempre he tingut molts animals. Tu ja ho saps, que m'agraden molts animals.
0: I que ets molt animalista, que a Catalunya, quan es va començar a legislar, va estar molt pionera en això, i alguna cosa hi tens a veure.
1: I, dale, bueno, i prohibir finalment les corrides de toros a Catalunya i tot això. Vam tenir que fer moltes coses perquè el maltracte animal era una cosa corrent, no estava ni castigat. I això vam tenir que lluitar molt des del Col·legi Bogats i des d'altres llocs, i finalment ja està castigat el maltracte. Poc, va començar poc, d'acord, però almenys que sàpiguen que hi ha un...
4: Que ho penses avui dia, que és algo corrent, corrent. No? Normal, i, sí, sí, i clar, va haver una època que no.
1: Que no, si jugava una pilota amb un gat, un dia que em vaig recollir, no, era normal, i ara està castigat. Ja et dic, jo crec que hauria d'estar més dur, però està. I hi ha un, sobretot jo crec que el que ha canviat, la llei ha canviat molt, però sobretot la societat.
0: I tant.
1: Que sí, ha canviat del tot. Abans, sí. Bueno, que jo ja anava darrere d'això dels animals, que els adoro, i et prenien una mica, perquè ara és tothom, que quan la gent té un animal a casa i està malalt, pateix, llavors jo dissimulava, no és que tinc el nen malalt, i era el gos, però... Oh. A veure, perquè és que hi ha gent que se n'enrella, i si a sobre que estaves fotut se n'enrellen...
2: No, però perquè te'ls estimes igual.
1: Ah, jo sí. Clar.
2: Això ho vas poder lluitar des de la teva posició d'advocada, però si no haguessis sigut advocada, què t'hagués agradat ser?
1: Metge.
2: Metge?
1: Ah. A mi sempre, potser amb aquestes coses que ens passen, a mi m'apassiona la medicina. Jo ara, quan tinc algo que tinc càncer, no sé què, tothom estudiant, m'agradaria, sí. Si torno a néixer, que almenys no haurem d'aguantar determinades coses a tribunals, no? Com metge, però deu ser dur, metge, també. Com que veterinària ho vaig pensar, però jo no m'imaginava eutanasiant i tal, i vaig dir, no això no puc.
0: Però sí que és veritat que tant fer dret com ser metgessa, o doctor, el que sigui, té en comú de voler ajudar la gent.
1: Sí, clar. Això és
0: un aire altruista, són dues professions molt semblants, en aquest sentit.
1: Sí, en aquest sentit sí, hi ha gent que diu diferents, no. Però llavors era difícil, a medicina no hi havia dones, quasi. A dret ja n'hi havia més, però jo em vaig, ja, per voler defensar la gent, ho has definit, no? I allà ho vaig aprendre, perquè a l'escola, quan era petita, encara bastant petita, hi havia una nena deficient, psíquicament també, i va ser la meva protegida, no? Jo l'ajudava, bueno, els seus pares ara ja van morir, però em tenien com si fos, i tot perquè jo li feien allò que ara en diuen bullying.
0: Sí.
1: I doncs jo la tenia protegida i tal. Ja va arribar un dia que es van passar tant de ficar-se amb ella que vaig donar una empenta, que van caure dos o tres per terra, bueno, van avisar el meu pare va venir, com sempre, a recollir, a veure què, que no pot ser
0: què
1: això.
0: Què has fet ara? Que has fet ara, filla?
1: Bueno, quan ens trobàvem sols del cotxe em felicitava. Però aquell dia el meu pare em va fer advocada, perquè em va dir, no pot ser que per defensar la gent vagis sempre així, diu, ja podràs estudiar advocada i llavors podràs defensar tothom.
2: En paraules, no?
1: Dic, com? Si sóc advocada podré defensar tothom sense tenir que estar aquí.
0: Que n'empentes.
1: Sí, doncs jo crec que el meu pare aquell dia em va passar el que jo sabia de protegir, que no sabies que era fer una professió concreta, era molt petita, eh?
2: Clar, aquell dia vas veure, no, jo vull ser advocada.
1: Ah, clar, des d'aquell dia ho tinc claríssim, tenia 7 anys o així, des d'aquell dia ho vaig tenir claríssim.
2: Que xulo. Doncs escolta'm, ara ens hem de situar en un bar, vale? Aquesta hora, ara que passen 24 minuts de les 5, què prendries? Un cafè, una aigua, una cerveseta...
0: Un gin tònic.
1: Jo més aviat una aigua, o allò com li diuen, una clara, que no hi ha tant alcohol, una perquè una cervesa a vegades també, segons el que prens. Jo bec poc, alcohol, que sé, allò amb un sopar, que estigui... Jo crec que sí, jo un gin tònic no. Bueno. No, perquè no m'agrada gaire, eh? Però, home, si estic jugant al Barça i fa un gol, una copa de cava...
2: Home, i tant!
0: Això no falla.
4: Només amb un gol, eh?
1: Sí, no sí. Pot, bueno, clar, una bona jugada... No pot fallar mai, això. Pues
0: el dia del 6 a 1... Sempre,
2: clar, el dia del 6 a 1...
5: Però llevarà anys sin beberse nada, senyor, perquè és el Real Madrid...
0: No, senyor Florentino Pérez.
5: Que ganen los títulos, què quiere que le diga?
0: No toqui els nassos.
5: No se van a celebrar copitas, como, por ejemplo, la Copa del Rey...
0: No. fa dos anys que
5: la Liga, que no li interessa absolutament a nadie.
0: Deixi la senyora Urenic tranquil·la.
5: I el Real Madrid pues, ha ganado 5 Copas d'Europa pues, los últimos 10 años, que le diga.
0: No, no molesti.
5: Tanto al senyor Mas com a la senyora Oreo.
0: No, Urenic.
5: Urenic, o, bueno, com sea.
2: Ahí.
0: És el Florentino Pérez, que és un mafiós.
5: I al final, pues, què quiere que le diga?
0: Què?
5: Bueno, pues que el Real Madrid está haciendo un equipo
0: no, Madrid, no,
5: que ha ganado todos los partidos de pretemporada.
0: Vale, pues siempre se ha jugado un.
5: Y esa señora en la pretemporada, pues que se ha tomado un chupito de leche, como
0: no,
5: mucho.
0: No, pues decir la señora convidada tranquila. De veritat, eh? Va.
1: Però, pues el Barcelona... El Florentino es como educat en persona, que jo vaig estar a la directiva del Barça, eh?
0: Sí.
2: I en parlarem.
1: Del 6 títols.
0: Del 6 títols.
2: Oh!
5: Quan la fos...
2: Has de tornar, has de tornar.
5: Quan Franco era corneta, no?
0: No, això va ser
1: no, no, no era Franco,
0: entre
1: no.
0: Entre el 9 i el 10 va ser, no?
1: Va ser el 9 i el 10, exacte. El 9, ho saps tot, vostè.
0: Home, clar, home, és que això si no ho saps ja...
1: Sí, no, clar, és veritat, ets mal culer llavors. Sí.
5: Bueno, perquè el Barça estuvo pagando al segundo de los árbitros no, de muchos años.
2: Va, home, va.
5: I veus que se ganan tantos partidos,
0: no,
5: clar.
0: No, és veritat, prou.
2: Escolta, i del Barça en parlarem més endavant, eh?
0: Sí.
5: I és vostè subscriptora de l'ABC?
0: No, per aquí deixa el transit, no.
1: De la Vanguardia sí, veus, ja que estem aquí.
5: Però deixa de baja.
2: Ara.
1: No, no, i de l'avui, des que es va signar, perquè el primer en català, però no, l'ABC no, no.
5: Ja m'he de baja de l'ABC perquè no, dicen que si estic cansat. Com he d'estar cansat?
0: Ja vindrà l'hora del temps afegit, no molesti, o quan parlem del Barça, però deixi parlar la nostra convidada, que estem a les qüestions prèvies.
1: Ell és del Madrid?
0: Home, és el president del Madrid.
1: Ell? Sí. Ah, clar.
5: Por supuesto, me hizo mi padre socio cuando yo era pequeño.
0: Vale, ya está.
5: Y del Real Madrid sigo siendo socio, pero de l'ABC, pues me he dado de baja. No,
0: ya,
5: porque están sacando ahí unos artículos diciendo... Que estoy cansado, pero...
0: Tinc una ampolla, no, tinc una ampolla d'aigua aquí que volarà pels
5: aires. A veure, que hablen les niñas, que són més guapas que...
2: No. Escolta'm, jo segueixo.
0: Sí,
2: abans parlàvem de l'eclipsi. D'aquí un parell de dies, el dimecres, hi ha un eclipsi. Sí. Saps des d'on el veuràs?
1: A Tossa. És que estaré allà, llavors tinc dos o tres llocs que es miren. Diuen que des de la platja, però potser una mica més amunt, cap a la Torre dels Moros. Clar, que jo tinc casa a Tossa.
2: Des
1: de tota la vida familiar, per això.
2: Què és aquesta?
1: Els entesos van dient per allà, i com allà és un poble petit, surts, i d'un lloc a l'altre, doncs...
2: I clar. Per què estan envaint Tossa de Mar,
0: no,
2: els moros?
0: No, se li diu la... Ja, em sembla la Sílvia Oriol.
2: Per editar alguna Torre dels Moros.
0: No, la Torre dels Moros, però és una denominació tradicional d'allà. No,
1: sí. D'allà, es diu la Torre dels Moros dels pirates, que els hi deien moros. Em sembla que això ve de l'edat mitja o així. No, de mitja no, del segle XV, els de... que eren les torres... per defensar-se el poble dels pirates. I es diu la Torre dels Moros, però no eren moros, eren pirates, que potser algun era moro.
0: Sí, bé, de saber.
1: Que, clar, quan he dit, ho he dit amb tota naturalitat,
0: va,
1: on està allò? Sí. Miri, agafi a Torres Moros i cap bueno, amunt.
0: Allà a l'eclipsi has de buscar un lloc que es vegi ponent i que no hi hagi muntanyes que tapin la posta de sol, eh?
1: Clar, sí. Clar, clar, si per no, això, per això.
0: Ara el veuràs a mitges, perquè allà no és complet, és un eclipsi
1: no,
0: parcial.
1: Ja ho sé, jo, però estarem allà, que estàs i ja, ja n'hem anat quedant.
2: Sí,
1: teniu
2: costat
1: les ulleres aquestes, ja?
0: Les té a la casa perquè hem d'anar a treballar amb un programa especial, però...
1: Ah, clar,
0: un...
1: tu faràs el programa especial.
0: Sí, faré un programa amb tota la part de l'equip, ella també vindrà, ella també.
2: Sí, sí.
0: Ens anem a Roquetes, que allà hi haurà el govern també, a l'Observatori de l'Ebre, i amb aquella alegria estarem fent un programa especial de les 4 fins a les 9. I si tenim ulleres, perquè si no, acabarem fregits.
1: Bueno, acabarem, no ens hi veurem gaire, ens haurem d'operar, no, no, però sí. No.
2: Ui,
1: no,
2: diuen
1: no que és perillós,
0: broma.
1: Eh?
0: No, no, no, és molt perillós. No fotem brometa amb això, no ho dic per
1: no,
0: tu, eh?
1: No, no, perquè... que, al contrari, la gent...
0: I tu i jo, que ja ens hem morir una vegada, ara no ens hem de...
1: No, per això la gent que us està sentint és sí. Bàsic recordar-li lo de les ulleres, i que no és broma.
2: No, no, és que no és
1: que
2: gens broma.
1: Que pot venir algun mal que no té... No té...
0: Que hi ha prou desgràcies ja, que no falta això.
2: Exacte.
0: Aviam, però això va.
2: Magda, seguim. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina llavors o t'esperes a posar-ne el pròxim cop que agafis el cotxe?
1: Jo intento no quedar-me sense. Mm-hmm. Perquè algunes vegades que t'has quedat sense és històric, allò, allà amb
2: sí.
1: Per això.
2: Sí.
1: He intentat, no, i ara fa molts anys que no m'he quedat sense. Però què faria millor carregar la nit? Perquè imagina't que te'n vas... de pressa, que t'esperen i no carregues, i et tornes a quedar sense allà enmig de la ciutat.
2: Clar, aquesta pregunta la fem per veure si els nostres convidats són previsors o són una mica més que improvisen.
1: No, jo improviso, però sóc més previsora del que semblo, perquè hi ha coses que s'han de preveure.
2: Clar.
1: Per venir aquí avui amb vosaltres, doncs, comptant el dia que havia baixat a Tossa per altres coses preveure, no? I en aquest sentit jo ho sóc més del que semblo, ja ho sé. I jo crec que millor la nit, perquè al matí potser surts de pressa i corrents, no te'n recordes i tornes a fer un ridícul allà.
0: Sí.
2: I no arribes on havies d'arribar.
1: Exacte, però això ja com a més greu. I a més, clar. Com no sempre agafes el cotxe, igual fa dos o tres dies i, ai, mira, que això no va. Jo, no, no, no, no. Amb el cotxe ja hem viscut moltes aventures, eh?
0: Ah, sí? Bueno, ojo.
1: Punxada de roba, el moment pitjor, bueno, això ha passat, ha passat.
0: Home, alguna cosa més que es pugui explicar per la ràdio?
1: No, no, no, l'altre no es pot explicar. Pot explicar-ho de
0: És que aquest jovent, clar, ojo, ojo, aquest jovent no ho saben, això, el cotxe, ara ja no es porta tant.
1: Però a la meva època sí que es portava lo del cotxe.
2: El què?
4: Quedàveu amb, no, amb els ligues, el cotxe, és això, no?
1: Sí, no, no quedàvem, venia l'assumpte, però sí, el cotxe es feia servir.
4: Però si la setmana... Jo l'havia fet servir, eh?
1: Tu també, jo també.
4: Ah, és algo habitual. Quan no tens un lloc...
1: Clar, no tenies on anar.
0: Però és que antes no hi havia lloc mai, perquè no podies anar a casa dels pares com fa el jovent, ni te'n podies anar a l'hotel, i havies d'anar pràcticament al cotxe...
4: Al mirador, al cotxe, no?
1: Sí, exacte, exacte. Expliquem coses que hem viscut. Sí, sí, tant.
2: Però els joves ho segueixen fent, eh? Perquè la setmana passada es va fer viral aquest vídeo de dos joves...
0: No, però això eren uns tios en marxa, era diferent, eh?
2: Era un altre rotllo, no?
0: Estem parlant d'anar per cap a un mirador, que, per cert, han tancat el mirador de Collserola, el que puja cap a Collserola.
2: Sí.
0: No sé, el t'hi vaig passar amb el cotxe, un que està a mig camí de la carretera.
1: Sí, diu que l'han tancat perquè hi anava massa gent, no?
0: Bueno, no ho sé.
2: Tothom amb el cotxe...
1: Sí, bueno, la vista és maca des d'allà.
0: La vista és una vista impressionant de Barcelona, perquè sembla que hi anava o a xingar o a drogar-se. I han decidit tancar.
4: O a veure jabalís.
0: No, jabalís no.
1: Ai, pobrets, que mira que n'han tingut, que han matat tants i estan encara amb la... febre
0: no,
1: aquesta.
0: Sí, exacte, efectivament. Efectivament que tenim la gent molt rebotada perquè no es pot anar a córrer ni a fer bicicleta per Collserola per culpa o conseqüència de
1: l'enfermetat.
0: De la febre porcina.
1: No sé si no s'ha portat bé o no, jo espero. Crec que sí, però realment és dur això, aquestes plagues, perquè n'han mort ja com 60.000 o 70.000, bueno, n'han mort i n'han matat, n'han mort uns...
0: El estan liquidant més aviat, eh?
1: Exacte.
0: Hi ha hagut algun sidral, perquè hi ha hagut vegades que els de gent rural han fet una batuda, a Can Roca per allà a Terrassa van fer una, que es presenten als 12 de la nit i quan s'han disparat amb escopetes.
2: Ostres, sí.
0: I aleshores pensa que hi ha un assassí suelto per allà. Sí, sí. Bueno, hi ha hagut el merder pertinent.
1: Maten, maten, també. Sí, sí, sí, sí. Això, solucionar-ho tot matant, jo no ho acabo de veure. Recordeu quan la èbola, que va venir aquella de fa uns anys, no tants, i que hi havia una noia infermera que tenia el gos, i li van matar el gos.
0: Sí.
1: Perquè, tant que si volien experimentar amb el gos, deixa veure com li anava amb un gos l'enfermetat. I el doctor Trilla, el degà del president de la... Bueno, president no es diu,
0: no,
1: el degà...
0: Però treballa aquí a l'Hospital Clínic i...
1: De medicina, dels millors... Sí. Va venir al Col·legi d'Advocats, que hi havia una comissió de defensa dels drets dels animals, que jo, i va dir que si passava aquí mai es mataria el gos, s'ho va carregar, i des d'aquell dia som amics amb el doctor Trilla. Però no, és un gran epidemiòleg.
0: Va haver-hi molt merder, amb aquest cas, però no ho deu recordar.
2: No,
1: el gos...
0: Home, doctor Fernando Simón, com està? Bona tarda. Bona tarda.
6: Los virus, sí.
0: Què?
6: I la corba del virus.
0: Sí, però vostè parla del virus, del coronavirus, i el que està explicant la Magdoranic és de l'època. L'època hi havia ebola, que venia d'una noia infermera, crec que era, venia de l'Àfrica.
1: Infermera.
0: O no, sí, i el gos havia estat en contacte i van dir, escolta, aquest gos el liquidarem per
1: sempre. El van liquidar ja.
0: Des
1: del punt de vista d'investigació, a veure que si el gos podia agafar-ho o no, crec... perquè no és segur, de més, no? I va ser, la noia es va... Ui,
0: es va rebotar bastant, sí.
1: Va rebotar.
6: Bueno, i a més, ella... Habíamos detectado uno o dos casos.
0: Això era abans.
4: Aquest gos es deia Excalibur, eh?
1: Excalibur, mira. Exacte, l'Excalibur.
0: I això va ser, crec, a l'hospital aquest, ara on van portar els de l'antivirus.
1: A Madrid.
0: Al Gómez de Ulloa, crec recordar, que és l'hospital on hi ha totes les coses xungues i allà... Allà els porten.
1: Ella va fer un speech fantàstic i després no sé si sóc del tot objectiu perquè jo estimo molt els gossos. Va dir que sí que era objectiu, clar, perquè va explicar els aspectes tècnics i tot, no? Però jo crec que és una gran persona el doctor Trilla, també.
0: Antoni Trilla, infectòleg, epidemiòleg, no sé exactament el càrrec, però allà està al Clínic. I un culer... però que flipes.
1: Sí, home, té totes virtuts, estima els animals...
5: Això sí que és una plaga.
0: No, calli, prou hi ha de faltar. A veure, jo et volia preguntar una cosa que encara no he aconseguit preguntar, que és quan vols que duri l'entrevista.
2: Sí.
1: Això és que manes tu?
0: No, esperis, amb l'entrada, un moment, l'entrada.
4: És que li fa molta il·lusió al Pere fer aquesta
0: pregunta. Aquí jo sóc el, com es diu això, el seu senyoria, sóc el jutge, i tu ets l'entrada, vale? De la defensa, en aquest cas. A veure, l'entrada, quan vol? 15 minuts d'entrevista, a partir d'ara, que ja en portem uns quants parlant, 20, 25, o fins al final del programa, que són les 8 del vespre.
1: Millor 25 o 30.
0: Vinga! Oi, que mentira, eh?
5: Se queda.
0: Jo posaré que se queda.
5: Que se queda, eh?
0: Sí, ja es queda.
5: Si se queda quedar, però se queda, eh?
0: Sí, aviam, pari de
5: molestar. I que pare de llamar a les elèctriques.
0: Un moment, que m'ha desaparegut.
5: Que va llamando con acento sudamericano.
0: No, és veritat, on estàs aquesta?
5: O de por ahí.
0: D'on has tret aquesta idea, ara? Què és això? Bueno, Joan, no puc posar l'alarma, però ja ho mirarem.
4: Ja la posem. Què has dit? 30, eh?
0: Sí, allò m'hauria de sortir aquí i no em surt.
4: Poso.
0: Vale, ho poses tu.
1: Però maneu vosaltres, eh?
0: Sí, no.
1: No t'agrada que et digui bé? Jo t'he vist manant a molts llocs, eh?
0: No m'has vist manant.
1: Sí, que sí, que ho sap fer millor del que diu.
0: On m'has vist manant, tu, a mi? No m'has vist manant, no t'inventis coses.
1: Ah, oh, hi ha programa, sí, però ho fas bé, no manant, dirigint. Vull dir, diguem la paraula dirigir.
2: Apreta, apreta.
0: Ho veieu qui mana aquí, no? És ella la que està dirigint la conversa, sí o no?
2: Es pot quedar, sempre.
0: La letrada.
2: Pot venir cada dia.
0: Pots venir cada dia, perquè ha de baixar de la tossa. A veure, et dic letrada, perquè justament abans, no sé si ho has mencionat tu o l'Alba, crec que has estat tu, que algú et va dir en el seu moment, quan siguis gran podràs ser advocada i defensar la gent. Sí. Això el teu pare, quan et foties pinyos amb les nenes que maltractaven aquella persona del col·le. Sí. Clar, tu has tingut casos gravíssims que posen a la pèl de punta, concerts de guerra, d'execucions i demés, però també has arribat a deportar temes tan detallats com qui es queda el gos després d'un divorci.
1: Sí, sí.
0: Has fet una mica de tot, tu, no?
1: Normalment la feina era qui es quedava els fills, que ara sabeu que fem custòdies compartides, quasi sempre, però ara les noves lleis han inclòs els animals de la família, que això ha sigut un avenç, perquè... I la gent discuteix. Lo trist és quan algú discuteix que no el volia cap dels dos, però en general... Ostres,
0: això passa? O sigui, que hi ha gent que separen
1: poc.
0: I donen el gos?
1: Ara ho veig poc. Abans sí, ho veig poc. I, a més, hi ha, a vegades, violència vicària amb el gos, que jo vull que consti a la llei nova, que no figura de moment. Perquè allò...
0: Escolta, truquem al president Illa, si vols. Truquem algú.
1: Truquem
0: al president Illa.
1: Saps què m'ha dit? Que em matarà el gos si no faig això. I, mare de Déu, vostè potser se n'enriurà, però jo... Dic, jo? Riure? El matem després nosaltres.
2: És que això és violència?
1: No, però això surt, Això surt. No només els nens, que evidentment pot ser lo prioritari. I quan és un gos, va amb els nens. Quan és el gat, a la convertida. Quan és el gat, jo tinc gats també, no els agrada tant anar canviant de casa. És curiós, Sí, sí, però el gos va amb els nens. I avui dia ja no hi ha gaire problema. La convertida, ara parlant de persones, sí, diguéssim, ha anat, ha funcionat bé i no hi ha gaires problemes, Hi ha més problemes de vegades amb l'altre. És el moment una mica dur dels divorcis aquests de les criatures i tot, però bé, bé.
0: Bueno, i la pasta, que sempre hi ha la discussió de la pasta.
1: Sí,
0: eh?
1: La pasta, però la pasta no fa patir tant com unes criatures. Les criatures, cada vegada jo crec que la gent se'ns ha fet més sensata, hi ha molts més acords, i a Catalunya hi ha molts acords, que els acords són bons, perquè... Home,
0: com és aquella frase, més val un mal acord que un bon judici.
1: Un bon pleito, jo els hi dic. Sí. Diu, més val un bon acord que un bon pleito.
2: No.
1: Sí, perquè som molt joves, però ell i jo, que ens hem mort i hem ressuscitat, que és veritat. Que
2: sou savis.
0: Sí, sí, tots dos hem mort,
1: Potser bueno, quan et treuen el cor, el tio va treure allò i la circulació extra corporal, no tens ni cor, què? No, clar, està lligat amb uns cables, no?
0: Ja, expliquem-ho ja, perquè si no... No, que els dos ens han operat del cor i ens ha fet un bypass a tots dos en diferents edats i a diferents èpoques, però al mateix hospital, que és el de Can Roti.
1: Sí, al mateix hospital.
0: Ho he explicat mil vegades i per això faig la broma de que em vaig morir. Sí, perquè et paren el cor, igual que amb ella.
1: Això ho diem al mateix hospital, que Can Roti, per cert, i ens ho van fer bé, i de, clar, I ja ens estimàvem, però això...
2: Home, clar, això us uneix.
1: Uneix molt aquestes coses. Sí, ressuscitats i tot.
0: Escolta, t'estava preguntant això de la teva faceta d'advocada, que has fet tota mena de coses. Tu, no et preguntarem l'edat, si vols digues-la, però no te la preguntaré jo, tot i que la sé, vull dir que no et pensis que no.
1: Ja ho sé, que ho saps, ja ho sé.
0: Bueno, i és un número maco.
1: Maco, sí, tant.
0: No sé com arribaré...
5: Estamos para hacer la comunión.
0: Perquè, exacte, efectivament, José María està aquí... Doncs encara exerceixes tu d'advocada, no?
1: Sí.
0: Allò, perdó per la frase, moriràs con les botes puestes?
1: Sí, però fer d'advocada a mi són moltes coses, vols les xerrades i la defensa, no sé, d'aquí i d'allà, però sí, jo que faig molts anys que faig família, per això em parlava de divorcis, de quan la dictadura vaig fer molt penal, perquè vaig especialitzar en presos polítics, que ja et queia tot a sobre, perquè clar, els advocats que portàvem defenses polítiques al Tribunal d'Ordre Públic o als Consells de Guerra, els tribunals militars estaven fitxats, clar. Per això tothom diu, sí, éreu sempre els mateixos, clar, perquè no tothom s'atrevia a anar allà. Bueno, s'atrevia, atrevir-se sí, però quedar fitxats, però jo ja estava tan fitxada que
0: sí,
1: no...
0: Sí, pel fet de defensar gent, entre comentes, democràtica o sospitosa o amb un currículum una mica curiós, et convertia...
1: Home, estaves fitxat. Passa que alguns ja hi estàvem d'abans, però llavors sí que hi havia allò típic de la fitxa, no? Aquesta, ui, defensa presos polítics, va, aquí ja sabien més o menys.
0: Bueno, i aquella època eres bastant comunista, diguem-ne, que és el que feia tota la resistència...
1: Sí, deien comunista, i tant, jo no he sigut mai, però era allò, comunista, si està contra la dictadura, comunista, cosa que era una manera de menysprear l'oposició democràtica, no? Mm-hmm. Perquè n'hi havia de comunistes, naturalment, només faltaria, i en una democràcia tothom ha de ser admès, no, en aquest sentit, però llavors sí, havien condemnat per comunista, una senyora que era, bueno, de democràcia cristiana feta, m'entens? Però sempre ells consideraven que quasi tothom...
0: Qualsevol desafecto al règim era comunista,
1: sí,
0: ja vaig, tu.
1: Sí, no ho deien així, però més o menys. Ja. I a mà se l'avió... Una... Ui, a mi, mira, no t'ho he portat, la multa última que em van posar. I a mà és una líder que pretende, no sé què, i acaba sent un peligro per la convivència pacífica dels espanyols. Ja. I és una multa que quan me la van posar, que doncs jo estava a la presó perquè ens havien detingut per altres coses, i la vaig guardar. Pensava, els clients no vegin això, que pensen. I ara estic... I un dia ordenant papers, em surt la multa, i ara estic encantada, no l'he importat de casualitat.
0: Bueno, bueno,
1: si no tu l'haguessis llegit, i se considera que és una líder no sé què, bueno, que està contra la convivència dels espanyols i tot això.
0: Estem parlant dels anys 70, això, més
1: aviat. Estem parlant de l'any 73, per ser més exacte.
0: Sí, sí.
1: Que veig que ho portes bé, exacte.
0: Home.
1: Sí, va ser aquella detenció, tu ho pots recordar, elles no havien quasi nascut.
0: No, no havien nascut, ni quasi ni no.
1: L'Assemblea Catalunya, que ens van detindre, te'n sí. recordes? Assemblea Catalunya, per la gent que no ho sap, que era una mica com un parlament clandestí, que hi havia, no era només de partits polítics, jo mateixa estava allà per abogados demòcrates, bueno, t'havies de buscar coses així, i no era de partits, però la veritat és que l'Assemblea va ser un òrgan d'oposició molt fort, molt d'intruca. I tant va créixer, i tant estava, que llavors un dia van dir prou, i van venir, clar, ja sabien on érem sempre, oh, això ha sigut com un l'enseguit, no, no, ja ho sabien de fa temps.
4: Però ara, amb tot això que expliques, jo avui en dia no em puc imaginar els joves fent alguna cosa així.
1: No, per això, per
4: sí,
1: això.
4: No, la gent no s'organitza, no està unida d'aquesta manera. Ja sé però... que les condicions són diferents, però, bueno, crec...
0: Però això es diu, perdona, es diu bastant i és força veritat, però també és veritat que quan hi ha, per exemple, grans desastres, com la d'Anna de València, els joves agafen un cotxe i se'n van ajudar. Sí, sí, va cridar l'atenció en el seu moment. La gent és altruista, el que passa que potser és un compromís diferent.
2: Jo crec que se segueixen organitzant, però potser menys.
1: Però
2: no ha quedat a zero.
1: Hi ha una desgràcia més, perquè jo recordo que va haver unes inundacions al Vallès, te'n recordes? Que van venir milers de persones.
0: A Terrassa
1: Mateus
0: va venir molta
1: gent. Exacte, a Terrassa. I jo en vaig allà, i anàvem, em sembla que no...
0: Va venir el Franco. El tio, sí.
1: Van desaparèixer moltes criatures que després es va veure que havien donat amb adopció. No. I van desaparèixer moltes, que això sempre acaba malament, això, les criatures, perquè trafiquen entre... El Patronato de la Protección de la Mujer, últimament potser n'heu sentit a parlar, que ja no existeix,
2: Ja.
1: Però que existia en dictadura i era el pitjor del món, ara no vull allargar amb això.
0: Es deia de protecció, però poca protecció. Més
1: la presidenta era Carmen Polo de Franco.
2: Uf!
1: Bueno,
5: la
1: era...
5: Collares.
0: La Collares, sí, que
1: entrava
0: les
1: vídeos. Un centre de tortura, de tot, i ara hi ha aquestes noies, ara ho han explicat, alguna ha fet un llibre, i era però horrorós. I molt, les portaven els mateixos pares, si la filla havia quedat embarassada del nòvio, sabeu allò, la portaven al centre.
5: Ojo,
1: que era de tortura, però pura i dura, no? I llavors, aquestes criatures allà mateix era el part. I mira, quasi sempre es morien. I no era veritat.
0: No era veritat, els donaven adopció.
1: Ah, exacte.
0: Sí, sí.
1: Ja ho ha dit.
4: Mare de Déu.
1: Sí, clar, és que això, no les veritat. Algun potser es devia morir, perquè a més no anaven al metge, sinó que deien que elles ja tenien... Que jo vaig anar a fer-se una entrevista. Vaig actuar de periodista, abans que tinc el títol. Vaig fer periodisme, també. Va, total, que els... I allò era sinistre, Eren com una ordre religiosa rara. Jo, quan vaig estar a la presó, també, no teníem la... funcionaris, teníem les cruzades. Tu ja t'ho saps, això.
0: Això ja no tant, Això ja... Sabia moltes coses, però aquesta no la tinc.
1: El Franco creia que moltes coses de dones, més que enviar funcionaris, millor monjas que ens menjaven el coco. Bueno,
2: vaja.
1: Home, les preses polítiques no ens van menjar cap coco. A les comuns... Bastant, A les comuns, pobretes, sí, perquè en aquell moment hi havia... Eren prostitutes, gent, dones que no sabien ni llegir ni escriure, m'entens? Jo vaig aconseguir el permís, perquè a mi em van tractar bé les cruzades, perquè em coneixien molt, perquè jo anava a les presons de dones, a les polítiques, intentava ajudar, perquè tothom anava a les dones, no? I jo anava molt a dones, però realment em van deixar al final... No deixaven parlar amb les comuns, perquè deien que els hi menjaríem el coco. I em van deixar inclús a mi parlar i tot això i tal, i llavors jo no sabien escriure, i dictaven, i jo escrivia la carta. O sigui, elles dictaven a la família.
0: A la família, clar.
1: En castellano, per supuesto, El català era com... Bueno, era com un acte de terrorisme, fer en català.
4: Ja.
1: Però, clar, m'entens? Això s'explica perquè això són coses que avui dia no us en podeu ni fer la idea.
4: No.
1: I que escriguis una carta a la mare, o al pare, o al germà, o al nòvio, o a l'amant, és igual el que vulguis, i tingui que ser, i que te la revisin tot, i este trozo hay que sacarlo, i l'idioma, clar. Jo recordo el meu pare, que l'últim dia que el vaig veure jo era a la presó, d'abans perquè va morir d'un infart amb 57 anys al dia, ara tu de Culelles potser no ho sabran perquè són molt joves, i ell fa veure que ho sap, no ho sé, el gol de l'holandès volador.
5: Ahí estaba don Johan Cruyff con el Atlético de Madrid.
1: 2-1,
5: centro de resaca en el segundo palo, y ahí llega don Johan Cruyff para poner el gol para el Fútbol Club Barcelona.
4: 22 de desembre del 73.
5: I ahí estava jo.
1: Sí, és, i a més
5: con
1: a mi...
5: Domingo Balmaña.
1: Sí.
0: Completament sí, d'acord, José María.
1: Sí, els dos homes ho sabíem, vosaltres sou molt joves. Però el Cruyff va fer, sí, clar, i el meu pare allà, et vinc a dir que ha fet el Barça, perquè això era conversa familiar.
0: Sí, clar.
1: I clar, el Barça en castellà, jo, hola, papà, com estàs? Clar, a mi no m'importa parlar castellà amb qui m'hi hagi conegut així, però sí, amb els meus pares, no, la meva germana, la meva mare, en castellà. Ai, semblava que estiguessin fent una comèdia, m'entens? I això ha passat tots els presos i familiars de preses polítiques, qual el franquisme.
0: Escolta'm, perdona, estem parlant molt de política, et vull preguntar, ja que ha sortit el tema del Barça, vull preguntar una mica sobre el Barça, perquè tu, com bé has recordat abans, vas estar a la Junta Directiva, vas ser defensora del soci. Bueno, deus tenir ganes, no?, que ja comença la temporada i tot això... O no?
1: Sí, sí, llavors sí, home...
0: No tens el món aquest del futbol?
1: Aquell món, sí, ara, aquell patí que tenim als col·legis, sí. Suposo que, no sé, i el senyor del Madrid també deu tenir patins, o no?
5: No, aquí, però com és el de Barcelona? És un equip perdedor.
0: No, és un equip perdedor, igual.
5: Que tiene 3 o 4 Copas d'Europa, nosotros tenemos 15, 16...
4: Sí, però va... Jo t'acompanyo, jo tinc un patí amb el Barça, perquè a més la meva parella pateix moltíssim amb el Barça, sí. I, sisplau, o sigui...
1: És un culer.
4: Però oh, una molt culer, molt.
1: Bueno, bé, estic, ja veig que estic rodejada de molt bona gent, eh?
0: A grans trets.
1: Però el Barça forma part de les famílies, perquè, clar, jo era l'avi, després el pare i tots, i jo, els fills, tots, sí. I apuntar-se els nens el dia que neixen.
7: L'espanyol no és de català.
0: Deixa parlar. Sí que és català, l'espanyol, no cal que critiquem.
7: Jo em vaig fer soci de l'espanyol quan vaig néixer.
0: Doncs me n'alegro.
7: Abans i tot de ser del Partit Popular.
0: Vale, ja està. Gràcies, del Cid Albiol. Te'n recordes, perquè has oblidat el número del Barça?
1: El número de sòcia. Sí. Home, com va canviant cada any...
0: Sí, va baixant.
1: Per això,
0: sí.
1: Ara em sembla que dec estar com el 10 o 11.000.
0: 10 o 11.000.
1: Jo hagués tingut més, perquè anàvem... Abans es feia que anaves amb l'abonament de l'avi.
0: Clar.
1: Jo anava sempre amb l'abonament de l'avi i no, llavors no hi pensaves en tot això. Ara, així i tot, és un número baix.
0: Escolta,
1: perquè...
0: a coses rares has fet pel Barça. Posa't els auriculars un segon.
1: Ah.
0: No sé si en recordes alguna d'una mica rara que has fet.
1: El Barça?
0: Sí, sí, sí.
1: El meu síndic del soci,
0: sí,
1: quantes,
0: aquesta és més anecdòtica. Posa't els auriculars. Don Marc, si té l'amabilitat.
8: Benvinguts a la ciutat de Santa Rita.
1: Que força Juve!
8: Força benvinguts a la ciutat de Santa Rita.
1: Grazie.
8: Nosotros somos del Señor, todo el mundo con el Señor.
9: E con la Juve.
8: Con la Juve.
9: E con la Juve.
1: Ahora con la Juve.
8: Benvenuts. Benvenuts.
1: Benvinguts.
8: Benvinguts.
1: Grazie.
8: La ciutat de Santa Rita.
0: A veure,
2: què
0: fas parlant italià amb un senyor que és capellà?
1: Sí, el capellà,
0: què? De què va aquesta història?
1: Estàvem tot l'equip del programa de l'Helena García Melero, tots.
0: Sí.
1: Perquè, bueno, i a més vam anar a demanar-li a la santa, una santa que hi ha a Itàlia amb una muntanya, que és la verge dels
0: impossibles.
2: Santa Rita.
0: Santa Rita. Els impossibles.
1: Clar, perquè volíem un impossible, perdona, i l'impossible va ser, perquè aquell gol del Sergi Roberto...
0: Sí. És el 6-1.
1: Ah, 6-1. Clar, nosaltres vam dir, bueno, estàvem allà al programa tots nerviosos, això, aquest patiment que tenim. Clar. I un encén una espelma i algú diu, algú hauríem de fer. I jo dic, anar a veure la santa. I vam anar tot l'equip. I ens ho vam passar pipa, eh? Jo des de l'adolescència que no renya tant.
2: Fèieu molta patxoca, eh, tots?
1: Bueno, ens ho vam passar, bueno, de veritat.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, però ho vam aconseguir, perquè jo...
10: Un partit que a mi me daria vergüenza de haver ganat.
0: No, és igual, vostè està una
10: mica major. Un penalti que no era, l'expulsió de Mascherano.
0: No, calli.
10: L'altra falta de Neymar,
0: si
10: un
0: memòria,
10: penalti inventado, el gol de Luis Suárez.
1: A mi, Neymar no jugava.
10: ¿Cómo que no?
1: Aquell dia no.
0: Aquell dia no.
10: Com
0: té millor memòria tu?
1: ¿Cómo que no? Si Neymar no jugava.
0: És el dia dels
10: esparsors. El gol
0: és el dia dels esparsors.
10: Sergi Roberto.
0: No, és un altre dia. No
1: és un altre dia. No.
10: Digo, el partido con el Paris Saint-Germain.
0: Aquell gol, per cert.
1: Sí.
10: A mi me daria vergüenza.
1: El gol de Sergi Roberto, l'últim.
0: Aquest, però al final no va servir de res, perquè ens van acabar eliminant.
1: Ens van eliminar després. Va ser aquell
10: any.
0: Però aquest dia vas anar amb la Melero, amb el Francesc Garriga, que ara està a l'altra banda de la Diagonal. El Genís Cinque i el Tian Riba, entre altres.
1: El Genís és divertidíssim. Tots macos, macos tots. I el Tian Riba no ho vegis. Sí, ens ho vam passar pipa.
0: Altre...
1: Ara, a part d'anar a veure la santa,
0: sí,
1: que jo deia, portem-li una samarreta al Barça, que no, i estava allà amb coses de la Juve, la santa, perquè la tenen com el Lending, saps allò?
2: Ah.
1: Sí, sí,
0: com la Samada.
1: La Samada, i tant.
0: Sí, a part d'haver-hi una representació icònica, una figura, hi ha la santa allà de...
1: La santa, bueno, això, com, clar, com aquests, sí, sí.
4: Com aquells dictadors que tenen a...
2: Com una mòmia.
0: Bueno, com el Lenin. O
1: sí,
0: com
1: a, sí, com el Lenin, he dit, perquè aquest és el clàssic. El
0: no, no té a veure el Lenin, no? I vosaltres, a Moscou? Està
1: no.
0: A Moscou, no?
1: No, però jo no l'he anat a veure.
0: El foten allà amb una nevera i el veus? Està allà encerat, diguem-ne,
4: sí,
0: no, bueno, amb el samat.
4: Mausoleu de Lenin, sí.
0: Sí, sí, home, home, clar que està allà, Lenin.
4: A Moscou.
0: Sí.
4: I a Vietnam també hi ha, tenen un dictador allà amb el samat.
1: I a Xina, i al del Mao.
0: Sí.
1: A la plaça aquella Tiananmen, aquella plaça que és la més gran del món, diuen, que jo hi tinc el mal record de com m'han matat en estudiants. Te'n recordes? 3 o 4 mil estudiants matats. Ara ja no ho faria.
0: Sí. Que... Allò d'aquell nano davant del tanc, aquella imatge d'un noi davant d'un tanc, sí, d'un estudiant davant d'un tanc, que l'has vist mil vegades, va ser la massacre de Tiananmen, però potser va ser als anys 80 o 90. Escolta, l'altre dia va haver-hi assegut aquí en aquesta taula, perdó, en aquesta cadira on estàs tu asseguda, l'Helena Fort.
1: Ah, Helena Fort. Helena és bona
0: advocada amic. Com tu.
1: Sí, també, maca, maca. Jo m'estimo moltíssim a l'Helena perquè ens vam fer amigues. Estaven les dues a la Junta del Barça.
0: Sí.
1: I eren unes dues úniques dones. Ara només està ella. O sigui que
0: no, ara n'hi tornarà una altra, eh? N'hi ha dues, diria. Si no m'equivoco, sí.
2: Amb aquesta nova n'hi haurà dues.
1: Ara sí, ara, però fins
2: sí,
1: ara està
2: fins ara
1: sola.
2: Era l'Helena.
1: Però l'Helena i jo ens vam fer molt amigues estant al Barça. I que ella després ho va passar malament perquè se li va morir molta gent, el marit, el pare, la mare, bueno, horrorós. Però l'Helena vam fer-ne de tots colors, que dius tu.
0: I ah, sí, sí,
1: sobretot vam fer una amistat que crec que la vida és importantíssim, les amistats.
2: Com i tant.
1: Jo,
2: i tenir crec... amigues és...
0: Bueno, sí, nosaltres li vam preguntar si es veia de presidenta del Barça o si algun dia hi hauria alguna presidenta del Barça, i si posa els auriculars... Ah, bueno, no cal, sembla que ho sent per aquí, potser no cal.
2: No, jo li volia preguntar, i al Barça, és possible això? Una dona presidenta?
11: Jo crec que serà possible, i que hi ha molta gent que estem treballant perquè en un futur això sigui possible. I jo crec que tot això serà el Barça. Tots portem un entrenador, un president, un directiu, ho portem tot a dintre. Però hi ha coses que han de ser factibles i jo crec que no és factible bueno. Actualment. Jo crec que si no és les properes, serà segur que serà el moment. I crec que el Barça, a més, donarà exemple i serà dels primers que ho farà.
0: Com veus això, tu?
1: A veure si és veritat. Ara ja n'hi ha, ja ha hagut presidenta d'algun equip italià.
5: El Celta.
1: I la dona del... Us en recordeu?
5: Leganés.
1: Rayo sí. Vallecano.
0: Sí, però era la dona del...
5: Maria Teresa Rivero.
0: Sí, o Jesús. Però, bueno, però estava una mica posada dit.
1: Sí, sí, sí, no en tenia ni idea, però no estava. Però jo crec que tantes coses que no hi havia dones, us n'adoneu, i en poc temps...
5: Ahí están las mujeres siempre queriendo mandar.
0: Bueno, no,
1: a les universitats eren poques. Ara han passat de... Jo em vaig col·legiar d'advocada, i érem un 1%. Val? Això era l'any 68. O sigui que, clar, vull dir, el món quasi no estava construït.
0: No.
1: I llavors vam estar poques, i ara ja són més dones, que homes a la justícia, a la medicina...
2: Ara són més, però queda feina per fer.
1: Home, clar.
2: Hi ha feines que encara estan molt masculinitzades.
1: Sí. Però sobretot ni un pas enrere, perquè avui dia em fa més por, més que aconseguir moltes coses, que ja les tenim moltes, no anar enrere.
4: Això pot passar. O sigui, tu te n'adones que com
1: si no
4: a dona,
1: volem nosat...
4: ara, un moment...
1: Sí, però no pot, no els hi hem de deixar passar. Ara, si guanyen determinats eleccions, doncs podria ser alguns drets adquirits al llarg de grans lluites,
0: doncs
1: mateix,
0: mira,
1: sense parlar de dones, el matrimoni gai, l'avortament, tot això a la merda, eh?
5: Vull dir que... Gràcies en parte al trabajo de gente como Luis Rubiales.
0: No, gràcies al Luis Rubiales...
2: Prou ja.
0: No, però d'aquest color. Perdoni, José María està sempre amb aquestes coses. Ara que deies això, m'ho has posat a huevo, que es diu castellà, que no sé, no em surt en català.
1: Posar l'ou no es diu.
0: No, aquest... que m'has posat en safata, molt bé, m'ho has servit en safata.
5: Dimarts.
0: M'ho estan xivant per allà dins. M'ho has servit en safata, no sé quin grau de pot fa l'adveniment, com sigui esdevenir el Nadal, l'adveniment del PP més Vox, d'una banda, i de l'altra, tots aquests nanos ara, que cada cop són més de dretes, més masclistes...
1: Són molt de Vox,
0: més...
1: eh?
0: I molt, nanos
1: sí.
0: joves, de 20 anys,
1: sí, i
0: així. Segons les enquestes,
1: de 18 i de 17,
0: Que els nos interessa.
4: No tan jove, entre 30 i 40 anys.
1: També.
0: No sé si això...
1: Van amb la pulsareta aquella.
2: Sí. Sí.
1: Perquè un em dius que el tren, venint de l'Autònoma, dius que jo soy de Vox, i ja l'havia visto ja, perquè se'm va ser al costat. No, i venien molts, i van estar, però em van trobar com una cosa exòtica. No en tenien. No, i és simpàtica, i nos dice...
0: A pesar de todo,
1: A pesar de todo, sí, això que no els hi vaig dir todo, perquè
0: sí,
1: ja...
0: No, todo clar, si
1: estava
0: todo.
1: Muy a favor de les autonomies, ja ho van trobar excessiu. I clar, si arribes a dir que volies anar molt més enllà...
0: Home, tu encara ets indepe, suposo, no?
1: Sí, però i la república? I una república? I dic, sí, és tu que sembla de república, però normal, qualsevol país del món és que es pot ser republicà,
2: home, tant,
1: no? Vull dir, només faltaria. I molta gent aguanta la monarquia, però en el fons té el cor republicà, no? Perquè a l'avi li van fer... Et trobes molta gent aquí a Catalunya? El meu tiet va estar en un camp de concentració, el meu avi vas per allà, a les Terres de l'Ebre i tot això, i t'ho trobes, no? I ara se'n van oblidant. Que tenien famílies que van patir molt, eh? La gent va patir molt, home, a tot arreu, jo crec. Tant, però aquí a Catalunya, déu-n'hi-do, perquè, clar, aquí a Catalunya, com a nació, perdíem, vull dir, clar, ja, lo del català... La Barcelona, ara faig historiadora, però a Barcelona va ser la primera ciutat bombardejada directament.
0: Sí, tant.
1: Perquè abans les guerres eren al camp de batalla.
4: Clar.
1: I aquí Barcelona va ser de les primeres bombardejades, vull dir que...
0: Escolta, estem acabant, que sí, se'ns acaba el temps... encara et diuen la Tina Turner catalana?
1: Sí, M'ho diuen algun pare, que just com m'he tallat el cabell i no el porto d'aquella manera...
0: Sí, ara no
1: porto
0: aquella tofa més
1: no,
0: de quina
1: no, tarda. No, no, que se m'hi posa, no, per això. Però sí que ho diu. Això s'ho va inventar el... Com se deia? Un periodista de Catalunya Ràdio, sí, home, sí.
0: Veure,
1: i un no. dia em va dir, saps la Tina Turner? I jo aquell dia no sabia ni qui era Tina Turner, fa molts anys.
0: Dona, home, sí, no
1: sí, home, però entro a Catalunya sí. Ràdio, sí, home, sí, home.
0: Qui podia ser de Catalunya Ràdio? Un històric?
1: Sí.
0: No seria el Ramon Bernils, algun d'aquests?
1: No, no era el Ramon.
0: No, ni el Quim Monzó, ja
1: no, no,
0: ni d'aquesta
1: no, era dels que... Aquell, home, que té el seu fill, també és periodista, ara, no?
4: El Salvador, fill... pot ser?
0: Salvador,
4: Salvador. Aquí hi he buscat...
1: Sí, Escamilla, l'Escamilla.
0: Ah, el Salvador Escamilla. Ah, ui, ja. Però aquest ja ve d'abans, eh?
1: Bueno, però sí,
0: sí, però de Catalunya Ràdio aquest va estar... uf, això ja és molt llarg d'explicar.
1: Era un
0: matí. Ve d'abans, ve d'abans.
1: Sí, ve d'abans, sí, però estava fent un programa i d'entrar, mireu, entro a Tina Turner.
0: L'Escamilla, de veritat, és el...
1: Era l'Escamilla?
0: Sí, els criats m'ha fet molts anys, però el seu fill també és periodista, efectivament.
1: Sí, efectivament, però sí que fa molts anys.
0: És un històric de la ràdio.
1: Fa molts anys, han passat anys.
0: I ella va posar això a la Tina Turner?
1: Sí, és ell que ho va posar.
0: M'hauria jugat un sopar i no hauria encertat mai.
1: No, veus? Però no sortia el nom i em sap greu, perquè a més l'estimava molt, i a més va... Que la gent ho deia, llavors ja vam riure molt, però va ser ell que ho va dir, a més ho va dir per ràdio. Mireu, està entrant la Tina Turner. Clar, i ho va dir ell per ràdio, saps com era?
2: I t'agrada, no? És un sobrenom xulo.
1: Home, jo crec que... Sí, home, podíem haver dit alguna altra cosa, imagina't-hi
0: tu. Bueno, perquè t'ho ha dit per la semblança física. Però després, amb el pas dels anys, es va saber que era una tia molt empoderada.
1: Sí.
0: I que els tenia bastant ben posats, eh?
1: Sí,
0: es va
1: que va...
2: Com la Magda.
0: Sí, sí, sí.
1: Va patir maltractes.
0: Exacte,
1: i tot. I va tenir que aguantar una cosa, que per sort ja l'hem acabada, per altres països no, que va tenir que portar el nom del marit, que era Turner. Ella,
0: ah.
1: Mike Turner, que era el maltractador. Perquè aquí, en aquest país, vam tenir més sort, que no havíem perdut els noms. Però, clar, ella ja era famosa com a Tina Turner, i llavors tenia que dir Tina no sé quan.
2: Clar.
1: I, per sort, ja a França encara estan, ara ja permeten que no, però molts països molt més democràtics d'aquella època que aquí... No perdien, les dones perdien el nom, que és fatal, perquè
0: sí, sí.
1: A més amb els divorcis anaves dient
0: França,
1: diferent, i amb els divorcis anaven canviant el nom, i qui eres
0: sí,
1: tu?
0: Sí. No, no.
1: Aquí no ha passat mai, ni en la dictadura.
0: I aquí
1: ni.
0: Doncs que no passi. Cognoms, i en canvi,
1: no, perquè és molt gros, et va, per identitat.
2: Sí. Sí, sí, per identitat totalment.
0: L'última pregunta.
2: Escolta, Mireia, aquí el versió estiu ens agrada una mica també fer una mica el xafarder.
0: Ui.
2: Llavors, nosaltres volem saber... Clar, tu has conegut a tants VIPs, volem saber quina és la persona més famosa, més VIP, que tens a l'agenda del teu mòbil.
0: Ui.
1: Sí, més famosa. Clar, jo tinc molts actors, actrius, polítics, sí, que tinc molta agenda, però no, no ho valoro així com a VIPs, no sabria quin dir-te ni voldria dir-ho, però sí que tinc.
12: Pere Mas?
0: No, home, sí, clar, no sé com tenim el telèfon.
12: El socialista
0: no,
12: Pere Mas?
0: No, no, és que ara em diuen que soc socialista, aquesta colla. Sí,
13: ja sempre he sigut del PSC. Clar,
1: tinc també, perquè tinc molts amics, jo tinc amics a tot arreu, i naturalment entre els socialistes també, i alguns havien fet la lluita junts quan...
0: Sí.
1: Clar, clar, només faltaria.
0: Escolta, t'haurem de tornar a convidar, perquè hem estat gairebé una hora i ha passat volant.
1: Ah, doncs mira...
0: Ja, no, és que és l'hora de posar les notícies de les 6, que si no...
1: Clar, no, no, les hem de sentir tot el que passa al món.
0: Amb una metralladora i m'agafaran i em penjaran de...
1: Ara estem contents, però quan sentim les notícies no ho estarem tant.
0: No.
1: És que passen desgràcies a tot arreu,
0: no, mira,
1: això.
0: Justament ara, justament, ja n'hem parlat abans, però hi ha hagut un terratrèmol a Colòmbia, que ara en sabrem l'última hora, que ens l'actualitzaran, i d'altres coses. Bueno, escolta'm, podríem haver parlat de mil temes més.
1: I a Colòmbia que ha guanyat l'extrema dreta, vas veure com expressava aquell ahir.
0: Ah, això, mira, jo no tenia tan controlat, veus?
1: Ah, jo sí, jo
0: està
1: sí.
0: Està més al dia ella que jo. Ja
1: no,
0: dic,
1: no.
14: Sembla de presentadora i que marxi el Pere Mas.
0: Aitana, bona tarda, com estàs? Bueno, bona tarda, que són les 6.
14: Bon matí, que es posi ella de presentadora.
0: És l'Aitana, bon matí, molt bé. Doncs ja, es queda
14: ja
0: la... És periodista, per tant, la posem la Tina Turner catalana, el Marc d'Oraní.
14: Sembla bé. Votacions a favor?
0: Ja està, ja ha guanyat. Ja està,
2: no m'ha aixecat la mà.
0: Apa,
14: vinga, fora, Pere.
1: Magda. El senyor del Madrid, no sé què em pensa. Tot.
0: El senyor del Madrid, que posem a presentar el programa? No ho sabem.
15: Bueno, no sé què era que le diga. No.
1: Quedaria horrorós, un senyor del Madrid a RAC1.
15: No, bueno,
2: no, no, no, prohibit.
16: Això no passarà mai.
15: No, bueno, un poc raro.
0: La Núria Camp és aquí fora,
1: coses,
0: no?
1: Però aquesta no.
16: Això segur que
2: no.
0: Sí, i el senyor dels assassinats, segrestos i diverses
15: huele
0: coses.
15: Huele a canguelo, porque empieza la liga.
0: Va. Va, deixem-me posar uns anuncis que hi anirem al butlletí a les 6. Moltes gràcies.

0: 3 minuts de 7 de la tarda, acomiadem el senyor Sang i Fetge, de seguida arriba el temps afegit. Fa dies que en parlem, i si us heu banyat aquests dies, que espero que us heu pogut banyar, perquè amb la calor que fot, doncs és l'única manera de salvar una mica el tema. Qui s'hagi banyat al mar s'haurà adonat, ja el brusca, que l'aigua està molt més calenta del que tocaria.
1: Sí, malauradament, el Mediterrani viu una onada de calor marina sense precedents. Ahir, de fet, les boies de Barcelona i Tarragona van marcar més de 30 graus, i a Mallorca, a mitjans de la setmana passada, es va batre el rècord absolut a escala estatal, amb una temperatura extraordinària de 33 graus. El mar Mediterrani viu una situació inèdita que s'allarga des de finals de maig amb un valor de 28 graus. Això són gairebé 2 graus per sobre del que tocaria respecte de la mitjana del període de 1991 al 2020.
0: Bé, aquí, com sempre passa amb això, la discussió de si hi ha el canvi climàtic, la crisi climàtica, hi ha mil bronques sobre aquest particular, que si això, que si allò, però és que la realitat és aquesta. La gent es fot dins l'aigua i es troba que l'aigua està, no va dir bullint, tampoc està bullint, però amb unes temperatures...
1: Però sí que ho notes, és que és el que comentaven avui, és que és com la temperatura, sí. Diguéssim que quan tu et dutxes amb aigua una mica calenta, és que ho notes, és que no és del tot freda ni fresca.
0: Molt bé, doncs per parlar d'això, deu ser home que saludi en primer lloc a la Mara Segovia, que la tenim al telèfon, ara, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Biòloga marina, experta en taurons, que realitza part de la seva investigació a Pelagic Expeditions. No sé si ho he dit bé, o Pelagic, o com s'ha de dir.
2: L'has dit perfecte.
0: Molt bé, i biòloga marina, que no sé si ho he dit també. A veure, sí. Comencem pel començament. Això de les boies, des de quan hi són, com funcionen i de què serveixen? Bueno, per saber la temperatura, això ja t'ho dic jo. Però com funciona tot plegat?
2: Com funcionen les boies?
0: Sí.
2: N'hi ha privades, n'hi ha públiques, però n'hi ha com una xarxa de boies normalment per totes les masses d'aigua que ens ajuden a agafar les dades, tant per a saber el que està passant al moment com per a tratar de disculpa, que no esperava això.
0: No pateixis.
2: Les podem utilitzar al moment, com a per a dir que les temperatures estan així, però també les utilitzem després, quan volem entendre què ha passat amb els animals. Uh-huh. Per exemple, n'hi ha una ratllada, que és la ratlla pelàgica, no sabem què passa amb aquesta, que n'hi ha anys que apareix un munt a la costa, n'hi ha anys que no la veuem, doncs estem tractant de, amb aquestes boies, amb les dades que agafem d'aquí, el tractar d'entendre si l'efecte ve per la temperatura o per una altra raó.
0: Perquè, evidentment, anava a preguntar si és normal que aquestes alçades l'aigua de la mar Mediterrània estigui així de calenta, però una mica la pregunta conté la resposta. No és normal, això. Esteu molt preocupats?
2: No. A veure, el Mediterrani és un dels mars que s'escalfa més ràpid de tot el planeta, i aquest any ha estat a un extrem perquè el 98% de la conca ha estat en una onada de calor marina. I hem arribat a punts fins a 8 graus per sobre de la mitjana, que això és una burrada. I a la nostra costa és veritat que no hem arribat a aquest pic, però sí que portem una calor anòmala, molt persistent, i que això ja no és estacional, això ja estem parlant de l'empremta del canvi climàtic.
0: Aquestes boies són unes boies que funcionen de manera més o menys automatitzada, però és que tinc al telèfon també una persona que abans que existís tota aquesta tecnologia és una de les persones molt coneguda pels meteoròlegs i per les persones que es dediquen a la qüestió del temps, és en Josep Pasqual. Bona tarda, Josep, com estàs? Hola, Josep, com
3: va? Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Molt bé. No sé si presentar-te com a pescador de l'estartit, si és la manera correcta de presentar-te.
3: Ui.
0: Bé, tenim alguna dificultat, Josep?
3: Sí?
0: Sí, deia. Sí? No sé si presentar-te com a pescador de l'estartit.
3: Observador meteorològic. I oceanogràfic, amb aquest.
0: Observador meteorològic, i tu surts amb la barca des de fa molts anys. Explica'ns el que fa molts anys que fas en relació al registre de la temperatura de l'aigua.
3: Sí, doncs sí, a començaments dels anys 70, del segle passat, doncs vaig anar a estudiar a Barcelona, darrere l'escola industrial, i jo ja era aficionat a la... perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, i vulgues que no, doncs, més en aquell temps que no pas ara, perquè no hi havia els models de previsió, feia falta fixar-se amb el cel, fixar-se amb tots el que ens indica el temps, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig agafar aquesta afició i vaig conèixer en aquell temps el doctor Antoni Ballester. L'Antoni Ballester, doncs, juntament amb la Josefina Castellví, que no fa pas molt que va morir, sí. Doncs varen ser uns dels fundadors de la base antàrtica espanyola. no? I vaig

0: conèixer aquest senyor i em va facilitar doncs, termòmetres d'inversió, els que hi havia a l'època, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a prendre dades de temperatura del mar a diferents fondàries. Això tinc la sèrie... la vaig començar de manera ininterrompuda, això sí, primer amb observacions setmanals i ara, el que portem de segle, doncs, intento fer-ho un parell de cops per setmana, sempre amb permís del temps, no? Mm-hmm. I, per tant, des de l'any 1974 cap aquí, doncs, tinc dades de temperatura del mar a diferents nivells.
1: Molt abans que hi haguessin aquestes boies automatitzades, sinó que tu, senzillament, pues, les vas apuntant i, a més, són públiques, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya les penja a la seva web.
0: Sí, són públiques. Bé, jo també els apenjo a la meva de web, que és meteolestartit.cat, uh-huh. i les vaig actualitzant també. Sí, són públiques perquè doncs, són d'interès, doncs ara com... Doncs com comentava la companya, la biòloga, Marina, doncs segurament també els utilitza, o els sí. biòlegs també les fan servir justament per estudiar la biologia marina, tant sigui, diguéssim, bestioles com algues o altres coses, no?
1: I tu, Josep, que fa tants anys que ho fas, això, estàs preocupat per aquest increment que s'està detectant de la temperatura del Mediterrani?
0: Bé, els que ho estem mirant, doncs, sí, és realment és preocupant, perquè, per exemple, amb dades d'ahir, aquí a la zona de les Medes, teníem una temperatura de 26,4 graus, i això és 3 graus per sobre la mitjana climàtica dels anteriors 25 anys, i això és una bestialitat, de més. I, a més, avui, aquest dematí he anat a fer l'observació a Palamós, i allà he mesurat temperatures entre 27,5 i 27,8 graus, segons si era... 3 milles de la costa o mitja milla de la costa. Mm. Per tant, unes temperatures altíssimes.
1: Mare, com pot afectar aquest increment de la temperatura a la fauna i a la flora autòctona? Això provoca, per exemple, que puguin venir espècies que es desorientin o vinguin a parar més a espais que no els hi tocaria?
2: A veure, és veritat que afecta, i per això les dades que agafa el company són superútils, les necessitem més que res. Però primer que el calor afecta als que no es poden fugir, com les són les pedres de Posidònia, les gorgònies, els mol·luscos que estan fixes. I aquestes pateixen mortalitats massives. Uh-huh. Però també els que es mouen i de forma normal, per exemple, la tortuga careta, aquests exemples, la calor determina tant quan comencen a pondre ous com el sexe de les cries. Llavors, l'augment de temperatures ha fet que la costa mediterrània espanyola s'estigui convertint en un lloc habitual de nidificació quan no sempre ho va ser. I d'espècies noves, clar, n'hi ha una cosa que això es diu tropicalització, que bàsicament és que l'aigua calenta permet que s'instal·lin espècies que de zones més càlides.
1: Són espècies, diguem-ne, no sé si reinvasores, però menys habituals.
2: Si venen de fora i s'estableixen, agafen el lloc d'una altra espècie, ja sí que seria una espècie invasora, però sí, d'un altre lloc que de normal no estarien aquí fins que ara la temperatura ha canviat.
1: Mare, hem dit que, entre d'altres coses, la teva presentació, que eres experta en taurons. No sé si això també pot fer que s'acostin més cap a la costa, tot aquest tema de la temperatura.
2: Que s'apropi més a la costa. Sí. A veure, la veritat és que l'aigua més freda té més nutrients i les seves preses estan més a l'aigua freda, perquè aquests taurons mengen peixos, mengen invertebrats marins, així que si això passara, que canviarà si estan més a prop o a lluny, la veritat és que lo normal seria pensar que gairebé al contrari, que l'escalfament podria allunar-los de la costa en comptes d'apropar-los. I seria més difícil el veure-los a prop.
1: Amb això que hem guanyat. I una cosa, suposo que has vist aquestes imatges de Marbella, d'aquest cap de setmana, d'una tonyina una mica desorientada, que semblava que perseguia un senyor i que arriba fins a la costa i que anava fotent cops amb la cua de la tonyina, una tonyina d'una dimensió d'un metre.
3: Gegant,
1: bastant gros. Tens res a dir sobre això? O bàsicament va per una altra banda? Té a veure amb l'escalfament o és una tonyina que està una mica del revés i ja està?
2: La veritat és que tu l'has dit, que parecia desorientada, i això és el que estava. Jo el que veig és un animal que està en mal estat, que està desorientat, i que podria tindre algun problema de salut. Llavors, és molt normal que els animals que estan, que normalment estan més allunt de costa, si arriben a la costa, tenen algun problema, normalment.
1: Josep? Llavors estem... Sí, perdó, digues, acaba.
2: Que hi va dir que la gent ha dit això de que com que la tonyina perseguia el banyista, això, i l'únic que està clar és que no suposava cap risc per a aquest banyista ni per a la resta, més allà de tindre un animal d'aquestes proporcions, donant cops de cua i en plena situació d'estrès, clar, però...
1: Josep, no sé si tu has vist aquestes imatges també d'aquesta tonyina de Marbella fotent cops de cua.
0: Sí, els he vist aquest migdia, sí.
1: I t'ha creat l'atenció o què has pensat quan les has vist? Tu que alguna tonyina les has vist al mar però no fotent el loco d'aquesta manera, diguem-ne.
0: Sí, els he vist, però això que diu la companya, doncs segurament s'ha desorientat. I a vegades passa, inclús amb balenes ha passat això.
1: Deixeu-me que us pregunti una última cosa per anar acabant a tots dos. S'havia dit molt quan va haver-hi tantes plagues de meduses a prop aquí, a les costes catalanes, que això tenia a veure amb l'escalfament del mar. I ara que estem explicant que l'escalfament és més alt i que està mesurat tant per les mesures del Josep quan surt amb la barca com per les diferents boies aquestes automàtiques, no tinc la sensació que estiguem durant tantes notícies de meduses, no? Doncs no sé si és que la teoria no falla o és que per un altre motiu està en altra banda o és que no té res a veure amb la temperatura de l'aigua. Comencem amb tu, mare. Res a dir sobre aquest particular de les meduses?
2: A veure, en general les meduses és veritat que funcionen amb la temperatura, però no és la temperatura. Funcionen amb les corrents marines. Uh-huh. Vol dir, el canvi de temperatura, a l'aigua mou l'aigua. I depèn de la forma en la que se mouen, l'aigua on estan les meduses se mou. Perquè aquests animals, pareix que sí, però no tenen la capacitat de moure's llargues distàncies. Són com arrossegades per l'aigua. Llavors, no té que ser que quan hi ha més temperatura n'hi ha més meduses. És de la forma que estigui funcionant les dinàmiques de l'aigua.
1: Val.
2: No sé si m'explico.
1: Sí, perfectament. No és... Perquè vale. Corria aquesta mena d'història...
2: És com carreteres que van canviant de
1: saber popular, que es deia més aigua més calenta, com que tot s'atribueix al canvi climàtic, es deia una mica això. Josep, no sé si tu n'estàs trobant més o menys quan surts amb la barca a fer les teves mesures i tens alguna percepció sobre això de les meduses.
0: Sí, bé, jo des de... A part de la temperatura, des de... darreries dels anys 80 també prenc nota de si es veuen meduses. Carai. I fins i tot les 4, sí, les 4 o 5 espècies més comunes, també apunto quina espècie es tracta. I el resultat és que el màxim que tinc observat de meduses és entre maig i juny i entre al voltant del setembre. I el centre juliol i agost, en general, la majoria d'espècies hi ha una disminució. El que passa és que juliol i agost és quan tothom se banya i, sí, clar, sí. Si n'hi ha una, la veu tothom, no? Però sí que és cert doncs que hi, ara n'hi ha una que no, n'hi ha una espècie, que ara no recordo quina, que sí que és més freqüent juliol i agost. No sé si és
1: la mare. Com? Ens ho estava dient. La mare crec que estava escoltant i ens ho estava a punt de dir. Quina és?
2: La ou fregit. N'hi ha una
0: sí, em sembla que sí.
2: Que aquesta
0: sí,
2: és habitual d'hivern l'endelani, sí. Que a més no fa res, no pica, no res, no...
0: Sí.
1: No, bueno, però guarda-la tampoc en fa. Però vaja, si no pica... Pues
0: sí. Ara, comentant-ho dies enrere amb en Josep Maria Gili, que és expert en el tema de meduses, doncs ell atribuïa justament el centre de l'estiu d'aquest any, per exemple, que n'hi ha menys, perquè no els hi va bé aigües tan calentes.
1: Ah, caram, doncs mira... Bé, en fi, doncs...
0: O sigui, que això quadra amb el que tinc experimentat jo, que abans de la calor forta, o les aigües més calentes, doncs és quan hi ha un màxim, i un cop ha passat aquest...
1: Ep!
2: Clar.
1: Hem tingut alguna petita dificultat? Encara ens... Ah, molt bé.
0: Però és cert que aquest any... Sí, aquest any pràcticament no se n'han vist. Se n'han vist poquíssimes.
1: Escolta'm, Josep, moltes gràcies. Recordem la pàgina web aquesta on poden consultar les teves mesures i notacions, sisplau.
0: Sí, és les 3 W's o allò que s'hi posa davant.
1: Sí.
0: Meteolestartit.cat.
1: Meteolestartit.cat. Doncs molt bé, moltes gràcies, Josep Pasqual. Gràcies per aquestes mesures i per la teva feina. Adéu-siau. I també
0: gràcies a vosaltres.
1: A la mare Segovia per la seva aportació científica.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu a tots dos.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
1: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
2: Ring, ring, ring.
3: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf del canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
4: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
3: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
5: Sí?
3: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
5: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
4: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
3: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
3: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem-hi, punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
6: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, aquest programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem les primeres nits fora de casa, per què ens costa tant dormir, una entrevista amb Rosa Voladeres i la història de 5 reines que van canviar el món. Però comencem amb un tema que toca a tothom. Ara que molts de vosaltres esteu de vacances, segur que us ha passat allò de que sou en un hotel o en un apartament i la primera nit us costa dormir-hi bé. Ja pot ser bo el matalàs, ja pot ser còmode l'hotel, que no dorms com a casa. Doncs bé, es veu que això té un nom i es diu efecte primera nit. En aquesta conversa que van tenir el Versió RAC1 amb l'Anna Dan, catedràtica de psicobiologia i membre de l'Institut de Neurociències de la UB, descobrim per què a vegades ens costa dormir bé fora de casa.

0: Clar, si vols anar a dormir en un lloc que no és casa teva i poses aquesta música de fons, segurament...
1: Sí, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
0: Però segurament que no podràs...
1: No dormiràs.
0: No podràs, no podràs dormir. Bé, aquesta és la història, o si més no, aquesta és la qüestió que tractarem els propers minuts.
1: Basada en fets reals, eh?
0: Relacionada amb les primeres nits que passem fora de casa perquè... En principi, no dormim com hauríem de dormir, tot i que a vegades arribem a segons quins llocs, alguna casa d'algun amic, sí, o alguns hotels, que veus aquell llit i dius... Aquí, això...
1: Pues que és, aquest és el fenomen.
0: Aquell llit que és igual. És comodíssim, és millor que el de casa.
1: Però no dorms, aquest és el fenomen. És a dir, estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir,
0: sí, sí,
1: i la primera nit... Hosti, aquell llit, això serà espectacular.
0: Calor.
1: I no dorms.
0: El llençol que cau. No, és que és
2: la primera... Sí.
0: El coixí.
1: Llum.
3: L'orientació, que és diferent de casa.
1: La Marta està amb l'orientació.
0: Com es diu allò?
3: Sí,
0: el cobrellit, que molesta.
3: La funda nòrdica.
0: La funda nòrdica, que si vas si vas cap a
3: països,
0: a països nòrdics.
3: Nòrdics,
0: la funda nòrdica la posen radicalment diferent a com la posem nosaltres.
3: I és individual, allà.
0: Perquè allà se la posen...
3: Cadascú té la seva funda nòrdica.
0: I a mi sembla que vaig als països del nord, o sigui, sempre em cau la funda nòrdica, te passes mitja nit, la vas a buscar...
3: Perquè no és de matrimoni.
1: Però és que és totalment contradictori, perquè és un temps que hauria de ser de descans i de tranquil·litat. Doncs tinc una bona notícia pels que us passa, pels que ens passa.
3: A veure.
1: Que és que...
0: Un somnífer?
1: No. Que està diagnosticat, es diu efecte de la primera nit. Efecte de la primera nit, i avui s'ha conegut un estudi que explica per què passa. Aquest efecte de la primera nit el pateixen moltes persones, no tothom, i la primera reflexió l'hauríem de fer a partir de l'enquesta que hem penjat, Marta. Us hem preguntat si vosaltres també el patiu.
3: I hem donat tres opcions. La pregunta és, dormiu bé la primera nit?
1: No.
3: Les tres opcions són sí,
2: no,
3: dormo com un tronc,
1: sí. Hi ha gent que també,
3: no, em costa dormir,
1: no. Sí.
3: O depèn molt del llit.
1: Compte amb aquesta última, també.
3: Molt repartida avui l'enquesta. L'opció que més guanya aquesta hora, més de 400 vots, és... No dormo bé la primera nit, em costa.
1: No,
3: això ho ha respost un 35,8%.
0: Bueno, no dormo bé.
1: Allà vagis on vagis,
3: no dormo
1: bé. Jo
3: he votat aquesta opció, també.
0: Jo també.
3: La segona més votada és que depèn molt del llit, amb un 33,7%.
0: No dorms bé.
3: I després hi ha, atenció, un 30,4% que diuen que dormen com un tronc.
0: No.
1: Fa anys que s'estudia aquesta mena d'impossibilitat de poder dormir bé la primera nit, que som fora de casa, però avui hem conegut les conclusions d'un estudi de la Universitat de Nagoya, al Japó, que ja s'ha publicat en diverses revistes científiques i que van més enllà d'allò que diu la gent: oh, és que això és un lloc nou, no dorms perquè això és un lloc nou. Doncs no. En parlem amb l'Anna Adán, que és catedràtica de psicobiologia i membre de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona. Anna, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Ets afectada del síndrome de la primera nit?
4: Doncs mira, en sóc afectada, depèn. No sempre. I mira, què voldria dir? Aquest estudi que s'ha publicat està molt ben fet i és un pas científic,
1: sí?
4: Però deixeu-me dir una cosa.
1: Ai.
4: No s'han canviat persones de llit, s'han canviat rates de gàbies.
1: L'explicació traslladada als humans de per què patim aquest efecte de la primera nit seria que som com molt semblants als animals i hi ha alguna cosa en nosaltres que diu: compte, perquè no és el teu lloc habitual. O sigui, et pot passar alguna cosa perquè no estàs a casa.
4: Et pot passar, sí. Sí que et pot passar, i sens dubte, perquè, escolta, tot el sistema nerviós.
1: Quina seria la teva explicació de per què no dormim aquesta primera nit?
4: La meva explicació és evidentment, el que estem en un lloc nou o diferent del nostre habitual. I en aquest lloc nou i diferent del nostre habitual hi tenim, doncs, escolta, des de la temperatura... I podem tenir diferències de temperatura, d'il·luminació, de sorolls, el matalàs i el coixí, que poden ser més còmodes que el que tens a casa,
1: sí,
4: però
1: sí,
4: que no, l'orientació del llit, tota una sèrie de senyals que t'entren gairebé a nivell perceptiu i que fan, doncs, que no t'adormis i que pot ser que estiguem amb aquesta neurotensina, que tot això ens l'activi. I li hem d'afegir moltes altres coses. Què hem fet abans?
1: Yeah.
4: Hem fet un viatge agotador, estressant, perquè és que ens hem creuat Espanya de Catalunya fins al sud, i no diguem ara ja el més estressant que pot ser, que dius: és que estic cansadíssim i hauré de dormir. No, és que a vegades, si t'has cansat molt, no dorms bé. estàs com hiperactivat. Me n'he anat i, escolta, un lloc nou. He quedat per sopar, després de sopar hem anat a fer unes copes.
0: Sí.
4: Es poden estar sumant factors que t'interfereixin o que dificultin el dormir.
1: A mi el que m'agradaria que m'expliquessis és un dels que has mencionat, que a més és molt interessant, perquè ho dèiem a la redacció, home, travesses mig món, estàs cansadíssim o agafes fins i tot un tren de mal humor, intentes dormir i no dorms. O sigui, el cansament pot arribar a fer el, com l'efecte contrari, el nerviosisme, i que no dormis?
3: Et passes de voltes, no?
1: Això va així?
4: Sí, ah, sí? Això va així. Sí, això pot anar així. I pot anar així fins i tot a nivell d'estat d'ànim. Que mira, una estratègia amb situacions de depressió, problemàtiques, els inicis que tenim, que encara el tractament no funciona, és la privació de son. I la falta de son millora l'estat d'ànim. I no dormir, l'estar molt actiu i el molt cansat, a més, sobretot, és l'activitat, fixa't, l'activitat m'estimula. Lo d'anar a fer gimnàsia al vespre, que ja sé que ho fa molta gent.
1: Sí, ho fem tots.
4: Per què? Bueno, tots no, però bueno. No, n'hi ha que matinen a les 6 del matí,
1: sí,
4: o a les 5
1: també.
4: Per anar-hi al matí. Bueno, doncs estan fent-ho millor ells que no pas els del vespre.
1: Ah, sí?
4: Perquè el cansar-me a prop de dormir, el que fa, d'alguna manera, és una senyal al cos de que encara estem amb activitat, encara estem funcionant i no toca dormir encara.
1: No, però a veure, la meva lògica és, jo canso el meu cos perquè quan arribo a casa em menjo una sopa d'all i ja caic al llit sense mesura. No.
4: Bueno, i pot ser, pot ser que passi. Pot ser que et passi això, la sopa d'all. Però si tu l'activitat l'allargues molt a prop de dormir, això no t'està facilitant que t'adormis. D'alguna manera, les activitats properes, escolta, 2 horetes abans d'anar-te'n a dormir han de ser ja de paivagament, de menjar frugalment, fixa't, no sopem, no fem aquell sopar, perquè tot això m'està perjudicant el conciliar la son. I sobretot amb el que li costa conciliar-la.
1: Abans estaves parlant, has fet tota una llista de coses que poden influir.

0: el matalàs, l'orientació, els coixins, de tot això, quin pot suposar el canvi més important pel nostre cos? Que el nostre cos digui, compte, que jo aquí no hi estic bé del tot.
1: Mira, jo diria que el que està acostumat a dormir en foscor, que és l'ideal, hem de dormir en foscor, a la que vegi una escletxa de llum per allà amb aquelles cortines.
0: Sí. Jo he penjat tovalloles a les finestres, eh? He penjat tovalloles. Jo vull viure en un búnquer. No vull que em toqui res de llum. Digues.
1: No. I fas bé, eh? Fas bé. O sigui, realment hauríem de dormir en foscor absoluta. És un dels estímuls ambientals que t'ajuden més a conciliar la son. Però, bueno, després escolta la temperatura. Per exemple, la temperatura ambiental també, vulguis o no, t'ajuda. Tu tens canvis de la teva temperatura corporal quan concilies la son.
0: Sí.
1: Vas traient la temperatura central i la vas alliberant. Que, si us fixeu, a peus i mans freds.
0: Sí.
1: Que et queixes, bueno, no, doncs t'adorms quan els peus i les mans els tens calentons.
0: És veritat.
1: Quan estàs expulsant temperatura cap a la perifèria del cos. Bueno, doncs la temperatura també t'està ajudant. Escolta, aquests estius que ara darrerament tenim, amb aquestes nits que ja les categoritzen terriblement, costa molt més dormir.
0: Sí. Escolta, del tema dels llits, perquè això és un altre gran debat que podíem dedicar-hi un programa, per descansar millor, dit llit dur
2: ara,
0: llit
2: dur. Aquest és un clàssic.
0: Què fem amb això? I no sé si el coixí pues també te l'afegeixo.
1: El matalàs ha de ser confortable i adaptable. I no em facis dir més.
0: Val.
1: Perquè hi ha diferències individuals. És allò que l'has de provar i has de dir que hi ha gent que li agrada un matalàs dur, que un altre diu, això és horrorós.
0: I el coixí?
1: Bueno, mira, a veure, que tampoc sóc experta en aquest tema, però et diuen que siguin viscoelàstics.
0: Escolta, parlant de dormir i la gent que arriba i la primera nit no pot dormir, hi ha gent que es medica. O sigui, jo crec que ara la població crec que és més fàcil comptar els que no prenen pastilles per dormir que no pas els que en prenen. Però, a veure, clar, molt recomanable no deu ser, no?
1: Home, medicar-se per aquest efecte de la primera nit, si hi ha hagut un jet lag i tot, doncs podries fer-ho, però si no, és innecessari. D'alguna manera, aquesta primera nit, dius, mira, si dormo bé, i si no, què hi farem? Mm. Acumularé cansament perquè a la següent segurament dormiré bé. Mm.
0: I un altre, que és un altre que és un clàssic, i això sí que és, la gent es posa molt nerviosa amb aquest tema, que és la melatonina. Què?
1: Bueno, es posen nerviosos, sí, darrerament hi ha hagut aquesta notícia d'un estudi que era bastant criticable metodològicament, de que podia generar problemes cardiovasculars. La melatonina és molt recomanable, però se n'està fent abús, que no genera dependència, però se n'està fent un ús exagerat. La melatonina ha d'estar supervisada mèdicament, amb els casos que sigui necessari i a l'edat que calgui. Li cal més aviat a gent gran. El pel jet lag, que t'he dit, si fas un canvi de zona horària, que llavors aquí que hi sumes, ja ni llit, ni temperatura, ni... No, estàs sumant, que és que quan tu vols dormir no toca, i quan toca dormir tu ja no tens ganes. Mm. Aquests canvis de 4, 5, 6 hores. Doncs amb això és el primer fàrmac, la primera opció, juntament amb intentar adaptar-te a les noves condicions ben ràpid, és el millor que pots fer. Prendre melatonina perquè t'ajuda a dormir i t'ajuda a sincronitzar-te.
0: Però jo, Anna, veig gent, això que és el mal dels nostres dies, que se les fum com si fossin gominoles. Van amb la capseta i, escolta, abans d'anar a dormir...
3: N'hi han de gominola.
0: Bueno,
3: però
0: tu deies, bueno, compta amb l'abús.
1: Sí, n'hi han de gominola.
0: Llavors, l'abús, què? O sigui, l'abús de melatonina, mira, què provoca?
1: Quan jo parlo d'abús, t'estic parlant de prendre-ho innecessàriament.
0: Oh, és que ja també deuen ser aquests casos.
1: Mira, una cosa... Sí. La sort és que aquestes gominoles i que tots aquests productes, perquè són majoritàriament productes a parafarmàcia,
0: sí,
1: tenen tan poca melatonina que t'ajuden a dormir mínimament només. I que s'hauria de fer llavors ja ús de productes de melatonina de més quantitat. I per tant, escolta, aquestes gominoles s'està fent molt abús també amb nens petits perquè dormin. Els que els hi calgui, si el pediatre ho recepta, endavant, donem-lo i donem-lo el que calgui a qui li calgui, però amb recomanació i supervisió mèdica.
0: Tu vols dir que hi ha pares que estan enxufant la melatonina? Sí.
1: Sí.
0: Mm.
1: Sí, malauradament sí. Malauradament sí. I diu, són unes edats que, no sé, que hi hagi altres circumstàncies que ho facin necessari, la melatonina es té. Ja, la canalla petita ja la tenen, estan organitzant tota la seva expressió rítmica i, noi, n'hi ha que s'organitzen més ràpid i altres que no. I els que no s'organitzen ràpid donen la llauna als pares, això és ben cert. Però és així. És igual que els bolquers. Mm. Hem de treure bolquers, ara tot ràpid, ràpid. Dius, doncs hi ha nanos que controlen més ràpid i altres que no. I s'ha de tenir paciència. Sí, això és un fet, Els pares, ui, jo li he donat... En fi, jo amb això tinc la meva idea i és que la llàstima és que, bueno, doncs, tenim aquests productes naturals que bueno, no hi ha control en absolut, però que tenen dosis baixíssimes de melatonina.
0: Bueno, la sort és que si són dosis baixes, sí. Doncs mira, és com un carmelet, sí. Per dir-ho així,
1: sí,
0: entre moltes cometes.
1: Això que dieu, que si se'n prenen diversos, llavors al final ja es fa la dosis.
0: Mm, exacte. Doncs, escolta'm...
1: Sí, sí. Bueno,
0: paciència, no. Jo em tancaré en el búnquer a la primera nit de dormir de fora i intentaré dormir... Bueno, l'enquesta ha canviat respecte al que hem dit del principi,
2: veure,
0: Marta?
2: No, continuo guanyant per una miqueta el no dormo bé la primera nit em costa, amb un 36,8% dels vots.
0: Doncs, Anna, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Bueno, vinga, a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
3: Dos minuts i tornem.
4: La Repesca, amb Marina Arbós.
5: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
5: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
7: I escoltarem els contes de Reco.
5: A la piscina!
8: Al cotxe!
5: O a l'hora de la migdiada!
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu... has llegit?
10: I,
5: Els contes de Raku són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims.
11: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
12: Els trobareu tots a l'aplicació i a Raku.cat.
13: Raku Podcast.
5: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
2: Atenció, perquè així sona la repesca.
3: A aquesta hora recuperem una entrevista que ens va robar el cor. És una conversa entre el Xavi Bundó i la Rosa Voladeres que es va emetre per Nadal. Ens hem de traslladar al gener d'aquest any i és una entrevista en què ella, a qui van adoptar al néixer, explica com es va retrobar amb el seu germà biològic. Tot plegat va arrencar quan vorejava els 40 anys i mirant un documental sobre nens robats se li va desbloquejar la necessitat de posar-se en contacte amb la seva mare biològica. A dia d'avui, Rosa Voladeres encara està immersa en aquest procés de recerca dels seus orígens i té molts interrogants oberts.

0: Vinga, encara estem en època de ressaca nadalenca. Venim de setmanes on s'han concentrat moltes trobades familiars, moltes. Potser fins i tot un punt massa. I en alguns casos, per damunt de les nostres possibilitats, i això vol dir que ara ens devem una mica de baixada. Però és veritat que, en qualsevol cas, acabem de sortir d'una època de l'any en què, indefectiblement, se'ns posa al davant la foto de què és la nostra família, de per què ens asseiem a una taula amb aquest i amb l'altre, els que hi són, els que no hi són, els que hi eren, els que ja no hi són, no? Com els que apareixen de nou, no? I com s'estructura. I és relativament fàcil que ens fem preguntes. Ara al Via Lliure parlarem amb una persona que això de les preguntes s'ho va fer ja amb una certa edat, al voltant de la seva família, de qui era ella, d'on tenia els seus orígens també, i ha acabat transformant una part també de les èpoques de Nadal amb una nova tradició que ha afegit a través d'una part de la seva família que fins que no va ser una mica més gran desconeixia. Estem parlant de la Rosa Boladeres. Què tal, com estàs, Rosa? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Actriu ben coneguda de casa nostra, que a més aquests dies estàs treballant molt perquè esteu preparant un espectacle. Sí. Com es diu?
1: Tallar-se un peu amb una motosserra. És que hi ha el títol i es diu Vina, Vina.
0: És gore, no?
1: És un thriller, eh? És un thriller que parla de l'abús.
0: De l'abús.
1: De l'abús, de la culpa. És una meravella. Una meravella de la Bàrbara Mestanza, que és una de les creadores, per mi, més percutants que hi ha contemporània ara en aquests moments al nostre país.
0: Sí. Aquesta és una història que, de fet, no té vinculació amb el que volíem parlar amb la Rosa, però que té molt d'interès en el sector on estàs precisament tu, perquè s'han donat alguns d'aquests casos. No ha acabat d'esclatar cap bombolla gegantina de mitú a casa nostra, que podria haver passat i no ha acabat de passar. Però és aquesta idea de periodistes que destapen els abusos de directors i de polítics, no? I com això transfigura, no? Que, converteix la vida d'aquestes persones. La cultura de la cancel·lació, també, no? Aquesta idea de quan es publica certes informacions o apareixen suposades informacions, què passa amb aquelles persones i què passa amb les persones vinculades, les presumptes víctimes, no? O
1: sí,
0: les víctimes
1: sí.
0: Directament.
1: Sí.
0: No?
1: És complexa perquè, imagina't, o sigui, en aquesta societat, persones que potser, segons el teu punt de vista, mereixerien una cancel·lació total i que hi hagués tot un treball tal, hi ha des de grans figures polítiques, diguéssim, no?, de la nostra història, el que sigui, en tots els àmbits, no?, no la pateixen especialment, aquesta cancel·lació, i com a vegades, de cop i volta, tu et descarriles una miqueta del carril i d'aquest imposat i tal, i no sé què, cuidado, no diguis, no facis tal i no sé quantos, i de cop i volta, bueno, pateixes aquí un linxament absolut, jo què sé, per posar-te un exemple, eh? És molt, molt complex tot plegat.
0: El motiu pel qual hem convidat a la Rosa Boladeres és una part més personal de la seva vida, que a mi m'ha semblat fascinant, que ja havies deixat entendre en algunes ocasions una part de la teva vida que, ara que hem parlat de la família i del Nadal, de les trobades familiars, a tu et devia canviar en algun moment determinat per decidir introduir una nova tradició dins de la teva història, no?, del Nadal, que és trobades familiars amb una família que no sabies que era família. No?
1: Exacte.
0: Perquè tu ets una persona que va ser adoptada.
1: Exacte.
0: I no vas saber-ho fins... Suposo que eres una adolescent.
1: Els meus pares, jo la veritat no recordo per qui van ser assessorats, però
0: sí.
1: O va ser una cosa que els va sortir de dins, però ben bé, als 7-8 anys. No ho van fer especialment quan tocava.
0: Per tant, la part infantil de la teva vida,
1: sí.
0: Amb 7-8 anys.
1: Sí.
0: I tu recordes el moment que t'ho expliquessin què vas sentir o què vas pensar?
1: Sí, clar, va ser un moment en què hi ha alguna cosa per dins que no, ho sents, eh? Vull dir, és com un sorollet físic que fa clic...
0: No? Sí.
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que totes les persones que, més o menys, en el tema de l'adopció o en altres temes vitals, no? Quan et passa una cosa d'aquestes, que se t'ha de reestructurar alguna cosa per dins, no et notes aquest sorollet, el sents, no? De fet, somies, no? A partir d'aquell moment comences a somiar coses, no? Que tenen a veure, jo crec, en el meu cas, almenys, amb sons, amb sorolls, amb imatges, tal, tot plegat, no? Hi ha com una mena de reconstrucció interna bèstia, no? Ostres, qui sóc, no?
0: Clar. Recordes tenir una crisi amb això, amb 7-8 anys, i dir això que m'heu construït, no?, que és aquesta vida amb uns pares biològics que m'estimo i que m'estimen, no?, i que són la meva família,
1: sí. Però
0: originalment no va ser així. I en algun moment, jo d'on vinc, i per què no ho he sabut fins ara? Això vas tenir aquesta crisi o no?
1: No, perquè no ho he sabut fins ara, no mai. Jo mai m'he preguntat això. Ni he tingut cap tipus de rancor ni amb els meus pares, que m'han acompanyat en la meva vida, ni amb la meva mare biològica, que va tenir doncs, les seves raons per prendre les seves decisions superrespectables. Al contrari, sempre he sentit molt d'amor, no? No, va ser com una mena de trencament intern que fins fa... a la vora d'uns 12 anys no vaig decidir posar-hi fil perquè no sabia per què ho havia de fer ni com ho havia de fer. I un dia vaig trobar la raó. Saps aquesta cosa quan notes l'impuls per tirar endavant algun gest, alguna acció de reparació de tot plegat, no? I va ser quan jo estava amb la meva mare, la Maria Rosa, la meva mare. Mm. No la meva mare biològica, la Glòria, la meva mare. Doncs estava amb ella mirant un documental de TV3, meravellós, sobre l'any 72, els nens, les mares que van donar els fills en adopció o nens robats, etc. I de cop i volta jo vaig veure una mare allà que s'emocionava moltíssim, no? Que deia, jo recordo que vaig donar el meu fill i tal, i feia... I s'aturava i es posava a plorar. I a mi això m'ha impactat tant, que vaig dir, ara ja sé què haig de fer. I li vaig dir a la meva mare, mama, aquell mateix dia, en aquell mateix moment...
0: Estàvem les dues mirant la tele.
1: Estàvem totes dues mirant la tele. I li vaig dir, mira, mama, jo vull buscar la meva mare biològica i li vull enviar un missatge. I li vull dir, gràcies per la vida, mama, t'estimo, està sent meravellós. No sé si la vull conèixer. Et vull demanar permís, no? I ella em va dir, i tant, filla meva, tal, que només faltaria, va, tot això, el teu pare, dic, tranquil·la, jo ja t'aniré informant. Però després ja, amb el permís de la meva mare, doncs vaig començar aquest periple que, temps abans, amics, parelles, em deien, per què no vols saber, per què no? Això, si cal, que si la genètica, que si tal, dic, ai, jo què sé, dic, no, cap raó em semblava suficientment important, però de cop i volta...
0: Vas posant el cantó de l'altre.
1: Sí. Que és... L'agraïment.
0: Tu d'alguna manera dius, jo no tinc cap rancúnia cap a la meva mare no biològica, tampoc tinc res a dir-los als meus pares que m'han criat, però si et poses en el cantó d'ella, com que no saps quins són els motius o no saps el per què, però no sap on ets tu, potser ho ha patit, no? I d'alguna manera li vols fer saber que a mi m'ha anat molt bé, que estic molt feliç, que moltes gràcies.
1: Sí, i sobretot també després de ser mare, no? Jo vaig pensar, ostres... Això segurament ha sigut dolorós, d'una manera o altra, per la raó que sigui, no? Si a ella li serveix, si això la repara d'alguna manera, me n'alegro, i si no, em serveix a mi perquè, mira, perquè m'ha sortit així i perquè ho haig de fer, i ja està, no? I així va començar el viatge.
0: Però i ara és gran, és a dir, estàveu mirant la tele amb la teva mare, però éreu gran.
1: Fa 12 anys.
0: Fa 12 anys, sí. I en aquell moment... Com arrenques a buscar la...
1: En aquell moment, primer de tot, passo per les monges. Hola, què tal? La monja em diu...
0: Perquè sabies que... Què sabies tu?
1: Sí, tenia una targeta. Tenia una targeta del meu pare, de les ciervas descalces, saps?
0: Les ciervas descalces?
1: Descalces de Vallet i... De Benet i Vallosera, es diu el carrer, un carrer... Bueno, i clar, vaig anar allà, no? Hi ha una sensació molt bèstia, però quan puges les escales...
0: Perquè ja són les monges que van entregar, et van entregar tu a la família d'adopció.
1: Sí, amb qui mi mare representa que va estar allà en els últims mesos i amb qui la van acompanyar, doncs, a parir i aquí, doncs, va entregar... la tutela d'aquesta personeta, no? Llavors, sí. I ja m'ha fet com impressió entrar allà, no? Però llavors, bueno, hi ha molts detalls.
0: Si tu piques a la porta i demanes
1: i dic,
0: informació...
1: Per la mare Alicia, i que era la que a la meva partida de naixement donava fe del meu naixement.
0: O sigui, que havia assistit al teu pare d'alguna manera.
1: Sí, era el que sortia a la meva partida literal de naixement, no? I la que em va obrir, ai, madre Alicia, murió, no sé què, no sé què. Llavors, quan jo li vaig anar a preguntar, em diu, però tu estàs enfadada o no? I jo dic, no, dic jo, bueno, doncs, i llavors es va com enfadar amb el Zapatero, no? En aquella època, era l'època de Zapatero. Si hubieses nacido en l'època de Zapatero, si hubiese pasado en l'època de Zapatero, tu no hubieses nacido. Perquè estaven amb tot aquell tema de l'avortament.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, i
0: com intentant justificar-se abans de saber què és el que estaves demanant, no?
1: Sí, bueno, és curiós, no? Tot aquest món. Llavors, clar, elles tenien...
0: Perdona, Rosa, si deuen trobar. això que deies tu, haver robat, l'església ha sigut molt, molt complexa en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: I que deuen trobar en situacions aquestes, que gent va reivindicar i a dir, bueno, vosaltres què heu fet, no?
1: I que elles van jurar que no dirien res.
0: Ja.
1: Saps? I la lleialtat, jo crec que en segons quines comunitats... dones, en aquest cas, no? O sigui, era una cosa com que elles van jurar, no? Ara sembla que hi ha una llei que diu que els fills biològics tenen dret a buscar els seus orígens, doncs t'has d'adreçar que sàpigues a la Generalitat. Ells ens hauran de preguntar i nosaltres contestarem el que tinguem, no?
0: Uau!
1: Sí, sí, sí.
0: I això vas fer, suposo, vas anar a la Generalitat.
1: Llavors allà em vaig trobar una persona meravellosa, l'Eduard, psicòleg clínica, que estava allà i em va dir, val, doncs vinga, què tens? Comencem a buscar. Ta-ta-ta-ta. I l'Eduard, doncs, va ser molt curiós perquè em va dir, si tens alguna intuïció, diu, mira, jo sóc un psicòleg a l'USO que he treballat tota la vida en una clínica i tal, des que treballo aquí, que he viscut unes històries que d'intuïció al·lucinants. Saps què?
0: Segueix la intuïció?
1: Sí, diu, si tens alguna intuïció, digue-m'ho, perquè he vist coses increïbles i tal, no? Aleshores, jo li vaig dir, mira, ja sé que tothom vol ser de l'Empordà, però... jo crec que ho soc, saps?
0: O sigui, tu tenies la intuïció que eres empordanesa.
1: Sí, perquè jo cada vegada vaig cap allà i tenia molta tirada d'anar cap allà fins a Portbou, fins i tot, vull dir, hi havia alguna cosa, la Colera, tal, o sigui, l'escala, tota aquella zona, saps? I jo era com... dic, jo crec que sóc d'Empordà. Dic, però, clar, tothom ho vol ser. Bueno,
0: però doncs... tu no tenies cap informació de si eres una de l'Empordà. Senzillament et diu, segueix la teva intuïció. Dius, mira, la meva intuïció és que sóc empordanesa.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: m'agrada
1: sí.
0: molt, perquè tinc una vinculació que no sé explicar.
1: No sé què em passa que quan estic allà, noto coses, però clar, jo què sé, tots notem coses, no? Tots som molt... Jo sóc molt sugestionable, a mi m'agrada molt la màgia, m'agrada molt totes aquestes coses, saps què vull dir?
0: Llavors, i què va passar?
1: Doncs que sí, doncs que resulta que sóc de l'Empordà. Sí, sí, sí.
0: O sigui, tu vas néixer a l'Empordà...
1: Bueno, la meva mare és de Cruïlles. I ella està enterrada, sí. Sí, sí, sí.
0: Però com vas acabar localitzant-la?
1: Doncs perquè l'Eduard va fer molt bé fer la seva feina, llavors van començar a buscar, llavors van trobar un article a La Vanguardia que posava... Bueno, no sé, que van trobar moltes coses, saps? O sigui, van trobar aquesta informació.
0: La teva mare sortia en un article de La Vanguardia?
1: Bueno, surt nous articles. Sí. El seu exmarit es va com... volia divorciar d'ella perquè es volia tornar a casar, i llavors... allà deia que ella estava en paradero desconocido, val? I que més sortia que jo tenia un germà, no? Llavors era com, ostres, bueno, aquí va ser una de les coses que van trobar, no?
0: I llavors localitzes, a través d'aquestes pistes, localitzeu l'origen familiar, a Cruïlles, a l'Empordà, i llavors quan saps... Que, o sigui, no vas arribar a conèixer la teva mare.
1: No. A mi l'Eduard m'envia un mail i m'adivina i jo vaig... ja tenim informació, aquella nit que evidentment no dorms, arribes allà i jo... Totes les possibilitats. Què pot haver passat, això? Perquè, clar, ells envien un missatge a la persona que tu li vols enviar un missatge o que vols contactar. Llavors aquesta persona evidentment té el dret a dir, mira, no...
0: Val.
1: No?
0: O sigui, fan d'intermediaris.
1: No, sí, no totes les històries tenen un final feliç en aquesta vida, com tots sabem, no? Aleshores, jo em sento afortunada perquè vaig poder saber el que havia passat, vaig poder-la localitzar, i encara que la meva mare pues, ja hagi traspassat d'alguna manera, vaig poder contactar, quan ho vaig saber, al cap d'un any i mig, amb el meu germà, i vaig tenir la sort de contactar amb una persona meravellosa. Val? Llavors...
0: Si has conegut de gran el teu germà biològic.
1: Sí, llavors, clar, tot això, el meu germà doncs, també m'ha ajudat molt a conèixer qui va ser la meva mare i quina va ser la nostra història, quina és la meva genètica i epigenètica en tot plegat. No? I, de fet, estic en això, estic encara investigant això. De fet, la visita al cementiri no l'he fet encara. Jo aquest agraïment, perquè jo vaig dir, val, la meva mare mor, val. I jo pensava, bueno, pues s'acabarà tot aquí. I llavors vaig dir, pues no, pues li vull donar les gràcies igualment. no? Llavors li vull fer arribar això. Llavors vaig dir, bueno, doncs aniré i faré el meu agraïment i tal. I no hi he anat encara perquè...
0: No has anat
1: encara,
0: a la tomba de la teva
1: no
0: mare.
1: Hi he anat perquè encara tinc un... Encara hi ha un tros de camí que em falta per recórrer, perquè sóc lenta, com pots comprovar, fa 12 anys que vaig començar, què? Però com deia el meu pare, lenta però segura. Llavors, doncs, aquí estic. I ara m'estic plantejant, ja seriosament, a intentar fer un treball... I doncs transformar-ho i canalitzar-ho d'una manera artística, encara no sé en quina forma.
0: Teatre, documental, pel·lícula...
1: Sí, em vaig presentar les beques del cinema. M'encantaria poder saber aprendre o poder escriure alguna cosa en format audiovisual d'això, perquè és un sector que jo no he tocat i m'agradaria aprendre i m'agradaria... doncs mira, provar-ho amb això i deixar aquest document, no? D'alguna manera, a vegades també penso, ostres, potser és més fàcil posar-te a escriure, ja veuràs. Bueno, no sé, estic en aquest moment en què estic intentant trobar el temps, per tant, els diners, no? per tirar endavant un projecte que encara estic vivint i que encara estic investigant, encara està en aquest procés d'investigació.
0: Vas saber abans el nom de la teva mare o vas conèixer abans el teu germà?
1: Vaig saber el nom de la meva mare.
0: Sí, que hi ha algú que et diu en algun moment...
1: La teva mare es diu Glòria.
0: Es diu Glòria.
1: Sí.
0: I aquest moment que et diuen el nom...
1: Que bonic, penses, quin nom més bonic.
0: Jo suposo que vols saber qui era. Perquè no la podràs conèixer perquè va morir, però vull saber qui era la Glòria.
1: Sí. Sí, la Glòria era una persona meravellosa. A més, és que és increïble, perquè ella escrivia poesia... Tinc molt material, o sigui, he tingut molta sort. O sigui, a més, jo estava dirigint en aquell moment un festival poètic que dius, home, molt bé, què passa aquí, no?
0: La intuïció que et deia aquest senyor de la Generalitat, no?
1: Sí. I a més, una de les coses que vaig descobrir, i que per això penso que és interessant també explicar aquesta història, perquè jo crec que el que m'agradaria explicar és una història d'amor on hi ha... on es ressalten moltes lluites i on hi ha una reparació i una mena de guariment d'un llinatge, no? I d'intentar canviar un patró que segurament arrosseguem familiarment, no? Però sobretot també com una dona lliure, com va ser la meva mare en la seva època, que va estudiar de mestre d'amagat, que escrivia poesia, que es volia separar, que volia tenir la seva pròpia vida, doncs la van matxacar socialment per tot arreu. Allà va aparèixer malaltia mental, que és el que ens està passant, vamos, avui en dia a tots, però sobretot a les dones, no? Que socialment estem molt supeditades a aquest masclisme, a aquest patriarcat, no? Que ens obliga a tenir molt poc marge de maniobra, no? I de cop i volta et mous una mica d'aquí i la vida se't complica moltíssim, no? Llavors la meva mare, per molta força que tingués, per molta aventura que volgués córrer, per molts somnis que tingués, per molt lliure que se sentís, la va castigar. La vida la va... La societat la va castigar, no?
0: Estem parlant dels anys 70, clar.
1: Sí.
0: Principis dels 70?
1: Jo sóc del 72.
0: Del 72, per tant, final del franquisme.
1: Sí.
0: Sí, la idea de la separació de parelles, els divorcis, etc, això era un tabú.
1: Home, eres una marrana,
0: clar.
1: Eres una loca... No? Bàsicament, aquests dos conceptes eren els més treballats, diguéssim, per a l'heteropatriarcat masclista.
0: Qui t'ha donat més informació és el teu germà, sobre la teva mare? Clar, al conèixer-lo, suposo que has volgut preguntar-li tot, no?
1: Sí.
0: Com va ser aquesta trobada amb el teu germà?
1: Va ser superbonica. Va ser molt bonica, perquè a mi em va costar molt. Vaig estar un any i mig fins que no vaig decidir escriure-li. Em vaig fer una pàgina de Facebook, jo mai havia tingut Facebook. No sé què. Vaig estar preparant què li diré, com li diré, que no s'espanti, que no sé quantos, que no es pensi que busco alguna cosa, que tal, aviam qui és, aviam si és un tio raro. Jo tenia una responsabilitat, no? Perquè, clar, jo tinc tres fills, una mare, una família, dic, a veure si us foto ara aquí en un percal, que no es mereixen, no? Jo també em sentia responsable, no? Llavors, bueno... Finalment, un dia que estava a la tele, rodant la Riera en aquell moment, vaig sortir i vaig dir, no sé per què, aquell dia vaig dir, va, pum, li escric el correu. I pa, d'un tirón, li vaig escriure, mira, em dic Rosa, la meva vida, tal, sembla que la teva mare i la mateixa són la teva mare i la meva són la mateixa persona... m'encantaria poder parlar amb tu, no busco res, no necessito res, estic en pau amb la meva vida, si et vingués de gust estaria molt agraïda, i si no, doncs també ho entenc i tal. I al cap de 10 minuts, cling, em respon.
0: Uau! I el cor disparant 7.000.
1: El cor disparant, va ser molt fort. Sí,
0: I què et va dir?
1: I em va dir, ostres, Rosa, ara mateix no saps com estic. Jo sabia que tu existies, la mare m'ho havia dit. Ara mateix no et puc respondre emocionalment, no saps com estic, acabo de trucar a la meva dona, però què et sembla si ens veiem demà? I sí, i així me'n vaig anar cap a casa plorant, mira com ara que encara m'emociono, me'n vaig anar a casa plorant amb el cotxe i vaig arribar a casa a la meva família. Què et passa, jo? Us haig d'explicar qui va ser reunir la meva mare. No, aquest va ser el dia, no?, que vaig dir...
0: L'he trobat.
1: Ara ha passat això i passarà això i jo demà he quedat al Zúric a parlar amb el meu germà.
0: Al Zúric de Plaça Catalunya? Sí. Perquè vivia aquí.
1: Com dos? No, no, no. No
0: vivia
1: no,
0: a l'Empordà?
1: No, viu.
0: Ah, bueno, viu en un altre lloc.
1: Sí, d'acord. Sí, sí, sí.
0: O sigui, però, en tot cas, sí. Us podríeu haver creuat perfectament, no? En una ciutat com Barcelona,
1: bueno,
0: a l'entorn.
1: És que ens vam creuar, segur.
0: Segur.
1: Ens vam creuar, segur, perquè, a més, ell ha viscut una vida, també, amb la meva mare. Molt, molt... No sé,
0: o sigui... Intensa.
1: Sí, molt intensa. Una altra pel·lícula sencera de la seva vida amb la Glòria, perquè va viure a Terrassa, per exemple, durant un temps.
0: Que és la teva, ciutat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Uau.
1: Sí, sí, però
0: I al veure-us vas pensar, et reconec?
1: Molt.
0: Físicament?
1: Molt.
0: Sí, eh?
1: Jo amb ell molt i, segons ell, jo, doncs, diu, que fort, ets la Glòria, no?
0: Clar, però tu ets famosa. No t'havia sí. vist mai?
1: Bueno, no, no havia... el meu germà no és molt de mirar els
0: sabia qui eres?
1: Jo
0: com
1: no
0: actriu?
1: Sé... A veure, la família, la meva cunyada, tota la família, crec que sí. Ell sí. Però ell jo crec que no. Ell no la mirava.
0: Igual no era conscient que eres una persona coneguda.
1: No, ell no mirava la sèrie, no.
0: Ostres, quina trobada. Increïble. I recordes el primer que li dius? El primer que li preguntes? El primer que vols saber?
1: No sé. Que jo crec que en aquell moment estàvem tots dos donant-nos espai a veure cadascú què li sortia de dir... Jo no sé si vaig preguntar gaire, crec que vaig ser cauta i vaig deixar aquell... Però bé, lo bonic de tot va ser que després d'aquesta trobada, que vam estar una estona, jo li vaig dir gràcies, no és cap compromís, no hem de seguir quedant, no... o sigui, gràcies ja només per aquesta estona, no? I tot plegat, i ell em va dir doncs a mi m'encantaria seguir-nos coneixent i tot plegat, no? I això va ser superbonic, superbonic.
0: I de què ha sortit una tradició, que és que per Nadal us veieu.
1: Doncs sí.
0: Les famílies.
1: Ens veiem més sovint, eh?
0: I més sovint,
1: però... Ens veiem sempre. Avui ara estava parlant amb ell fa un moment. Però sí.
0: Però d'alguna manera sents que has recuperat una part de la teva família?
1: Totalment. Sí, he reconstruït la meva família. O sigui, és molt fort, perquè a més va coincidir tot aquest viatge en un moment en què jo em vaig separar, quan explicaves això dels Nadals, que tothom ho passa.
0: Clar, clar.
1: Jo recordo aquell Nadal de la meva separació, clar, va ser com un catacrac, que de cop i volta doncs ja no dinarem, vale?, amb aquesta família, val, doncs ara serà una altra cosa, i un Sant Esteve, un dels més feliços, t'haig de dir, també per altra banda de la meva vida, a casa, en pijama, menjant pa amb xocolata, mirant la tele, i mi mare, nena, però que no quedem almenys tu i jo, deixa'm estar, que estic cabrejada, saps? O sigui, mal amor, estic molt bé, vale? M'estic a casa, al sofà, i bé, a la merda del Sant Esteve, saps? Allò per casa, sí, vull dir, va ser allò, cago la puta, s'ha acabat, però mengem alguna cosa, pam, oli!
0: És el que tinc, no tinc res més. Saps? Deixa'm estar.
1: Deixa'm. I sí. I llavors, bueno, a partir d'aquí, clar, tothom tenia, clar, són molts anys, les seves tradicions molt, molt, molt embastades. I en el cas del meu germà, doncs ell, clar, els Reis fem això, els Reis fem la família
0: 26,
1: de la meva cunyada, no sé què, i llavors vam dir, doncs buscarem, no anem a trencar res a ningú, ara no la liem, i llavors busquem sempre un dia dins de les festes, fora de festes.
0: No es fixa,
1: va. I a més cada any és diferent, no? Primer any ens va donar per anar a no sé on, un altre any, com que no sé què, bueno, aquest any hem anat a Montserrat, saps? O sigui, anem trobant la manera.
0: Li vas arribar a preguntar perquè, clar, ell sí que havia gaudit de la teva mare, no? És el teu germà gran, diguem-ne, no? 3 anys més. El per què? O sigui, com és que en el meu cas, no?, em va donar en adopció i a tu et va tenir...
1: Clar, ell era molt petit, ell ja tenia 3 anys, per tant, aquesta informació ell no la té. Ell pot intuir i fer hipòtesis, que és el que fem, imaginar-nos coses, no? I la veritat és que és complex, perquè la Glòria era una persona tan especial i tan luminosa que es va estar movent tota la seva vida. O sigui, tenia unes parelles concretes, però després el seu cercle d'amistats tampoc no va ser una persona que ara de cop i volta jo pugui anar a buscar les seves amistats tal, i que m'expliquin què va fer. O sigui, era tan absolutament lliure que hi ha coses que jo crec que només les sabia ella, no? Encara em queda un tros de camí, perquè aquestes coses són molt curioses. Resulta que la mare de la Laia Marull anava al col·le amb la meva mare. Saps?
0: No.
1: Això també és una altra coincidència d'aquestes. I jo, la mare de la Laia...
0: Però com ho he pogut saber, això?
1: Doncs mira,
0: casualitats.
1: Casualitats. És que la vida, quan comences a ficar foco a un lloc... O sigui, jo vaig anar a veure Incendios, no? Mario Gas va dirigir Incendios, gran muntatge, Laia Marull, tal, clar, a mi, Orígens, tot això, clar, em va tocar moltíssim, m'espero després de la funció, i li dic a la Laia, ostres, Laia, estic supertocada, i ella emocionada, felicitats, enhorabona, dic, és que just, estic en aquesta investigació, dic, i saps que la meva mare era de Cruïlles? Ella és de Monells, la Laia, no? Saps que la meva mare de Cruïlles i tal? I em diu, hòstia, diu, saps que la meva mare ha vingut avui a veure la funció? Anem al bar allà, i li diu, mama, diu, tu coneixies a la Glòria Agustems? Ai, doncs mira, ara just estava, fa uns dies pensava, què se n'haurà fet

0: etcètera, etcètera. O sigui, hi ha tants temes, no?, que, que toquen aquesta història, que penso que podria, doncs, segurament acompanyar algú altre també, no?
1: Clar. O sigui, Rosa, hi ha una cosa que a mi em sembla fascinant de... Moltes coses que em semblen fascinant d'aquesta història, com comprendràs, perquè gairebé em sembla de pel·lícula. Però hi ha una part que és que en la recerca de qui era la teva mare podies haver-te endut un problema, no? Haver trobat alguna cosa que no t'agradés, haver trobat una figura delicada, perquè, clar, el fet de donar en adopció una criatura als anys 70 o ara... pot ser per circumstàncies molt diverses, no? I en algunes no agradables, no? I de cop et trobes una figura que tu ara ja la tens com a lluminosa, i de cop, ostres, això constitueix una nova part de la teva vida. Clar, no sé si has arribat a... Tu ja em deies, jo estic absolutament en pau, sempre has estat en pau. Continues estant?
0: Més. Molt més. Si hi ha alguna cosa... que jo crec que tots les persones adoptades del món sencer tenim, i que he tingut algunes converses amb altres persones que m'han vingut, ostres, Rosa, sabia que tal, o sigui, que ell m'han demanat, doncs, parlar algun dia o compartir, que és que les coses se't posen com molt a lloc. Ja tu tens un buit, perquè hi ha una part de la teva història que tu no saps, i hi ha una part del qui sóc que no el tens completat, per bé, per mal, pel que sigui, no sé quina serà la història, no? Però hi ha alguna cosa que et recomposa, no? I que de cop i volta et fa sentir més segur. Perquè, bueno, tots tenim les nostres històries, no? En aquest cas, bueno, és aquesta, tots tenim les nostres ferides, les nostres històries, els nostres traumes, el que sigui, no? Doncs els adoptats tenim el trauma del naixement, de l'abandonament, de... Llavors, aquí alguna cosa se't col·loca. I jo no sé, la Glòria... Jo la veig una persona molt lluminosa. Evidentment, tots tenim les nostres foscors, no? Però em passa una cosa molt curiosa, que qualsevol persona que li dona per opinar d'ella, em cabrejo. Bueno, saps?
1: O sigui, de la sang no se'n pot parlar.
0: No puc suportar. O sigui, una vegada allà una veïna que deia com que no sé què, però ves que la Glòria va fer... I jo, saps, t'ho juro, pensava que em sortien a insultar-la, eh? Allò, no, calla, cony, tu què saps? Tu què has de saber de la vida de la... La Glòria va fer el que va poder, saps? O sigui, no sé, em surt una cosa com molt... I sobretot també de defensar-la moltíssim, no? De, en el seu moment, tot el que li va passar, tot el tema de la malaltia mental i tot plegat, jo, hòstia, em fa una ràbia si no es va sentir acompanyada, si s'hi va sentir molt, si s'hi va sentir poc, qui va estar allà, com no sé quantos...
1: Quina malaltia mental?
0: D'alguna manera patia algunes dissociacions, i llavors a vegades en alguns moments de suposo trauma, doncs se li va partilar l'ànima, val? Llavors això és el que li va passar. Llavors ella en alguns moments vivia alguna altra realitat, no? Clar. I això, aquí també vaig començar a investigar a tot aquest tema, també porto temps allò, plan, parlant amb metges, no?, que t'expliquen, jo, però què és això, què és exactament, parlant inclús en primera persona. De fet, vaig tenir la sort de ser la pregonera d'un esdeveniment que es diu Orgull Boig, no sé si a l'altre...
1: Sí. Sí.
0: De l'Orgull Boig, un any, i ho vaig fer molt pensant, bueno, en mi també, perquè jo, tots, no?, em sembla que és dos de cada tres, hem passat en algun moment així. Jo, quan tenia 20 i poc d'anys, vaig tenir una depressió, i molt bé, la vaig superar i tot plegat, i vés a saber el que la vida em depararà, no? Però no només perquè jo també havia sigut una o dues de cada tres, sinó també en honor a la meva mare, no?, i em va fer molta il·lusió.
1: És una història, de veritat, increïble, i que estaré a l'expectativa de veure...
0: Com... A veure...
1: No, només com a...
0: Sí, me'n surto, hòstia,
1: segur
0: porto
1: 12
0: anys. Sí, sí, no, jo crec que me'n sortiré.
1: Sí.
0: Me n'haig de sortir perquè sí, perquè mira, avui és un dia clau. Això que està passant...
1: Per què?
0: Avui... Sí, perquè jo no n'he volgut parlar molt d'això, n'he parlat molt poquet, inclús alguna vegada en alguna entrevista m'havien fet alguna pregunta, i quan ja era la tercera... en algun company vostre li havia dit no, prou, i havíem hagut de tallar, no? I em sap greu, perquè en aquell moment és que em sortia, però em sortia, deia, és que no, ja sé que hem dit que sortiria algun tema d'aquests, però és que no, ara mateix no em surt, no? Però ara crec que estic en un moment que ja de molta acceptació de tot plegat, que ja he paït moltes coses i que ja estic en un altre procés, i que és un moment que

0: ja és un bon punt de partida que crec que puc començar a tancar tota aquesta investigació i començar a donar forma a tot plegat, si tinc sort i trobo els partners que siguin necessaris.
1: Jo, vaja, m'encantaria veure-ho en el format que sigui, de la forma que sigui, estic convençut a més o més que serà així. T'he d'agrair profundament la decisió de venir i explicar-ho d'aquesta manera, perquè ha estat meravellós, i vaja, insisteixo, amb unes ganes immenses de veure-ho plasmat en alguna de les teves formes, que sortosament tu tens una activitat professional que t'ho permet. Hi ha altra gent que no pot plasmar-ho, això, no? Es queda a dintre i tu la teva possibilitat és treure cap a fora.
0: I així ho podré compartir.
1: No,
0: amb
1: clar,
0: totes aquestes persones que potser també porten dins alguna d'aquestes coses, no? I,
1: com a tu
0: t'ho
1: passa veient un reportatge a la televisió.
0: Exacte.
1: No? I que et vas sentir identificada i et va, en fi, crear aquest motor perquè acabés passant aquestes coses que han passat. Doncs la Rosa Voladeres, insistim, actriu, però que a més té aquesta història molt particular, que s'ha tornat a repetir aquest Nadal, que és el retrobament, bueno, retrobament, no? El retrobament, perquè ja fa molts anys que ho feu, i a més no només us veieu a Nadal, però aquesta part de la família que fins que no em va tenir, doncs, això, 40, no va saber que existia. Ha estat un gust, de veritat, Rosa, un plaer.
0: Moltes gràcies, Xavi, i t'agraeixo moltíssim perquè m'has fet sentir molt bé durant tota l'entrevista i és un plaer.
1: Gràcies.
0: Gràcies,
1: Rosa.
2: Ara tornem.
3: La repesca, amb Marina Arbós. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
1: Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades i, en aquest cas, parlem de cases de cine on et pots allotjar sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
2: Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Per Plató, l'amor és el desig de posseir el bé per sempre.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
4: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
5: A Edu Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
6: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea,
5: gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores, senyors, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Continuem esperant el desenllaç de les futbol novel·les a Can Barça, perquè n'hi ha més d'una. Entenguis el neologisme futbol novel·la que acabo de treure'm de la màniga o del barret, com el fenomen habitual que aquesta època de l'any consisteix en un serial inacabable per saber si un futbolista canviarà de club. Si no hi ha un gir copernicà, completament impensable, Rodri jugarà al Barça i Ferran al PSG. Però els acords no estan tancats al 100% i l'últim capítol no arriba mai. Tampoc avui. Però tranquils, que arribarà. Arribarà. Ara, per futbol novel·la, la de Julián Álvarez. Seria d'aquelles que no té final, que dura anys i panys, i, de fet, segons alguns, potser el millor seria deixar de mirar-la i buscar-ne alguna de nova enmig de l'oferta estiuenca. Fa dies que dèiem, a bombo i plateret, alguna cosa així com... Tots pendents del dia 10. És el dia que Julián torna a l'activitat amb l'Atlètic de Madrid. Tindrà una conversa decisiva amb Simeone. Doncs bé, Julián ha tornat a la feina, però Simeone no hi era, perquè s'ha autoconcedit 2 dies de descans. I el Barça, evidentment, esperança. Tot i que, vaja, esperança d'esperar-se, eh? No de tenir esperança. Tot i que també és veritat que... Segons informen els companys de Mundo Deportivo, la plantada de Simeone a Julián no ha fet cap gràcia al futbolista, que potser es planteja un final no tan rodó de la relació amb l'Atlètic de Madrid. De seguida en parlarem, anirem cap al Metropolitano per saber què és el que pensen el club i què és el que pensa el jugador. I si és veritat, que segur que sí, que s'està rumiant de canviar el plantejament i la tàctica per vestir-se de blaugrana, que és el que ell vol. El que, en cap cas... o, com diria Gaspar, baix cap concepte, podem qualificar de futbol novel·la, és l'arribada de Ronald Araujo al Liverpool. Ha estat una sèrie ràpida, d'aquelles que es ventilen en un parell o tres de dies, en un cap de setmana, un llampec, vaja, perquè Araujo ja és al Regne Unit, i avui ha fet les primeres declaracions vestit de vermell.
2: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: No, sí, ràpid, ja ho hem dit que ha passat tot plegat. Ja és a Liverpool, jugarà amb el 33 i els anglesos tindran una opció de compra per 55 milions a final de temporada. Des d'aquí només ens queda dir-li good luck, Ronald.

0: L'actualitat del Barça ens deixa un últim apunt. La lesió de Roni Bardaggi a l'entrenament d'avui. No és oficial el diagnòstic, però és una lesió greu que l'obligarà a passar pel quiròfan. I no és l'única del dia en clau blaugrana. Quique Nazaret es perdrà l'arrencada de la temporada del femení per una lesió que l'allunyarà durant un mes dels terrenys de joc. Per cert, Harry Kane ampliarà el contracte amb el Bayern de Munic. Segons avança el Times, el vincle dels bavaresos amb el davanter serà fins al 2029. Té 33 anys i fins ara el contracte li quedava un any de vigència. I al Madrid falten pocs integrants per tornar a la feina. De fet, l'únic que falta és, com diuen allà, Jude Bellingham. Serà l'últim que s'incorporarà. Avui Mourinho ha conegut Konaté, Tchouaméni, Mbappé i Cucurella. I aquest últim, amb el somriure que el caracteritza, ja exerceix de madridista.
1: Hola madridistas, ya estoy aquí, muchas ganas de conoceros a todos, ha sido un gran día, el primer día y nada, esperamos trabajar duro, que sea un gran año y que podamos disfrutar todos juntos.
0: Tindrà feina Cucurella, s'ha de conèixer tots els madridistes, però vaja, ja ens entenem. Després ens sentirem més declaracions, però sabem que jugarà amb el dorsal 17. I abans de tancar el bloc futbolístic, un últim apunt. Gianni Infantino està més contra les cordes que mai. Avui la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que és la confederació que agrupa el futbol de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib, s'han unit per oposar-se a Infantino. I atenció, perquè entre totes tres sumen 136 federacions, molt per sobre de la meitat que necessitaria l'encara president de la FIFA per mantenir el càrrec. En total hi ha 211 federacions, i això vol dir que Infantino n'hauria de convèncer, és una persona que en sap de persuasió, però no sé si tant, una trentena pel seu compte per mantenir les aspiracions. Molta trompeta, trobo, aquesta hora de la nit. 2:15 fem una pausa i comencem la tertúlia d'aquest dilluns 10 d'agost de 2026 amb Fernando Polo, Marc Marvà i Àlex Dalmas i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Ja ho sabeu, com cada nit del món, benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
2: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
3: Bon dia.
2: T'han fet algo, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia?
2: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
5: Hola, buenos días.
3: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
4: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I
6: dic, està fent gran,
4: està fent gran.
5: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
7: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
8: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
7: RAC1, tots som un milió.

0: l'estudi, Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, Miquel, molt bona nit.
0: Bravo, sí, com l'altre dia. Ara serà un clàssic de l'estiu.
1: Molt bé, molt bé.
0: O sigui, ara en Quim, quan entri... Quan entri
2: a, les... a més, que fa concurs.
0: No, clar, clar.
1: A la ràdio perquè m'aplaudeix.
0: A jugar! Clar, ara en Quim, quan entri a l'estudi durant la temporada, si no l'aplaudeixen...
1: No, no, giraré cua directament.
3: Mira on estan els aplaudiments.
1: Si no se'm rep amb un os,
0: clar, perquè les dues últimes vegades que has entrat a l'estudi de RAC1 has estat injustament aplaudit. No, evidentment, aclamat hauria d'estar en Quim. Hem posat Quim aquest...
1: Sort que has rectificat, perquè si no ja, ja estava
3: marxat. Havia marxat.
0: Sí, sí, sí. Sort que els talls estan carregats i ja us hauria venut jo, però bé, en tot cas, Quim, clar, com que això de Julián és tan difícil, estem plantejant-nos alternatives i avui has demanat opinió a un dels nostres analistes de capçalera, que és l'Albert Blaia, en el que podríem dir el càsting del nou.
1: Doncs sí, i l'Albert ens proposa tres noms. Comencem.
4: Un dels noms que crec que més encaixa al Barça de Flick és el de Jorge Micautadze, que ja ha sonat. El georgià del Villarreal em sembla un perfil de davanter molt similar a Julián, salvant les distàncies. És un jugador molt agressiu per anar a l'espai, un futbolista que té bona capacitat per llegir el joc, associatiu, que sap jugar entre línies, té gol i a més pot caure a banda, que crec que és un dels requisits indispensables que necessita el futur nou del Barça. Crec que no pots anar amb un nou fix a l'àrea i per això Micautadze, que està acostumat a més al Villarreal a jugar amb una altra punta, a combinar molt, crec que és un jugador interessant. A més, ha fet bones actuacions aquesta temporada al Villarreal. Veurem si el deixarien sortir, perquè és una de les peces claus de l'equip d'Iñigo Pérez.
1: Jorge Micautadze és georgià, té 25 anys, fa 1,76 d'alçada i aquesta temporada en 43 partits amb el Villarreal ha fet 16 gols i ha donat 6 assistències. És el davanter centre titular també de la selecció georgiana i de fet va tenir un paper destacat a l'Eurocopa 2024 amb 3 gols en 4 partits. Va ser un dels pitxitxis del campionat perquè n'hi va haver molts, perquè hi va haver un grapat de jugadors, ara sí. Recordo 5 o 5 i 6, entre ells hi era Dani Olmo, que havien marcat 3 gols. El club groguet el va fitxar de l'Olympique de Lió, on va fer 17 gols en 47 partits la temporada 24-25. El seu valor actual de mercat és, segons Transfer Market, de 30 milions. Pràcticament el mateix que en va pagar el Villarreal l'estiu passat en el fitxatge més car de la història
0: una
1: del
0: club. Una quarta part de Julián, o sigui que no...
1: I té contracte fins al 2031. De fet, ha fet només una temporada amb el Villarreal. El valor de la clàusula de rescisió no és públic, pràctica habitual del club groguet, de no dir-ho.
0: Això en el cas de Micautadze. Què més, Quim?
1: Segon nom.
4: Jo segueixo entestat amb el nom de Krupi. Crec que encara que estigui lesionat, de fet, és una bona opció, un bon moment per intentar firmar-lo. Per què? Doncs perquè al final és un jugador de només 20 anys que tu estàs firmant per 7 o 8 anys i que es perdria 3-4 mesos de temporada. Tindries aquest temps d'adaptació per anar-lo entrenant, per anar-lo posant a to, i és un perfil de futbolista especial. Un jugador probablement dels fitxables que té més talent, és un jugador que té capacitat per moure's molt bé entre línies. El Bournemouth de Miraola ha jugat normalment com a segon punta, un futbolista amb moltíssima qualitat tècnica en espais reduïts per fer parets, per buscar l'última passada, per associar-se. Físicament encara està en desenvolupament, però té moltíssima qualitat i molt de talent en l'últim terç. Bon colpeig de pilota, ha marcat molt bons gols, de fet hi ha un Al City que és espectacular i és un perfil que segur que d'aquí poc sonarà també per equips grans.
1: Eli Junior Kurpi, francès de 20 anys, 1,79 m d'alçada, també té nacionalitat portuguesa, 13 gols en 35 partits la temporada passada amb el Bournemouth d'Anglaterra. 12 d'aquests 35 partits sortint des de la banqueta. No ha estat titular indiscutible per Andoni Iraola. Com ens deia l'Albert, ara està lesionat. Es va trencar el cinquè metatarsià del peu dret a finals de juliol en un entrenament de pretemporada i s'haurà d'estar de baixa en principi fins a l'octubre o al novembre. No ha fet encara el debut internacional absolut. Sent francès és potser més complicat que...
0: En atac tenen sí, un excedent increïble.
1: Tenen el que volen. Sí que és habitual a la selecció francesa sub-21. Segons Transfer Market, val 70 milions d'euros i té contracte fins al 2030. El Bournemouth va pagar per ell el 15 milions al febrer del 25 al Lorient, club amb què va acabar la temporada i va ser campió de la segona divisió francesa i màxim golejador amb 22 gols i també millor jugador de la categoria. Com Micautadze també porta només una temporada al club on està jugant actualment.
0: El Bournemouth, clar, 70 milions segons Transfer Market, amb el que remenen en Anglaterra, doncs, vaja, els 70 segurament s'inflaran una mica. I per acabar, Quim...
1: El tercer.
4: I ja per tancar us llanço un últim nom que no ha sonat per cap gran equip, que té molt de talent, que el Jaume Molló sap que a mi m'agrada perquè comentant la Champions algun cop aquí a RAC1 l'he dit, que és el de Christian Cofané, el futbolista de Leverkusen, que l'entrena actualment Carles Martínez. No m'agradaria prendre-li un jugador del Carles, però evidentment Cofané a mi és un futbolista que crec que té totes les qualitats, tots els atributs per acabar jugant en un equip gran. És un futbolista amb recorregut, amb molta capacitat física per guanyar duels, molt de tacte. De fet, li van veure l'eliminatòria contra l'Arsenal per jugar lluny de l'àrea, per intentar combinar. És un jugador també amb bona capacitat associativa, té gol, 5 gols, 4 assistències amb 12 titularitats aquest any, va patir una lesió greu, té coses a millorar, però és una aposta més a llarg termini també.
1: Christian Cofané, camerunès de 20 anys, 1,89 m d'alçada, aquest és una torre, com passava amb el cas de Krupi, Krupi no era titular indiscutible, aquest ha començat més partits a la banqueta, 23 que de titular, 20, però, com ens explicava l'Albert Blaia, ha deixat molt bones actuacions. Internacional absoluta amb el Camerun, va ser titular aquí sí als 4 partits de la seva selecció a la Copa d'Àfrica i va marcar 2 gols. El Leverkusen el va fitxar de l'Albacete l'estiu passat per una mica més de 5 milions d'euros. En mitja temporada amb el club manxec va sumar 8 gols i una assistència en 20 partits a la segona divisió espanyola. De fet, ell havia arribat al novembre a l'Albacete amb 18 anys per jugar amb el juvenil, però després de 6 gols en els 6 primers partits ja el van pujar al primer equip i el dia del debut contra el Racing de Santander va marcar el segon minut de partit. El seu valor de mercat actual és, segons Transfer Market, 40 milions i també és un jugador que porta només un any al seu actual equip.
0: Un de 25, Mikautadze, i dos de 20, Krupi i Cofané. Són els noms que ens diu l'Albert Blaia. No sé si en teniu algun altre. I com ho veieu a nivell de perfils, l'Albert ens ha buscat perfils que tinguin mobilitat i que acompanyin l'atac, que no siguin un jugador fix, un pal de la llum allà al centre de l'atac per rematar pilotes. Vaja, vosaltres mateixos.
5: A veure, sobre els noms, a mi em sembla que tots és baixar un graó respecte a Julián. Això ho tenim clar, però arribarà un moment on el Barça haurà de fer. Per mi el que s'acosta més a Julián i no ha sortit aquí és João Pedro. A mi és el que em segueix semblant més a prop i en aquest sentit crec que el Barça tirava bé. Sobre els que ens ha comentat l'Albert, per mi jo em quedaria sens dubte amb Mikautadze. És un futbolista que a mi m'agrada molt i que crec que pot fer tots aquests condicionants que necessita el Barça. Per mi també és molt important que pugui tenir capacitat per adaptar-se a un hipotètic rol de banda, tot i que jo encara no veig a Lamine jugant per dins, però crec que algun moment arribarà i si tu fitxes a llarg termini ho has de contemplar. Hi ha més noms, sí, ha sortit el de Slani, que si no vaig errat encara no està fet, i a mi em sembla...
0: No.
5: A mi em sembla un molt bon jugador, em sembla un jugador que pot associatiu, un jugador que té envergadura, no és jugador de banda però pot caure a banda, i després per mi hi ha un gran oblidat, que en el seu dia hi havia molt hype i que ara sembla oblidat, i a mi em sembla que és un jugador que té gol i que portat per Flick funcionaria, que és Lautaro, que tampoc està sonant massa, no? Per tant, noms n'hi ha, cap d'ells és nivell Julián, i per tant entenc el Barça que... a Barça i a Flick, no?, que vulguin apurar totes les opcions, perquè em sembla que sí que seria un pas endavant o et fa créixer el sostre de l'equip al davant, però d'aquestes alternatives jo ja et dic, per mi la que més s'acosta és João Pedro, jo aniria per João Pedro, i de les que han dit, Mikautadze.
0: Abans que en Marvai digui la seva, ara que parlava d'Aslan i l'Àlex, la setmana passada, ja ho vam explicar, estava passant la revisió mèdica amb el Leipzig, però no la va superar i continua sent jugador del Hoffenheim. Per tant, encara està al mercat. Esclar, quan hi ha un jugador que no fitxa per un altre club perquè no supera la revisió mèdica, entenc que aquí has de filar molt prim i saber molt bé què té, perquè si no pot ser que ensopeguis, encara que el futbolista, en teoria, tingui molt bones condicions.
3: Sí, no, de fet, el Hoffenheim va...
0: Fer un comunicat
3: dient que estava en perfecte estat i que seguia jugant amb ells, no? A mi el que més m'agrada, que tampoc hem tret el nom, i diria que és Julián el 10 i aquest el 9,75, és Oyarzabal. I fa moltes setmanes que ho repeteixo, però també, sobretot, hi ha un tema de l'edat. O sigui, no pots... Per mi, amb Cofané o amb Krupi, tenen 20 anys. Llavors, tu estàs fitxant un jugador en el que el 15 de setembre, quan debutis a la Champions, doncs a veure com respon per primera vegada en el Camp Nou. Vull dir, hi ha certs condicionants quan un jugador arriba en el Barça, i per mi un és l'edat i l'experiència. Mikel Tadje, doncs, té una edat una mica més avançada, són 25, no? I per tant, sí. Partint que tots tenen un estil de joc bastant semblant i d'aquesta polivalència, eh? Però de tots ells, Oyarzabal està en 29 o està en 30.
0: 29.
3: I vaja, és
2: que passa que la Real Societat... Bé, ell no vol marxar de la Real Societat. Ell
3: ja, i el preu ja són 70-75 milions.
0: Sí, que sé que estàs en amistat amb l'Atlètic de Bilbao, amb l'Atlètic de Madrid, i llavors si és a Donosti amb 75 milions a una setmana de tancar el mercat, potser llavors et rebien a cops de pedra, però sí, futbolísticament entenc el que dius.
3: Jo és el que crec que encaixaria més en tots els sentits, també fins i tot en un sentit de vestidor, en el que crec que Julián encaixaria molt ràpid.
2: Sí, és que tots els jugadors que entrevistava el Damià al Mundial, tots els jugadors del Barça a la selecció deien que volien que Oyarzabal vingués, o sigui que tindria les portes ben obertes.
0: De la Fuente agafaria el copiar i enganxar l'11 del Barça, el col·locaria amb una samarreta vermella i ja està, i a la Lliga de les Nacions i allò on calgui.
1: Sí, jo crec que l'Albert ens ha dibuixat un escenari que potser molts no hi pensàvem i que és molt sensat, que és, potser no vindrà el gran nou que ha de substituir Lewandowski, que hom esperaria per un club com el Barça. Si no és Julián, i tal com estem explicant que estan les coses, no fa pinta que hagi de venir un futbolista consolidat, un autèntic caçagols, un killer. Llavors, crec que són perfils molt interessants els que ens ha donat l'Albert, i són futbolistes que poden funcionar. És veritat que és baixar el nivell respecte a Julián i els altres noms que parlàvem, i a mi em continuarà faltant, potser perquè sóc molt clàssic en certes coses, un rematador a la plantilla. Perquè hi ha escenaris en què et fa falta un Luke de Jong, un Larsson, que hem estat molts anys reclamant el perfil Larsson, un tio que el seu ofici sigui plantar-se al punt de penal, i si té 5 minuts en té 5, si en té 10 en té 10, però rematar porteria, que a vegades no és tan fàcil jugant, doncs, com a jugar al Barça, al contraatac, amb velocitat, a l'espai, etc, etc. No serà, diré una bestiesa, però demana-li el Chelsea per Marquiu, que no saben què fer-ne, o un futbolista d'aquest perfil, que potser no tingui tant nom, tampoc el tenia Luke de Jong, vaja, més que Marquiu sí, eh?
0: Sí, perquè tenia més trajectòria.
1: Però tampoc era un gran referent dels golejadors europeus, i per la feina que havia de fer va funcionar, tot i que molts li deien tronc i no sé què. Però a mi em continuarà faltant aquest perfil a la plantilla.
5: Mira, ara que ha dit això el Quim, m'ha vingut al cap un nom que no hem dit, que és Voltemade, que a mi em sembla que és un futbolista que et faria aquest rol, eh? Però
1: l'apunto, Àlex, l'apunto.
5: No, a veure, quan et sentia parlant venia al cap, eh? Jo crec que aquest perfil el Barça l'ha de buscar amb Hansa, no? És a dir, és aquest jugador posicional, que encara és molt jove, però que et pot fer això. És que tot depèn cap a on vulgui evolucionar l'equip Flick, i tots els inputs que ens arriben, i això, i totes les informacions que ell va dient i que sembla que va, és cap a una línia davantera amb molt intercanvi de posició,
2: molta
5: intensitat, molta mobilitat.
2: El concepte és mobilitat.
5: Correcte, i és que el futbol modern t'està portant una mica cap aquí, no? Cap a mobilitat, però dins del mateix partit, dins de la mateixa situació, fins i tot dins de la mateixa jugada, i això és de tenir jugadors polivalents en capacitat d'anar per banda. Per tant, entenc el que diu el Quim, però crec que això ha de ser més una alternativa, i una alternativa tu la tens a dins amb Hamza, no?, potser. Jo és que sóc dels que crec, ja ho he dit al principi,

0: doncs els col·loques de davanter centre. I arran del que deia l'Àlex, clar, et fa pensar que això de la mobilitat i de l'intercanvi de posicions, tornant a agafar el símil de la selecció espanyola, el recanvi o l'alternativa en els moments, diguem-ne, de desesperació és Mikel Merino, que seria el jugador que et remataria qualsevol pilota penjada i que fa d'especialista en el joc aeri. I Voltemade el va fitxar al Newcastle per uns 70 milions l'estiu passat. No ha sortit com s'esperaven, ni de lluny, però és que, esclar, si el fitxen per 70 amb els calés d'Isaac, si vas a buscar-lo...
1: Voltemade ha acabat jugant algun dia de mitja punta i sí, fins i tot d'interior, vull dir que... No, però amb aquest exemple veiem el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, ha quedat dos vegades campió d'Europa, sense nou, que ha jugat Dembélé, i el seu substitut, que és aquesta figura de la que parla el Quim, que era Gonçalo Ramos, se l'han venut, i estan volent fitxar a Ferran Torres, i han fitxat el substitut de... a la dreta, no?, de Doué, que és Aquiluix, que és un extrem, i a l'esquerra potser es veuen anar a Barcolà i volen portar l'extrem també de l'Àjax, i dius, i quin jugador revulsiu, no?, tenen una mica en la filosofia clàssica que faria jo i faria qualsevol, però veus a l'equip de Luis Enrique o veus com ara Hansi Flick diu, no, si se'n va Lewandowski no vull un relleu d'un rematador. Aleshores, penses, ostres, Déu-n'hi-do, en saben bastant més que nosaltres.
2: No, perquè de portes endins, l'exemple del Paris Saint-Germain es posa...
1: S'agafa, no?
2: Sí, s'agafa com a exemple de... no es necessita necessàriament un nou, com tots tenim al cap, que ha de ser... o que hauria de ser un nou.
3: És que el futbol va cap aquí, l'evolució. El que passa que el que sí que necessites és gol. Perquè tu, si et cauen els dos, et cauen molts gols. Llavors, tu has de buscar un perfil mòbil, estic totalment d'acord, però has de buscar un jugador que tingui gol, perquè si no crec que el Barça aquí ho pot trobar a faltar. Clar. Per molt que generi, ho pot trobar a faltar. Mm-hmm. Per això et dic que s'ha d'acostar el més possible a un primer espasa, perquè jo crec que la plantilla del mig del camp cap a dalt, si alguna fortalesa li hem vist aquestes dues temporades de Flick, és el poder ofensiu i el que et genera, no? I que alternatives en tens, però et falta acostar-te a això.
0: 5 minuts i 11:45, fem una pausa per la publicitat i quan en tornem saludem algú que acaba de seure's a l'estudi de RAC1 i que el primer que m'ha dit és que aquí fa fred. Jo trobo que no, però amb el llenguatge sí, corporal...
2: Jo ja porto la rebequeta posada.
3: Té raó, eh?
0: No diguis res, que ho descobrirem després de la publicitat. Com si no l'haguéssim anunciat abans, però és igual. El descobrirem després de la publicitat.
1: El tapat.

0: Una mica de The Killers a aquesta hora de la nit a RAC1. Sempre va bé escoltar els assassins perquè realment fan, tu diràs.
1: The Killers, perquè la gent ens entén.
0: Ja ho he dit, The Killers. Marta Ramon, Marc Marvà, Àlex Dalmas, esteu bé? Teniu fred?
2: Home, una mica.
0: Una mica què?
3: Jo estic bé.
0: Estàs bé?
3: Bé, jo bé.
1: Jo amb la rebaqueta estic bé.
4: Perquè allà, no, allà aquell sector no toca tant.
1: La rebaqueta.
0: Hola, Fernando Polo, bona nit.
5: Bona nit.
0: El primer que m'has dit, s'han encongit d'espatlla, s'ha fregat els braços, tinc fred aquí.
5: Saps que hi ha gent que té poca carn, que és el meu cas. I aquestes temperatures fa que ostres, que ho patim, almenys jo.
0: Clar, no, mira, és que, a més, abans he vist el 324, no sé si és 324 o com es diu ara, o 314, no sé com es diu, perquè ja m'he perdut.
5: Perdut, sí.
0: Però és igual, ja ens entenem tots. Que
1: serà el 324 sempre.
0: Ah, exacte.
1: Bé, ja està.
0: Que a Barcelona la temperatura deixa foguera de 34 graus al carrer, clar.
5: No, és brutal, si es fa molta calor.
0: Estem molt millor aquí dins de 25.
5: Segur, això no hi ha dubte, però... Clar, hi ha gent que pateix de la gola, que és el meu cas, i l'aire condicionat ens deixa cau.
1: Uf, a mi també em passa.
5: Si hem d'anar a una tele o una ràdio a dir alguna cosa i el xorro d'aire ens mata, doncs és mala,

0: és mal negoci. I hi ha gent que necessita el xorro a sobre de l'aire. I jo els veig que se li mouen els cabells, que aquí, i dic, però aquesta gent, de què va? I a sobre tenen calor i estan amb un ventilador. I dic, no és el meu cas. I a mi a la que em toca, doncs em va de... Però perdoneu l'incís
1: aquest. També ets dels que quan entra a un restaurant, quan li diu, li diuen, pot seure vostè en aquesta taula? I tu comences a calcular... d'on et ve el xorro, no? De l'aire, no. I canviar taula. Jo això ho he arribat a fer, de canviar de taula.
0: Efectivament, soc dels que va al restaurant i quan em posen aquesta taula i tal, si en dos microsegons noto que em toca l'aire, m'aixeco i li dic, no tenia una altra taula? Ja monto el lío amb la meva dona, les meves filles... Home, però papa, que no... Que no. Tens una altra taula? No. Doncs, o fora o adeu.
2: Clar, perquè les filles deuen dir, papa, no facis el numeret.
0: Ja, però tio, saps què passa? Que és que és mal negoci, insisteixo, és mal negoci, perquè em gastaré una pasta per acabar refredat i traient els mocs i sense veu, amb la qual segur que molta gent no coincideix amb mi, però a mi és el que em passa.
3: I a la terrassa, a 30 graus,
1: jo prefereixo el forn de la terrassa que està sota el xorro de l'aire condicionat.
0: Jo prefereixo la calor. I a mi m'encanta la calor.
1: Clar que sí, home.
0: I si me'n vaig a córrer o a caminar per qualsevol ciutat d'Europa o del món amb calor, cap problema.
2: Va, perfecte.
0: Sí, i amb el fred sóc una piltrafa humana. Això ja va a cadascú, no?
2: Però no, sí, sí.
0: Jo em puc posar 25 abrics i tinc fred. I fa calor, i home, sí, passo calor com tothom, però tiro.
2: A l'estudi de RAC1, sí, temperatura ara, de confort, ara 25 graus.
0: S'ha notat que ho has tocat.
4: Sí, estava... mira, sí. Aquests 25 no sé.
1: Que mira, però, bueno, 25, jo crec que em trauré la rebequeta.
0: Ah, veus?
3: Epa! És el grau, eh?
0: S'ha notat.
2: El grau s'ha notat. Però del 24 al 25 es trau la rebequeta.
3: Has vist?
2: Poses el 26 i es fot pantalons curts.
0: Miquel, ho has fet bé.
2: Perfecte.
0: Salutat.
2: No, home, jo pel vostre confort, el que sigui. Tinc
0: Gràcies.
2: Calor, però pel vostre confort, el que sigui.
0: Gràcies.
2: Mundodeportivo.com. Senyor Fernando Polo, Julián explota i avisa l'Atlético de que se plantarà.
0: Doncs sí, això ha estat l'amic Poquí, que crec que ha estat amb la Marta per allà, per aquelles terres angleses,
1: sí,
0: aquests dies.
1: Entretinguts
0: i tal.
1: Hem estat, sí.
0: Clar, entretingudets i tal. I, clar, teníem el tema d'aquesta suposada trobada que volia fer Julián amb el Xolo, i que no s'ha pogut fer perquè el Xolo, quan tothom ha arribat a la ciutat esportiva, no hi era. Es veu que el tio volia anar a Eivissa, i tal com ha arribat a l'aeroport de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, o com es digui, doncs ha dit, escolta, ja ni passo per allà, agafo la sombrilla, i la tovallola, i cap a Eivissa, que falta gent. I clar, l'altre pobre que ha anat a una clínica Vitas Arturo Soria de Madrid, que des de la zona pija, no, lo següent,
2: no.
0: Doncs, clar, s'ha trobat amb un pam de nas, perquè resulta que el tipus allà no hi era el Xolo. Com que no hi era el Xolo, doncs no ha pogut parlar amb ell. Però a més no és que no hi fos, és que no tenia ganes d'anar-hi, perquè a més ja estava amb els peus plens de sorra. Per tant...
2: Estava en remull.
0: Ha dit, bueno, el senyor Gilmarín tampoc hi era, també estava fora de vacances. Llavors què passa? Que no pot parlar amb ningú. I ell que anava amb aquella idea de la via dialogada i que volia explicar-los i recordar-los aquella promesa del mes de febrer... S'ha trobat allà, doncs, amb un pam de nas. I què ha dit? Doncs sí, s'ha escalfat, no és que ho hagi volgut fer conscientment, sinó que s'ha anat escalfant a poc, i a la gent que tenia al voltant, i es veu que hi havia també algú amb poder executiu, d'aquí no es pot dir el nom, ha dit que, una frase textual, no contéis conmigo y me voy a plantar. Això, el dimecres, no demà. Ell anirà demà, en teoria, ha d'anar a entrenar, perquè està citat. Però dimecres té la trobada amb el Xolo Simeone. Si aquell dia ja no pot parlar amb ell, se suposa que aquell dia complirà amb el que està... Bueno, amb el que té previst. El tio vol apurar les seves opcions de jugar al Barça, segons explica la gent que està al voltant seu. I això, evidentment, arriba al Barça. Perquè estan en contacte directe amb el seu representant, amb el seu agent. Que no oblidem que va venir a Barcelona i es va veure amb Deco, amb dos agents més, que eren López i Andibara, i diria que amb la Porta no es va arribar a veure, però va venir a l'hotel Torre Melina i va estar allà el mateix dia que arribava, o que estava a punt d'arribar, o que estaven tancant Gordon. És a dir, aquest noi sap que si vol sortir d'allà ha de muntar una tangana o dir que muntarà la tangana, com a mínim avisar-los.
2: No contéis conmigo, me voy a plantar.
0: Des d'avui. Per què? Perquè ell volia parlar, volia explicar-los, volia recordar-los la promesa, volia dir que no era feliç allà, que no s'hi veia. Que tu tens contracte i pots dir missa. Si l'Atlético no vol, no vol, però com a mínim ell volia dir-ho. I diuen, recordar-los que li van fer una promesa. Si tu fas una promesa, el que has de tenir és voluntat de complir-la. Si no, no la facis. Si no, no et comprometis. Si no, no tiris el problema cap endavant, perquè el problema al final acabarà sortint. I aquest tio no ens oblidem d'una cosa, que tot i que sembli un bon Jan i que sigui un tio educat, és argentí. I és el davant de titular de la selecció argentina. És a dir, que una mica de caràcter també deu tenir. I suposo que ell veu que el tren passa ara. Perquè si el tren passa ara i l'agafes, vindràs al Barça de Flick. Si el deixes passar, vés a saber a qui tindrà Deco i a qui tindrà Flick de plan B, i si tira i funciona i fa gols...
2: S'ha acabat el bròquil.
0: És possible que s'hagi acabat. El Barça també diuen que el volen per ara o per l'hivern. És allò que la Marta va explicar fa temps, de que s'ho han de gastar ara o a l'hivern, perquè potser l'estiu que ve no poden. És més, crec que van demanar una extensió de crèdit que una part li donen ara i una altra part li donen al novembre. Que això podria servir-te per encara també per fer alguna cosa al mercat d'hivern, si encara ho necessites. Perquè creuen que l'estiu que ve serà xungo en aquest sentit, per fer el play. Perquè surts del Camp Nou i estaràs allà amb la coberta i la gent no podrà anar i
2: has de jugar a
0: Montjuïc. I abans potser algun partit, no sabem si al Johan, que això va passar també. Llavors, aquest noi ara vol agafar aquest tren i se la vol jugar. I també perquè tinc la sensació que ell sap que el Barça li dona aquesta setmana. Perquè la setmana que ve, aquest cap de setmana ja lliga, però el Barça no juga. Però la següent ja juga. I a la setmana següent ja estaràs
1: més enllà... Que s'està tancant
0: el mercat. Clar, a menys de dues setmanes de que tanqui el mercat.
2: I Simeone també ho sap, i per això se'n va dos dies.
0: Clar. Mas, per Simeone la jugada perfecta, perquè diu, escolta, jo em trec del mig i allò que tu tenies preparat, jo no hi soc. No parlaràs aquí amb un holograma, amb el qual jo em trec del mig. I suposo que el Simeone, internament, dirà, escolta, aquest lío, que ho resolgui qui li va prometre això. Si jo no hi soc i vol parlar amb un altre per sobre meu i ho liquiden ells, doncs, millor per mi, em rento les mans... I ja li diran que sí o que no als altres. Ara bé, si no ha pogut parlar amb Gilmarín, aquí es trobarà dimecres, si demà no hi ha cap opció de diàleg més, serà de nou a Simeone. Ara, després Simeone li pot dir, escolta, nano, a mi...
2: No, clar.
0: Que registrin.
2: El cas que...
0: jo no...
2: La relació, pel que sabem, que té Julián amb Simeone, és una relació, diguem-ne, que professional, però que tampoc no és de pare i fill, no? I, per tant, no és la relació més íntima que hi pugui haver, però si Julián pensava fins avui que d'alguna manera podia comptar amb Simeone, potser ara deu pensar que Simeone li ha fallat i que allà no pot comptar amb ningú.
0: Bueno, com a mínim és el teu superior directe i realment qui t'ha de demanar que vagis amb totes les pressions, que vagis a fer gols, que compleixis la seva tàctica... Tu sí que és veritat que li pots dir, escolta, jo entenc el que em demanis, però jo no estic ni moral ni anímicament preparat per seguir amb això. És que no m'ho crec, és que no em surt de dintre, és que jo no em veig aquí i sé que tinc contracte i tal, però, escolta, podem arribar a una solució? I ell diu, si ell, que és el que tindrà el problema aquí, que se'l trobarà cada partit, cada convocatòria, cada alineació... pot ajudar-me, doncs, tot això que m'estalvio. Perquè és veritat que això, si Julián pren una mesura forta, que és no presentar-se algun entren o alguna cosa així, o fer un comunicat o alguna cosa, això sí que és veritat que genera una situació a l'Atlético de Madrid complexa, perquè això el que pot trencar és a l'afició. Pot haver una part de l'afició que digui, escolta, perdonem-lo, o una afició que digui, aquest tio l'hem de rebentar. I a cada partit anirem a rebentar-lo. I tu, com a entrenador, has de decidir si el poses a jugar i que el xiulin des del minut 1, amb la qual cosa t'estan xiulant la teva afició al teu jugador referent, o no posar-lo perquè el xiularan i pot afectar l'equip. I llavors estàs tirant pedres contra la teva teulada perquè el teu millor davanter no el pots posar perquè te'l rebentaran i afectarà l'equip.
5: És que amb això que diu el Fernando hi ha una part... que és...
0: Això ja és una qüestió que ha de decidir l'Atlètic.
5: Clar, però i Julián també hi ha una part, Fernando, en la que jo penso, fas, entre cometes, el farol de dir, no em presento...
0: Després de complir,
5: Sí.
0: El que sabem és que ho ha dit.
5: Poso la contra.
0: Cal que
5: per això, però,
0: que ho porti a la pràctica.
5: Posem el supòsit que ho fa, d'acord? o tu tens unes que saps que d'alguna manera les promeses que vas demanar, no, al febrer, en aquella reunió amb Gilmarín, i ell et va dir que ok, tens aquest as que pot ser guanyador, o si no t'estàs tirant al peu dels cavalls que et xiulin el primer dia en el Metropolitano, i tampoc ha de ser agradable per ell. Vull dir que si ell va tan a sac com no presentar-se en un entrenament o fer un comunicat, d'alguna manera ha de saber que té alguna carta ell per negociar pròpia, perquè si no...
2: No, clar,
4: o que va amb tot, i jo crec que Julián, si realment fa aquest pas, no se li podrà dir que no ha posat de la seva part per intentar sortir al Barça, no? Referent al que deia Fernando, jo repeteixo el que he dit abans, és que l'únic home que jo crec que pot trencar-ho tot això, Simeone. És Simeone perquè l'intenti ajudar o perquè digui, mira, esportivament, si tu no estàs disposat, doncs jo fins aquí, i per tant ara passa a ser un tema de club, i si passa a ser un tema de club, ja hi ha coses a manegar. Però està complicat igualment.
0: Passa que és complicat també, perquè és veritat que Simeone, per deixar-lo sortir, ha de tenir un recanvi, clar, un recanvi clar. De garanties. I cada cop queda menys temps perquè ell pugui tenir un recanvi de garanties.
4: Però Simeone està futbolista. I és, jo crec que és l'única esperança que té, perquè els altres no mouran res.
0: Sí, sí, no, però mira, jo l'altre dia vaig fer un article que dic, se me'n va la olla, però després penso, dic...
4: Va.
0: Sí, perquè al final és clar, però...
4: Té fred, no?
0: No, però si el Cholito Simeone va al seu pare perquè té una oferta de Manchester United que li triplica, i ell diu, escolta, jo som de l'Atlético i sóc el teu fill, però a quin donareu el triple? Home, fill meu, el triple no ho sé. Doncs, papa, em dóna el triple. I a sobre seré titular, que aquí... Home, en tu jugo, però de vegades, doncs, tal. O al City. No et dic a l'United. Al City, que a més té opcions de guanyar la Champions League.
2: No, és que aquí el problema és el Barça.
0: Ja. I li demana al seu fill, a Simeone, com a entrenador seu, ell què fa? És empàtic, no és empàtic, l'ajuda, no l'ajuda...
1: És que això és superior a tot això, perquè és que el problema és que és el Barça.
0: Vale, ja, però... Bueno, jo ja no et dic que vingui al Barça o al Madrid, però el que dic és que al final, si l'altre li demana sortir i ell compta amb ell, què fa? El deixa sortir i no el deixa sortir? Jo el que parlo és que entre professionals s'entenen millor. I després, insisteixo, ho ha dit ell, si hi ha una promesa... Si existeix aquesta promesa, ja no et dic que l'hagi gravat amb el mòbil o amb una gravadora i surti en una roda de premsa i piqui el play... Oh,
2: amb una gabardina... Una gabardina, un tiari amb dos forats i...
0: Vale. Però si te l'han fet, te l'han fet. Si te l'han fet, tu pots sortir a dir que te l'han fet i que te la va fer tal dia, en tal lloc i en tal circumstància. I pots dir, i pregunti-li a aquest senyor si és veritat o és mentida. Si tens això... permite el seu pes. Sí. Perquè si és cert i l'altre no ho pot negar, és un mentider. I si ho nega, tu també pots sortir a dir-li ets un mentider. I avui dia amb un tuit, amb un Instagram, amb un comunicat públic...
2: M'estàs dient, Fernando, que tindrem una setmana que em fota tant del Dragon Khan?
0: No, Miquel. Jo el que et dic és que Julián Álvarez, segons el senyor Joan Poquí, que a mi mereix tot el crèdit del món... ha dit això avui. I que això és un pas més dintre d'aquesta situació de tensió latent que hi ha. Perquè, a més, ja et dic, la setmana passada era solució dialogada. Anem a intentar-ho, anem a parlar, anem a treure la promesa, anem a parlar amb el Xolo. Ara ja, clar, si tu arribes allà i et trobes que no pots parlar amb ningú, dius, escolta, i insisteixo, si té la promesa, el que pots pensar és que m'estan torejant. Si no la tens... Escolta, nano, jo no et torno a promet res, contracte fins al 30 de juny del 2030, 495 milions de clàusula, que és el que diuen ells, que no sé si parlen de 500 o 495. Ara, si existeix la promesa, crec que, per molt que els contractes manin, el que et diuen cara a cara també té el seu pes.
5: I la promesa no és amb Simeone, pel que...
2: No, clar. No, aquí és el Simeone. El Simeone ja està...
0: Perquè això és el que surt de la part de l'entorn de Julián, eh? Uh-huh. I el que arriba al Barça, que per això el Barça li dona eines per anar fort. Tampoc és normal que tu facis una oferta i no et responguin. I primer l'Atlético va dir que era mentida que hagués arribat una oferta del Barça. I el Barça diu que el Barça va enviar l'oferta. Serà millor, serà pitjor, seran trams, serà cutre, salchichera, serà el que vulguis. Però si tu envies una proposta, una oferta en un mail al senyor Mateu Alemany.
2: No, i que...
0: O és que s'ha maculat una M allà, una lletra, i no ha arribat, i està a la bústia de sortida,
2: o sigui, Alemany...
0: que n'hagués arribat un mail dient no s'ha pogut entregar aquest e-mail. O és que els altres passen de tot.
5: Hi ha unes declaracions amb això que diu el Fernando de la Porta, crec que és en el Mundial, crec que és a Nova York, que diu, vam fer una primera oferta, i crec que la frase que fa servir és algo com, va haver-hi alguns problemes en la missió...
2: Com amb el fax del Madrid.
5: I la vam tornar a enviar. I jo crec que no és que s'haguessin equivocat d'AM, sinó que es van equivocar de mail. Potser el van enviar a Mateu Alemany i llavors no...
1: O potser la Porta s'estava enfotent, sí, del fet que l'Atlètic de Madrid no...
0: Van dir que li van enviar al Mateu Alemany. Va ser aquella oferta que va dir el Fabrizio Romano.
2: Sí.
0: I que tots vam recollir, vam comentar, però després surt a l'Atlètic de Madrid i diu que no ha arribat, que no se li ha fet cap oferta. I és allò que dius, escolta'm, és veritat o és mentida? A mi m'és igual si tal qui sigui, si és veritat, tal. I em van dir, és veritat, s'ha enviat, i s'ha enviat a l'atenció del senyor Mateu Alemany, que és, en teoria, la persona a qui se li han d'arribar aquesta cosa, perquè és el professional que allà dintre d'aquell organigrama té aquesta potestat, que és el de rebre ofertes, vehicular-les cap a la directiva, cap a l'entrenador, valorar-les i respondre.
2: És que, al final, això... aquest problema...
0: I no oblidem que tot té latent també d'un mal rotllo de la Porta, i d'Eco, en Mateu... Va. I no, les eleccions, i l'entrevista de Xavi, la resposta de Mateu... Sí. Tot és un lío.
2: No, evidentment, hi ha ferides obertes per tot arreu.
1: Realment, si Julián Álvarez acaba arribant al Barça, serà un miracle, perquè, o sigui, ara mateix, els senyals van cap allà a la mateixa direcció. Sí,
0: té moltes coses en contra, l'operació. Ara, ja et dic, ell ha de tenir alguna salamàniga per anar tan fort. A part del desig,
2: Farem una pausa per la publicitat. En parlem amb en Fernando, tot i que havíem fet la tertúlia abans, perquè, clar, aquesta nit i aquestes paraules de Julián, no contéis conmigo, me voy a plantar, que ha dirigit a gent del club en les últimes hores, evidentment l'han obligat a quedar-se al diari a Mundo Deportivo una mica més del que és habitual.
0: La disculpa era aquesta, que el motiu era que tenia prevista arribar una hora, però quan ha saltat això i hem hagut de retocar les pàgines, la web i les portades i articles que ja havia fets d'opinió i tal, doncs, clar, això amb període estival de vacances fa que siguem menys i que haguem de multiplicar-nos.
2: Però vages, al web i en paper, a Mundo Deportivo ho trobareu tot explicat al detall.
0: Però per això he arribat tard.
2: Correcte, però cap problema. M'has fet passar calor, però a part d'això t'ho perdono tot.
0: Vols que et digui una
2: cosa? No em diguis que ara, perquè he pujat tu.
0: M'entren trenfugots. Deu ser parlo de Julián.
2: Quin paio. L'última, sobre això, i anem a la publicitat i després reprenem la tertúlia. Però sobre Julián, que té decidit plantar-se...
0: Què ha dit?
2: Bé, perdó, que ha dit...
0: En intern.
2: A nivell intern.
0: Potser és un farol seu, un òrdago, de dir, escolta, o em rebeu, o aquí munto la Mundial.
2: Però, en tot cas, a tu, el nas i l'experiència que et diuen que pot passar aquesta setmana, que, com ens deies, ha de ser la setmana en què això faci un canvi cap a sí o cap al no.
0: A veure, el sentit comú diu que no. El sentit comú diu que no, després de tot el que ha fet l'Atlético... I ha fet el Miguel Ángel Climarí amb les seves declaracions i el seu community manager. Al final és el club en si el que ho fa i els seus rectors, no? El mateix Simeone, crec que Seúl també va dir, nosaltres ja ho vam parlar a través del Miguel Ángel i això és el que hi ha. Però el que passa que en el futbol jo he vist coses tan rares ja, tan estranyes. He vist Burofax, he vist Figo... d'un dia per l'altre amb la samarreta del Barça passar a portar la del Madrid. He vist lo de Neymar i un vicepresident del Barça dient que el 200% s'esquera. Sí. I jo, en aquest cas, sempre diré això és que algú li va dir, perquè ningú s'inventa coses per cada retratada en una maroteca. No les tinc totes. El més normal és que no passi, però no les tinc totes perquè vés a saber si l'Atlético de Madrid és conscient d'aquesta promesa que li van fer, però el que vol davant de la seva afició és que hi hagi un daltabaix, una tangana, un lío, un escàndol, per dir, veus? Veieu? Què hem de fer amb això? hem de mantenir això, una persona que està d'aquesta forma actuant contra el nostre club? Mai saps, perquè sempre hi ha les voluntats i les tàctiques i les estratègies de tothom. A vegades és una cosa el que es diu i després hi ha una altra. I el que estàs esperant és que es provoqui un moviment de l'altre per tu tenir l'excusa perfecta i dir, escolta, volíem quedar-nos al però amb aquest dement que tenim aquí, que ha perdut el cap i que s'ha trastornat i que està tirant pel terra el nom del nostre club. O no sé si el dia 19 juguen a l'Atlético a casa. Diria que és el 19.
1: Crec que sí.
5: A la Lliga, no?
0: Clar,
5: sí, sí.
0: Clar. Si convoquen a Julián, que deien que la intenció del Xolo i el té a la convocatòria, quan diguin el seu nom a la megafonia...
2: 19, Atlètic de Madrid, Màlaga, un dimecres a les 9 de la nit.
0: Quan diguin el seu nom a la megafonia, o si surt al camp de titular, o si surt al camp de suplent... O... Quina reacció té la parròquia de l'Atlético de Madrid?
2: Ja ens ha dit el Javi Gómara, el periodista que segueix per Mundo Deportivo, sí, sí, l'Atlético de Madrid, que haurà de demanar perdó. Haurà de demanar perdó.
0: No, el Javi també m'explica, que parla també ja avui, em diu, no, és que no sabem si muntarà la tangana. Si la munta, a l'Atlético li dirà, ok, ve estar a l'Arsenal o al PSG.
5: Clar, deixem sortir menys el Barça. Però aquesta actitud, clar, però després... realment és al·lucinant.
0: Bueno, però també és veritat
2: que és rival directe. Tu creus que Aganzo entraria aquí o no?
4: Però Arsenal i PSG ja tenen, no?
0: Eh?
4: Però Arsenal...
0: Sí, però diu que l'oferta diu que l'oferta de l'Arsenal inclou a Gyökeres, que no sé com es diu.
2: Gyökeres,
0: el suec. El suec. Diners i un jugador, i el davanter. Llavors, tindrien uns diners, es traurien el problema de sobre i a sobre guanyarien un davanter. Amb la qual una cosa per l'altra, i no reforces el Barça. Però i si Julián davant d'això diu no, o Barça o res. I perpetuem la tangana al Metropolitano, o no poder fer-lo servir perquè és posar-te la teva afició en contra dels teus interessos.
2: No, és que clar, és que si això s'allarga d'aquesta manera, acabarem tots tocats del bolet.
0: Seria
2: més
0: surrealista,
2: més del que ho estem.
0: Mantenir un jugador...
2: No.
1: Jo crec que m'agafa una excedència.
5: No el convocarà, el 19, si sabés així.
2: Mira, el 19, bueno, no Atlètic de Madrid-Màlaga, i el 23, Atlètic de Madrid-Vilareal.
0: També a casa?
2: Dos partits a casa.
0: Seguits?
2: Sí.
0: Home, doncs...
2: Dos partits seguits a casa.
0: Seria divertit, eh?
1: Està maco el tema.
0: Clar, perquè una altra cosa, encara que es quedi el Barça fitxi un altre nou el dia 18... Com rebran aquella gent el Julián?
5: Sí, sí, és independent, jo crec.
0: És que això ja està...
1: És que ja ho té perdut.
0: Sí. Jo crec que això ja està mort. Molt vull dir... A veure, també el Griezmann va rebre i li va donar la volta, no? Però... Aquest no és un Atlético de pro. Aquest s'ha fartat de l'Atlético als 2 anys.
2: És el problema també de signar...
0: Bueno, no, abans de 2 anys, perquè ja estava fent declaracions durant tota la temporada passada... Clar. Recordo novembre, febrer i maig i mundial en què va dir coses que deixava el seu futur en l'aire. És a dir, amb una temporada i escaig ja estava fins al monyo de, bueno, del que representa
2: sí,
0: tot allà.
2: Sí, però en tot cas això s'ho podria haver pensat abans de signar per 6 anys també, eh? Perquè les coses com siguin. Al final signes per 6 anys i és un club que no és el Barça o el Madrid, però que no ho posarà fàcil per deixar-te sortir després, que sigui a tothom menys el Barça és una altra cosa, però que fàcil per sortir no t'ho posarà perquè, amb tots els respectes, no estàs anant al Sevilla o al València, estàs anant a l'Atlètic de Madrid.
5: Però amb això que diu el Fernando de promeses, jo crec que Julián també marxa del City en converses amb Simeone i sota el paraigües de certes promeses de canvi de manera de jugar, canvi de manera d'un joc molt més ofensiu... I quan arriba allà, els pocs mesos, se n'adona que les promeses també no han canviat. O sigui, no són tant com les que li havien promès. I aleshores, jo crec que la relació de Julián Atlètic de Madrid ja ve potser des del moment del fitxatge, en el que jo crec que és evident que l'Atlètic de Madrid ha canviat manera de jugar, però no tant com es deuria esperar Julián.
2: Ja veurem què és el que passa, però ens venen dies entretinguts, perquè Julián està enfadat. Simeone no l'ha rebut, s'està en remull a Eivissa, i el jugador argentí que pretén el Barça pensava que podria seure's amb l'entrenador per intentar explicar-li la seva vida i que es pogués desencallar la situació. D'aquí 6 minuts serà mitjanit, fem una pausa i continuem la tertúlia animada, el tu diràs, canviaré la temperatura de l'estudi, us ho dic ara, rebequeta.martaramon, instruccions, t'aviso, no et posis a tremolar, tu diràs, tertúlia, una pausa i d'aquí 2 minuts hi tornem.

0: que diu Julián, I went all summer to get to you. He estat tot l'estiu esperant-me fins que he pogut estar amb tu.
1: Lligat,
0: què et sembla?
1: Oh, molt bé.
0: És que he estat esperant, al principi de la cançó per poder-ho lligar. Perquè, escolta'm, m'ha vingut al cap Julián. Sí, això, Rebequeta, perquè ha baixat a 24
2: torna,
0: graus i ja, ja té fred.
2: Torna
0: la Rebequeta.
1: No,
0: el Paulín és ell.
3: No, però et dic una cosa. Jo no sé aquí, però... A la nostra redacció és una batalla contínua.
1: Aquí també.
3: Sí, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Gent aixecant-se, dissimuladament, clic, clic, clic.
1: I crits, eh?
3: I l'altre fent-se el longuis als 5 minuts, clac. Fins que algú diu, me cago en la... No, perdó, eh?
0: No,
3: deixeu el puto.
1: Està reproduint el mateix que passa aquí.
3: Clar, clar. Vol dir que és un tema que no està resolt.
0: No està resolt, no, com
3: Julián. I mira que posa bona voluntat,
0: sí.
3: Però...
0: Sí,
3: perquè,
0: sí.
3: Perquè també les empreses podrien dir, escolta, si us baralleu per això, que us donin pel sac i us donin un abanico a cadascú, un vano i, o un ventilador.
2: Sí, sí, sí.
3: Però és que, saps què passa? Depèn d'on estigui la sortida, com a piqui al clatell o a la closca.
2: Sí, és un expert, eh?
3: No.
2: Però és que això deu passar a les cases de Catalunya.
0: No, sí, sí.
2: A mi em passa amb un ventilador.
0: 902...
2: Que hi cada una volta.
0: 902-477-100. Si teniu ventilador a casa o conflictes per la ventilació...
1: Catalans, com passeu les nits? Sí, o sense aire condicionat?
3: A casa meva és aire condicionat i ventilador, eh?
2: Sí, eh?
0: O sigui, ara em ve aquí a retejar i a casa té aire condicionat.
1: Jo soc experta, jo he perfeccionat el tema de les corrents d'aire a casa meva, quines finestres obrir, quines tancar, ara sí, ara el sol on és, el sol està aquí, aleshores tanca aquesta finestra, o aquesta altra...
3: Això vol dir que ets una privilegiada, que té corrent. Perquè hi ha pisos com el meu...
1: Clar, que no n'hi ha.
3: No veus corrent, saps quan hi ha corrent? Quan obro la porta...
0: I te'n vas a córrer.
3: No, quan obro la porta... Bé. No sé si és la porta de casa oberta. Saps? Com els pobles.
0: Els pobles passa
3: sí,
0: allò.
3: Aquí no.
0: Clar,
3: i a més que se m'escapa la gata.
0: Ah, com es diu la gata?
3: Lluna.
0: Lluna, records per la lluna. Sí,
1: la cosa és que estem descobrint avui, eh?
2: Sí, home.
0: Sí, l'única, hem d'acabar a 11:45, i jo crec que hauríem d'anar una mica per feina.
1: No, a 1:45, no?
0: Perdó, 1:45, sí, vaig bé. No, això segur, això, entretinguts ho estem una estona. A veure, abans d'anar cap a Liverpool, perquè Araujo ja és red, hi ha dos casos paral·lels. Rodri i Ferran. Els dos els queda un any de contracte, el Barça en vol un, es vol desprendre de l'altre, l'oferta del Barça no convenç encara el City, però el convencerà, l'oferta del PSG no convenç el Barça, però el convencerà. Més o menys... Mira, espera, a les 12, un moment, sisplau.
1: Respectem els pitos.
3: Ara. Ah, què vols dir?
1: Home, són els pitos de les 12.
0: Els senyals horaris.
1: Els senyals horaris.
0: Respectem els senyals horaris, per favor.
1: Perdó.
0: Respectem els xiulets.
1: És que em distraiem.
0: Sí. Més o menys... Començo per tu, Fernando, que l'altre dia ja em van mig parlar. Quantitats, fins on hauria d'arribar l'oferta de Rodri i què hauria de rebre el Barça per Ferran, més o menys, per on eren els trets?
3: Saps què passa? Que és que jo crec que el Barça s'ha de fer valdre en el cas de Ferran i entenc que el City es faci valdre en el cas de Rodri. Un ve de fer un gol a la Copa del Món. El vol... Luis Enrique, perquè si no es podia esperar un any. I si alguna cosa té el PSG són diners. Si tens el caprici de trincar-lo ara, quan el pots tenir l'any que ve acabant contracte i no paguen-li al Barça ni un euro, doncs jo crec que un mínim de 50 milions. I en el cas de Rodri, doncs... també s'ho faran valdre, perquè és un pilotador i ve de guanyar el Mundial no fent el gol, però sent... Igual que Ferran era suplent, Rodri és titularíssim. I el primer dia va estar malament contra Cabo Verde i a la que ell va començar a jugar bé, sembla que la selecció espanyola va agafar velocitat de creuer i tothom ha coincidit en que ha sigut un dels jugadors més capdals de la selecció espanyola per guanyar aquest campionat del món, amb la qual amb el caché que té, la qualitat que té, si el Barça el vol ara i no vol esperar un any, doncs a pagar. Jo crec que les operacions deuen anar més o menys. Potser una miqueta més, Rodri, perquè per mi té més caché que... Però...
0: I perquè representa més pel club del qual ve, també, un capità, l'autor del gol de la final de la Champions, etc etc.
4: Bé, a veure, jo crec que són dues operacions que estan condemnats a entendre's, no? En el cas de Ferran, perquè sembla que ja ha dit que vol sortir, i el cas de Rodri, perquè està en el punt que està. Crec que la setmana passada ens preguntaves aquí, jo posava exactament la xifra de 50 o més per Ferran, jo crec que 50 ja és un bon número, però crec que ara el Barça, si és hàbil, l'objectiu número 1 ha de ser que un et pagui l'altre, no? És a dir, que la sortida de Ferran et pugui pagar l'entrada de Rodri. I crec que per aquí va, no?
0: És per a dir, tant, primer Ferran a París i després Rodri a Barcelona?
4: No, primer, moltes vegades va paral·lel, no? Ho acordes a poc a poc i ho acabes fent, no? Però crec que hauria de ser l'objectiu i crec que anirà per aquí. Jo crec que el Barça estirarà la corda amb el PSG, que com diu el Fernando, doncs no n'hi ve de 10, no? Si és que el vol ara, per anar per Rodri, per d'alguna manera quadrar-ho. Però em sembla que tenen relació tant els fitxatges com dins del camp, no? És a dir, allò que et deia abans, que jo crec que una sortida de Ferran i una entrada de Rodri fa que tu puguis moure alguns jugadors des d'una línia cap a l'altra, crec que a nivell econòmic també aniran relacionats.
0: Perquè, Marta, el PSG ofereix menys del que vol el Barça encara, eh?
1: Sí, el Paris Saint-Germain ha ofert de moment 40 milions d'euros, que és una oferta que se ja ha rebutjat, ho hem explicat avui a RAC1. El Barça vol treure'n com a mínim 50 i també ho hem explicat, cap de les parts implicades vol que la negociació s'allargui, Ferran hauria d'incorporar-se dimecres, però l'objectiu és haver-ho tancat abans. Tot es vol resoldre per la via ràpida, tant el cas Ferran com formalitzar d'una vegada per totes l'arribada de Rodri.
2: És que clar, les dues situacions, hi ha un pacte entre club i jugador, o sigui, el club de destí, entre en aquest cas Rodri Barça i Ferran PSG, i en totes dues tant el Barça com el City saben que és l'últim any de contracte del seu jugador. O sigui, d'alguna manera, tots dos clubs també es volen desprendre, no? del jugador. Aleshores, si el Barça és capaç de portar Rodri pel preu que es ven a Ferran, jo crec que, o sigui, l'intercanvi, diguéssim, a pes, és increïble.
1: I després recordem que sí que hi ha vinculació entre les dues operacions, més que res per allò que ja vam explicar la setmana passada, que amb els variables pels quals es fitxa Ferran Torres en el seu dia, si el Barça ven a Ferran Torres per més de 55 milions d'euros, els 10 primers van a parar les arques del City. Que està bé recordar aquest element, que no em sembla...
3: La veritat que aquell contracte de fitxatge de Ferran, tela, eh? Tela.
2: Perquè si n'hi ha molta lletra petita, eh?
3: O sigui, el renovaven, havien de pagar 8 quilos per un jugador propi. Uh-huh. I ara si el venen i treuen una plusvàlua, depèn de la plusvàlua, has de pagar també.
1: Sí.
3: Allà el City va estar millor que el Barça, sembla. Uh-huh. No per res, eh? Són clàusules que s'han fet públiques, com a mínim a través dels mitjans, i que no s'han desmentit. Per tant, aquí el Barça no ho té massa bé. Jo, en aquest cas, sí que li afegeixo una variable, que és que en el moment que el Barça vengui a Ferran, hauria de tenir fitxat un davanter. I no parlo de Julián. Hauria de tenir fitxat un davanter. Perquè si no es posarà en la tessitura de que no té cap dels dos davanters centres que tenia l'any passat. I tot i que Ferran el veiem amb un peu i mig fora, i a més jo crec que hi ha el Barça un cop ell...
1: Però no creus que passarà això, Fernando?
3: Jo crec que sí.
1: Perquè, si va per la via ràpida, que sembla que sí.
3: Clar, però el que vull és que el Barça... No, jo no ho sé si el té lligat. Si ho sabés, ho diríem. No? Mm-hmm. Si ho sapiguéssim.
1: Sí, ja ho hauríem explicat.
3: Clar, ja
1: ho
3: hauríem explicat, però com que no ho sabem, el que sí que crec és que el Barça el que ha de tenir és el 100% lligat a un futbolista, perquè en el moment que perdi a Ferran, tothom veurà que ha d'anar al mercat a fitxar perquè no té cap davanter centre. I ha perdut els gols de Lewandowski i Ferran d'una atacada. Dic
4: però
3: que
4: si
3: en
4: si
3: el
4: moment
3: que
4: vegi,
3: perquè tothom visualitza que Ferran està fora, però mentre no signés el contracte de traspàs no està fora.
4: Jo, Fernando, tinc els meus dubtes amb això, eh? Jo crec que si t'arriba Rodri, tu l'alternativa a Ferran la tens coberta dins de la plantilla i igualment hauràs d'anar a per un davanter el que tu vols, però no per dos.
3: No,
4: jo crec que amb
3: Àlex,
4: Rodri...
3: Ho dic en el sentit que et veuran dèbil, perquè no tindràs cap davanter, i t'estaran esperant. Ja
2: amb diners, a sobre sabran que tens diners.
3: Clar, ja t'esperen, però a sobre et poden collar més per dir no teniu cap davanter centre, eh? Ara sí que no en teniu cap, perquè ja heu tancat lo de Ferran. Mentre jo Ferran no l'hagi tancat, sempre en un moment donat pot dir, escolta, m'ho he repensat, i em quedo amb un davanter que aquest any passat em va fer, crec que 16 gols a la Lliga, van ser?
2: Sí, 21 sí. En total.
3: I 21 en total. Jo dic, perquè és veritat que el Barça aquí ho estan fent molt bé a nivell de mercat, pel que sembla fins ara, I bueno, crec que hi ha satisfacció entre la gent, sobretot amb el tema Rodri, perquè molta gent no s'ho esperava, i home, és un cop perquè el Madrid el volia i vindrà aquí. Però és veritat que tu passaràs de 2 a 0. Arietes, allò, el nou. Encara que ha reconvertit, Ferran ho era i feia d'això. I en determinats fases de la temporada, Flick el passava per davant de Lewandowski. Llavors, clar...
0: Clar, com deia l'Àlex abans, no tens ni el titular ni l'alternativa. I algú hauràs de...
3: I el món del futbol ho sap. I allò és una carència i és una fragilitat. Mentre sigui, tinguis a Ferran... No, és que el vendran. Bueno, el vendran. Ja veurem si el venem. Segur que el vendrem, però encara no està venut. El moment que estigui venut, tu vas al mercat a buscar un davanter i vas amb aquella fragilitat. Per això dic que crec que el tenen.
2: I és Ferran, 21 gols, Lewandowski 20 més, i Rashford, que també ha marxat.
3: També, sí, va ser 14, no?
2: Per això, al voltant d'uns 55 gols.
3: Són molts gols. Són molts gols.
2: L'únic sí que no són els comptes de la lletera, els golejadors.
3: Bueno, també has d'afegir-li aquí els de Gordon, però... els de Dejemi...
2: Per això. A veure si tots ells...
0: I els migcampistes ofensius que puguin treure el nas per dalt, tipus Olmo, Fermín i companyia, o fins i tot els gols que feia Ronald Araujo.

0: creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, hemos visto.
1: Aquest és Cucurella, no és Ronald Araujo, que sapiguem, encara Cucurella
2: el que farà serà...
1: No, farà vestir de blanc, de seguida l'escoltarem, Cucurella, amb el Martí Villegas, abans Ronald Araujo, avui en declaracions en la presentació amb el Liverpool.
3: Yo estoy convencido de que es una liga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esta liga, es una gran liga con mucha competitividad y estoy ilusionado, sé que vengo una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
1: Es oficial, Marta, Araujo ja és del Liverpool.
4: Sí, que és on jugarà fins a final de temporada i el Liverpool es reserva una opció de compra valorada en 55 milions d'euros. El que és molt interessant per al Barça és que el sou de manera íntegra l'afronta el club anglès i, per tant, en termes de fair play, s'allibera una fitxa de les més altes del vestidor i fa espai a les noves incorporacions. Ara que estàvem parlant del nom de Rodri, doncs és interessant també en aquest sentit. Araujo buscarà refer-se com a futbolista, canviant d'aires després d'una temporada extremadament complicada, marcada per la seva expulsió al camp del Chelsea i tots els problemes de salut mental, sobretot sabent per boca de Hansi Flick que no seria titular aquesta temporada, amb la gran aposta per la parella Kubarsí-Gerard Martín a la defensa. En declaracions a la web del Liverpool, Araujo ha resumit el perquè d'aquest pas.
3: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
4: I ha descrit la rapidesa amb què s'ha produït l'operació Llampec, resolta divendres passat a la nit.
3: La verdad que fue todo muy, muy rápido, gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
4: Aquesta temporada a Liverpool portarà el dorsal 33, diu que és un número especial per ell perquè és el mateix amb què va debutar al Barça el 6 d'octubre del 2019 i també perquè té un significat especial per ell a nivell espiritual.
3: És un número que me gusta, es el debuté con ese número también profesionalmente, también tiene un significado para mí, es el número que usó mi Jesús los años que tuvo en esta tierra. Y sí, un significado también de fe y me gusta. No hubo dudas, le pregunté a mi familia, mis padres, y aceptaron, y mi mujer también, y tomé la decisión de usar el número 33.
1: El número 33 de Ronald Araujo, l'explicació no deixa de ser curiosa. S'entén el significat, però formalment no deixa de ser curiosa.
5: Bueno, per recuperar-se de la... O sigui, ell és molt creient.
1: No, que sí, que sí.
5: Va anar a Jerusalem, sí. Recordeu. Per recuperar-se dels problemes de salut mental, fins i tot. Vull dir que segurament ell deu sentir que el va ajudar.
1: No, si no...
5: Potser li està tornant aquest agraïment amb el número.
1: Que sí, que sí, però que la forma, com ho diu... com si Jesús hagués jugat amb una samarreta d'un equip amb el 33 a l'esquena, sí, doncs no deixa de ser sorprenent pel meu gust.
6: Miquel, has fet aquí un similar, que no m'ho estic imaginant.
1: Home, és el que diu ell, literalment. Dit això, a veure, tot va molt ràpid, perquè això ens va agafar en directe, crec que era divendres, no?
7: Sí.
1: Divendres a la nit. I sí, es confirma i ja el tens allà fent declaracions. Hi ha coses que s'allarguen molt, aquesta molt ràpida, i no sé si la veieu venir o no.
7: Jo no la veia venir, o almenys no de manera tan immediata, no? Però crec que és la millor sortida per ell i per al club, no? Primer de tot, Araujo crec que és un defensa... amb unes qualitats magnífiques, i això a vegades ens en oblidem, i crec que té un alt potencial. L'únic problema o l'única limitació d'Araujo és que el futbol de Flick va en direcció contrària al que són les seves característiques més fortes, no? Amb la qual cosa, això és el que explica que ha tingut dificultats, és l'arribada de Flick, bé, ja abans els teníem aquella sortida de pilota que volia Xavi, però des de l'arribada de Flick, amb la línia alta, la interpretació de cada jugada, de quan vaig endavant, quan defenso endavant, quan guanyo metres, això, tot i que ha anat millorant, li ha costat. I a vegades és veritat que a nivell numèric al Barça li faltarà algú, perquè no deixa de perdre un defensa, però moltes vegades al futbol ens oblidem del que és més senzill, i aquí hi ha dos que hem jugat a futbol, no? Ara mateix Araujo, és impossible que sigui aquest perfil Araujo o aquest perfil corrector o aquest jugador que et defensa molt bé l'àrea sense que tingui una base de continuïtat i de confiança. Ara mateix és impossible, i en Flick no la tindrà. Per tant, tu no estàs perdent un defensa, perquè si l'haguessis tingut a la plantilla segurament ja no t'ho hagués donat. Perquè per temps vital a la carrera de futbolista, ell ara necessita aquestes dues coses. A Liverpool la tindrà, i a més tindrà, ell ho ha dit en les declaracions, tindrà un context de Premier League que és molt més, que s'acosta molt més a les seves fortaleses, no? Amb l'anada i tornada, amb els duels, amb el que la meitat dels equips de mitja taula cap a baix, el primer objectiu és centrar pilotes a l'àrea, buscar la segona jugada. Per tant, en això ell és boníssim. Crec que és la millor sortida per ell, per al club, perquè podrà incorporar algú o no, però si aquell després acaba tornant, tornarà un defensa molt millor. I per al tema que deia la Marta, a més per al tema del límit.
1: Abans que continueu, Marta, ara que l'Àlex plantejava que el club es pugui reforçar o no per la sortida d'Araujo, de moment aquesta sortida obre la porta a fitxar un central o no?
4: De moment no tenim constància que així sigui. Ja hem anat explicant que reforçar-se amb un central no ha estat entre les prioritats d'aquest mercat, perquè Hansi Flick està encantat amb l'aposta que ha fet per Gerard Martín i amb com li ha sortit, i per això abans d'arrencar el mercat ja havia descartat l'opció de Bastoni, ja ho vam explicar en el seu moment aquí a RAC1. Sense Araujo, la nòmina de centrals queda amb Cubarsí i Gerard Martín com a parella titular, Christensen ja recuperat i renovat per dues temporades, Eric García que apunta a tenir més protagonisme de lateral dret que no pas de central, i puja amb molta força el central del filial de 21 anys, Álvaro Cortés. Cortés ho està fent molt bé aquesta pretemporada, està deixant molt content Hansi Flick, i ja va dir públicament a Anglaterra que la seva etapa al filial s'ha acabat, però que prioritza quedar-se al primer equip malgrat tenir ofertes. Cortés, en tot aquest context, té molts números de quedar-se al primer equip, però encara no li han comunicat si serà així. Almenys no a dia d'avui, no té notícies que es quedi segur 100% al primer equip. Caldrà veure com evoluciona el mercat i si hi ha alguna oportunitat d'última hora i veure quin comportament té al respecte a la direcció esportiva del Barça. En tot cas, una opció com la de Laporte, que s'havia ofert al Barça, de moment no és opció, perquè l'Atlètic Club voldria uns 70 milions d'euros per ell. Per tant, o bé Cortés, o bé una oportunitat de mercat que a hores d'ara encara no tenim controlada.
1: Clar, anar també a Bilbao a buscar-li Laporte, fàcil no serà. Amb el que va passar amb Nico Williams fa una mica de mandra, fins i tot. Marvà,
5: no, amb la sortida d'Araujo, ara que ho, o sigui, que l'Àlex explicava, no, el com casa Araujo amb el sistema defensiu del Barça, i abans parlàvem de la sortida de Ferran, és un dels primers mercats, van passant els dies i les setmanes, i hi ha la notícia de la possible sortida de Ferran, la sortida d'Araujo, les arribades dels futbolistes que s'han fet, que tinc la sensació que el que volia l'entrenador amb el seu model de joc i amb la direcció esportiva s'estan anant molt de la mà, i que Deco està aconseguint d'alguna manera, no? L'entrenador i la direcció esportiva es deurien asseure a principis d'estiu o quan es va acabar la temporada, i l'entrenador fa una carta als Reis i llavors el club la valora i decideix esportivament què és el que necessita o no l'entrenador, i s'està aconseguint fitxar sobre el model de joc que vol l'entrenador, i Araujo jo crec que respon sobre això. Després, quin substitut o quina peça li sumaràs? No sento que sigui la prioritat, i per això potser Álvaro Cortés et pot rendir com t'ho va fer Gerard Martín, també, no sé si al mateix nivell.
1: Què, Fernando?
6: Mira, jo primer dic que em sap greu que lo d'Araujo hagi evolucionat així, perquè diria que quan es guanya la Lliga el Barça de Xavi, Araujo era titularíssim, era un altre estil, però diria que va sonar alguna oferta del Bayern, on, bueno, Flick ha estat algú al Bayern, i l'escola alemanya i del Bayern, si es fixava en Araujo...
4: Va haver-hi un hivern.
5: 70 milions, o així, fins i tot.
6: Parlava de 70 o 80 milions.
4: Sí. Sí.
1: Tenia
6: no,
1: molta...
6: No dic perquè s'hagin perdut aquells diners o perquè s'hagués de traspassar, no? Sinó perquè era un jugador que va tenir una època que semblava un central de referència a nivell, no de la Lliga Espanyola, sinó a nivell internacional.
1: No, i fins i tot nivell... assecant Vinícius, Fernando. Jugava el Barça contra el Madrid i tothom deia, no, tranquils, perquè jugarà Araujo, sí, sí, que assecarà Vinícius.
6: Jo crec que aquí és veritat que Flick, pel que sigui, pel que sigui, no ha sabut tocar la tecla amb Araujo, i Araujo no ha sabut tocar la tecla amb el sistema de Flick. Potser són mons incompatibles, però sí que crec que un jugador que ha tingut aquesta cotització, que es podien haver pagat tants diners, que va ser titular en una lliga elogiada pel rendiment defensiu del Barça, amb un altre estil, és veritat, que no pugui estar entre els centrals que puguin fer plantilla del Barça, a mi em grinyola. Em grinyola per les dues parts. És veritat que ha tingut els problemes de salut mental, que va estar molt bé que ho reconegués, perquè amagar-ho per seguir fatal. Però també vull recordar que Araujo ha tingut una actitud molt positiva, i que quan li han dit de jugar de lateral, ha jugat de lateral i no ha posat pegues. Quan li han dit de jugar de davant de centre, no ha posat pegues. Va fer un gol...
1: contra el Girona.
6: Importantíssim contra el Girona. Va fer un gol important contra el Rayo Vallecano, que es va guanyar 1-0. És a dir, el Barça té 2 punts, que si no acaben empat, possiblement, i 2 i 2, 4, que va guanyar Araujo per guanyar aquesta lliga, en una temporada nefasta per ell. És a dir, el van posar 20 minuts en la suposada remuntada, diria, de Copa contra l'Atlético de Madrid, que jo crec que aquí a Flix també se li va anar la castanya una mica.
5: Però no és 3-0, no?
6: Sí. Si el teu recurs en 3-0 per fer el gol és posar Araujo davant de centre, home, crec que, a veure, ja, això ho fa un altre entrenador i li diuen que...
1: De tot.
6: Tu, de tot. Ho va fer, diria que ho va fer Ronald Koeman un dia amb Luc de Jong, que era davanter, i li van tirar la cavalleria a sobre. Però el que dic és que és un jugador que ha tingut un valor molt alt, un valor de lideratge molt alt, i pel camí entre tots no s'han pogut no han pogut recuperar-ho, i tant de bo que recuperi. Té 55 milions d'opció de compra no obligatòria, però que pel que es mou a la Premier no és calderilla, però vull dir que és absolutament assequible.
1: Es paguen traspassos per suplents entre clubs de Premier de 50 milions tranquil·lament.
6: Clar, llavors, si va bé i ell és feliç allà, tant de bo que acabi bé, i si no es paga, com a mínim que es recuperi com a futbolista, perquè no era tan dolent.
1: Qui no era tan dolent és el Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
2: Bona nit, Miguel.
1: No, el Martí no és dolent, el Martí és boníssim.
6: Això pot ser bo.
1: És un tros de pa. Qui no era tan dolent és Marc Cucurella, perquè sé que estàvem tots desitjant sentir aquest jugador format al planter del Barça, previ pas pel de l'Espanyol, com a madridista de bressol, gairebé, i avui és l'últim, Martí, que s'ha incorporat, o un dels últims, falta Bellingham, però un dels últims que s'ha incorporat als entrenaments amb Mourinho.
2: Sí, i avui hem sentit les primeres paraules de Cucurella com a jugador blanc en declaracions a Real Madrid Televisió. El lateral de l'Ella ha deixat prou titulars en aquesta entrevista amb els mitjans del club. Ha reconegut que aterra el millor club d'Europa.
0: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
2: Cucurella, que lluirà el dorsal 17 al conjunt blanc, també ha explicat que no va dubtar ni un segon a l'hora de signar pel Madrid i ha parlat de les nits màgiques al Bernabéu.
0: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado, y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
1: Com sempre, amb Real Madrid Televisió, la música és d'ells, tot i que en aquest cas no és de l'organista de l'Almudena, sinó que és diferent. Han triat una altra música. Què, aquestes declaracions?
6: Què ha de dir, l'home? Què ha de dir? L'han fitxat, han pagat una pasta per ell, li hauran donat una bona fitxa, és un molt bon club. Si hagués pogut triar, estic segur que hagués anat a un altre lloc, com per exemple el Barça, però el Barça en aquell moment la seva prioritat no era un lateral a l'esquerra, i si et passa el Madrid per davant i tu vols sortir d'allà a tota costa, perquè Cucurella volia sortir d'allà com fos, doncs mira, és una oportunitat de mercat, que es diu. A vegades són pels clubs i a vegades són pels futbolistes, i aquí tenim dues persones que han jugat a futbol No sé si sent molt culers o sent molt de l'equip que siguin, si se'ls presenta l'oportunitat d'anar a un Real Madrid, doncs per colors dius que no.
1: Vosaltres heu anat a algun club rival d'allà d'on fóssiu, o encara que no hi hagués clàusules de 60 milions, o no?
7: No, jo no, però el Marvà tenia ofertes milionàries, llavors. No, el Sant Andreu no.
5: El Sant Andreu té oferta del Mas, o no?
7: No va haver-hi, no va haver-hi oferta, així que no...
1: Flames i Ginesta, sempre. Flames i Ginesta.
7: Bueno, sobre Cucurella, a veure, dues coses. La primera, que el que diu no ho pensa, i això ja es veu amb el to de veu i tal com ho expressa. També, com diu el Fernando, no? Doncs ho entenem. I després, que jo, des de la, si em poso la pell de futbolista, jo entenc que hagi aprofitat aquesta oportunitat, perquè evidentment, doncs, no hi havia l'interès del Barça, i el Madrid és un club que coneixem el potencial i que lluitarà per tot. És un bon fitxatge per al Madrid, i el que demostra l'arribada de Cucurella són dues coses. Una, que allà la planificació, que abans parlava el Marc, aquí van tots casats, allà va cadascú campi qui pugui, no? Perquè diguéssim que desfan una errada de la temporada passada. I després, per mi, és molt bon fitxatge, perquè li fa guanyar, li dona un pas endavant a la posició, i a més tinc la sensació que és d'aquells jugadors que el dia a dia te'l fa molt exigent, que entrena molt bé, i això el Madrid amb tot el que té a dalt i amb els jugadors que són tot el contrari, que no entrenen massa bé i tal, jo crec que li farà bé.
1: Tanca amb un Marvà, això.
5: No, a mi, tinc moltes ganes de veure's la Min Cucurella, no? O sigui, ara els clàssics, jo crec que serà un duel maco, divertit, i alhora veure Cucurella en un clàssic, sabent que ell, vull dir, havia jugat en el Barça, la veritat que a mi em sorprèn, o sigui, m'impacta, eh? Avui he vist les primeres imatges d'ell entrenant amb l'escut del Madrid.
4: Fa mal.
5: I sí, la veritat és que impacta, però...
1: Vaja. Ara el tens allà a la tele. Mira, superior, veus? De la dreta, a Real Madrid Televisió. Sí, sí, sí. Surt aquell del corbatí i l'altre de la barba.
5: I no, la veritat és una imatge sorprenent, però vaja... Jo, com a
4: Ernesto
5: futbolista...
4: Valverde va preferir Juan Miranda. Never forget.
1: Sí, clar, la
4: Never forget.
1: La maroteca...

0: que tothom pensava, mira, si el titular el tenim aquí per no sé quants anys i aquests nanos de la Pedrera, pel que diu el Marc, no destacava per ser el més tècnic. El que passa que és un jugador que ha demostrat ser molt complet i tenir una mentalitat molt potent, perquè tu pots ser molt tècnic. Miranda ho era. Miranda era d'aquests jugadors que feia la postura fantàstica per fer la foto i deies, ostres, tu, quin toc de pilota, i amb els esquerrans, a més, a mi m'agrada més encara. Però diria que està a Itàlia, no sé on està, però...
1: Al Bologna, sí,
2: al Bologna.
0: Ha fet carrera, està jugant al final a la primera divisió italiana, però tampoc té una obra d'allò descomunal, no? Bueno, el Barça va fitxar Digne, que fa poc sortia pel carrer vestit amb la samarreta del Madrid, abans de fitxar pel PSG. Què dius? Els caps, no sé com van, no? Però bueno.
2: ¿Qué hay en estas cabezas?
0: Clar.
1: Bé, això un altre dia parlarem de què hi ha dins dels caps, però no serà avui.
2: Avui hem parlat prou d'aires condicionats.
1: No, de tot el que vulgueu.
0: També dic una cosa, quina tofa que té el Cucurella, aquí l'enganxes.
2: Ara aquí no m'esperava que diguessis això.
0: Home, és que estem fatal.
3: A l'aire condicionat.
0: Jo crec que és l'aire també.
1: Que et despentina. Jo això, aquest problema no el tinc. Altres sí, però...
0: No, tu vas molt bé.
1: Però aquest no el tinc. Jo sé que esteu a gust aquí, amb la temperatura 24 graus.
2: Sí, però hauríem d'anar acabant, no?
1: Pot ser. Ens queda alguna cosa a dir abans de marxar?
0: Jo, com que he arribat tard, a la teva disposició. No puc dir res.
2: Has de compensar els minuts de retard.
1: No passa res, Fernando. No passa res. Però, clar, ara venen repeticions i continuïtats, i clar, hem d'acabar...
0: El que tu diguis.
1: Abans de 3:15 per anar bé, i són 2:15, imagina't. Marta, alguna cosa més?
2: Ràpidament, estarem atents al comunicat oficial, al comunicat mèdic oficial sobre què té Roni Bardagi. Té una lesió greu al mateix genoll que es va trencar l'abril del 2024. Encara no hi ha diagnòstic exacte ni el tractament a seguir, però tot apunta que haurà de passar pel quiròfan i tot apunta que torna a ser el mateix que ja va patir. El mateix genoll, el dret, un trencament de lligament encreuat anterior. Per tant, doncs, tots atents perquè això és, diguem que complica una mica els plans que hi havia amb ella en aquest mercat, perquè havia de sortir o bé cedit o amb un traspàs amb opció de compra, a més del cop dur que significa...
1: Que això és el més important.
2: Sí, i també destaca que ja és oficial a la web de la Lliga que Joan Garcia tindrà el dorsal 1 i Tek Chesney el 13, cosa que ja intuïen, però que ja està segellat a la Lliga.
1: I ja és oficial que s'acaba la tertúlia perquè són 2:15, era l'hora en teoria.
2: Tens una pressa?
1: No, pressa no. Em salta...
0: Mira, jo volia obrir el meló del Chesney, però és igual.
1: No.
0: La temporada que ve.
1: Si obrissis el meló...
2: La temporada és llarga.
1: Si obrissis el meló del Chesney, trobaries coses interessants allà dins, jo crec, eh?
0: Aquell meló també hi ha coses.
1: Aquell meló... Aquell meló
2: dona ja... per molt.
0: Jo crec... Vape, dona per... haver un vape.
2: Dona per molt.
1: Sí. Jo crec que allà hi pot haver moltes coses. Hi pot haver vida allà dins.
0: Fins que tot... curiós, eh?
1: Sí, no, mai tant.
0: I tal, però...
2: Molt.
1: I tant. Però escolta, això ja ho tocarem un altre dia, perquè són 2:15, que és l'hora que hauríem d'acabar, i encara ens queda algun tema sobre la taula. Hi ha hagut alguna notícia que la repassarem un altre dia, però encara hi ha alguna altra notícia que ens tocaria repassar aquesta nit. Gràcies, Fernando Polo, bona nit.
0: A tu, per la comprensió.
1: A vos, només faltaria. Gràcies, Marc Marvà.
3: Gràcies, Miquel Agut.
1: Gràcies, Àlex Dalmas.
4: Un plaer.
0: Que quedi clar que t'ho vaig avisar, eh?
1: Que sí.
0: Perquè, a més, els dilluns passen coses amb Julián.
1: No.
0: El dia que va parlar el Mundial, si recordeu, era...
3: Ah, era dilluns, eh?
1: No, sí. Escolta, si jo per això...
2: Ja ens havies acomiadat, eh?
1: No, a tu no, encara.
2: Ah, no, encara no.
1: Encara no. Em faltaves tu. Només vull dir una cosa. Per això convoco 3 tertulians.
0: Ah, bé.
1: Com el Fernando. Perquè, si no, escolta, faríem aquí unes converses del Banc Sabadell, nano, que déu-n'hi-do. Ara sí.
3: Bona nit.
1: Marta Ramon i Gorina, bona nit. Martí Villegas, bona nit.
3: Bona nit.
5: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació.

0: Missatge per Pau Bombardó. Hola, Pau, bona nit.
1: Què tal, bona nit?
0: Saps que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil?
1: Què em dius?
0: I tant, mira, perquè ja és aquí la nova app d'Obramat. Consulta preus i estoc, agafa el mòbil, escaneixant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos. Ah. T'aconsello que et descarreguis ara la nova app.
1: Sí, home.
0: 20 anys construint junts amb Bombardó i Obramat. Quan hi ha un bombardó a l'estudi, Rafa Joder no juga perquè plou, això és matemàtic, passa cada dia que entra a l'estudi i hauria d'estar jugant Rafa Joder, per això no n'hem parlat, i ens centrem en l'atletisme perquè avui han començat els europeus amb 18 catalans.
1: Sí, en aquesta primera jornada hem tingut les primeres participacions d'aquests atletes catalans. El primer ha estat Jaime Guerra, que ha fet una bona marca en salt de llargada, tan bona marca que ha estat quart a la seva sèrie i s'ha classificat per la final. També ha competit aquesta tarda llançament de martell en categoria femenina Laura Redondo, que no ha tingut cap llançament suficientment bo per classificar-se per la final. Això és el que deia a l'acabar.
2: Es verdad que me estaba costando, estaba como un poco a traspiés y nada, el tercero sí que estaba un poquito mejor, pero claro, ya es el tercero, es una calificación y al final pues te quedas fuera y ya es como, bueno, creo que no refleja nada de cómo estoy.
1: Al 100 metres tanques femení també ha competit la catalana Lerato Pagès, que ha estat sisena a la seva sèrie i no s'ha classificat per la final.
3: Y nada, que esta carrera yo estoy muy contenta, la verdad. Ha sido una carrera pues que tenía que luchar, ya que todas las demás pues bueno, iban mejores que yo por ranking, pero también hay que aprender a ser competitiva en una carrera y eso es lo que he intentado hacer y ha sido llegar a la meta y ya me siento orgullosa.
0: Rematem amb natació, Pau?
1: Sí, perquè també tenim presència catalana en aquesta jornada de natació. Els relleus dels 200 metres lliures, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles del Sant Andreu han liderat l'equip per aconseguir una sisena plaça a la final. Als 100 metres braça, Nil Catavall s'ha quedat a només 13 centèsimes de passar el tall i classificar-se per la final.
0: Jo m'he quedat a 13 centèsimes
1: d'acabar
0: dos quarts.
1: Ui,
0: gairebé. Gairebé. Calli. Bona nit.

0: Fins aquí el Tu diràs. Demà hi tornarem a 11:15. Veurem si en Ferran a París i Rodri a Barcelona o amb tot igual. La informació esportiva, com sempre, a tota hora, durant tot el dia, a l'antena de RAC1, començant pel món a RAC1, a partir de les 8 del matí amb l'Ambúdio i companyia. Gràcies per ser-hi i fins demà. Bona nit.
1: Tu diràs.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
1: A Edu Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
2: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
1: Gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió.
3: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
4: Bon dia.
3: T'han fet alguna cosa? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
3: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
6: Hola, buenos días.
4: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
5: L'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
7: s'està fent gran.
8: S'està fent gran.
9: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
10: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1, tots som un milió. RAC1.
11: A l'estiu, el més important és recordar que encara no som independents, per poc. No descanseu.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
12: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets?
13: Sí,
12: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
14: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
15: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, sí, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
14: Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
16: Per aquesta mesura. Un mite. Aquesta màquina que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
17: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
18: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
19: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
20: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
21: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
22: Contingut a la carta.
0: Podcast.
22: El que vols, quan ho vols.
0: A l'aplicació de RAC 1.
3: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 11 d'agost del 2026. Aquesta nit la temperatura no ha baixat dels 28 graus al centre de Barcelona i dels 25 a la resta de la costa. Un ambient molt càlid i xafogós que es mantindrà durant tot el dia amb un cel mig ennuvolat i alguns xàfecs i tempestes que, durant la tarda, han de quedar més concentrats al Pirineu i al Prepirineu, però també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui que ens llevem molt pendents de Colòmbia, després que un fort terratrèmol hagi deixat almenys ja 130 morts, centenars de ferits i desenes d'edificis ensorrats. El sisme, de magnitud 7,4, va passar ahir a 3:45 de la tarda a San José del Palmar, però també es va notar amb força a les principals ciutats del país. Ara les autoritats, com sempre en aquests casos, fan una cursa contrarrellotge per treure el màxim de persones atrapades sota la runa. I aquí a Catalunya l'expectació per l'eclipsi és absolutament total. A les últimes hores hem sabut que les ulleres especials ja estan esgotades pràcticament a tot arreu. I un altre exemple de la bogeria col·lectiva. El preu per llogar un cotxe per anar a veure l'eclipsi s'ha enfilat fins a límits insospitats. A Barcelona, per exemple, per unes poques hores, un cotxe de lloguer pot costar 700 euros. Fins i tot 800, 900 i fins i tot 1.000 euros. Encara parlant de l'eclipsi, ja hi ha gent instal·lada des d'ahir al sud del país per gaudir del fenomen, però es preveu que el volum de desplaçaments sigui màxim demà mateix. Per això, avui parlarem del dispositiu de seguretat per l'eclipsi amb l'Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Ho farem durant la tertúlia amb l'Alberta Fernández Díaz, la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. Més coses sobre la crisi humanitària de Ceuta. El president de la ciutat autònoma ha virat el seu discurs i ha pujat molt el to i ara reclama expulsar els migrants que encara queden a la ciutat. De fet, ja parla d'invasió i vincula la immigració directament amb la inseguretat. Els esports en clau Barça, l'arribada de Julián Álvarez és cada vegada més difícil. Tot i això, el Barça encara no la descarta. De fet, segons Mundo Deportivo, segons una informació que signa Joan Puquí, Julián ha explotat i ja ha deixat clar l'Atlético de Madrid que es plantarà després de no haver pogut parlar ahir amb el Cholo Simeone. Per cert, bones notícies. Podreu gaudir de clàssics com Mary Poppins, Moulin Rouge o Sol a casa en català. Disney Plus incorporarà al seu catàleg una trentena de pel·lícules doblades a la nostra llengua, però no és l'única que ho farà. Netflix, de fet, ja ho ha fet. Ja hi podem veure en català, entre moltes d'altres, Barbie. I parlant de llengua, a partir d'ara tindrem alguns dels textos científics més importants de la història també en català. Això és gràcies a una petita editorial que ha sortit fa poquet, que fa poc està en marxa, que es diu Epur Llibres i que ja ha publicat els tres primers exemplars. Avui en parlarem a partir de les 11 amb el cinetífic i soci d'Epur Llibres, Sergi Pérez. I llavors, com cada dimarts, tindrem la nostra xef de confiança, la Cristina Domingo, que ens farà receptes d'estiu avui amb préssecs que van quedar pendents de la setmana passada. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Sí, que el terratrèmol que s'ha sacsejat l'oest de Colòmbia ja ha deixat 132 morts i gairebé 600 ferits. És l'últim balanç oficial de 2:45 de la matinada i de moment no consta que entre les víctimes hi hagi catalans. El sisme de magnitud 7,4 es va registrar ahir a la tarda al departament de Chocó i ha afectat sobretot les ciutats de l'eix cafeter, per exemple, Pereira, Manizales i Armènia. De moment no hi ha un balanç de desapareguts, però aquesta nit el president de Colòmbia, Abelardo Velas Priella, ha dit que estan centrant tots els esforços a trobar supervivents sota la runa.
5: Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
2: El terratrèmol ha deixat uns 1.600 habitatges malmesos, desenes d'edificis ensorrats i ha obligat a tancar també 7 aeroports arreu de Colòmbia.
0: A aquesta hora podem connectar en directe amb Colòmbia per saber-ne l'última hora des de Bogotà. Elisabet Cortiles, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquí, bona nit, quan són les 12 de la matinada i a hores d'ara, com dèieu, desenes d'equips de rescat treballen per trobar supervivents entre la runa i ho fan amb un toc de queda que s'ha decretat fa poca estona per a la població del país per facilitar aquestes tasques de recerca. Hi ha una tercera part del país afectada pel terratrèmol, amb l'epicentre a la regió del Chocó, que és una de les zones més pobres i abandonades històricament de Colòmbia. La pitjor part, però, se l'ha endut la ciutat de Pereira, que és a uns 300 quilòmetres de distància, amb 60 de les 132 víctimes mortals, segons l'últim balanç. El president del país, Abelardo de la Espiella, assegura que ja és a punt l'ajuda per a la reconstrucció.
4: Ahí está el dinero para atender esta tragedia y estamos seguros de que con la ayuda de Dios y el concurso del nuevo gobierno podremos superar este terrible impasse que enluta hoy a toda Colombia y, por supuesto, al pueblo chocuano. Que sea esta la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido.
3: Dels 1.500 edificis afectats que reporten, hi ha un centenar que han col·lapsat totalment. Ciutats com Cali, també molt afectada pel sisme, o la mateixa Pereira, han desplegat, a més al carrer, les forces militars per frenar els saquejos que ja s'han produït en alguns barris.
0: Gràcies, Eli. Qualsevol novetat, evidentment, ens uniràs fent saber. L'Elisabet desplegada a Bogotà. A partir de les 8 també actualitzarem la informació. Per cert, Martí, hi ha un dubte que pot haver sorgit aquestes últimes hores. Aquest terratrèmol a Colòmbia és d'una magnitud 7.4 i tots tenim molt present encara el terratrèmol de Venezuela. Recordo que eren dos terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5.
2: Sí.
0: Però, clar, estem parlant de magnituds molt similars.
2: Molt semblants.
0: I les conseqüències van ser... Estem parlant d'almenys 130 morts. És una xifra, com ara ens deia el Pol, que segurament anirà incrementant. Però el de Venezuela ja podem dir que va ser molt més catastròfic, aquest de Colòmbia. Com pot ser que amb magnituds tan similars?
2: Depèn de la profunditat. En aquest cas, clar, és clau veure la diferència que hi ha hagut de profunditat. En el cas de Venezuela, a menys de 20 quilòmetres de profunditat, i, en canvi, a Colòmbia, a més de 100. Per tant, aquesta major profunditat fa que en superfície nosaltres, si som en aquesta zona de moviments sísmics, no ho notem tant. I el que ha passat, a més, és que és un procés tectònic que es diu de subducció. Vol dir que una placa tectònica el que fa és baixar i introduir-se per sota de l'altra, i és el que acaba produint aquest moviment. Clar, hem de recordar que és una zona al nord de Sud-amèrica molt, molt complexa i molt favorable per tenir aquests moviments, perquè es troba a mig camí de plaques importants, com la placa sud-americana, tenim la placa del Carib, la placa de Nazca, tot això fa que sí. Per exemple, Islàndia també, un punt relativament proper a casa nostra, que és propens a tenir aquesta activitat sísmica, volcànica també, per això al final emergeixen aquests volcans. Doncs això, depèn molt de la profunditat i d'aquests processos del moviment que hi ha entre les plaques.
0: Són les 7 i 8, a Catalunya. Queden 36 hores perquè comenci l'eclipsi i la pregunta que es fa tothom és: el podrem veure o no el podrem veure?
6: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: El podrem veure o no el podrem veure?
2: Esperem que sí. A veure, si ens posem rigorosos, hem de dir que les coses pinten força bé a la major part de Catalunya. Ara bé, dependrem de petits factors, de petits moviments, que al final serà ben bé demà matí migdia, quan podrem acabar d'afinar la previsió en aquestes zones de Ponent i el sud, on l'eclipsi serà total. És a dir, que veurem el sol completament tapat per la lluna al 100%, i això dependrà d'alguns núvols baixos. Tenim la previsió d'alguns núvols baixos demà cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Sobretot cap a les Terres de l'Ebre. Podríem tenir aquests núvols baixos. Si això passa, sembla que serien intermitents. Ara sí, ara no. Clar, el problema és que l'eclipsi dura, en el millor dels casos, a l'Ebre, un minut i mig. Per tant, si durant aquell minut i mig tenim un núvol...
0: És a dir, se'n pot fotre un núvol a davant.
2: Correcte. Val?
0: I igual tant, que pot no posar-s'hi.
2: Pot no passar que tinguem una tarda grisa i al moment de l'eclipsi, aquell minut i mig de la totalitat, doncs perfecte, però ja sabem que durarà al voltant d'una hora, una hora i mitja tot el procés, sí, des de que comenci. Però la totalitat durarà un minut i mig. Per tant, dependrem d'aquests núvols baixos a l'Ebre. Cap al Pla de Lleida pinta més bé. O sigui, les comarques de Lleida, ben bé el Segrià, que és pràcticament, i les Garrigues, l'única zona de ponent estrictament al total de l'eclipsi. I Camp de Tarragona també.
7: Per tant, de les zones totals, podríem dir, de l'eclipsi, el que pinta millor és Lleida i el dubte dels núvols baixos de l'Ebre i de la Costa Daurada.
0: I la resta?
7: A la resta de Catalunya, que serà parcial, d'un 98 al 100%, sense arribar a aquest 100%, parlem d'una tarda marcada per les tempestes, al Pirineu i al Prepirineu, a la tarda. L'eclipsi és al vespre, a partir de quarts de 8 i fins gairebé les 9. En principi, el Pirineu-Prepirineu no pinta massa bé en aquesta zona, perquè hi hauria bastants núvols, la resta de la desfeta de les tempestes, i també arribarien aquests núvols, sembla, les encluses dels núvols a les comarques de Girona, Catalunya Central, potser Barcelona.
0: Hosti.
7: O sigui que tenim una mica de tot, i això, insistim, sembla que ja ho haguem de saber, falten més de 24 hores, i serà demà al matí quan sí que podrem acabar d'afinar aquesta previsió, que ens fa estar doncs, molt pendents d'aquests núvols baixos d'una banda al sud del país i de la formació dels núvols de tempesta que tindrem al nord. Per tant, un mig camí, potser la franja des de Ponent cap a l'altiplà central i al sud de Barcelona potser seria la zona més afavorida.
0: Sí. És a dir, on estarà RAC1, que és a l'Ebre?
7: Estarem intermitents, estarem allò, pim-pam, pim-pam, pim-pam.
0: I pel que fa avui,
7: mira,
0: ha de ploure?
7: Està plovent. Tenim alguns ruixats, com ahir, no tant, però tenim algunes gotellades que ara han passat per la zona del Baix Montseny, aproximadament, i durant la tarda pot tornar a ploure cap al Pirineu, Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida. Després també es podrien formar algunes tempestes cap al Berguedà, el Ripollès, l'Alta Garrotxa. En principi, no molt intenses, però, de totes maneres, sí que puntualment poden seguir descarregant amb ganes. I els propers dies, això, demà a la tarda, tenim aquesta previsió de tempestes abans de l'eclipsi al nord de Catalunya, i en propers dies sembla que de cara al cap de setmana i inicis de la setmana que ve, la temperatura podria començar a baixar a partir del cap de setmana i la setmana que ve, coincidint amb més tempestes que podrien sortir també del Pirineu i ser localment intenses. La bona notícia és una possible refrescada de cara a la setmana que ve, que si es confirma, doncs ho anirem comentant perquè s'agrairà i de valent. Sí.
0: Gràcies, Martí.
7: Fins ara.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
6: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: 7 i 12. Parlant de l'eclipsi, encara, Pol, avui ja comencem a notar les primeres restriccions al medi natural.
2: D'aquí a poc més de 12 hores es barraran ja els accessos als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant. Això serà aquest vespre. Per evitar que ningú hi accedeixi, els agents rurals han desplegat un dispositiu especial amb 150 agents extra. N'ha parlat l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, al 9C RAC1, amb Montse Martí.
8: Especialment als espais protegits i aquells indrets on es preveu una major afluència de visitants per assegurar pues, que es conservin els valors naturals d'aquest espai i també pues, la preservació del risc d'incendis forestals per mirar d'evitar riscos innecessaris.
2: Aquest reforç se suma al dels Mossos, que han anunciat un reforç de 700 agents per garantir la seguretat i la mobilitat, sobretot a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
0: Per cert, que han retirat de les botigues 6 models d'ulleres per l'eclipsi, perquè poden causar lesions als ulls. Per tant, molt important, tothom que hagi ja comprat ulleres, que miri que no siguin del model que ara us dirà el Pol.
2: Són les ulleres de les marques d'Opticalia, SP, iCare Professional, també Pelispan, Homenaje i Oro. Tal com ha informat Facua, aquests models tenen el filtre més fosc del que marca la normativa. Això fa que no es pugui veure el sol correctament a través de les ulleres i de retruc fa que molts usuaris se les treguin per comprovar si estan mirant en la direcció correcta. Tot plegat fa que siguin un perill per la salut ocular i per això les han retirat de les botigues. La notícia arriba quan a ciutats com Barcelona, per cert, les ulleres ja estan esgotades des de fa dies a tot arreu.
0: Sí, i a Barcelona, i a Tarragona, i a Sant Pol de Mar, i a Calella, i a Palamós. Ahir, tot l'equip del món RAC1 vam fer un exercici de sortir al carrer dels nostres respectius pobles i ciutats i també vam aixecar molts telèfons i anàvem trucant això. Òptiques, farmàcies, supermercats, i en general la resposta era no en queden, no en queden, no en queden, no en queden. Fa tants dies que no en tenim ja. No en queden, no en queden, no en queden. Aquest serà un tema, també. Pol, més coses. Canviant de tema, el president de Ceuta apuja el to, i déu-m'hi-do, i ara reclama expulsar els migrants que encara queden a la ciutat.
2: Segons el govern espanyol, són 2.500 persones, però el govern autonòmic ja parla d'entre 8.000 i 11.000 migrants vivint ara mateix pels carrers de la ciutat. Els últims dies, el president ceutí, Juan Jesús Vives, del PP, havia denunciat falta de recursos, però ho havia fet amb un discurs més moderat. Ara, però, ha definit la situació com una invasió i ha vinculat, sense proves, la immigració amb la inseguretat.
9: generando inseguridad, siendo un alto riesgo para la convivencia, perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios que trae causa, no lo olvidemos, en la invasión producida el día 30 de julio.
2: Mentrestant, el PP ha confirmat que demà passat, dijous, assistirà a la reunió del govern espanyol per tractar la reubicació dels migrants, dels menors migrants, a les comunitats autònomes. En canvi, Vox ja ha anunciat que plantaran la ministra de Joventut i d'Infància.
0: I en ple debat per aquesta crisi migratòria a Ceuta, Itàlia i Dinamarca han demanat obrir centres de deportació fora d'Europa.
2: És una de les mesures més controvertides del nou pacte europeu de migració i asil que es va aprovar ara fa un parell de mesos. En un comunicat, les primeres ministres tant d'Itàlia com de Dinamarca reclamen a Brussel·les que activi aquesta mesura en l'àmbit continental i que acceleri les expulsions dels nouvinguts. Tot i que tenen ideologies força diferents, Giorgia Meloni és d'un partit d'extrema dreta i Mette Frederiksen és socialdemòcrata, totes dues asseguren, també sense proves, que la immigració irregular fa augmentar la criminalitat i que empitjora els serveis públics.
0: I a Barcelona, cada dia que passa, una dada pèssima sobre el preu del lloguer. Que sapigueu que a la ciutat de Barcelona el preu dels lloguers ja s'està encarint a un ritme més alt que ciutats com Tòquio o Nova York.
2: Això tot i que en el cas de Nova York estem parlant de la ciutat més cara amb el preu de l'habitatge més alt del món. Ho diu un estudi del Deutsche Bank, mostra que llogar un pis a Barcelona ja costa de mitjana més de 2.300 euros al mes. Això és gairebé un 55% més car que l'any 2019. En canvi, a Nova York, en aquest temps, el preu dels lloguers s'ha encarit menys d'un 40%. Barcelona també supera capitals europees com Roma o com Viena. Aquest informe també alerta que ciutats com Barcelona o Madrid, els veïns estan perdent poder adquisitiu perquè els sous pugen més lentament que la inflació o que el preu de l'habitatge.
0: I bones notícies pels amants del cinema, perquè Disney Plus i Netflix incorporen una seixantena de pel·lícules doblades al català.
2: A Disney Plus d'aquí poc s'hi podran veure els clàssics, com per exemple Mary Poppins. Oh!
10: Supercalifragilisticexpialidosos és una paraula de poders meravellosos.
2: Però també hi ha altres pel·lícules com Moulin Rouge, Sol a casa, El sisè sentit i també El diable es vesteix de Prada. Això, com dèiem, a Disney Plus, que arribaran d'aquí a pocs dies, i a Netflix ja s'hi pot veure, per exemple, en català, Barbie.
11: És el millor dia de la nostra vida.
12: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir.
2: També s'hi podrà veure Elvis, La Lliga de la Justícia o Wonder Woman 1984. Tot plegat ha estat gràcies a un pacte entre la Generalitat i aquestes plataformes.
0: Doncs visca, gran notícia. En clau Barça, l'arribada de Julián Álvarez és cada vegada més difícil, però el Barça encara no la descarta, Roger.
13: Segons Mundo Deportivo, Julián ha explotat i ha avisat l'Atlètic de Madrid que es plantarà després de no haver pogut parlar amb el Cholo Simeone. El davanter argentí no s'esperava la marxa del seu tècnic a Eivissa quan sabia que ell es presentaria ahir que volia parlar amb l'entrenador per intentar buscar una solució a la seva situació. Julián creu que Simeone no ha tingut la valentia d'afrontar el problema. Julián que no arriba, però Ferran que, de moment, encara no marxa. El PSG ha ofert 40 milions d'euros, una oferta que el Barça ha rebutjat, ja que el club vol treure'n com a mínim 50, i qui sí que ja és oficialment jugador del Liverpool és Ronald Araujo. Per la seva banda, Roni Bardaggi té una lesió greu al genoll i podria dir adeu a la temporada.
0: Hem de veure, finalment, l'abast d'aquesta lesió de Roni Bardaggi.
13: En principi, avui se sabrà.
0: Genoll seria...
13: La segona lesió, el mateix genoll.
0: A més, molt jove.
13: Molt jove, molt jove. 2 anys després d'aquella lesió que va estar tota una temporada fora.
0: Ja és mala sort, just en el moment en què semblava que sortiria per buscar minuts.
13: I...
0: mala sort en aquest sentit. I, evidentment, com dèiem ahir, molt pendents de cada hora que passi, cada dia que passi, pot haver-hi un gir, una novetat en el mercat.
13: Sí, hi ha moltes carpetes obertes.
0: Totalment. I avui hem de lamentar també, Pol, una nova mort per ofegament a Catalunya. En aquest cas, un home de 83 anys que ha mort ofegat a Roses, a l'Alt Empordà.
2: Va passar ahir a la platja Nova. Amb aquesta ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges des de principis d'estiu. I, com deies, ja són 3 persones mortes per ofegaments, tant a platges com a piscines, des de diumenge.
0: I a Marbella, la policia espanyola ha detingut un home acusat de matar una dona a ganivetades.
2: La policia ho investiga com un suposat cas de violència masclista, però de moment hi ha molt pocs detalls. Segons avançat l'agència EFE, el crim va passar ahir a la tarda i l'home el van detenir poc després. Amb aquesta ja serien 36 les dones assassinades per violència masclista aquest any a tot l'estat. És la xifra més alta des del 2019.
0: I han detectat un brot de xarampió a Mallorca amb almenys 6 contagiats.
2: L'origen vindria d'un turista menor d'edat que tenia símptomes de xarampió i la família el va traslladar a l'Hospital de Son Espases, a Palma. La Conselleria de Salut Balear creu que el brot està contingut, però ha demanat no abaixar la guàrdia i per això recomana fer servir la mascareta FP2 als hospitals i també als CAPs.
0: Encara en plana de salut, una molt bona notícia. Un estudi ha aconseguit erradicar el VIH en els recent nascuts de forma permanent.
2: La troballa l'ha fet un grup d'investigadors de la Universitat d'Oregon als Estats Units. Han descobert que administrant una combinació de 3 fàrmacs diferents en els primers 3 dies de vida del nadó aconsegueixen eliminar el virus de forma definitiva. De moment, aquest còctel de medicaments s'ha provat només en cries d'animal i el següent pas serà provar-lo amb humans. L'estudi, per cert, s'ha publicat a la prestigiosa revista Nature.
0: I un jutjat de Madrid que ja investiga la compra d'aquest àtic de luxe que va fer el govern d'Isabel Díaz Ayuso.
2: El cas ha arribat als tribunals a causa de diverses denúncies. Com a mínim, n'hi ha 5. Tots demanen investigar irregularitats en la compra i assenyalen, per exemple, possibles delictes de prevaricació o de malversació de fons públics. Ara la Fiscalia ha enviat a la jutgessa aquests escrits, aquestes denúncies i tota la documentació que havia recollit i deixa d'investigar-ho per evitar duplicar la feina. Tot plegat després que l'empresa pública Planifica Madrid comprés aquest pis de luxe per gairebé 6 milions i mig d'euros, suposadament com a despatx temporal per Ayuso.
0: I apunteu bé perquè ja hi ha data perquè les trucades comercials es diferenciïn de la resta amb un prefix diferent.
2: El canvi es farà el 17 d'octubre. A partir d'aquesta data, les empreses que vulguin vendre algun producte, els usuaris hauran de trucar des del prefix 400. D'aquesta manera serà molt més fàcil identificar-les i cadascú podrà triar si respondre o penjar.
0: A partir d'aquí el de sempre. Ja veurem si ho fan o no ho fan, perquè en teoria també s'havien limitat molt les trucades d'espam i hi ha gent... Això ha passat molt, s'ha com dividit molt la població. Hi ha gent que n'ha deixat de rebre i hi ha gent que en continua rebent 15 o 20 cada dia. Per tant, 17 d'octubre...
2: Votarem de dubtes d'aquí a 2 mesos.
0: Sí, aquest prefix o no aquest prefix, però vaja... Sempre generen dubtes, això. 7 i 21, la resta dels esports, Roger. Falta alguna cosa per saber?
13: Que la jugadora del primer equip, Kika Nazaret, té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. El club calcula que estarà unes 4 setmanes de baixa, tot i que el temps de recuperació dependrà de com evolucioni. En clau Madrid, els nous fitxatges Marco Corella i Ibrahima Konaté i la resta de mundialistes francesos Mbappé i Tchouaméni ja s'han incorporat a la pretemporada. Avui s'espera que torni Bellingham a la dinàmica de l'equip. El pròxim amistós del Madrid serà demà contra el Depor al trofeu Teresa Herrera. En tenis, Rafa Joder havia disputat aquesta matinada els quarts de final del Masters 1000 de Montreal contra el francès Arthur Fils, però per les condicions meteorològiques no ho ha pogut fer. El partit s'ha ajornat i es jugarà avui a partir de les 8 de la tarda.
0: I a l'europeu d'atletisme, les millors sensacions les va deixar Jaime Guerra en salt de llargada.
13: Sí, l'atleta de Sant Boi va classificar-se per la final amb la quarta millor marca de la seva sèrie i la sisena del global, després de saltar 8 metres i 12 centímetres. Laura Redondo en el llançament de martell i l'Arato Pagès als 100 metres tanca no van aconseguir classificar-se per la final. I en natació, els relleus dels 200 metres lliures Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles del Sant Andreu van liderar l'equip per aconseguir una sisena plaça a la final, mentre que als 100 metres braça, Nil Cadavall es va quedar només 13 centèsimes de passar el tall i classificar-se per la final.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit. Doncs, escolta, és com si s'haguessin extingit els cotxes de la faç de la Terra. No hi ha pràcticament res, res. Sembla la calma abans de la tempesta. Sí que hi ha hagut un accident a l'AP7, cosa que produeix circulació intensa en el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, en direcció a Tarragona, però per la resta, ara mateix, el Servei d'Incidències del Servei Català de Trànsit no marca ni les retencions habituals als accessos de Barcelona. Per tant, si sou al cotxe, gaudiu. La de demà, realment, serà una de les postes de sol més vistes de la història a Catalunya. De moment, una mica de sol caient, Robin Schulz, Jasmine Thompson, un tamarro.

0: El món a RAC 1, amb Sergi Embúdio.
1: 7:28.
0: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: I arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
2: Si aquests dies hem sentit cançons dedicades a una carretera, a una corba o a un bar, per què no podia aparèixer un centre comercial? Al final, és un element que ha aparegut molt al cinema o a la literatura. Si no, llegiu la nova novel·la de Desiree Fez, que passa tota a un esplau i m'ho expliqueu. En aquest tema, ja un clàssic de la nova música pop catalana, es parla de dos adolescents que queden a Mataró Park perquè s'estan enamorant. A veure, no sé si seria el lloc més romàntic per començar una relació, però i què? Aquí el que importa és el tonteo. Aquesta col·laboració entre els Tiets i la Muixca i història, no només del Maresme, d'on són tots aquests artistes, com de Catalunya.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: Hi ha trajectes que no s'obliden. Rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: de saber, Aurora Rodríguez, Pol Prat, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que a Colòmbia un terratrèmol ha deixat més de 130 morts i gairebé 600 ferits. A aquesta hora continuen les tasques per treure supervivents de sota la runa. Segons la Generalitat, entre les víctimes no hi ha catalans.
1: Aquest vespre es tancaran els accessos als ports i a la Serra del Montsant per evitar massificacions durant l'eclipsi de demà. Els agents rurals demanen veure'l des de zones habilitades i anar amb molt de compte pel risc d'incendi.
2: El president de Ceuta puja el to i diu ara que la ciutat viu una invasió. Juan Jesús Vives demana expulsar tots els migrants que hi queden. Segons el seu govern, són entre 8.000 i 11.000 persones.
1: A Barcelona, el preu dels lloguers ja puja més ràpid que a Nova York. Llogar un pis costa de mitjana 2.300 euros, un 55% més que abans de la pandèmia, ho diu un estudi del Deutsche Bank.
2: I a partir d'avui, Disney Plus i Netflix incorporaran una seixantena de pel·lícules doblades al català, per exemple, Mary Poppins o Barbie. Ha estat gràcies a un pacte entre la Generalitat i les plataformes.
3: En clau Barça, l'arribada de Julián Álvarez és cada vegada més difícil, però el club encara no el descarta. L'argentí ha explotat i ha avisat a l'Atlètic de Madrid que es plantarà després de no haver pogut parlar amb el Xolo. I encara marcat, el club blaugrana ha rebutjat una primera oferta a 40 milions del PSG per Ferran i ja ha fet oficial la cessió d'Araujo al Liverpool.
1: A Mallorca han detectat un brot de xarampió i almenys 6 contagiats, però el govern de les Balears diu que està contingut. Tot i això, recomanen dur la mascareta als centres sanitaris.
2: I un estudi ha aconseguit erradicar el VIH en els recents nascuts de forma permanent. Ho han aconseguit amb un còctel de 3 medicaments que ara es provaran humans. L'estudi l'ha publicat la prestigiosa revista Nature.
3: Pel que fa a la resta dels esports, a l'europeu d'atletisme, Jaime Guerra va classificar-se per la final de salt de llargada amb la quarta millor marca de la seva sèrie, mentre que en tennis, Rafa Joder s'haurà d'esperar fins avui a les 8 de la tarda per disputar el seu partit de quarts de final del Masters 1000 de Montreal.
0: El temps.
4: Edificar.com, refresquem els preus i ara us oferim aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia, un dimarts que comença encara amb alguns ruixats de matinada han creuat algunes zones del país, ara sobretot cap a les comarques de Girona, i a la tarda ha de ploure amb més ganes algunes tempestes fortes cap al Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès, la Garrotxa, i poden baixar cap a l'interior de les comarques gironines altre cop, també a la Catalunya central i esporàdicament també cap als ports, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es manté l'ambient molt xafogós a la costa, avui no s'ha baixat dels 28 graus de mínima al centre de Barcelona i al migdia serà fàcil tornar a sovintejar els 35 o més graus per sobre a l'interior.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I repassem la qualitat de l'aire, Martí.
5: Sí, a aquesta hora trobem un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia es preveu que sigui regular en alguns punts del país, sobretot a les comarques de Lleida i Barcelona.
6: 11:20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
7: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
8: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
7: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
6: Un altre cas resol per l'equip Estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
10: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Hi ha un carril tallat per obres a la B20, en el nus del Llobregat, en sentit Llobregat a Barcelona. També hi ha un carril tallat a la C33 per un accident a Montcada i Reixac, en direcció Nus de la Trinitat, i es registra certa circulació intensa a l'AP7 en el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en direcció a Tarragona per un accident.
11: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
11: Molins de Rei.
10: Mataró.
11: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
12: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: La imatge del dia a tota la premsa és la de les muntanyes de runes després del terratrèmol a Colòmbia, que va sacsejar el centre i la zona occidental del país i que deixa ara per ara un balanç inicial de 132 morts i 570 ferits. La premsa a casa nostra, l'editada a Madrid, també es fan ressò de les conseqüències del terratrèmol i coincideixen a qualificar-ho tot plegat de catàstrofe.
13: La Vanguardia titula en portada més d'un centenar de morts per un sisme a Colòmbia. Ho acompanyen amb una foto d'un edifici completament esfondrat i amb desenes de persones equipades amb mascaretes remenant entre les runes per intentar rescatar víctimes atrapades. Destaquen que el sisme es va notar a les principals concentracions urbanes del país i fins i tot a l'Equador, Veneçuela i Panamà.
14: El periòdico en la mateixa línia publica una gran foto a la portada de les intenses tasques de rescat a Cali, una de les ciutats més afectades de Colòmbia, i titulen "Sisme mortal a Colòmbia". Expliquen que el país ha declarat el desastre nacional per aquest sisme de 7,4 de magnitud, amb centenars de ferits i més de 1.600 edificis afectats.
15: El diari Ara també obren en portada amb una fotografia amb desenes de persones ajudant en les tasques de rescat i remenant entre les runes d'un edifici esfondrat per mirar de trobar supervivents. Ho acompanyen del titular "Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja Colòmbia". Un sisme registrat a l'oest del país que ha afectat ciutats com Cali i Pereira ha provocat un balanç provisional de més d'un centenar de morts, tot i que les xifres es continuaran enfilant perquè hi ha molts edificis completament destruïts.
13: El País titula en portada "Colòmbia s'estremeix" i parla d'una catàstrofe a escala nacional. El diari també subratlla que la gestió de la tragèdia suposa la primera gran prova pel govern de De la Esprilla.
14: El Mundo fa èmfasi en les víctimes, titula en portada "Un sisme escombra Colòmbia amb més de 100 morts" i posa el focus en la feina dels serveis de rescat, que ja intensifiquen les seves tasques a les àrees més afectades com Pereira i Cali.
15: L'ABC és més contundent. Parla d'un violent terratrèmol que ha sacsejat Colòmbia. Destaca que és el sisme més gran de la darrera dècada i que deixa desenes de morts i milers de persones atrapades sota el col·lapse de les infraestructures del país.
13: I La Razón descriu el terratrèmol com a devastador. Destaca en portada dues fotografies, tant de les runes com de les feines dels serveis d'emergències, i destaca la duresa del succés a l'oest del país, amb desenes de morts i importants danys materials a tota la zona.
16: Els diaris de Colòmbia parlen d'un succés estremidor i d'un desastre nacional devastador.
14: El Tiempo de Colòmbia també destaca en portada, evidentment, aquesta catàstrofe que afecta el país. Expliquen que el seu president, Abelardo de la Espriella, ha declarat l'estat d'emergència i la zona com a desastre de caràcter nacional, amb tots els ministres que ja s'estan mobilitzant cap al territori. Asseguren que és el terratrèmol més devastador dels últims 27 anys i diuen que el sisme ha deixat alguns aeroports, carreteres i infraestructures completament tancades, mentre les autoritats avaluen els danys per saber si es podran començar a fer servir de nou en les pròximes hores.
15: A El Espectador titulen "El terratrèmol que va estremir Colòmbia" i agraeix que el món se solidaritzi amb el país amb el ràpid oferiment d'ajuda internacional. El diari destaca també la part més política del desastre. Diu que el president colombià Abelardo de la Espriella estrena càrrec amb un gran repte i caldrà veure com gestiona aquesta crisi i les ajudes dels diferents països.
13: I La República titula "El món se solidaritza amb Colòmbia i després del greu terratrèmol anuncien ajudes d'emergència". Expliquen que alguns països d'Amèrica del Sud ja han mobilitzat equips de rescat i que entitats com la Unió Europea i l'ONU ja han fet públics diferents plans d'ajuda humanitària.
16: Mentrestant, de tornada a casa nostra, evidentment tots els diaris destaquen que només falta un dia per l'eclipsi. La gran expectació per seguir aquest fenomen únic per a diverses generacions es barreja també amb el cansament acumulat de portar setmanes i setmanes parlant de tot aquest episodi.
14: Ens ha cridat l'atenció l'article irònic de Matías Vallès al periòdico, que treu importància a l'eclipsi i assegura que el fenomen astronòmic més extravagant i important del món el tenim cada dia quan la Terra es manté en òrbita i ens permet caminar i quedar-nos drets. Assegura que tot plegat és una gran operació de màrqueting que diu que és, sens dubte, una de les armes de subjecció espiritual més poderoses, i afirma que la propaganda de l'eclipsi ha persuadit a milers de persones que dos minuts de festeig ocultista, ho descriu ell, entre el sol i la lluna, justifiquen una experiència humana miraculosa, i conclou amb un toc d'humor que molts creuran que l'alineament dels astres superen importància a la final del Mundial, però no és així.
15: A El País, Pilar Mera es meravella en el seu article de la fascinació de les persones pels fenòmens astronòmics i destaca que és tan antiga com l'ésser humà. Destaca també les cròniques d'eclipsis passats, que parlen de multituds curioses i excursions populars als llocs amb millor visibilitat, com previsiblement passarà demà. I ho remata animant a tothom a gaudir demà, a aprendre i a escriure en directe la nostra pròpia crònica d'un record en comú.
13: La Razón parla de la poca eclipsi. Sabino Méndez veu amb tendresa la facilitat amb què ens emocionem els éssers humans, però i treu ferro diu que cal recordar que al cap i a la fi un eclipsi només és qüestió de perspectiva, i per això diu que sentir tan sols en un moment així que formem part de l'univers és una mica pobre i pusilànima.
14: Per contra, l'ABC, Pedro García Cuartango vol desmarcar l'esdeveniment astronòmic de la lectura purament científica i fa una crida a viure-ho com un instant màgic, per molt que la ciència ho redueixi tan sols a una alineació de dos cossos a l'espai.
16: Mira, jo no puc estar més d'acord amb el Joan Bordeus, el que deia ahir a la tertúlia. A tu et pot interessar més o menys l'eclipsi. Et pot ser absolutament igual l'eclipsi, però aquesta tendència que té molta gent a com rebutjar, fins i tot atacar a les persones
0: que els hi fa il·lusió una cosa i que tenen entusiasme per una cosa i que diuen, hòstia, que bé, l'eclipsi a mi em fa il·lusió, el vull viure, em desplaço, ho veig allà. Doncs mira, aquesta persona, si ho pot veure perquè els núvols baixos no fan la guitza, doncs serà feliç durant una estona. Vull dir, deixem a la gent que... Igual que si algú no li ve de gust l'eclipsi, doncs que es quedi a casa, cap problema. Però aquesta tendència de dir, no, oi, com sou els humans, pusilànimes, com ens meravellem. Home, doncs que cadascú es meravelli amb el que vulgui, sigui feliç amb el que vulgui, tu, la gent, hòstia. Ai, senyor. 20:08. Hola, Carles Fernández, bon dia.
17: Bon dia. Aquest dimecres 12 d'agost arriba un dels esdeveniments Mira. Més esperats dels darrers anys. I a RAC1 hi serem per explicar-vos-ho amb una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre, de les 7 del matí a les 12 del migdia, al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio, i una mica més tard, de 4 a 9 del vespre, ens hi posarem els al versió estiu amb Pere Mas, tot plegat per explicar-vos en directe i des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya, i tot amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No us ho perdeu.
0: Menys de 2 minuts.
18: Ganarles el derbi es lo único que pido.
19: Volver a ser grandes.
20: Un altre sextet serà massa.
21: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
22: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
23: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
24: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser el...
25: 4489 04489
24: Sèrie
25: 4004.
24: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:43. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà, què me dius, Xuxo?
17: Aquest matí, els responsables del Teatre Grec de Barcelona s'hi llegeixen la carta que signa Carles Sala a La Vanguardia. Es queixa de la incomoditat de les cadires de les grades i les compara amb les butaques d'una aerolínia low cost. A més, també lamenta la falta d'espai. Diu que el respatller de les cadires és massa tou i que només repenjar-hi l'esquena topa de seguida amb els genolls de l'espectador del darrere. També remuga pel poc espai que hi ha per les cames i acaba celebrant que, almenys, a diferència de l'avió, en acabar no sona cap cornet i, en aquest cas, l'aplaudiment és més que merescut.
0: Joan Ribaudí, bon dia.
26: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
26: Que els animals de companyia necessiten una protecció especial durant l'eclipsi, perquè a la xarxa circulen tota mena de consells. Posar-los ulleres especials o fins i tot evitar que surtin a passejar. Però això és fals. Els experts asseguren que les bèsties no corren cap risc especial durant l'eclipsi perquè, a diferència dels humans, no tenen la necessitat de mirar directament cap al sol. Qui sí que pot notar canvis en la rutina és la fauna salvatge, n'informa El Mundo.
0: La notícia que fa la volta al món.
27: El Tribunal Suprem rus ha prohibit al partit liberal Yabloko participar en les eleccions parlamentàries del 18 de setembre. És l'única formació política registrada que s'oposa obertament a la guerra d'Ucraïna. La decisió arriba després d'una denúncia del partit nacionalista pro-Clement Rodina, que acusava Yabloko d'haver rebut suport electoral no declarat de l'estranger. La formació que recorrerà la sentència denuncia que és una maniobra política per silenciar encara més l'oposició a Rússia. Ho llegim a diversos mitjans internacionals.
0: Martí Oliveres, bon dia.
28: Bon dia.
0: Demà, durant l'eclipsi total de sol, també veurem altres fenòmens astronòmics que hem de tenir en compte.
28: Sí, per exemple, les perles
1: estel·les de Bailey. Serà just abans que la Lluna oculti totalment el Sol. Són com unes gotes de llum formades pels darrers raigs de Sol que apareixen al voltant de la Lluna a causa del seu relleu irregular. S'anomenen així en honor a l'astrònom anglès Francis Bailey, que les va descriure per primera vegada durant l'eclipsi de Sol del 1836. A més, també podrem veure una estrella molt brillant que serà un planeta, Venus.
16: El germà de Francis Bailey i ell van fer el Bailey. Marc Margarí, bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
16: Les piscines no són les úniques que han de tancar per excrements.
2: No, ara també ho ha hagut de fer la platja del Codolar de Vissa. Les analítiques del mar han detectat presència d'aigües fecals per sobre els límits legals i això ha obligat a clausurar la platja als banyistes. Les entitats ecologistes i veïnals ho atribueixen a una mala gestió de la depuradora de l'aeroport de Vissa. N'informa VilaWeb.
16: Dos conductors denuncien Mercedes-Benz per cremades amb el logo del seient a l'esquena.
15: Sí, la calor extrema hauria provocat que els quedés gravat el logo de Mercedes del seient del vehicle a l'esquena. Alguns models de la fabricant de cotxes d'Alemanya inclouen una reproducció metàl·lica del seient i ara aquests dos conductors denuncien que el disseny és un risc per la salut. Ho llegim a AP News.
16: Un home compra la casa de Spider-Man i ara de recollir el correu del superheroi.
3: Una casa al barri de Queens, a Nova York, coincideix amb el disseny i la direcció en la qual, segons els còmics, vivia Peter Parker amb la seva tieta May. Un home va comprar-la ara fa 3 anys sense saber que era un santuari pels fans de l'Home Aranya i ara té la bústia plena de cartes de nens i nenes que s'adrecen al superheroi. Ho llegim al 20 minuts.
16: Parlant de cases, fabriquen casetes pels ratolins de camp.
26: Sí, ha passat al Regne Unit, on ja s'han transformat més de 55.000 pilotes de tennis en refugis segurs pels ratolins. Oh. Per adaptar-les, fan un forat d'uns 2 o 3 centímetres perquè entri l'animal i es col·loca una mica de palla a l'interior. Són unes 55.000 pilotes reusades del torneig de Wimbledon. Ho llegim en l'espanyol.
16: Un fals rumor reuneix a més de 2.000 persones.
27: Els fans de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez es van amuntegar als voltants de la catedral de Funchal, a Madeira, després de per ser testimonis del suposat casament de la parella. Un rumor que va resultar fals. L'anècdota ha arribat a la parella i el futbolista s'ho ha pres amb humor i ha reaccionat a una notícia d'Instagram del Jornal de Madeira amb diverses emocions.

0: És una nau espacial.
1: Compte.
2: De Baileys.
0: Per favor.
3: Encara més marcianades. Va, com condueixen les llanxes a Nàpols?
4: Amb els peus, o com a mínim és el que fa un home que s'ha fet viral a les xarxes. En un vídeo se'l veu navegant a tota velocitat en una llanxa molt a prop de la costa de la ciutat, i el més espectacular és que fa girar el timó amunt i avall amb els dits dels peus. L'autoritat portuària de la zona ja investiga el cas, ho explica La República.
3: La despesa en I+D de les grans empreses assoleix un rècord per la inversió en intel·ligència artificial.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Especialment les grans tecnològiques, que estan fent inversions multimilionàries apostant per la IA. És una tendència a l'alça des del 2025, però que s'ha pronunciat especialment en el primer semestre de l'any. En total, la inversió d'aquestes empreses en aquest període ronda els 200.000 milions d'euros, n'informa el 5 dies.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
8: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: Guillem, bon dia.
11: Bon dia. Des que sóc petit, una de les meves nits preferides de l'estiu és la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, que és el moment de l'estiu en què es pot veure amb més intensitat la pluja d'estels. De petit m'agradava per la sensació de màgia que hi havia en sortir del poble amb amics i família i pujar un turonet a veure els estels caients i la immensitat del món. Encara avui em segueix semblant especial, i sembla que aquest any ho serà encara més. El mateix dia de les llàgrimes de Sant Llorenç tindrem també un eclipsi total de sol. És a dir, dimecres podrem començar el vespre veient l'eclipsi i unes hores més tard, quan es faci fosc, estirar-nos a veure la pluja d'estels. Aprofitant que serà nit de lluna nova, tindrem un cel especialment fosc i podrem tornar a viure una d'aquelles nits d'estiu en què val la pena estirar-se i deixar passar les hores mirant el cel.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata... Xocolata.
3: Obrim les pàgines d'esports. Roger Xofre, bon dia.
12: Bon dia.
3: L'Al-Hilal ha signat dorsal a Joao Cancelo.
12: Si el lateral portuguès es queda a Aràbia, lluirà el dorsal 20. El jugador, però, vol vestir la samarreta blaugrana i el traspàs hauria de tancar per uns 10 milions d'euros. Això sí, la seva oficialitat s'està endarrerint pels serrells fiscals.
3: I Jorge Salinas podria acabar a l'Atlético de Madrid.
12: El lateral esquerre del Racing era una de les incorporacions que el Barça volia fer aquest mercat. A hores d'ara, però, sembla que el futbolista està més a prop de l'Atlètic, que amb la sortida de Ruggeri a l'Aston Villa estaria disposat a pagar els 16 milions de la seva clàusula de rescisió.
3: La notícia freak.
13: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
14: Els fans de Harry Potter han aconseguit que es desviï un cable submarí de gairebé 500 milions d'euros per no passar per la tomba d'en Dobby. És un cable elèctric que connecta el Regne Unit i Irlanda i que estava previst, doncs, això, que passés soterrat per aquesta platja de Gales. El problema és que profanava la tomba fictícia d'aquest elf, que és un dels personatges més estimats de la saga. Quan els seguidors se'n van assabentar, van posar el crit al cel i després de molta insistència han aconseguit canviar-la d'ubicació. Això sí, ara passa a prop d'unes restes humanes de enterraments de l'edat del bronze.
3: Ah, no, és igual. Les restes humanes és igual. El pobre...
14: Poca cosa.
3: El pobre Dobby ni tocar-lo.
14: Però en Dobby, que no existeix.
3: Les restes humanes de l'edat de bronze, mira, escolta.
14: Ai.
3: On ja som aquest matí?
14: El Nacional, que explica que la Mini Amal ha incendiat les xarxes per una suposada infidelitat a Inés García. Tot ve d'unes imatges que s'han fet virals on apareix el futbolista en un iot amb una altra noia, en actitud aparentment romàntica, però diversos comunicadors han sortit a desmentir-les i asseguren que estan fetes amb intel·ligència artificial.
3: I avui, que Santa Clara és l'aniversari
14: de l'actriu Úrsula Corberó, al cor de la ciutat, física o química a la Casa de Papel, que fa 37 anys, l'actor Chris Hemsworth, Thor Rush, que en fa 43, l'actriu Viola Davis, d'Out the Help, How to Get Away with Murder, que en fa 61, i el presentador de televisió Carlos Sobera, que fa 66 anys.
15: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Lluna?
4: La del diari Ara, que conversa amb la Marta Vergés, advocada especialista en menors i amb unes línies vermelles molt clares. Per exemple, mai defensa el mateix adolescent dues vegades perquè així els anima a no reincidir. Vergés creu que les mesures educatives són més

0: efectives que un internament. Si ho enfoques com un error i no els penalitzes moltíssim d'entrada, hi ha més opcions que trobin una sortida, assegura. També insisteix en elogiar la manera com treballen els jutges i fiscals especialistes en menors de Barcelona. I, finalment, destaca el paper imprescindible de les famílies, que, reitera, són de tots els perfils. Conclou tot plegat amb un "de vegades tinc al davant a pares a qui he de dir coses que no els agraden, però sempre ho acaben entenent".
1: Un minut i mig.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: 20 de març de 1969.
12: I el número de la sort, el...
13: 11.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 5 minuts i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa i avui tornem a fer la volta al món.
15: Caram, quin goig. És la tercera vegada que fem la volta al món amb una paraula catalana. I us asseguro que si quan parlàvem de Barça com a terme superconegut pensàveu que cap altre concepte podria superar aquesta popularitat, anàveu del tot errats. Hi ha un terme que em fa l'efecte és encara més internacional. El voleu saber? Paella. O en la seva variant més internacional, paella, o... Sí, paella, bàsicament, és com ho diuen, més enllà de les nostres fronteres. La veureu escrita des de Tòquio fins a Los Angeles o des d'Oslo fins a la Ciutat del Cap, sense cap mena de dubte, a totes les cartes dels restaurants. I sí, potser heu perdut la perspectiva del terme i pensàveu que aquesta paraula era castellana, però no, és un terme originari del País Valencià. Per tant, una paraula plenament catalana i que deriva del terme llatí patella, que volia dir plat petit sobre el qual es cuinava.
1: I a aquesta hora... Què ens diuen els nostres clients, Joel?
16: Doncs mira, avui ens diu una cosa l'Andrea, que ens ha compartit un consell, un remei una mica anti-jetlag.
17: El meu gran consell i aprenentatge d'aquest any és que si et sents molt cansat quan estàs de viatge, pot ser degut a la falta d'hidratació. Jo, sempre que anava de viatge, em sentia extremadament cansada. Pensava, potser és el jet lag, potser estic fent moltes més activitats del normal, però vaig buscar informació i vaig veure que una de les causes podia ser que l'aigua que estava bevent era destil·lada. L'últim cop que vaig anar de viatge, em vaig portar electrolits i li vaig anar ficant a l'aigua destil·lada. Em vaig sentir molt menys cansada i amb molta més energia per poder fer tot el dia activitats.
16: Mira, si beveu aigua, és molt bon consell, jo no ho sabia. És que es veu que l'aigua destil·lada no té els minerals necessaris per hidratar-te correctament, llavors hi has d'afegir. Això passa amb tota la vida, Sergi. Jo crec que de vegades et penses que tens una gran crisi existencial i en realitat només et calia beure un got d'aigua. A vegades dius, estic de mala llet amb tothom, vull acabar amb això ja, i potser només tens set. Quan de cop i volta no li trobes sentit a la teva vida, potser només havies de dinar. A vegades es tracta d'això, de menjar, beure i dormir, eh? Per tant... Tothom a hidratar-se, tothom a dormir una nit i demà ja en parlarem.
1: Recordeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres el vostre consell, com ha fet l'Andrea, o aprenentatges que us hagi donat la vida mentre heu anat fent camí, ens els podeu fer arribar amb una nota de veu breu al 669-10-10-10, 669-10-10-10, per WhatsApp, 669-10-10-10. I què, Lluna, on podem anar de concert avui?
0: Doncs avui podeu anar al Festival Terramar de Sitges a les 10 de la nit perquè actua Sopa de Cabra.
1: Home.
0: Mitiquíssims. Encara podeu comprar entrades a partir de 40 euros. Nascuteu.

0: I per acabar, aquells que no us vulgueu gratar la butxaca, podeu anar a les barraques de Roses perquè actuen els Catarres a partir de les 11 de la nit. L'entrada, evidentment, és gratuïta.
1: Bravo.

0: El món a RAC1 amb Sergi Embudi.
1: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hem entrat oficialment a les hores dels que van a misses dites. Han anat passant els dies, han anat passant les setmanes, han anat passant els mesos i ens hem plantat a 36 hores i uns pocs minuts de l'eclipsi. I ha passat allò que era evident que passaria. S'han exhaurit les ulleres per veure'l a pràcticament tot arreu. Des d'ahir al migdia i sobretot des d'ahir a la tarda, trobar-ne una s'ha convertit en missió gairebé impossible. Els del món de RAC1 ens hem mogut aquestes últimes hores per a les nostres ciutats i pobles, hem aixecat telèfons i hem constatat que, efectivament, ja no en queden. Òptiques, farmàcies, supermercats, la majoria amb el cartell d'exaurides. Davant d'això, molta gent està intentant comprar-ne per internet a correcuita. Però, en molts casos, s'estan topant, digne de Kafka, amb l'avís dels venedors que no els hi arribaran a casa, com a molt aviat, fins al 13 d'agost. Tot fantàstic. Era evident que passaria, tot i que sorprèn que davant d'un esdeveniment com aquest, que s'ha animat a tothom a seguir-lo, amb el govern al capdavant, s'hagi tingut, pel que sembla, tan poca previsió pel que fa a l'estoc. Però bé, no perdem l'esperança, no desesperem, perquè les ulleres s'han esgotat pràcticament a tot arreu, però segur que encara hi ha alguna botiga, alguna farmàcia, alguna òptica, algun supermercat que en tingui. Segur. De fet, ens consta que en diversos llocs els ha d'arribar una comanda d'última hora avui mateix. 669-10-10-10. Per WhatsApp. 669-10-10-10. Si ens estàs escoltant, tens un negoci i encara et queden ulleres o creus que en tindràs en les properes hores, fes-nos-ho saber. Nom, municipi i quantes te'n queden. Des d'ara mateix, ràdio oberta a tothom. Per WhatsApp, 669-10-10-10. Si encara no teniu ulleres i heu provat a infinitat de llocs sense èxit, a partir de les 9, aquest és el vostre programa. I si no voleu desplaçar-vos gaire i heu decidit veure l'eclipsi a prop d'on estigueu, a partir de les 9, aquest també és el vostre programa. Hem rebut desenes i desenes i desenes de peticions pel Martí Oliveres. Les té totes recollides i en una estona us dirà quin és el millor lloc per veure l'eclipsi a com a màxim 10 o 15 minuts en cotxe del vostre poble o ciutat. I si ja esteu fins al capdamunt de l'eclipsi i de tothom en general, no patiu que queden 36 hores, per una banda, i per l'altra, ara us explicarem la resta de coses que estan passant al planeta perquè n'estan passant més a banda de l'eclipsi. Aquest és el vostre programa, també. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 11 d'agost del 2026.
2: I avui tornarà a ser un dia insegur amb alguns núvols i a la tarda de nou ruixats i tempestes que poden descarregar localment amb força cap al Pirineu. Avui, sobretot a la banda de Girona, cap al Ripollès, al Lluçanès, també Osona, poden baixar cap a l'interior de les comarques gironines i també, independentment, alguns ruixats cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, més probables al massís dels Ports.
3: I pel que fa al trànsit, a l'AP7 hi ha ocupat el voral a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per una sortida via d'un camí. Això provoca intensitat en aquest tram. A la C33 també hi ha trànsit intens amb un cas de reixac en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. A la Ronda del de Barcelona, la B20, hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. I a la Ronda Litoral hi ha cua a la Barceloneta i del Port a la Zona Franca en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem del fenomen del segle, perquè aquí a Catalunya l'expectació per l'eclipsi és màxima. Penseu, com deia, ara dèiem, en les últimes hores hem sabut que les ulleres estan esgotades pràcticament a tot arreu. No és només qüestió de Barcelona, Lleida, Reus, Tarragona, Manresa, Girona, Palamós. Trobar un establiment que en tingui és una missió gairebé impossible. Però és que hi ha més exemples del que ja podem anomenar bogeria col·lectiva que ens ha arribat a tots plegats. Si teniu, per exemple, previst llogar un cotxe per poder-vos desplaçar demà, perquè ja no hi ha bitllets de tren disponibles per anar cap al sud o ja no hi ha bitllets d'autobús disponibles per anar cap al sud, doncs més val que us ho penseu dues vegades, perquè el preu per fer-ho s'ha enfilat fins a límits insospitats. A Barcelona, per exemple, llogar un cotxe per unes hores demà ja supera els 700 euros. Però és que en algunes companyies supera fins i tot els 1.000 euros per 7 o 8 hores, demà a la tarda. Parlarem d'això, però també del dispositiu de seguretat que ha previst el govern d'aquí uns moments, perquè les primeres restriccions en diferents punts del país ja les començarem a notar avui. Però, abans de tot això, avui ens llevem molt pendents de Colòmbia, després que un fort terratrèmol hagi deixat, almenys ja, més de 130 morts i desenes d'edificis ensorrats. El sisme de magnitud 7.4 s'ha carnissat a l'oest de Colòmbia. Segons l'últim balanç oficial d'aquesta matinada, ja hi ha almenys 132 morts i 570 ferits. El terratrèmol va passar ahir, quan passaven pocs minuts de 3:45 de la tarda, hora catalana, i l'epicentre va ser a San José del Palmar. Això és el departament de Chocó, a uns 150 quilòmetres de la costa del Pacífic. També es va notar amb molta força les principals ciutats del país, com Bogotà o Cali, però les més afectades, i on de moment hi ha més víctimes, són Pereira, Manizales i Armènia. Això és la zona de l'eix cafeter. Segons la Generalitat, no consta que hi hagi catalans entre les víctimes i, segons el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, de moment tampoc s'ha notificat cap mort ni cap ferit de nacionalitat espanyola. En un primer moment, el Servei Geològic Colombià va informar que el terratrèmol s'havia registrat a 96 quilòmetres de profunditat, però una estona després el Servei Geològic dels Estats Units va corregir la dada i va concretar que s'havia registrat a uns 107 quilòmetres de la superfície. De fet, avui al país, sismòlegs expliquen que si s'hagués produït més a prop de la superfície, hauria tingut encara més... hauria estat encara més greu. Precisament sobre això, Martí Oliveres, aquesta és una pregunta que potser ens hem fet aquestes últimes hores i que lliga molt amb això que estem dient ara, no? De com el terratrèmol més recent de fa poques setmanes a Veneçuela, que eren dos terratrèmols amb molt poc marge, 7.2, 7.5, en aquest cas, el de Colòmbia, estem parlant d'una magnitud de 7.4, per tant, magnituds molt similars, però ja podem dir a hores d'ara que el terratrèmol de Veneçuela va ser molt més catastròfic que el de Colòmbia. S'explica per aquesta profunditat, no?
2: Sí, exacte. En el cas de Veneçuela, al voltant dels 20 quilòmetres de profunditat, només, molt a prop de la superfície, d'aquí aquest impacte i aquestes persones que van perdre la vida. I, en canvi, a Colòmbia, tot i també la pèrdua d'aquestes persones, parlem d'un sisme amb una profunditat de més de 100 quilòmetres. Mm-hmm. Per tant, hi ha hagut un moviment. Aquesta zona del nord d'Amèrica del Sud és una zona propensa a tenir terratrèmols, a tenir moviments sísmics, perquè hi ha la barreja, hi ha el contacte de plaques tectòniques. Tenim a prop la placa de Nazca, tenim la placa sud-americana, tenim la placa del Carib. Aquí es troba tot plegat, i el que ha passat a Colòmbia en aquest cas és un procés que es diu de subducció, que consisteix en que una placa tectònica el que fa és baixar, s'introdueix per sota l'altra, i és el que acaba desencadenant, doncs, amb aquesta situació d'aquests terratrèmols tan forts. Com deies, magnitud molt similar, 7.4, i en el cas de Veneçuela, 7.2, 7.5, per tant, allà mateix, però la clau, sens dubte, sempre acaba sent també la profunditat.
0: Es tracta, de fet, del terratrèmol més gran que s'ha viscut a Colòmbia des del 1979. Aleshores, la ciutat de Tumaco en va registrar un de magnitud 7.7. Però anem a pams, el so que ara sentíem era el moment en què el sisme va sacsejar amb força al centre de la ciutat de Pereira. A Colòmbia eren 7:45 del matí, i com que allà ja feia un parell d'hores que era de dia, ja hi havia moltes persones treballant o que tot just començaven a sortir de casa. Segons els primers balanços, a les zones afectades, el tremolor ha deixat gairebé 1.600 habitatges malmesos, però n'hi ha de desenes més que han quedat completament destruïts o que s'han ensorrat parcialment. I tot i que encara no hi ha un balanç oficial de desapareguts, els equips d'emergència sospiten que hi poden haver desenes o fins i tot centenars o potser milers de persones atrapades sota la runa. Per això aquesta matinada l'exèrcit colombià ha desplegat més de 180 soldats que ja s'han afegit als equips de rescat formats pels bombers, policies, personals de protecció civil i voluntaris en una cursa, com sempre amb aquests fenòmens, contrarrellotge per intentar salvar el màxim de vides possibles. Aquesta nit, el nou president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha dit que aquesta és la prioritat durant les properes hores.
4: El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
0: Per cert, ha passat tot just 3 dies després que de l'Espriella hagi pres possessió com a nou president. El sisme també ha provocat danys a 7 aeroports que han hagut de tancar i també ha afectat una vintena d'hospitals i mig centenar de centres educatius. Per tot plegat, el govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional i ja ha activat un primer paquet d'ajudes per les persones afectades. A aquesta hora podem connectar en directe amb Bogotà. Allà hi tenim per explicar-nos l'última hora l'Elisabet Cortiles.
5: Sí, el país té l'esperança que la xifra de víctimes mortals no canviï gaire les pròximes hores a l'espera que s'actualitzi la dada quan aquí es faci de dia. I la desena de rescatistes que treballen ara mateix als 32 municipis afectats, perquè en són molts, se centren en trobar supervivents sota la runa. Des de l'epicentre del terratrèmol a la regió del Chocó, el president Abelardo de la Espriella prometia ajuda imminent per a la reconstrucció de la zona.
6: Ahí está el dinero para atender esta tragedia y estamos seguros de que con la ayuda de Dios y el concurso del nuevo gobierno podremos superar este terrible impasse que enluta hoy a toda Colombia y por supuesto al pueblo chocuano. Que sea esta la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido.
5: Paral·lelament a les tasques de recerca, la Creu Roja Colombiana ha activat un servei per ajudar colombians a l'exterior a contactar amb els familiars que són a les zones afectades i també s'ha creat a internet una pàgina web, Colombia te busca, on a hores d'ara hi ha 3.000 anuncis de persones desaparegudes a causa del terratrèmol.
0: La situació, com dèiem, sobre el terreny doncs és crítica, hi ha molts ferits i els hospitals no donen l'abast. De fet, segons llegim El Mundo, és en gairebé tots els centres fan falta metges. A més, s'ha fet una crida als colombians perquè tots els que puguin doncs, donin sang per cobrir tota la demanda que hi ha a aquesta hora. I enmig de tot aquest caos i confusió, sembla que s'han disparat els saquejos en algunes urbanitzacions. En aquest sentit, alcaldes de ciutats com Pereira i Cali han hagut de militaritzar els seus territoris i han decretat el toc de queda per facilitar les tasques de rescat. Elisabet.
5: Sí, ara l'exèrcit, ho dèiem, està fent aquesta doble tasca, la d'ajudar a trobar persones atrapades en els edificis esfondrats i, a més, la de frenar els saquejos que ja s'han produït en algunes ciutats, com Cali, que és una de les més afectades, a més, i on s'ha desplaçat el president just després de visitar l'epicentre del terratrèmol. L'escoltem.
7: Hay un fenómeno bien particular que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la tragedia y es que ha habido saqueos y problemas de orden público. Por tanto, al amanecer tendremos en la ciudad más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes.
5: A més de militaritzar aquestes zones, també el toc de queda serveix per a la població perquè els serveis d'emergència puguin treballar durant tota aquesta matinada sense la intervenció de les moltes persones doncs, que volen buscar els seus familiars entre els edificis esfondrats.
0: Moltes gràcies, Elisabet. Aquest terratrèmol que es va notar en països veïns com l'Equador o Panamà, també a Veneçuela, on fa un mes i mig un doble terratrèmol va deixar més de 6.000 morts, com ara repassant amb el Martí Oliveres. De fet, la tremolor es va notar fins i tot al Brasil, en algunes zones de l'Amazònia. Això, tot i estar a gairebé 3.000 quilòmetres de distància. De fet, aquests països i també els Estats Units i la Unió Europea han estat els primers a oferir ajuda humanitària a les zones afectades. Repassem les principals reaccions dels països de l'Amèrica Llatina amb el corresponsal de RAC1 a la zona, des del Brasil, Pau Ramírez.
8: La força del terratrèmol a Colòmbia ha travessat fronteres i ha deixat testimonis a milers de quilòmetres de la zona més afectada. A l'Equador, els missatges de ciutadans que havien notat la sacsejada arribaven des de la capital Quito, Guayaquil i altres localitats. La sensació, en molts casos, ha estat breu però prou intensa per fer sortir la gent al carrer. A Panamà, el moviment també s'ha percebut amb claredat. El sisme s'ha arribat a notar fins a Chiriquí, a l'oest del país, i també s'hi han registrat diverses rèpliques. I al Brasil, els efectes s'han fet notar sobretot a la regió nord. A Manaus, la capital de l'Amazona, circulen vídeos de residents en què es veuen làmpades i altres objectes balancejant-se durant la sacsejada. Els bombers han rebut diverses trucades de persones espantades. I per últim, a Veneçuela, les autoritats han activat protocols d'emergència als estats fronterers de Táchira i Zulia. De moment, no s'han informat víctimes ni danys greus, però la sensació ha estat especialment inquietant després del doble terratrèmol que va afectar el país fa només un mes i mig.
0: Gràcies, Pau. La Generalitat ha informat que Colòmbia hi viuen uns 7.800 catalans i que no tenen constància que hi hagi cap català entre les víctimes. A banda, en una piulada, el president Salvador Illa ha traslladat el seu suport al poble colombià i ha afirmat que està en contacte amb la delegació del govern als Estats Andins i amb el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia. Justament, des del Ministeri d'Afers Exteriors també han informat, com dèiem abans, que a aquesta hora no hi ha constància que hi hagi espanyols afectats pel sisme i que estan en contacte també permanent tant amb l'ambaixada espanyola a Colòmbia com amb el Consolat General per seguidament a prop l'evolució de la situació sobre el terreny. I encara un últim apunt sobre el tema, perquè els Estats Units ja han anunciat que donaran més de 13 milions d'euros en ajuts per atendre l'emergència a Colòmbia. Seran diners destinats a refugis d'emergència, aliments, mesures de protecció i avaluacions de desperfectes. I per la seva banda, la Unió Europea ha avançat que mobilitzarà el Servei Europeu de Satèl·lits Copèrnicus per ajudar a les tasques de rescat. Un quart de nou i és que aquí a Catalunya, després de setmanes i mesos, i n'hi ha que fins i tot anys parlant-ne, per fi podem dir que ja només falta un dia per l'eclipsi, un fenomen que ha provocat una gran bogeria col·lectiva que s'està acabant d'acceptuar i molt aquestes últimes hores. Potser us haureu sigut d'aquelles persones previsores que ja teníeu les ulleres preparades i el lloc des d'on veureu l'eclipsi totalment controlat. De fet, fins i tot, potser sou dels que heu anat a aquest lloc per comprovar que, efectivament, podreu veure perfectament com la lluna tapa el sol i ho deixa totes les fosques durant uns segons. Però és cert que, com hem anat explicant, també hi ha un grup gran de persones que va a última hora i encara no ho acaben de tenir tot lligat. No tenen les ulleres i tampoc saben si aniran amb cotxe o amb tren a algun punt del territori per gaudir del fenomen, o potser es queden a casa, vés a saber, aquí, que cadascú... Doncs bé, això ha generat, com no podia ser d'una altra manera, un gran deliri col·lectiu. Us ho hem anat repetint al llarg del matí. No queden ulleres gairebé enlloc i el preu per llogar un cotxe s'ha enfilat fins a límits completament desorbitats. Si teniu previst fer-ho, calceu-vos, perquè a Barcelona superen els 700 euros per només unes hores, tot plegat per veure una de les postes de sol que segur que serà de les més vistes de tota la història. Però, a aquesta hora, hi ha una pregunta per davant de tot, per sobre de tot, que és, el podrem veure o no el podrem veure, l'eclipsi?
1: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Tu diràs?
2: Doncs a veure, No, és veritat, sempre expliquem que la previsió del temps depèn de petits canvis sí. A última hora, i ara mateix, amb els mapes que tenim, tot fa pensar que bona part de Catalunya tindrà opcions per veure ni que sigui durant aquesta hora i mitja l'eclipsi. El moment de la totalitat, el moment àlgid, que és cap a 9:15, una mica abans de 9:15, podríem parlar d'alguns núvols, restes de núvols de les tempestes que hi haurà a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Per tant, en aquestes comarques de la meitat nord de Catalunya, potser veurem el sol, l'eclipsi molt enterbolit, encara amb alguns núvols. No seria la millor zona, Pirineu i Prepirineu. A Girona i Barcelona, com més al sud, millor. Cap al sud de Barcelona, al sud de Girona, en principi cap aquí, més sol, més bones condicions meteorològiques, i també el Pla de Lleida. Aquestes zones serien, potser, si tracéssim una mica seguint l'A2 des de Barcelona a Lleida, per entendre'ns, una carretera que coneix molta gent, totes aquestes comarques, des del Barcelonès cap al Baix Llobregat, cap a l'Anoia i saltar cap al Pla de Lleida, és una zona que, en principi, durant bona part del dia ha de fer força sol. I cap al tard, també, pocs núvols, alguns de prims, potser... Ho hem d'acabar de veure, ho hem d'acabar d'afinar. I després tenim un dels punts d'observació més potent, com és les Terres de l'Ebre, perquè és on hi haurà més estona de la totalitat de l'eclipsi de sol, fins a un minut i mig. Aquí parlaríem d'alguns núvols baixos, segurament, cap a la tarda vespre. És típic que a mitjans d'agost, a finals d'estiu, ja es formin aquests núvols baixos en trams de la costa. I cap a l'Ebre està fent molta xafogor, ho estem veient aquests últims dies, per tant, tot fa pensar que podríem tenir alguns intervals de núvols baixos, intermitents, ara sí, ara no, que podrien coincidir o no amb aquest moment, amb el vespre, 7:45, les 8, 8:15. Si això passa, evidentment, podríem tenir, doncs, malauradament, un obstacle, com és la nuvolositat en aquesta zona tan favorable com és l'Ebre, perquè recordem que és la zona del país on hi haurà més estona aquest eclipsi total, fins a un minut i mig, al voltant de mig minut només a la ciutat de Lleida, per bé que també serà total, o sigui que demà a aquesta hora tindrem encara els mapes més actualitzats per veure l'abast d'aquestes tempestes de tarda que portarien les encluses, els núvols de tempesta, que encara que no descarreguin, doncs poden tapar el sol més al sud, i després aquests núvols baixos, que és l'altre factor tenir en compte a les comarques del sud del país. Aviam.
0: Avui a partir de les 9, durant la tertúlia, Martí, farem el... al consultori, fa una setmana que anem dient, tot a punt.
2: Tot a punt, acabant de repassar encara.
0: Bàsicament, us explicarem. Hem anat distribuint-ho per diferents zones, perquè ens han arribat peticions, pràcticament podríem dir, de qualsevol punt del mapa de Catalunya.
2: Sí.
0: I ho hem acumulat per zones, i en general el Martí us dirà a 10-15 minuts a tot estirar, potser al costadet de casa, com a molt 10-15 amb cotxe, de tocar de casa vostra el millor lloc per veure l'eclipsi si no us voleu desplaçar al sud.
2: Tenint en compte, ja avisem, les restriccions que hi ha
0: això
2: de parcs naturals, això aquí ho deixarem també a les mans de Protecció Civil, que ens ajudin a acabar de configurar aquest mapa.
0: Per cert, hem parlat de l'eclipsi, hem parlat de demà. Avui?
2: Mira, avui hem d'estar pendents a la tarda d'alguns xàfecs d'algunes tempestes que poden ser fortes cap al Ripollès, l'Alta Garrotxa, fins i tot poden baixar cap a la Catalunya Central a últimes hores del dia i també a l'interior de Girona. Per tant, compta alguns xàfecs forts aquesta tarda i vespre. També podrien arribar cap a la resta del nord de Ponent, sobretot, i l'interior de les Terres de l'Ebre. En general, matí amb un cel enterbolit. Fins fa poca estona encara s'escapaven alguns ruixats, algunes gotellades cap a l'Alt Maresme, el Baix Montseny, a comarques gironines. Tot plegat ha d'anar passant i després això, més sol en espera d'aquests xàfecs de tarda i els propers dies aquesta mateixa dinàmica de matins més tranquils i tardes amb tronades, amb tempestes que podrien ser més generals a partir del cap de setmana i sobretot la setmana que ve, a veure si es va confirmant, perquè això ajudaria a fer baixar la temperatura i podríem parlar d'una segona quinzena d'agost una mica més suportable.
0: Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Doncs bé, anem per ordre. Avui s'han de començar a notar ja les primeres restriccions per l'eclipsi solar de demà. D'aquí a poc més de 12 hores es barraran els accessos als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant. Per evitar que ningú hi accedeixi, els agents rurals ja s'han desplegat amb un dispositiu especial i han destinat 150 agents extra que s'afegiran als efectius habituals i que s'encarregaran bàsicament de controlar aquests massissos, però també la resta d'espais naturals de les demarcacions de Tarragona i de Lleida, que és on s'espera més afluència de visitants. I el que també preocupa força és el risc d'incendi, perquè continua molt elevat a tot arreu, això no ens en podem oblidar. L'inspector en cap dels agents rurals, el Josep Antoni Mur, ha explicat que vetllaran perquè tothom que es desplaci a veure l'eclipsi ho pugui fer amb seguretat i, sobretot, molt important aquest missatge, respectant el medi natural. N'ha parlat aquesta nit amb la Montse Martí, el 9C de RAC1, i deia això.
11: Nosaltres hem mobilitzat a prop de 150 agents rurals que reforçaran la vigilància durant les hores de màxima afluència, especialment als espais protegits i a aquells indrets on es preveu una major afluència de visitants per assegurar que es conservin els valors naturals d'aquest espai i també la preservació del risc d'incendis forestals per mirar d'evitar riscos innecessaris.
0: El dispositiu de vigilància dels agents rurals comptarà amb un helicòpter i dues embarcacions lleugeres i també amb el grup especial de verins i antifurtivisme. Més enllà dels tancaments per ordre de la Generalitat, alguns municipis han decidit tirar pel dret i també barraran les entrades a les zones boscoses del seu voltant. És el cas d'alguns pobles del Segrià Sud, que prohibiran l'accés al Montmàneu perquè els darrers dies han rebut una allau de trucades de persones que hi volen anar. Ho ha explicat l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler.
12: Estem saturats de trucades que rebem als ajuntaments per accedir i veure l'eclipse des de tots els llocs dels nostres termes. Segur que estarà activat el pla Alfa 3 amb un risc elevat d'incendi, però que es pot activar el pla Alfa 4, que és un risc ja extrem.
0: Estem parlant de desplaçaments de més d'un milió de persones cap a una mateixa zona del país. El desplegament especial no només se centra en la protecció dels boscos, però també en la mobilitat, per això que dèiem. Després de l'eclipsi, moltes persones que s'hagin desplaçat des de l'àrea metropolitana de Barcelona tindran un tren addicional, per començar, que sortirà de Tortosa a tocar de les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França gairebé a la 1 de la matinada. Com us explicàvem ahir, espereu això, que entre 1,5 milió i 3 milions de persones es desplacin pel territori per veure aquest eclipsi. Per tot plegat, el govern ha activat un macrodispositiu de seguretat per intentar que el país no col·lapsi davant l'allau de persones que es preveuen, sobretot al sud. I com funciona aquest macrodispositiu? Quines són les carreteres que és millor evitar? Podrem circular per l'AP7? Podrem anar a algun parc natural a veure'l o encara està previst que en tanquin algun més? Si voleu saber totes aquestes respostes, estigueu ben atents a l'antena del Món RAC1 a partir de 9:15 perquè en parlarem amb l'Imma Soler, sots directora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil durant la tertúlia. Avui, recordo, amb l'Alberto Fernández Díaz, la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. I com dèiem, n'hi ha que encara ho tenen tot molt verd i no saben des d'on veurà l'eclipsi. D'altres, en canvi, porten anys esperant el moment i ja ho tenen tot llest de fa tila de temps. Doncs bé, part dels qui volen viure'l des de la franja de la totalitat a Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, molts d'aquests ja són a lloc. Això per la por que demà hi hagi cues a les principals carreteres. És el cas de Prades, a les muntanyes de l'interior de Tarragona, on ja hi ha milers de persones esperant el fenomen astronòmic instal·lats al càmping, als apartaments i als allotjaments turístics de la zona. Anem cap allà, corresponsal de RAC1, Esteve Giral.
13: Sí, de fet, l'Ajuntament de Prades ha previst un màxim de 10.000 persones el dia de l'eclipsi en un poble amb encara 9.000 de veïns empadronats, tot i que cada estiu es multiplica per 10 la població. El Parc Astronòmic ja ha rebut part dels participants al Festival de l'Eclipsi i molts curiosos que arriben atrets pel fenomen astronòmic. Hi ha aficionats a l'astronomia de tot el món, de tot Catalunya i també d'altres punts de l'Estat. Iván Sánchez Mota, de Toledo, Noemí León, astrofotògrafa de Girona, i Nicolás Capati, argentí que viu a Amsterdam. Tots a RAC1.
14: Lo tengo ya desde hace años en la cabeza, hace a lo mejor 2 años.
15: Al final es algo que volem capturar sí o sí, estem tots nerviosos.
16: Y muy entusiasmado de toda esta movida, ¿no? De ver cómo de tanta gente reunida por esto, la verdad que es muy bonito.
13: Lídia Vargas, alcaldessa de Prades, i Aleix Roig, del Parc Astronòmic, ho expliquen també a RAC1.
17: Fa molta il·lusió que sigui siguem un referent, no?, a nivell mundial.
18: Sí, sens dubte l'eclipsi passarà, però el territori quedarà.
13: El poble de Prades, com passa en molts altres indrets d'observació a prop d'espais naturals, ha tallat tots els accessos a zona boscosa per concentrar tothom al nucli urbà i prevenir així l'elevat risc d'incendi forestal.
0: Gràcies, Esteve, però si per contra us agrada més viure al límit i encara no teniu les ulleres, doncs ho hem anat repetint. No en queden a la majoria de farmàcies i òptiques de Catalunya. Aquests darrers dies, aquests establiments han rebut una allau de trucades i visites de clients demanant-ne. La resposta que els han hagut de donar, però, sempre està la mateixa. No n'hi ha i molt probablement no n'arribaran més abans de l'eclipsi, Joel Penya.
19: Qui vagi avui a una òptica es trobarà que cada 5 minuts es repeteix la mateixa escena. Algú truca o entra demanant per les ulleres i se'n va amb les mans buides. Isabel Domingo, d'Òptiques Universitàries, explica a RAC1 que l'última setmana ha estat un no parar.
20: No ens queden ulleres, estan esgotades. El divendres ens van arribar les 100 últimes i en una hora i mitja ja les vam esgotar. És un continu, que no paren d'entrar clients i de trucar-nos per a veure si en tenim, però no queda res.
19: Els clients s'ho prenen amb resignació, conscients que van a última hora. Dos d'ells ho van explicar a RAC1.
21: Com posen tanta por de que si mires te pots quedar sec, doncs he anat directament aquí, perquè som vinc normalment, i llavors m'han dit que estan esgotades.
22: A 3 quioscos d'aquests de la 11 i no n'hi havia. I després a 2 farmàcies i tampoc, i aquí a l'Òptica també les tenen agotades.
19: A les farmàcies la situació és la mateixa, encara que en alguns casos directament ni en venen. Des de divendres, cal de gotets de clients demanant si tenen ulleres, però ara l'eclipsi ha sigut constant.
0: Gràcies, Joel. Però el món a RAC1 consta que hi ha negocis que en tenen. Són pocs, cada vegada són menys, i potser els hi queden 4 o 5 unitats. Però ens consta, en diferents punts del país. Per tant, 669-1010-10, 669-1010-10 per WhatsApp. Poseu-vos en contacte amb el món a RAC1 si teniu un negoci i us queden ulleres. Digueu-nos el nom, el municipi on sou i quantes us en queden. A partir de les 9, avui al món a RAC1, com que avui ha de ser una bogeria, semblarà això els Jocs de la Fam, de gent buscant ulleres per tot arreu, indicarem a la gent on n'hi ha. 669-1010 per WhatsApp, nom, municipi i quantes us en queden. A tot això, salut, recorda que qui se'n quedi sense, sobretot, que no miri directament al sol quan comenci tot el procés de l'eclipsi. La radiació i la llum infraroja i ultraviolada pot provocar danys irreversibles a la vista. Només serà segur mirar directament l'eclipsi quan sigui total, és a dir, quan el terç sud de Catalunya a la Lluna tapi completament el sol. En qualsevol altre moment i a qualsevol altre punt del país, per mirar amunt calen ulleres homologades, les que porten el filtre ISO 123-122. Des del departament recorden que la retina no té receptors de dolor i per això els ulls no fan mal quan mirem directament al sol en aquests casos. Tot i això, fer-ho pot provocar taques a la vista, que aquesta sigui borrosa o fins i tot perdre la visió. I si ja heu comprat les ulleres, atenció, perquè se n'han retirat del mercat fins a 6 models per risc de lesions oculars. Això després que Facua alertés a les autoritats de protecció als consumidors. Es tracta, per si ho voleu comprovar, dels productes de les marques SECP, Acare Professional, ECP Acare Professional, Pelispan, Homenaje, Orro i Opticalia. Tots aquests models coincideixen en irregularitats. Concretament, el filtre d'aquestes ulleres és massa fosc i podria provocar que els usuaris se les traguessin per comprovar si estan mirant a la direcció adequada. És a dir, el problema no és tant amb que les ulleres siguin defectuoses, sinó amb el fet de són massa fosques, per tant, tu treus per saber si estàs mirant el lloc on toca i en aquell moment és quan et fas mal. En qualsevol cas, si no ho teniu del tot clar, sapigueu que l'eclipsi també es podrà seguir en directe per YouTube. El govern el retransmetrà des de l'Observatori de l'Ebre al bell mig de la franja on serà total. I aquesta preocupació de part de la població per trobar ulleres per veure l'eclipsi també s'ha notat a internet. Les cerques a Google sobre ulleres solars s'han disparat els últims dies, han crescut, atenció, un 600%, pràcticament. Els usuaris han preguntat, entre altres, com aconseguir-ne de gratuïtes o com saber si realment són homologades. Però no només això, també han crescut un 250% les consultes sobre com fotografiar l'eclipsi de manera segura i fins i tot com influirà aquest fenomen sobre la nostra vida. Com és d'esperar, Espanya és el tercer país del món que està fent més cerques a Google relacionades amb l'eclipsi i Barcelona és dins del top 10 de ciutats que més preguntes fan a internet sobre aquest tema. Arreu de l'Estat, un de cada 5 consultes és sobre protecció i una de cada 4 sobre on es veurà millor. L'interès per comprar filtres solars per fotografiar l'eclipsi també ha augmentat a les últimes setmanes fins a arribar a màxims històrics i també s'han duplicat les cerques de teleobjectius. I, per cert, on segur que tindran ulleres per veure l'eclipsi amb seguretat és a l'estadi Johan Cruyff. El Barça femení juga demà contra el Montpellier i l'horari agafa de ple el moment de l'eclipsi. Per això mateix el club repartirà ulleres per tots els espectadors i prendrà mesures de seguretat amb les jugadores. I un últim apunt, i és que les òptiques i les farmàcies no són els únics negocis on han notat l'efecte de l'eclipsi. L'alta demanda, com dèiem, de lloguer de cotxes ha fet disparar el preu fins a nivells històrics arreu de l'Estat. A Barcelona els preus s'han enfilat fins a pràcticament els 1.000 euros. Si decidiu, en lloc d'agafar el cotxe, utilitzar, per exemple, els trens d'alta velocitat, també ho teniu magre. En el cas de Lleida, ja no queden trens de tornada cap a Barcelona. Sobretot l'eclipsi, sobre les ulleres, sobre com ens ho estem prenent com a societat en general, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Iu Forn.
3: Un eclipsi? On? Aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si ha d'haver un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salut a xolofoscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Oh, serà bonic de veure'l per la ràdio, l'eclipsi. Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard. Però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta, una miqueta, una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
0: Gràcies, Iu Forn. Es veurà... Sí, sí, es veurà molt bé des de la ràdio. Sobretot s'escoltarà molt bé, insistim, amb els del Versió RAC1, el Pere Mas i companyia, que avui allarguen horari, fan horari excepcional, des de les 4... Avui no, demà... des de les 4 fins a les 9 del vespre. Per cert, si sou negocis que teniu ulleres, a banda del WhatsApp, a banda del 669-1010, també ens ho podeu fer servir per correu electrònic. El correu electrònic del Món a RAC1, que és elmon@rac1.net. Passen 3 minuts de 2:15. A Ceuta, en les últimes hores, el Partit Popular ha decidit accentuar encara més el seu discurs contra la immigració i ja qualifica l'entrada de migrants directament d'invasió, un terme que havia estat evitant fins ara. Ho va dir ahir el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que també fins ara havia estat una de les veus més moderades del partit.
4: Son miles de personas deambulando por nuestras calles sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales, generando inseguridad, siendo un alto riesgo para la convivencia, perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios, una situación inaceptable que trae causa, no lo olvidemos, en la invasión producida el día 30 de julio.
0: Vives es queixa que tants dies després encara hi hagi centenars de migrants, sobretot subsaharians, que porten dies acampats a la platja de Ceuta amb cabanyes artesanes fetes amb branques i canyes directament. També posa el crit al cel perquè hi ha desenes de menors, la majoria d'ells marroquins, que esperen als voltants de la Direcció Superior de Policia per mirar de ser reubicats a diferents punts de l'estat espanyol. Tot plegat està donant arguments a Vives, a la dreta i a l'extrema dreta, per vincular immigració amb inseguretat. I per si això no fos prou, el president de Ceuta, amb un to més dur que els altres dies, com ara escoltàvem, també exigeix habilitar un espai que actuï com a centre d'internament d'estrangers on poder confinar-los a tots fins que puguin acabar sent expulsats. A la pràctica, la proposta implicaria restringir la llibertat de moviment de tots aquests migrants mentre es tramiten les seves expulsions. Ceuta, igual que Melilla, té un centre d'estada temporal, però ara mateix està completament col·lapsat. I per això Juan Jesús Vives demana aquest nou centre d'internament que manté tancades les persones migrants un màxim de 60 dies en una mesura molt restrictiva fins a ser expulsats o deixats en llibertat. Segons el govern espanyol, hi ha unes 2.500 persones migrants a Ceuta, comptant els menors d'edat. Però, segons el govern local, segons el govern de Ceuta, aquesta xifra seria d'entre 8.000 i 11.000 persones. Cosa que no quadraria amb les dades oficials que s'han anat donant aquests últims dies. Segons el govern de Ceuta, hi ha entre 8.000 i 11.000 persones que van creuar la frontera, que encara continua a la ciutat de Ceuta. Mentre la crisi va tensionant el debat migratori, Itàlia i Dinamarca uneixen forces a Europa contra la immigració irregular i demanen començar a fer servir centres de deportació fora de la Unió Europea. Les dues primeres ministres dels països europeus, com Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, han fet front comú en un comunicat en què insisteixen que Europa ha d'endurir el control de les fronteres i facilitar les expulsions dels nouvinguts. Enmig d'aquest conflicte diplomàtic, Isabel Díaz Ayuso s'ha posat al costat del govern d'Itàlia. La presidenta madrilenya es compadeix dels italians que han de passar els controls als aeroports, però, en canvi, no ha criticat la mesura de l'executiu de Meloni, que fa el mateix amb els ciutadans espanyols.
5: El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras. Lamento, por otro lado, el trato que se le está dando a los italianos. Yo, desde luego, que sepan que no compartimos las políticas de este gobierno y muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas.
0: Mentrestant, el PP ha confirmat que anirà a la reunió que el govern espanyol ha convocat aquest dijous per tractar la reubicació dels migrants. És una posició que xoca completament amb les comunitats governades conjuntament amb Vox i que amenaça totalment de convertir-se en una esquerda entre els dos partits. Fins ara ho han anat salvant, veurem. Recordem, però, que el PP i Vox governen de bracet en tres comunitats: Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. En totes tres, la conselleria que s'ocupa dels menors està en mans de Vox. Els de Santiago Abascal no es mouen i insisteixen que no aniran a la reunió i que plantaran la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que ha convocat la reunió del Puig.
2: Els populars seran finalment a la taula per escoltar les propostes que faci la Moncloa, encara que hi estiguin totalment en contra. Així ho ha assegurat el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodó, que ha donat carta blanca perquè, com a mínim, les comunitats on els populars governen en solitari siguin a la reunió de dijous.
6: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que bueno escucharon que estamos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
2: Ara bé, els de Santiago Abascal mantenen la seva posició i no assistiran a la reunió. Els d'extrema dreta ens neguen a acollir menors migrants de Ceuta.
0: Gràcies, Eudal. Mentrestant, a Catalunya, Junts insisteix a reclamar que s'exclogui el territori del possible repartiment de menors. Els de Carles Puigdemont asseguren que els serveis socials de la Generalitat ja estan fent mans i mànigues amb els adolescents migrants que ja estan aquí i consideren que no se'n poden assumir més. La portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, avisa que si no és així, Pedro Sánchez no compti amb els seus vots per res més. En parlava ahir a 3cat Info.
7: Tenim a sobre la taula un reial decret que ja està aprovat i negociat amb Junts per Catalunya, que és aquesta distribució molt més equitativa. Per tant, no cal negociar res, la feina ja està feta. Nosaltres apostem per seguir com fins ara, i és que Catalunya quedi exclosa. Per qualsevol cosa que vulgui fer el govern espanyol necessita els vots de Junts per Catalunya, per tant, si el que vol fer és una altra cosa i seguir tensionant Catalunya, no tindrà els vots de Junts.
0: Això, tot i que ara per ara, Salvador Illa no ha badat boca realment sobre el tema. El govern ha evitat fer especulacions amb xifres i només ha fet costat a la Moncloa per si cal activar el mecanisme de reubicació. Però què en pensen la resta de partits de l'oposició al Parlament? Hi ha parlat la Laia Colomer.
1: Els socis de Salvador Illa asseguren que s'ha de protegir els menors de Ceuta. Esquerra, però, reclama més diners al govern espanyol per acollir en condicions i els comuns demanen no posar la bena abans de la ferida. En parlen a RAC1 portaveus Isaac Albert i Gerardo Pissarello.
8: Catalunya ha d'actuar amb responsabilitat, però l'Estat també ha d'assumir la seva responsabilitat. No es poden exigir més competències socials sense aportar els recursos que les fan possible.
9: Jo sóc conscient que l'acollida s'ha de fer amb recursos i de manera proporcional a la població, les capacitats i la situació de cada comunitat, però és que estem parlant de menors, estem parlant de nens i adolescents i ni tan sols sabem de quantes persones estem parlant.
1: Pissarello es critica amb Junts, també la CUP, que assegura que no hi ha cap més alternativa que ajudar-los. En canvi, com a l'Estat, PP i Vox no en volen ni sentir parlar. Són Juan Fernández i Joan Garriga.
23: Catalunya no pot continuar suportant les conseqüències d'una immigració il·legal descontrolada.
24: No acceptarem que es continuï castigant les famílies catalanes i de la resta d'Espanya mentre es pretén repartir per tot el territori les conseqüències de les polítiques de fronteres obertes.
1: Aliança tampoc en vol cap a Catalunya. Diu que han d'estar amb les seves famílies.
0: Gràcies, Laia. I davant les amenaces d'una nova entrada massiva a Ceuta aquest dissabte, recordem que el que estava marcat en vermell era el 15 d'agost, el Ministeri de Defensa es posa en guàrdia i l'exèrcit ha ordenat que els militars destinats a la ciutat tornin immediatament de les vacances a partir d'aquest dijous. Només es faran excepcions si estan prou justificades. La Guàrdia Civil tampoc donarà més vacances i permesos als agents del cos a Ceuta mentre duri la crisi humanitària. I avui ens ha cridat molt l'atenció una dada que diu que els lloguers a la ciutat de Barcelona s'estan encarint més ràpid que altres grans ciutats d'arreu del planeta com Roma, Viena, Frankfurt o fins i tot Nova York, que és la ciutat més cara del món. Ho publica un estudi de Deutsche Bank i és que llogar un pis a Barcelona ja costa de mitjana més de 2.300 euros al mes. Això és gairebé un 55% més car que l'any 2019, prepandèmia. Un 55% més. En canvi, a Nova York, el preu dels lloguers ha pujat en aquest període menys d'un 40%. Per acabar, l'informe situa Barcelona a la part baixa de la taula pel que fa als sous i apunta que els veïns d'aquesta ciutat estan perdent poder adquisitiu perquè els salaris estan pujant més lentament que la inflació i que el preu de l'habitatge. Bueno, anem a explicar 41 minuts després almenys una bona notícia. En aquest cas, pel que fa a la nostra llengua, que no n'expliquem gaires, i aquest cas, aquesta, doncs està molt bé. Perquè Disney Plus incorporarà una trentena de pel·lícules doblades al català, algunes d'elles clàssics com Mary Poppins.
25: Supercalifragilístic expialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen...
0: Però també s'afegiran al catàleg de la plataforma entre aquesta trentena de pel·lícules Moulin Rouge, Sol a casa o El diable es vesteix de Prada. Ara bé, Disney Plus no és l'única que afegeix a la llista títols en català. Qui també ho ha fet recentment és Netflix, que n'ha incorporat una trentena més. Destaca, per exemple, el gran èxit de taquilla d'aquests últims anys, Barbie.
26: És el millor dia de la nostra vida.
27: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre.
0: Tot i que també s'hi podran veure grans pel·lícules com Elvis, La Lliga de la Justícia o Wonder Woman 1984. Amb aquestes noves incorporacions, totes elles de gèneres i èpoques diverses, el Departament de Política Lingüística de la Generalitat incrementa l'oferta audiovisual en català als serveis de streaming, com ja va fer a les plataformes HBO i Filmin. La intenció és fomentar el català, almenys també des del sofà de casa. En clau Barça, l'arribada de Julián Álvarez és cada vegada més difícil, però el Barça encara no la descarta. De fet, segons Mundo Deportivo, Julián ha explotat i ha avisat a l'Atlético de Madrid que es plantarà després de no haver pogut parlar ahir amb el seu entrenador actual, el Cholo Simeone. És una informació que signa Joan Puquí avui a Mundo Deportivo. La situació va esclatar ahir quan Julián, a la seva tornada a la feina, va veure que no podria parlar amb Simeone per demanar-li que l'ajudi a sortir del club matalasser i fitxar pel Barça, el seu desig, tal com va verbalitzar el Mundial. El davanter argentí no s'esperava que el seu tècnic marxés a Eivissa quan sabia que ell volia parlar-hi per intentar buscar una solució a la seva situació. Julián creu que Simeone no ha tingut la valentia d'afrontar el problema. Segons aquesta informació del Mundo Deportivo, a més, també està molest amb Gil Marín, conseller de delegat de l'Atlético, que és l'altra persona que podria ajudar-lo i que ahir també era de vacances. És per això que Julián hauria avisat els qui eren presents ahir que la seva paciència s'ha acabat i els hauria deixat clar que no vol que comptin amb ell i que té pensat, si cal, plantar-se del tot. Aquesta informació de Mundo Deportivo també afegeix que aquesta decisió es podria posar en pràctica demà mateix, quan està previst que torni als entrenaments l'equip de Simeone, que no tindrà cap altra excusa ja per no parlar amb ell. Julián, amb la situació estancada, i Ferran, que de moment encara no marxa, el PSG ha ofert 40 milions d'euros, una oferta que el Barça ha rebutjat, ja que el club vol treure'n com a mínim 50. Això sí, cap de les parts implicades vol que la negociació s'allargui gaire. Ferran s'hauria d'incorporar dimecres, demà, als entrenaments amb la resta de mundialistes espanyols, però l'objectiu de totes les parts és que el traspàs es pugui tancar abans. Per tant, hem de comptar, com a molt, 24 hores. Veurem. I l'operació que ja és oficial és la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. Recordem que el defensa uruguaià jugarà allà fins a final de temporada com a mínim i que el club anglès pagarà la seva fitxa de manera íntegra. I a més tindrà l'opció de quedar-se l'estiu vinent, si els agrada, si ha fet prou bona temporada, pagant 55 milions d'euros. Araujo busca refer-se com a futbolista canviant d'aires després d'una temporada extremadament complicada marcada per aquella expulsió al camp del Chelsea que van arrossegant durant tant de temps. Sobretot sabent, per boca de Hansi Flick, que no seria titular aquesta temporada amb la gran aposta del tècnic alemany per la parella Cubarsí-Gerard Martín, de moment a l'eix de la defensa. En declaracions al web del Liverpool, Araujo ha resumit així el perquè d'aquest pas.
10: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
0: Veurem com li va Araujo al Liverpool, on lluirà el dorsal 33, que segur que molts de vosaltres us sona, perquè és el mateix amb què va debutar el Barça el 6 d'octubre del 2019. Fora del mercat, l'extrem suec Roni Bardaggi té una lesió greu al genoll i pot dir adéu a tota la temporada. De moment, encara no hi ha un diagnòstic exacte de la lesió ni del tractament a seguir, i per això encara no hi ha un comunicat oficial del club, però en les pròximes hores se sabrà i, malauradament, pinta malament. El que sí que sabem és això, que la lesió és greu i és el genoll dret, el mateix que es va lesionar ja l'any 2024. De fet, tot apunta que la base de la lesió és el mateix que ja va tenir. Podríem estar parlant d'un trencament del lligament encreuat anterior. Aquell cop va estar-se pràcticament un any de baixa. En cas de confirmar-se aquest escenari, significaria perdre'l pel que resta de temporada i, sobretot, seria un contratemps en clau de mercat, ja que Bardaggi havia de sortir o bé cedit o bé amb un traspàs amb opció de recompra. Passa un minut i mig de 9:15. Atenció a tots els pares que tingueu fills, sobretot amb edat de tenir TikTok. Perquè potser us heu fixat, potser no, però estan triomfant molt a les xarxes socials uns vídeos determinats que són fruit novel·les. Direu, què? Són uns vídeos de fruites i verdures. Direu, què? Generats amb intel·ligència artificial. Com? Aparentment innocents i humorístics, com aquest.
11: Ay, Pepino, tengo que irme. Mi marido ya debe estar preocupado.
12: Relájate, Peseguita, solo una vez más. Ese chifludo no va a desconfiar de nada.
11: Bananito, eres la mejor cosa que me sucedió. No te cambio por nada.
12: Gracias, mi amor.
0: O aquest altre.
14: ¡Quiero una esposa gorda! ¡Sal de mi casa, ballena! ¡Ve a adelgazar, ballena!
12: Me gustan las mujeres.
0: Ja heu vist el to, eh? I surten fruites i verdures interactuant entre elles, és així de surrealista, amb una estètica gairebé de dibuixos animats que fa que el contingut, aparentment, visualment, sembli inofensiu. Però ja ho heu sentit, res més lluny de la realitat. Ara, un informe de la xarxa global sobre extremisme i tecnologia assegura que aquestes fruit novel·les envien missatges extremadament perillosos. Afirmen que contribueixen a normalitzar la violència i les narratives extremistes entre els joves. L'estudi ha analitzat vídeos amb escenes de tortura, mutilacions i violència hiperrealista i ha arribat a detectar fins i tot referències a grups criminals o terroristes com a Estat Islàmic, tot plegat, maquillat, emmascarat, amb fruites fetes amb intel·ligència artificial.

0: euros pel viatge i les obligava a prostituir-se per poder pagar-lo. A Marbella, la policia espanyola ha detingut un home acusat de matar la seva dona a ganivetades. La policia ho investiga com un de violència masclista, però de moment hi ha molts pocs detalls. El crim va passar ahir a la tarda i a l'home el van detenir unes hores després. Amb aquestes ja serien, en cas de confirmar-se, 36 les dones assassinades per violència masclista aquest any a tot l'estat espanyol, la xifra més alta des del 2019, per cert. Mentrestant, un home de 83 anys va morir ahir ofegat a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Tot i que els socorristes el van treure ràpidament de l'aigua i els sanitaris van intentar reanimar-lo, no van poder fer res finalment per salvar-li la vida. Amb aquestes ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de mitjans de juny. A l'Hospitalet del Llobregat, els Mossos busquen un home que va disparar diversos trets a l'aire després de discutir amb una dona. Va passar aquest diumenge al vespre al carrer del Molí. Segons els testimonis, l'home s'estava discutint amb aquesta dona al mig del carrer i de cop va treure una arma de foc i va començar a disparar cap al cel. Els agents van escorcollar un local de la zona i van identificar una persona que podria estar relacionada amb l'incident. De moment, però, no hi ha hagut cap detingut. I pareu bé l'orella perquè la policia alerta d'un repunt del tràfic il·legal d'animals que entren per l'AP7. Les màfies porten gossos i altres animals des de països de l'est per vendre'ls aquí i els Mossos alerten que molts d'aquells cadells arriben amb malalties. Aquestes organitzacions compren gossos de races molt buscades, com chihuahuas, teckels o golden retrievers, per uns 100 euros als països d'origen i aquí els acaben revenent a particulars per preus que freguen els 2.000 euros. Mentrestant, encara en plan de successos, els Mossos d'Esquadra busquen un parapentista a Àger, a la Noguera. L'home té 56 anys, és belga i no se sap res d'ell des de dissabte. Els bombers van rastrejar la zona diumenge per terra i aire i no el van localitzar i sospiten que podria haver tingut un accident. Ara per ara encara no se sap tampoc el punt en què es va enlairar i, per tant, és encara més complicat esbrinar on podria haver caigut. I un últim apunt, la policia australiana, atenció a aquest cas, va trobar a Owain, que és un poble a tocar de Sydney, el passat diumenge una maleta abandonada en un voral amb un cos. En un primer moment semblava que el cos era el d'una dona morta i la policia va obrir una investigació per presumpte homicidi, per presumpte assassinat. Ara bé, un revés en l'anàlisi forense ho va canviar tot, i és que la policia científica va detectar que realment no era una dona, que es tractava del cos d'una nina hiperrealista. Duia roba, cabells, un piercing, fins i tot blaus i rascades. El cos policial australià en aquell moment va creure que era una dona, de tan realista que era, i finalment sembla que no, doncs. La policia ha celebrat que no es tractés d'una víctima humana i ha assegurat que la confusió de la policia es deu a aquest hiperrealisme de la nina. I han fet una crida, sobretot, a poder evitar situacions com aquesta, si és possible. En pàgines de salut hem de tenir un ull molt posat a Mallorca perquè el govern balear ha detectat un brot de xarampió a l'illa amb almenys 6 persones infectades. L'origen vindria d'un turista menor d'edat que presentava símptomes de la malaltia vírica i la família el va traslladar a l'hospital de Son Espases de Palma. La consellera de Salut del govern balear considera que a aquesta hora el brot només afecta a l'illa de Mallorca i que la resta d'infectats han sigut contactes del primer pacient a l'hospital de Palma. Ara bé, tot i que sembla que el brot està localitzat, la mateixa directora, Elena Esteve, ha demanat no abaixar la guàrdia i recomana a la ciutadania posar-se mascareta FFP2 per protegir-se de la malaltia i que la cosa no se'n vagi de mare. A més, demana, si us plau, que la gent porti les vacunes al dia perquè 5 dels 6 contagiats, amigo, no estaven vacunats. Encara sobre salut, un estudi, bones notícies en aquest cas, ha aconseguit erradicar el VIH en els nadons de forma permanent. La troballa l'ha fet un grup d'investigadors de la Universitat d'Oregon, als Estats Units, i la recull la prestigiosa revista Nature. Han descobert que administrant una combinació de 3 fàrmacs en els primers 3 dies de vida del bebè s'aconsegueix eliminar el virus de forma definitiva. De moment, aquest còctel de medicaments s'ha aprovat en cries d'animal i el següent pas serà provar-lo en humans. Primer en adults i després en nadons. I avui fa ja una setmana que va començar la vaga dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Des de llavors s'han cancel·lat un centenar de vols i s'han quedat a terra fins a 2.000 maletes. Els treballadors avisen a RAC1 que no tenen pas cap pressa i que la vaga es podria allargar durant tot el que queda d'agost. Denuncien que l'empresa s'ha posat en contacte amb ells per pressionar-los, però que no els han demanat seure a negociar. Té més detalls a l'Eulàlia Carrascal.
1: Sí, els treballadors expliquen a RAC1 que, com que hi ha serveis mínims, una part de la plantilla està obligada a treballar. Per això diuen que no estan tan desgastats i que podran aguantar la vaga diverses setmanes més. També asseguren que no tenen previst aturar la protesta de cap manera fins que rebin una proposta amb cara i ulls. La portaveu de CGT a Ground Force, Esther García, Lamenta RAC1, però, que l'empresa no ha fet cap pas per arribar

0: un acord.
1: Si l'empresa continua sense demostrar un acte de responsabilitat i seure amb el comitè de vaga, doncs, bueno, significa que poc li importa la plantilla, els vols, les companyies i tot, no? No, és que no ha aixecat el telèfon. Doncs, bueno, potser ja veurà.
0: Asseguren que el seguiment està sent molt bo i que la majoria de la plantilla val una.
2: Gràcies, Eulàlia. Encara a l'aeroport, ahir el Ministeri de l'Interior va fer controls d'entrada a més d'un miler de passatgers de gairebé una seixantena de vols arribats d'Itàlia. Això després que el govern espanyol anunciés que restablia els controls fronterers aleatoris als viatgers arribats a la República Italiana. Tot plegat, recordem, com a resposta al tancament de l'espai Schengen per part del govern de Giorgia Meloni. I encara en mobilitat, potser no teniu previst agafar un vol, però potser si els ferrocarrils... Sapigueu que la circulació de la línia del Vallès, dels ferrocarrils de la Generalitat, estarà tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona des d'avui i fins al 23 d'agost. Això perquè s'hi faran obres per renovar les vies aprofitant les dues setmanes de menys mobilitat de l'any. Com a alternativa, s'ha posat en marxa un servei d'autobús que connectarà totes les estacions tancades, tot i que això augmentarà el temps de trajecte. Més coses. A Huelva, l'incendi de niebla continua cremant totalment descontrolat i ja ha obligat a desallotjar 800 persones. El foc ha arrasat més de 20.000 hectàrees i els bombers admeten que ara per ara està fora de la capacitat d'extinció. Hi ha gairebé 600 efectius entre bombers i militars de l'UME, però la situació és molt complexa. La calor que desprèn el foc és tan extrema que l'aigua que llancen els avions s'evapora abans d'arribar a tocar terra. A l'altra cara de la moneda, al País Valencià, l'incendi de Tirich, a Castelló, ha quedat estabilitzat en les últimes hores. Ha deixat unes 750 hectàrees cremades i el perímetre, sortosament, ja no avança. Fem una pausa, són 2 minuts, i us continuem explicant més coses que estan passant al món.
3: Des que s'enté registre... A més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
4: Me quiso morir.
3: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... I... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar?
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
11: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
10: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
11: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
2: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
12: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
13: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
12: Calli, dona, no exageri.
10: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El Món a RAC 1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió.
2: Minut i mig i les 9, un jutjat de Madrid ja investiga la compra de l'àtic de luxe al barri de Chamberí que va fer el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Us recordareu, l'empresa pública Planifica Madrid va comprar aquest polèmic pis per 6.300.000 euros. Inicialment havia de servir com a despatx temporal de la presidenta, però a hores d'ara no hi ha res clar i el més calent és a la Güera. Doncs bé, el cas ha arribat als tribunals gràcies a diverses denúncies. Com a mínim n'hi ha 5. Madrid, Adrià de les Heres.
14: La investigació judicial neix d'una d'aquestes denúncies. El partit d'extrema dreta Justitia Europa la va presentar directament als jutjats i això va donar peu a que s'obrissin diligències. Però hi ha quatre denúncies més. Són les que havia rebut la Fiscalia Provincial de Madrid les últimes setmanes, tres de particulars i una del PSOE. Totes demanen investigar irregularitats en la compra. Entre d'altres, assenyalen possibles delictes de prevaricació i malversació de fons públics. Ara, la Fiscalia ha enviat a la jutgessa aquests escrits i tota la documentació que havia recollit i deixa d'investigar per evitar duplicar la feina. Així, les cinc denúncies es barregen en una mateixa causa i el jutjat haurà d'aclarir què va passar amb aquesta compra i si hi ha indicis de delicte.
2: Gràcies, Adrià. Vinculat al PP, però tornant a Catalunya, no us podeu imaginar qui ha sigut el protagonista en una roda de premsa a la Vila Olímpica. A Barcelona estava parlant el vicesecretari del Partit Popular, Elías Bendodo, quan de cop i volta un home, sense samarreta i amb xancletes, va rompre l'acte i va increpar el vicesecretari. El vídeo, com us podeu imaginar, ja s'ha fet viral.
15: Manté que no manté. Tanmateix, que el cop esdevingués. Ara, l'escultura que vostè estic jo.
2: L'home, en aquesta, amb certa actitud agressiva, es vanta dels seus coneixements del català en paraules, ja ho heu sentit, com que el cop tanmateix o esdevenir. Finalment, l'acte va acabar sense més incidents després que el líder dels populars a Barcelona, Daniel Cirera, convidés aquesta persona a marxar i aquesta persona decidís marxar. Per cert, si n'esteu farts que us truquin números desconeguts per publicitat, sapigueu que, teòricament, a partir del 17 d'octubre, totes les empreses que vulguin vendre algun producte hauran de trucar-nos des del prefix 400. D'aquesta manera, ha de ser més fàcil identificar-les i cadascú poder triar si respon o no respon. Prefix 400, teòricament, a partir del 17 d'octubre. Més coses. Entitats i ajuntaments, en contra del Plater, amenacen d'anar per la via judicial si el govern no baixa del burro. Diuen que el pla per incorporar les energies renovables és un bunyol i se salta la llei en desenes de punts. És per això que demanen que es torni a fer des del principi. Ona Pardó.
0: Sí, els opositors al Plater reclamen que refacin el pla de dalt a baix i que els tinguin en compte a l'hora de pensar-lo de nou. Ho ha demanat el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Tarés, i l'alcalde de Viladasens, Xavier Sánchez.
16: Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
17: En cap moment hem participat ni se'ns ha consultat en l'elaboració d'aquest decret. Els municipis mereixem respecte i aquest respecte comença per dir clarament que així no.
0: Sobre les al·legacions que han presentat, defensen que són moltes més de les que diu el govern. Un dels membres de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Corberó, ha demanat aturar el pla.
18: Són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i, mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
0: També asseguren que el Plater se salta la llei en 44 punts de la legislació catalana, l'espanyola i també l'europea.
2: Gràcies, Ona. En pàgina internacional, Donald Trump ha tornat a declarar la guerra a les vacunes. Abans que parlàvem de que aquest brot de xarampió que s'ha detectat a Mallorca, on de moment 6 dels afectats, 5, no estaven vacunats, doncs ara el president dels Estats Units ha signat una ordre executiva per reduir els vaccins infantils en contra de les recomanacions de tots els experts. Ho ha anunciat aquesta matinada en una roda de premsa al despatx Oval, acompanyat del secretari de Salut dels Estats Units, és a dir, el negacionista Robert Kennedy Jr. L'ordre executiva de la Casa Blanca retira 4 vacunes de la llista de les recomanades pels més petits, separa les dosis de xarampió i paparres per desincentivar-les i obre la porta per algunes vacunes a que algunes vacunes deixin de ser obligatòries per matricular els nens a les escoles. El millor país del món, diuen alguns. Per cert, en pantalles, Demi Lovato farà un cameo a la pel·lícula Camp Rock 3. 18 anys després tornarà a interpretar Michi Torres, la protagonista de les dues primeres entregues de la saga amb què Lovato va convertir-se en tota una icona internacional. Qui també torna a Camp Rock 3 són els Jonas Brothers. La pel·lícula s'estrenarà el divendres, dia 14. Això és, hi ha diverses generacions molt pendents d'això i molt entusiasmades el divendres 14 a Disney+. I obrim l'agenda de concerts d'aquest dimarts 11 d'agost perquè Sopa de Cabra actua avui al Festival Terramar de Sitges.
19: Si ens poguéssim mirar.
2: El concert serà a les 10 de la nit, la banda Aterra Sitges amb una nova versió del clàssic El Far del Sud que han composat per celebrar els 40 anys del grup. Júlia Colom actua avui a les 8 del vespre, en aquest cas al Port de Ferrada. La mallorquina oferirà un concert que barreja pop, electrònica i folklore. L'artista hi presentarà el seu últim treball, que es titula Paradís. I Carlos Núñez visita avui el celler Martín Feixó, dins de la programació de Sons del Món. El concert, que es farà entre vinyes, arrencarà a les 8 del vespre. L'artista gallec és una de les figures internacionals més rellevants de la música celta i un dels músics de gaita més prestigiosos del món. Parlant de Sons del Món, el festival ja ha tancat els concerts a la Ciutadella de Roses i ho ha fet superant per segon any consecutiu els 30.000 espectadors. De mitjana, han exhaurit les entrades artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà o Sergio Dalma. Dins del festival, el Village ha acollit 6.500 visitants amb la presència de Su i Joan Masdeu, entre d'altres. Ara, els protagonistes són els cellers de l'Empordà, amb actuacions com la de Núñez, però també de Quim Masferrer, Manu Guix i Roger Mas. Passen 5 minuts de les 9 en punt del matí. Recordem avui la tertúlia amb Alberto Fernández Díaz, Gina Rigol, Borja Hitor Arriaga i Isabel Lleuger. També farem venir, evidentment, el Martí Oliveres per tot el consultori. Vindrà el Carles Fernández també amb el WhatsApp del MoaRQ i el correu del MoaRQ activats. Us hem de dir que en l'hora i 5 minuts que fa que hem fet la crida de negocis, de que encara tinguin ulleres disponibles, n'hem rebut moltíssims. Per tant, encara queden ulleres disponibles, ara us explicarem a on, i fins i tot estem rebent missatges de particulars que els hi sobren unes ulleres. Farem una piulada perquè, això ja és més difícil que ho puguem coordinar nosaltres, farem una piulada perquè us pugueu posar vosaltres en contacte entre vosaltres i us pugueu organitzar a través de Twitter. Si hi ha algú que li sobren dues ulleres i algú necessita dues i viviu relativament a prop, doncs que pugueu quedar i us les intercanvieu. Abans de tot això, però, hem de repassar la resta d'actualitat esportiva, més enllà del Barça masculí, perquè encara en futbol la jugadora del primer equip del Barça, Quica Nazaret, té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra.
19: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
2: Es calcula que la futbolista portuguesa estarà unes 4 setmanes de baixa, tot i que el temps de recuperació dependrà de com evolucioni. En clau Madrid, els nous fitxatges Marc Cucurella i Ibrahima Konaté i la resta de mundialistes francesos, Mbappé i Tchouaméni, ja s'han incorporat a la pretemporada. Avui s'espera que torni Jude Bellingham a la dinàmica amb l'equip. El proper amistós del Madrid serà demà contra el Depor al trofeu 3 Herrera. Encara en futbol, el conflicte entre la FIFA i les confederacions continua portant cua. De fet, la UEFA, la CONCACAF i la Confederació Asiàtica han elevat la pressió sobre la direcció de la institució. Ho van fer amb una carta oberta adreçada a la família del futbol, reclamant unitat, transparència i que la direcció de la FIFA doni la cara. El document el signen els presidents i secretaris generals de les tres organitzacions, que sostenen que el problema resideix en la manera com la proposta va ser dissenyada i traslladada a totes les federacions. Què implica tot això, realment? Doncs que la situació de Gianni Infantino que davant de la FIFA és cada vegada una mica més delicada. Ara mateix, sumant els vots de la UEFA, CONCACAF i la Confederació Asiàtica, tindria gairebé el 65% de les federacions en contra de la seva reelecció. Infantino només compta amb el suport de la Conmebol i de la Confederació Africana, que sumen 64 vots que no serien suficients per continuar com a president de la FIFA. Recordem, en les eleccions el proper mes de març. En tennis, Rafa Jódar havia de disputar aquesta matinada els quarts de final del Masters 1000 de Montreal contra el francès Arthur Fils, però per les condicions meteorològiques aquesta eliminatòria no s'ha pogut jugar. El partit s'ha ajornat i els dos tennistes s'enfrontaran avui, si el cel ho permet, a partir de les 8 de la tarda. A l'europeu d'atletisme, les millors sensacions les va deixar ahir Jaime Guerra en salt de llargada. L'atleta de Sant Boi va classificar-se per la final amb la quarta millor marca de la seva sèrie i la sisena del global, després de saltar 8 metres i 12 centímetres. Laura Redondo, en llançament de martell, i l'Erato Pagès, als 100 metres, tanca, no van aconseguir classificar-se per la final. I en natació, els relleus dels 200 metres lliures, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles, del Sant Andreu, van liderar l'equip per aconseguir una sisena plaça a la final, mentre que els 100 metres braça, Nil Cadavall es va quedar només a 13 centèsimes de passar el tall i classificar-se per la final.
20: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com. i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova ara.
2: I el trànsit?
1: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
2: Des del Servei Català de Trànsit Comptant Cotxes, la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
21: Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluidesa la xarxa viària catalana, però comentar-vos que l'autopista P7 hi ha el voral ocupat a Santa Maria de Palautordera en sentit sud i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per dos accidents, i això provoca intensitat en tots dos sentits. També comentar-vos que la Ronda d'Alt i retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
22: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
2: I acabem aquests apunts aquí al Monarracú parlant de superpoders. Que té Harry Potter, sinó més aviat el poder descomunal que tenen els seus fans per aconseguir qualsevol cosa que es proposin. I és que aquesta vegada n'han fet una de ben grossa. Han aconseguit desviar un cable submarí de gairebé 500 milions d'euros per no passar per la tomba, entre cometes, d'en Dobby.
23: Dobby?
24: L'amo ha donat en Dobby un mitjó.
2: Què? I qui no és en Dobby? Us preguntareu alguns. És un elf d'allò més servicial i un dels personatges més estimats de la saga. A la penúltima pel·lícula, en Dobby mor, disculpeu l'espoiler, en una platja del Regne Unit, jo crec que ja ha prescrit. Aquesta platja del Regne Unit s'ha convertit en una meca pels fans. Fins aquí, fricades a banda, és una història normal d'uns fans que adoren un lloc concret, tot perfecte, però ara els problemes són més elèctrics que no pas màgics. Estava previst que un cable que connecta el Regne Unit i Irlanda passés per aquesta platja, però, evidentment, pels Potterheads, profanar una tomba inexistent d'un personatge inexistent per aixecar una infraestructura útil i inofensiva, i recordem, caríssima, és un sacrilegi intolerable. Què han fet? S'han organitzat i han jugat un torneig de Quidditch? Doncs no ben bé. El que han fet ha estat col·lapsar a trucades fins a col·lapsar la seva, fins a aconseguir la seva missió, que era aturar el projecte. Podríem dir que li han fet un Wingardium Leviosa al cable.
25: És Leviosa, no Leviosa.
26: Per què no ho proves tu si ho saps ser tan bé?
2: Tan repel·lent, l'Hermione. Ara el cable passarà per un lloc molt menys important. Les restes humanes d'enterraments de l'edat de bronze. En fi, que si voleu aconseguir alguna cosa impossible, només heu de trucar a un Potterhead i la màgia vindrà sola. Heu de canviar una bombeta de casa, digueu-los que la va tocar en Ron Weasley a la quarta pel·lícula, i cap allà que venen. Que no teniu ulleres per l'eclipsi? Tranquils, els dieu que és un encanteri del Lord Voldemort i que ho teniu resolt en qüestió de minuts. Voleu aturar una guerra? Acabar amb la fa al món? O més us diré, la independència de Catalunya? Xerreu amb un fan de Harry Potter, la seva màgia i bogeria no tenen aturador.
10: El món a RAC1 amb Sergi Embúbio.
19: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
27: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
19: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: El món a RAC1, amb Sergi Embúbio.
2: 9 i 13.
28: Avui, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.

0: Alberto Fernández Díaz, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Nerviós per l'eclipsi o no?
1: Sí, sí, no. És que quan acabia el programa vaig un moment al despatx i després de dinar, doncs, agafo la moto i marxo cap al Delta.
0: Ah, clar, que tu estaves en plena
1: ruta. Sí, sí, jo veuré el Delta en un indret especial que és a Sol de Riu.
0: Sí.
1: Que és la desembocadura del riu Sénia, el límit entre Catalunya i València, o Castelló i Tarragona. I des d'allí, al mar, i al costat del mar, doncs ho veuré.
0: Allà, molt bé. Gina Rigol, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Gina, com estàs?
2: Molt bé. No tan preparada per l'eclipsi com l'Alberto, clarament.
0: Borja Aitor Arriaga, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Borja, com estàs tu? Borja?
3: Sí, perdó, que us havia perdut.
0: Ara. No, preguntava com estàs. T'ha tornat a perdre. Ara recuperem, Borja. No pateixis. Mira que sona bé, eh? Allò que... No passa res. Isabel Lleuger, bon dia.
4: Molt bon dia. Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
4: Molt bé, molt bé. També com la Gina. Jo, quan he sentit a l'Alberto, dic, uf, jo tinc tot molt a les beceroles, eh? No estic tan preparada, ni tan ubicada, ni... No. O sigui que estarà molt bé aquest programa, perquè així ens acabarem d'ubicar tots i saber exactament el què i el com.
0: Totalment. Això passa molt, eh? Vull dir, ara... En el meu entorn, almenys, jo he anat detectant sobretot dues coses. Aquells que ara, evidentment, després de tota la matraca, sí que volen veure l'eclipsi, en tenen moltes ganes, però s'hi han posat una miqueta tard. I també estic detectant gent que diu, escolta, jo ja el miraré per la tele, una mica la sensació de si desplaçar-se serà tan difícil, si hi ha els dubtes amb les ulleres... I hi ha gent que diu, mira, el miraré des de la tele, que segur que és segur, que no tindré cap problema, i això. Jo estic detectant una mica aquestes dues
4: dinàmiques. Jo t'he de dir, Sergi, sí, que jo sóc una miqueta d'aquestes segones, eh?
0: Sí, eh?
4: No sé si per la tele o no, però... Bueno, ja en parlarem, no? Però està molt bé, l'expectativa, i jo entenc que és un fenomen, doncs, extraordinari, i tot el que això implica, eh? Però potser també és un tema de sensibilitat, d'interessos, etc. No? Però també una miqueta, crec que a mi personalment em té una miqueta desgastada, no sé com dir-t'ho, eh? I sí que això, bueno, aquells que hi estan molt implicats no ho acaben d'entendre, perquè realment reconec que és un fenomen extraordinari, no? I després també hi veig moltes llacunes en moltes coses, no? És a dir, això que tu parlaves ara de les ulleres i tal, però bueno, ja en parlarem.
1: Hi ha gent que diu que... tampoc és para tanto, saps? És a dir, que no se li dona tanta importància, jo, de dir si és el 100%, el 95%, que eclipses hi ha molts, etcètera, no? Però, vaja, jo ho veuré, a més, d'una forma molt especial, perquè estiueixo allà, no? Ha donat la casualitat. Si no, seria dels que em pensaria si val la pena desplaçar-te, arriscar-te, totes les molèsties que pot generar de trànsit, etcètera, no?
0: Doncs si... Tant si sou dels que us interessa l'eclipsi i en teniu ganes, com si sou dels que ni us ve ni us va, o fins i tot us fa certa mandra, el que està clar, i això és impepinable, i molt probablement per això n'estem parlant tant als mitjans de comunicació aquests dies, és que en el proper dia i mig a Catalunya passaran coses excepcionals. Més enllà del cel, que és obvi, també a les carreteres, amb risc, cert risc de col·lapse, a les ciutats, a les muntanyes, als boscos... Hi haurà restriccions i hi haurà moviments que, en major o menor mesura, ens acabaran afectant a tots. Un minut i mig de publicitat i saludem, avui de cos present, l'Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Després vindrà el Martí Oliveres, farem el consultori, que hi ha moltes ganes d'aquest consultori perquè hem rebut moltes peticions, i també anirem a detectar, a veure quines botigues... quines òptiques, quines farmàcies, quins supermercats de Catalunya encara tenen ulleres. Un segon.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda sortida amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Mary Shore.
11: El perquè de tot plegat.
0: Hola, Emma Soler, bon dia.
12: Bon dia.
0: I benvinguda a RAC1.
12: Moltes gràcies. Un plaer venir.
0: Una de les persones en què més parlem, però en general a distància.
12: Sí, és veritat. Sempre parlem per Zoom, per Teams, per moltes maneres tecnològicament que tenim ara. I
0: avui
12: és un
0: tenim
12: plaer
0: aquí
12: venir.
0: A l'Emma Soler. L'Emma Soler ha portat unes ulleres homologades per l'eclipsi. Amb què ens hem de fixar? Ahir ho repassàvem amb el Carles, però amb què ens hem de fixar exactament per poder treure'ns una mica el nerviosisme aquest de saber si estaran bé o no estaran bé.
12: Sobretot és interessant que les ulleres portin aquest marcatge CE i després també que facin aquesta referència a la normativa que compleixen, que és la ISO 12312-2, que és la que les determina com a ulleres vàlides per poder mirar directament al sol. Uh-huh. I després també que veiem que estan en correcte estat, vull dir que si estan trencades o el plàstic no està gaire bé, doncs no seran bones, eh? Mirem que estiguem correctes i que tinguin sobretot aquesta indicació. Perquè és el que ens permet saber que aquestes ulleres poden utilitzar-se per mirar directament al sol. És dolent mirar directament al sol, eh? I tampoc ho hem de fer massa estona, tot i portant les ulleres, eh? Uns segons, aturar una mica, tornar a mirar, però no massa estona, perquè com que ja estarem abans de l'eclipse, que estarem tots pendents i anirem mirant de tant en tant,
0: anirem
12: acumulant molt temps, no? Per tant, doncs siguem curosos amb això. I no només nosaltres, eh? Les persones adultes, sinó també deixeu-me a dir sempre com fem a Protecció Civil, persones vulnerables, als nens, sobretot mirem que les portin ben posades, estiguem al cas. I també això que ens comenten, no? Jo, ara ho estem comentant també molt, que has d'estar segur també de quan te les treus les ulleres si estàs en una zona d'eclipsi total. El que ens expliquen és que amb eclipsi total podries retirar-te les ulleres en el moment en què es completa aquest eclipsi, no? Però si no tenim la seguretat, si no estem convençuts del que estem fent, no ens les traiem. Vull dir, descansem a l'ull de tant en tant, mirem cap a un altre cantó, no estiguem tota l'estona mirant cap al sol i a més, doncs això, mirem si no estem segurs de no treure'ns-els mentre duri tot el temps de l'eclipsi, perquè realment es poden causar lesions oculars i això és complicat.
0: Aquestes ulleres que ens ha portat l'Imma Soler, clarament, aquesta marca que diu CE, la lletra C i la lletra E, i diu, literalment, compleix amb els requisits de la norma ISO 123-2/2. Amb això podem estar tranquils i aquestes ulleres són homologades. Carles Fernández, hola.
13: Bon dia, Sergi.
0: A veure, Carles, nosaltres ahir a la tarda vam començar a comprovar que pràcticament no queden ulleres. A Catalunya, òptica que trucàvem, farmàcia que trucàvem, supermercat que trucàvem, ens deien, no ens en queden. De fet, ja fa dies que no ens en queden. I alguns potser ens deien, bueno, potser ens ha d'arribar alguna remesa demà, però poca cosa. I avui a les 8 del matí hem dit, escolta, ha d'haver-hi llocs on encara quedin. I hem demanat, si us plau, a gent que tingui algun negoci que ens ho faci saber.
13: Exacte.
0: En queden?
13: En queden poques. De fet, una anècdota, una farmàcia del Prat de Llobregat que ens ha escrit a les 8 del matí que els hi quedaven encara un centenar, a hores d'ara ja no els en queden. Per tant, la gent vola per aconseguir-ne, perquè en queden molt poques. Però encara en queden i hem fet una mica de recull de quins llocs quins establiments podeu anar-los a buscar.
0: Per tant, si encara no teniu ulleres i en voleu comprar, estigueu atents al que ara us dirà el Carles.
13: A veure, comencem per àrea metropolitana, per Barcelona, val? Els que sigueu de Gràcia, Farmàcia Ros de Olano. Allà ens en queden encara, d'ulleres, si voleu anar a buscar. I si no, a l'Arc de Triomf hi ha un grup que es diu Astrofísicos en Acción, que us podeu posar en contacte amb ells, i entre la una i les dues del migdia aniran a vendre'n a l'Arc de Triomf, de Barcelona. Per tant, si sou de la capital o esteu per la capital, aquests dos punts de moment sabem que en podeu anar a buscar. Àrea Metropolitana, a l'Hospitalet, a la farmàcia del carrer Major. Encara els en queden i, més a més, avui tenien una nova remesa. Per tant, pot ser un tret segur, aquest.
0: Sí, fixeu-vos, evidentment no ens estan escoltant, m'imagino, tots els negocis de Barcelona. Però només n'hem dit dos.
13: Sí, sí. Realment...
0: Tota la resta, ahir vam comprovar, òptica universitària, etcètera, etcètera. Totes les òptiques de la zona que tenim una mica aquí a l'abast, nosaltres caminant, estava tot ocupadíssim. O sigui, ja estava tot esgotadíssim.
13: Sí, sí, és així. I d'altres punts de Catalunya era... Realment en queden molt poques. Vull dir que a les que digui, apunteu ràpid i aneu-hi.
0: Què més?
13: Seguint cap a la zona del Vallès, a la Roca del Vallès, a l'Òptica de la Roca, allà encara en queden. A Llinars del Vallès podeu anar al basar del carrer Doctor Fleming, que ens avisen que també n'hi han. I a Rubí ens comenten que en tenen moltes al supermercat Consum del carrer Verge de Fàtima.
0: Ah.
13: I a l'estanc de Badia del Vallès... els n'arriben avui 100 unitats més. Per tant, si sou de la zona del Vallès, ja ho sabeu, la Roca, Llinars, Rubí o Badia.
0: Perfecte.
13: Cap al Maresme.
0: A veure.
13: Ens comenten, que potser això és extensible a altres racons de Catalunya, que te'n donen si compres cupons a la 11. Per tant, podeu anar a provar sort a la 11, si en teniu alguna a prop. I després, a Pineda de Mar... hi ha una botiga que es diu Marc Publicitat, que en té 80 encara, per tant, podeu anar cap allà. Anem una mica més avall, anem cap a les Terres de l'Ebre, a Horta de Sant Joan, a la botiga Montsport, a la botiga d'esports d'Horta, en queden 100.
0: Home, tothom cap allà.
13: Sí, però al Prat 100 han volat en menys d'una hora, per tant...
0: Hosti, clar.
13: No badeu. Després, una mica més amunt, al Camp de Tarragona, a l'empresa Cavaller Textil de la Selva del Camp,
0: sí,
13: en tenen 100 encara. Molt i entre bé. Les 8 i les 3, tant avui com demà, estaran oberts. I les podeu anar a buscar allà a la Selva del Camp. Uh-huh. Si sou d'una mica més amunt, a la Catalunya Central, en tenen a l'Òptica Estrada de Manlleu. I a les comarques de Girona, on te n'arriben forces avui, és a la farmàcia Cullell, de Figueres, que els n'arriben 300.
0: Home, bé.
13: A la Bisbal d'Empordà, al Basar Mundo de l'Avinguda Josep Tarradellas, també els arriba avui una comanda nova. I a Girona ens comenten a l'Òptica Rueda, crec que aquests són el rècord, que encara en tenen 700 unitats. Per tant, crec que a Girona aneu ben servits. Òptica Rueda.
0: Si algú ens està escoltant i té algun negoci o coneix d'algun negoci, que ens ho faci saber. 669-1010 per WhatsApp. El Carles està amb l'ordinador aquí dins de l'estudi, anirà rebent tots els missatges i anem explicant llocs on podem trobar. 700 en aquesta de Girona. Alguna més que ens hagi arribat?
13: Només per acabar una mica el territori, a les comarques de Lleida, podeu anar al Carràs, a la botiga Novetats Moliner, que allà també en tenen encara.
0: Molt bé. Si sou d'alguns d'aquests negocis que hem dit i que us heu posat en contacte amb el RAC1 i se us esgoten en els propers minuts, feu-nos saber també i el Carles ho dirà per no enviar tothom cap allà i que es trobin o no. A veure, Imma Soler, seguim. És inevitable el col·lapse de les carreteres?
12: Aviam, s'està fent tot el possible perquè no hi hagi un col·lapse en les carreteres, evidentment. Vull dir que hi ha un dispositiu importantíssim que porta mesos i mesos treballant-se. Crec que per números, més de 700 Mossos d'Esquadra, les policies locals totes activades. Uh-huh. Bé, trànsit estan, bueno, tots ficats amb el seguiment del tema. Demà al CECAT a Reus tenim un dispositiu especial en el que s'incorporen el Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, agents rurals, les policies, telecomunicacions, salut... Vull dir que estarem en contacte amb tothom. I la idea és que això no passi. Ara bé, hem de ser conscients de que hi haurà un moment de mobilitat de moltes persones i que això sabem que tots voldran anar, doncs, segurament pel mateix lloc en puestos similars. Uh-huh. No? I, per tant, doncs, ja sabem que la via de l'AP7 serà una de les vies amb més pressió. Uh-huh. Per tant, el que demanem és totes aquelles persones que planifiquin el seu viatge, que s'ho mirin bé, que puguin valorar què està passant i adequar el viatge que van a fer, doncs, a lo millor alternatives, que no passin totes per l'AP7, sinó que siguin altres punts. Després també, permeteu-me, l'eclipse no serà només total en aquesta zona, la resta de Catalunya també el veurem parcial. Jo estaré al CECAT de Reus, però, per exemple, el meu marit es quedarà setmanat i el veurà des d'allà, que ja s'ha buscat un punt a la muntanya que diu que el veurà molt bé. Cap problema, ja li he donat unes ulleres perquè l'esporti, sobretot.
0: Ser,
12: Exacte, però que molta gent ho està ja també buscant-se espais a la vora de casa, si és que no han planificat, no han volgut tenir aquesta voluntat volem anar-ho a veure en aquest punt o en aquest altre, i potser molta gent doncs, ho veurà des de la vora de casa, que estarà molt bé i que també serà una experiència molt agradable. Jo ja estic començant a pensar, més que amb la visió, amb tot això que ens estan explicant ara, que els ocells, les llums, el sol, la claror, que serà diferent, i també tinc moltes ganes de viure-ho, perquè serà espectacular veure-ho.
0: Cap a quina hora calculeu, però, que pot ser el pic de mobilitat?
12: Clar, el que esperem és el dia de demà, aquesta mobilitat com es desenvolupa. No tenim experiència en un cas d'aquests, com és clar, per les experiències que estem veient doncs, en altres països o en altres llocs, sí que sabem que la mobilitat és elevada i per aquest motiu doncs, ens estem preparant.
0: Pot ser que sigui, pot ser que sigui pitjor la tornada que l'anada? Per allò de que al llarg del dia d'avui pot ser que hi ha gent que ja es desplaci cap al sud, que durant el matí la gent es desplaci cap al sud, però potser aquella gent que no fa nit a l'Ebre o a Lleida o a Tarragona, un cop acabi l'eclipsi tothom ja vulgui enfilar cap a casa.
12: És possible que pugui passar això, Per això una de les recomanacions que estem fent és que tothom vagi preparat, que si veuen, per exemple, doncs que hi ha la possibilitat, acabat l'eclipse, de sopar una mica en el lloc on estiguin o d'estar-se fent alguna activitat o d'esperar-se una estona doncs, comentant el que han fet o el que sigui, doncs també és bo perquè no serem tots a la mateixa hora que voldrem anar al mateix lloc. De totes maneres, això que comentàvem, tots els operatius porten temps preparant-se, hi han diferents previsions de què pot passar i com es pot fer que el trànsit sigui més fluid. Els companys de trànsit porten treballant molt temps, Mossos d'Esquadra també porten treballant, evidentment, amb policies locals, i tot això el que haurem de fer, sobretot, és estar al cas del que ens indiquin les autoritats. Vull dir, si hi ha algun tall, si hi ha alguna desviació, doncs obeïm-la. Per què? Perquè és perquè tot, en general, aquesta estratègia funcioni millor.
0: Una recomanació també pot ser portar el cotxe una mica més d'aigua del que és habitual, fins i tot alguns snacks o alguna cosa, per si hi ha algun col·lapse i hem de passar més estona a la carretera del que estem acostumats?
12: Això sempre, i més també tenint en compte que dimecres el servei meteorològic ens està avisant de que comencen ja, tornem una altra vegada a enfilar-se les temperatures, i que pot ser doncs, que tinguem un dia calorós, un dia d'alta temperatura. Per aquest motiu, doncs el que diem també, vigilar molt de portar hidratació, portar aigua en el lloc on anem, en el vehicle i també pel camí, que potser doncs, farà estona ja que estarem venint, voldrem arribar amb temps per veure-ho bé i per tant doncs, estarem forces hores a lo millor fora de casa. Anem preparats, anem amb barret, anem amb cremes pel sol, anem amb aigua per hidratar-nos, evidentment si podem portar alguna cosa fresca per menjar, una mica de fruita, algun snack per poder, doncs aquesta estona estar més tranquils i viure-ho amb més calma i amb més tranquil·litat. Jo crec que és un moment molt bonic aquest de l'eclipse, com perquè ens obsessionem, no?, d'aquest tema de com anirà el trànsit. A veure, siguem pacients. Si ens trobem amb algun col·lapse, doncs bueno, haurem de fer el que ens diguin les autoritats perquè la cosa flueixi el més ràpidament possible i mirem doncs, de disfrutar aquest dia, no?, amb aquesta experiència que tindrem.
0: Algú que pugui dir, d'acord, jo faré cas a l'Ibma Soler i intentaré evitar la P7, però tampoc em conec gaire el territori. Vies alternatives per baixar cap a Lleida, Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre?
12: Sí, el Servei Català de Trànsit ens està informant, ja porten molts dies dient-nos, no?, que sobretot la P7 és la que s'espera amb més mobilitat. Per exemple, la C25, la 2 per als desplaçaments des de les comarques de Ponent, l'AP2 també per accedir a les zones d'observació com de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i també la 7 i la Nacional 340 pels moviments del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Ho he dit molt ràpid, però penseu que tot això està a Twitter, està amb comunicats de premsa, vull dir que qualsevol persona que li interessi, ràpidament a través d'internet troben tota aquesta informació i vosaltres, els mitjans, l'esteu dient, l'esteu repetint, que us ho agraïm moltíssim perquè és la manera que tots estiguem informats. Jo sempre dic que quan ens hem de preparar davant d'una emergència o d'un risc, com pot ser aquest, doncs el més important és estar informats perquè, doncs, perquè sabem el que pot passar i què hem de fer amb conseqüència. I això és bàsic.
0: Avui hi haurà molta gent que, evidentment, ocuparà espais naturals, perquè anirà a buscar el turó del costat del poble o aquell puntet una miqueta més elevat a la muntanya per poder veure l'eclipsi, ja no només a les zones de l'eclipsi total, sinó a qualsevol punt del país. Els preocupa, en aquest sentit, el risc d'incendi?
12: Evidentment, estem ara encara amb un risc d'incendi elevat i molt elevat en alguns punts, alt i molt alt. Per tant, hem de continuar sent vigilants. Ja hem vist aquest estiu tots els moments que hem tingut importants d'incendis grans i d'incendis que han tingut diversos i simultanis. Per tant, som conscients de que el risc d'incendi és un perill molt important en el nostre territori. Uh-huh. Què és el que primer que tenim que fer? Sàpiguer que existeix aquest risc. Evidentment, no encendre cap mena de foc, ni de guspira, de res que pugui provocar un incendi, anar amb molta cura. Allò que diem sempre, si no estem segurs que una actuació que anem a fer pugui provocar una guspira, un incendi, no el fem. És millor no fer-lo abans que puguem tenir un disgust. I després també, si veiem alguna columna, doncs avisem de seguida el 112. Molt important també, amb aquests desplaçaments que volem fer, que molta gent anirà a l'espai natural, sobretot no vigilar de no aturar camins, de no posar el cotxe aparcat en el mig d'un camí, que després potser l'han de fer servir els bombers per passar, per anar a apagar un incendi. Per tant, deixem les vies lliures, no aparquem a qualsevol lloc, no aparquem tampoc al mig d'un camp, que un pagès pobre ja li costa prou tirar endavant com perquè li xafem el conreu, vull dir que també siguem vigilants amb això, i també doncs no tirem residus, com sempre, siguem curosos, siguem també ciutadans conscients també en l'espai natural, que és el que hem de cuidar més.
0: Aquest vespre s'han de barrar els accessos a diversos parcs naturals, un d'ells és el dels Ports, l'altre és també la Serra de Montsant. Pot ser que al llarg del dia d'avui s'anunciï el tancament d'algun altre parc natural?
12: En aquests moments no ho tenim a sobre de la taula, però no ho descartem mai, perquè, com sabeu, els companys d'agents rurals i també del Departament d'Agricultura, de la Direcció General de Boscos, estan constantment monitoritzant quin és l'estat de la vegetació, quin és l'estat de la meteorologia, quin és l'estat d'afectació, i amb tot això ells fan córrer els models, aquests models que per estadística doncs, els hi donen aquests resultats, que són els que després ens traslladen com a risc que tenim, no? La graduació del risc. I sempre hem d'estar pendent del que ells ens demanin. No només per això, sinó també hi ha alguns municipis que per temes d'aforament, per temes de dificultat amb la mobilitat, també, sí, també han demanat la restricció amb alguns accessos, amb alguns espais també d'alguns municipis, i per això sobretot demanem aquest obeïment en aquestes indicacions que ens donin les autoritats, perquè sempre hem de pensar que la policia, els ajuntaments, quan ens donen indicacions d'aquest tipus, ho fan perquè coneixen l'estratègia general del que està succeint, que potser nosaltres no ho coneixem prou bé, i ells saben doncs, que pot passar alguna cosa, i per tant doncs, ens avisen perquè fem una mesura d'autoprotecció, que és no anar o no acostar-nos amb espais on puguem tenir un risc.
0: Per tant, la recomanació no és evitar els espais naturals, aquells espais naturals que no estiguin tancats, perquè al final, doncs, fa moltes setmanes que parlem de l'incendi, ho dèiem avui, de l'eclipsi, disculpa, ho dèiem avui, el mateix govern ha animat a la gent amb frases com l'eclipsi de la vostra vida, la gent a veure'l. La recomanació no és evitar els espais naturals, sinó anar amb cura.
12: Exacte.
0: En cas de que es produís, esperem que no, toquem fusta, no té per què passar, però així controlem tots els escenaris. En cas de que es produís alguna emergència en algun punt, nosaltres com a particulars com hem d'actuar?
12: Hem de veure què està passant i actuar en conseqüència davant del risc que veiem. I per tant, si tenim qualsevol avís d'una autoritat que ens digui doncs en aquesta zona no es pot anar, o d'aquí us heu d'allunyar o us heu d'enretirar, penso en alguna autoritat, penso en bombers, penso en Mossos d'Esquadra, penso en policia local, doncs evidentment s'han d'obeir aquestes instruccions. També penseu que des de Protecció Civil, com bé sabeu, nosaltres podem fer instruccions generalitzades, que les fem a través dels mòbils o a través fins i tot doncs, de mitjans de comunicació. Vosaltres sempre ens ajudeu amb això, de fer aquesta difusió. Bueno, doncs això hem d'estar atents i obeir aquestes instruccions. Per exemple, pot ser, jo que sé, que busquem una adreça i que vulguem anar per un camí i que Google o el Maps ens indiqui un camí, però hem d'estar al cas que també pot ser que aquell camí per algun motiu estigui tallat i hi hagin instruccions, doncs obeir molt les senyalitzacions que hi hagin i la informació que ens puguin donar. Això és el millor que podem fer, i atendre aquelles mesures que se'ns demanin. Recordant això, que quan una autoritat ens demana una mesura és perquè hi ha una estratègia de la situació i que d'una manera global es veu que és el millor que podem fer per afrontar aquell risc, i per tant, doncs el més conseqüent per nostres obeir-ho.
0: En cas que no tinguem ulleres, la recomanació és quedar-se a casa, seguir-ho per la tele...
12: Bueno, o veure què està passant al voltant, també, a través d'internet. Jo he vist unes coses molt curioses que no coneixia, de com es veu, pot veure indirectament un eclipsi amb unes caixes de cartró, o després també doncs, veure, per exemple, com són les ombres. Ahir crec que tenia una persona tècnica que era un científic que ho estava explicant una mica, no? I que també deia doncs, que les ombres canviaven, que l'espai es veia d'una manera diferent. Jo, a mi això em fa molta il·lusió de veure, perquè penso que aquestes sensacions personals, a vegades és el que recordes més després amb el temps, perquè les fotografies les tindrem. Tothom tindrem fotografies.
0: Si no la fas tu, la farà una altra.
12: Exacte. Totalment. I és com allò quan vas de viatge, fas 1000 fotografies i després veus unes fotografies fantàstiques que ha fet algú sense gent i tot perfecte.
0: I penses, doncs... hem estat al mateix lloc?
12: No? Doncs jo crec que amb l'eclipse ens passarà el mateix, que la millor fotografia serà segurament les que faran els experts.
0: Total.
12: I llavors nosaltres, quedant-nos en aquell moment, amb aquella sensació, amb aquell, fins i tot aquella companyonia amb qui estiguem, no sé, és un moment bonic.
0: A veure, Carles, tenim més?
13: En tenim més, no paren d'arribar. A veure, el Penedès, el meu estimat Penedès, que ens l'havíem oblidat una mica. El Vendrell també en podeu trobar a Edo Òptics, al carrer Alt 22.
0: D'acord.
13: Mal. Després, Barcelona, seguim recollint farmàcies que encara en tenen. Podeu anar al Guinardó, a la farmàcia Maite, a l'avinguda de Can Baró, i a l'Eixample sembla ser que a la farmàcia Provença, del carrer Provença, número 156... els hi va arribar just a última hora una nova remesa. Per tant, aquí encara n'haurien de tenir a primera hora. Prop de Barcelona, al centre comercial de l'Esplau, els n'arriben 500 unitats avui.
0: Home!
13: Per tant, a l'òptica Sol Optical del centre comercial de l'Esplau, allà hauríeu de poder estar ben atesos. Després, a les Terres de l'Ebre, tornem cap allà, a Corbera d'Ebre, al supermercat Suma, de l'Avinguda de Catalunya, en tenen 100 encara. I també a Tortosa ens avisen que els basars xinesos de les ferreries també els en queden encara forces. I els que van molt proveïts, tot i que no veuran l'eclipsi al 100%, són a les comarques de Girona.
0: Sí,
13: allà en tenen moltíssimes. A l'Òptica Rovira de Girona ens avisen que ara anant a buscar 1.000 més. Per tant, ja serien 1.700, per tant, gent de Girona és el lloc on heu d'anar. I a Celrà i Anglès ens avisen que també en tenen a l'òptica. Per tant, allà podeu anar. I si no, Farmàcia Soler del carrer 9 de Figueres, 300 unitats encara.
0: Ens ha arribat gent també particular, que diu, jo en tinc que em sobren.
13: Exacte. El que hem fet és obrir al Twitter un espai on podeu interactuar els comentaris o fins i tot arribar a fer-nos arribar correus i així posar en contacte gent que en tingui que els en sobri i gent que n'estigui buscant. Així entre vosaltres també podeu acabar de trobar la manera d'accedir a les ulleres.
0: Ràdio de servei públic en el seu màxim esplendor avui, eh?
12: Això que esteu fent és molt interessant, perquè realment les ulleres, portem molt temps que el Departament d'Universitats i Recerques ja va fer un model, s'ha repartit, s'han fet moltes quantitats. Als ajuntaments també s'ha de reconèixer un esforç que han fet molt gran, també en fer-ne, en tenir-ne i per repartir-les. I estic segura que moltes persones ja s'han anat repartint i fins i tot el dia de l'eclipse se'n repartiran més. Vull dir que molts organismes n'estan repartint. I si algun té de més, doncs evidentment que la comparteixi.
0: Han detectat alguna ocupació d'aquests espais naturals que potser estan tancats o de gent que ja hagi anat prenent posicions? Penso en les muntanyes de Prades, la zona dels ports, Montsant...
12: Directament no ho conec perquè no porto aquest tema, però sí que sabem que els companys d'agents rurals i de Mossos d'Esquadra i de policies locals estan fent tot un seguiment i estan inclús incorporant més personal en les seves dotacions per poder fer tot aquest seguiment d'aquest dia, tant per el que fa a la mobilitat com per el que fa a l'ocupació d'espais, que és el que comentem, que sobretot doncs, els espais naturals els hem de cuidar perquè tenim el risc que tenim i sobretot ser molt conscients en aquests llocs. Hi ha senyalitzacions, hi haurà efectius tant de Mossos com d'agents rurals arreu per poder donar les indicacions que siguin pertinents i sobretot el que demanem és que s'ho vegi.
0: Ahir ens va fer gràcia una recomanació que va fer la Direcció General de Trànsit. Gràcia per inesperada de que això s'hagi de dir, que és que, sobretot, és molt important que la gent no es posi les ulleres per veure l'eclipsi mentre condueix. Això és una recomanació oficial de la DGT. M'imagino que des de Protecció Civil la seva sotsdirectora Imma Soler fa la mateixa petició.
12: Sí, sobretot perquè proveu, és que si et poses les ulleres no veus absolutament res.
0: Proveu fora del cotxe, sobretot.
12: Sí, sí, no ara mateix. Correcte. No, és perillosíssim això que estàs comentant. Sobretot també el que nosaltres demanem molt és que és aquella situació que pot passar, que algú doncs, no hi ha pensat, surt tard, espera un moment, que agafo no sé què, ara apreto córrer, i llavors sortim tard, volem arribar a un lloc i ens agafa que ja arriba l'eclipse i encara no hem arribat. Aparquem en un lloc correcte, no parem el cotxe al mig del camí, no parem el cotxe en un lloc que no sigui segur, que puguem ocasionar un accident. Ara imagineu-vos que només pel fet de voler-nos parar un moment per veure això, doncs causem un accident i ens podem fer mal o fer mal amb algú. Per tant, molta consciència amb això. Quan vulguem arribar a algun lloc, anem amb temps, planifiquem la ruta, i si veiem doncs, que no hem d'arribar-hi, el que tenim que fer...
0: Això,
12: doncs,
0: això és el mòbil, perquè ho sapigueu, és el mòbil de l'Imma Soler, que, clar...
12: Perdoneu.
0: No, la sotsdirectora de Protecció Civil ha de tenir el mòbil amb soroll, només faltaria. No era cap emergència.
12: No, ja he vist
0: ara
12: el
0: ja
12: nom
0: la deixem marxar
12: i no era urgent.
0: alguna recomanació més que ens haguem deixat? Alguna cosa que digui, hem de... posar també la banya en això?
12: Jo crec que la base és aquesta que parlem, planificar bé el que farem, la sortida, anar preparats, pensar que farà calor, pensar que hem de tenir paciència per aquestes mobilitats que en algun punt poden ser menys fluides i, per tant, obeir les autoritats i, sobretot, doncs, això que comentàvem, fer-ho amb tranquil·litat i si en algun punt doncs, estem en un espai natural, recordem sobretot els riscos que tenim d'incendi i fruïm bé d'aquest dia amb la companyia que anem i veiem bé tot el que està passant al voltant i esperem que sigui un dia doncs, molt gratificant per tothom.
0: Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Li agraeixo moltíssim l'atenció que ha tingut amb el MORRAC1, l'atenció que té sempre amb el MORRAC1. Molts ànims, bona feina i a gaudir també.
12: Segur que anirà molt bé i molt contenta d'haver vingut i agraïu-vos sempre la feina que feu difonent la nostra informació, que
0: només
12: és
0: faltaria.
12: Un treball faltaria. Boníssim. Moltes gràcies.
0: Senyor Soler. Són pràcticament 9:45, pausa, i el Martí Oliveres ja ve cap aquí. Es queda el Carles, perquè encara van arribant negocis i gent particular que diu que té ulleres disponibles. Martí Oliveres, què ens dirà el Martí? Llocs a 10-15 minuts a tot estirar de casa... ideals per veure l'eclipsi. Per aquells que diuen, jo no em vull moure gaire, ara de seguida el Martí Oliveres.

0: Un altre sextet. Serà massa.
1: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
8: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
7: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
9: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
7: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: El perquè de tot plegat.
11: 9:49. Més, Carles?
12: Encara en tenim més, sí.
11: A veure...
12: Actualitzem el Camp de Tarragona. Podeu anar també a Cambrils, a la farmàcia de Vilafortuny, que en tenen 1.000. Per tant, crec que aquí n'hi ha per estona, encara.
11: Molt bé.
12: I després, al Maresme, a Calella, també podeu anar a l'òptica del carrer Francesc Mates i Rodés. Allà. Fantàstic. També encara en tenen.
11: Fantàstic. Això, si...

0: I ara, per fi, us direm quin és el millor punt per veure'l, això, a 10 o 15 minuts màxim del lloc on ens heu indicat. Hem rebut moltes peticions, hem rebut moltíssimes peticions, però hem intentat fer un recull el més genèric possible i el màxim de representatiu possible de tots els punts de Catalunya des d'on ens heu escrit perquè tingueu un lloc de referència on anar. Ho hem agrupat una mica, no? Val. Comencem pels llocs on l'eclipsi serà parcial i que, per tant, la Generalitat no ha habilitat punts oficials per veure'l. Girona. Comencem per Costa Brava. Ens han arribat missatges des de Pals, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonge, Segaró i Gualta. Aquests on podrien anar?
1: A veure, aquí hem intentat fer un recull per cada zona, intentar concretar. En el cas de Pals, per exemple, a la mateixa vila de Pals, que és un poble enfilat, un turó al mig de l'Empordà, doncs tenim la possibilitat d'anar al Mirador d'Emplà. El mateix poble no té grans muntanyes cap a l'oest, cap a la posta de sol, i si no, enfilar-se cap al Carmany Gros, que és una muntanya direcció Begú, per entendre'ns. També Begú podria ser una bona opció prop de Pals, perquè és un poble enfilat. Tota aquesta zona del Cap de Begú és molt favorable per veure la posta de sol i, per tant, aquest eclipsi, que recordem serà parcial. Si anem cap a la zona del Montgrí, Gualta, Ullà, Torroella de Montgrí, evidentment l'al·licient és aquest castell del Montgrí, però també hi haurà vigilància perquè és un espai natural, hi haurà molta gent. Si no, la mateixa plana empordanesa és prou baixa, és prou agradable, hi ha camins, hi ha zones d'arrossars, aquests camins els podem aprofitar sempre amb respecte i amb cura perquè tenim aquesta vista baixa mirant cap a l'oest, cap a Verges, cap a Girona, per entendre'ns, des de l'Empordà. En principi, les postes de sol són prou bones perquè no tens muntanyes altes fins a trobar el Pirineu.
0: D'acord.
1: I, finalment, d'aquesta zona, marxem cap al sud del Baix Empordà, aquesta Costa Brava, ja amb Cales, la zona de Platja d'Aro, Palamós, Sant Antoni de Calonge, Calonge. Aquí proposem anar o bé cap a Palamós, ben bé la badia de Palamós, a buscar el port, perquè la mateixa vila de Palamós, Sant Antoni de Calonge, al final tenen una mica de la serralada litoral, aquestes muntanyes que al final es van cremar durant aquest incendi. Sí. Més val potser anar cap a la zona del port de Palamós, que la mateixa badia tendint-se una mica al mar i et permet tenir més perspectiva. És a dir, que la idea és allunyar-nos al màxim possible de la serralada litoral, d'aquestes serralades de marina i d'aquestes costes més abruptes. I després, per exemple, si anem cap a Sant Feliu de Guíxols i Segaró, que ens escrivien des d'aquí, a la platja de Sant Pol de Segaró, anar a buscar la Punta d'en Pau, que també fa aquest arc tan característic de tots aquests espigons de la platja del mar, doncs anar a buscar aquestes zones de Sant Feliu, potser no, més aviat de Segaró i si no cap al nord. Això seria una mica la Costa Brava.
0: Sí. Més gironès, la Selva?
1: Si anem cap al Gironès i la Selva, per exemple, des de Salitja, que ens han escrit, aquesta zona molt propera a l'aeroport de Girona, també és una zona de la plana de la Selva força baixa, no tens grans muntanyes a prop, tindries les Guilleries i tota la part del castell de Farners. El castell de Farners, per exemple, Santa Coloma, és una bona opció, perquè Santa Coloma de Farners, la pròpia capital de la Selva, té la muntanya de Farners que li fa una mica de tap. Val? Per tant, ens hauríem d'enfilar al castell de Farners o marxar cap al Pla de Girona, en direcció a l'est, per agafar perspectiva i veure bé la posta de sol a la zona propera a l'aeroport. D'aquí que també es faci aquest aeroport, perquè no tens obstacles importants. Si baixem una mica més cap a Blanes, l'extrem sud de la Selva, des de la vila mateix de Blanes potser és una mica complicat, proposem enfilar-nos a dalt al turó de Sant Joan, que és un turó que hi ha sobre el poble de Blanes, i si tornem cap a la zona interior de la Selva Gironès, cap a Sant Martí Vell, doncs baixar al Ter, perquè aquesta zona de Sant Martí Vell potser no acaba de tenir... Anem a buscar el Ter, anem a buscar el riu, una zona més baixa, i a Quart, també, molt a prop de Sant Martí Vell, doncs agafar la carretera cap a Cassà i Fornells de la Selva. Aquesta zona també creiem que està bé per tenir una perspectiva prou favorable de la posta de sol.
0: Continuem resseguint la costa, baixem demarcació de Barcelona. Maresme, ens han escrit des de Mataró, Arenys de Munt, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Premià...
1: A veure, el Maresme té una geografia molt interessant i molt complexa a l'hora de veure segons quines postes de sol. Hi ha algunes platges, que els maresmencs ho sabeu millor que ningú, que tenim una privadesa per part de la serrada del litoral de veure la posta de sol. Llavors, la idea inicial i que proposem és enfilar-nos a aquesta serrada litoral cap a Camp Massuet del Far, que és una urbanització que està entre dos rius, a la zona de Llinars, i si no, anar a buscar les carreteres que travessen del Maresme cap al Vallès Oriental,

0: de Cera, Parpés, Collsacreu, i des d'aquests punts, que també hi ha algunes urbanitzacions sense entrar al bosc, podem doncs veure aquesta posta de sol cap a l'interior de Catalunya i cap al sud. I si no, les platges del Baix Maresme, per Amià, que també ens han escrit, doncs amb una mica de sort acabaran veient aquesta posta de sol des de la platja. Però això no ho tenim del tot clar i més val sempre esperar l'últim moment a veure si tenim sort també amb els núvols.
1: Molts missatges, evidentment, Barcelona ciutat, però també Sant Boi, Molins de Rei...
0: La zona de Sant Boi té el turó de Sant Ramon, que, per cert, hi ha una càmera meteorològica d'aquest punt per seguir l'evolució dels núvols d'aquesta àrea del Baix Llobregat. A Molins de Rei tenim el turó de Molei, per exemple. És un turó molt a prop de Molins, que ja està endinsant-se a la reserva natural de la Rierada i Camp Balasc, que es diu. Aquesta zona la gent doncs, potser ho coneix per aquí, enfilar-se una mica per guanyar el que és l'alçada d'aquests turons al voltant del Llobregat. I a Barcelona ciutat tenim la restricció important a tenir en compte de Collserola. Per tant, hauríem de mirar la zona de Vallvidrera, per exemple. Vallvidrera és una opció que forma part de Barcelona. I, si no, Montjuïc. Montjuïc. La platja de Barcelona és difícil, perquè la pròpia ciutat, al final necessitem aquest horitzó molt baix a la posta de sol i no el tindrem. Una Barceloneta... Sí, veurem com baixa el sol, però al moment de l'eclipsi ja ens el perdríem.
1: Anem cap als Vallesos. Se'ns han escrit de Santa Perpètua de la Mogoda, Caldes de Montbui, Sant Cugat, La Garriga, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, etc.
0: A veure, comencem pel Vallès Sud, per la part del sud del Vallès. Santa Perpètua de la Mogoda, aquest espai de gallecs que tenim al costat de Mollet, de Santa Perpètua, és una bona zona per mirar cap a l'oest, per veure aquest horitzó baix amb l'eclipsi, amb la posta de sol. A Caldes de Montbui tenim a prop la muntanya del Farell, val? Tenim aquesta pujada cap a aquesta zona de Sant Sebastià de Montmajor, també. Sant Cugat del Vallès una mica més complicat perquè estàs a la falda de Collserola, però bé, potser anant més cap a Rubí, també tenim una mica més de posta de sol, o marxar una mica més cap al sud, cap a la vall del Llobregat. I la zona del Montseny, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, La Garriga...
1: Sí.
0: Tota aquesta zona s'ha d'intentar buscar una mica les faldes del Montseny, agafar alçada, turons propers als pobles i mirar cap a l'oest, mirar cap a Granollers i mirar cap a Caldes, cap a Ponent, aquesta posta de sol, sempre intentar trobar aquest horitzó baix, lluny d'obstacles i lluny de grans zones urbanes.
1: Gent de Terrassa, gent de Mura, gent de Matadepera, com sempre, amb el respecte absolut pels espais naturals, però podem dir que la Mola és una gran opció.
0: És una molt bona opció. La Mola, el Montcau, tot el que és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, només que t'enfilis una mica, doncs tens un horitzó baix mirant cap al nord, cap al Bages, mirant cap a Ponent, des de la zona d'accés del Coll d'Estanalles, per exemple, doncs es pot pujar tota aquesta zona. Segur que moltíssima gent que ens està escoltant ja ho té previst. Compte, això, perills d'incendis, el risc que hi ha amb els éssers... amb els éssers vius que hi tenim, però sí, aquesta zona també seria favorable.
1: Penedès?
0: Penedès, a la zona de Font-Rubí, la part alta del Penedès, des de Vilafranca també es podrà veure, en principi, però cal buscar llocs alts de la ciutat, de terrats, algun turó proper, per exemple, a la carretera cap a Vilanova i cap a Canyelles, i si no, des de la zona de Font-Rubí, intentar guanyar la pujada del Penedès, perquè el Penedès és una zona que té al nord la Serra d'Encosa, cap a la Llacuna, cap a Igualada, doncs buscar aquests colls, aquestes carreteres, en aquesta zona. Per exemple, això, la carretera que se'n va de Font-Rubí cap a la Llacuna.
1: Per exemple, Catalunya Central, també. Plana de Vic.
0: Des de Vic és un molt bon lloc. Des de Vic mateix es pot veure.
1: Sí,
0: perquè, en principi, estàs prou lluny del que és tota la part de la Creu de Gurb de Sant Sebastià per poder veure la posta de sol. I, si no, doncs pujar una mica l'eix transversal per baixar després cap a Manresa, que són aquests 15-20 minuts, i allà tenim encara millors vistes. Però tots els turons que tanquen la Plana de Vic per l'oest seria una molt bona opció, també.
1: Bages.
0: El Bages, ens han escrit de Sallent. Allà proposem pujar cap a la zona de Castelladral, cap a Sant Cugat del Racó, és a dir, a prop de Balsareny i Navàs, cap a l'esquerra, cap al nord i nord-oest. Aquí també tenim una mica més d'alçada que el propi Pla de Bages. I aquí creiem que és una bona opció. I tornant a la Plana de Vic, deixa'm comentar també que pot estar bé la zona, per exemple, del Cabrerès Collsacabra. És una molt bona opció, molt propera a Vic, també. Guilleries, totes les muntanyes que tanquen la Plana de Vic abans de trobar Sau, per entendre'ns, també és una molt bona opció.
1: Anoia?
0: Anoia, ens han escrit des de la zona de Montserrat, del Bruc, per exemple, a la carretera del Coll de Can Massana, per anar a travessar com si volguéssim anar cap al monestir. Allà, en principi, la regió de les Agulles és un bon mirador cap a Ponent. I, si no, el mateix Coll del Bruc, sortir de l'A2, també, doncs aquesta zona, en principi, també pot ser bona.
1: Moianès.
0: Moianès és un gran altiplà per veure l'eclipsi, perquè vessa cap a l'oest, cap a Moià, cap a Calders, cap a baix, cap a Artés, tota aquesta zona de baixada des de Collsospina i Moià cap a Ponent, es veu perfecte a Montserrat i tindrem la visibilitat de la posta de sol i en principi de l'eclipsi. Realment el Moianès és una molt bona opció també.
1: D'aquí saltem al Pirineu i després ja anirem a les zones d'eclipsi total, eh?
0: Sí.
1: I amb això acabarem. Però sí. Berguedà?
0: Sí, el Berguedà, la zona de Vallcebre, ens han escrit. Potser Vallcebre, com que queda una mica encaixonat, no és la millor opció. Ens hauríem d'enfilar els cingles, intentar trobar cap a la Serra de Fumanya, fins i tot cap als rasos de Peguera o la Serra d'Encija. Aquí sí que, quan guanyem aquesta alçada, podrem veure durant més estona el sol abans que no ens baixi. Tot i que ja hem d'avisar que Pirineu i Prepirineu és més complicat, a no ser que pugis molt amunt. I ja pugis als cims a dalt de tot perquè no tinguis cap vall, cap muntanya que t'ho tapi.
1: I ara ja anem cap a aquestes zones on l'eclipsi de sol serà total, on la Generalitat sí que ha habilitat uns punts oficials per veure, però que a hores d'ara tots aquests punts estan exhaurits ja. Per exemple, cap a Ponent ens han escrit d'Urgell.
0: Sí, de l'Urgell.
1: Sí.
0: Per exemple, la nostra companya talonera, dels taloners del versió RAC1, l'Alba Segarra, sí. Des d'aquí una abraçada cap a la Fuliola, al seu poble, des del poble mateix, o si no, a prop hi ha la Serra del Manara, hi ha l'Opilar, que en diuen ells, l'Opilar del Manara, doncs allà es pot veure bé, aquesta zona de Ponent, perfecta. I si no, a Agramunt, la vila del nostre company de l'equip del món, del Jordi Balaguer, sí. Pot anar cap a la Serra de Montclar, per
1: I
0: exemple.
1: I és literal que la vila és seva, perquè ell és el propietari de
0: sí,
1: totes aquestes
0: és l'alcalde, estels. Jo crec que és l'alcalde, sí. O l'alcaldessa. Sí, sí, doncs tenim aquesta zona de la Serra de Montclar, que des de Agramunt potser costa una mica, doncs ens enfilem en aquesta zona del nord de Agramunt.
1: Comarques de Tarragona, més Costa Daurada, ens han escrit, per exemple, tinc uns quants, Torredembarra, Altafulla, Comarruga, Calafell...
0: Aquí passa una mica com el Maresme, que tenim la serrada de litoral molt a prop i segons quina platja potser no serà idònia. Però com més al sud millor, i si no proposem enfilar-nos als turons propers, per exemple, la zona propera Altafulla, Torredembarra, anar cap a la Vespella de Gaià i travessar el coll cap a Montferri, cap a Bràfim. Ja seria travessar cap a l'Alt Camp, cap a la zona de l'interior. Doncs aquestes serrades, aquestes esglésies, aquests turons, ermites, pot anar bé per veure l'eclipsi. I també des de Calafell, per exemple, pujar al turó de l'Escarnosa, ho hem mirat al mapa, turó de l'Escarnosa, sí. És una opció entre Calafell i aquesta zona a prop del Garraf, fins i tot, ja. I si no, des de Cambrils, en principi la platja, la zona de Cambrils també pot ser una bona opció.
1: Conca de Barberà, dic uns quants, Santa Coloma de Caral, l'Espluga de Francolí, Montblanc...
0: A veure, a la Conca de Barberà tenim una part parcial i una part total d'aquest eclipsi. A la capital, a Montblanc, proposem la zona de l'Espluga Montblanc pujar cap a Prenafeta i al Coll de l'Illa, per exemple. L'antiga carretera, abans no es fes doncs la C14, si no m'erro, doncs tota aquesta autovia, aquest Coll de l'Illa, Prenafeta... I després cap a Santa Coloma de Caral, aquesta zona ja de la Baixa Segarra, doncs anar fins al Coll de Déu Gràcies, per exemple, o direcció la Panadella, perquè tenim Bellmunt de Segarra, potser des de Santa Coloma costarà de veure, pugem cap a direcció la Panadella Bellmunt, o Aguiló, són petits pobles de l'altiplà central molt ben ubicats, privilegiats, també tenim Belltall, ben a prop, de Montblanc, també podem anar a la Serra del Tallat, tenim el Coll de Senan, el propi santuari del Tallat, la Conca dona molt joc.
1: Algun més que ens haguem deixat?
0: Jo penso que no. No sé si alguna persona ens ha escrit o ens està escoltant des de l'Ebre, que és la zona on aguantarà més estona sí. A l'eclipsi, intentar-se allunyar dels ports, perquè els ports fan de pantalla, al final tapen, i pot ser que el sol, clar, caurà més baix. Per tant, cap a la zona del delta de l'Ebre, ideal. Molt millor... cap al delta, que no pas al peu dels ports de Tortosa-Beseit. Allunyem-nos una mica cap a la costa del Baix Ebre i del Montsià.
1: Déu-m'hi-do, eh?
0: Fins aquí. Esperem haver arribat una mica tot i tothom.
1: Jo crec que sí. Quina currada. Bona feina, Martí.
0: Gràcies, hem fet el que hem pogut.
1: Demà matí i migdia, sobretot per acabar d'afinar aquest pronòstic.
0: Sí, pendents dels núvols baixos del sud, aviam si fan la guitza o no, i d'aquestes tempestes que a la tarda poden descarregar amb força el Pirineu-Prepirineu i que a l'hora de l'eclipsi s'haurien d'anar desfent i quedarà una mica el dubte fins a l'últim moment. Sap greu no poder concretar més, però aquesta és una mica la realitat que estem vivint.
1: Carles, hi ha molta gent que ens està escrivint particulars que diuen, que ja ho hem dit, és a dir, escolta, que jo tinc ulleres per si algú vol. Recordar que a través de Twitter podem fer una mica de comunitat.
2: Exacte. A Twitter teniu un post on podeu posar un comentari si teniu ulleres a oferir o, pel contrari, si esteu buscant ulleres en una àrea en concreta. Sou molts els que heu escrit per WhatsApp. Allà seria la via que us proposem. També, abans hem comentat que l'òptica Estrada de Vic i Manlleu tenien ulleres. Només dir-vos que ja no els en queden. Per tant, òptica Estrada de Vic i Manlleu queda descartada pels de la Catalunya Central.
1: Algú més ens ha arribat?
2: No, eh? De moment, hem tocat una mica totes les que ens han dit que encara els hi quedaven, però realment la cosa està fotuda ja a aquestes altures.
1: Gràcies, Carles.
2: A tu.
1: Evidentment, ja et dic, si en rebem més, tu fes-m'ho saber i ho anem comentant.
2: Estarem pendents.
1: I perquè ara obrirem altres temes a la tertúlia i ja hem dedicat una bona estona a l'eclipsi, però ho rematarem un segon amb la Marsuí, que està entrant ara passejant-se aquí a l'estudi. Hola, Marsuí, bon dia. Ho tens a punt, això?
3: Sí, sí, ara ens arriben els documents, però vaja, que més o menys ens ho sabem de memòria.
1: Val, mira, ara estem veient que la Rucaral, la productora del directe, està venint esprintant, pobreta. Ho dic per rematar ja definitivament el tema de l'eclipsi.
3: Sí, sí, sí.
1: Que és que la mare ha preparat un llistat amb les millors webs i les millors aplicacions, tant per Android com per Apple, per si no us ha donat temps a apuntar tot el que us ha dit el Martí o hi ha algun cop dia, hòstia, aviam si trobo alguna cosa una mica més a prop, per saber on podem veure l'eclipsi i per saber si el punt exacte que heu triat és bo o, per contra, no acabareu de veure l'horitzó.
3: Exacte.
1: A veure, comencem amb una web que es diu Trio d'Eclipsis.
3: Sí, aquesta és la web gratuïta i oficial de l'Estat espanyol que serveix, doncs, per saber això, si tindrem obstacles o no des del punt escollit. I com ens ho marca això, l'aplicació? Doncs un cop hi sou a dins, heu d'obrir la càmera mòbil i ensenyar el vostre voltant. Veureu que us surten unes línies ataronjades que indiquen com moure el dispositiu per localitzar el sol. Quan l'app hagi trobat la posició exacta de l'astre aquest 12 d'agost, us sortirà una diana verda. És aleshores que veureu si a la vostra línia de visió cap al sol està lliure d'obstacles o, per contra, doncs, no ho està. A més, aquest portal, que, com dèiem, és el de l'Estat espanyol i que a sobre no us hi heu ni de registrar, inclou un mapa interactiu amb els punts oficials d'observació de l'eclipsi.
1: Un altre, eclipsi.info.
3: Exactament. Aquesta l'ha feta un català i és una aplicació que funciona una mica de la mateixa manera que el Trio d'Eclipsis. Al final, tu també des de l'aplicació obres la càmera del mòbil i ell t'analitza els edificis, arbres, muntanyes, murs i altres obstacles que puguin obstruir la visió. Exacte, així que funciona de la mateixa manera. Obriu la càmera, apunteu cap on vulgueu i us farà un recorregut del camí que farà el sol fins a pondre's. A més, us dibuixa com estarà l'eclipsi en cada punt del cel. I per acabar-ho de redonir, també en aquesta aplicació s'hi pot consultar la previsió del temps i dels núvols. A més, compta amb guies amb modalitats de narrador per entendre bé què passa al cel durant l'eclipsi i recomanacions de seguretat imprescindibles. Això sí, heu de tenir activades doncs, el so i les notificacions d'aquesta aplicació per anar-ho seguint en directe quan l'eclipsi es vagi produint.
1: Aquesta es diu eclipsi.info. És una aplicació feta per un català. La primera que hem recordat és Trio d'Eclipsis. Una altra, Mar, és IGN Eclipses.
3: Exacte. Aquesta és més informativa. És l'oficial de l'Institut Geogràfic Nacional i aquesta inclou un mapa interactiu amb dades de qualsevol punt del país. Vosaltres us trobareu un mapa dins l'aplicació i tindreu una creueta. Aquesta creueta la col·loqueu a la ubicació on teniu previst veure l'eclipsi i allà us dirà l'hora que comença l'eclipsi, l'hora que acaba, quan durarà i també el percentatge de sol que quedarà amagat des de cada ubicació.
1: Aquesta és IGN Eclipses. Una altra, Solar Eclipse Timer. Pels amics, Solar Eclipse Timer.
3: Exacte. Si dèiem que la IGN Eclipses era simplement per donar informació de com es produirà l'eclipsi en el lloc que hagis triat, aquesta és perfecta per seguir l'eclipsi en temps real. T'avisarà quan arribin moments claus a través de notificacions, avisos sonors. A més, també et recorda quan t'has de posar i treure les ulleres homologades per garantir la teva seguretat visual. I alhora també indica quin és el millor moment per capturar l'eclipsi en una foto.
1: Un altre, Stellarium.
3: Sí, aquestes en són dues, Sergi.
1: Tenim. I Sky Tonight.
3: Exacte. Aquestes el que fan és convertir el teu mòbil en un planetari portàtil. No són tant com les altres, no són específicament de l'eclipsi, però sí que si tu agafes el teu mòbil i enfoques el cel, et dirà quina és la posició del Sol, quina és la de la Lluna, la dels planetes i també la de les constel·lacions. No és una eina per això de l'eclipsi, però sí que és veritat, doncs, que ens permetrà saber quins planetes veurem aquell dia, com és el cas de Venus, que serà l'estrella que més brilla quan el Sol ja estigui completament tapat.
1: Ah. Stellarium, amb ella, l'altra és Sky Tonight.
3: Sí.
1: Llavors tenim un Instagram interessant també, que és Eclipsi 2026.
3: Exacte, així tal qual com ho sents. I aquest lloc, doncs, dona informació dels punts oficials. T'explica quants segons durarà la totalitat i de quin minut a quin altre. A més, també et diu si és o no apte veure'l des del nucli. És a dir, per posar un exemple, a Lleida tenim dos punts que són oficials. Però què passa? Que si tu veus l'eclipsi des del nucli urbà, no el veuràs bé perquè l'horitzó a l'oest no està lliure d'obstacles.
1: I cal que tinguem en compte alguna cosa més, Mar?
3: Oh, i tant. Tenir bateria, per suposat.
1: Important,
3: perquè,
1: clar, sí.
3: Si no, cap d'aquestes aplicacions funcionarà. També cobertura en la majoria de casos, perquè van per satèl·lit i bé, que per donar les indicacions necessiten una mica d'internet. I llavors, si podeu, i us ho permet l'aplicació, que en alguns casos aquesta opció és pagant, descarregar-vos els mapes offline.
1: Moltes gràcies, Mar Suí.
3: A tu, Sergi.
1: Són les 10 i 12, pausa. I quan tornem ja obrim tertúlia, perquè avui tenim quatre tertulians que encara no els heu sentit. Ara passeu a sentir-los. Parlem una mica de Ceuta, Dinamarca, Itàlia, aquest paper de la Unió Europea, i tenim un cas del contenidor. I amb això haurem arribat al final de la tertúlia. De seguida, aquí al món RAC1.
4: RAC1.
5: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
11: Verisure.
12: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
13: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
12: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
13: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
12: Important, en un refugi climàtic natural.
13: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
14: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
3: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
15: El perquè de tot plegat.
1: Avui al matí el Miquel Molina, el director adjunt de La Vanguardia, en el seu bitllet, escriu: Borgen mira Espanya. Diu, els diputats danesos tornen dimecres a la feina, a l'agenda del dia figura la tramitació de diversos projectes de llei, però abans hauran de debatre una interpel·lació d'urgència. Quin afer preocupa tant els legisladors danesos per mereixer aquesta atenció prioritària? I es pregunta el Miquel Molina. L'agreujament de l'ofensiva híbrida del seu veí Vladimir Putin? L'envelliment alarmant de la població? Els efectes cada cop més evidents del canvi climàtic? La crisi de l'habitatge que expulsa els joves de Copenhagen? No, diu. El tema
4: que forma part, el tema prioritari en la sessió de demà al Parlament danès, que forma part d'aquella concentració de poder polític coneguda popularment com a Borgen, serà abordar l'amenaça que comporta pels danesos la crisi migratòria de Ceuta. Afegeix, la interpel·lació d'urgència interroga el govern de la socialdemòcrata Mette Frederiksen sobre com protegirà el país de la pressió migratòria derivada dels fets de Ceuta i de la regularització massiva impulsada per Pedro Sánchez. No hi haurà debat. Diu, malgrat la seva filiació progressista, Frederiksen ha convertit l'oposició a la immigració irregular en l'eix central de la seva política. Prova d'això és el seu lideratge europeu, compartit amb Giorgia Meloni, en la iniciativa per crear, fora de la Unió Europea, centres per a la repatriació de migrants. Les primeres ministres de Dinamarca i Itàlia van solemnitzar ahir els seus motius: defensar els valors i el patrimoni cultural cristià d'Europa. I afegeix Miquel Molina, en aquest article d'avui a La Vanguardia, certament, agilitzar l'arribada de migrants amb papers mentre es frena la migració descontrolada ha de ser un objectiu compartit. Però convertir la localitzada crisi de Ceuta, haver accedit a la ciutat autònoma, no permet circular lliurement per Schengen, en un risc per la seguretat comuna, desvia l'atenció de les amenaces reals. A veure, Gina, començo amb tu. Una mica el paper, amb tot plegat, de la Unió Europea en el seu conjunt, ara també Giorgia Meloni portant la veu cantant d'aquesta part, d'aquesta ala més dura des del primer moment, i ara afegint-s'hi Dinamarca. Una mica, què et sembla tot plegat?
16: A mi és que, de veritat, que és que se'm posa la pell de gallina, perquè jo, miri com m'ho miri, tot això només hi veig racisme, no? Si és que no hi ha una altra manera de posar-ho. Llavors, és evident que l'arribada de moltes persones tensiona el sistema, però és l'arribada de moltes persones de molts llocs diferents del món, no? I que només posem el focus en, els que venen de tercers països, concretament països que són més pobres que nosaltres i que tenen atrevessada també, no?, la qüestió de raça, diguem-ne. La racialització, doncs sí, em preocupa moltíssim perquè s'està perdent absolutament el sentit humà de les coses, no? És el mateix ara amb el repartiment de menors, els que estan encara pels carrers de Ceuta, que la cosa prioritària és veure si tenim recursos per assumir-ho o no. Evidentment que això és important, però mentre ho discutim i ho mirem, aquests nens menors, segurament no acompanyats, què fem amb ells, no? Ho trobo gravíssim, sincerament, i el fet que sigui una persona com Giorgia Meloni la que estigui liderant tot el discurs europeu i que la resta d'estats, la majoria d'estats, hi vagin a remolc, doncs evidentment és molt preocupant.
4: Alberto.
17: Bé, jo crec que és el moment de dir que ja n'hi ha prou de tanta immigració irregular i de tanta permissivitat, en aquest cas és el govern d'Espanya, amb la immigració irregular. S'ha promogut, va acabar el termini el 30 de juny, una regularització extraordinària d'immigració irregular que el propi govern d'Espanya, de Pedro Sánchez, va dir que serien 500.000 de persones. I finalment han sigut 1.300.000. Però el que és pitjor de tot és que aquesta no serà l'última regularització, serà la penúltima. Perquè des del 30 de juny, o des d'aquells que no es van poder acollir perquè no estaven a Espanya abans, crec que recordar que era el 30 de desembre de l'any passat, doncs ja hi ha milers i milers d'immigrants irregulars que hi són a Espanya. I, per tant, són parxes que no serveixen de res. Si a sobre afegim la invasió que es va produir a Ceuta, que no van ser 1.000 o 1.500, van ser 80.000 persones, la mateixa població de Ceuta. És com si aquí a Barcelona, de sobte, d'un dia per l'altre, entren 1.500.000 de persones. I molts milers d'aquests encara hi continuen als carrers. I, per tant, el tema de Ceuta ha generat una crisi de fronteres humanitària, evidentment, humanitària, perquè són persones que li hem de donar una resposta, però la resposta està al seu país, al Marroc. La immensa majoria són marroquins, i a més, amb una actuació per activa o per passiva, o no actuació del Regne de Marroc, que jo crec que tot això ni s'improvisa i no s'afavoreix si hi ha un Regne de Marroc disposat a tallar d'arrel aquest tema. I, per tant, jo crec que aquí el que hauríem de començar a posar-nos molt seriosos, en revisar tots els procediments d'expulsió, de revisar els canvis legislatius necessaris perquè els menors amb qui han d'estar, els menes, en aquest cas, amb qui ha d'estar amb els seus pares. I el que no pot fer és Espanya suplir la no protecció dels menors que no fan o els seus pares al seu país o el seu propi estat, que és el Marroc. I, per tant, jo crec que bueno, ens assusta això, que si a Dinamarca, que si a Itàlia... Jo crec que no és de rebut, és una presa de pèl, que els controls en fronteres als aeroports a Espanya es facin els que venen d'Itàlia. No, no, els que, el problema són els que venen del Marroc, els que venen d'Argèlia, els que venen d'altres països, o aquells...
4: Són uns controls, també, Alberto, que estem dient, sí, des de fa dos dies...
17: Que fa Itàlia, que fa Itàlia.
4: Sí, però que són més de... Sí, és a dir, que n'hi ha molt pocs.
17: Però per distreure, per distreure el personal... Per distreure el personal, és a dir, com ho fa Itàlia, doncs per distreure el personal, la senyora Meloni, doncs aquí el Pedro Sánchez fa el mateix. I no oblidem que, al final, una gran part de l'entrada dels immigrants il·legals a Espanya ho fan amb un visat de turista, que quan s'esgota els tres mesos, crec que recordar que és, es queden ja de forma irregular a casa nostra.
4: Què has dit, Gina?
16: No, que a més que, o sigui, els controls fronteris, com a mínim els que ha imposat Itàlia, són a persones que venen d'Espanya, però de tercers països, o sigui, no són a persones que llueixen europees, no? Per això dic essencialment el que hi ha aquí és racisme. I una cosa com... O sigui, ja del propi concepte de migració irregular és que a mi, bueno, quan parles d'immigració il·legal ja em sembla una cosa bàrbara, perquè atrevir-se a dir que una persona és il·legal ja em sembla com fora de mesura de qualsevol tipus d'humanitat. Però la idea de... immigració irregular, o sigui, tota la migració és inherentment irregular. La qüestió és que n'hi ha una, que normalment és la blanca i rica, que tu has decidit regularitzar prèviament i donar mecanismes perquè es pugui regularitzar, i a la resta no. I llavors, quan els hi dones un mecanisme per regularitzar-se al cap d'un temps, llavors fins llavors l'has considerat irregular, però és no, que Gina... però és absurd, perquè tota la migració ho és en essència, no? L'únic que tu has decidit donar mecanismes perquè puguin regularitzar la seva situació administrativa, i ho has decidit perquè tenen diners i són blancs.
17: No, hi ha immigració il·legal o irregular, perquè són persones que són al nostre país no complint la llei. I el que no pot ser, bueno, és que exacte, els nacionals ens exigim a nosaltres mateixos el compliment de les lleis, i si incomplim les lleis tenim una sanció o un retret, sigui penal, laboral, el que sigui, i en canvi no, mira, si com vens de fora, com no ets nacional, infringeix les lleis, i a sobre t'hem d'acollir, i a sobre t'hem de donar tot el suport possible, i no et podem expulsar, i no podem... I a més, i dins d'aquesta gent, una minoria, absolutament, a sobre, una minoria, insisteixo i subratllo, una minoria fan del delicte el seu hàbit de vida. I per tant...
16: No hi ha cap dada que acrediti això.
17: Home,
16: la llei l'has fet tu. O sigui, la llei per la qual...
4: Deixa acabar la Gina, Alberto.
16: O sigui, la llei per la qual estan en condició administrativa regular o irregular, l'has fet tu, entenent tu com nosaltres, no? O sigui, per tant, en últim terme ho hem decidit nosaltres, si les persones són regulars o no, no? I de persones estrangeres en situació regular que cometen delictes, també n'hi ha, però, saps Gina, què vull dir? I no pensem en expulsar-los.
17: Gina, però per molt que el nostre acord ens digui el contrari, aquí no hi cap tothom. I hem de ser conscient que amb aquestes avalanxes d'immigració irregular, etc., després té una repercussió a casa nostra, diguem, perquè després se'ls han de donar serveis de sanitat, d'educació, d'habitatge, etc. I qui ho paga això? Doncs els aquí. I aquí repercuteix? Doncs en la qualitat dels serveis públics, que si ja tenien moltíssimes carències, ara tindran encara molt més.
4: Gina, un moment. Acaba... I fem Isabel i Borja.
16: Sí, perdoneu. Que fins i tot estan d'acord amb la premissa, Alberto, que és que potser aquí no hi cabem tots, amb el que no estic gens d'acord és amb la conclusió de per què uns sí i per què uns no, perquè poseu barems que em semblen essencialment racistes. Ja està.
4: Isabel.
18: Mireu, jo primer de tot volia dir una cosa que ha comentat l'Alberto, i és que la regularització impulsada pel govern de Pedro Sánchez, el que va fer és no fer entrar persones, sinó regularitzar persones que eren aquí, que, per tant, no es tractava de que fos una invitació a mig milió de persones que vinguessin a Espanya, sinó que són persones que vivien entre nosaltres, que treballen, que consumeixen, que lloguen habitatges, que tenen fills escolaritzats, que cuiden a persones grans i que ja formen part de la nostra societat. Per tant, la pregunta és, preferim que aquestes persones existeixin administrativament o que continuïn existint només quan necessitem que treballin? És a dir, deixem les coses ubicades en el seu, en la realitat del que són, no? I per tant, creiem que aquí no és que guanyi el treballador només. Guanya la societat quan tenim un col·lectiu de persones que estan en situació irregular i que ja viuen aquí des del 2025, i per tant el que estem donant-los és l'oportunitat d'entregar-se d'una manera administrativa. Per tant, no és només un efecte de solidaritat, sinó també és un efecte d'estratègia política, d'estratègia social i d'estratègia econòmica. Dit això, jo crec que hi ha una reflexió que em sembla que és interessant, i és que Ceuta, el plantejament de Ceuta com a frontera espanyola, exclusivament frontera espanyola, és un error tremendo, i jo crec que aquesta és la qüestió també, no? La frontera no és només espanyola, és una frontera europea. Per què? Perquè hi ha una sèrie de països que precisament, com que tenen una frontera com pot ser Grècia, etcètera, a l'espai Schengen li ha de donar cobertura. I, per tant, el plantejament no pot ser aquest és un problema d'Espanya, i, per tant, jo, que és el que està fent Meloni, com que Espanya té aquest problema, decideixo prescindir d'aquests acords consensuats amb Europa, i el que faig és prendre unes mesures totalment singularitzades en el meu país i en la meva casuística, cosa que no va passar quan Itàlia va tenir un problema d'una allau d'immigració i els països europeus van respondre. Per tant, plantejar-se com Ceuta, com frontera espanyola, des de la missió europea, jo crec que és un error que el faran servir i l'utilitzaran uns determinats països, no? Per tant, si nosaltres protegim Europa, hem de protegir la frontera europea i hem de donar solucions en el problema que hem tingut a la frontera de Ceuta d'una manera generosa i d'una manera consensuada. Jo estic d'acord també que aquí no acabem tots. No acabem tots, però el que no podem fer és plantejar-nos una qüestió que no només és una qüestió humanitària, que també és una qüestió política i social, des d'una perspectiva de els hem de fer fora. Aquests menors, jo estic també d'acord amb que és Marroc qui ha d'assumir una responsabilitat a l'hora de com tractar. Però una vegada són aquí, nosaltres hem de tractar aquestes persones com individus i visualitzar que aquests nens, adolescents, etc., podrien ser el nostre nebot, el nostre fill o el nostre cosí. I aquest és un plantejament que, tot i sabent que tenim la necessitat d'oferir serveis, d'oferir, hem de plantejar-nos de manera solidària. Jo quan sento que hi ha comunitats del PP o que també governant en Vox, que no volen assumir el percentatge de menors immigrants que estan aquí en situació irregular, em sembla un escàndol, un absolut escàndol polític. No només una qüestió humanitària, un escàndol polític, perquè on està la responsabilitat de les comunitats? On està la responsabilitat de la solidaritat entre comunitats? Després no es poden criticar quan Catalunya es posa les mans al cap perquè no hi ha una inversió equitativa respecte a altres comunitats. Que callin si no són capaços de respondre amb solidaritat en el que se li demana. Perquè tu deies de Dinamarca. Realment, jo crec que Dinamarca és un exemple incòmode per l'esquerra, per aquesta esquerra aquest progressisme que defensa una sèrie de valors, no? I és veritat que a Dinamarca, i amb això que t'ho explicaves, Sergi, demà fa un dels primers temes a tractar serà aquest, a mi em sembla un tema delicat, perquè és veritat, Dinamarca ho assumeix com un debat que ha de tenir, que l'ha de tenir de manera valenta, i jo crec que, a més, que mentre l'esquerra i el progressisme no assumeixi el tema de la immigració des d'una perspectiva honesta i també realista, aquest debat segueix en mans de la dreta o de les polítiques més conservadores o més ultraconservadores.
4: Borja,
19: em sentiu bé?
4: Sí, sí.
19: Perfecte. No, primer de tot, tant de bo torni Borgen, perquè quina gran sèrie. No, sobre el problema que estàvem parlant, m'ha agradat molt que l'enfoquem des del punt de vista de la geopolítica, no?, dins de la Unió Europea, perquè no connec tant el cas danès, però sí el cas d'Itàlia, no? Itàlia en aquests moments té una primera ministra que ha estat molt popular internament, també a nivell europeu, ha sigut capaç d'erigir-se com una de les microlíders, no?, que anava influint fortament en les diferents reunions que ha tingut el Consell d'Europa, o el Consell Europeu, perdó, però recentment va perdre, per exemple, un referèndum que va impulsar. Això va portar diverses destitucions en el seu organigrama administratiu, i a més, en aquests moments hi ha un partit que col·locaríem a l'extrema dreta, que es diu, si no estic malament, Futuro Nacional, que li està menjant doncs part del seu electorat, no? És més, hi ha informes que s'han filtrat que parlen de que ella estaria pensant en avançar les eleccions que té previstes per finals de l'any que ve, estaria pensant en avançar-les a l'abril. Per tant, jo crec que Meloni ha aprofitat doncs aquesta crisi, que efectivament no només és espanyola, sinó que també és europea, doncs per marcar-se doncs un primer acte electoral doncs per a les futures eleccions nacionals a Itàlia. Fixeu-vos, no? El populisme és tremendament antiintel·lectual, va en contra de les dades, no? Però mou moltes emocions i sap moure totes aquestes emocions. Mireu, quan a Lampedusa teníem les crisis migratòries tan bèsties, només l'any 2025 van arribar 66.000 persones de forma il·legal a territori italià i, per tant, també europeu. En el cas d'Espanya van ser 37.000 persones en tot l'any 2025. El Regne d'Espanya va ser capaç de retornar als seus països d'orígens mitjançant doncs, acords de col·laboració, etc., el 50% de les persones que van arribar de forma irregular. En canvi, Itàlia només el 26%. Per tant, aquells que són un referent, per exemple, de Vox o Aliança Catalana a Europa, com és el cas de Meloni, resulta que són tremendament incompetents i incoherents. Val? Jo la veritat que agraeixo que hi hagi partits, com per exemple en aquest cas Junts per Catalunya, i ara ja parlo més en clau catalana, que hagin volgut posar ordre, transparència i una miqueta de criteri per denunciar que la solidaritat dels catalans ha estat molt majoritària en els últims anys pel que fa a aquests menors, perquè efectivament, per molt irregulars que siguin, són persones i mereixen ser ateses com a tal, són subjectes de dret internacional, però no pot ser que els catalans en l'espoli fiscal hi sumem aquesta pressió, no?, de que quan volem posar ordre se'ns digui xenòfobs. Escolta'm, si nosaltres hem estat més solidaris del que podem, vol dir que hi ha comunitats autònomes que han estat menys solidaris del que els hi tocava, i per tant segurament la xenofòbia i el racisme la trobaríem en altres banderes autonòmiques. I finalment una última dada. Moltes vegades se'ns diu que el govern d'Espanya i el govern de Catalunya són molt progressistes i que estan en contra del que ells han anomenat els bulos o la màquina del fango. Doncs m'agradaria dir-vos que així com a Itàlia es van destituir aquests tres funcionaris per perdre un referèndum, a Espanya l'única persona que s'ha destituït ha estat per precisament donar llum a la foscor, que va ser una funcionària de Seguretat Nacional per informar, per penjar a la web informació que donava transparència sobre quines eren les dades exactes sobre la crisi migratòria que teníem a Ceuta.
4: Són les 10:33, deixeu-me dir una cosa molt ràpida, que és que a la farmàcia de Provença 156 de Barcelona ja no tenen ulleres des de fa bastantes tones, que ara ens han trucat de la farmàcia dient-nos que, si us plau, que avisem que ja no els hi queden ulleres, que en tenien a primera hora, però ara ja no, perquè estan en molta gent a buscar ulleres a la farmàcia. Que sapigueu, si ens esteu escoltant i teníeu previst anar cap allà, o esteu anant cap allà, Provença 156, la farmàcia Barcelona, ja s'han esgotat les ulleres. Dit això, algú vol dir alguna cosa més sobre aquest tema o anirem a publicitat i farem un cas del contenidor?
18: Jo, si em deixeu dir només una qüestió...
4: Potser,
18: jo
4: crec que... Isabel i Gina, crec, pot ser?
18: Sí, sí, sí.
4: Isabel i Gina.
18: Mira, jo només crec que també hi ha un plantejament global, és a dir, si parlem de política i de política global, jo crec que la gran qüestió és que Europa no pot tenir 27 polítiques migratòries. És a dir, tenim lliure circulació, moneda comuna per a molts estats, a la majoria, fronteres interiors pràcticament eliminades i un mercat únic, conceptualment un mercat únic, no? Però encara tenim una política immigratòria diferent en aquests 27 estats, no? Això és insostenible. Per què? Perquè si una persona entra irregularment a una frontera exterior europea, el debat ja no és, ja no pot recaure exclusivament sobre Espanya, Itàlia, Grècia o Polònia. És una qüestió de responsabilitat exterior europea. I això també implica coordinació, procediments comuns d'asil, de retorns dignes i efectius i vies legals d'immigració i mecanismes reals de solidaritat.
17: I també d'exigència des de la Unió Europea amb el Marroc. Perquè no afavoreixi la immigració irregular, que no sigui permissiva, que sigui contundent, perquè no hem d'oblidar que Espanya i França són els principals inversors al Marroc, que és una dictadura, per molt que alguns ho vulguin silenciar, i que quan vol es gasta els diners, i si no, per al Mundial del 2030 està construint 4 o 5 camps de futbol espectaculars de 100.000 espectadors i, en canvi, no són capaços d'arrimar l'ombro per frenar la immigració irregular.
4: Gina.
16: Sí, jo només volia matisar respecte del que ha dit el Borja, que haver sigut solidari puntualment no t'eximeix de la possibilitat de ser racista, de la mateixa manera que tenir dona o tenir germanes no t'exigeix de la possibilitat de ser masclista, no? I que en aquest cas jo crec que no ser racista implica més que una solidaritat transitòria, sinó un canvi de sistema del qual Junts per Catalunya, per exemple, però perquè és el que comentava el Borja, però qualsevol altre no ha participat mai de voler fer, no?, aquest canvi. De fet, al contrari, sobretot s'ha començat a parlar d'immigració i de totes aquestes qüestions quan l'extrema dreta l'ha posat sobre la taula i alguns han començat a comprar-li el discurs i l'agenda.
4: Fem una pausa, és d'un minut i... Mira, us ho diré exactament. Un minut i 16 segons. I quan tornem fem un cas d'un contenidor, perquè hi ha un estafador que anda suelto per Wallapop, amb diverses víctimes. Molt probablement més d'una desena. Un segon.

0: què de tot plegat.
1: Dos quarts i mig d'onze. Ens ha arribat un cas del contenidor del Món a la redacció que demostra fins a quin punt podem quedar desemparats davant d'una estafa i com quan hi ha molts diners de per mig sembla que el malson es pot pràcticament allargar in eternum. Però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o surrealista i teniu la sensació que ningú us ajuda, contacteu amb el contenidor del Món a RAC1 i almenys nosaltres el que segur que farem és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge escrit o amb una nota de veu al WhatsApp del Món a RAC1 al 669-1010, 669-1010, o amb un correu electrònic, allà us podeu estendre una mica més, a elmón@rac1.net, elmón@rac1.net. Hola, Lluna, bon dia.
0: Hola, Sergi, bon dia.
1: I saludem també el Xavi. Bon dia, moltes gràcies, Xavi.
2: Hola, bon dia.
1: Xavi, m'ha comentat que tu utilitzes molt el cotxe. Com és això?
2: Sí, sí, sí, és el cotxe que tenim la família doncs, per fer tot, no? per anar a comprar, per fer el dia a dia, per anar de vacances, per anar a treballar, per tot.
1: I fa poc que t'has canviat el cotxe, oi?
2: Sí, sí, just el 31 de març em vaig comprar un altre vehicle, un altre cotxe.
1: Quin cotxe tenies abans?
2: Doncs tenia un Volkswagen Golf GTI de color vermell.
1: D'acord. I què em vas fer d'ell?
2: Doncs com que em canviava el vehicle per un elèctric, el vaig posar a la venda a Wallapop.
1: Val. Et va contactar algú?
2: Sí, em van contactar diverses persones, entre elles doncs, un concessionari de Vilanova i la Geltrú, que m'oferia un contracte que a mi em va resultar doncs, normal dintre del sector, que era una gestió de venda on durant 90 dies el concessionari tenia el vehicle per gestionar la venda i passats aquests 90 dies doncs liquidaven l'import del vehicle tant si l'havien venut com si no l'havien venut.
1: Això és un home d'un concessionari, eh? O sigui, parlant en nom d'un concessionari.
2: Sí, correcte. I de fet, doncs, des del perfil de Wallapop anàvem parlant, jo vaig fer un rastreig de ressenyes i de més i el perfil de Wallapop té 157 ressenyes amb un 4,9 de puntuació. Per tant, res em va fer sospita que passés el que ha acabat passant.
1: Ja. D'on és aquest concessionari?
2: A Vilanova, Vilanova i la Geltrú.
1: Vilanova i la Geltrú. Entenc que quedes amb aquest home per vendre-li el cotxe?
2: Correcte. Vam començar les converses al febrer i el 23 de març vaig a Vilanova a deixar-li el vehicle i a signar el contracte aquest de gestió de venda durant 90 dies.
1: Val. Quin preu vau pactar, si es pot saber?
2: 21.000 euros.
1: 21.000 euros. Això el...
2: 23 de març.
1: 23 de març. A partir d'allà, què passa?
2: Doncs entremig jo li vaig fent alguna pregunta, no? Escolta'm, com va la venda? Perquè si el venia abans, el contracte deia que l'havia de pagar abans, diguem-ne. I durant aquest termini, doncs, la veritat és que molt bé a nivell de conversa. Jo preguntava i ell em contestava de forma molt ràpida, però el que m'anava dient és que doncs, el vehicle encara no l'havia venut, que hi havia diverses persones interessades que l'havien anat a veure, però que no s'havia acabat de materialitzar encara cap traspàs del cotxe, diguem-ne, o cap venda del vehicle.
1: Quan veus que ja passen aquests 90 dies, què fas?
2: Doncs quan passen els 90 dies, jo li escric de nou i li pregunto, escolta'm, ja han passat els 90 dies, no sé si s'ha venut el cotxe o no, però entenc que em toca cobrar perquè ja han passat els 90 dies i, per tant, doncs, te n'has de fer càrrec tu de l'import del vehicle si no l'has venut.
1: Clar. I què et diu?
2: Doncs va donant llargues, diguem-ne, no? Des de que el seu gestor de l'entitat financera amb la que treballa està de vacances, fins que necessita alguns dies més perquè li han d'alliberar diners de la pòlissa de crèdit per pagar-me el vehicle, però necessita presentar-li al banc doncs, alguns documents que justifiquin que ell compra el vehicle per vendre-me'l, i tot això durant 3 setmanes aproximadament, doncs va donant llargues i llargues i llargues.
1: Fins?
2: Doncs fins al 8 d'agost, que el 8 d'agost jo Abans del 8 d'agost jo doncs, vaig consultant periòdicament durant aquests dies a Google si hi han ressenyes, diguem-ne, i resulta que fins aquell moment a Google no hi havia hagut cap ressenya i trobo doncs, dues ressenyes de persones que o que expliquen a través d'aquestes ressenyes de Google un cas calcat al meu, la mateixa circumstància que la meva. I aleshores el que faig és doncs, estirar una mica del fil, contacto amb aquestes persones a través d'Instagram i ens posem en contacte i sembla doncs, que no som les úniques persones afectades en aquest sentit.
1: Avui, a 11 d'agost, has cobrat?
2: No.
1: No. Quants dies fa que va acabar el termini de 90 dies?
2: Doncs el 23 de juny.
1: 23 de juny. Per tant, pràcticament un mes i mig.
2: Correcte.
1: No, ja el fa, el mes i mig, us anirem camí dels dos mesos.
2: Correcte.
1: Quina és l'última vegada que has parlat amb el comprador?
2: Doncs amb el comprador jo vaig parlar-ne el dia 7 d'agost. Des de llavors, doncs jo li vaig proposar anar a veure el concessionari per signar un contracte de rescissió amistosa del contracte inicial que teníem. I la seva resposta va ser que ell no havia de signar cap document i que ell volia cobrar la seva comissió per la venda del vehicle.
1: I va quedar aquí.
2: I des de llavors no ha contestat a cap WhatsApp més.
1: Qui són les dues persones afectades amb qui has parlat?
2: Doncs els vaig trobar a través de Google, com deia, vaig contactar amb ells per Instagram i amb qui jo he anat parlant aquests dies és el Raül.
1: Raül, bon dia.
3: Hola, bon dia, Sergi. Bon dia, Xavi. Què tal, com esteu?
1: Molt bé. Quan comença el teu malson, podríem dir-ho ja, Raül?
3: Déu-n'hi-do, Ret. Déu-n'hi-do. Bastant abans. És molt calcal, però bastant abans. Nosaltres comencem al setembre del 25, amb un cas molt similar. Nosaltres posem a la venda, decidim la meva dona i jo posar a la venda la nostra autocaravana i la posem en xarxes, el típic, no? A Wallapop, cotxes.net, etcètera, etcètera, i ens contacta a través de Wallapop aquesta persona, que, com diu en Xavi, té molt bones referències i ens proposa aquest tipus de contracte de gestió de venda. Per nosaltres, finalment, és com molt còmode, no? Perquè dius, bueno, ensenyar la caravana doncs era complicat i d'aquesta manera s'ocupava de tot, podíem cobrar una miqueta menys, però va, ens anava bé. Clar. Així ho fem, signem i estem així fins al desembre. Això era el setembre, el contracte s'havia de vèncer el desembre del 25, el 27 de desembre, i el mateix, de mentre anem parlant i tot bé, tot perfecte, fins que arriba desembre i no cobrem, i comencen les excuses. En aquell moment ens devien pues, 53.000 euros de l'autocaravana. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Llavors comencen excuses, comencen coses, que si la pòlissa, que si no sé què, que si no sé quantos, però no cobrem, fins que arriba un punt que ens arriba, a base de molt insistir, ens arriba una carta d'un advocat seu que ens diu que efectivament té problemes de pagament, però que vol arribar a un acord, que vol resoldre el tema, i ens fa una carta de compromís de pagament conforme al març del 26 ens pagaria el capital inicial menys uns interessos de 1.500 euros, o sigui, en total 54.500 euros.
1: Perfecte.
3: Que s'haurien de pagar, com dic, a finals de març.
1: Molt bé, finals de març del 26, estem a 11 d'agost del 26. Heu cobrat?
3: Hem cobrat un pagament parcial, que vam cobrar 20.000 euros precisament al març a base de molt insistir, perquè va arribar al març i el mateix ens va enviar justificants de transferències però que mai van arribar a la nostra compte, temes de nou d'excuses, una carta de l'advocat renunciant a representar-lo per incompliments, nosaltres ja molt nerviosos, sí, sí, i finalment vam aconseguir això, que a base de molt insistir, ens va fer un pagament parcial de 20.000 euros, quedant un remanent de 34.500, que a dia d'avui, com diem, 11 d'agost, doncs no, doncs no hem cobrat. Sí, sí.
1: Una cosa important, tant tu, Raül, com el Xavi. Vosaltres signeu un document. Hi ha un contracte per mig.
3: Exactament. Sí, sí.
1: Té oficina, aquest concessionari, com a tal?
3: Aquest és un altre tema. El concessionari existeix, o sigui, tu pots anar allà, a l'adreça del contracte surt l'adreça del concessionari, que no és la mateixa que la raó social de l'empresa. Nosaltres vam presentar, per exemple, un monitori a Vilanova per fer un procés que fos ràpid per poder cobrar el deute, perquè podíem acreditar que havíem enviat burofaxos, havíem intentat una solució amistosa, etcètera, etcètera, etcètera, amb tots els justificants. I aquest monitori doncs, el van tirar avall al jutjat de Vilanova en 3 setmanes perquè deien que no podien localitzar-lo i que com no existia el concessionari a l'adreça de la raó social, tot i que teníem DNIs, teníem contracte amb altra adreça, etcètera, etcètera, doncs que Doncs que no es podia fer res. Llavors vam optar per una denúncia penal. Sí, sí.
1: I en quin procés està aquesta denúncia penal?
3: Doncs està presentada ja des de fa setmanes i ara els nostres advocats estan treballant amb això precisament per presumptes delictes. Sí, sí.
1: Amb els Mossos no heu parlat mai? Ni tu, Raül, ni Xavi?
4: Jo sí que vaig parlar amb Mossos.
1: Perdó, Xavi primer i Raül.
4: Sí, sí. Jo sí que vaig parlar amb Mossos. Jo, de fet, el dia 8 d'agost vaig anar al concessionari per intentar parlar amb ell, com deia abans. Sí. En el concessionari té molts vehicles, és a dir, ell té una campa allà amb vehicles exposats, en aquest sentit. Com que no el vaig trobar, no el vaig localitzar, jo el mateix dia 8 vaig anar a la comissaria dels Mossos de Vilanova. Amb els Mossos de Vilanova doncs, ens van dir que sense cita prèvia era difícil que ens poguessin atendre, sí, perquè estaven molt, molt col·lapsats, i aleshores jo em vaig dirigir a la comissaria de Mossos de Sant Vicenç dels Horts, que és on jo resideixo, on jo visc, i allà doncs, els hi vaig aportar tota la documentació que jo tenia, les captures de pantalla de les converses a Wallapop, les converses a WhatsApp, el justificant de la transferència, perquè ell, com deia el Raül, a mi em va arribar a enviar el 25 de juliol un justificant de la transferència conforme sortien els diners del seu suposat compte de CaixaBank i anaven al meu suposat compte del Banc Sabadell. Aquests diners mai van arribar. I per tant, doncs, el mateix dia 8, després de visitar el concessionari, jo vaig passar per Mossos a posar la demanda i els Mossos ens van dir doncs, que es tractava d'una demanda que havia de ser penal per l'import, per una banda, perquè havia enviat documentació falsa, uh-huh, i fins i tot perquè el mateix dia 8, després de posar la demanda a Mossos, jo vaig demanar un informe del vehicle a la DGT i resulta que ell m'havia dit que el vehicle no l'havia aconseguit vendre encara i aquest vehicle està a nom d'una empresa ara mateix. Per tant, entenc que sí que l'ha arribat a vendre.
1: Clar, clar. És que molt probablement ell l'ha venut, el tema és que s'haurà quedat als calés, clar. Raül, tu saps si hi ha més persones afectades a banda del Xavi, l'altre afectat que ha comentat el Xavi tu?
3: Sí, el que va passar és que nosaltres, com ja estàvem molt nerviosos, molt neguitosos, i a més sentíem per part de l'altre advocat, com et dic, que semblava que hi havia més casos, saps allò que en converses es deixa caure i semblava que hi havia, nosaltres vam començar doncs, a intentar localitzar gent. Vam ficar, com diu el Xavi, que per això ens va contactar, doncs, ressenyes a Google. Quan desapareixia el puesto de Google, el tornava a creure per a crear, perquè sobtadament, sempre que el creava, al cap de 2-3 dies s'eliminava. Llavors havia de tornar-lo a fer i tornar a ficar la ressenya, etcètera, etcètera. Vam crear un usuari d'Instagram per veure si podíem captar gent. I en aquest període de gent ens ha contactat 9 persones. Hosti. 9 persones. Que per ara que tinguem, que segons ells els seus casos són, bueno, tots els casos són extremadament similars, per no dir calcats, i si sumem l'import de les quantitats que ens han dit aquestes persones que en aquest moment tenen com a deute pendent, estem sobre els 215.000 euros, si sumem tant el Xavi com el meu. Sí, sí.

0: Clar, doncs serà molt curiós que no puguis localitzar on viu aquesta persona, però hi ha un concessionari amb una adreça, amb uns cotxes, en un pàrquing. O sigui, potser no viu allà, totalment, però clarament hi treballa, pel que sembla. Bueno, hi treballa, estafa. Clar, hi ha una cosa també que... A tot el tema que dieu de les bones referències a Google, aquest és un altre tema, també, perquè en general tots ens movem i ens basem molt en les referències a Google. I si estem parlant d'una persona que ha estafat mínim a pràcticament una dotzena de persones amb, un, amb una suma total de més de 200.000 euros de deutes, és curiós que tingui tan bones referències a Google. No sé si també deu haver-hi alguna mena de bot o alguna cosa, les deu crear ell, no ho sé. Tu, Lluna, has investigat una mica el perfil d'aquest Perla?
1: Sí, bueno, jo he investigat el perfil més de l'empresa que té el cotxe ara.
0: Ah,
1: que també és sospitosa, perquè és una empresa, com deia el Xavi, que la podem localitzar al barri de Salamanca de Madrid, però un cop accedeixes com a les dades d'aquesta empresa i trobes el nom de la persona que n'és propietària, veus que aquesta persona és propietària també de moltes altres empreses, que són societats limitades totes, que totes tenen el mateix capital social d'entrada, idèntic, o sigui, la mateixa, bueno, els 3.000, que és com el mínim exacte, i són empreses que són d'oficis totalment diferents, vull dir, des d'estètica fins a advocats. És molt raro tot plegat, perquè a més és això, totes estan a Madrid, però quan tu busques el nom de l'empresa al Google Maps no t'apareix res. I si tu busques, si tu poses l'adreça que consta que estaria allà l'empresa, també jo he fet la cerca posant les adreces i mirant amb el Street View del Google Maps i tampoc hi és l'empresa. Llavors, és tot molt raro. És una persona que és ella l'única administradora i soci de les empreses, cada any n'obre tres... No ho sé, vull dir, jo entenc que deu haver-hi una vinculació entre el senyor del concessionari i aquesta empresa, perquè, evidentment, són els que tenen el cotxe ara.
0: Raül, Xavi, per evitar que hi hagi gent que ara s'estigui venent el cotxe i l'hagi anunciat a Wallapop o en d'altres plataformes, que es pugui trobar en una situació com aquesta, com es diu l'usuari d'aquesta persona? Més que res perquè algú li salti les alarmes i els contacta.
2: Es diu Vehículos de Ocasión.
0: D'acord. Doncs si algú està venent un cotxe i l'està venent a través de les xarxes socials i el contacta algú que d'usuari es diu Vehículos de Ocasión, que sàpiga que es pot trobar en situacions com aquestes.
3: Jo si em permets un comentari original també sobre això de la part de Wallapop, que és molt curiós perquè nosaltres també vam denunciar la compte a Wallapop. Em sembla que l'he denunciat 5 o 6 vegades,
0: sí.
3: Fins i tot adjuntant la denúncia. Sí, perquè veiessin que no ens estaven inventant res, sinó que hi havia una denúncia penal contra aquesta persona per això i les converses que ens havia tingut. I a dia d'avui, i em sembla que la primera vegada que vam intentar que tanquessin aquesta compte va ser fa cosa de 5 mesos, a dia d'avui no ho hem aconseguit. Aquesta ens diuen que, bueno, que ho monitoritzaran, etcètera, però res, de res.
0: Aquesta
3: I continuaran fent.
0: Aquesta és l'altra, amb aquest tipus de coses, que moltes vegades n'hem parlat, de problemes amb diferents xarxes socials, i que les xarxes socials, escolta, com si sentís ploure, a mi aneu-vos queixant, que això no va amb mi. Xavi, Raül, ens aneu informant de qualsevol cosa, val?
3: Molt bé.
2: Perfecte,
3: Sergi. Moltes gràcies per tot.
2: En aquest cas, jo, també per acabar, jo vaig fer un escrit a la DGT el diumenge després de posar la denúncia, demanant d'alguna forma algunes mesures preventives, diguem-ne, en aquest cas, no? Si es localitza el vehicle, demanant que, sisplau, s'immobilitzi i com a mínim que no pugui sortir del país el vehicle, perquè Mossos ens ha dit que fins i tot moltes jugades, en aquest cas, doncs treuen el vehicle del país i arriben a canviar el número de vestidor i matrícula i de més, perquè sigui localitzat i localitzable. Jo he demanat també els canvis o la documentació que ha comportat o que ha autoritzat els canvis de nom, perquè la DGT indica que el venedor ha de signar un document d'autorització perquè es pugui canviar el nom del vehicle, i jo no he signat cap document en aquest sentit. Per tant, jo crec que aquí pot haver alguna falsificació de la meva signatura en aquests canvis de nom. I sobretot, doncs, això, no? que donar-vos també les gràcies a vosaltres per escoltar-nos i, sobretot, fer ressò perquè això no li passi a més persones. Sabem que ara hi havia un altre cas d'un noi que ha deixat un Mercedes o que li ha deixat un Mercedes recentment i que el personatge li demana 3.000 euros si vol recuperar el cotxe, diguem-ne, no?

0: Aleshores, bueno, sobretot gràcies per això, per ajudar-nos a fer ressò
1: Estem
0: i que
1: parlant
0: la gent...
1: d'extorsió directament, ja, clar.
0: Bueno, sí, el que passa és que en el contracte ell ja es protegeix dient que si una de les dues parts es tira enrere, hi ha una penalització de 3.000 euros, diguem-ne, no? Aleshores, ell ja ho lliga bé perquè això passi.
1: Doncs molt important això, si hi ha algú que estigui i tingui previst vendre's el cotxe, que sàpiga que hi ha un concessionari, una mena de concessionari, si se li pot dir així, a Vilanova i la Geltrú, de vehicles de segona mà, que es mou a través de plataformes com Wallapop i que, com a mínim, doncs deu més de 200.000 euros a pràcticament una dotzena de clients i en situacions tan estranyes com aquestes que ens explicaven el Xavi, el Raül i la Lluna. Gràcies a tots dos i estem en contacte. Gràcies per la confiança.
2: Fantàstic.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Vols dir alguna cosa més, Lluna?
3: No, res més. Jo espero que es resolgui i bueno, a veure si van a fer-li una visita al concessionari, perquè si continua venent cotxes, allà ha d'estar. No,
1: a mi això em sorprèn molt.
3: A mi, jo és el que no entenc, saps?
1: Em sorprèn.
3: Vull dir...
1: És
3: el que
1: sorprèn perquè no ho entenc, eh? Vull dir, no sé.
4: Jo vull creure que els Mossos d'Esquadra, arran d'aquestes denúncies i la reiteració de les mateixes, i també la pròpia gravetat, perquè serien diversos delictes presumptament comesos per aquestes concessionari i altres còmplices que podria tenir, jo dedueixo que els Mossos tenen oberta unes diligències d'investigació, han traslladat les mateixes al jutjat, i jo el que aquí no descartaria també és una pròpia personació dels afectats al jutjat, un cop coneguin on quin és el número, el jutjat, etc, i a partir d'aquí demanar al jutjat, si és que no ho fa directament l'administració o els Mossos, unes mesures cautelars d'immobilització del vehicle, de no sortida del país, etc, etc, etc, per com a mínim garantir el bé i que pugui ser retornat al seu moment, al seu fins ara encara legítims propietaris.
3: Sí, perquè això no sé si ho ha dit el Raül, però la resta de persones que també estan afectades han presentat una demanda conjunta.
1: Ah, això està molt bé.
3: Això està molt bé, perquè, de fet, o sigui, estaven tots en un grup de WhatsApp conjunt, el Raül i la seva dona al final van sortir, perquè com que ells ja havien posat la seva primer, per una altra banda, l'advocat els hi va dir que no calia, diguem-ne, però hi ha una denúncia, bueno, hi ha una demanda conjunta de 8 o 9 persones afectades també. Llavors, jo entenc que això també farà que s'ho mirin amb uns ulls encara més...
4: I també si poden, doncs que s'adrecin a la Fiscalia. Si hi ha una qüestió penal, Fiscalia, un de les seves temes que ha de tractar sempre és la defensa de l'interès públic, en aquest cas, de l'interessos dels afectats o dels estafats.
1: Isabel?
5: Jo estic d'acord amb el que diu l'Alberto ara, que estava dient. És a dir, al final el mecanisme ha de ser el mecanisme regulat, és a dir, la denúncia oficial, la denúncia interposada i, per tant, amb tot el procés judicial que s'obri. Però després, jo escoltant a les dues persones que ens explicaven el seu cas, abans d'escoltar-los, quan ens heu dit que tractaríem aquest tema, a mi se'm plantejava, no?, doncs que sempre hi ha una vulnerabilitat digital, no?, és a dir, que moltes vegades doncs, tot allò que ens arriba no és cert, i que tens la sensació doncs, que hi ha un perfil de persones que potser és més vulnerable i que, per tant, està més susceptible, és més susceptible que l'enganyin, etc. Però, clar, avui he escoltat a dues persones que tenen molt control de tot el que representa les xarxes, que comproven, que no es deixen enlluernar per fotografies impecables o per documentació aparentment autèntica o per mil coses, no? Per tot allò que no només la IA, sinó tot l'univers digital ens ofereix i que, per tant, ens sembla doncs, que hi ha un perfil que és més fàcil que hi hagi. Per tant, tenim un problema quan la realitat del que nosaltres estem veient és una realitat que ens enganya, no? I que ens enganya fins al punt que no hi ha manera després de sortir d'aquest engany, no? Jo crec que aquesta també és una reflexió important, no? És a dir, no només estem parlant de persones, imagineu-vos, doncs, ja el que ens trobem, que n'hem parlat alguna vegada, no?, en aquells debats de la necessitat de que hi hagi una responsabilitat també per part del govern, en tant que la seguretat digital és una seguretat del dret del consumidor. És a dir, és així de clar. No pot ser, i més en el món on estem avasats, no? Hem de tenir aquesta seguretat del consumidor vinculada a la seguretat de la digital, evidentment.
1: Totalment d'acord. Isabel, són les 11 i 1. Fem una pausa, són 2 minuts, tornem i rematem la tertúlia. Un segon.
6: RAC 1.
7: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat. Tornen els electrodells del Corte Inglés.
8: Fins al 19 d'agost tens un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics d'AEG, Midea, Bosch, Haier i moltes marques més.
9: I fins a un 20% en una selecció de petits electrodomèstics de Rumba, Dream i Remington, Cosori.
8: Fins al 19 d'agost, electrodells del Corte Inglés i Hipercor. Aprofita-ho.
9: Consulta les condicions, les marques i els models que participen al Corte Inglés Ponés.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
11: Verisure.
6: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
12: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
6: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
12: Al món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
1: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
13: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
14: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
13: Calli, dona, no exageri.
6: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El món a RAC 1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió.
15: El perquè de tot plegat.
1: 11 i 4, si us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber, Marçoi? Bon dia.
16: Bon dia. Doncs que Protecció Civil adverteix que no és bo mirar l'eclipsi sense descansar la vista, tot i portar les ulleres específiques per fer-ho. Cal que els ulls tinguin estones de repòs per evitar problemes visuals. Així ho ha explicat aquest matí aquí al Món a RAC 1 la sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
17: És dolent mirar directament el sol, eh? I tampoc ho hem de fer massa estona, tot i portant les ulleres, eh? Uns segons, aturar una mica, tornar a mirar, però no massa estona. I no només nosaltres, eh? Les persones adultes, sinó també, deixeu-me dir sempre, com fem a Protecció Civil, persones vulnerables, els nens, sobretot mirem que les portin ben posades...
16: A més, també ha assenyalat que s'està fent tot el possible per evitar el col·lapse del país davant de la previsió de gran mobilitat cap al sud de Catalunya demà per veure l'eclipsi. En aquesta línia, Trànsit demana utilitzar alternatives a l'AP7 per anar fins als punts d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, han organitzat el govern Té a Punt un dispositiu especial. En té més detalls des del Servei Català de Trànsit, Eudald Martínez.
18: Trànsit avisa que demà pot ser un dia complicat a les carreteres, especialment a les del sud del país. L'AP7 pot ser el punt més conflictiu i per això recomanen buscar alternatives, com ara l'A7 pels que es moguin pel Camp de Tarragona i l'N420 o la T11 pels que vagin cap al Baix Camp. De 5 de la tarda a 12 de la nit també es prohibirà la circulació de camions en sentit sud des de Martorell a l'AP7 i des de Vilafranca del Penedès a l'N340. Tot plegat sota la supervisió de 180 agents dels Mossos de Trànsit que controlaran especialment que cap vehicle s'aturi als vorals de les carreteres per veure l'eclipsi. Ho avisava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
19: Aquí nosaltres, en aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passada tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant, serem molt insistents.
18: Pel que fa a l'operació tornada, Trànsit recomana endarrerir tant com es pugui aquest retorn.
1: Gràcies, Eudald. Per cert, que el 112 reforçarà més d'un 15% la plantilla per l'eclipsi.
16: Sí, Emergències preveu un augment de les trucades del 10 al 15% entre les 6 i les 9 de la tarda de demà, coincidint amb l'eclipsi. Per tot plegat, hi haurà una mitjana de 52 gestors treballant a la tarda i entre 54 i 59 en hora punta. De fet, apunten que la gran càrrega de trucades tindrà dos pics, un a l'hora d'abans del gran fenomen i l'altre a l'hora després.
1: I, atenció a això, a Canàries, Mar, han desmantellat una xarxa dedicada a captar menors per explotació sexual.
16: Sí, les víctimes...
1: No riguis, m'he quedat sense aire per explotació sexual.
16: Les víctimes... Això no fa gràcia. Les víctimes eren menors no acompanyats que es trobaven en centres d'acollida en situació de vulnerabilitat. L'organització aprofitava per treure'ls de les illes i traslladar-los a la península i França, on alguns haurien sigut sotmesos a explotació sexual. Ara la Guàrdia Civil ha detingut 5 persones.
1: Ah, no es pot quedar un sense aire, tu. Gràcies, Mercè. Pobre
16: Sergi, fins ara.
1: Va, són les 11 i 7, quan anem deixant aquí, sobretot per si heu d'anar i agafant posicions per anar a veure l'eclipsi. Ja heu sentit de l'Imma Soler, de Protecció Civil, que ha dit, aneu-hi en temps, aneu-hi ja. Si l'Alberto Fernández Díaz agafa ja la moto per anar cap a l'Ebre, doncs tothom, ja, que ocupi posicions.
4: En minuts.
1: En minuts. Alberto Fernández Díaz, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Gina Rigol, Borja, Aitor Arriaga i Isabel Lleuger des de la distància. Avui us hem sentit menys, però calia fer aquest exercici també de servei públic. La setmana que ve us podrem escoltar molt més, segur. Gràcies a tots tres.
20: Gràcies.
1: Bé, que seguim aquí al Món RAC1, que ja sabeu, fins al migdia encara, 50 i pico minuts de programa per davant. Que bé, un segon.
15: El perquè de tot plegat.

0: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: Són les 11 i 10. Apunteu-vos a aquest projecte. Epur Llibres. E-P-P-U-R Llibres. D'aquí una estona en parlarem, al món a RAC 1, perquè, per exemple, tots hem sentit a parlar i hem estudiat Galileu, tots hem sentit a parlar i hem estudiat Faraday, Mendel, però, molt probablement, mai ningú, o pocs, a no ser que siguem doncs, físics o científics o del món de la química, per exemple, o del món de la biologia, no ens hem anat a interessar prou pels estudis que van fer en si, és a dir, per allò que van apuntar en una llibreta, per allò que van presentar un dia. I ara, aquest projecte que es diu Epur Llibres està tornant a la vida aquells textos que genis de la nostra història i que molt probablement entenem el món de la manera que l'entenem per gent com ells, van escriure i els està recuperant en català. Els estudis científics de gent com Mendel, com Faraday, com Galileu, en català. I ja els tenim disponibles gràcies a aquest projecte Epur Llibres i ara vull conèixer les intríngulis d'aquest projecte. Però, abans, vull que tornem a parlar un moment de l'eclipsi, perquè ens hem fet moltes preguntes aquests dies, però n'hi ha una que no ens hem fet encara, almenys aquí al món a RAC 1, que és com afecta tot plegat als animals. Ells deuen ser els únics habitants de Catalunya que estan a la Lluna i encara no saben el que ha de venir, i no en quedaran precisament al marge. De fet, per molts d'ells és un gran impacte. Així que, si teniu animals domèstics, viviu al camp o senzillament teniu curiositat, pareu bé l'orella als propers minuts de ràdio. Parlem amb una persona que ens pot explicar la reacció dels animals i certs consells per si en tenim algun al nostre càrrec. Ell és el director del Parc Astronòmic del Montsec, el Salvador Ribas. Bon dia, moltes gràcies.
2: Hola, molt bon dia.
1: D'entrada, per tranquil·litzar tothom qui té animals domèstics, hem de protegir els gossos, els gats, d'alguna manera, si estan a l'exterior per l'eclipsi, o ells no tenen cap problema amb el que està a punt de passar?
2: Hem de tenir present que eclipsis n'hi ha hagut sempre i totes aquestes espècies han sobreviscut a milers i milers i milers i milers d'anys i han arribat fins aquí. Per tant, vol dir que no els hi passarà res greu, o millor dit, res que no sigui irreversible a cap de les espècies del planeta Terra. El que passa que sí que, evidentment, com que hi ha un canvi de temperatura, hi ha un canvi de lluminositat, s'enfosqueix abans de temps, per dir-ho d'alguna forma, doncs això pot alterar el seu ritme vital durant aquell dia. Però passat això, doncs no els hi representa cap problema a llarg termini, segons els estudis que hi ha, que no són masses, de l'afectació doncs, dels eclipsis en fauna. Moltes vegades és més perillós gairebé doncs, el nostre nerviosisme el dia de l'eclipsi per les mascotes que tenim a casa que no pas el propi eclipsi. Si nosaltres ens posem histèrics perduts perquè el telescopi que volíem fer servir no funciona, que perquè no trobem les ulleres d'eclipsi ens posem histèrics perduts, el nostre gos es posarà histèric amb nosaltres. És a dir que, a medida moltes vegades som nosaltres els que els transmetrem neguit en ells per aquest fenomen, ja que per ells doncs, no el poden preveure, no poden saber què passarà i simplement el que notaran és aquesta baixada de llum i temperatura abans d'hora, no?
1: Clar. Alguns experts... Disculpi. Alguns experts sí que recomanen no dur l'animal amb nosaltres a veure l'eclipsi. Això és precisament per aquesta reacció de poder-se posar nerviosos en funció de les reaccions que tinguem nosaltres?
2: Sí, i també pel fet de que normalment doncs, els espais habilitats per observar els eclipsis, com a Catalunya ha muntat tots aquests punts d'observació del projecte Catalunya Mira el Cel, doncs hi haurà milers de persones. Evidentment no és el lloc més confortable per un animal que està acostumat doncs, segurament a un ambient d'un àmbit de persones més reduït, que és el nostre entorn més proper habitual. No? Doncs el nostre gos, els nostres gats estan acostumats al seu entorn vital i els doncs, poden ser molt socials perfectament, però estem parlant de que els anem a enfrontar a un espai que poden haver-hi 10.000 persones, per exemple, com pot haver-hi algun punt d'observació. Oi que no els portaríem a un macroconcert doncs, al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic o al Camp Nou? Doncs, les grans massificacions no són un lloc on ells estiguin còmodes. No? Però, diguéssim, és més per la qüestió social de l'entorn que no pas pel fenomen en si. El fenomen en si doncs, en els animals de companyia els afecta molt poc i el que sí que poden notar més l'efecte són animals de granja o animals en fauna salvatge o els dels zoològics, diguem-ne.
1: Això li volia preguntar. Ramaders, per exemple, o persones que visquin en zones rurals, com pot afectar l'eclipsi als ramats d'ovelles o de cabres, per exemple?
2: En aquest cas, com que és un eclipsi que va molt de capvespre, doncs simplement el que pot fer és que avanci una miqueta el seu comportament de cara a pensar en els seus rituals previs a anar a dormir. És a dir, doncs que quan si fan, és a dir, com que és de capvespre, es farà fos com una miqueta abans, tindran aquesta sensació i avançaran segurament la seva rutina natural als animals que estiguin doncs, en hàbitat lliure, no? O en una zona doncs, que no hi hagi ningú que els empenyi cap a fer una cosa o una altra. No? Però el que sí que doncs, es nota molt més és quan és un eclipsi com el que hi haurà parcial a l'agost del 27 a Catalunya, que és total a Andalusia, que aquell, doncs, com que és molt a prop de migdia, a les 11 del matí, doncs allí en aquell moment sí que el fet de que s'enfosqueixi pot, diguéssim, fer pensar doncs, que ja s'està fent de nit i a les 11 del matí els animals comencin a iniciar rituals de nit, és a dir, rituals d'anar-se'n doncs, cap al seu cau, de menjar si són dels que mengen al cap vespre, o els que són nocturns, doncs, que es pensin que es van enfosquint i comencin a voler-se activar pensant que ja es va fer de nit quan encara és al migdia. En aquest cas, com que és un eclipsi de cap vespre, que és un dels grans reptes doncs, per l'observació astronòmica d'aquest fenomen, en aquest cas que és molt baix a l'horitzó, doncs aquest efecte doncs, simplement serà com un avançament doncs, de la rutina nocturna doncs, per totes les espècies animals, perquè és com que tindran la sensació que es fa de nit una estona abans, per entendre'ns.
1: Pot haver-hi aquest efecte d'una mica de coitus interruptus, d'algú que digui, bueno, ja vaig preparant-me per anar a dormir, no? Estic parlant dels animals, eh? I cada cop
2: sí.
1: Com que torni a sortir la claror i de dir, hòstia, ara què faig, no?
2: Això ja ho explica un company astrofísic doncs, d'Osona, el Pere Planeses, que explicava doncs, en un dels seus llibres que ha publicat de divulgació d'astronomia doncs, de l'eclipsi, comentava doncs, que ell havia vist un eclipsi doncs, en una zona doncs, així selvàtica i que estava doncs, en una zona d'un riu, en una illa, en un illot així doncs, enmig del riu i estaven allí plantats amb els telescopis i al començar l'eclipsi, diversos animals d'aquests de gran mida, tipus, crec que eren hipopòtams que comentava, doncs, van començar a sortir del riu i se'n van anar a menjar a la vora, que és el que fan al capvespre. I en canvi, doncs, al cap d'un moment, quan es va tornar a fer de claror, doncs els animals van tornar com aparentment enfurismats de ell cap a l'aigua altra vegada, perquè clar, quan dona el sol es posen en remull, i quan no dona el sol és quan surten fora de l'aigua. I ens com dir, m'estan putejant, no? Perquè,
1: clar.
2: O sigui, jo estava a l'aigua perquè era de dia, ara se'n fa de nit i se'n torna a fer de dia al cap de 5 minuts, no? En la qual cosa, doncs, aquestes històries, aquestes anècdotes s'han observat especialment per la gent que ha viatjat a observar eclipsis en zones, doncs, en fauna salvatge, en el qual, doncs, no tenen interacció doncs, amb persones i, per tant, el seu comportament és purament natural, doncs han vist aquesta mena de comportaments, de dir, oi, oh, i ara què, no? Ara torno enrere, no? És com que m'estan fotent el pèl, no?
1: I els ocells?
2: Els ocells, doncs, són unes espècies especialment sensibles als canvis de llum. Això ho sabem fins i tot, doncs, que hi ha ocells que quan, durant la nit, per exemple, si tenim un niu a prop de la nostra casa i encenem la llum de la nostra habitació, ells ja es pensen que és de dia i es posen a cantar i s'activen, encara que sigui a les 3 de la matinada, si ens aixequem per anar al lavabo i encenem la llum i afecta la llum a un niu d'un ocell, s'activa. I són molt sensibles a aquest canvi. Per tant, tindran la sensació que es va fer de nit i, per tant, doncs, aniran doncs, cap a niu, cap a, doncs, a posar-se en mode nocturn. I tornaran a reactivar-se quan vegin doncs, que clareja. Com jo us dic, en aquest eclipsi, el ser de vespre, l'efecte doncs, serà doncs, menys notable perquè no hi ha un després massa brillant perquè el sol ja estarà molt baixet. Però serà molt més interessant en aquest sentit per l'estudi. Hi ha alguns quants projectes, per exemple, es diu Umbra Lab, que fan un projecte de participatiu que la gent expliqui el que vegi sobre els animals, que estan fent aquest eclipsi com de prova, però el seu interessant és el del 27 perquè l'eclipsi és molt a migdia, per tant, aquests comportaments animals seran molt més exagerats el de l'eclipsi del 27 que no pas els que tindrem a l'eclipsi de demà.
1: És cert que les girafes són especialment sensibles a aquest tipus d'episodis i que els hi pot provocar certa angoixa?
2: Bé, doncs hi ha estudis de tota mena, de tota tipologia, i doncs, el que passa és que són pocs. I doncs, sí que diuen que hi ha animals que tenen especial sensibilitat per això, perquè són animals que tenen un règim molt extrem, és a dir, que quan arriba la foscor, canvia una miqueta el que comentava abans d'aquests hipopòtams que tenia aquest, que havia vist aquest home doncs, en els manglars aquests, no? Doncs que doncs són animals que tenen un comportament molt canviant de quan es va fer de capvespre. No? Llavors, com que noten que és capvespre, però ràpidament fan el seu protocol de capvespre. Llavors, hi ha espècies, les girafes són d'ells, doncs, que doncs fan aquest canvi de règim de manera com molt sobtada, i llavors, doncs, per tant, de seguida que noten que es fa fosc, doncs, es posen a pensar que es va fer de nit. No? I després es torna a fer de dia, per tant, es tornen a posar que es va fer de dia. Són les espècies que són més, diguéssim, que tenen una resposta més abrupta, podríem dir, al comportament, que solen ser o espècies doncs, que necessiten doncs, que durant l'època, l'hora de sol, estan en remull, com el que comentava abans, o espècies que tenen una certa por o avantatge en el capvespre. És a dir, els animals doncs, que són depredadors de capvespre doncs, sortiran a veure què poden depredar abans d'hora, i els que són preses, els que tenen por de ser preses de capvespre, doncs aquests s'intentaran amagar més ràpid, s'intentaran amagar encara que no sigui tant de nit, perquè tenen la sensació que arriba el capvespre. Al final és un joc de llum. La vida natural doncs, utilitza la foscor i la llum doncs, per amagar-se i per ser vist segons convé, no? Per intimidar o no intimidar, o per caçar o per no ser caçat. I això el que fa simplement és que hi ha un episodi puntual, singular, d'uns pocs minuts al llarg del dia, que altera d'alguna manera el cicle normal. No? I llavors, per tant, en aquell moment canvien el seu cicle, però és una cosa que no s'ha trobat en cap estudi que tingui seqüeles posteriors. És a dir, que un cop se'ls hagi passat aquest emprenyament que dèiem d'aquests hipopòtams, aquestes girafes espantades, quan se'ls hagi passat aquest susto, d'alguna manera, doncs, tornen a la vida normal i no passa res. I no hi ha unes seqüeles de que un eclipsi els hagi portat un trastorn de comportament a posterioritat.
1: Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, moltíssimes gràcies i a gaudir del fenomen demà.
2: Esperem que el temps ens acompanyi, que ara és el repte.
1: Ai sí. Una abraçada, senyor Ribas, gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
1: 11:21, 2 minuts i mig, i seguim, no? Clar.
0: RAC 1.
3: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
4: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Mordoku!
6: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
7: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
6: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
8: Perdona, tindries lloc per dos?
9: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
8: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Mary Shore.
15: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
16: Pues venga, va, vinga, som-hi!
15: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
17: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
15: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
0: RAC1,
15: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 11:24.

0: Aquesta setmana que parlem de ciència més que mai, hi ha una cosa que també necessitem, que és recursos per entendre els fenòmens que tenim davant dels nassos i, en general, per entendre el món que ens envolta. El problema, que molts dels grans textos científics o no els tenim, o creiem que no els tenim, però resulta que sí, no sabem on trobar-los, però sobretot que no els tenim en català. I aquí és on entra aquest projecte que ara us comentàvem de Epur Llibres, amb dues P's, Epur Llibres. És una nova editorial creada pels científics Sergi Pérez i Jordi Barenys amb un objectiu tan senzill com necessari: recuperar alguns dels textos científics més importants de la història i publicar-los i en català. De moment n'han tret 3, però ja avisen que això només acaba de començar, i això és una gran notícia, i ja us avanço que són una delícia. Sergi Pérez, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia, Sergi, moltes gràcies a tu.
0: Escolta, a punt per l'eclipsi de demà o no? Des d'on el veuràs?
1: Doncs mira, jo ara mateix estic desplaçat a La Rioja, en un lloc que sembla especialment adequat per poder-lo veure. És un lloc on tinc una part de la meva història familiar. I sí, estic aquí doncs, més que preparat, sí, amb ulleres, amb part de la família i amb moltíssimes ganes de veure què ens depara demà.
0: Sergi, tant tu com el Jordi sou científics, deia ara.
1: Sí. Com
0: acaben dos científics muntant una editorial?
1: Doncs, com moltes de les coses que passen en ciència, una mica de casualitat. Nosaltres som, efectivament, tenim una formació científica i som totalment nouvinguts a l'àmbit editorial. No és que tinguéssim una especial ganes de ficar-nos-hi, però sí que en algun moment vam detectar doncs, que, ostres, hi ha tot un corpus de coneixement, de textos que són part de la història de la ciència i, per tant, de la nostra cultura, que no estan disponibles en català, que quan els anem a buscar doncs, no hi són. I vam decidir, doncs, de la manera més naïf i amb tota naturalitat, doncs, escolta, anem a fer-los nosaltres. Com tu comentaves, són alguns de... Una mica la nostra aproximació és anar a buscar aquells textos grans. No és que estiguem buscant rareses, allò, un manuscrit ocult que hem trobat a un antiquari, no sé què, sinó, no. Al contrari, són aquells textos que quan estàs estudiant a l'institut, a la universitat, doncs et comenten, no? Doncs mira, Galileu va escriure no sé què, o Newton va fer no sé què i va descriure això, i vas a buscar... Hi ha molta gent que ha escrit sobre aquests llibres, però quan vas a buscar el text original no hi és. Així que no hi és en català, diguéssim, eh? I vam decidir, doncs, escolta, anem a fer-los nosaltres.
0: Quins tres tenim ara?
1: Mira, ara mateix, de fet, comentes tres. Publicats encara en tenim només dos, el tercer està en camí.
0: D'acord.
1: Fins ara tenim el primer que vam treure, que és un llibre doncs, que a nosaltres ens va fer una especial il·lusió, és Un missatge sideral, de Galileu. Clar, el nom en català doncs, potser no és molt conegut perquè fins ara no hi era, però és un llibre que va escriure en Galileu al segle XVII, que es diu Sidereus Nuncius, i que és un llibre doncs, molt, molt emblemàtic dintre del món de l'astronomia en particular, i aquests dies amb tot això de l'eclipsi doncs, val la pena també posar un valor. Però no només a l'astronomia, Galileu va ser una figura molt important en el món de la ciència, sobretot astrònom, físic, però també, diguéssim, va ser una peça fonamental de la revolució científica del segle XVII,
0: sí,
1: que va ajudar a assentar les bases del mètode científic basat en l'experiència com el coneixem ara i no només en l'especulació teòrica, doncs, com veníem fent des d'Aristòtil. I aquest llibre és un llibre doncs, bé petit, molt xulo i que ens va fer molta il·lusió doncs, poder treure. M'han confirmat que t'han arribat les còpies, així
0: sí.
1: Que...
0: Fa uns dies que els llegeixo, que me'ls miro i que els estic gaudint molt.
1: Perfecte, sí, perquè en general nosaltres tampoc anem a buscar coses que siguin purament per ser llegides per científics. Intentem doncs, posar textos que siguin una mica, puguin interessar una mica a tothom, tot i que som conscients
0: que
1: això és molt de nicho.
0: A la gent, exacte. No és text per científic, per tot de fórmules matemàtiques i aquí i allà, no. Vull dir, és algú tant de lletres com jo, doncs està descobrint coses molt interessants llegint aquests llibres que té de científic, bueno, el que té, ja, vés a saber.
1: Que bé, doncs... Que bé sentir-te dir això.
0: Què més?
1: Sí, home, ja hi arribaran. També algun dia, doncs, potser sí, traurem també algun manual de, d'aritmètica, o de geometria, si hi ha algú molt més específic, però la idea és buscar textos una mica que puguin interessar a tothom. Després d'aquest de Galileu, el que hem tret recentment i que doncs, ara estem encara fent alguna mica de promoció, és un llibre de Mendel. Mendel, que també un gran científic conegut per, jo crec que gairebé per tothom, no només per científics, sinó també per no científics, mentre que va sentar les bases de la genètica, fent uns experiments super senzills de creuament de diferents varietats de pesoleres, allò que segur que us ressona, de que sí, si els pèsols verds, els pèsols grocs, no sé què, doncs tot aquest text tampoc estava disponible en català, així que aquest ha estat el nostre segon títol, i un títol doncs, que a mi particularment m'ha fet una especial il·lusió, perquè en aquest cas la traducció l'he fet jo, i a més jo soc, la meva formació basal és en biologia, i vaja, és un, no sé, és un llibre que també és una delícia per la humilitat i per la claretat amb què exposa doncs, tots els resultats que ell va anar fent, no? I el tercer llibre que comentaves, que encara no està publicat, però que esperem poder-lo treure tombant l'estiu, és un llibre sobre un químic, d'un químic, que es deia Michael Faraday. Va ser un químic especialment conegut pels seus avenços en electroquímica i en magnetisme. Però aquest llibre sí que és... no entra, com dic, dintre de les rareses, superrareses, però sí que és una cosa una mica especial. Tampoc és un llibre fundacional, és un recull d'unes conferències que ell va inaugurar a la Royal Society i que, per cert, encara es fan avui dia, unes conferències nadalenques per joves pregraduats, i al llarg dels anys han anat passant en aquestes conferències diferents científics parlant de diferents temes. Ell va fer... en va fer diverses, però aquesta en particular és la transcripció d'una sèrie de conferències que ell va fer parlant sobre alguns fonaments generals de la química, emprant com a excusa una espelma. No? Aleshores, al llarg de les diferents conferències ell anava explicant doncs, coses de la combustió, de com s'aïllen gasos, etcètera, algunes particularitats de la química. Aquest és el que traurem més això, més immediatament, ara quan acabi l'estiu, setembre-octubre.
0: És que això, Sergi, el que esteu fent és realment és un llegat importantíssim, perquè estem parlant de textos científics, no? És a dir, per exemple, el viatge sideral de Galileu, no? Textos que són emblemàtics d'aquests autors, d'aquests científics, d'aquests grans genis de la història, i que no teníem en català fins ara. I, a més, hi ha una cosa també, crec que és interessant, més enllà del disseny, que són preciosos, vull dir, a més són primets, queden molt bé, perquè això també, a vegades, amb el llibre també és important, ha de quedar bé a la llibreria, queda molt bé a la llibreria, i es queden molt bé, sobretot, sobre la taula, quan tens visites, i dius, llegeixes Galileu? Sí, mira. Però més enllà d'això, també és que dins del llibre, els pròleg, etc, expliqueu una mica, també, aquell autor, algun detall curiós de la persona en qüestió, et permet conèixer una miqueta més aquell personatge, que tots ens sonen, però que a vegades potser no l'hem acabat d'aterrar.
1: Sí, per nosaltres, home, això és una cosa important, no aprofitar l'excusa de recuperar un text i també doncs, el fet de poder posar un pròleg que ajudi a contextualitzar, a posar en valor què va representar aquell text, doncs ens sembla xulo. I a més també és una manera de buscar prologuistes que ens ho puguin explicar des del punt de vista actual. Fins ara nosaltres estem molt contents. Parlaves del... El llibre de Galileu ens el va prologar en Joan Anton Català, que és un, doncs, no sé, conegudíssim divulgador, no? Una persona amb qui ens vam acostar, li vam explicar el projecte i de seguida ens va ajudar, va entendre molt el projecte. I clar, és una passada, no? Poder haver comptat amb ell per aquest pròleg, que a més és molt, molt xulo de llegir. Ara doncs, estem també per aquest de Faraday i hem pogut comptar amb la Sílvia Simón, de l'UdG. Bé, no ho sé, és una cosa que nosaltres volem cuidar, no? Tu parlaves de l'aspecte físic, nosaltres intentem cuidar-lo al màxim, fent edicions doncs, que siguin acurades, però també el fet de poder comptar amb prologuistes és una cosa que per nosaltres ho estem intentant treballar bastant. I de moment doncs, estem contents amb com està anant.
0: Per què Epur llibres?
1: Mira, Epur... Epur té moltes lectures. D'alguna manera enllaça inevitablement amb Galileu. Epur, qualsevol que... No cal que sigui científic, qualsevol que ho hagi sentit algun cop, li ressonarà a Galileu. Galileu va ser jutjat per la Inquisició i va ser obligat, ell va poder salvar la vida, però va ser obligat a abjurar dels seus coneixements i d'alguna manera desistir d'ensenyar el que ell havia descobert a costa de que si no renunciava a tot això doncs es podia jugar la vida, i ell va renunciar, va dir sí, d'acord, no diré res de tot això, els meus descobrients no contravenen la fe catòlica, però e pur si muove, no? Va dir, malgrat tot, la Terra es mou. Aquesta frase, que apareix en les seves biografies, sembla que és apòcrifa, en realitat. Sembla dubtós que ell l'arribés a dir o no, no està clar si la va dir o no, però apòcrifa o no, és una frase que ens sembla que resumeix molt bé l'esperit rebel de Galileu, i aquest esperit rebel de Galileu és el que nosaltres hem volgut recuperar amb la nostra editorial. D'una banda, perquè el primer llibre que vam fer era de Galileu, i aleshores ens semblava que encaixava molt bé, però a més perquè, clar, també en un moment en què estem d'emergència de la llengua, nosaltres ens decidim a editar en català, en un moment en el qual sembla que la gent estem llegint només a través de pantalles, doncs ens decidim a publicar llibres en paper. I en un moment en què la desinformació està a l'ordre del dia, doncs nosaltres el que fem és apostar per recuperar les fonts originals, aquells textos que, de nou, són coneguts, no és que siguin rareses, són coses que estan en els llibres de text, que tothom hi parla, però que no hi són aquelles fonts. No? Vosaltres sou periodistes i entenc que enteneu millor que jo la importància d'anar a les fonts originals. Nosaltres també reivindiquem una mica tot això.
0: Totalment.
1: I a més ens semblava molt xulo, no ens agradava com sonava, per llibres.
0: És veritat. Sergi, si algú que ara li estigui picant una mica la curiositat i pugui estar interessat amb els, de moment, els dos primers llibres que heu tret i el de Michael Faraday, que va
1: intentar
0: a mi, gairebé tres, això ho trobarà a qualsevol llibreria? Millor que vagin a la vostra pàgina web i des d'allà ho encarreguin?
1: Sí. Mira, sí, a través de la web nosaltres podem vendre els llibres. De fet, ho hem estat fent. Fins fa poc només ens autodistribuíem. Per tant, era bàsicament vendre al lector final a través de la web o alguna llibreria que ens havia contactat amb nosaltres, doncs també els hi podíem enviar. Molt recentment hem signat contractes amb dues distribuïdores, una pel País Valencià i una altra per la resta de territoris, tant al Principat de Catalunya com a Balears. Podrem trobar els llibres a les llibreries. Però, a més, hi ha una cosa molt xula que ens ha fet molta il·lusió i és que hem pogut fer arribar els nostres llibres a la xarxa de biblioteques públiques. Entenem que és on també té sentit. De moment només a Catalunya, a Balears i València encara no, però a la xarxa de biblioteques municipals, diguéssim, de tot el territori, les biblioteques de les diputacions ja tenen disponibles unes quantes còpies dels nostres llibres i pel que sabem, alguns ja estan en préstec. Per tant, també és una manera que animem a tothom a que faci servir no només pels nostres llibres, sinó una mica per qualsevol. Les biblioteques públiques són un recurs importantíssim que tenim com a país i que val la pena explotar. Però sí, per tant, hi ha diferents vies, biblioteques, llibreries o directament a través de la nostra web.
0: La web, per cert, és epurllibres.cat. Per
1: sí,
0: si algú diu, segur que el Sergi i el Sergi, els dos Sergis, ara estan exagerant, vols dir que són tan bonics? Aneu i veureu el disseny i veureu quina preciositat de llibres. Epurllibres.cat. Per acabar, Sergi, perquè ara en teniu dos i mig, però em consta que d'aquí un temps, sense pressió, seran tres i més de tres, pot ser? És a dir, esteu treballant amb més llibres o no?
1: Sí, mira, nosaltres no ens dediquem exclusivament a això, diguéssim, l'editorial la tenim com a
0: hobby.
1: Com a hobby, sí, més aviat alguna cosa a canvi entre el hobby i l'activisme.
0: Sí.
1: Per tant, això ho dic perquè no pretenem treure 10 llibres any, però sí mantenir aquest ritme de dos o tres llibres any.
0: Perfecte.
1: Sí que pretenem tenir-lo i, mira, més enllà del de Faraday i de la història química de l'espelma, el següent projecte que encara està, diguéssim, més verd, però que ara ja podem fer públic, i que ens fa moltíssima il·lusió, és un llibre que es diu Micrografia, de Robert Hooke. Robert Hooke va ser un gran científic segle XVII, no molt conegut perquè va tenir la mala sort de coincidir a l'espai-temps amb Newton, i Newton el va eclipsar com a figura, permeteu-me que faci servir aquesta paraula justament avui, la d'eclipsar. A més, tenia una relació que es portaven a matar. Robert Hooke i Newton es portaven molt malament, i com que Newton va ser tan gran, Robert Hooke gairebé no és recordat. Sí que... Però Hooke va fer moltes coses en diferents camps de la ciència. En un d'ells, en particular, en la microscopia, sí que és recordat, perquè Robert Hooke va fer el primer microscopi, tal com l'entenem ara, microscopi compost i tal, i ell, al mirar per allà, va descobrir tot el món microscòpic i va fer un llibre on ell descriu unes quantes observacions microscòpiques que ell va fer i fa uns dibuixos preciosos. I, entre altres coses, en aquest llibre va fer servir per primer cop la paraula cèl·lula, tal com l'entenem avui dia, no? Per referir-nos com a la unitat fonamental dels éssers vius, etc. I aquest és un llibre que nosaltres des del principi teníem moltes ganes de fer però que estàvem deixant una mica per més endavant, perquè, bueno, editorialment una mica més complex, però hem tingut l'enorme sort que una persona, que bueno, ja puc dir el nom, és Adrián Villalba, un investigador i divulgador excepcional, doncs ens va contactar. Activament ell va dir, mira, jo us he conegut, jo fa temps que tenia ganes de traduir aquest llibre i tal, i què us sembla? Em sembla que encaixa amb el vostre projecte. I total, que això ens va caure com aigua de maig. I molt recentment hem acordat amb ell que tirarem aquest projecte endavant, que esperem que surti ja cara al 2027.
0: Perfecte.
1: Serà un llibre, esperem, que especialment bonic.
0: Que bo, recordo, a Pur Llibres, a purllibres.cat, si els voleu seguir, per exemple, a Twitter o Instagram, també els podreu seguir, allà també tindreu una petita mostra d'aquestes petites perles que ens regalen els companys de Pur Llibres. Sergi, una abraçada molt forta, molts èxits, i us anirem seguint.
1: Igualment.
0: A prop, que ho sàpigues.
1: Moltíssimes gràcies. Okay. Igualment, una abraçada. Adéu.
0: 20 minuts i les 12. Hola, molt bon dia, Cristina Domingo.
2: Bon dia, Sergi.
0: A mi ja te m'has guanyat. Tu, jo ja fa molt temps que em vas guanyar, però ara te m'has guanyat definitivament, perquè has entrat a una capsa a l'estudi que fa una olor meravellosa, fantàstica, préssec.
2: Sí.
0: Has portat préssecs... Espera, que ho posaré sobre la taula, perquè si no es pensi que no és veritat, eh? Són les 11:41, pràcticament. Estem en directe amb el RAC1.
3: A veure...
0: Oita, aquí hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19... Entre figues, això que són?
2: Figues, nectarines...
0: Nectarines, paraguaio, préssec.
2: I préssec groc.
0: Pràcticament una trentena de peces de fruita.
2: Sí, de casa.
0: Però que també ens hem portat.
2: Home, i tant! Ja ho vinem a parlar de préssecs.
0: Clar, exacte.
2: Vinc que a fer propaganda de Serós.
0: Ah.
2: I jo ho haig de justificar.
0: Això anava a dir, d'on són?
2: Són de Serós. De la finca de la meva cosina, de la meva família, que són pagesos, Bella Vista Fruits.
0: Sí.
2: I no és perquè siguin seves, però tenen la millor fruita del món.
0: Mira, recordo la primera setmana que vam parlar dels mercats, la importància de continuar en el mercat, i un dels trucs que vam posar per la fruita, vam dir, escolta, mira, la fruita pot sortir d'una manera o d'una altra, pel que sigui, no? Però un molt bon indicatiu, per exemple, amb un préssec, és olorar-lo.
2: Sí.
0: Si fa olor a préssec, si fa olor forta, ja és... Ja tens molt guanyat.
2: I tant.
0: Ja tens molt guanyat. I, clar, el primer que he fet quan has entrat a l'estudi, mentre el Sergi estava responent, ha sigut fotre'm el préssec al nas i olorar-lo. I fan una olor espectacular.
2: És brutal. Brutal. A més, estàs al camp. Són collits d'ahir. Les nectarines les vam collir amb els meus fills. La resta ja estava collit. Ja m'havia collit la meva cosina i el seu home, en Jordi.
0: A més, aquesta nectarina, vull dir, pràcticament es pot considerar arma blanca.
2: Sí, sí, és que tenen un tamany que t'hi caben a tota la mà.
0: Totalment.
2: Una sencera.
0: Ai, que bé.
2: Sí.
0: Ara estem fent molta enveja, als nostres oients, però bueno. Però a canvi, ara la nostra audiència no ha rebut aquesta capsa de fruita, però el que sí que rebrà són unes quantes receptes.
2: Sí, unes quantes receptes,
0: de part
2: unes
0: de la
2: quantes
0: Cristina,
2: idees.
0: Per, sobretot, aprofitar tot el que puguem avui... Préssecs.
2: Préssecs.
0: Com a
2: préssecs,
0: protagonistes principals.
2: Nectarines.
0: Préssec, nectarina.
2: I les platerines.
0: Les?
2: Platerines, que són els préssecs plans, els paraguaios, amb pell de nectarina. Que són també molt bons.
0: Doncs tu diràs, amb què vols començar?
2: Doncs mira, jo quan cuino, no, faig... Bueno, al final, em diuen, què més que et vas fer cuinera? Doncs perquè tenia una mare, unes àvies, unes tietes que cuinaven fantàstic, no? I transmetien molt d'amor amb tot el que cuinaven. I cuino molt amb el que he après a casa.
0: Mm-hmm.
2: Jo tinc una àvia amb gairebé 99 anys de Còrdoba.
0: Uau.
2: Tenia la iaia Mercè, que era d'Euskadi, i el meu avi, que era de Lleida, que tinc una barreja molt maca, no? Mm-hmm. A tots els nivells, eh? Però jo crec que gastronòmic és molt xulo poder fer servir una miqueta de cada lloc.
0: Que guai.
2: I avui us porto plats per cada bé. Vull dir, hem fet pícnic, hem fet aperitius, mm-hmm. Avui portem plats per cada bé. I
0: això està bé, important cada bé, eh?
2: Sí. I
0: portant
2: no
0: el llibre de
2: feina.
0: Galileu de Pur Llibre sobre la taula i alguna de les receptes que ens
2: diuen. Convides els amics per parlar del llibre de l'Epur i els hi prepares.
0: Poques, gens pedant, eh, quedar per comentar Galileu. I què pots posar, per exemple?
2: Mireu, jo us proposo que fem uns préssecs farcits.
0: Préssecs farcits?
2: Aprofitant aquell pesto que havíem parlat
0: de
2: les pastanagues.
0: Cert, cert, amb la fulla de la pastanaga.
2: Exacte.
0: Val.
2: Doncs amb aquell pesto que vam fer, amb les fulles de les pastanagues, agafem un préssec groc, que són de carn més ferma, li traiem la llavor, que és molt senzill de fer, i fem una barreja, que hi posem una mica de mató, hi posem una mica de pernilet, hi posem una mica del pesto, ho treballem, farcim el nostre préssec i gratinem. Res, 5-10 minutets, i tenim un entrant superxulo. Jo us animo que el tasteu, perquè a vegades ens costa pensar en dolç i salat més enllà del pollastre amb prunes. No? I són combinacions que són molt xules, molt facilones, que sorprenen, i a més tots els gustos els reconeixes. Te l'estàs menjant i reconeixes que és el mató, el préssec groc, és espectacular. Molt bo.
0: Si hem partit el préssec per la meitat entre tots...
2: Sí.
0: Això, com posem després el farcit?
2: Just on et queda la llavor.
0: Ah, clar, el foradet que queda.
2: Com si féssim un ou farcit, però en lloc de l'ou... Fem el préssec.
0: Val.
2: I gratinem i ho servim just abans d'anar a taula, doncs amb una mica de pernilet per sobre.
0: Val.
2: Súper.
0: La setmana passada vam fer una recepta i ja no recordo quina vam fer.
2: Vam fer una mousse de iogurt amb fruita,
0: que
2: jo ara la feia amb préssec,
0: val,
2: i una beguda refrescant amb les peles del préssec.
0: Ah, efectivament. I ara, avui també ens vols proposar...
2: Un
0: salmorejo aprofitant nectarines?
2: Amb nectarines i li farem...
0: Com bo, que fresquet.
2: Un tartar de platerina amb verat i gamba blanca, no? Quan parlàvem del mercat, dels peixos que no són tan coneguts, doncs tenim el verat, que és un peix blau fantàstic, boníssim. Tenim una gamba blanca que està molt bé de preu, molt bé de preu, i que crua, no?, fet amb un tartar amb una mica de marinat, ens queda un plat molt rodó, molt senzill i molt visualment és molt atractiu.
0: Val, comencem pel salmorejo?
2: Vinga.
0: Vinga.
2: Val, salmorejo, això és molt pensant en la meva iaia Rafi, els seus 99 anys, que feia el salmorejo més espectacular del món, no? Doncs una mica amb la base del salmorejo, que és pa, tomàquet, una miqueta d'all i oli, el que farem farà a parts iguals nectarina o préssec roig, el que tingueu, sí? La mateixa quantitat de tomàquets, oli, un pa sec. A mi m'agrada el pa de pagès perquè té una molla molt més densa. Un pa sec ben remullat i tot ho passem per la turbinadora. No? El túrmix, la picadora, el que tingueu. I tot això, quan ho tinguem, si us ha quedat un pèl gruixut perquè no té gaire potència, ho coleu. Però a mi així ja m'agrada. Ens haurem preparat el tartar abans, que ens haurem tallat la friteta, ens haurem tallat el verat, la gamba, i l'haurem deixat marinant amb un préssec groc ratllat i un raig de llimona. Això ho deixem reposar i després, passats 30 minuts, ja podem anar a taula. Vull dir que tu pots tenir tot gairebé preparat. Al centre poses el tartar i repartim per sobre el salmorejo.
0: Val.
2: I queda, és un gust superfí, delicat, val, i molt refrescant.
0: I amb tot això ben talladet que has dit el tartar?
2: Sí.
0: Exactament, pels que ens costa la cosa. A veure, pas per pas, Cristina.
2: Vinga. Primer, ens agafem el verat, que li haurem demanat al nostre peixater que li tregui l'espina i, si pot, que ens tregui la pell. El tallarem a deuets. Jo sempre recomano que quan aneu a fer el peix sense cuinar que el tingueu congelat, com a mínim 3 dies, sí? Per assegurar el tret. Un cop el tenim ja congelat, si el voleu tallar un puntet congelat, ho serà molt més fàcil. És molt més fàcil de tallar quan està semicongelat. Tallem a deuets. Tallem la nectarina, o la platerina, o el préssec, el que tingueu. Jo ho vaig fer amb la platerina perquè és el que tenia en aquell moment.
0: Tot a deuets, eh?
2: Sí, tot a deuets petitonets. La gamba blanca, la pelem, la tallem també petitoneta, a rodanxetes petitones. Un préssec, en aquest cas sí que us recomano que sigui un préssec groc, perquè es deixarà ratllar bé.
0: Val.
2: Perquè té la carn més ferma. Ratllem raig d'oli d'oliva, un polsim de sal, i ho barregem tot i ho deixem reposar 30 minuts. Per què? Perquè els gustos s'amalgamin. I després el salmorejo, que es fica els tomàquets, el pa sec i remullat i els préssecs amb un bon raig d'oli. I si
0: que
2: us
0: bo.
2: Agrada, amb una punteta de sal, tot ben triturat.
0: Que
2: I
0: bo,
2: no m'ha engegat els fogons.
0: I no m'ha engegat els fogons, això no va dir.
2: I ho hem aprofitat tot.
0: Que bo. I, a banda de la mousse que vam fer la setmana passada, amb tot el tema del iogurt, amb fruita i això, crec que també ens portes una beguda,
2: sí,
0: refrescant, tinc aquí apuntat, que ens ha de fer quedar molt bé, que és l'objectiu principal, sí. A banda de menjar bé, hem de quedar bé, i que aprofitem les peles de les fruites?
2: Sí.
0: Com ho hem de fer, això?
2: Les peles del préssec haurem rentat, eh? El préssec, totes les fruites, hem d'intentar rentar-la perquè a vegades ens amb el transport se'ns embruten. Les pelem ben netes i les posem a fer una infusió. Un cop estan infusionades, veureu que es torna d'un color rosa...
0: Com sabem que estan infusionades?
2: Per l'olor. Mm. Res, arrenqui el bull, tireu les pells, en 2 minuts o 3 en teniu prou. Tapeu i que deixi refredar. Quan ho tingueu, afegiu suc de llimona, sucre al gust, jo soc de tirar-li molt poc, aigua i gel. Ja ho tens.
0: Ui, ui, que bo.
2: I a més el color, de veritat, que és preciós. Mira, és una mica com el color que tenim aquí al darrere.
0: Sí, aquest vermell...
2: Sí.
0: Estem mirant ara, la gent ho sàpiga, que estem mirant la pantalla que tenim aquí darrere, on es veu, és una vista de l'Skyline de Barcelona. Jo crec que aquesta foto deu estar feta des de Collserola,
2: segur. Sí, però ho senti, mira com està la Sagrada Família.
0: Sí, oh, clar, és antiga, sí? La foto, eh? I és a la part del blau del cel i va fent com un difuminat i la part de baix, ja més la ciutat pròpiament de Barcelona, està amb un vermell molt racú,
2: sí.
0: Un vermell molt viu. I queda d'aquest color vermell, eh?
2: I queda aquest color vermell el que és la part més clareta. I és molt refrescant, perquè a més és molt suau.
0: Tinc tantes ganes de menjar... Tot...
2: Aquests préssecs?
0: Sí, tot això que has portat. Això és per les altres, eh? No ho has portat només perquè...
2: A més,
0: i ara tu tornes a tu.
2: Les figues les heu de menjar avui, perquè són figues d'una figuera que és molt antiga.
0: Val.
2: Són molt dolces. Vull dir, si les tastes...
0: També fa molt dolor, la figa, eh?
2: Sí, sí, perquè...
0: M'encanta.
2: Aquesta és de l'horta del meu tiet Robert.
0: Val.
2: I espectacular, superdolces. La meva filla li vaig dir, sisplau, Isona, et deixava menjar-la perquè al final et faran mal. No, vull dir, són molt fruites, a casa
0: són
2: mengem molt.
0: Són tan addictives, les figues.
2: Sí.
0: Però tan addictives.
2: Molt, molt. I aquestes, increïbles.
0: Doncs, Cristina Domingo, gràcies una setmana més.
2: A tu.
0: Mira, ara et convido, si mires cap allà al passadís, veus que hi ha una persona amb una tassa corrent, que ara s'està desviant per estar entre aquí, i ara en veuràs veure una altra, esprintant, amb uns pantalons blancs,
2: una sola reta blava.
0: Són la Marsuí i la Zoé. Jo he dit, escolta, voleu que tirem una promo, anem a publicitat, així que heu d'arribar i això, han dit, no, no, no tiris res, que anem sobrades.
2: Pobres, mira.

0: Si parleu fluixet, però parleu al costat del micròfon, se us sent igual.
1: Avui és un d'aquests dies que s'està trencant per complet la màgia de la ràdio.
0: Ara hi ha hagut gent que a casa està fent allò que a vegades fan a les 6 del matí, quan el Basté està dormit, que pugen com molt el volum del transistor, perquè, home, què està dient? Doncs ara mateix sentia com veuetes de fons. Que sapigueu que no teniu veus en el vostre interior. És la Mar i la Zoé parlant fluixet. A veure, qui heu investigat?
1: Doncs mira, avui hem investigat un tòtem d'aquesta casa.
2: Un home dels que té poder.
1: Molt poder.
2: Dels que mana.
1: El director de tota una orquestra o, més aviat, una bona olla de grills.
2: Fa anys i panys que hi és, i quan no era aquí, era a l'altra banda.
1: A l'altra banda de la Diagonal, el tio.
2: Però vaja, que no patiu, que és un emblema d'aquesta casa. I si no sabeu qui és, escolteu aquest tall i ja ho tindreu clar.
3: I hi ha dies que qui raja més sóc jo i no ell, o la nostra filla i no ell. Que dius, hòstia, t'estem superant, sí. O és que tot s'enganxa, no se sap mai, no, també. Però no, no, exactament igual, no, i ja et dic per sort de tothom, perquè seria insuportable un tio que 24/7 estigui rajant tot el dia de tot.
2: Qui ha de ser, Gino? Qui ha de ser?
0: Jo tinc una lleugera idea.
1: Veus, si parlem de marrondinaires, de qui hem de parlar, si no és del gran i grandiós Toni Clapés. I quins l'ha de despullada de la baixa? Això ho ha escrit la Mari, a mi ara em fa una mica de mal rotllo.
2: Doncs
1: Renoi, la seva dona.
0: La
1: seva dona, la Marta Romagosa.
2: Així és. I per dirigir tota aquesta olla de grills, tenim clar que ha de ser un home molt ordenat. I tan ordenat, escolteu.
3: Per exemple, un terra de parquet, és igual, d'un color. Llavors hi ha una molla, un paperet de color blanc petit, petit, que no veu ningú, ningú veu. I ell agafa el dit, s'ajup i treu el paperet blanc que dius, està tot net, és igual, eh? De cop i volta, és igual l'hora que sigui, tu sents... I dius, què ha passat? No, és que hi havia dos trossets de paper d'ahir que vaig trencar uns papers i devien volar. Per si un cas n'hi havia més, jo he passat l'aspirador petit aquest i ja està, ja queda tot net i ja es queda tranquil.
1: Ell és un home primmirat.
2: Sí, i no ho tenim apuntat, això. Però, és clar, doncs, això de filar-hi tan prim també ho trasllada a la seva vida personal i també ho trasllada al programa. És un home molt i molt planificat, ja veureu.
3: A vegades hem arribat a decidir coses al cap de setmana mentre fa el programa. Però li comunico amb ell i ell, mentre fa el programa, em diu, vale, sí, sí, ok, dissabte fem això, vale, perfecte. Que dius, et pots esperar a arribar a casa? No, però en aquell moment diu, hòstia, ara què farem dissabte? No sé què. I jo és dilluns, eh? Però ja hem de saber què farem dissabte, això sí. Les coses s'han de planificar. Que després es queixa que tot està molt planificat.
1: Bueno, que s'ha de planificar, que després es queixa tot que està molt planificat. No s'acaba de saber ben bé si és un home planificat o no.
0: Oh, no.
1: La cosa és, depèn del moment. I tant que planifica, nosaltres pensàvem, home, ara que és de vacances, podem preguntar-li a la Marta Romagós, a la seva dona, si realment de vacances ell és tan organitzat o no.
0: Clar.
1: I aquí és on es comencen a veure ja totes les costures.
0: A veure.
3: Tu te'n vas a viatge a la Conxinxina i ell arriba... tal, i molt bé, baixem, sortim al carrer, i la pregunta és, i avui què fem? Clar, això amb els anys ho aprens, perquè al principi deies, bueno, què fem? Digues tu alguna cosa també? Però és que ell no... O sigui, no va amb ell, això. Tu el portes al Japó i diu, ara que hem d'anar a dreta o esquerra? I dius, no en tinc ni idea, haig de mirar un mapa, saps? Doncs al principi era com motiu de, bueno, tio, però llavors ja te n'adones que dius, no, cadascú té un rol.
2: Ja ho sentíeu, que aquest home té moltíssima iniciativa. De fet, ell mana molt. Nosaltres hem estat dient que mana molt la seva olla de grills, mana molt la seva orquestra, però vaja, que potser a casa no mana tant, diu la Marta.
3: El meu rol és el d'organitzar. Llavors jo de cop i volta dic, vale, tu t'ocuparàs de... Quan sigui l'hora de dinar, tu busques un lloc. I llavors es posa nerviós. Hòstia, no, perquè tu tens... Llavors jo li regalo les orelles. És que tu tens molta traça trobant un lloc per menjar bé. Llavors estic convençuda que serà superguai. I llavors s'estressava, perquè era com... Hòstia, mira que si no dinem bé... És que és igual. És que a mi, si no dinem bé, m'és igual. Llavors, com que l'hauràs buscat tu, no podràs rajar, perquè la culpa serà teva.
0: La Marta... Se la sap totes, la Marta.
1: La Marta se la sap totes, i ara veureu, perquè jo crec que porta tants anys convivint amb ell que s'ha hagut d'empescar totes les estratègies possibles. I per haver... I ell ja sap que, si no vol que el seu home es queixi, ella ja sap el que ha de fer. I aquí ens hem apuntat. Negatiu i negatiu sempre sumen. Escolteu per què.
3: Bueno, al final són estratègies. Perquè si tu entres a un lloc que no t'agrada, que l'has buscat tu, i dius, hòstia, que no té res a veure amb la foto, quina merda, no sé què, llavors amb ella el desactives, saps? Si, en canvi, ell diu, hòstia, aquell lloc no m'agrada gens. Jo, no, però ja veuràs que s'ha de... Intentes convèncer l'és pitjor. A vegades amb l'Emma ens mirem en plan, ara deixem-ho mica, ja veuràs. I s'acaba, llavors no diu res, i diu, bueno, però

0: no n'hi ha, per tant, potser dormirem bé. Bueno, bé, aquest matà és superdur, jo, saps? Faig, intercanvio els papers, però ja és com una estratègia. I llavors el suflé baixa i tot funciona.
1: No sé, criptonita.
2: Ella és la millor. Sí, sí. Podria ser que sigui l'única persona de Catalunya que ha aconseguit desxifrar el codi Toni Clapés i ha dit
3: aturar la bèstia.
1: Si alguna persona pot desxifrar-lo, és ella, clar.
3: No, és que la Marta és una gènia. I, esclar, nosaltres, tot això ens ho ha explicat la Marta dient quan en Clapés va de viatge, però què fa en Clapés quan no va de viatge? Què fa a casa seva?
1: Què fa?
3: Doncs escolta'm, llegir molt. Escolteu què diu la Marta.
0: Pot passar una tarda llegint, que no hi ha Toni, que dius, s'ha dormit o alguna cosa. No, i té tres llibres alhora, i ara en comença un, i ara l'agafa l'altre, i ara aquest m'ha cansat, i ara torno a l'altre, i dius, hòstia, potser que féssim alguna cosa, no? No, és que estic superbé aquí llegint.
3: I què més fa a casa?
1: Què més fa?
3: Aviam, aquest és un home que el seu programa de 7 a 8 va de futbol, no?
1: Sí.
3: I va del Barça.
1: Sí.
3: Doncs tu et creuràs. Que no mira els partits del Barça?
1: Què?
3: Toni, que tu creuràs no mira el Barça? Que no mira el Barça?
1: Com que no?
3: No, ara ens ho ha explicat la Marta.
0: Fa uns anys enrere s'aixecava, tirava els coixins del sofà per terra de si algú havia xutat malament. Idiota, imbècil, bum!
3: Com havia de ser.
0: Ara és capaç de dir, anem al cine? I jo dic, com? Dic, però si a Barça, ja és que no ho vull veure. Però no, en sèrio, sí. Llavors és capaç de, bueno, doncs anem al cine, al teatre, o fem el que sigui, es desconnecta i llavors després, a pilota passada, mira el partit, però sabent ja quin ha estat el resultat, perquè si no, diu que no vol patir, que ja no té edat de patir i que s'ha acabat, que no vol veure'l.
3: I ja està, aquest és el personatge. Què et sembla? Què et sembla? L'hem despullat de dalt a baix? Persona que té un programa amb una hora de futbol del Barça que no miri els partits, que marxi al cinema.
1: He de dir que, bueno, no és un gran descobriment la Marta Romalosa, perquè no és un gran descobriment.
4: Ella és la millor.
3: Ella és la millor. Ella hauria d'estar en aquesta ràdio.
4: Guionista d'humor, podria ser la Marta Romagosa.
1: Menys, com era?
3: Negatiu i negatiu
1: suma. És la gran Cristina.
3: Són ells. No, sí, són ells. Joem, és una parella perfecta.
1: Gràcies.
4: A vosaltres i a tu.
1: Adéu, Cristina.
3: I estimem aquesta parella.
4: La setmana que ve.
1: Apa, demà anem a l'Ebre. Demà des de Roquetes, des de l'Observatori de l'Ebre, per seguir l'eclipsi. A les 7:00 del matí. Gràcies per la confiança. Adéu.

0: Port Boiato.
1: Bon dia, són les 12. Trànsit recomana viatjar cap a les Terres de Ponent a les persones que encara no han decidit on veure l'eclipsi. Avisen que els desplaçaments cap a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre seran molt complicats durant tot el dia de demà, especialment a l'autopista AP7. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, Eudald Martínez.
2: Més de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra es desplegaran arreu del país durant l'eclipsi. D'aquests, 180 treballaran només en el control i la regulació del trànsit. Durant tota la jornada de demà, les patrulles dels Mossos aniran desviant els vehicles segons com vagin les congestions i demanen alliberar l'AP7 pels cotxes que vagin fins a l'Ebre i que la resta dels conductors busquin alternatives. La cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, Mònica Luís, avisa que controlaran especialment que ningú s'aturi els vorals de les carreteres.
3: L'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària, i en aquest cas doncs, no, vull dir, no hi ha preu. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència, i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
2: Trànsit admet que de moment no ha detectat un increment important de trànsit cap al sud. Ahir a la tarda, per exemple, els desplaçaments amb prou feines van créixer un 2% respecte el dilluns passat.
1: Més enllà de les carreteres, les autoritats també controlaran amb especial atenció als espais naturals. L'eclipsi coincideix amb un episodi d'altes temperatures i, per tant, el risc d'incendi serà especialment elevat. Per això, Protecció Civil demana ser molt prudents a l'hora d'anar al bosc, ho ha explicat al Món a RAC1 la sotsdirectora Imma Soler.
4: Pot ser que busquem una adreça i que vulguem anar per un camí i que el Maps ens indiqui un camí, però hem d'estar al cas. Pot ser que aquell camí per algun motiu estigui tallat i hi hagin instruccions. Recordant això, que quan una autoritat ens demana una mesura és perquè hi ha una estratègia de la situació i que d'una manera global es veu que és el millor que podem fer per afrontar aquell risc.
1: Renfe també ha habilitat un tren especial de reforç de la R16 per facilitar el retorn des de les Terres de l'Ebre. El comboi sortirà de Tortosa 4 minuts abans de les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França, Barcelona, cap a la 1 de la matinada. Més coses, el PP assegura que Ceuta està molt lluny de tornar a la normalitat. Des de Gènova critiquen el govern de Pedro Sánchez i l'acusen d'haver abandonat els veïns de la ciutat autònoma gairebé dues setmanes després de l'entrada massiva de migrants. N'acaba de parlar la vicesecretària de Sanitat i Política Social dels Populars, Carmen Funes.
5: Si de verdad quiere cumplir con los ceutíes, que devuelva la normalidad. Y la normalidad solo se va a conseguir cuando los más de 12.000 personas, porque son más de 12.000 las personas que están, que entraron aquí a Ceuta y que no se han ido a su país de origen, que no han vuelto a Marruecos, que vuelvan, que los devuelvan cuanto antes a su país de origen.
1: Per cert, Brussel·les i el govern espanyol estan treballant per tenir més control de les plataformes digitals per evitar una altra crisi migratòria. I a Catalunya els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig. Ara al Prat de Llobregat va passar ahir a la nit al carrer del riu Túria, on s'han trobat 32 beines i 5 cartutxos d'arma. La policia no té constància que hi hagi cap persona ferida ni tampoc hi ha cap detingut relacionat amb el tiroteig. El que investiguen els Mossos és si estaria relacionat amb un altre incident que hi va haver unes hores abans. Esports, amb Roger Jofre.
6: El Barça ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva i Hansi Flick continua recuperant efectius. Avui ha estat el torn del defensa francès Jules Koundé, que s'ha reincorporat als entrenaments després de les vacances. Mentrestant, en les pròximes hores determinarà la gravetat de la lesió de Roni Bardaggi. Encara en futbol, el conflicte entre la FIFA i les confederacions continua portant cua. Donald Trump ha sortit en defensa del president de la FIFA, Gianni Infantino, i ha advertit que seria un error terrible substituir-lo, remarcant que acaba de presidir el Mundial més exitós que s'ha fet mai. En natació, el català Luca Hoek s'ha estrenat a l'Europeu de París amb un tercer lloc en les sèries dels 100 metres lliures, mentre que l'equip espanyol mixt de relleus ha establert un nou rècord nacional en la prova dels 4% metres estil. I a l'Europeu d'atletisme, a les semifinals dels 400 metres tanca, la catalana Sara Gallego ha quedat cinquena i s'ha quedat fora de la final.
1: I pel que fa al temps, aquesta hora es manté el domini del sol a tot el país, però durant la tarda descarregaran xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, sobretot cap al Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, el Lluçanès i el Berguedà, i més tard també podran afectar les comarques interiors de Girona i altres punts de la Catalunya central i de Ponent. L'ambient continuarà càlid i molt xafogós a la costa, amb termòmetres que en general es mouran entre els 30 i els 35 graus. Més informació a la una.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals.
0: amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Especial 50 anys.
9: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
10: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
9: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
10: I ja tenim aquí el primer misteri.
9: Quin és el misteri, professor?
10: Bueno, això que estem dient ara, per exemple, és en directe, està gravat, és una psicofonia...
9: Pot ser que estigui gravat, professor.
10: Sí, pot ser. I pot ser també que feu més vacances que els mestres en aquest programa.
9: No gastiveu, que el sentirem d'aquí un momentet.
8: Escolta, una cosa, coneixeu el cas d'una persona que va agafar un tren de la R2 Sud i va arribar puntual a casa seva?
9: Home, si no dones més pistes, Jean-Paul...
8: Es diu Jaume, però al barri li diuen l'animal mitològic perquè ningú no es creu la seva història amb rodalies.
9: Interessant, interessant.
8: Gràcies. Ho trobes interessant?
9: No. Per cert, Jean-Paul, avui sentirem com et vas postular com a director del canal infantil de la tele pública, el Super 3.
8: Guapíssim, i com va anar?
9: Ets director del Super 3?
8: Crec que no.
9: Doncs va anar malament.
8: Vale, doncs molt bé, moltes gràcies per contestar aquesta pregunta.
9: Ja està. Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
8: Un programa que no passarà a la història...
9: Però t'us farà companyia!
11: Molt bé, Salvadoret.
9: Home, sí. Carnusos!
12: El servei de Rodalies funciona pràcticament al 100%.
9: Ah, sí?
12: No, és mentida.
9: Ah!
12: És que no volia morir-me sense donar aquest titular.
9: Sense dir-ho.
12: Sí, clar. De dir, bueno, ja ho he dit i ja està, com que no passarà.
9: No,
12: la veritat és que el servei de Rodalies continua a mig gas, sí. És a dir, normalitat en el servei.
9: Sí, per exemple, a la línia R1, sí. I la línia 1 de Regional, que va de l'Hospitalet de Llobregat a Portbou, hi ha 6 trams que es faran autobús.
13: Sí, per exemple, si voleu anar des de l'Hospitalet fins a Portbou, de l'Hospitalet fins a Blanes, hi ha servei de tren.
9: Sí.
13: Aquí, bé.
9: Molt bé.
13: De Blanes a Maçanet, Massanes, hi ha bus.
9: O sigui, vas de l'Hospitalet de Llobregat a Blanes en tren.
13: Sí.
9: A Blanes has de baixar del tren, sí, i anar a buscar un autobús. Però puixes llavors... a l'autobús de Blanes i vas a...
12: Massanet-Massanes.
9: Fins a Massanet-Massanes vas en autobús. Sí. Després a Massanet-Massanes has de baixar de l'autobús, sí, i agafar el tren.
13: Fins a Caldes de Malavella.
9: Sí. Fins a Caldes de Malavella en tren. I a Caldes de Malavella...
13: Has de baixar del tren.
9: Sí. Has d'agafar un autobús?
13: Sí, fins a Girona.
9: Fins a Girona, molt bé.
13: Però tranquils, perquè a Girona pots agafar un tren fins a Figueres.
9: Ah, molt bé, mira.
13: Però a Figueres has de baixar del tren.
9: Has de tornar a baixar del tren?
13: Sí.
9: I agafar un altre autobús?
13: I agafes un autobús
9: i porta
13: la mort, directament.
9: De Figueres a Portbou amb autobús.
8: Sí, és increïble. Mare de Déu, senyor. Sabeu que l'Enric Luzán, que està fent la volta al món a peu, ha escollit el millor moment a Catalunya per marxar.
9: Per fotre el camp,
8: Exacte, perquè és un tio que suposo que agafava a Rodalies i va dir, doncs jo faré la volta al món a peu i arribaré abans que s'arreglin les Rodalies. És un tio que farà la volta al món i no hauran arribat els trens.
14: Sí, però una cosa, Renfe és una empresa de trens o és una empresa d'autobusos?
9: No, des de quan? Gairebé hi ha més autobusos contractats per Renfe que no pas trens,
13: S'hauria de contrastar, però ben podria ser, sí.
14: Des de quan li fa la competència al Cine Graells? Això se sap, perquè no deu ser legal. I tot aquest verdic que dèieu, tot això que heu explicat,
9: sí?
14: Només en una línia de Rodalies.
9: Només una.
14: Només la R1. Avui tenim gent de Blanes. Els de Blanes, una pregunta, com heu vingut?
9: Amb autobús?
15: A peu.
14: El tradicional viatge a peu. Les Pinars era... Bueno, va veure el futur.
13: Això, com dèiem, és aquesta línia que va de l'Hospitalet a Portbou, que és aquesta línia regional.
9: Escolta'm. Ja em direu quanta gent de l'Hospitalet de Llobregat tenia pensat anar avui a Portbou.
14: No
9: funciona així. Què som? A Portbou? Però què som, refugiats de la Guerra Civil?
14: No, t'arribarà, però...
9: Home, l'Hospitalet de Llobregat, diguéssim, la gent no viu gaire bé, però... Per fotre el camp a Portbou...
13: La gent en general, la majoria de viatgers, no fan tot el trajecte d'una línia. Fas un tros, la gent de Blanes, per exemple, fuig de Blanes i ve en tren o a peu fins a Barcelona. Però no fa tota la línia de l'Hospitalet.
12: Ara, si ha de fer Blanes, Massanet-Massanes, recordeu que ho heu de fer en bus.
9: En autobús,
13: Sí.
12: I a Massanet-Massanes, si heu d'anar a Caldes de Malavella, heu d'agafar el tren, heu de baixar el bus i amb el tren.
9: I a Caldes de Malavella...
12: Sí. Caldes
9: de Malavella, Girona... Si voléssim anar a Girona...
12: Si vols anar a Caldes de Malavella, recordeu que sí, això és servei alternatiu en bus.
9: En autobús. I si volem anar de Caldes de Malavella a Girona...
12: Sí,
9: en autobús.
12: Si
9: volem anar de Girona a Caldes de Malavella...
12: De Girona a Caldes de Malavella...
13: És el mateix.
9: És el mateix trajecte, però
13: al revés. Sí, és anar i tornar.
9: Jo ja no sé, m'esteu liant.
13: En tot cas, avui hi ha molts trams de Rodalies que s'han de fer en autobús, com deien, i circulen menys trens del que seria habitual.
11: Sí, però escolta'm, però això està en vies de solució, sí, ja està pràcticament solucionat.
12: Ah, sí?
11: Hem de pregar perquè Salvador Illa es recuperi.
12: Bueno, sí,
11: perquè, escolta'm, des que, és, des que està de baixa...
12: Sí.
11: Rodalies...
12: Sí, no, ja.
11: Ha patat, eh?
12: Bueno, però els pantans estan
11: plens. No. Salvador Illa és com Pedri.
12: Què diu ara?
11: No es pot lesionar perquè tot va pel pedregar.
12: Pel pedrigar, sí.
13: Pel pedrigar.
12: De tota manera, sí. Comparar Illa amb Pedri, escolti...
11: Escolta'm, i l'altre Pedri, el Pedri Sánchez...
12: Sí, home, l'altre.
11: Ha anunciat que donarà uns quants diners més al president Illa per arreglar les rodalies. Sánchez li farà un bisum,
12: sí,
11: ha dit, de 8.000 milions. Bueno, potser n'ha de fer 3 o 4, perquè,
12: sí, perquè 8.000
11: no sé si
12: cop...
11: es poden fer bisums tan alts.
13: Que... Pedro Sánchez, sí.
11: Però escolta'm, vindrà ell personalment, eh? Pedri Sánchez, arreglar,
12: sí,
11: les catenàries, eh?
12: Sí, home, sí, no té un altre problema ara que les catenàries.
11: Imagineu-vos, eh? Pedro Sánchez, sí, arremangat,
12: sí,
11: agenollat a les vies de Caldes a Malavella.
12: Sí.
11: Caldes a Malavella s'agafa un autobús per,
12: sí,
11: per anar a Girona.
12: Per anar a Girona, sí, ja ho sabem.
11: Sí, Pedro Sánchez, agenollat a les vies, vestit amb aquella roba que guardes a casa per si un dia he de pintar. Sí. Ja sabeu, no?
12: Que acaba ocupant més espai que la roba de sortir.
11: Fem un favor, sí, tireu aquesta roba i aneu a comprar-vos roba.
12: No, home, no, deixa la gent.
13: Roba de pintor.
11: Doncs escolta'm,
12: es recicla, Sánchez, es reutilitza la roba...
11: Pedro Sánchez... arreglant les vies,
12: sí,
11: per si un dia he de pintar amb aquesta roba d'unes bambes velles, amb uns texans, sí, trencats, sí, la samarreta del Covid de Barcelona 92,
12: sí, ja,
11: jugant, sí, a tenis, sí, que maco que era.
12: Però jugant a tenis o pintant? Ah, jugant a tenis
11: en Covid.
12: En COVID.
11: No, en Pedro Sánchez, home, si vol jugar a tenis, però...
12: Ell és més de bàsquet, també.
11: No us la imagineu, en Pedro Sánchez vestit així? Super sexy.
12: A veure, un moment, vostè...
11: Que pensi que jo no soc ni dels altres.
12: No, però...
11: Però escolta, entre Pedro i Sánchez, sí, i Núñez Feijó,
12: sí,
11: en texans i amb una samarreta del Covid, em queda en Pedro Sánchez.
12: Sí. Bueno, molt bé, felicitats. De moment la situació continua molt empantanegada, com dèiem, pocs trens que a més no arriben a l'hora i sobretot poca informació.
11: Sí, sembla que hi ha una mica de desconcert mentre, sí, els informadors de Renfe, sí, que hauria de ser...
12: No sé, bueno, you have one job, no?
11: Exacte, vull dir, escolti, vostè ha d'informar,
12: sí,
11: encara que la cosa sigui tràgica, però informi. Doncs bé, hi ha cert desconcertament entre els informadors de Renfe que han d'informar els usuaris dels trens. Això ho ha explicat aquest matí a Can Basté el nostre company, en Josep Ferrer, des de l'estació de Sants de Barcelona.
16: El dilluns la Bàrbara deia que ja informava els informadors.
11: Sí.
16: Nosaltres avui hem anat una mica més enllà. Avui nosaltres hem informat els informadors que han d'informar aquells que han d'informar la gent.
11: Aviam, a veure. Aviam, tornem-hi.
16: Estàvem aquí, hem escoltat una informació per megafonia i per pantalles que estaven malament. El que hem fet ha sigut parlar amb el servei de premsa de Renfe per dir, escolteu aquesta informació. Per pantalla i per megafonia es deia que els trens de la R11 i de la RG1 podien anar fins a Portbou i fins a Figueres i continuar recorregut, quan a nosaltres ens deia que això no era així. Per tant, hem parlat amb premsa, ha parlat amb el servei de megafonia i de pantalles, sí, i sembla que llavors ja s'ha solucionat. S'ha entès?
11: Sí.
16: Nosaltres hem informat els informadors que han d'informar aquells que han d'informar la gent.
12: Mare meva, pots tornar-lo a posar?
11: No. S'ha entès, ja.
12: No, home, s'ha entès. Aviam, com...
16: El dilluns la Bàrbara, sí, deia que ja informava, sí, els informadors.
11: Sí.
16: Nosaltres avui hem anat una mica més enllà.
11: Sí,
16: avui nosaltres hem informat,
12: sí,
16: els informadors que han d'informar aquells que han d'informar la gent.
12: Vale, perfecte. M'agradaria preguntar-li al Josep com està ell, no? Com a persona, perquè el sento una mica cremat.
11: El nostre company, eh?
12: Un senyor que mira, bueno, com a periodista...
11: Si el tingués al davant, què li preguntaria?
12: Josep.
11: Estàs bé?
17: Bon dia.
11: El tenim aquí, eh?
12: Realment és com si el sentís parlar-me, dins del meu cap, eh? De vegades sento veus.
11: No, avi, és que és ell. És que hem connectat en directe ara amb l'estació de Sants.
12: Ah.
11: I allà hi treballa i hi viu,
12: sí,
11: en Josep Ferrer. Té allà... Josep.
17: Hola, bon dia.
11: Ens sents o no? Perquè amb aquesta megafonia, escoltem.
17: Sí, la veritat és que quan la megafonia parla...
11: Sí, escolta'm.
17: Se sent.
11: Josep, com va la informació als informadors que han d'informar els informadors perquè informin?
17: Segueixo informant aquells que hem d'informar. I que en molts casos nosaltres, sí, els periodistes, no només jo, lògicament, hem d'informar la gent, perquè la gent, tot i que té força informació,
12: sí,
17: a vegades fa una mica perduda.
11: Yeah. Sembla un embarbussament, eh? Només li falta... Josep, pots dir a mi...
12: Eh.
18: Que fi que fa el cafè al cafeter del fi.
12: A veure, un moment, què diu?
18: I al cafeter del fi, qui li fa el cafè?
12: Bueno, escolti...
13: En Josep Ferrer.
12: Bueno, la situació ara mateix, Josep, aprofitem que ets aquí, passen trens, hi ha gent?
17: Sí, sí, avui passen trens, a més, a Rodalies, tret alguna...
18: Ja està,
17: puntual, passen
18: ja
17: a l'hora.
18: Ja està resolt.
17: Però ara el principal problema el tenim en l'AVE, perquè tenim dos problemes. El tema de les vies, que han d'anar més lents del que és habitual, i una gran nevada que ha caigut a Madrid i a tota la zona, que fa que també els trens, en alguns casos, s'hagin d'aturar mig camí.
18: Ojo la neu, eh?
19: Neva a Madrid i es refreden a Barcelona, eh? Sí. No hem desconnectat prou, pel que sembla.
9: Josep...
18: Fem-li
9: una pregunta a en Josep. Sí. Josep, una pregunta important.
13: Aviam. És Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum.
9: Sí, Josep. Hola, Josep. I ens coneixem amb en Josep.
13: Sí.
9: Coincidim en algun restaurant. És un bon gourmand, en Josep. No se n'enfoteu d'ella.
12: No, que collons ens hem d'enfotre.
9: Com a periodista de carrer que ets, Josep, tu has cobert grans esdeveniments, com ara les protestes dels taxistes, t'han enviat també a cobrir el caos a l'aeroport, la guerra del Vietnam...
12: No, això no, això per edat no.
9: Tots els pollastres que et puguis imaginar ha cobert aquest bon home.
12: Això sí.
9: Però el més important, i pel que més et respecto, Josep, és que t'agrada esmorzar bé.
12: On vol anar a parar?
9: I això, pels que et coneixem bé, Josep, es pot comprovar amb la fotografia que tens al teu WhatsApp.
12: Aviam, un moment.
9: On se't veu menjant un entrepà de botifarra amb els pagesos durant les protestes de fa uns dies. És així o no és així?
17: És correcte, m'agrada menjar, m'agrada la botifarra, menjar botifarra amb seques.
9: I si pot ser entrepà. Un entrepà de botifarra amb seques, hòstia, perquè el menjar de cullera, l'esmorzar de cullera, que no s'acompanya amb pa, no és menjar.
20: Quin plat hi ha que no es pugui posar dintre un entrepà?
9: Cap!
21: La sopa.
9: Plat amb el menys un pa!
12: Sopa, hi ha sopes de pa, hi ha sopa d'all, la sopa de ceba, també. Bueno, ara no voldria jo aquí fer sopes plain.
9: La policia. En Josep i jo ja no estem parlant de plats. Primer plat, segon plat, no. Parlem de les postres.
12: No, perquè hem de parlar de les postres.
9: Una taronja.
12: Què?
9: Una taronja.
12: Què?
9: Amb pa!
12: Una taronja amb pa.
9: Tota la vida s'acompanya amb pa. Home, per l'amor de Déu, que no ho veus mai, algú penjant.
20: No.
9: Hauríeu de veure el meu sogre.
12: No, va, d'acord. No, taronja. Sí que he vist...
9: El plàtan també.
12: I el meló. He vist gent meló i pa. I amb una mica de tabasco, posant tabasco al meló.
9: Per mi ja no...
12: Una persona que va tenir un atac de cor i va deixar...
20: El tabasco.
12: El pa.
9: Això ja és de pervertits, fotre-li. Bueno, escolta'm, Josep, la pregunta. T'han donat d'esmorzar bé la gent de Renfe?
17: No, aquí no. No,
12: aquí no.
17: Aquí, fixeu-vos, a més, per poder anar al lavabo, tinc dues opcions.
18: No ho expliquis, per la mare de Déu. Josep, per favor,
12: És interessant, és interessant.
17: Que la gent ho sàpiga, Si per anar al lavabo puc anar amb un servei que hi ha que s'ha de pagar un euro...
9: Paga, home, paga, collons, paga!
17: Bueno, sí, però també pico el bitllet i me'n vaig al lavabo gratuït que tenim a dintre la zona de Rodalies, per accedir a les andanes. Com que ara el bitllet és gratuït i pots entrar i sortir les vegades que vulguis...
18: Perdona,
13: Estàs hackejant el sistema.
18: El lavabo, el lavabo gratuït, nenes, d'homes, no em vull ni imaginar com deu estar.
13: I després que el Josep hagi explicat que es pot passar a pixar gratis, pots imaginar com estarà d'aquí una hora.
18: Jo no sé què feu els homes, però escolta, però com és possible que hi hagin bassals al terra dels lavabos, per l'amor de Déu?
12: Només ho diré una cosa, si els lavabos de Sants
20: de l'estació de Sants,
12: Ara no ho sé. Sí, del barri, de l'estació.
20: Hi va haver una època que hi havia cruising.
12: No, digue-li cruising, digue-li amistat.
20: Sí, home, amistat amb gent desconeguda, no?
12: Sí, perquè clar, quin mèrit té l'amistat amb gent que ja coneixes? L'amistat en banca amb algú que no coneixes, I en època en què tothom torna a casa, en què tothom es tanca en ell mateix, en època de les xarxes, que maco notar-lo, no? Nota l'altre.
20: Digui-li, eduque al Josep, que aprofiti la vinentesa per conèixer gent al lavabo.
12: Josep, aprofita per treballar i per explicar tot això, que se sap quan s'arreglarà tot això de la Renfe? Quina pregunta més genèrica, no?
17: Diuen que dilluns hauria de funcionar en normalitat.
9: Ojo!
17: Ja sabeu que això de la Renfe, la normalitat...
20: Perdona, Josep.
12: La normalitat és una altra.
20: Analitzem la frase del Josep.
12: Sí.
20: Diuen què? Ja comença malament.
12: Home, comença malament. Està explicant el que diuen.
20: Que ell és un informador.
12: Exacte.
20: El dilluns...
12: Sí, que encara...
20: Som a dimecres, eh?
12: Som a dimecres.
20: No, diuen que el dijous.
12: No, no, no.
20: No, no diuen que el divendres.
12: Demà seria molt precipitat.
20: No, diuen que...
12: Divendres ja estem a les portes del cap de setmana.
20: Sí. El dissabte.
12: El dissabte és cap de setmana.
20: No diuen que el diumenge.
12: Diumenge és el dia del senyor.
20: Diuen que el dilluns.
12: Dilluns. Bueno,
20: però la frase continua.
12: Sí.
20: Diuen que el dilluns
12: sí.
20: Hauria de...
12: Hauria de. Sí.
20: El condicional ja ho ha matat tot.
12: Bueno, per tant,
20: Josep Ferrer, a hores d'ara podem dir que dilluns els trens continuaran anant igual de malament. Si és que van!
12: Si és que van, bueno, el veig molt empipat per ser vostè una persona que va amb el tal Botorizón a tot arreu.
20: També tens raó, és veritat.
12: Bueno, molt
20: doncs moltes gràcies,
12: Josep.
20: Gràcies, Josep,
12: que vagi bé. Salut.
20: Si hi ha novetats, et donem pas, Josep.
17: Molt bé, perfecte, aquí estarem.
20: Molt bé, continua informant els informadors que informen.
12: Escolteu una cosa, ara que parleu tot això, sí, i Josep també parlava de l'alta velocitat, sí. Tot això. Ho he somiat o aquest ministre de Transports espanyol, l'Òscar Puentes,
20: sí. Va anunciar... Puente, és Puente.
12: Estan
13: fent el segon.
12: Bueno, així més fàcil d'administrar, si és un... Bueno, l'Òscar Puente aquest pot ser que anunciés fa dos mesos que l'AVE Barcelona-Madrid aniria a 350 km per hora.
13: Sí, al novembre el ministre Puente va anunciar que l'AVE faria el trajecte Barcelona-Madrid en menys de dues hores. Era l'AVE superràpid, van dir que seria.
12: Sí, superràpid. I dos mesos i mig més tard, l'AVE Barcelona-Madrid triga 5 hores.
13: Bé.
12: És màgia.
13: Tècnicament s'està recuperant, però hi ha trams que va amb molta menys velocitat.
12: Jo també em recupero d'aquesta manera. Cada mes estic pitjor. M'estic recuperant, però cap a baix.
13: Hi ha algun tram de l'AVE que ha arribat a anar, ho vam explicar ahir o abans d'ahir, que havia arribat a anar a 80 km per hora a l'Espluga de Francolí, perquè hi va haver també una avaria allà, i hi ha retards de l'AVE, com bé diu, fins a 5 hores.
12: Bueno, per sort, si el tren arriba tard, et tornen els diners. O no? Això ho deu saber l'informador dels informadors.
17: Nosaltres hem informat els informadors que han d'informar aquells que han d'informar la gent.
20: Sí, perfecte. Com riuen els tertulianos, que no agafen un tren en la seva vida.
13: L'AVE potser sí,
12: A veure si és possible tornar a molestar el Josep Ferrer per fer-li aquesta consulta.
20: Hòstia, no, Josep!
12: Si et tornen els diners...
20: Hola, Josep!
12: Josep, ets aquí,
20: Esperem no pertorbar el teu tercer esmorzar i fota't en l'aire el plat de tripa, el cap de cap i pota.
3: L'entrepà, no?, del cap i pota.
17: L'entrepà. Sí, no m'ha donat temps, sortia de l'estació i ja tornar a entrar ara.
20: Escolta'm, per aquí pregunta, si hi ha retards a l'alta velocitat, tens idea si tornen els calés dels bitllets?
17: A veure, aquí hem de diferenciar per les diferents companyies. Ah. Recordem que la línia l'opera Renfe, Oigo i Idio. Llavors, el que és Renfe? Si el tren arriba amb una hora de retard, t'abonen el 50% del bitllet que has comprat. Si el retard és de 90 minuts, t'abonen el 100%. Si és de dues hores, potser et regalen un cubata o una bolleta.
20: I si és de 5, ja et paguen l'hotel, les vacances i et regalen un tren en miniatura.
13: Doncs sí. Doncs ja està, informats.
17: Això, deixem ben clar, però, que això és només Renfe. He anat a preguntar a Irio, i aquí ja seria... hauria d'informar els informadors perquè és un complicat. Perquè depèn de la tarifa que hagis comprat, el dia que ho hagis comprat, si ho has fet donant un clic a l'ordinador o fent-ho d'una manera, et tornen uns diners o tornen uns altres.
12: No ho posen fàcil.
17: I a Oigo no he pogut preguntar perquè no tenen oficina aquí a l'estació de Sants, per tant, haurem de trucar per telèfon.
20: No, Oigo.
12: És la metàfora, diria que és la metàfora.
20: Els truques,
12: és la metàfora perfecta. Ara sí, em sap greu, que vagi bé, Josep. Fins ara.
20: Gràcies. No l'emprenyeu més, hòstia.
13: Sí, però això està allà.
20: Bueno, que ha d'informar els informadors que informen els que informen.
12: Exacte, té molta feina. Per cert, avui a la competència, altres qüestions, a banda dels trens, també parlarem de Carles Puigdemont.
20: Sí, d'aquí?
12: El president de la Generalitat, Carles Puigdemont...
20: Però l'expresident de la Generalitat no està a l'hospital. I ha delegat el càrrec mentre passa allò dels trens en el conseller Òscar Dalmau.
12: No, ho parlo de Puigdemont.
20: Sí.
12: Això per començar. El president que és a l'exili. Això...
20: Bueno,
12: ja sé que vostè és una altra opinió, però... Bueno,
3: no és opinable, si no pot tornar aquí.
20: Bueno, vosaltres en dieu exili i jo n'hi dic Erasmus.
12: Sí.
20: Erasmus a Brussel·les.
13: Una mica llarg.
12: Ha tingut temps de treure's 4 o 5 graus, dels llargs. Bueno, la notícia és que el Tribunal Constitucional diu que Puigdemont encara no es pot beneficiar de la llei d'amnistia, com sí que ha fet molta la policia espanyola.
13: I diu que si torna el detindran perquè és l'ordre d'atenció que hi ha vigent, a més en el seu moment, pel Tribunal Suprem espanyol.
2: Bé, una cosa, penseu que segurament el president havia de tornar en tren, vull dir que en arribar a Portbou ja pot anar enfilant cap a Barcelona una mica, doncs, a peu també.
20: Bé, i avui a la competència també parlarem de ciència,
12: Concretament d'una investigació del Trinity College de Dublín,
20: hombre,
12: a Irlanda.
20: Hombre, ojo, parem-ho tot, parem màquines, Què? Importantíssim,
12: Home.
20: El Trinity College.
2: És que vostè és tan imbècil. És que,
12: bueno,
20: Trinity College, amb aquest nom, primera vegada que sentim tots nosaltres.
12: No és veritat.
20: Ja no jo.
12: Però si és un dels col·legis més coneguts...
20: El Trinity College de Dublín, home, pel favor, vull dir, amb aquest nom deu ser una escola concertada dels salesianos d'allà.
12: Bueno,
20: el Trinity College, el col·legi de la Trinitat.
12: Sí, sí, sí. Els de la Trinitat Vella. Sí. Els investigadors d'aquest centre... Han
20: pare, fill, esperit sant, Pare, fill i esperit sant.
12: Esperit sant, sí. Els investigadors d'aquest centre, del Trinity College, han descobert un mètode per evitar que oblidem els primers records de la infantesa.
20: Hombre, pues ja era hora. Ja era hora. M'estàvem tots esperant que ens donessin una pastilla per recordar com ens canviaven els bolquers quan encara cagàvem com els coloms i no com a persones. Home, per favor, home.
12: Deixi que ho expliquem. Hòstia, és que no coneix res. No sap ni on és el Trinity College. Ni de què va aquest estudi i vostè ja l'ha...
20: Però per què voleu...
12: Ja l'ha desautoritzat.
20: Per què voleu recuperar records de quan éreu bebès?
12: No ho sé, jo no vull recuperar res, però és aquest estudi...
20: Escolta, si no recordes res de quan eres bebè, serà per algo.
12: Bueno, sí, jo sé, no ho sé.
20: Home, per l'amor de Déu, però qui vol recordar aquella etapa on anàvem amb bolquers, tots cagats?
12: Sí, ja ho ha dit.
20: No sabíem ni caminar.
12: Bueno...
20: Ens havien de donar la papilla aquella fastigosa.
12: Sí que...
20: A la boca, una cullera.
13: Home, si a la boca
20: no podia. Es pensàvem que eren imbècils els nostres pares, les nostres mares. Dient, no, és, mira quin avió.
12: No és un avió, és una cullera.
20: Però ara, si recordessis aquella etapa, diries això. És a dir, però és que collons un avió si és una cullera. Plena d'un puré de merda.
12: Calmi's una mica. Veig que vostè no ho va passar del tot bé, tot i que no ho recorda.
20: Bueno,
12: jo diria que aquí hi ha un problema. I és que sí que ho recorda, però no hi ha la connexió.
20: No, hi ha adults.
12: Reacciona com...
20: Hi ha adults que sí que ho recorden. Hi ha adults que tenen la parafília, que els posin bolquers, que els hi posin polvos a tal qual culet.
12: Sí, no vagi per aquí.
20: Senyors grans amb bolquers que van a bars on hi ha unes cambreres disfressades amb trajes de làtex d'infermera, amb un bigotet de Hitler.
12: Bueno, ja està. No m'importa la seva vida.
20: I van canviant els bolquers pixats dels senyors a canvi d'un bon preu, I els hi donen el biberon.
12: Sí, però...
20: Gent adulta, I els hi diuen, vols seure aquí a la faldeta de la mama, Josep Maria?
12: Però no comenci, deixi això. O sigui, és molt desagradable, no és l'hora...
20: En diuen autonepiofília, La filia de vestir-se i comportar-se com bebès.
12: Molt bé, perfecte.
20: Gent adulta fotent a l'idiota.
12: Per això no cal tenir cap filia.
20: Digue-li tot això, digue-li als del Trinity College.
12: Sí, bueno, els investigadors d'aquest Trinity College...
20: De Berlín.
12: Els salesians
20: de Dublín. Bueno, Dublín, Berlín, una lletra...
12: Però si són moltes lletres.
13: Són
20: totes menys dues.
13: Ara no voldria ser pecada matemàtic, però són més.
12: Els investigadors, dèiem, han fet un experiment amb ratolins joves, és a dir, que li han demanat primer el carnet al ratolí, i han descobert que bloquejant unes cèl·lules podem recordar experiències de la infància.
20: Així es podria evitar el que els experts anomenen amnèsia infantil.
12: Exacte.
20: I milloraria la capacitat, doncs, com diem, de recordar experiències.
12: Ja, una pregunta que està sobrevolant tota l'estona. Cal?
20: Veu, aquest senyor ve a les meves. Abuelo, vostè.
12: Si després d'anys d'evolució el cos ha decidit que hi ha coses que cal recordar i altres que cal no recordar, jo li faria cas. Imagina que de cop comences a recordar totes les vegades que ta mare te donava el pit. I vas tenint flashbacks dels pits de ta mare mentre treballes, mentre dines, mentre estan llites en la parella. No és pitjor això que no recordar quan et donaven el...
20: No, avi! Avi!
12: Vols veure una cosa que tampoc recorda temps millors?
20: Va, però... va, desperti.
2: A mi també m'encantaria que me bloquegessin les cèl·lules aquestes i poder recordar el primer episodi de Doraemon, per exemple, que quan tot era més fàcil i comprava oli d'oliva no em deixaven números vermells, saps? Perquè...
20: Mira, ara que dius això de Doraemon, Jean-Paul, no sé si t'agradarà aquesta notícia, però el 3CAT
4: Sí.
20: Fa canvis a la direcció del Super 3. Vale. SX3.
4: Sí,
20: el canal infantil i juvenil.
4: Hòstia,
20: pues
4: que avisin, perquè jo m'enganxo amb el peu canviat, perquè jo, per exemple, el Random el segueixo a full. A tota la
20: Random línia... ja no el fan.
4: Pues ja no el segueixo.
20: Era un programa que feien els vespres.
4: Val, pues el...
20: L'Infocà
4: també, perquè jo m'informo una mica per l'Infocà i per el que sento per a vosaltres a la redacció, i així sé com ha quedat el Barça.
20: El Detectiu Conan?
4: El Detectiu Conan, tots els capítols.
20: Aquí, la Patrulla Peluda?
4: La Patrulla Peluda. Me la vaig empassar quan era Paw Patrol, que va ser com vaig aprendre anglès gràcies a 5 gossos.
20: Molt bé.
4: Bueno, i l'anglès que puguin parlar 5 gossos que d'ells.
20: Ara ja ho pots seguir en català, la Patrulla
4: Peluda. I ara gràcies a la Patrulla Peluda, gràcies a la CCCMA.
20: No hi ha tantes C's.
4: Vale, bueno, pues...
20: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Dels Mitjans Audiovisuals, pues, sí. Gràcies a ells pues, tinc referents en català, i per tant, en Raval, i el Chase, i en Marshall,
20: sí.
4: A Sky.
20: Sí, no cal que els diguis tots. Entre altres coses, perquè no te'n recordes de l'últim, no?
4: No,
21: és que Rocky.
4: És que hi ha un... Sí, en Rocky, quin és aquell que surt, que va amb cadira de rodes només? Surt dos capítols.
21: Això no, que aquest capítol no l'he vist.
4: Surt dos capítols, si m'ho podeu...
21: He vist en Rocky, que és el de la humana.
4: No.
21: Aquesta gent té pinta que no és
4: ja
21: massa...
4: Ja no s'han vist de patrulla.
21: De fet, són ells una mica, la Patrulla Peluda, ja. Alguns d'ells.
4: Bueno, pues moltes gràcies i espero que sigui per bé, i que el que no pot ser és que desaparegui el canal, perquè clar, jo pues, canal... me n'aniré a Clan o no sé què, i al final pues, me faré espanyol.
20: El Super 3.
4: Aquest és el problema, aquest també es farà espanyol. És que aquest és... Necessitem que hi hagi català a tot arreu, a la molt tele, als diaris, que és, sí, sí, sí. Oh, és que el diari és una cosa del passat, tant és. Aquesta cosa del passat ja la tenim en castellà, la volim també en català. No, és que no doblem el català perquè no sé què. Ah, però en castellà sí que et sembla bé doblada la pel·lícula. Doblem el català també, fem-ho tot possible.
20: El cinema en català també.
4: Cinema en català, clar. No el tenen en espanyol, també el volem en català. No, és que a mi m'agrada el cinema. A mi què m'expliques, és Verdi? M'entens?
22: Bueno, doncs això, han cessat a diversos càrrecs i directius de l'àrea d'infantils.
4: Vale.
20: O sigui també,
4: O sigui que es carregaran la programació infantil de la tele al final?
21: No, es carregaran la programació infantil, que canvien. És a la direcció dels SX3 o Super 3, digue-li com vulguis.
4: I em puc presentar jo com a candidat a cobrir algun càrrec?
20: Home,
4: jo sé el que li mola als nens, perquè un dia vaig ser un nen i...
20: Ho
4: porto molt endins. Jo sóc hereu de Volada de Drac, Yoshaya, de Tio Conan, One Piece, la vella Maya. La vella Maya va ser el meu primer crush de...
20: T'agradava una abella? Si consideres la vella Maya com el teu amor platònic.
4: Sí.
20: Sí, eh?
4: Sí, perquè anava saltant de front i anava fent...
20: Agradava com somreia la vella Maya.
4: I jo deia, fa tant de bon sumar-li els cabells, no?
20: És veritat que tenia uns cabells arrissats, la vella
4: Maya.
20: Exacte.
4: Sí,
20: també t'agradava, tu.
4: No, home, què està passant? Què passa, que ets especista o què?
20: No,
4: però esclar...
21: No, jo crec que ha sigut la referència als cabells, lo del Manel, però no passa res.
4: Bueno, que cabron.
20: És una broma de calvos, això.
21: Sí, cada dia una. Ja està, és com l'aspirina que va bé pel cor.
22: Bueno, en fi, deixem aquí Jean-Paul, moltes gràcies.
23: Pintura, escultura, marqueteria.
24: RAC1 presenta...
25: La ràdio del segle XXI.
20: I de dretes...
24: Òscar Andreu.
20: I d'esquerra...
24: Òscar Dalmau.
20: Jo soc d'extrem centre.
26: I si no tenia diners, és ser pobre.
24: La competència.
27: Especial 50 anys.
28: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
29: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
30: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
7: Tornen els electrodeis del Corte Inglés.
8: Fins al 19 d'agost tens un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics d'AEG, Midea, Bosch, Haier i moltes marques més.
7: I fins a un 20% en una selecció de petits electrodomèstics de Rumba, Dream i Remington, Cosori.
8: Fins al 19 d'agost, electrodeis al Corte Inglés i Hipercor. Aprofita-ho.
7: Consulta les condicions, les marques i els models que participen al Corte Inglés Ponés.
10: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
14: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
10: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
15: Ui, quin fred que m'ha agafat.
16: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
15: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
30: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
33: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
32: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
34: Medishore.
35: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
36: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
35: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
36: a Android Auto
35: i a Apple CarPlay.
36: Tots els podcasts de RAC1.
35: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
36: Noves funcionalitats premium.
35: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
36: Fàcil, intuïtiva i renovada.
35: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
37: Hola.
38: Hola, hola.
37: Què és això? Un programa que fa risa.
39: Risa, ni cada dia, ni no ets a una.
37: La competència.
40: Especial 50 anys.
22: I el Barça va entrar al top 8 de la Champions. De la...
20: Però el Madrid no.
22: Sí, però el Madrid...
20: Digue-ho tot.
22: Hola, hòstia. Hola de nou, Charlie Carol. Bon dia.
20: Torno sí. a ser jo, sí. torna a ser Charlie Carol, i això torna a ser passió pel futbol. Passió pel sí. futbol.
22: Això que et deia abans, pot ser que estiguis més content per la derrota del Madrid que per la victòria del Barça?
20: Són alegries diferents.
22: Sí, no, ja.
20: Una és l'alegria per l'èxit,
22: sí.
20: l'èxit propi.
22: Sí.
20: L'altra és l'eufòria pel fracàs aliè.
22: Ja, però és...
20: Sí. Ja saps que hi ha una paraula alemanya per descriure aquest sentiment. Jo no la sé, perquè sé idiomes.
22: Sí.
20: No sé idiomes.
22: Ah, que no sé.
20: Per això no la sé. Si no seria... M'he contradit.
22: Sí,
20: És Schadenfreude.
22: Schadenfreude, sí.
20: Molt bon lateral esquerre.
22: Molt bé.
20: Schadenfreude.
22: En tot cas, ahir vas gaudir per partida doble,
20: moltíssim.
22: No?
20: Moltíssim. Sí? Sobretot amb les retransmissions de ràdios i televisions espanyoles amb el ridícul del Madrid.
22: Sí, que estaves...
20: No ho poden dissimular.
22: Yeah.
20: Són del Madrid. Va ser un caos deliciós. Primer es queixaven de l'arbitratge contra el Real Madrid, reclamant un gol d'Mbappé, que no ho era, un gol marcat pràcticament al temps de descompte.
22: Sí, quan el porter del Benfica estava fent el què es diu això, llançament de porteria? Com
21: no,
22: es
21: estava traient de porta, sí.
20: Treia de porta,
22: sí,
20: estira ell la pilota per xutar-la amb el peu, i Mbappé, que és a un pam d'ell,
22: sí.
20: li pispa la pilota, cosa que no es pot fer, perquè és falta contra el porter, ho sap tothom.
41: I targeta, sí, ho sap tothom. No sé si ho sap tothom.
20: Bé, ho sap tothom, menys els que narraven aquí a la COPE.
22: Bueno, no sabem si la COPE.
20: Sentim-ho com ho van viure.
42: Está contándole ahora, buenas horas, le cuenta David de Massa. Trubin, no se le ha robado Mbappé, marca Mbappé, vamos a ver, ¿eh?
43: Pero bueno.
42: Yo no sé si Trubin había soltado el balón, ¿eh?
43: Es que...
42: Vamos a ver.
20: No.
0: Pues había soltado el balón, ¿eh?
1: Eso es gol.
0: Sí, es que eso tiene que ser
1: eso
0: gol.
1: Era gol. Eso es gol. Ha soltado el balón. Es gol.
0: Y desde el VAR no le dicen
1: es gol.
0: Nada.
1: Pero tienen que avisarle que es gol.
0: Vamos a ver.
1: Ha marcado
0: el balón. Estaba en juego.
1: Ha marcado
0: la tarjeta amarilla para Rodrigo.
2: El partido, el arbitraje es absolutamente demencial.
0: Roja para Rodrigo.
2: Arbitraje demencial, ¿eh?
0: Roja para Rodrigo.
2: No ha sido, hay que reconocerlo, un buen partido del Real Madrid, pero el arbitraje es demencial.
20: Buen partido del Real Madrid. Pero... y arbitraje demencial, ¿eh? El Madrid va a perder, ya lo sabeu, por culpa de los árbitros.
22: Sí, bueno,
3: como siempre.
20: Ahí no iba a haber penal a favor del Real Madrid, penal a Mbappé.
22: Trullin, aquest porter, que per cert acabaria sent protagonista perquè pocs segons després...
20: efectivament.
22: El tio fa
20: va ser protagonista, ell no sabia que el seu equip, el Benfica, sí, havia de marcar un gol més per classificar-se.
22: No, no ho sabia.
20: Per jugar això que juguen els últims...
41: els setzents.
20: En fi, i Mourinho, l'entrenador d'aquest senyor, del porter, li demana que pugi a rematar.
22: Sí.
20: Puja a rematar, li diu.
22: Sí.
20: La gent xiulava al porter. La pròpia gent del Benfica xiulava al porter perquè estava perdent temps.
22: No només la gent, sinó el president del club, que era conscient d'aquesta situació.
3: Rui Costa, exjugador portuguès.
22: Sí, va veure que el seu porter estava perdent temps i el tio no entenia res, les càmeres punxant aquest president, el president cridant i insults hasta contra els difunts.
20: I el porter...
22: Mourinho, hi ha un punt també en el que hem descobert que tampoc sabia bé si s'havia de marcar...
41: Ho admet ell,
22: que no sabia si s'havia de marcar un gol. I quan definitivament aquesta informació arriba a la banqueta i Mourinho diu, hòstia, que hem de marcar un gol. Recordem que és temps afegit.
20: Efectivament.
22: Li transmeten al porter.
20: Li diu... puja!
22: Sí.
20: Bé, li diu en portuguès.
3: No, li diu en anglès, puja, em sembla. Puja. Li diu, go! Go. En tot cas, els de Movistar Plus, perdó, estaven criticant el porter per dir aquest porter no s'assabenta que no ha d'anar lent, que guanyar per un gol no n'hi ha prou. Així ho deien a Movistar Plus.
4: I no s'entera tot.
5: Trubin està en otro mundo. Trubin està en otro mundo. Ahora le dice José Mourinho...
6: Vamos ganando y tengo que subir a rematar, ¿no? Pero claro...
5: No s'ha vist en otra, Trubin.
6: No, ja te digo yo que no.
20: Puja a rematar.
5: Punto de penalti, gol!
20: Gol amb el cap del porter del Benfica.
22: Que no, que...
20: hòstia, quin gran final.
22: Va haver de baixar de la figuera, eh?
20: Mira com un erran.
22: No me lo puedo creer.
20: Una cura d'humilitat per a tots els mitjans madridistes. És a dir, pràcticament tots menys RAC1.
22: És que és de l'altra banda, digues.
20: És una lliçó que segur que no prenen.
22: Mm-hmm.
20: Visca el Barça,
22: sí,
20: i sobretot visca Anatoli Trubin.
22: Sí.
20: I visca José Mourinho.
22: Ah, sí?
20: No vaig pensar mai que diria això.
22: Bueno, doncs ja ho has dit, Charlie.
20: Però...
22: fins aquí, moltes gràcies, perquè el nostre Departament de Periodisme d'Investigació, com dèiem abans, ha tingut accés al dietari secret del nou entrenador del Madrid.
20: Digueu, Arbeló.
22: Álvaro Arbeloa és el nou entrenador, perquè jo crec que fa un mes que és entrenador del
20: més
22: Madrid. Un mes d'entrenador de Madrid són 7 anys en la vida d'una persona.
20: Molto longo, que diria ell mateix.
22: Molto longo, eh? Bueno, doncs això, crec que estem a punt. Estàs a punt, Jean-Paul?
8: Bueno, pràcticament, sempre a punt. Sempre.
22: Sí?
41: Sempre estàs a punt.
8: Sempre estic a punt.
2: Doncs nois, no sé, si tenim, ja ho tenim, sí, doncs endavant.
41: Dietari secret d'Álvaro Arbeloa i Coca, entrenador del Real Madrid.
8: Dilluns 12 de gener de 2026, 10 del matí.
41: Em vibra el mòbil i veig que és Florentino Pérez, o, com li dic jo, su florentineza. Em diu que està a punt d'acomiadar Xavi Alonso després de la derrota contra el Barça a la final de la Supercopa Espanyola. Bé, de fet, em diu, me voy a petar al de la barba, que ha venido aquí pensándose que es Guardiola y hablando de triángulos y de juego de posición y no sé cuántas mierdas más, y en realidad es un leñador vasco, pero vestido de medio tucci.
8: Total.
41: Su florentineza em diu que ha pensat en mi per entrenar al Madrid i jo, evidentment, penso que és una broma. Li dic, pero su florentineza, si como jugador ya era malísimo... Imagínate como entrenador, que lo único que hago es gritar cabeza, corazón y huevos espartanos a mis jugadores. Em diu que ja ho sap, però que ara mateix no té ningú més. I a més, el Madrid està arruïnat perquè els veïns del Bernabéu són tan pijos que no deixen ni fer un concert a Aitana.
8: Dimecres 14 de gener de 2026, 11 de la nit.
41: Perdem 3-2 al camp de l'Albacete en els vuitens de final de la Copa del Rei, o, com en dic jo, la Copa del Generalíssimo. L'últim gol l'ha fet un tio que es diu Jefté, que ha jugat en 19 equips en 13 temporades, entre els quals 3 a Romania, i que, per tant, fa pinta de fumar Lucky Strike fins i tot quan va al despatx del president a negociar la seva renovació. Després del partit els dic als jugadors que això ens farà més grans, que som gladiadors, que som espartans, soldats, que som guerrers i que som milicians. Veig que Bellingham i Vinicius estan demanant un Uber per anar directament al Banana, el millor club d'Albacete, i Mbappé se m'apropa i em dona la seva roba perquè li renti durant el cap de setmana. Jo li dic, però tu sabes quin soy jo? I ell em diu, pues la verdad es que no.
8: dissabte 17 de gener de 2025, 4 de la tarda.
41: Avui juguem a casa contra el Llevant. Quan arribo a l'estadi Santiago Bernabéu, o com li dic jo, el Valle de los Caídos, m'aturo un moment a mirar les 15 copes d'Europa que hi ha exposades a les vitrines. La gent es pensa que ho faig com a gest populista, com dient que respecto molt la història d'aquest club, però en realitat jo ho faig sempre. Quan vaig a casa la meva sogra, també m'aturo davant d'una vitrina que té plena de figuretes de lladró. Em poso les mans a les butxaques, miro fixament i dic, uno se siente tan pequeño. Ahir em vaig presentar entrenant a les 5 de la matinada i vaig avisar un becari del Chiringuito perquè em vingués a gravar. Després vaig haver d'esperar 6 hores fins que arribessin els jugadors que es presenten entre les 11 i les 12. Aquesta setmana també he citat Juanito en roda de premsa dient que 90 minuti en el Bernabéu són molto longo, i quan m'ha ovacionat el Bernabéu he assenyalat els jugadors i he dit a ellos, cosa que seria molt estranya, perquè voldria dir que el públic del Bernabéu crida Álvaro Arbeloa i es refereix a gent que no són Álvaro Arbeloa. Ho he d'acabar de polir.
8: Dimecres 21 de gener de 2025... 26, perdona, 11 del matí.
41: Porto des de les 3 de la matinada esperant que arribin els jugadors i començar l'entrenament. M'he portat el sac de dormir, perquè entre el que arribo jo i que arriben ells passen unes 8 hores, que són les hores que recomanen dormir. Quan ja hi són tots, ens reunim al centre del camp d'entrenament i faig una xerrada motivacional. Els dic que tenen la gran sort de jugar al millor club de la història, que han de ser molt conscients del pes de l'escut que representen i que totes les llegendes del Madrid ens miren des del cel. Finalment els proposo anar a fer un paintball tots junts un dia d'aquests. És una xerrada que m'he preparat amb molta il·lusió durant la nit anterior, inspirant-me en els meus dos grans ídols, Michael Scott, de The Office, i Amadeo Llados, coach i criptobro. Just quan acabo la meva xerrada, veig que Arda Güler, Rodrigo i Valverde s'estan fumant un vàper amb gust de síndria congelada de la mida d'un iPhone 17, i que Vinícius, Mbappé i Bellingham s'han dedicat a fer caca al vidre de davant del meu cotxe.
8: Dimarts 27 de gener de 2026, 2:15 del migdia.
41: Demà juguem contra el Benfica, entrenat per José Mourinho, o com li dic jo, José Antonio Primo de Rivera. A la roda de premsa prèvia dic que José Mourinho és uno di noi i marxo de la sala de premsa deixant tots els periodistes completament estupefactes perquè és la segona vegada en pocs dies que parlo en italià de manera 100% innecessària. Crec que m'anirà molt bé com a entrenador al Madrid perquè he agafat l'estratègia de parlar com si fos un tuitaire de 14 anys que es diu Golde Mijatovic. Estic molt nerviós per enfrontar-me demà a Mourinho, que és el meu referent absolut. No com a entrenador, perquè a mi no m'interessa la tàctica, sinó com a persona, perquè Mourinho, si hagués viscut en qualsevol altre moment de la història, hauria estat un dictador impecable.
8: Dimecres 28 de gener de 2026, 11:45 de la matinada.
41: Hem perdut 4-2 contra el Benfica amb un gol de cap del seu porter. O sigui que estic molt content perquè hem aconseguit l'objectiu, que era que José Mourinho es classifiqués entre els 24 primers i poder jugar a la fase prèvia. Em truca su Florentineza i em diu «Álvaro, lo del top 8 o qué?». Jo, com ja li va passar a Diego Pablo Simeone, entenc que el top 8 és un jugador uruguaià que Florentino vol fitxar i li dic lo que tu desees, preci. I em diu que no, que refereix a que no hem entrat al top 8 de la Champions i haurem de jugar una fase prèvia, cosa que li va molt malament perquè just el dia que jugam al Bernabéu hi havia agendat un concert de Rafael, Taburete, Joaquín Sabina i Julio Salinas, a Julio Iglesias, que ara està en un molt bon moment.
3: Sí, millor Julio Salinas que Julio Iglesias.
41: Li demano disculpes a su Florentineza i li dic que si vol que dimiteixi només m'ho ha de demanar. Em diu que no el molesti i em dona les claus del seu cotxe perquè li renti per dins i per fora. Realment, treballar al Real Madrid és un privilegi.
1: Bravo!
0: Doncs fins aquí el dietari.
7: Diumenge, pollets de l'as.
9: Arracu.
10: Quina gana que
11: teniu. Us foteu.
12: Estàs escoltant la competència.
13: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?

0: Hola, com esteu?
1: Tinc caga.
2: Mare de Déu, senyor.
3: Aquest programa està basat en fets reals.
4: Feu una reclamació a Conxum.
3: La competència.
5: Especial 50 anys.
6: Bé, un dia, un matí més de caos a Rodalies. Expliquem una mica millor la situació actual.
7: Bueno, jo us ho faig jo, el resum de la situació actual. Si agafa Rodalies, poden passar tres coses. Que no arribi, que arribi tard o que arribi molt tard.
6: Sí.
7: Menys aquesta senyora, que ja la tenim aquí, és la protagonista de la jornada, que és l'única senyora que ha viatjat. Ha arribat quan havia d'arribar, sí, sí. El tren l'ha portat fins aquí i anava sola.
6: Jo, si fos aquesta senyora de Cardedeu, no temptaria la sort. O sigui, l'anada hem tingut la xamba, sí. Però la tornada jo la faria a peu, eh?
8: Exacte. O que no torni Cardedeu ja, vull dir, ja. Has aconseguit arribar fins a Barcelona, no val la pena. No,
6: Manel, què ha passat?
9: Bueno, t'ho puc dir jo, si vols. Tiro. Adif ha detectat 23 punts crítics a la xarxa de Rodalies de Catalunya on cal intervenir amb urgència per poder reprendre la normalitat i la seguretat al servei.
7: Ah, mira, hem passat de demanar la puntualitat a demanar que passin trens, a demanar que no ens matin quan pugem. O sigui, la cosa és bàrbara, eh?
6: Bueno, avi, li pujarà l'atenció, eh? Però està fotent vermell, eh?
7: Clar, que sí que sí, vermell. Ens ha tractat tant com un cagarro lligat a un cordill que quan per un error sembla que hi ha un tren que funciona, pensem com si, que ens estan tractant com si nosaltres fóssim Puyi, l'últim emperador. No sé si ho heu vist, això. Oh, sisplau, no som dignes que ens tracteu amb aquests miraments. Què vol dir, això d'arribar a l'hora? Què vol dir arribar al puesto? Què vol dir que...
6: No. Avi...
7: Vols veure una cosa que tampoc arriba a l'hora?
6: Va, avi, va.
7: Mireu, jo només us diré una cosa. Hi ha un grup de Telegram d'afectats de Rodalies.
6: Només un? Me'n sembla poc.
7: O diversos. Si un servei obliga a muntar un grup de Telegram a la gent, com si fossin alcohòlics anònims, és que hi ha un problema amb, sí, aquest servei. Jo ho deixo aquí sobre la taula.
6: A DIF expliquen que hi ha 300 inspectors fent inspeccions de vies, ponts, plataformes, túnels i altres estructures de totes les línies.
9: Sí, i ara com ara, la llista de punts amb incidències n'hi ha 5 a Barcelona, 5 a Girona, 9 a Tarragona i 4 a Lleida.
10: Però què és això? Què és aquest bingo de la misèria? Sí, és que és increïble. Sabeu quina és la solució?
6: La independència.
10: No! Ah, sí, perdona. No, perdó, és que no m'esperava que era Òscar Botifler Mau, perdona, m'he desorientat. És que...
6: Quina és la solució, segons tu?
10: No, la independència. No, sí, aquí el que s'ha de fer és una empresa que sigui Rodalies Catalunya.
6: Però si ja s'ha fet,
10: amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya,
6: no.
10: Segregada de Renfe Viajeros. Això és el que proposo com a primer pas.
6: No, és que això jo ho trobo massa radical.
10: No.
6: Els catalans no necessitem tant de poder. No?
10: Doncs que sàpiga que acabo de dir el que deia literalment l'acord entre Esquerra i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. I s'ho han passat.
6: Ah, sí?
10: Sí.
6: Això deia?
10: Sí. Rodalies. Una empresa que sigui Rodalies Catalunya, sí? Participació majoritària de la Generalitat de Catalunya segregada de Renfe Viajeros.
6: Bueno,
10: era
6: això,
10: el que estava proposat.
6: Deuries...
10: I a vostè això ja li sembla radical.
6: Deuries...
10: A mi el que sembla radical és sortir de casa i no saber si arribaràs a un altre punt. Perquè ja han aconseguit desconnectar-nos del País Valencià. Ara aconseguiran que ens desconnectem entre nosaltres a dins del Principat. Això és possible?
11: Sí, és possible mentre siguem a Espanya.
8: Menys si ets de Cardedeu.
10: Gràcies, gràcies. Menys si ets de Cardedeu.
2: No aplaudiu! No. Ens agafaran mania des de Madrid. No ens enviaran més trens.
8: Pot ser que una mica de mania ens tinguin.

0: al servicio. Veiem si serà tot
1: la pregunta
0: culpa
1: és...
0: de les inversions.
1: Sí, la pregunta és, ¿se puede afectar más al servicio?
0: Sí, sí, vull dir, ja, si no hi ha trens.
1: O sigui, els trens no funcionen, però ho fan pel nostre bé. Perquè si invertíssim massa diners, haurien de fer obres. I per fer les obres haurien d'aturar el servei. I la gent es quedaria sense trens.
0: Sí.
1: Efectivament, menys aquesta senyora Sílvia, de Cardedeu.
0: No com ara que la gent...
1: No, efectivament, la gent es queda sense trens. Sí. Segons el ministre espanyol, ens quedarem sense trens tant si inverteixen com si no.
0: És que sí, sí, ja no en tenim.
1: Diuen que les infraestructures...
0: Infraestructures, professor.
1: Sí, diuen que les infraestructures dels trens cauen a trossos per culpa del temporal, el canvi climàtic. Però per què no ha passat res als ferrocarrils de la Generalitat? Que no és el mateix clima, Barcelona que Barcelona.
2: És un microclima.
1: Molins de Rei que Molins de Rei, Terrassa que Terrassa. Per què? O sigui, el compte de Twitter dels ferrocarrils porta tota la setmana fent tuits dient els trens circulen segons l'horari programat.
0: Ah, treuen una mica de pit aquí, clar.
1: I no només el pit. Estaríem parlant del primer mortadelo digital. Ja sabeu que un mortadelo
2: no, és igual,
1: per part dels ferrocarrils de Renfe, sabeu que és un mortadelo.
2: S'ha explicat alguna vegada que el programa no cal.
1: És posar els ous a les conques dels ulls i el penis al nas del teu amic que s'ha quedat adormit.
0: No,
1: és una cosa,
0: això,
1: és una cosa molt cancel·lable, però que
0: molt
1: de
0: tal
1: misteri resol.
3: I aprofitarem per fer una trucada que us havíem promès abans d'anar a publicitat. Aquesta trucada és a Rodalies, si no m'equivoco. Aviam. Truquem a la Renfe.
4: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar. Renfe, la tens, Zoraida. Si vol informació sobre el servei de trens Premium, o digui tres vegades en veu alta la mare que va parir Renfe, Adif i el Ministeri de Transports.
3: Com?
4: Si vol alguna altra cosa, Premium 2, o digui en veu alta una altra cosa.
3: No, jo no he tocat res,
4: Hola, bon dia. Quina informació vol de Rodalies?
3: No, jo no premo res, això per començar, però m'agradaria preguntar què passa al servei de Rodalies.
4: El ximplet de RAC1.
3: Escolti.
4: Què està passant, diu?
3: No.
4: Sí, hola. No, res, no passa res.
3: No passa res. Porten tot el matí aturant el servei. Els trens no funcionen, després tornen a funcionar, després tornen a aturar-los. Què passa amb Rodalies?
4: Doncs no passa res. És un dia normal a Rodalies.
3: Sí, no, ja. Bueno, escolti, no estem per bromes. Ens pot explicar què passa a DIF, el Ministeri, a Renfe, la Generalitat?
4: Sí, un momentet, sisplau. Li passo amb el Departament d'Informació. Faci com els passatgers de Rodalies a les andanes.
3: El què?
4: Esperi.
3: Ja, no, sí. Sembla que hagin pres molta camamilla. Aquests...
4: Informació de Rodalies, bon dia, la tens, Zoraida, en què puc ajudar-lo?
3: Vostè no és la mateixa persona que m'acaba d'atendre a l'altra línia?
4: No.
3: No?
4: No.
3: Doncs es diu igual.
4: Des del Departament d'Informació l'informo que en una mateixa empresa poden coincidir dues persones amb el mateix nom.
3: Sí, clar.
4: A la competència no hi ha dos Oscars?
3: Ah, sí, miri, té raó.
4: Vol alguna cosa o no?
3: No acabem de tenir la mateixa veu, però no passa res. Vull preguntar per les aturades del servei d'avui i si això es podrà, en un futur, el 2035, recuperarem la normalitat, que ja no era normalitat.
4: Bueno, és que això no depèn de Renfe. Això és culpa de DIF.
3: Ah,
4: un momentet, li passo.
3: No em passi més. És que... El tren de mitjanit, bueno, si aquest encara n'és...
4: Bon dia, gràcies per trucar a DIF, la tens, Zoraida, en què puc ajudar-lo?
3: Bon dia. Vostè torna a ser la mateixa persona que m'ha atès fa uns segons i fa... Escolti...
4: Truca per parlar de mi o per parlar dels trens?
3: Dels trens, truco per parlar dels trens. Pregunto si tenen alguna idea de quan es podrà reprendre el servei amb normalitat. Tot el... Perdó? Hola? Àlex, què passa ara? Hola?
4: Ho sento, s'ha tallat la línia.
3: No s'ha tallat, està parlant.
4: No puc parlar.
3: No, ja. Escolta, si s'ha penjat, com és que la sento? Això per començar, em pot contestar la pregunta?
4: No li puc contestar, si no torno a trucar-me.
3: A veure...
4: Sí, hola, bon dia, gràcies per trucar. Renfe, la tens, Zoraida, en què puc ajudar-lo?
3: Sí, ja n'hi ha prou. Sí, senyora, fa una bona estona que m'estan torejant i em deriven d'un telèfon a l'altre.
4: Ui, sí, quin drama que té vostè.
3: Vaig com cagalló per sèquia.
4: Vostè sap que ara mateix tenim problemes més importants a resoldre?
3: No, si sempre hi ha algun problema que és més important i no resolen ni aquest problema ni l'altre.
4: Li agraeixo la trucada i...

0: el seu to. Si se sent sol i vol parlar amb algú per telèfon, el puc derivar al telèfon de l'Esperança.
1: Però què?
0: La tindrà una amiga meva que seu aquí al meu costat, no. I que es diu Esperança.
1: No. Felicite-la per mi. Vull dir, el telèfon de l'Esperança i el de Div Rodalies estan... si comparteixen taula.
2: Ja. Yeah.
0: Sí.
2: I encara m'ha semblat més excepcional que el telèfon de l'Esperança es digui així perquè qui l'atén es diu Esperança. No és perquè tu puguis tenir esperança de futur, sinó que simplement és el telèfon d'una persona.
1: Que si es digués Joana, es diria el telèfon Joana.
2: De la Joana. Sí, exacte, sí.
0: Ara estan parlant entre ells.
1: Bueno, escolti, crec que no ho arreglarem.
0: Mira, escolti, l'he de deixar. No, sí, ja. El nivell 1300 de Candy Crush.
1: Home!
2: Encara existeix?
0: 23.
1: Si aquesta és l'excusa, si tot va malament perquè vostè està al nivell 1300 de Candy Crush, escolti...
2: M'ha semblat que deia delicious.
1: Sí, un moment, fem una cosa. Ja pengem, Àlex, pots penjar?
2: Sí, un moment, que sona de Candy Crush de fons, eh?
1: Sí, home, clar que sona de fons, perquè està jugant al Candy Crush, ja em diràs.
3: O sigui, això...
1: No, sí, delicious. Bueno, doncs hem intentat saber què passa.
4: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
5: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
4: Noelia Carnetzi,
5: Manel Vidal,
4: Àlex Arbiol,
5: Òscar Andreu
4: i Òscar Dalmau.
5: Feu bon daix.

0: notícies. Mar Pollato.
1: Bon dia, és la una. El govern espanyol assegura que la prioritat és que tots els menors migrants que hi ha a Ceuta tornin al Marroc amb les seves famílies. La Moncloa diu que està treballant intensament amb el govern de Rabat perquè sigui el més aviat possible. Fins ara s'han registrat 1.527 menors al sistema d'acollida. Ho acaba de dir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
2: Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores, esa es la prioridad, la línea de trabajo que estamos llevando a cabo con el gobierno de Marruecos en distintas conversaciones que estamos teniendo a todos los niveles. Y Marruecos también coincide con esta idea, con el gobierno de España.
1: Mentrestant, els ministres insisteixen que no compareixeran al Senat per donar explicacions sobre la crisi a Ceuta, perquè diuen que ja estan donant prou informació. El PP ha citat demà al Senat Fernando Grande-Marlaska, però no hi anirà. Més coses, el govern espanyol diu que hi ha 164 espanyols a Colòmbia que no han pogut localitzar després del terratrèmol. Les autoritats mantenen en alerta vermella les ciutats més afectades com Pereira i Cali. Segons les xifres provisionals, el sisme de 7,4 ha deixat 132 morts i 570 ferits i hi ha persones que continuen desaparegudes. N'ha parlat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
3: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto. Y por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
1: La Unió Europea ha activat també el seu sistema d'assistència consular i el seu servei de satèl·lits Copernicus per ajudar Colòmbia. Pel que fa a l'eclipsi de demà, Barcelona posarà en marxa un operatiu especial per garantir la seguretat durant el seguiment del fenomen. L'Ajuntament ha planificat una sèrie de mesures que inclouen més vigilància, la regulació de la mobilitat i coordinació amb els serveis d'emergències. El dispositiu arrencarà a les 2 del migdia de dimecres i s'acabarà a la mitjanit. I encara a Barcelona, la ciutat pràcticament triplicarà el nombre de càmeres de videovigilància que hi ha al carrer. Abans que acabi l'any, se n'instal·laran 100 de noves i esperen arribar a les 660 durant el 2027. Ona Pardo.
4: Sí, posaran l'ull a les zones turístiques, espais on sovint hi ha conflictes i també punts que poden ser el blanc d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha defensat que a Barcelona hi ha poca videovigilància.
5: A Barcelona no arribaven als 120 o 130 les càmeres que tenim instal·lades, per tant, fem un salt qualitatiu i quantitatiu a la instal·lació d'aquestes càmeres. Aquest és un dels temes, dels dèficits que intentem solucionar amb el desplegament d'aquest pla.
4: Distribuiran les càmeres pel Born, el Carmel, l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fortpien. També al parc de la Pegaso, on fa unes setmanes van matar un menor.
1: Ara els esports. Amb Roger Jofre.
6: El Barça ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva i Hansi Flick continua recuperant efectius. Avui ha estat el torn de Jules Koundé, que s'ha reincorporat als entrenaments després de les vacances. Mentrestant, en les pròximes hores es determinarà la gravetat de la lesió al genoll de Roni Bardaggi, encara que tot apunta que és un trencament del lligament encreuat anterior. Tot plegat el dia que es farà oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax. En futbol femení, el Real Madrid s'enfrontarà precisament a l'Àjax i la Real Societat al Chelsea en la tercera ronda prèvia de la Lliga de Campions Femenina 2026-2027. El sorteig ha celebrat aquest matí a la seu de la UEFA Nyon, Suïssa. I a l'europeu d'atletisme, Guillem Crespí ha quedat últim en la sèrie preliminar dels 100 metres amb un temps de 10 segons i 74 centèsimes i no s'ha classificat per a la següent ronda. D'aquí a uns minuts serà el torn de Marta Mitjans en els 800 metres.
1: Pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i la sensació d'això fogó continuarà molt acusada arran de mar. El sol també continuarà dominant a bona part del país, tot i que descarregaran xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, sobretot al Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, el Lluçanès i el Berguedà. Més tard també podran afectar les comarques interiors de Girona, altres punts de la Catalunya central i també de Ponent. De moment és tot, més informació a les 2, al 14:15, amb l'Aurora Rodríguez i la Gemma Montero.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
7: Mira, quina alegria, escolta una cosa, una alegria total. A veure, tenim un conflicte que els hi vaig explicar a Marc Giró, Joel Fortí, què tal estàs? Esteu robadors.
8: Bon dia, bon dia, Marc.
7: Ernest, què tal estàs? A veure quina música està. Per favor, bueno. Escolta una cosa, tenim un conflicte perquè el Joel Fortuny estem gravant aquestes entradetes en un estudi i diu que fa pudor totes seguides, us hem de dir, estem
8: d'allà, tapa un bombo. No hi ha aire condicionat, estem
9: una xiu. He ficat ventilador perquè feia olor a...
7: Sí, però fa olor al...
9: A patxuli.
7: Fa olor a persona humana, concentració d'humanitat. Però sobretot tu dius que les espumes que cobreixen els micros de RAC1 fan pudor, Joel.
9: Molta pudor. O sigui, no pot
7: ser. I tu que ets una mica tiquismiquis...
9: Molt. Bueno, et van explicar que un dia em vaig emportar una bossa plena sí. d'escumes i es vaig rentar la rentadora de casa.
7: Sí, i ara totes les
9: escumes... Ha... Una olor
7: a detergent, que també no sabem què és pitjor.
9: Exacte. O sigui, però jo crec que això un cop al mes...
7: Tu
9: no
7: ets
9: sé.
7: Molt de...
8: És que jo... No,
9: un cop al mes les haurien d'emportar i netejar-les.
8: Exacte. Hi ha algú que s'encarregui de netejar...
7: No, el Joel...
8: No, Joel, no, el Joel va rentar aquell dia per nosaltres perquè no sé què havíem de fer, però hauria d'haver-hi algú a RAC1 que s'encarregués...
9: O que vingués una empresa d'aquestes de bugaderia que se'ls emportés, se'ls netegés i les tornés.
7: El que passa que... I tu l'has posat a la rentadora a quin programa?
9: Bueno, és que m'he quantat una rentadora nova.
7: Ah, sí, l'altre dia et vas posar tota la...
9: Bueno, sí, va sortir tota vermell, tota rosa, però hi ha una opció que és intel·ligència artificial.
7: I què?
9: I ell, detecta la roba i el cotó i el pes
7: això
9: i tot.
7: Les
9: rentadores... Bueno, era molt antiga i no ho feia. Ah. I llavors ho vaig ficar i vaig ficar IA.
8: I quanta estona? La IA et va dir quanta estona?
9: Va estar 20 minutets, només.
8: Ah, perfecte, molt bé.
7: Però,
8: t'he de dir que no cal rentar amb aigua calenta, eh?
9: No, jo no.
8: Ja no cal rentar amb aigua calenta i així.
7: Qui renta amb aigua calenta?
8: Se suposa que amb aigua calenta les taques se'n van millor, però ja no cal. És a dir, la roba, si no està molt bruta...
7: Perdona'm una pregunta.
8: Aigua freda i tira que t'hi vas.
7: Però perquè els programes curts no tenen per què ser més ecològics que els llargs. Hi ha una teoria que diu que hi ha programes de 2 hores, per exemple, el rentaplats, de 2 hores a 3, que són més ecològics que un curt.
8: Ah, sí?
7: Sí. Jo no ho entenc.
8: Jo
7: no
8: entenc,
7: perquè l'electricitat deu funcionar igual.
8: Quan
7: no?
8: poses el programa eco, el rentaplats és més curt.
9: Un tema de potències. No és igual que l'aire condicionat. També és millor tenir-lo al 26 durant moltes hores.
8: Mantenir-lo i no pagar i encendre, això sí.
9: Perquè el moment d'encendre la màquina gasta més, perquè els watts que gasta per moure-ho
8: som sí, l'aire condicionat i el temps
9: és millor tenir-ho tot
8: encès
9: tot el dia a 26,
8: a 25,
9: que a 3 hores a 20
8: graus. Com la calefacció.
7: No sé, Joel, de vegades et poses en un plan que et poses...
9: Que serà intel·ligent i tot.
7: No, posa, això per descomptat. Però això no ho havíem dotat. A més, nosaltres estem a favor de la intel·ligència múltiple i variada. Però una, i dos, però et veig de vegades i et veig tan mascle i tan hetero parlant ara d'electrodomèstica i de gats.
9: Uau, però ets de fer coses de casa aquest estiu.
7: Tu ets manetes.
8: Has de fer manetes, has de fer manetes
9: a casa.
8: Doncs sí. Pues et dic una cosa,
7: I
8: he
7: fora
8: descobert...
7: De casa,
8: mira, una cosa que he descobert...
7: El programa? Estem parlant de la vostra vida tota l'estona, si no us interessa... Això.
8: Bueno, doncs demà farem una reflexió
7: demà
8: de manetes.
7: Demà reflexió sobre la descoberta
8: sobre
7: de l'Esther Romagosa.
8: Manetes, manetes.
7: Ai, sí, manetes, que bé. Amb tots vostès...
8: Selena. No.
7: ¿Cómo te llamabas?
8: Rociosa.
7: Rociosa, y tal.
10: A ti te alabo, Señor, en tu templo.
7: A ti. Me encanta,
8: déjala un poco la música.

0: Nuestro placer culpable.
1: Y además, la Hakuna une.
0: Une. Venga.
1: Vaya. El tuyo.
0: Perdona, para. Podríeu fer un dia Hakuner, perquè clar, no li agrada més a un Hakuner que veure una bollera com tu despistada, loca, yonqui, venga, caminera, todo lo que tú eres, borracho, fatal, pa salvarla.
1: Si necessites mi ajuda, si necessites ser yonqui, mala persona.
0: Jo creo que tu hauries de fer una...
2: diàleg socràtic.
0: Un diàleg socràtic o un concert. Rocío Sainz, aquello que haces que te sacas las tetas y todo eso, amb Hakuna, o sea, como una joint venture.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Amb tots vostès, Sira Benoza.
1: ¡Bien! Menos mal, alguien listo en esta mesa. A veure,
0: avui ens vols parlar de la teoria del reconeixement.
2: Bueno, ja no sé de què vull parlar després d'això, si vols que et digui la veritat, però tot bé.
0: Ah, bueno, si vols, però, si vols
2: no,
0: parlar
2: no, no, canviem,
0: de
2: Hakuna...
1: És que empieces i no termines una droga.
2: Ja.
0: No, és que aquí ara dos minuts més i et fas catòlica. Passa't als socràtics i et fas catòlica.
4: A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento.
0: Això podria ser Pablo Alborán. A tots vostès, Sílvia Benoza, per favor.
2: Sílvia, vinga.
0: Vinga.
2: Dóna-li, Sílvia.
0: Arranca, que tens 400 pàgines sobre el tema de la teoria del reconeixement.
2: L'altre dia vam parlar del relativisme moral com un dels grans problemes que tenim avui.
0: Que això què volia dir?
2: Què vols dir que volia dir?
0: És...
2: El relativisme moral, doncs són les persones que davant d'un debat moral sempre diuen depèn.
0: És clar.
2: Todo depende.
0: Sobretot depèn del meu, moltes vegades.
5: Sí, venia allò de Trump, de deia a mi, el dret internacional m'és igual, a mi només m'importa la meva moral.
0: Aquesta que diuen, no, jo la meva moral, sí.
2: Exacte. I llavors avui volem parlar d'un altre problema actual, que és el problema de l'individualisme. Si te'n recordes, quan parlàvem del relativisme, us vaig parlar una mica de Thomas Hobbes, no? Que era aquest filòsof britànic que definia l'ésser humà com que l'home és un lloc per l'home i que ens passem la vida lluitant els uns amb els altres per la supervivència, pel desig d'autoconservació. I llavors, per Hobbes, els homes estem en constant lluita, no? I no hi ha vincle social. Llavors, avui us vull parlar d'un altre filòsof, que era Hegel,
0: sí,
2: que té una mirada completament diferent sobre els éssers humans i sobre les persones, val? Hegel, que és més...
0: Nosaltres que som més de Hobbes o de Hegel?
2: Nosaltres som més de Hegel. Ara anirem veient. Hobbes no ens agrada mai.
0: No ens agrada
2: mai. Estem en contra de Hobbes.
0: L'atenció de Hobbes, l'hombre del lobo, però lobo, no, lobo de l'esprit...
2: Totalment en contra de Hobbes. Totalment, sempre en contra.
0: Val.
2: Sí.
5: Hegelianes.
0: Som hegelianes.
2: Sí. Som hegelianes.
5: Esto en España nadie se pregunta si no lo pensamos. En la cena, si eso no hablamos de eso.
0: Pues ahora vamos a empezar.
2: Te voy a dar una de teorías ahora, pero
5: hablamos de
2: fútbol. Que tinguis la setmana que ve, ja veuràs. Doncs bueno, la cosa és que Hegel, a l'hora de definir l'ésser humà, se'n va anar a l'arrel més clàssica, sobretot aristotèlica, per dir-nos que els humans en realitat som éssers socials i, per tant, qui som, la nostra identitat, no és prèvia a la relació. És a dir, tu ets qui ets per les relacions que has tingut al llarg de la teva vida, òbviament, no? Tu ets fill del teu pare i de la teva mare, dels mestres que vas tenir, de Catalunya. Etcètera, no?
0: Sí.
2: És a dir, estem constituïts pels altres, no? O ens constituïm intersubjectivament.
0: Els altres ens fan.
2: Els altres ens fan, exacte.
0: S'ha d'anar en compte, això, perquè els altres et fan i et foten un nyap que dius,
2: sí,
0: per favor.
2: De vegades, sí, de vegades és una mica problemàtic.
0: Això, sí.
2: Però Hegel diu, és així, i hem d'acceptar que és així. Per tant, a diferència del que diu Hobbes, no vivim en una lluita constant, sinó que el que vivim és desitjosos i necessitats de que els altres ens reconeguin.
0: I ens estimin, no?, una mica també.
2: Exacte,
0: clar.
2: Exacte.
0: Home, nosaltres que ens dediquem a això, imagina't.
2: Exacte. Això és el que mou la història, la nostra necessitat de ser reconeguts pels altres, i això és el que ens fa dignes i lliures, sí?
0: Clar.
2: O sigui, no ens passem la vida fotent-nos hòsties perquè l'altre és un impediment a qui vull ser, sinó al revés. L'altre és qui em constitueix.
0: Clar.
2: I si no me n'adono, què em passa? Si em penso que jo sol ja m'ho faig, doncs acabo trist, sol, deprimit, etc. No? Per tant, l'origen dels mals actuals té a veure amb haver oblidat de que som fruit dels altres i de que el que necessitem és el reconeixement dels altres, val? Això no vol dir que no hi hagi conflicte. És a dir, que jo sigui social no vol dir que estaré sempre content i feliç en societat. No, vol dir que el que necessito dels altres per ser feliç és que em reconeguin. Val? Uh-huh. Llavors ara entrem en la teoria del reconeixement. Perquè llavors, reconeixement què vol dir? Vol dir tenir medalles? Vol dir que donin premis?
0: No,
2: què vol dir?
0: Ja dic jo que no.
2: No, doncs efectivament. O sigui, Hegel definia el reconeixement en tres nivells. Val? Això és una teoria que després va desenvolupar Axel Honneth. Si algú en vol saber més, el llibre canònic és La lucha por el reconocimiento, un llibre d'Axel Honneth que va ser el director de l'Escola de Frankfurt, uh-huh. Que és qui es va encarregar de portar la teoria de Hegel a terra, d'alguna manera.
6: Molt bé, ens interessa això sempre.
2: Exacte, sí. Deixar que fos metafísica per fer-la més vinculada a la psicologia social. Vale. Què ens diu Honneth? Diu que un ésser humà, per estar bé i per esdevenir qui és i una persona plena, etc., necessita, en primer lloc, ser reconegut amb el reconeixement de primer nivell, que és el que ell anomena amor.
6: Amor.
2: Què és l'amor? Doncs ell diu que l'amor, el reconeixement en forma d'amor, és l'amor incondicional que rebem doncs pels nostres pares, per les persones que ens estimen incondicionalment, no? Les relacions de primer nivell.
6: Bueno, que llavors, de vegades no són els pares.
2: No, de vegades no són els pares, efectivament.
6: Perquè hi ha pares que de vegades llegeixes el diari i dius, mare de Déu, aquest home,
2: sí, ara, aquesta dona. Sí, ara vaig aquí.
6: Ah, perdó.
2: Aquest nivell de reconeixement és, en principi, el fet de tenir algú que t'estimi incondicionalment, que no tothom ho té, i si ho tens, aconseguiràs desenvolupar autoconfiança, és a dir, uh-huh. confiar en tu mateix.
6: Això la pedagogia moderna ho diu clarament.
2: Clar. Què et passa si no tens amor, si ningú t'estima incondicionalment?
6: Que ets un personatge d'una novel·la de Dickens.
2: Per exemple. Que no confies en tu mateix.
5: Estos chistes tampoco los hacemos.
2: Tampoc, eh?
5: Simplemente, España, ¿no? Simplemente te medicas.
2: Bueno, doncs et falta autoconfiança i llavors tens tendència a l'agressió. Normalment ets una persona agressiva, que té tendència a la violència. Sí, sí. El dolor que sents dins teu perquè ningú t'ha estimat, el fas a fora. Val? Això seria el primer nivell. Però amb això no en tenim prou. Necessitem ser reconeguts també en els nostres drets, que és el segon nivell de reconeixement. Mm-hmm. Què vol dir? Vol dir que jo no en tinc prou amb que tingui algú, una família, que m'estimi incondicionalment. Necessito que la societat m'entengui en tant que igual portadora de drets que qualsevol ésser humà. És a dir, en tant que dona, jo necessito que em reconeguin els mateixos drets que els homes, no? En tant que gay, doncs necessites que et reconeguin els mateixos drets que en tant que persona heterosexual, etcètera, etcètera, no? Llavors, si no ens respecten els drets en tant que ésser humà igual que els altres, uh-huh. el que ens passa és que no som capaços de desenvolupar l'autorespecte. És a dir, jo sabré respectar-me si el món em respecta com a portador de drets iguals que els altres. Val? I el tercer nivell és el nivell de solidaritat, n'hi diu. Què vol dir? Jo no en tinc prou amb que m'estimin incondicionalment, que em diguin que en tant que dona tens els mateixos drets que un home. Uh-huh. Jo necessito sentir-me, tots necessitem sentir-nos únics, no? No tractats com un número, com algú substituïble o intercanviable per
6: tant,
2: un altre.
6: No un hakuner. És que jo pensava, jo també quan has dit això de la individualitat, moltes vegades hi ha gent que et fan creure que ets individual dins d'un grup molt tribal, uh-huh. i acabes sent una anèmona, és a dir, una peça d'un tot.
5: D'una massa, sí, sí.
6: D'una massa,
5: sí, sí.
6: Això és perillós, també.
2: Totalment, perquè aquest mina aquí, l'autoestima. És a dir, tu, per desenvolupar la teva autoestima, necessites que et reconeguin en la teva singularitat. Val?
6: Clar,
2: hem dit amor, dret i solidaritat. Què ens passa quan en algun d'aquests nivells no ens reconeixen? Doncs Hegel ja deia que el dolor que sento intento infligir-lo en els altres. Quan no tenim amor, jo a la presó, amb aquests cursos que faig a la presó, clar, estic cansada de veure persones que no han tingut vincles incondicionals. No hi ha hagut persones que les
6: ho
2: han
6: notes,
2: estimat.
6: Ho detectes?
2: Absolutament.
6: I
2: ho expressen amb molt de dolor.
5: Hi ha molts agressors, no? Que han sigut
2: clar,
5: víctimes.
2: Clar, que hi ha a la presó. Sí. Persones que han comès delictes i que han agredit d'una manera o d'una altra a altres persones. Per què? Per aquest dolor que senten a dins, perquè no els han estimat incondicionalment. Sí? Uh-huh. El segon nivell, el nivell de dret. Si mires com ha avançat la història, els moviments de lluita de drets, obrers, de dones, racials, etc., són sempre col·lectivitats de persones que han sentit que els seus drets han estat vulnerats. Uh-huh. I què els ha passat? Doncs que han sentit dolor i per això han sortit al carrer a cridar, diguéssim, a intentar ferir els altres i a fer-los sentir el dolor que estaven sentint, uh-huh. en la seva pròpia carn, no? I a mi el que em sembla, i això crec que no està desenvolupat, és que el pervers del tercer nivell, que és quan, per exemple, treballo en una empresa que em fan sentir com un número més, uh-huh. no? O a la presó es despersonalitzen, o en els moviments totalitaris, òbviament, en un camp de concentració eren números, no? És l'exemple més radical de no reconeixement de la singularitat de cadascú. A mi em sembla que el més pervers de la falta de reconeixement d'aquest nivell és que ens aniquila. ens mina l'autoestima fins al punt que crec que quan no ens reconeixen en aquest nivell de singularitat ja ni tan sols ens queixem. Ens anulen.
5: Jo no sé si vull aprovar.
2: Sí, o sigui, si em falta amor incondicional, mare, faig
6: no?
2: mal.
6: Ah,
2: sí.
6: No tens capacitat de reacció.
2: Jo crec que no. O sigui, quan més hi rumio, i penso en els exemples socials que tenim al voltant,
6: per exemple?
2: D'organitzacions. Això, en una organització, quan a la gent la van minant i li van fent sentir que és una peça més, no?
6: Sí,
2: i
6: sí.
2: Que no ets algú, acabes sentint que no ets ningú i, per tant, ja no tens ni esma per queixar-te i violentar els altres. O sigui, acaben desposseint-te de tu mateix, sí?
6: Sí,
2: aquesta
6: sí,
2: falta d'autoestima et treu l'energia i la ràbia de lluitar pel que vols, no? Així com el que li ha faltat amor, doncs, agraeix als altres reclamant. O els que, això, les dones ens ajuntem per reclamar
6: sí,
2: els nostres
6: tant.
2: Drets, no?
6: I surts al carrer i fas un 8 de març o el que... Bueno,
2: exacte. Sí. Exacte, però en canvi, en aquest tercer nivell, jo tinc la sensació, això no ho diu Honneth, això és, bueno, hi estic rumiant darrerament, que el que ens passa amb aquesta falta de reconeixement en el nivell que diu de solidaritat, que és poc intuïtiu,
6: clar.
2: El que ens passa és que ens desactivem i acabem sent... Anem unes,
5: això és el que
2: abans,
5: fan els algoritmes, no? A les xarxes socials, que ens treu aquesta singularitat, ens envien i estem estabornits.
6: Bueno, però aquí...
2: No hi he pensat aplicat aquí. Ho he pensat més en l'existència, especialment en les organitzacions. Les organitzacions que això, que et fan sentir totalment substituïble, sí?
6: Mm-hmm. Una empresa,
2: a
6: la persona...
5: A vostè primer.
6: Ni una mierda en el vostè primer, Javier, perquè aquí una altra cosa no, però feix tot, no sabe los cojones...
2: Aquí hi ha molta singularitat.
6: Vamos, que em faltava, vamos. Sí, sí, totalment.
2: Clar, les empreses, a les grans empreses on els treballadors senten que és un més...
6: Però això deve passar a altres nivells, perquè per exemple, si a tu et fan creure vull dir, que no a la millor no seria de modurrar, que no és la paraula catalana, però que no seria això que t'acaben convertint en un consumidor, en una cosa sectària, diguéssim, en un hakuner, un tal, un creient, no? També pot passar si a tu et fan creure que ets un home. És a dir, que si tu acabes assumint el que els altres... No sé si m'estic explicant.
2: No
6: és a dir,
2: sé.
6: Sí, que hi ha el prototip de mascle, o el prototip masculina. De fanella, o el prototip de nen o nena, o tal, de sobte això també acabes creient-ho.
2: Oblidant-te de la teva singularitat.
6: O no, pensant-hi.
2: Probablement. Clar, t'identifiques amb un moviment, potser... Sí.
5: Amb un gènere, no? Estaria...
6: Bueno, el que sigui moviment o gènere, sí, un moviment, amb un estereotip, amb un etiquet, en diuen alguns,
2: sí.
6: És que no sé què dir-te.
2: Potser et quedes més en el segon nivell de ser igual a altres que veus com a iguals a tu, i llavors la reclamació i la manera en què et comportes en societat té a veure amb aquest
6: home,
2: col·lectiu.
6: Allò. I per tant això...
2: Però t'oblides d'aquesta dimensió de la singularitat. I si ho pensem, qui s'identifica tant en moviments grupals i socials té a veure amb una falta d'autoestima. No? Si tu tens autoestima,
6: sí.
2: Necessites el teu espai per ser tu i esdevenir tu. Vinculat amb els altres.
6: Perquè després això des de... Ja ens hem quedat sense temps. Aquí hi ha una conversa. Hi ha un dolor i, per tant, hi ha una conversa que hem de tenir amb aquesta persona.
2: Exacte.
6: Mira, Benoza, moltíssimes gràcies. Quina meravella. Després de publicitat, compres borres coses. Per què ho diem en castellà? Som borres.
2: No,
6: ara parlem. Xims corremboses.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
8: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
7: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
10: ¡Valorado!
9: España, vaya temazo, valorado.
10: Y otra, valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
12: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
14: Verisure.
15: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
16: Pues venga, va, vinga, som-hi!
15: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
17: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
15: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
18: RAC1,
15: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
19: Tot allò que t'agrada,
20: molt més fàcil de trobar.
21: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
22: Un nou aparador d'àudios i podcast.
23: Endreçats i a un sol clic.
24: Per triar i remenar.
25: Amb tot el contingut dels programes.
26: I també els podcasts originals de RAC1.
27: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
28: I som tots.
29: Més fàcil.
30: Més directe.
31: Més intuïtiu.
32: Més RAC1.
33: Tots som un milió.
34: Entonces usted, Begoña Gómez Urzay.
1: Una persona que sí sabe de lo que habla.
35: Sí. A veure, parlarem d'una pel·lícula que està generant sentiments molt exaltats, perquè és una pel·lícula molt exaltada en si mateixa, i posarem el tràiler perquè això és una cosa que a tu t'agrada molt.
0: Ai, sí, el tràiler, que si no es fa tan bronca. Vinga, el tràiler de Cims Borrascoses, Cumbres Borrascoses.
36: Què diries tu, Hitler?
0: Vale, ja està el tràiler, vinga.
35: Molt bé, ara jo crec, la qüestió de Cims Borrascoses, que he llegit oients que es queixen, jo crec que Cims Borrascoses ho pots dir per referir-te a la novel·la, però la pel·li no ben bé perquè no s'ha traduït cap cop.
0: Cims Borrascoses deu estar a Club Victòria, a Viena, traduïda,
35: sí, segur,
0: ara ho buscarem.
35: Segur, però no... Sí, està.
0: Està.
35: Però no es projecta cap versió en català, em sembla.
0: Llavors... Això també és la monda, perdona. Escolta, jo la llei del català aquesta, jo trobo que aquí hi ha una pel·lícula que ve de Hollywood, podrà estar d'això en català i punto pelota. O sigui,
35: subtitulada ja estaria bé.
0: La subtitulada ja, o subretolada en català i original amb, no sé qua, amb, lo que, amb anglès, i si no en català doblada, perquè a veure, escolta, és que és increïble.
1: Està en euskera, com Jacobo y los Diez.
0: A veure.
35: En tot cas, no estem parlant de Cumbres Borrascoses, sinó de... Cumbres Borrascoses.
0: Clar, la
35: amb
0: pel·lícula.
35: Cometes, amb cometes, cometes. Perquè això és el que diu la directora, Emerald Fennell. Ella diu que la seva, que això no és Cumbres Borrascoses, és Cumbres Borrascoses entre cometes. I si et fixes al pòster, surten cometes.
0: Sí, sí, és veritat.
35: I això és una estratègia que s'ha buscat ella, que és més llesta que nada, per dir, això no us espereu una adaptació fidedigna
0: no
35: a la novel·la.
0: James Ivory, no és James Ivory Merchant.
35: Això és la meva versió, i és la versió de la lectura que jo vaig fer quan era adolescent, una adolescent estabornida d'hormones.
0: Com jo.
35: Exacte. I jo em vaig quedar amb això. I ella, això és el que estic rodant.
0: És el que us vaig a col·locar ara.
35: I això és el que us col·loco ara.
0: Ara una mica de directora, perquè la directora aquesta és la que va fer de Camila a The Crown.
35: Exacte.
0: Aquella noia rosa,
35: sí,
0: exuberant. A mi m'encanta aquesta
35: actriu. Total, sí. I també va
0: directora...
35: fer Saltburn, que en vam parlar aquí, te'n recordes?
1: Oh, que peliculón.
35: Que peliculón. I wow. Una joven prometedora.
1: Ah, otro peliculón.
35: A mi no me gustó nada.
0: ¿Te gustó?
35: De hecho, no me gusta nada esta mujer.
1: Tía, no puto más.
35: No
1: es verdad. ¿Esa es esa directora?
35: ¿Te gustó? Esta tía es una fulera y una farsante.
0: A ver, es la...
35: No, és una tia interessant, no, és molt llesta, o sigui, és molt llesta, això no li nega ningú. És una hiperpija, el seu pare és el joier de les, dels famosos britànics, Theo Fennell, la seva germana és dissenyadora, ella va anar al Marlborough College, va anar a Oxford amb Kate Middleton, o sigui, ella sempre s'ha mogut en aquests cercles. La seva festa de 18 anys va sortir al Tatler, que és una revista que segur que tu consultes sovint.
0: És tot el dia.
35: Tot el dia, que és la revista, és com el Vogue de les classes altes britàniques de l'aristocràcia.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, ella ves...
35: Ella ve d'aquest món i ella és hiperllesta. Ella fa unes pel·lícules que toquen el nervi contemporani amb una estètica com super exagerada, fa escenes que ja estan pensades per ser memes, per ser virals...
0: Com a Salzburg.
35: Fa moments com a Salzburg, sí. Exacte. Ella tot ho fa així.
1: Però que està molt bé, aquesta pel·lícula.
0: Que te calles.
35: Fa unes coses molt algorítmiques.
1: Ella és la directora, perdona, eh?
35: És la directora, Emerald Fennell.
1: I la prota...
35: I a sobre s'ha ficat... Home, Margot Robbie.
1: Margot Robbie, que és llestíssima també. Ella
35: és llestíssima,
1: no és productora.
35: També és productora,
1: sí. Home, és Barbie.
35: que ha estat molt criticada. Realment, molta química no tenen Jacob Elordi i Margot Robbie.
0: Bueno, perquè veu, no ha parlat d'un tema.
2: Com pot ser?
0: Jacob Elordi... No, perquè... Espera un moment. Això és fonamental. Jacob Elordi no té química amb cap actriu ni actor que li posis al davant.
35: Creus.
0: Home, fixeu-vos ja això que us deus.
1: Con Oliver Laxe. Parece
35: ay,
1: ser.
35: Sí.
0: Ah, sí o no?
35: Bueno, ha habido chup-chup. És superfan de Cirat i el va conèixer a una festa i el tio va començar a fer-li com de fan perquè li encanta. Jacob Elordi té un problema greu d'enunciació. No tant de vocalització com d'enunciació.
0: Què vol dir això?
35: Jo crec que és perquè és tan alt que la veu no li surt.
0: No li arriba.
35: No li arriba. O sigui, heu vist Priscila, la que va fer amb Sofia Coppola, que ell fa d'Elvis, que no s'assembla gens a Elvis, perquè Elvis... O sigui, no tenia aquest, no feia 2 metres i mig, no era un roble australiano euskérico com Jacob Elordi. Yeah. O sigui, aquella pel·lícula no s'entén... Aquella sí que l'has de subratular en català o en fotillo o en el que sigui, però no s'entén res del que diu, no s'entén res del que diu. Priscila, és que parla cap a dins.
0: Però parla de pijo com els anglesos aquests que parlen cap a dins, no, és que no se l'entén.
35: No s'entén. Té un problema de la ideal, per sector, no? Té un problema, i aquí també el té una mica, eh? Aquí com a Heathcliff també el té una mica. Ell és com a Heathcliff, en la primera part de la peli ell porta aquestes malenes, està com que va venir del set de Frankenstein, que està nominat per Frankenstein, i va anar directament a les malenes i tot mullat.
0: Perquè aquí sim sobre les coses de què
35: després,
0: va.
35: No, després lo asean. Pues és aquesta història d'amor impossible entre Kathy i Heathcliff. Uh-huh. I és la Mariana Enríquez, l'escriptora, ha fet 3 posts molt bons que s'han de llegir al seu Instagram fent una crítica de la peli que no li agrada gens. I diu, el que ha fet aquesta noia amb la peli, a part de fer la seva fantasia tòrrida de quinceanyera, és... sanititzar-la i treu-li tot el que és fosc a una novel·la que és fosquíssima. Que és l'atracció de l'abisme. I ella ho ha deixat, diguéssim, en una novel·la Arlequín.
0: Ja t'entenc. Una novel·la Arlequín, vols dir una mica que aquesta és de soft porn.
35: Soft porn, sí. Guarreo. Que s'ha de dir que tampoc hi ha tant guarreo. Perquè ella promet molt guarreo. Ara s'està donant molt això al cinema, eh?
0: Què és?
35: Pelis calientapolles. O sigui, t'ho prometen a la promo... Tot et prometen molta escena...
0: Filla meva, ens hem quedat... Perdona, pare. Ens hem quedat flipades.
35: No donen,
0: perquè, clar, tu que sempre...
35: Clar, jo soc tan fina.
1: En parauletes, sí. No? Love, hay una senyora del público que está estallando, ¿eh? Ha dicho polla.
0: We barred
1: hace mucho que no ves una polla, ¿o qué?
0: We can strap and add a lot and got will. Tots els teus termes...
1: Té tota la raó.
0: Pel·lícules come pollas.
35: No, come pollas no ho he dit.
1: Pero hace falta comérselas. No podemos mirarlas. Yo no me quiero comer una polla.
0: Hablando de pollas, tú no nos haga... O sea, tú eres lesbiana, ¿no? Pues cállate.
1: Bueno, ¿qué tendrá que ver? Se puede
0: deja a las personas mayores hablar de lo que tenemos que hablar.
35: Camelar.
0: A ver, a una...
1: ¿Podemos volver a Hegel?
35: No, estamos hablando de lo mío, chata.
0: A ver, llavors...
35: A ver, una altra cosa important que hem de dir també...
0: Com les pel·lícules aquestes com són? Com seria?
1: Me trata mal.
35: No ho diré. Home, no te trato mal. Yo te dejo tu rato.
0: Sí, cállate, por favor, que eres abogador. No puedo más, ¿eh?
35: Respecta.
1: Lligueu-la.
0: Ligueu-la.
35: Ligueu-la.
1: No, hay un punto de los tres títulos que no está ahí.
35: Estic d'acord. Una cosa important que s'ha de dir d'Emerald Fennell és que ella és una directora de classe social, i ella sempre, de la seva classe social, i a totes les seves pel·lícules et diu, ojo amb els pobres. Que ja t'ho deia Sandberg, que era ojo amb els pobres que venen i venen
0: i se'n casqueten.
35: I aquí també.
0: Ah, que bo.
35: Home, aquesta, pues ella té una lectura de classe, és com una directora postmarxista. O sigui, ella fa un discurs de classe, però ella t'està dient, ojo amb els pobres.
1: No l'he entendido.
0: Però li va molt bé aquesta...
35: Li va superbé,
0: pues, dissimula.
35: I més bé que li anirà. Tu saps que els pijos sempre tenen feina.
0: Sempre.
35: I a més ella és una pija llesta, aquesta dona, i és jove. Ens passarem milions de pel·lícules seves.
0: Ja t'entenc.
35: Para el que vulgui.
0: Tu no la vols anar. Mira,
35: I aquí estarem comentant la segona pel·li seva que porto
0: la Laura
35: a comentar.
0: La Laura m'ha dit, vull comentar la pel·lícula de... Cinc sobre les coses.
35: Bueno, que doni la seva...
0: Ara trucar-li i diré... Ai, però dic, ho fa la Begoña, però jo crec que està bé veure la Laura per on ho porta.
35: Clar, no, jo la vull escoltar, a veure què li sembla.
1: Pues mira, conclusió, no t'ha agradat.
35: No. Ara, t'he de dir una cosa. Jo no vaig sortir tan enfadada com em pensava que sortiria. Jo ja li tinc mania a aquesta pel·lícula, perquè jo estimo molt les meves fòbies. Les meves filles molt, però les meves fòbies més encara. Les cuido, com si fossin animalons. Jo ja tenia mania a aquesta pel·lícula des de que vaig veure les primeres imatges del rodatge i pensava que l'odiaria, i no vaig sortir enfadada. Vaig riure, perquè
0: rius. A tu t'agrada l'Elordi aquest.
35: A mi m'encanta, clar. Que no sàpiga parlar, jo li ensenyo a parlar. Jacob, jo te llevo al logopeda.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Escolta'm una cosa, amb tots vostès, Mario Obrero. Bravo. Mario Obrero, m'has d'anar cagant llets, perquè això d'antifeixisme...
2: Bueno, que... continuem amb el mateix, així
4: que... Continuem amb el mateix, menudo eres tu.
2: Està bé.
4: Menudo eres tu. A veure, tu ens volies parlar perquè, clar, t'has quedat... bueno, estàs astorat, perquè resulta que, per contextualitzar, la Unió Europea acaba d'aprovar una nova política migratòria que contempla... Mm-hmm. Bueno, que nosaltres, una altra cosa, quan nosaltres pensem que Espanya o la Unió Europea, etcètera, etcètera, té unes polítiques migratòries que són de Disneyland París comparades amb les dels Estats Units. Doncs no. Resulta que la Unió Europea acaba... La Unió Europea, que és el que nosaltres, del que som partícips, i diguéssim, per molts anys, teòricament, no? Nosaltres estem a favor de som europeus, no sé si som europeus o no, però jo diria que sí. Bueno, acaba d'aprovar, acabem d'aprovar una nova política migratòria que contempla la creació de centres d'internament d'estrangers en països no europeus. I tu t'has quedat... Això t'ha quedat aquesta dada, t'ha quedat frapat.
2: Exacte, i en primer lloc pel llenguatge, per la llengua. Parlàvem de si podem anomenar o no una cosa com a tal, si li diem Unió a Europa o li diem Aliança a Catalunya, a coses que no ajunten, que no lliguen, sinó que fan tot el contrari, que s'agreguen, doncs som els diccionaris han d'estar patint molt, perquè no n'hi ha cap d'aliança, cap d'unió, en una proposta que evidentment pensa a concebre, està concebuda per l'extrema dreta, amb el suport malauradament, com sempre, ens té acostumats ara com ara la dreta, en comptes d'estar al teu llit, Marc, no sé què fan, exacte, que aquesta gent ja no t'està fent petons, està només ara donant suport i recolzant sempre, sempre, el que pensa l'extrema dreta, no? Que ja té les les conseqüències, i les té ara com ara, i les té aquí a casa nostra, el Cèric Nemballé, per exemple, un càrrec polític que va ser diputat a casa meva, a la Comunitat de Madrid, que és part d'una imatge mediàtica, en aquest cas de Podem, li van detenir conjuntament amb d'altres, amb una violència increïble, no? Aleshores, ja estan passant aquestes coses, una persona que tenia el seu passaport i nacionalitat des del 2010, és a dir, tant el Mundial, si tant espanyols se'ls volem posar, doncs ja la tenia... I aleshores aquesta interferència exactament permet una paradoxa absoluta, que és que la Unió Europea sí pot anar a altres territoris per tenir aquests centres d'internament, com les persones, els ciutadans que volen arribar a la Unió Europea no poden pisar al nostre terra.
4: Clar, diuen centres d'internament, però diríem que són camps de concentració, perquè això també és un subterfugi, no? Dir-li centre d'internament.
2: Exacte. I una de les coses més importants és que no cal cap organisme que controli o que vigili que els drets humans...
4: En aquests altres territoris,
2: insistim,
0: exacte, que això està pagat tot amb els nostres impostos, perquè a part de la gent que diem, que es paguen molts impostos, jo pago impostos, ja no reciclo perquè me la pela tot, que me pagueu impostos.
4: Però bueno, senyora, amb els teus impostos, carinyo, estem fent aquestes presons, no, per migrants, fora de, més a més, perquè no fos que molestessin.
2: Exacte, ens agrada exportar béns materials, ens agrada exportar moltes coses, la nostra contaminació l'exportem a la resta del món, però sembla que els drets humans no tant. Què ens passa? Doncs bueno, que tenim l'altra riba, que tenim la literatura, que tenim els llibres i tenim el pensament, per exemple, que desenvolupa els marges dels mapes, Àlex Matas-Pons, que també és professor, en aquest cas, de la Universitat de Barcelona, i que diu l'ordre global és un ordre d'exclusions, malgrat l'obertura generalitzada dels mercats. És un ordre d'exclusions, és una lògica completament il·lògica. Posem por cas a aquest senyor de Terrassa, que sí, és senyor, com que és de Terrassa, que li volen fer pensar que és veí, que està germanat, que té molta connexió i lligam amb una veïna de Noruega, però no pas amb la dona que li saluda pel carrer, que treballa allà, que conviu al mateix codi postal a la mateixa adreça seva, que s'anomena indocumentada o s'anomena il·legal. La frontera és un pensament molt puntual.
4: Estem parlant d'aquest llibre que es diu Els marges dels mapes, una geografia desplaçada, d'Àlex Matas Pons, d'edicions 3 i 4.
2: I a més va guanyar el Premi Joan Fuster l'any 2020, i aleshores ens aprèn, no?, que estem parlant d'un concepte de frontera molt puntual, molt privilegiat, si pensem, per exemple, en els murs medievals de qualsevol ciutat de Barcelona, si pensem que la frontera d'ençà era precisament els murs que avui veiem al port, doncs aleshores l'eixample o el quadre d'or serien els afores, serien ravals, ara com ara. Per descomptat que les fronteres són un pensament concret d'un moment històric. No tenen res de natural, no tenen res de lògic. Diu l'Àlex Matas-Pons, la lògica fronterera va més enllà de la militaritzada frontera territorial. Parlem, per exemple, de les diferències burocràtiques, la violència burocràtica que pateix qui vol un permís de residència per tal de treballar a la collita de la moiduixa a Huelva o a la collita de la fruita a Lleida, i la diferència abismal amb qui vol estiuejar o anar de vacances a Empúria Brava. Estem parlant de fronteres que no són només el mur, sinó que també són, per exemple, el temps de la burocràcia, de la paperassa, de quan es triga i per què, segons el teu cognom, molts diners.
4: I després també, quan hi arribes, perquè tot això ara es parla de la cosa de l'espanyolitat o d'espanyolitat, perquè els espanyols tenen estat, però que tu arribes a te fas tota la paperassa, al final acabes amb la nacionalitat espanyola, és a dir, que ja ets espanyol, es reconeixen com espanyol, després de mans i mànigues, potser has passat aquí, si els teus pares no l'han tingut mai, tu has passat aquí 20 anys o 30, i al final, bueno, ja ets espanyol.

0: Jo prefereixo parlar de properesa, parlar d'estos dies azules, els d'aquí, els que estan al meu costat, és una possibilitat que la literatura ens dona, com també aquella de celebrar i tenir en compte tots els detalls, els més petits, les especificitats més concretes, no? La Mercè Rodoreda, Mira el trencat, quan parla d'un personatge del Jesús Masdeu i diu tenia gairebé 11 anys i mig. Aquest gairebé 11 anys i mig, tan concret en comparació amb les abstraccions del poder que ens diuen que som espanyols, però no tant com els altres, que ens diuen que parlem de drets, però que els drets s'esdevenen, diu el Matas Pons, més un perill que una seguretat, doncs això no passa a la literatura. La literatura i fins i tot la llengua, l'idioma, no? Saben ajuntar unes necessitats amb d'altres. Per exemple, la Corrica, que es va celebrar a Barcelona la setmana passada, és una cursa que es fa en defensa de l'Èuscar, com el Correllengua, que es farà també.
1: Ah, sí, la setmana, de fet, la Setmana Santa parlarem del Correllengua.
0: Exacte, doncs el Correllengua basc, la Corrica, es fa a l'Euskal Herria, com a d'altres ciutats i països, i l'any passat, fa dos anys, de fet, quan va passar de l'últim poble de Guipúscoa fins al primer poble de Lapurdi, entre estat francès i estat espanyol, d'Irun, Andalla, alhora que defensaven l'Èuscar, alhora que hi havia veïnes i veïns creuant i defensant la seva llengua, també hi havia migrants que van poder fer el pas, decenes d'ells, de l'Espanya a la França, gràcies a aquesta cursa i gràcies a que es van barrejar entre altra gent i es defensava llengua alhora que es defensava vida i que es defensava dignitat. I això sempre ens passa a casa nostra, a la literatura.
1: Bueno, és que la defensa de la llengua, si no és en defensa de la vida i de la dignitat
0: exacte,
1: de tots,
0: perquè,
1: no és
0: perquè la voldríem,
1: la
0: aleshores.
1: Perquè la voldríem. Per insistir.
0: No està gens malament, no està gens malament. Efectivament, es canvia el rebuig, es canvia la violència d'allò que ens és desconegut, d'allò que no ens és nostre, per l'emmirallament, per aquesta mateixa decisió, però que és contrària.
1: Per acabar, vols acabar amb una... Et vols acomiadar amb un poema.
0: Exacte. A banda de tornar a recomanar Els marges dels mapes, de l'Àlex Matas Pons, doncs, un poema de la Carmen Conde, un poema que l'escriu a la seva amada, a la seva estimada, l'Amanda Junquera, i un poema que ens ensenya molt.
1: La Carmen Conde s'hauria de situar una mica.
0: La Carmen Conde va ser la primera acadèmica de la llengua espanyola, no li van deixar a l'Emília Pardo Bazán, i a banda era una dona de Múrcia, de Cartagena, que va també a les missions pedagògiques i la Segona República impulsar molts de projectes a casa seva, i que a banda doncs, bueno, va tenir una relació preciosa que es pot llegir a Editorial Torremozas, a molts llibres, amb la Amanda Junquera, i que és, bueno, una invitació, un convit, precisament, a entendre les fronteres d'una manera molt diferent. Ens diu la Carmen Conde. Yo no te pregunto a dónde me llevas, ni por qué, ni para qué. ¿Tú quieres caminar? Pues yo te sigo. Yo soy más fuerte que tú porque me apoyo en ti.
1: Mario Obrero.
2: Usted primer, amb Marc Giró.

de dilluns a divendres. D'una a dues del dia, vostè primer. Amb Marc Giró.

0: Tot a punt per l'eclipsi i per intentar evitar el col·lapse de l'AP7.
1: Demà es preveu una intensitat de trànsit important. Sortir amb temps. Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7. L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que davant la previsió que demà milers de persones es moguin cap al sud del país per veure l'eclipsi, recomana fer servir vies alternatives. Hi haurà restriccions pels camions i no es descarta, si cal, tancar algunes sortides de l'AP7.
2: 14:15. Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: De seguida us expliquem tots els detalls d'aquest dispositiu de màxims que s'ha preparat per al dia de l'eclipsi, en què treballaran 700 agents dels Mossos, dels quals prop de 200 estaran controlant el trànsit. La mobilitat és un dels grans reptes que planteja l'eclipsi, l'altre és la seguretat dels espais naturals. Protecció Civil demana que tothom qui s'hi desplaci ho faci de manera respectuosa. Per minimitzar riscos, aquest vespre ja es tancarà l'accés als parcs naturals dels ports i el Montsant. I ho acabem de saber, la xifra de morts pel terratrèmol de Colòmbia ja és de 169 persones. És l'últim balanç oficial del terratrèmol que fa 24 hores va sacsejar el país. Segons el Ministeri d'Exteriors, no hi ha cap espanyol entre les víctimes i els ferits, tot i que sí que confirmen la xifra de 164 espanyols desapareguts. De seguida connectem amb Colòmbia, on continuen a contrarrellotge les tasques per rescatar supervivents. Pel que fa a la crisi migratòria de Ceuta, el govern es posa categòric, el govern espanyol, i insisteix que tothom qui ha entrat irregularment, o pensa fer-ho, serà retornat al Marroc. Ho han dit avui dos ministres, Álvarez i Bolaños, quan falten menys de dos dies per la reunió amb les comunitats autònomes sobre el repartiment dels menors no acompanyats i quan encara plana la possibilitat d'una altra entrada massiva dissabte que ve. Gemma Montero, bon dia.
3: Bon dia.
0: Jules Koundé s'ha reincorporat als entrenaments del Barça.
3: Hansi Flick continua recuperant efectius mentre els despatxos es continua treballant per tancar els casos oberts. Aquest matí Julián Álvarez s'ha entrenat en solitari a Majadahonda. Durant el dia d'avui es determinarà la gravetat de la lesió al genoll de Roni Bardaggi i tot plegat el dia que es farà oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Ajax. A la Champions femenina el Real Madrid s'enfrontarà precisament l'Ajax i la Real Societat al Chelsea en la tercera ronda prèvia d'aquesta competició. A l'europeu d'atletisme, Guillem Crespí ha quedat últim amb la sèrie preliminar dels 100 metres, no s'ha classificat per la següent ronda i Marta Mitjans s'ha classificat, en el seu cas, per les semifinals dels 800 metres amb un nou rècord d'Espanya sub-23. I en natació, l'equip espanyol mix de relleus, amb Nil Cadavall i Irene Ciércoles, ha fet un nou rècord d'Espanya en la prova dels 4 per 100 metres estils.
0: I l'últim titular pel temps, perquè tant aquesta tarda com demà repetiran els xàfecs en alguns punts del país. Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui sobretot cap al Pirineu i Prepirineu més oriental, la zona de Girona cap al Ripollès, l'Alta Garrotxa, també cap al nord d'Osona, el Berguedà, Lluçanès, alguns xàfecs que poden ser forts i anar acompanyats de tempesta. També més tard poden baixar cap a la Catalunya central, punts interiors de Girona, fins i tot altres zones de Ponent i fins i tot del sud, cap als ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i es manté, sens dubte, aquesta xafogor molt marcada arran de mar i també aquesta calor intensa a l'interior que ens porta màximes per sobre dels 35 graus. De cara a demà es manté el domini del sol a bona part del país, però a la tarda de nou tornarà a ploure al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, alguns núvols durant l'hora de l'eclipsi en aquestes comarques del nord, també alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i, en canvi, una franja més favorable amb més estones de sol cap al Pla de Lleida i al centre del país.
0: Són les 2:03.
2: 14:15.
0: El Servei Català de Trànsit demana fer servir alternatives a l'AP7 per anar fins als punts d'observació de l'eclipsi. El govern ja té a punt un dispositiu especial davant la previsió que milers de persones es desplacin demà per les carreteres del país. D'entrada, només hi haurà restriccions de circulació pels camions, però Trànsit ja avisa que, si cal, tancarà algunes sortides de l'AP7 per evitar que hi hagi col·lapses més importants en algunes carreteres secundàries. A Eudal Martínez.
5: Trànsit admet que demà pot ser un dia complicat a les carreteres, sobretot a les del sud del país. Demanen avançar els desplaçaments tant com es pugui i, si és possible, prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. Per qui vagi, però, cap al sud, Trànsit fa una crida a alliberar la P7 pels vehicles que vagin fins a l'Ebre i que la resta de conductors busquin alternatives, com ara l'A7, per moure's pel Camp de Tarragona, o l'N420 o la T11 pels que vagin cap al Baix Camp. De 5 de la tarda a 12 de la nit també es prohibirà la circulació de camions en sentit sud en aquesta AP7 des de Martorell i també a l'N340 des de Vilafranca del Penedès. El director de Trànsit, Ramon Lamia, l'explica que d'entrada no hi haurà restriccions per la resta de vehicles, però no descarta que calgui acabar tancant algunes sortides.
1: També tenim previst tallar entrades, si convé, per intentar que no es congestionin les vies d'alta capacitat. Poso uns exemples. Cambrils pots tenir un problema a l'A7. A l'Ametlla de Mar podem tenir un problema perquè la zona d'observació de l'eclipsi és a tocar de l'autopista P7. Per tant, aquí estarem molt atents i tindrem mitjans per tallar si convé.
5: Trànsit admet que de moment no ha detectat cap increment important de trànsit cap al sud. Ahir a la tarda, per exemple, els desplaçaments amb prou feines van créixer un 2% d'aspecte dilluns anterior.
0: Els Mossos desplegaran 700 efectius per controlar especialment aquest eclipsi, dels quals 180 seran agents de trànsit. La policia avisa que estarà especialment atenta a controlar que ningú aparqui als vorals de les carreteres.
5: Els Mossos coordinaran tot el dispositiu des del 112 de Reus. Els agents es desplegaran arreu de la xarxa viària que va cap a les zones de l'eclipsi, però sobretot a l'AP7 i a l'A2. La cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, Mònica Lluís, explica que els efectius es dedicaran sobretot a fer desviaments de banda possible els col·lapses i remarca la importància de no aturar-se als vorals.
6: L'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària, i en aquest cas doncs, no, vull dir, no hi ha preu. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència, i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
5: El telèfon d'emergència 112 també ha anunciat que reforçarà un 15% la plantilla davant de la previsió d'un augment de trucades entre el 10 i el 15% entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre.
0: Barcelona també posarà en marxa un operatiu especial per garantir la seguretat, tot i que la ciutat no és a l'àrea de totalitat d'eclipsi. La lluna taparà més d'un 99% del sol. L'Ajuntament reforçarà la vigilància als miradors i les platges. També controlaran que ningú aparqui en zones irregulars per garantir el funcionament del transport públic. La Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als accessos i als principals punts d'estada de Collserola, perquè recorden que el parc està tancat a causa de la pesta porcina africana. El dispositiu a la ciutat estarà actiu des de les 2 del migdia fins a les 12 de la nit. Abans, però, les primeres restriccions per l'eclipsi arriben avui mateix. A partir de les 9 del vespre es tancaran els parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es tornaran a obrir fins dijous. Les comarques de Tarragona i a les de les Terres de l'Ebre és on es concentra la majoria dels punts d'observació oficials marcats pel govern i preocupa que s'escampin persones fora de les zones delimitades, en espais naturals protegits i en una situació de risc elevat d'incendi forestal. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
7: Bon dia. Sí, un dispositiu especial, excepcional, del cos d'agents rurals amb 150 efectius desplegats en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, els ajuntaments de la zona i les agrupacions de defensa forestal vigila des d'ahir que no s'ocupin espais naturals amb acampades, per exemple, irregulars. I en poques hores, aquesta nit, ja quedarà prohibit accedir amb vehicles rodats al Parc Natural dels Ports i també el de la Serra de Montsant. Preocupa especialment el risc d'incendi. En el cas de les muntanyes de Prades, futur parc natural, també han decidit tallar accessos per evitar l'ocupació d'espais naturals. La prioritat és concentrar la gent que vingui per l'eclipsi als nuclis urbans davant l'elevat risc d'incendi. Lídia Vargas és l'alcaldessa de Prades i ho explica a RAC1.
8: No marxeu per la muntanya perquè allà no us hi deixaran anar. I molta precaució, i sobretot, si heu de pujar, reserveu la plaça de pàrquing a través de la pàgina web nostra.
7: Altres pobles restringeixen a partir d'aquesta nit l'accés amb vehicles als camins. És el cas de l'Espai Natural de la Mussara, on els ajuntaments de Vilaplana, la Febró i Capafonts, de forma coordinada, volen evitar l'acumulació de vehicles de persones que puguin venir atretes per l'eclipsi solar total de demà.
0: Precisament, el risc d'incendi és una de les preocupacions de les autoritats. Demà tornaran a pujar les temperatures i per això fan una crida perquè tothom que vagi al bosc sigui respectuós amb l'entorn. Protecció Civil també recomana hidratar-se sovint, dur menjar per picar i bosses perquè tothom s'emporti els residus i no quedi la brossa als espais naturals. Joel Penya.
9: La previsió de Protecció Civil de cara demà és que moltes persones vagin a zones forestals per seguir l'eclipsi en algun punt elevat. Per això demanen estar especialment alerta. A l'hora d'entrar en un entorn natural cal mirar que no estigui tancat i fer servir les vies d'accés assenyalades. Un cop dins, ser respectuosos i prudents i sobretot evitar qualsevol acció que pugui provocar un incendi. Ho ha explicat la sotsdirectora del cos, Imma Soler, al Món RAC1.
10: No encendre cap mena de foc, ni de guspira, de res que pugui provocar un incendi, anar amb molta cura. Si no estem segurs que una actuació que anem a fer pugui provocar una guspira, un incendi, no el fem. És millor no fer-lo abans que puguem tenir un disgust. I després també, si veiem alguna columna, doncs avisem de seguida el 112.
9: I una altra preocupació és l'ús de les ulleres de l'eclipsi. Primer cal comprovar que siguin homologades i després Soler ha recordat que no s'ha de mirar el sol durant molta estona seguida. S'ha d'anar mirant uns segons de tant en tant i donant descans als ulls.
0: A banda dels Consells de Protecció Civil, milers de persones també han seguit les recomanacions d'internet, sobretot a l'hora d'identificar ulleres no homologades o de fotografiar l'eclipsi de manera segura. Les últimes setmanes, les cerques a Google relacionades amb aquest fenomen s'han multiplicat. Les consultes sobre ulleres solars s'han disparat un 590%, però també hi ha hagut molta gent que ha preguntat com influiria l'eclipsi segons el seu signe de l'horòscop. Eulàlia Carrascal.
11: Sí, Espanya és el tercer país del món que més cerques ha fet sobre aquest fenomen i Barcelona és una de les 10 ciutats amb més consultes. En total, una de cada 5 preguntes és sobre protecció i una de cada 4 sobre on es veurà millor. Els usuaris han buscat, per exemple, com aconseguir ulleres gratuïtes, quins filtres calen per fotografiar l'eclipsi amb el mòbil o on comprar teleobjectius. La responsable de comunicació a Google a l'Espanya, Marina Camba, explica a RAC1 què és el que estan preguntant més els catalans al cercador.
12: Lo que más he buscado es la hora exacta del fenómeno y sobre todo cómo conseguir la protección homologada de forma pues fácil y cómoda. Estamos viendo también picos muy claros en consultas como gafas Eclipse gratis o gafas Eclipse Aldi o gafas Eclipse 11. Yo creo que lo más destacado es ese puesto noveno de Barcelona como la ciudad de todo el planeta que más ha buscado información.
11: Però no només això, també han augmentat les consultes sobre com influirà aquest fenomen sobre la població. Les preguntes sobre astrologia relacionades amb l'eclipsi ja són entre les més fetes d'aquest tema.
0: Encara parlant de l'eclipsi de demà, alguns museus de Barcelona han programat activitats relacionades amb aquest fenomen astronòmic. És el cas del Museu de la Ciència Cosmocaixa, que ofereix una experiència immersiva, i també el Castell de Montjuïc, que ha preparat una jornada especial. Els visitants podran veure les exposicions que hi ha al castell i després quedar-se a veure l'eclipsi. Bàrbara Padilla.
13: El Cosmocaixa obrirà el planetari per mostrar als visitants com és un eclipsi solar total i així oferir una experiència immersiva amb una pantalla de 360 graus que durarà 45 minuts i on el dia es farà de nit. També organitzarà el taller a la recerca de l'eclipsi. Al Castell de Montjuïc els visitants podran veure les exposicions que hi ha a l'espai i rebran unes ulleres per si volen quedar-se a veure l'eclipsi, a més d'una explicació per entendre per què l'eclipsi de demà és especial. Més enllà de Barcelona també es faran activitats al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, a la Noguera, i a Prades, al Baix Camp, on es farà el Festival Eclipsi i fins i tot una visita guiada a les Llàgrimes de Sant Llorenç. Finalment, a Montbrió del Camp, també al Baix Camp, es farà l'activitat Els mites del cel, un viatge per les estrelles, al Cinema Nou. I a la Fatarella, a la Terra Alta, hi haurà música en directe, tallers i xerrades tot el dia relacionades amb l'eclipsi.
0: RAC1 té preparada una programació especial sobre l'eclipsi demà a partir de les 7 del matí al Món a RAC1 amb Sergi Embudió. Es farà des de l'Observatori de l'Ebre i a les 4 de la tarda s'hi posarà Pere Mas amb el versió estiu que s'allargarà fins a les 9 del vespre per transmetre el moment culminant del fenomen també des de les Terres de l'Ebre. 2 minuts i anem a conèixer l'última hora del terratrèmol de Colòmbia.

0: 14:15.
1: A Colòmbia, els equips continuen buscant víctimes i supervivents del fort terratrèmol que fa 24 hores va sacsejar el país. Almenys 169 persones han mort i a més de mig miler de ferits. Això segons les xifres oficials, encara que s'espera que les víctimes continuïn augmentant les properes hores perquè encara hi ha centenars de desapareguts. D'aquests, 164 serien espanyols, ho ha dit aquest matí el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
2: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto. Y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
1: El sisme va afectar principalment l'anomenat Eix Cafeter. És una zona molt turística, reconeguda per la UNESCO pel seu valor cultural i que cada any rep milers de visitants. Hi ha 5 capitals del país en alerta vermella i 7 aeroports han suspès les operacions. Aquesta nit s'ha establert el toc de queda i ara el país a aquesta hora es lleva amb un paisatge molt diferent al d'ahir a aquesta hora. Enviada especial de RACU a Colòmbia, Elisabet Cortiles, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el nombre de víctimes mortals augmenta a mesura que les tasques de rescat van trobant cossos entre la runa. La ciutat de Cali és a hores d'ara la més afectada pel terratrèmol. El seu alcalde, Alejandro Eder, feia una actualització de xifres fa escassos minuts.
4: 95 personas muertas, 949 heridos, 86 rescatados, 239 atrapados, 56 edificios colapsados. Subimos de los 40 y pico que teníamos registrados ayer. La mejor noticia de la noche es que nos siguen llegando rescatistas. Ya nos llegaron los de Bogotá, nos llegaron 100 rescatistas adicionales de las fuerzas militares, del ejército, de la armada.
3: A Pereira, que és la segona ciutat amb més danys, la xifra de morts puja a 66. Els equips d'emergència, però, també han aconseguit extreure una desena de persones en vida al llarg d'aquesta matinada. És la bona notícia amb la que es lleva el país i ara mateix n'estan rescatant una vintena més d'un sol edifici. El president del país i el seu gabinet viatgen en aquests moments a l'Eix Cafeter per visitar localitats com diem Pereira o Armènia, que porten 24 hores sense llum. La pàgina web creada pels ciutadans Colòmbia TV Busca registra més de 3.000 familiars pendents de localitzar a causa del terratrèmol.
1: Mentrestant, els Estats Units han avançat que destinaran més de 15 milions de dòlars a Colòmbia per finançar ajuntaments, aliments i protecció. La Unió Europea ha activat el servei de satèl·lits Copernicus i també el sistema d'assistència consular per ajudar els ciutadans europeus que siguin al país. A més, des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran d'aquí una hora amb els casals catalans al país. I a Ceuta, mentre encara plana la sospita d'una altra entrada massiva de persones aquest proper dissabte, el govern espanyol alça la veu. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avisa que els retornaran al Marroc tan bon punt trepitgin la ciutat autònoma. Al mateix temps, Félix Bolaños ha situat com a prioritat el retorn dels menors que van entrar a Ceuta el passat 31 de juliol. El corresponsal de RACU a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
5: Bon dia. El govern espanyol endureix el to davant la possibilitat d'una altra entrada a Ceuta. Álvarez envia un missatge directe als que esperen a l'altra banda de la frontera.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
5: Álvarez també ha destacat que parla cada dia amb el Marroc per accelerar el retorn dels que ja van entrar el 31 de juliol. Bolaños, per la seva banda, insisteix en el cas dels menors, que n'hi ha 1.527 de registrats. Diu que la prioritat és que tornin amb les seves famílies al Marroc.
7: Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental, y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias y Marruecos también coincide con esta idea, con el gobierno de España.
5: Bolaños i Álvarez són dos dels ministres que es neguen a obeir la crida del PP que els ha citat al Senat aquesta setmana perquè donin explicacions de la crisi. En canvi, segons els populars, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí que ha acceptat compareixer. Això sí, serà uns dies més tard del previst, el dimarts 18 d'agost.
1: Mentrestant, a Catalunya continua el debat sobre què fer amb els menors que són a Ceuta. El govern manté un perfil baix i, per ara, ha evitat parlar de places i especular amb possibles xifres. De fet, s'ha limitat a fer costat costat de la Moncloa per si cal activar el mecanisme de reubicació arreu de l'Estat. Ara bé, Junts insisteix per activa i per passiva, que no en pot venir cap perquè els serveis socials de la Generalitat ja no donen l'abast. Però què en pensen la resta de partits de l'oposició? Els socis de Salvador Illa defensen l'acollida, però amb recursos, mentre que la dreta i l'extrema dreta s'hi oposen en rodó, Laia Colomer.
0: Sí, Esquerra considera que no es pot girar l'esquena als menors, però reclama més diners de l'Estat espanyol per atendre'ls. El portaveu Isaac Albert recorda que la capacitat dels serveis públics és limitada. N'ha parlat a RAC1.
8: Són infants que cal protegir. Catalunya ha d'actuar amb responsabilitat, però l'Estat també ha d'assumir la seva responsabilitat. No es poden exigir més competències socials sense aportar els recursos que les fan possible.
0: Els comuns i la CUP lamenten l'actitud de Junts. Gerardo Pisarello i Laura Vega aposten per ajudar i protegir els menors.
9: I ni tan sols saben de quantes persones estem parlant, però ja el que veiem és que Junts està fent seves les posicions d'Aliança Catalana, les posicions de Vox.
10: Ens resulta repugnant que s'estiguin intentant parar la fuita de vots que té Junts cap a Aliança Catalana posant els cossos de nens i d'adolescents.
0: En canvi, com a l'Estat, el PP i Vox rebutgen que n'arribin a Catalunya. Juan Fernández i Joan Garriga diuen que han de tornar al Marroc amb les seves famílies, també a RAC1.
11: Catalunya no pot continuar suportant les conseqüències d'una immigració il·legal descontrolada.
12: No acceptarem que es continuï castigant les famílies catalanes i de la resta d'Espanya mentre es pretén repartir per tot el territori les conseqüències de les polítiques de fronteres obertes.
0: Exactament el mateix que defensa Aliança, que no en vol ni una Catalunya.
1: I encara sobre immigració, Junts per Catalunya proposa condicionar algunes ajudes socials a la capacitat d'integració de les persones que arriben de fora. Ho ha plantejat el portaveu del Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a EFE.
13: I a banda d'aquells drets més bàsics de que un infant, si està malalt, se l'ha de curar, el que són doncs, prestacions, per exemple, no? A les quals es pot accedir amb habitatge, amb ajuts, etc., doncs, han de ser un premi dels deures. Si la persona que ve nouvinguda aquí doncs, no demostra aquesta voluntat i aquesta capacitat d'integració, doncs, home, aquestes prestacions doncs, no han d'estar al seu abast, no?
1: Vergés també ha carregat contra l'extrema dreta perquè diu que només fan propostes populistes i incendiàries. I a Espanya continuen cremant sense control diversos incendis. Aquest matí els bombers de la Generalitat han activat diversos efectius per ajudar en l'incendi d'Osca, a l'Aragó. A més del suport, també s'hi ha enviat un helicòpter bombarder. Aquest és un dels focs que més preocupa dels que ara estan actius a la península, Violeta Martos.
14: Sí, a Osca les flames ja han calcinat més de 3.600 hectàrees i hi ha 170 persones evacuades de 5 nuclis de població diferents. L'incendi va començar ahir i continua avançant, sobretot pel flanc esquerre. Avui s'espera un altre canvi de vent que podria complicar encara més les tasques d'extinció. La situació també és molt complicada també a Huelva, a Niebla. L'incendi va començar dijous i ara hi treballen més de 500 efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Els bombers asseguren que és una situació d'alta complexitat perquè les flames han creat fenòmens convectius, és a dir, molt fum i també núvols que han ajudat a escampar els focus secundaris a fins a 3 quilòmetres de distància. Hi ha gairebé 700 persones desallotjades. Les bones notícies arriben des de Segòvia, on ja s'ha pogut desconfinar els veïns que estaven tancats a casa, i des de Castelló, on l'incendi ja no té cap punt calent després de resar més de 800 hectàrees. Els focs de Múrcia i Galícia també avancen en les tasques d'estabilització i extinció.
1: I tornem a Barcelona perquè la ciutat amplia la videovigilància als carrers. Aquest any l'Ajuntament instal·larà 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat. Volen posar l'ull en espais conflictius o llocs on sovint s'ajunta molta gent, com ara el Parc de la Pegaso o els búnquers del Carmel. L'objectiu és acabar el 2027 amb mig miler de càmeres més, Ona Pardo.
15: Ara mateix als carrers de Barcelona hi ha 186 càmeres de videovigilància. Segons l'Ajuntament, serveixen per dissuadir alguns delinqüents i faciliten les investigacions policials. El tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, creu que Barcelona encara està poc vigilada.
16: No arribaven als 120 o 130 les càmeres que tenim instal·lades, per tant, fem un salt qualitatiu i quantitatiu a l'instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància. Aquest és un dels temes, dels dèficits que intentem solucionar amb el desplegament d'aquest pla.
15: Posaran les càmeres al Passeig del Born, als búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i el Fort Pienc. També al Parc de la Pegaso, on fa unes setmanes van matar a un menor. L'Ajuntament, però, insisteix que el desplegament no és ni de bon tros total. Les càmeres cobriran poc més d'un 5% de l'espai públic i descarten de totes fer servir la intel·ligència artificial o sistemes de reconeixement facial.
1: I encara a Barcelona, atenció a aquesta dada, el preu dels lloguers ja creix més que a Nova York. De fet, és una de les 5 ciutats europees on més ha augmentat el preu de l'habitatge. Ho diu una estudi del Deutsche Bank, que assegura que el lloguer d'un pis de 3 habitacions a Barcelona ja val de mitjana 2.300 euros al mes, Eulàlia.
17: Segons aquest informe, el preu dels lloguers a Barcelona ha crescut un 55% des d'abans de la pandèmia. En canvi, a Nova York, la ciutat més cara del món per llogar un pis, l'augment ha estat més baix, del 40%. Barcelona s'ha encarit més que ciutats com Frankfurt, Roma i Viena. Ara bé, aquest augment de preus no va acompanyat d'un increment dels sous. L'estudi situa Barcelona a la part baixa pel que fa als salaris i destaca que els veïns estan perdent poder adquisitiu perquè els sous no augmenten al ritme de la inflació.
1: I avui fa tot just una setmana que va començar la vaga dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Durant aquests dies s'han cancel·lat un centenar de vols i més de 2.000 maletes s'han quedat a terra. Però si heu de viatjar les properes setmanes, carregueu-vos de paciència perquè l'aturada podria durar tot el mes d'agost. Els treballadors de la companyia asseguren a RAC1 que encara poden aguantar diverses setmanes més i que no s'aturaran fins que l'empresa segui a negociar.
17: El motiu és que els serveis mínims que els han imposat són molt alts, van des del 35 fins al 80%, i per tant, no tothom ha fet vaga cada dia. Per això diuen que no estan gens cremats i que poden continuar amb la protesta diverses setmanes més. La portaveu de CGT a Ground Force, Esther García, explica a RAC1 que l'empresa només s'ha posat en contacte amb ells per pressionar-los i lamenta que encara no els han fet cap oferta.
18: Si l'empresa continua sense demostrar un acte de responsabilitat i seure amb el comitè de vaga, doncs, bueno, significa que poc li importa la plantilla, els vols, les companyies i tot, no? No, és que no ha aixecat el telèfon. Doncs, bueno, potser ja veurà.
17: Si la vaga continua tot l'agost, hi podria haver més de 10.000 persones afectades.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig ara al Prat de Llobregat. No hi ha hagut ferits i, de moment, tampoc hi ha detinguts.
14: La policia ha trobat 32 beines, 5 cartutxos i 3 armes blanques al carrer Riu de Túria, a prop de l'aeroport. Va passar ahir a la nit i els Mossos sospiten que pot estar relacionat amb un altre incident que hi va haver unes hores abans. Un testimoni va veure una persona amb una arma de foc entrant en un edifici que els agents van escorcollar, però no hi van trobar res. Al carrer sí que hi van trobar una navalla i també dos ganivets. Més tard van rebre un segon avís per uns altres aldarulls i llavors van trobar les beines i els cartutxos. Els Mossos n'estan buscant els responsables.
1: I a Tortosa, la policia ha detingut un fugitiu buscat per la Interpol. El reclamen les autoritats judicials de Xile.
14: Sí, l'han detingut per dos robatoris amb força en dues empreses de Castelló. Quan el van arrestar, els Mossos d'Esquadra van veure que l'home duia una documentació que no era seva i després de fer les comprovacions pertinents van confirmar-ne la identitat real i van saber que el buscava la Interpol a petició de Xile. El detingut està ingressat a la presó en espera que es tramiti l'extradició.
1: I alarma a Vilanova i la Geltrú perquè hi ha un concessionari que hauria estafat més de 200.000 euros comprant vehicles per Wallapop. Ja hi ha gairebé una dotzena d'afectats, en Júlia Bellver.
19: Vehículos de ocasión és el nom que rep l'usuari a Wallapop. Té més de 150 ressenyes i una puntuació d'un 4,9. Els afectats expliquen que al principi no en van sospitar perquè l'acusat els va fer signar un contracte. Els deia que si no havia venut el cotxe al cap de 90 dies, els pagaria el que costava. Tres mesos després, però, tot i que alguns cotxes ja s'han venut, no n'han vist ni 5. Dues de les víctimes han explicat al Món a RAC1 que el comprador sempre troba excuses per no pagar.
20: Va donant llargues, diguem-ne, no? Des de que el seu gestor està de vacances, fins que necessita alguns dies més perquè li han d'alliberar diners de la pòlissa de crèdit per pagar-me el vehicle.
21: Ens va enviar justificants de transferències, però que mai van arribar a la nostra compte, temes de nou d'excuses, una carta de l'advocat renunciant a representar-lo per incompliments.
19: Un dels afectats assegura que alguns han posat una demanda conjunta que s'afegeix a denúncies individuals que ja acumulava.
1: Pel que fa a l'agenda de concerts, Sopa de Cabra arriba avui al Festival Terramar de Sitges. El concert serà a les 10 de la nit. La banda Terra Sitges amb una versió nova del clàssic El Far del Sud, que ha compost per celebrar els 40 anys del grup. I Júlia Colom actua avui a les 8 del vespre al Festival Porta Ferrada. La mallorquina oferirà un concert que barreja pop, electrònica i folclore. L'artista hi presentarà el seu últim treball, Paradís. I Carlos Núñez visita avui el celler Martín Feixó dins la programació dels Sons del Món. El concert es farà entre vinyes, arrencarà a les 8 del vespre. L'artista gallec és una de les figures internacionals més rellevants de la música celta i un dels músics de gaita més prestigiosos del món. I al temps, Martí Oliveres, aquesta tarda s'esperen alguns xàfecs i tempestes fortes al nord del país.
2: Sí, sobretot cap al Pirineu més oriental, Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, fins i tot Berguedà, Cerdanya, alguns xàfecs localment forts i amb tempesta, per això hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, i aquests ruixats també poden baixar una mica més, cap a la Catalunya central, a punts de Ponent, fins i tot alguna gotellada cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, per tant, un temps una mica insegur. De cara a demà, més sol que no pas núvols, alguns núvols baixos durant la tarda, i al vespre, fins i tot, coincidint amb l'eclipsi cap a les Terres de l'Ebre, i també al Pirineu i Prepirineu pot ser una tarda moguda de nou amb aquestes tronades de tarda. Però tot el que és la franja central de Catalunya, cap al Pla de Lleida, bona part del centre i de la costa catalana, en principi al marge i amb més bones condicions per gaudir d'aquest eclipsi de sol.
4: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
1: Julián Álvarez apreta l'Atlètic de Madrid.
22: El jugador argentí ha treballat en solitari avui al Cerro del Espino mentre considera plantar-se perquè no vol jugar a l'equip matalasser, el mateix dia que Koundé s'ha reincorporat als entrenaments del Barça.
4: A RAC 1, 14-15.
22: Obrim la informació del Barça, molt pendents del mercat. Àlex Pintanel, bon dia.
23: Què tal? Bon dia, Gemma.
22: Perquè Julián Álvarez ha estat aquest matí a la Ciutat Esportiva, ara ho dèiem, abans de veure's les cares demà amb el Cholo Simeone.
23: Sí, l'argentí s'ha entrenat en solitari al Cerro del Espino. El davanter ha arribat amb un rostre seriós, acompanyat de Sergio Díaz, un dels seus agents. La resta de mundialistes, inclosos Baena i Llorente, s'han exercitat abans pel matí a primera hora. Aquesta tarda està prevista una nova sessió preparatòria amb la resta de mundialistes i Simeone ho farà demà amb la resta dels seus futbolistes. Recordem que l'absència ahir del Cholo i Gilmarín van pipar i molt el davanter argentí, que tenia la paraula de tots dos per parlar del seu futur. Segons va explicar Mundo Deportivo, Julián hauria explotat i avisat els qui eren amb ell que la seva paciència s'havia acabat i els hauria deixat clar que no vol que comptin amb ell i que té pensat plantar-se. Aquesta decisió es podria posar en pràctica demà dimecres, quan està previst que torni als entrenaments l'equip al complet amb el Cholo, que això sí, no tindrà cap altra excusa per no parlar amb el futbolista. Important aclarir que aquest darrer moviment no ha fet variar ni molt menys les postures de Barça i Julián.
22: Doncs a l'expectativa, a veure què passa demà amb aquesta conversa entre Julián i Simeone. També en clau mercat, Àlex, ahir es va oficial la cessió d'Araujo al Liverpool.
23: Fins a final de temporada, els anglesos es reserven una opció de compra de 55 milions d'euros. A més, el Liverpool pagarà de manera íntegra tot el sou del futbolista i, per tant, en termes de fair play, s'allibera una de les fitxes més altes del vestidor per fer espai a les noves incorporacions. Araujo busca un canvi després d'una temporada complicada marcada per la seva expulsió en el partit de Champions al camp del Chelsea i també després de saber per boca de Hansi Flick que no seria titular. L'aposta de l'alemany, com a mínim d'inici, és la parella formada a l'eix de la defensa per Cubarsí i Gerard Martín. El defensa s'ha acomiadat aquest matí del Barça a través d'una piula de xarxes. És el moment d'afrontar un nou repte, diu Araujo, que s'emporta molts bons records, aprenentatges i l'estima de moltes persones. L'escrit acaba dient sempre agraït culés. En declaracions al web del Liverpool, Araujo resumeix el perquè d'aquest pas.
24: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para...
23: El central explica també la rapidesa amb la que es va executar aquesta operació.
24: La verdad que fue todo muy, muy rápido, gracias a Liverpool del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
23: Araujo portarà el dorsal 33, diu que és un número especial per ell perquè és el mateix amb el que va debutar el Barça el 6 d'octubre del 2019. Araujo, per cert, podria debutar aquest diumenge en un amistós contra el Como abans de l'inici de la Premier. El Liverpool debutarà al camp del Newcastle.
22: I més noms propis, Àlex, el de Ferran Torres, per exemple, en tenim alguna novetat?
23: Doncs de moment el que sabem és que el Barça va rebutjar ahir la primera oferta dels francesos de 40 milions d'euros perquè la considera insuficient i vol treure'n com a mínim 50. Aquest matí encara no s'ha produït cap moviment, però cap de les parts implicades vol que la negociació s'allargui. Tant Barça com Ferran esperen poder desbloquejar la negociació en les pròximes hores per evitar que el davanter s'incorpori demà als entrenaments.
22: En clau esportiva, avui Flick ha dirigit una nova sessió d'entrenament.
23: Com explicaves abans, amb la novetat de Jules Koundé, tal com estava previst, el francès s'ha incorporat a la disciplina blaugrana. A diferència d'ahir, Flick sí que ha comptat avui amb molts futbolistes del filial, pensant també en l'amistós de diumenge a Basilea. Demà s'incorporaran els darrers mundialistes, els campions del món, Lamine, Olmo, Cubarsí, Pedri i Ferran Torres, si no es tanca el seu fitxatge pel PSG.
22: Alguna cosa més, Àlex, en clau Barça, en clau blaugrana?
23: Sí, que s'espera que aquesta tarda nit el club confirmi la greu lesió de Roni Bardagi i també el traspàs de Jofre Torrents a l'Àjax. I, finalment, el Barça ha inscrit a Joan García a la Lliga amb el dorsal número 1 i a Chesney amb el 13.

0: I pel que fa al Real Madrid, a José Mourinho només li falta un jugador per començar a treballar amb tota la plantilla al complet. El portuguès és protagonista, a més, avui del documental de Netflix que desvela algun secret del vestidor madridista. Joan Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Sí, anem a pams. Comencem repassant l'última hora en clau esportiva del Real Madrid, que passa per l'entrenament d'aquest matí, amb la presència de tots els internacionals que ja s'han reincorporat després del Mundial, a excepció d'un, Jude Bellingham, l'anglès que en principi té permís fins demà, dient que ja sí s'hauria de reincorporar als entrenaments amb els seus companys. Demà, un dia en què el Madrid té partit, serà contra el Deportivo de la Coruña a Riazor, en la disputa del tradicional trofeu Teresa Herrera, a partir de les 9 del vespre, un dia en què, per exemple, podríem veure els primers minuts amb la samarreta blanca d'homes com Diomandé o Cucurella. Un Cucurella que hi va completar el seu primer dia a Valdebebas, va passar les pertinents proves mèdiques i es va entrenar ja per primer cop sota les ordres de Mourinho. També va parlar amb Real Madrid Televisión. El podem sentir, per exemple, dirigint-se a l'afició. Sembla ben bé que hagi nascut a Cibeles.
2: De jugar nuestro primer partido en casa, de conocer a la afición, he venido a jugar al Bernabéu como visitante, también un partido con la selección y bueno, pues vivirlo de local, escuchar la canción, escuchar como la afición, sobre todo también la llegada en el autobús que he visto en algún documental que es impresionante en los grandes partidos, yo creo que todo eso es una cosa muy bonita y que luego quedan anécdotas para siempre.
1: Un Cucurella encantat, com sentiu, i encara podem escoltar un altre document d'un Cucurella que ja parla de les nits màgiques del Bernabéu.
2: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante.
1: I més enllà de Cucurella, també podem sentir la veu de José Mourinho, protagonista avui del seu nou documental, un documental de 3 capítols i que ja es pot veure a Netflix des d'avui mateix, com comentava. El portuguès ha deixat clar que ell no necessita cap any sabàtic.
3: Some guys didn't need a sabbatical.
4: Hi ha gent que no necessita un any sabàtic. És una cosa que odio. Per mi un any sabàtic vol dir debilitat. No em parleu d'anys sabàtics. Jo no necessito el descans. Descansaré quan em mori.
0: Carai, no?
1: Sí, sí. Contundent, un Mourinho que no ho diu de forma literal, però evidentment és un missatge amb un dart a Pep Guardiola, que precisament aquest any ha decidit deixar les banquetes i prendre's un descans després de 10 temporades al Manchester City.
0: Per cert, Nil Piera, bon dia.
5: Bon dia, Gemma.
0: Ara sí.
6: Bon dia, Gemma.
0: Bon dia. Parlant de madridisme, el president de la Lliga, Javier Tebas, no ha amagat mai que és del Real Madrid, ja ho sabíem, eh? Una altra cosa és la seva relació amb Florentino Pérez, però ell sempre ha estat madridista. Però per si mai no li heu sentit aquesta confessió, avui ho podreu fer.
6: Sí, el president de la Lliga va concedir una entrevista a The Fan Behind, una iniciativa que busca descobrir l'aficionat que hi ha al darrere dels grans directius del futbol. Tebas, que com deies no ha amagat mai aquesta afició pel Real Madrid, va explicar com va néixer el seu madridisme, així com la seva passió pel futbol.
7: Bueno, realmente yo recuerdo la primera vez que vi un partido de fútbol, no fue en directo, en casa de mi abuelo, blanco y negro, un clásico. Estábamos mi hermano mayor, estaba yo, entonces nos dividimos, uno con el Barça y con otro en Madrid, y ya nos entró esta pasión por el fútbol y preocuparnos lo que pasaba, y a partir de ahí mostramos interés por ese equipo y él sigue siendo, mi hermano mayor sigue siendo culé, y yo sigo siendo el Madrid Bernardo ahora, un poco, con los líos que tengo con el presidente.
6: A l'entrevista Tebas també va recordar els seus anys de joventut abans de dedicar-se professionalment al futbol. El president de la Lliga explicava que les discussions amb els seus amics culers eren una constant.
7: Recuerdo que era joven y era adolescente y era universitaria. No había noche de que salían a tomar copas que no terminásemos los culers contra los del Madrid, además con las películas de siempre, ¿no? Cuando decíamos que hemos ganado 6 copas de Europa y los del Barça decían los dinosaurios también existen, porque hacía muchísimo tiempo, ¿no?
6: Tot i això, Tebas ha reconegut a l'entrevista que l'equip que més el fa patir és l'OSCA, el conjunt de la seva ciutat, del qual també va ser president, que aquest any ha baixat a Primera Federació.
0: Ens ho creiem tot plegat. I el mercat del futbol, aquest mercat d'estiu d'avui, ens ha deixat un moviment inesperat. Xavi Morlans, bon dia.
8: Bon dia, Gemma.
0: El Cádiz, atenció, ha acomiadat el seu entrenador, Idiáquez, a 4 dies per començar la Lliga.
5: Sí, el club ha comunicat aquest mateix matí que Imanol Idiáquez deixa de ser l'entrenador de l'equip quan falten tan sols 4 dies per l'estrena en Lliga dels gaditans. Imanol, doncs, deixa el càrrec havent dirigit tan sols 6 partits oficials en el club. La decisió estaria provocada per desavinences entre l'entrenador i la direcció esportiva del Cádiz. Ara, el millor col·locat per agafar el càrrec és el català Albert Zalades, actualment sense equip, després de la seva etapa al Pafos xipriota. El Sevilla ha oficialitzat el fitxatge del davanter escocès Robbie Ure a canvi de 6,5 milions d'euros fixos, amb uns variables que poden fer escalar l'operació fins a més dels 9 milions. Robbie arriba procedent del IK Sirius suec, on ha marcat 20 gols en 20 partits aquesta temporada. Molt moviment també avui a Anglaterra. El Fulham d'Arbeloa anuncia la seva quarta incorporació en aquest mercat. Es tracta del migcampista anglès de 22 anys, Shea Charles, que arriba procedent del Southampton a canvi de 30 milions d'euros. També té 22 anys el nou fitxatge del Nottingham Forest, Ousmane Diomandé, el central fitxat des de l'Sporting de Portugal, a canvi de 40 milions. I tenim un canvi de cromos, ja que Brennan Johnson, davanter galès que jugava al Crystal Palace, fitxa per l'Everton, mentre que el mitjapunta anglès Dwight McNeil fitxa per l'Everton, per marxar al Crystal Palace. A segona divisió, l'Andorra ha fet oficial l'acord amb el Villarreal per la cessió d'un any de Hugo López, davanter de 19 anys que ja ha debutat amb el primer equip groguet. I per acabar, ahir el vespre el Racing va oficialitzar la incorporació del porter Julen Aguirrezabala en una operació que pot arribar fins als 5 milions d'euros. Julen arriba des de l'Athletic Club i firma un contracte per les 5 pròximes temporades amb els cantàbrics.
0: Parlem ara de les competicions femenines. Xingere Kalu és la vuitena jugadora en incorporar-se a les files del Badalona Women per aquesta temporada 26-27, Nil.
6: La migcampista nigeriana, de només 20 anys, arriba procedent del Llevant, on va alternar primer equip i filial la temporada passada. Kalu, que ha estat internacional sub-20 amb Nigèria, sumarà el seu tercer curs a la Lliga F després d'una primera temporada al Betis, on també va tenir molt poca participació. Xingere Kalu s'ha mostrat molt agraïda amb el club badaloní per l'oportunitat.
8: Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies al Badalona per l'oportunitat. Les temporades passades van ser dures per mi, així que vaig mantenir-me positiva i vaig pensar que venir aquí podia ser un bon començament per ensenyar el que puc fer. Good starts for me
6: to like show myself. Pel que fa al Barça femení, en les últimes hores van poder sentir Pere Romeu un cop acabada l'estada de pretemporada en camp. El tècnic blaugrana va valorar molt positivament l'estaix a terres andorranes. El Barça disputarà demà el seu primer amistós de la pretemporada davant el Montpellier. El partit es jugarà a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 7 i Pere Romeu ha reconegut que l'objectiu del partit no ha de ser un altre que sumar minuts.

0: I l'últim apunt, perquè Madrid i Real Societat ja coneixen les seves rivals per la tercera ronda prèvia de la Champions femenina. Les madrilenyes s'enfrontaran a l'Ajax, mentre que la rival de les donostiarres serà el Chelsea. Els partits d'anada es jugaran d'aquí tot just 15 dies, el 26 d'agost, i la tornada serà el 2 de setembre.
1: Un dia més parlem de la FIFA i de Gianni Infantino, que busca aliats i, òbviament, els troba entre els seus amics. Avui ha estat Donald Trump, el president dels Estats Units, que ha sortit al rescat del president de la FIFA. A la seva xarxa social li ha enviat un missatge clar de suport.
2: La FIFA cometria un terrible error si, per qualsevol motiu, considerés ni tan sols per un instant substituir el seu president, Gianni Infantino. Acaba de presidir el Mundial més increïble. Si se'n va, mai tornarà a ser tan fantàstic o rendible.
1: La intervenció de Trump no és menor. Surt al rescat, com us dèiem, després del polèmic projecte de crear aquesta FIFA Forward Enterprise que contemplava l'entrada d'inversors privats. El missatge de Trump suposa un suport públic a Infantino quan el president de la FIFA afronta un dels moments de pressió, de més pressió, des de que va assumir el càrrec el 2016. La relació entre tots dos és estreta des de fa temps, des del 2018, però encara més durant i després d'aquest últim Mundial de Futbol. En aquest famós projecte de privatització, de fet, estava involucrat Joshua Kushner, cunyat d'Ivanka Trump, filla del mandatari nord-americà, com a cofundador d'aquest fons de capital de risc, Thrift Capital, que podria haver liderat el projecte de la FIFA en quant a privatitzar part de les seves competicions. Trump, doncs, és el màxim aliat d'Infantino ara mateix. Recordem un detall, per exemple. El dirigent de la FIFA li va donar el desembre passat a Trump el Premi de la Pau de la FIFA, un premi creat especialment per l'ocasió. Repassem ara altres titulars de futbol.
3: Comencem repassant resultats d'aquest mateix matí. La Juventus de Turí ha guanyat contra el Palermo per 2-0. L'Aldenc també ha guanyat el Cartagena per 3-0. I més enllà d'aquests marcadors, avui més futbol amb una agenda d'aquesta tarda que ve carregada de partits. A la Champions es juguen 10 tornades de la tercera ronda de classificació per la fase Lliga, també un partit d'Europa League i dos de Conference League. A la Lliga Espanyola avui Borja Iglesias s'ha reincorporat als entrenaments amb el Celta de Vigo després de proclamar-se campió del món aquest estiu amb la selecció espanyola. I a casa nostra, el Sabadell ha presentat la seva segona equipació. És una samarreta que ret homenatge als orígens de la ciutat i que representa una història compartida i una manera de ser, sota el lema Teixits pel Sabadell. El disseny té un mosaic format pels quatre grans elements que defineixen la identitat de la ciutat: la ceba, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. La samarreta és majoritàriament negra, amb punts daurats al coll, i ja es pot adquirir a partir de les 4 de la tarda a les oficines del club amb venda exclusiva per a socis a partir de 70 euros. I encara un últim apunt, perquè la UEFA ha presentat avui Clearline, una plataforma que pretén unificar els criteris arbitrals al futbol europeu i especialment deixar clar que quan ha d'intervenir el VAR i quan ha de prevaler la decisió de l'àrbitre sobre la gespa. Aquesta nova eina serà una guia per afavorir una aplicació coherent i uniforme de les decisions arbitrals, tant a les competicions nacionals com a les europees.
1: I avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Nil, atenció a la marca de Marta Mitjans als 800 metres, rècord d'Espanya sub-23 i cap a semifinals.
0: Sí, l'atleta d'Arenys de Mar s'ha classificat com a repescada després d'haver acabat cinquena de la seva sèrie, això sí, amb un temps de rècord. 1 minut, 58 segons i 52 centèsimes ha estat el temps que ha marcat Mitjans, la millor marca d'Espanya per una sub-23 i la tercera millor absoluta. La d'Arenys s'ha mostrat molt satisfeta després d'assolir la fita.
4: Estoy súper contenta, o sea, como digo, siempre mi objetivo es luchar y competir lo mejor que sé y lo mejor que, bueno, todo lo que tenga ese día. Y yo creo que hoy pues se ha dado todo, la carrera ha sido perfecta para hacer marca y creo que he competido, he sido valiente, o sea que nada, ahora a disfrutar la marca, a descansar i a preparar con mucha ilusión las semifinales.
0: Juntament amb Mitjans, també s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres la madrilenya Rocío Arroyo. El revers negatiu del matí, però l'hem tingut amb els altres tres atletes catalans, dos atletes, millor dit, que han competit. Sara Gallego no ha trobat el seu ritme a la semifinal de 400 metres tanques i ha acabat com a cinquena classificada de la seva sèrie amb un temps de 55 segons i 24 centèsimes. Gallego tornava a un europeu després d'haver superat diverses lesions i ha reconegut que ha acabat amb una sensació agradolça.
5: Estoy contenta después de toda la temporada y todo, pero es inevitable como quedarme con esas ganas de más y de decir, hostia, creo que podría haberlo hecho un poco mejor, creo que si hubiera estado mi marca esa temporada estaba ahí dentro, entonces como que con esa rabia y esa impotencia de no haber podido dar ese 110% que suelo dar en competiciones internacionales, pero bueno, no ha salido, hay veces que sale, veces que no, y como digo, si algo he aprendido estos 4 años es también a valorar esas cositas de no ser injusta conmigo al terminar una competición.
0: Per la seva banda, Guillem Crespí tampoc ha pogut superar la classificació dels 100 metres lliures. El barceloní ha acabat últim de la seva sèrie, tot i que s'ha vist perjudicat en tenir el vent en contra. A la mateixa prova, els companys de selecció de Crespí, Jorge Hernández i Abel Jordán, tampoc han pogut passar el tall. I l'últim en caure ha estat Javier Lorente. El pretenc no ha pogut classificar-se per les semifinals dels 400 metres tanca. Aquesta tarda, com deies, Gemma, tots els ulls estaran posats en la final de salt de llargada. El sambollà Jaime Guerra buscarà sumar la primera medalla catalana dels europeus, acompanyat de dos companys de selecció espanyola, Eusebio Cáceres i Lester Lescay. Abans, però, quan passin 5 minuts de les 7, Mònica Clemente disputarà la classificació de perxa. I a la jornada d'ahir a la tarda vam tenir també doble participació catalana. Laura Redondo no va poder superar la ronda de classificació de llançament de martell, mentre que la vilanovina Lerato Pagès va acabar sisena a la seva sèrie en 100 metres tanques i tampoc es va classificar per la seva semifinal.
1: I mentrestant a París, a l'Europeu de Natació, avui hem vist un nou rècord d'Espanya, Joan.
3: Sí, avui segon dia d'aquest Europeu de Natació, amb un matí entretingut i, com diu Gemma, amb un rècord nacional del combinat espanyol, mix de relleus a la prova dels 4% metres estils, amb presència del barceloní Nil Cadavall i Irene Ciércoles, després de signar un temps de 3 minuts 45 segons i 87 centèsimes. El combinat espanyol ha acabat en segona posició després de la desqualificació d'Itàlia. Aquest matí també ha estat torn per l'estrena en aquests europeus del català Luca Huck en les sèries de 100 metres lliures masculins. El de Sant Pere de Ribes ha fet un temps de 47,9 segons, quedant-se només 18 centèsimes del seu propi rècord d'Espanya i nedant a l'estela del seu referent, el romanès David Popovici. Sentim què ha dit Luca Huck després de la prova d'aquest matí.
6: La verdad que pasé la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Y viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también, va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, o sea, puedo nadar más rápido, así que ya veremos.
3: Com diu el Luca Huck, tant ell com David Popovici es tornaran a veure les cares aquesta tarda en les semifinals d'aquests 100 metres lliures. I en aquesta mateixa prova han quedat eliminats Miguel Pérez Godoy en 25a posició i César Castro en 38a posició. Pel que fa a l'agenda d'aquesta tarda, ve carregadeta, l'activitat començarà a 6:45 i es disputaran les finals dels 200 metres esquena femenins, 50 metres papallona masculins, 100 metres estil lliure femenins, 100 metres braça masculins, 800 metres estil lliure femenins i el relleu combinat mixt en 4% metres. Tot això pel que fa a les finals, però també es disputaran les semifinals de 100 metres braça femenins, 200 esquena femenins, 50 papallona femenins i 100 metres estil lliure masculins. Destaca la presència de la mallorquina Estella Tonraz a la final dels 200 metres esquena femenins i de la jornada d'ahir a la tarda destacar que la sabadellenca Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles del Sant Andreu van liderar l'equip espanyol a aconseguir una sisena plaça a la final dels relleus dels 200 metres lliures, mentre que als 100 metres braça el barceloní Nil Cadavall es va quedar a les portes de la final a només 13 centèsimes de passar el tall.
1: En tenis, Rafa Nadal torna a la pista avui als quarts de final del Masters 1000 de Montreal, després que ahir la pluja obligués a suspendre el seu partit contra el francès Arthur Fils. Roger Jofre, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, el partit entre Hodder i Fils estava previst per aquesta matinada passada, però la pluja va anar guanyant protagonisme durant tota la tarda i l'organització, finalment, va acabar suspenent tota la jornada nocturna. El partit s'ha traslladat avui a les 8 de la tarda, hora catalana. Els dos tenistes s'han enfrontat només en dues ocasions fins ara, amb un empat a una victòria per cada un. La més recent va ser favorable al madrileny, que es va imposar el mes passat a l'ATP 500 de Washington sobre pista dura. Amb 19 anys i sent el número 13 del món, Hodder afronta una eliminatòria clau per assolir la seva primera semifinal en un Masters 1000, el seu objectiu per continuar guanyant posicions en el rànquing ATP. L'altre tenista espanyol que continua viu en el torneig és Dani Mérida, també madrileny, que jugarà els seus primers quarts de final d'un Masters 1000. El seu rival a batre estarà el nord-americà Lerner Tien i el partit es disputarà a partir d'un quart de dues de la matinada, hora catalana. Les altres dues eliminatòries dels quarts de final a Montreal són el d'Arderi Nakashima a 6:45 de la tarda i el Menchik Shelton a mitjanit.
1: El Barça d'handbol ja ha passat la primera nit d'estada a Andorra. L'equip de Carlos Ortega afronta, Xavi, una nova temporada.
7: Aquest matí els blaugranes han fet el seu segon entrenament a les instal·lacions d'en Camp, Andorra, on s'estaran fins aquest dijous. I avui també ha tingut lloc la tradicional rebuda institucional en Camp, on han parlat

0: temporada perquè tindrà, bueno, serà d'una exigència màxima.
1: Qui juga avui el seu primer amistós és el Freiking Granollers, que ho farà a les 8 del vespre contra el Puerto Sagunto a la pista de l'equip valencià. Aquest partit estava previst per demà a la mateixa hora, però finalment els dos clubs van decidir avançar-lo a avui.
2: I Nil, què més ens falta per saber?
3: Doncs que el FIAC Girona i l'Espart Girona estrenaran la pretemporada del torneig Platja d'Aro. El conjunt femení debutarà el divendres 28 d'agost davant el Manresa femení i, per la seva banda, els de Moncho Fernández ho faran l'endemà davant el Cheshire Phoenix Basketball anglès. Més coses en bàsquet, perquè en les últimes hores hem sabut que Miguel Allen ha executat la clàusula de sortida del seu contracte i s'ha desvinculat de la Sisa Joventut. Després d'haver acabat la temporada fora de la rotació verd i negre, el canari posa a fer la seva tapa a la penya i tot apunta que buscarà fer-se un lloc a l'NCA.
2: Doncs nosaltres fem una pausa molt ràpida i ens actualitzem.
4: Des que s'en té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
5: Me quiso morir.
4: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Despenjo el interfono y veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
9: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Hola, això t'interessa.
11: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
10: I allò del sorteig?
11: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
12: Tornen els electroders del Corte Inglés.
13: Fins al 19 d'agost tens un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics d'AEG, Midea, Bosch, Haier i moltes marques més.
12: I fins a un 20% en una selecció de petits electrodomèstics de Rumba, Dream i Remington, Cosori.
13: Fins al 19 d'agost, electrodeis al Corte Inglés i Hipercor. Aprofita-ho.
12: Consulta les condicions, les marques i els models que participen al Corte Inglés Ponés.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
17: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
18: Pues venga, va, vinga, som-hi!
17: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
19: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
17: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Les 3, actualitzem la informació pendents dels preparatius per l'eclipsi de demà. Trànsit demana buscar alternatives a l'AP7 per desplaçar-se cap al sud. Es busca evitar el col·lapse de l'autovia, en especial a la tornada. Per això s'ha previst un dispositiu de màxims amb 700 agents dels Mossos. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: l'operatiu de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que és un operatiu, jo penso, dels més complets que hem fet amb esdeveniments singulars, que per tant estarem molt atents i molt presents a la carretera perquè no hi hagi, sobretot, cap problema de seguretat viària.
2: I per evitar riscos als espais naturals, tenint en compte l'elevat risc d'incendi, es tancaran diversos espais, per exemple,

0: Aquest vespre ja es quedarà prohibit l'accés als parcs naturals dels Ports i al Montsant. De fet, a poblacions com la Granja d'Escarp, al Segrià, aquest matí ja han començat les restriccions, s'han tallat camins per frenar l'entrada de vehicles i persones als plans de Montmaneu. Mentrestant, l'àrea d'autocaravanes del poble ja ha quedat plena de visitants. I a Colòmbia, els equips de rescat continuen buscant supervivents entre les runes. Segons les xifres provisionals, 169 persones han mort i hi ha més de mig miler de ferits. Hi ha centenars de persones desaparegudes, 164 de les quals són espanyoles, i el govern diu que no les pot localitzar. El terratrèmol de 7,4 ha afectat principalment el que es coneix com l'Eix Cafeter, una zona molt turística. Encara hi ha 5 ciutats del país en alerta vermella, com Cali, i 7 aeroports amb les operacions suspeses. I als esports, Julián Álvarez s'entrena amb l'Atlètic de Madrid.
1: El jugador argentí ha treballat avui en solitari a Majadahonda, mentre considera la possibilitat de plantar-se perquè no vol jugar amb l'equip de Simeone. El mateix dia que Koundé s'ha reincorporat als entrenaments amb el Barça. Durant el dia d'avui es determinarà també la gravetat de la lesió al genoll de Ronnie Bardaggi i es farà oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Ajax. A l'europeu d'atletisme, Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres amb un nou rècord d'Espanya sub-23. Al vespre veurem també Jaime Guerra a la final del salt de llargada. I en natació, Luca Huck buscarà avui la final dels 100 metres lliures. De moment ha fet la tercera millor marca a la ronda classificatòria.
0: I acabem amb el temps. Martí Oliveres, aquesta tarda tornarà a ploure en algunes comarques.
2: Sí, bàsicament cap al Pirineu gironí, la zona més oriental, Alta Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès nord d'Osona, alguns xàfecs localment forts. Per això hi ha aquest avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic, unes precipitacions que poden baixar una mica més i arribar a altres punts de l'interior, sobretot del nord de Ponent, del nord de la Catalunya central, interior de Girona. A la resta, més sol que no pas núvols, en espera d'un dimecres que ens ha de portar més sol al matí i altre cop nuvolades de tarda, tant aquests xàfecs de tarda al Pirineu, Prepirineu, que podrien fer la guitza fins pocs minuts abans de l'eclipsi solar, com també alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, sobretot cap a la zona de l'Ebre. Per tant, seguiment fins l'últim minut d'aquesta possibilitat de tenir alguns núvols que facin la guitza a l'hora de l'eclipsi.
0: Doncs veurem demà. De moment, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins i al 9C amb la Montse Martí.
1: I el tu diràs amb el Miquel Agut.
0: Nosaltres tornem demà a les dues. Ara us deixem amb els taloners del Versió RAC1. Bona tarda. We'll be right back.

0: Verge d'aquest paio.
1: I Guillem Estarella.
2: És un normal, home.
1: Ho passo de conya.
3: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Ara mateix passen uns minutets de les 3. Som els d'abans del claper. Som els Tarulers!
1: Oh, yeah!
4: Guillem Estadella, com estàs, reietó?
5: Bona tarda, Marvala. Dimarts.
4: Que dimarts, és el dels meus dies preferits de la setmana. Escolta, t'anava a dir que molta gent ens està enviant missatges
5: sí.
4: quan entra a l'ostre Instagram de @elstaruners_recu dient
5: exacte.
4: Com es nota que aneu gravats a l'estiu, mandrosos, sí. perquè no dieu l'hora exacta.
5: Llavors,
4: això és una cosa que voldria aclarir.
5: Sí.
4: No diem l'hora exacta perquè des del xiringuito no tenim...
5: No hi ha rellotge.
4: No hi ha el rellotge. No. Llavors... Jo sé que passen uns minuts... Podria mirar el mòbil, però ara no...
5: Home,
4: vull
5: veure,
4: estar pendent d'aquest moment.
5: Perquè la gent s'imagina l'escena que jo tinc ara mateix amb el meu. És en Marc Bala, amb pilota picada, podríem dir, però portes el banyador aquest que t'apreta una mica la collonera.
4: Sí, perquè l'estiu passat estava una miqueta més prim, però no m'he comprat un de nou.
5: I diguéssim que portes un banyador slip d'aquests del Turbo, no?
4: Sí.
5: La marca Turbo.
4: Turbo. I la cadeneta d'or...
5: Sí, està
4: molt
5: perquè
4: bé. Així la cadena d'or i el pit pelut llueix.
5: Sí. Tu saps que la plata és antibacteriana? Això és fort,
4: Què dius?
5: La plata és antibacteriana.
4: Què? Sí, no saps parlar?
5: Antibacteriana.
4: Antibacteriana.
5: Sí, de fet, em vaig haver de posar una lona de plata, o sigui, com una cosa molesta. Em vaig fer una ferida jugant a futbol.
4: Va, ui,
5: vale?
4: Però
5: una cremada.
4: Això ja fa uns mesos.
5: Això va ser el març, o així, imagina't, el maig. I tu imagina't que la cosa està en què es veu que la plata és antibacteriana i
4: no
5: fa que es curi molt més ràpid la ferida. Vull dir, tu imagina't, si la plata és antibacteriana, l'or deu ser,
4: bueno
5: et reviu.
4: Plata parece... No.
5: Plata no és.
4: No.
5: Oro parece,
4: plata no és.
5: Plata no és, clar.
4: Plata no és.
5: Que era un plátano. Como
4: era
5: le,
4: un plátano. Es,
5: en un banco no, está es, un padre y un hijo.
4: El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho.
5: Este banco está ocupado...
4: Però jo també pensava, ¿y si el hijo os diu ya te lo he dicho?
5: Seria molt bé. Home, i la germana ja te como. No?
4: Mare de Déu, està d'ella. Mare de Déu, està d'ella. M'està agafant una insolació només del joc de paraules.
5: Ai.
4: Escolta, vols que vols anar amb pressa, tu, o vas una mica
5: Home,
4: sense pressa?
5: Home, gran cançó que es va cantar, eh?
4: Aviam com la feies?
5: Vaig amb pressa. Bueno, tirem la cançó,
4: tum,
5: no?
4: Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vinga, recuperem els millors moments de la temporada amb el refregit dels Taloners.
6: Mireu, no sé com ens ho havíem de fer, perquè si havíem de parlar de Rodalia sempre és per generar mala maror, però avui parlarem d'una bona notícia perquè hem sabut que continuarà sent gratuït el bitllet fins a finals de mes per la crisi ferroviària. Mira, com a mínim, això que ens enduem.
7: Mira, després de que el servei es va interrompre per l'accident de Gèlida, el govern va aplicar la gratuïtat amb mesures compensatòries fins que s'estabilitzés la xarxa i es pogués tornar a operar amb normalitat. La realitat... Però és que ben entrat el mes de març encara hi ha trams sense servei, R3, R4, R8, R15. En conseqüència, la gratuïtat de Rodalies s'allargarà fins al 31 de març.
5: Sí, que queda clar que en aquest país...
7: Digue-ho bé tu.
5: És que has dit Gèlida, com si fos fred.
7: I és Gèlida.
6: Que també pot ser Gèlida, però durant tot l'any és Gèlida.
7: Jo vaig conèixer una persona de Gèlida... Que era molt gèlida. I des d'aquí li envio un cuchillo.
5: Ah, però escolta...
7: Sisplau, seguim.
5: Escolta, sí, seguim. Perquè queda clar que en aquest país no pots confiar en Rodalies per anar a l'hora. Vull dir, anem tot el dia tard. Vull dir, aquest país no pots anar amb pressa, per favor. Per això he decidit desfogar-me, perquè jo estic fart d'agafar Rodalies i haver d'agafar 4 trens abans per arribar a l'hora.
6: Això és veritat. I les obres de la R2 Sud?
5: Ara, bueno, sort que fan obres, perquè això és que hi ha trossos, lo de la R2 Sud, tu imagina't. Per això he decidit desfogar-me cantant i he versionat un autèntic tamacle com és Under Pressure. Under Pressure.
7: Miqueta de Queen avui, eh?
5: Queen i David Bowie van unir-se per fer aquest tamacle. Jo he decidit destrossar-lo i en comptes de Under Pressure he decidit fer Vaig amb pressa. Vinga, va, foli, alojas.

0: els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
1: Hem llegit al diari Regió 7 de Berga que a la ciutat tallarà les entrades al municipi els divendres a la tarda perquè no faci la picaresca els que pugen a la Cerdanya.
2: Home!
1: Perquè resulta que molts pixapins, al cap de setmana, per estalviar-se la cua de la C-16, entren a Berga i col·lapsen... Exacte, Lujas, i col·lapsen al centre de la ciutat.
3: Exacte, en concret es preveu trencar 4 punts clau amb l'objectiu que els conductors evitin accedir al nucli per estalviar-se una estona de retenció a l'autovia. La mesura s'implementarà per primera vegada el 20 de març.
2: Però un moment, m'esteu dient que els de Berga volen acabar amb el col·lapse els caps de setmana?
1: Sí, clar.
2: Ja, vostè ha dit que a mi des que presenta el Jordi González m'agrada molt més.
1: Aviam, Coqueta. Estem parlant del col·lapse dels caps de setmana, però referint-nos a les cues de trànsit a Berga, no a la tele.
3: No, està molt bé el Jordi, que segueixi allà.
2: Home, el botox funciona.
1: Mireu, pobres bergadans i bergadanes, jo volia saber com viuen aquest atac als de barcelonautes cada cap de setmana. He agafat la gabardina de reflectant i he decidit fer un reportatge avui telefònic a peu de Pixapins Go Home. He trucat, efectivament, a Berga, amb la E tancada, per parlar d'aquest assumpte de la C-16 i de com col·lapsen els pixapins al centre de la ciutat. He anat a petar l'estanc Eric. I ara resulta que el problema no és només el col·lapse. Hi ha més problemes.
4: Hola.
5: Hola, bon dia, que truco de la ràdio. Era per saber si els pixapins aquí col·lapsen molt Berga els caps de setmana.
4: Està tot col·lapsat.
5: Però això cada dia o quan els pixapins...
4: Cada divendres.
5: Els divendres, això?
4: Cada divendres a la tarda. Però allà a les 4, així dos quarts de 5, ja està col·lapsat tot. Caminant encara, però amb cotxe ja els de Berga no sortim a comprar.
5: M'està dient que els de Berga ja els divendres a la tarda ja no sortiu?
4: Ja no sortim, no.
5: I la gent que col·lapsa entenc que són pixapins, no?
4: Totalment.
5: Vostè ja els identifica, no?
4: Sí, home. Sí.
5: Perquè vostè com els identifica ràpidament, aquesta gent? Perquè...
4: Pixapins.
3: Reina.
5: Vostè ja...
4: Aquí a la Berga són els pixapins. Aquí, quan ens venen a comprar, ja sabem qui són els pixapins i qui no són pixapins.
5: Però com ho identifica?
4: Perquè els de poble diem bon dia i adéu. Els pixapins no diuen ni bon dia ni adéu.
2: Molt bé, molt bé.
3: Quanta raó!
2: I els pixapins, quan arriben a Berga, pregunten per en Starbucks, segur.
1: Segur, també els detecta segur, ràpid. Segur. He de dir que aquesta senyora de l'estanc sí que es caga i s'hi pixen els pixapins, millor dit, però també es posa seriosa.
4: Això, ara, en sèrio, això és horrorós aquí a Berga, eh? I tot plegat per fer la cua dins el poble i tornar a agafar la cua un tros des amunt.
5: Clar, clar, que tampoc s'estalvien tant.
4: No.
5: Que sàpiga que a partir del dia 20 ja tallen la carretera, perquè no puguin entrar.
4: Sí, això han sortit notícies d'aquí de Berga i ho han dit, però no sé si serà factible o no, però bé, ho provaran.
5: Provem-ho, aviam què tal.
4: Sí.
5: I a part de tancar la carretera, un cartellet que posi, si us plau, quan arribin a algun lloc, diguin hola i diguin adeu.
4: Educadament, sí.
5: Aquesta és la seva reivindicació,
4: Sí, que sigui educat.
5: Perfecte, perfecte. Doncs una abraçada, maca.
4: Molt bé, gràcies. A tu.
5: Adéu, maca.
4: Adéu,
5: adéu, adéu.
4: Adéu, adéu.
2: Hòstia, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Home, molt bé.
2: Podem dir que la senyora que ven tabancs, no? Està en Ketrina.
1: Estanc Ketrina.
2: No?
1: Clar, perquè treballa en un estanc. No?
6: La brometa bastant fluixeta.
2: Realment la gent està emprenyadeta,
3: És que no m'estranya.
1: Però la proposta és bona,
2: Sí.
1: Ens organitzem per matrícules i aquell dia, doncs mira, si ets anar, doncs no puges.
3: O cadascú accepta un viu. Vull dir, si tu has triat viure a Barcelona, doncs et toca ciment. I si tu vols viure en un lloc de natura, doncs et menges tot el que és viure en un poble. Que també és que no t'arriben les infraestructures, que no t'arriben les inversions, ara, que estiguis desconnectat, que no funcionin els trens... Però ho volem tot. Volem la ciutat pels serveis durant la setmana
2: ara,
3: i el paisatge al cap de setmana.
2: Ara.
3: I a sobre toca els collons i ser una espècie invasora.
7: Ara! Ara! Presidenta!
8: Presidenta! Presidenta! Presidenta! Presidenta!
3: Aprofito per dir que jo estic buscant segona residència.
2: No, però sí que és veritat que a Berga justament tenen molt problema amb el tema dels busos. Jo vaig tenir una nòvia a Berga i havia de fer 4 hores...
1: Hòstia, tu nòvies de tot arreu?
3: Anava a dir el mateix, però tu nen...
1: A Sabadell, a Berga...
3: Et vas fer controls d'ITS, Cuca?
2: Sí, tot controlat.
1: La tens més gastada que una pedra de riu.
2: Podem deixar de parlar del meu membre? És que m'ha agafat una obsessió mana, aquest programa, per parlar dels meus collons.
3: No, ara parlàvem de l'altra part, però avui no anirem per aquí.
1: Que acabem aquest periple d'investigació per Berga a fotodisseny. I he parlat amb la mestressa i he de dir que, pobra, ja ho veureu, treballa molt, massa.
7: Manem.
5: Hola, bon dia, tingui, en truco de la ràdio. Era per saber si els pixapins aquí col·lapsen molt Berga els caps de setmana.
7: Bueno, saps què passa? Que jo estic dintre la botiga i jo que es venen me n'entero. Sento, quan la gent venen aquí em diuen, però entrar a Berga, és terrible això. No ho he viscut, ho visc a través dels meus clients.
5: O sigui que treballa tantes hores que vostè no pot sortir a veure-ho.
7: Ah, exacte, m'ho parlen la gent, eh? Jo no ho he viscut.
5: Ara m'està sabent greu perquè veig que treballa molt, vostè.
7: Bueno, s'ha de fer, no? Els botiguers sempre ens toca treballar, també, els caps de setmana inclosos. Ja hi estem acostumats.
5: Un dia ens hem de posar d'acord amb tots els botiguers i anar a col·lapsar quan els hi toqui més els nassos als pixapins, tu. què li sembla la idea?
7: No, home, no, que ja està bé, també, eh? Que ens vinguin a veure. I tant que sí.
5: Es nota que és botiguera, eh, també. Ai, punyetera.
1: Molt bé, aquesta senyora.
2: M'agrada molt el riure d'aquesta senyora, sí. Així.
1: Tenia ganes de que pengés. Doncs això va... Se li notava.
2: És aquesta punyetera. Ai, filipolles, no?
1: Aviam si penja ja aquest carallot. Des d'aquí una abraçada a tothom que ha de fer horari comercial, que no és fàcil, i més treballant en cap de setmana. Escolteu, pixapins del món. Sé que en el fons no teniu intenció de col·lapsar el centre de Berga, però feu el favor, si us plau, de dir com a mínim hola i adeu quan entreu pels puestos.
2: Ara!

0: Los que tienen el poder están... Esos son los que están más locos perdidos.
1: Comencem l'altra versió del dia parlant del preu del dièsel i de la gasolina que des de l'esclat de la guerra de l'Iran ha fet esclatar precisament els preus d'una manera desorbitada, tot i el paquet de mesures que ha aplicat el govern espanyol.
2: Els càlculs de la Moncloa és que el preu de la benzina baixi uns 20-30 cèntims per cada litre, però a més de la rebaixa de l'IVA energètic, que ha passat del 21% al 10%, el paquet de mesures també inclou ajudes directes als transportistes, la pagesia i als pescadors, amb una bonificació de 20 cèntims més per litre. Segons Pedro Sánchez, això és la millor manera de combatre aquesta putada no de la guerra.
1: Exacte, no sé si es podrà compensar o no, per això tenim ara mateix aquesta vocació de servei públic i hem enviat l'Estella a una benzinera molt propera d'aquí a la ràdio. Han abaixat els preus o no? La gent ho està notant a la butxaca. Doncs em diuen que ja tenim línia amb el Guillem Estadella. Guillem Estadella, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com estàs? Amb la... Avinguda de Sarrià, en aquesta, bueno, amb aquesta benzinera, que no sé si puc dir la marca, però és una marca que abans era de color vermell i ara és de color blau, eh?
1: Ah, ja sé quina és.
3: Sí, sí, sí, diguéssim que se mueve cap a un altre costat, no?
1: Se mueve en l'escala de colores.
3: Exacte, exacte. No sé si tant Bala com Alba heu fotut benzina aquests últims dies, jo t'he de dir que com agafo bastant el cotxe, jo he notat que s'ha encarit el preu, eh? Però anem a veure si la gent que està posant a la mateixa benzina, doncs també ho nota una miqueta. Mira, hi ha un senyor, que té un BMW que aquí acaba de gastar-se 48 euros per 30 litres clavats. Hola, què tal? Com li ha anat això de posar benzina? Veu què?
4: Bé.
3: I quant t'ha costat?
4: Pues 40 euros.
3: 40 euros, i què? Has notat la diferència de preu o no?
4: No.
3: Ah, tu no?
4: No.
3: Ah, molt bé. Tu...
4: A tant temps que no em posava.
3: Ah, fiu, quan feia que no posaves?
4: Un mes.
3: Ah, en un mes, i per tant no has notat diferència, ni te'n recordes, eh?
4: No, què va. No.
3: Ah, molt bé, molt bé. Per tant, amb alegria, no?
4: Què vols fer-hi?
3: No, no, la vida és així, clar. No ho sé. Hem sortit aquí una miqueta a veure com veieu això, si costava més omplir o no.
4: Costar segur que costa més, però dius al final, he d'omplir, doncs pues omplo.
3: A tota la pela, no? Sí.
4: No.
3: Ah, vale.
4: No. M'agrada que me la pelin.
2: Ah. Epa, epa, epa!
3: Bueno, cadascú fa el que vol amb la gasolina i amb el seu penis.
4: Ah, exacte.
3: Clar que clar. Pues molt bé,
1: jo vull saber, Guillem, per què l'ha tornat a agafar el cotxe ara? Per què el necessita?
3: Què ha passat en aquest mes que no s'omplen el cotxe, que no el feia servir?
4: No ha sortit. He estat per Barcelona.
3: Ah, molt bé. I ara cap on vas?
4: A l'Escala.
3: A l'Escala. Molt bé. Vigila, eh?
4: Per què?
3: Bueno, a l'Escala, vigila, que depèn de si són molts pisos, et canses.
4: Ah, 145 quilòmetres a l'Empordà.
3: Molt bé, molt bé. Però escolta, que vagi bé el dia, eh?
4: Déu t'escolti.
3: Adéu, gràcies. Adéu, Cuqui.
2: Adéu, guapo.
3: Molt bé, doncs mira, tenim aquest senyor que, bueno, se la pela i li agrada que se la pelin. Vull dir, cadascú amb les seves coses.
1: Potser va a l'Escala a solucionar-ho.
2: Ai, ai, ai.
3: Ei, màquina. Hombre, què passa?
1: Qui és?
3: No sé, el senyor m'ha cridat màquina. Què tal, tot bé? Que ets autobusera? Ah, ens escoltes?
1: Oh.
3: Ai, quina alegria, Cuqui. Tot bé o què? Molt bé, molt bé. Vas a posar benzina?
5: No, vaig a buscar un grup.
3: Ah, molt bé, molt bé. Doncs ànims, que vagi bé, perquè és un autobús. Que, grup de què? De guiris o...?
5: No, de nens de Terrassa.
3: Ah, nens de Terrassa. Ai. Vigila amb els nens de Terrassa, eh?
1: Es diuen xiquets de Terrassa.
3: No, són els minyons de Terrassa.
1: Ah, minyons.
5: Que vagi bé.
3: Adéu, gràcies, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu.
1: Ai, jo cagant-la.
3: Els xiquets de Terrassa, no?
1: No sé, minyons, volia dir minyons.
3: Hola, què tal, senyor? Ja ha fotut aquí benzina o no? ¿Ya has fotut benzina o qué?
6: No entiendo.
3: Que si ya has fotut benzina, gasolina.
6: Sí, le puse gasolina.
3: ¿A cuánta, cuánta?
6: ¿A cómo a cuánta?
3: ¿Cuántas?
6: A 5 litros.
3: A 5 litros, ¿eh?
6: Sí,
3: ah,
6: sí.
3: Pero no lo has fotut a la moto. No,
6: porque se ha quedado un auto en un parking. Yo soy mecánico.
3: Ah, vale, tú eres mecánico.
6: Claro, soy mecánico de auto y...
3: Mira que está parado en el casco.
6: Auto,
3: ¿vale?
6: Y no tenía gasolina.
3: Mm. ¡Ostras!
6: Y le digo al tipo, voy con el arrancador y le pregunta, ¿qué pasa? No arranca. Bueno, vamos con el arrancador. Y digo, bueno, le pongo, no, digo, pero, digo, ¿tiene gasolina este auto? Ah, no sé, me dice. Vamos a mirar y no tiene gasolina.
3: Oh, ¡ostras!
6: Está en un parking.
1: ¡Qué infallo!
6: En un suelo.
3: ¿Quin parking està? Quina zona?
6: No, aquí unas 10 cuadras.
3: A 10 cuadras, ¿eh?
6: A mí me daría vergüenza quedarme sin nafta y ir a buscar un mecánico para que me ponga coche en marcha y que el mecánico se dé cuenta que no tiene gasolina.
3: Això vol dir que el cotxe era nuevo o que es un poco tonto?
6: No, un cotxe viejo, pero igual. Yo si salgo con un coche por la calle, lo primero que tengo que fijarme si los neumáticos están bien,
1: claro.
6: Y si tiene gasolina.
3: Claro, claro, claro.
6: ¿Y cómo voy a salir con un coche y no tiene gasolina?
1: Que li cobri més.
6: Justo ahí se quedó sin gasolina.
3: Ara, ¿tú cuál le cobrarás per això?
6: Yo le cobro una hora y media atrás.
3: Hòstia, i això quanto va, quan va?
6: 58 a la hora.
3: 58 a la hora?
6: Sí, sí.
3: 75 euros, eh?
6: Sí.
3: Ah, i tranquilo.
6: La gasolina.
3: La gasolina? Sí. Home, avui vas a dinar a un bon lloc, eh?
6: Ah, bueno, problema d'ell. A mi me da vergüenza, como mecánico,
3: clar.
6: Ir a ver un auto y que no tiene gasolina, por eso, ¿por qué no arranca?
3: Clar. Vull dir,
1: així també soc jo mecànic.
3: Molt bé, escolta, i un dubte, tu com veus la pujada de preus de la benzina? Que potser l'home aquest, que tal vez el hombre este, no ha posat benzina o gasolina perquè va molt cara.
6: No puso benzina, no sé, o porque no tenía dinero, qué sé yo.
3: Ah, clar, pues ahora se va a quedar sin más dinero, eh? Molt bé, mira, hòstia, està aquí con la moto. Molt bé, pues que vagi bé, Cuqui. Que vagi bé.
6: Gràcies, igualmente.
3: Vinga, pita una mica, dale con alegría.
6: Si no arranca, le prendo fuego.
3: Adéu, pito.
6: Adéu.
1: Adéu, no et volen tocar el claxon, eh?
3: No, era argentí, que toma, eh? Vull dir, li he preguntat tot el que tal i ja m'ha fotut aquí una xapa intensa, eh? I això sí, en castellà, que no sigui que aprengui una mica de català. Vostè, senyor, què, ve a posar benzina o què? Què miraves?
7: Els preus.
3: Ah, mirava els preus, què tal, com veu els preus?
7: Home, baixets, no?
3: Baixets, sí, no?
7: Oi que sí?
3: Està baixet el tema.
7: Sí.
1: La regala.
7: Sí, sí. I l'IVA.
3: L'IVA, sí. L'IVA, mira com ho IVA, eh?
7: I com ho va.
3: I com ho va, eh?
7: No.
3: Però has vingut amb moto, cotxe, o...?
7: He vingut caminant.
3: Ah, hòstia. Si has vingut caminant?
7: Només passava.
3: Ah, has passat a veure com estan els preus.
7: Clar, perquè ahir vaig posar benzina en una altra benzinera.
3: Vale.
7: I ara, passant per aquí, dic, vaig a veure aviam aquests com ho tenen.
3: Ah, molt bé, no?
7: Sí, perquè aquests són els careros, eh?
3: Aquests són els careros?
7: Sí.
3: Aquesta gent...
7: I tant, ara que no els sent ningú.
3: On ho vas posar tu ahir, quan va costar la benzina?
7: Vols dir que t'ho puc dir?
3: Digue'l, que no en sent ningú.
7: No en sé ningú,
3: digues.
7: Ui, estava a 1,51.
3: 1,51? A on?
7: 95.
3: A on?
7: És que és una marca...
3: No, digue-ho, no passa res.
7: Segur? A l'Esclat.
3: A l'Esclat?
1: Esclat,
3: vas anar a l'Esclat? Sí. Són 30 cèntims més barat, eh?
7: Bueno, sí.
3: Bé, ja
7: bueno, no, la de 95, no, 10 cèntims.
3: Ah, 10 cèntims.
7: 10 cèntims, sí.
3: Ah, clar, la 95 sí, va a 1,60.
7: Sí,
3: clar.
7: Sí.
3: Molt bé. Llavors bé, no?
7: Bé.
3: Estàs content, eh?
7: Sí.
3: Has vingut aquí una mica a refregar-te, eh?
7: Sí, bueno, a veure com estava.
3: Ah, molt bé, mira. Jódete un poco, eh? Bueno, però escolta, això estem en directe pels talonets del versió RAC1. Ens escoltes RAC1?
7: Oh, i tant.
3: Sí, què escoltes de RAC1?
7: Home, el Via Lliure, el cap de setmana.
3: Ah, molt bé.
7: Perdo.
3: El Xavi Bundó,
7: eh?
3: Sí. Una màquina.
7: Sí.
3: Vols enviar-li algun missatge al Xavi Bundó?
7: I els execrables, sobretot.
3: Ah, molt bé, home.
7: Que ho fa molt bé.
3: Com es diu vostè, senyor?
7: Oh, Joaquim.
3: Escolta, moltíssimes gràcies, eh?
7: Res, a vosaltres.
3: Que vagi bé el dia, eh?
7: I que ho feu bé.
3: Moltes gràcies, Cuqui.
7: Que ho seguiu fent bé.
3: Moltes gràcies, res, Joaquim.
7: Bon dia.
3: Adéu,
8: Talonets a publicitat! Yes!
9: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bosch, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Ràdio en directe.
11: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: RAC més 1.
10: Notícies.
12: Podcast.
11: Contingut exclusiu.
10: Escolta.
12: Navega.
10: Descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
10: Fàcil, còmode.
12: Intuïtiva.
10: I renovada.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
14: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
13: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
14: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
13: Important, en un refugi climàtic natural.
14: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
15: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
16: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
17: Pues venga, va, som-hi!
16: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
18: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
16: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
19: RAC1,
16: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Senyora, senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
3: Vale, ah,
17: i el nen aquest...
3: Com que senyora, si sóc jo?
17: Ah, no ets una senyora.

0: els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: És moment per repassar l'actualitat més viral de la setmana amb la coqueta de llum més estimada d'aquest programa, que és l'Alba Segarra. Bona tarda de nou, Albeta.
2: Bona tarda.

0: especialment pilingons tots. Eh?
1: Avui ha pujat la temperatura i m'he posat unes mitges a sota jo d'aquest pantaló, perquè és com un pantaló així molt airós.
2: Sí, és de xandall, vull dir.
1: És de xandall.
0: Airós, de xandall.
1: De xandall.
2: Com tu vegis això, el conde, no et fa...
1: Com de modernilla. Primer hauria de saber jo quina cara fa el conde, això també seria important. No, no, és broma. No, escolta, i llavors m'he posat unes mitges i ara estic suant tota. Escolta'm una cosa, ha arribat l'hora de la primavera.
2: Bueno, aquest cap de setmana és quan canviem l'hora.
1: S'està allargant el dia.
2: Sí.
1: S'està allargant les hores de sol.
0: I l'esperança també s'allarga.
1: I l'esperança. Sí. La primera cosa que volem dir, recordar que la pell té memòria, no? I ara hi ha més sol, per tant, cal posar sempre protecció solar.
3: Vale. La Generalitat al teu costat.
2: Vale, molt bé.
1: És d'aquest consell de la Generalitat que m'he permès la llicència.
2: Però està molt bé, eh? Està molt bé.
1: No, i que s'ha de posar crema a la cara protectora tot l'any.
0: No, no, sí. Jo ho faig.
1: Tot l'any.
2: Jo tiro pel producte de proximitat i sempre em poso crema catalana.
1: Bueno, és que tu t'hauries de mirar el que t'està passant a la cara, que tens unes vermellors de Heidi mal feta, de marca barata, terrible. Això.
2: Ja ho vaig explicar, que és perquè tinc uns bitxitos a la cara.
1: Pues nen, vés a algun lloc que te'ls matin.
2: Bueno,
1: és que hi ha dies que vens vermell, però que algun dia trucarem a l'ambulància.
0: He de dir que hi ha afectacions a la pell, com granets i això, ara. Que és desagradable, però això del Guillem li fa cara de salut, és vermellet... Okay.
2: Sóc com un dibuix de la pel·lera d'Invallès.
0: Ara.
1: Això sí que és veritat. Això, ahir mirava la Hannah Montana a les 6 de la tarda a l'ordenador, vermellet, posat amb les dues manetes així. Bueno, jo me l'hagués emportat a casa. Però en plan infant, eh? En fi, nois, les xarxes ja comencen a sortir noves persones prenent el sol.
2: Sí,
0: sí.
1: I com tot, ens estem modernitzant. Mm. La vida evoluciona i ja no es pren el sol com se'l prenia abans. Anem a escoltar les noves maneres de prendre el sol.
2: Ai.
4: ¿Por qué les pongo la lengua directamente al sol? Porque la lengua y el intestino están totalmente conectados. Entonces, una manera muy efectiva de limpiar, de purificar tu intestino, es a través del prana, de la energía solar. ¿Por qué ponemos los testículos al sol? ¿Cómo poner la lengua al sol para purificar toda esa parte donde no podemos acceder de manera física?
1: ¿Cómo? Bueno, yo os lo tradueixo porque había como... una mica de paraules en una nota d'àudio, crec, tot
2: estava
1: aire.
2: Estava gravant aquest vídeo en un tornado, no?
1: En una terrassa. Llavors, a la terrassa us heu d'imaginar un home estirat amb la llengua fora. Perquè, segons ell, si tu prens el sol a la llengua, això està connectat directament amb el sistema digestiu. Bueno. Llavors, si tu vols tindre un bon sistema digestiu, es veu que pots prendre el sol amb la llengua.
2: El que no té connectat és amb el sistema neuronal, no? Aquest home, això.
1: Mira, molt bé, perquè era el meu últim acudit.
2: Ah, sí?
1: Moltes gràcies, Guillem. Res, estem aquí per trepitjar-nos, la vida és així.
5: Tots gilipolles.
2: Perdona, perdona.
1: Un altre cop silenciada. No, a mi que també m'ha recordat moltíssim, aquesta gent que diu, sí. Jo vull una hamburguesa, sí. Amb bacon, sí. O un ferrat.
2: No diré res, no diré
1: res. No diguis, tu calla la boca. Bacon, un ferrat, ceba caramelitzada, però amb molt de sucre.
2: Ara.
1: Posa-m'hi peus de porc, també. Ara. Si tens una mica de dònut, fot-me-la dins. Unes patates amb ketchup, mostassa, la salsa... i una Coca-Cola light. Vull dir, aquest tio pren el sol a la llengua per tindre bon sistema digestiu, m'agradaria veure com s'alimenta. Llavors, ara jo volia dir que el que està clar és que la llengua no està connectada amb el cervell.
2: Però això, diu un vol de que pensem igual.
1: Estem superconnectats. Nois, escolteu una cosa. Prendre el sol a la llengua no és novetat, perquè ja va ser tendència fa uns anys prendre el sol a segons quines parts del cos. Mireu, escolteu, per exemple, una.
2: Bueno.
6: ¿Crees que eso de poner los testículos al sol funciona?
7: Pues nunca me lo habían preguntado, pero según los estudios, es una de las mejores cosas que un hombre puede hacer
2: el
7: y
2: sol.
7: Aumenta la testosterona casi de inmediato.
0: El Guillem fa això i fa ombra de tot el poble,
2: No, jo un eclipsi total, si poso recordem. El sol al sol.
1: Recordem que tota la població de la Fuliola es podria desplaçar a viure a un ou del Guillem, perquè té més terme municipal que tot el meu poble.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo he pensat...
0: És que quan s'ha de depilar, ho fa amb un tallagespa, eh? Ve un senyor...
2: No, truco a jardiners, sí.
1: Clar.
2: Venen a podar.
1: És que ell sempre aconsegueix donar feina a persones.
2: Exacte.
1: Ell està activant Catalunya.
2: Bueno, cada matí una grua m'ha d'aixecar, si no...
1: Sí, això està ple de soldadets, aquest sol, repoble, vamos.
2: Bueno,
1: repoble tota la província de Lleida.
0: Sortim perquè... Hem parlat molt dels ous.
1: No, i que seguirem parlant, però d'altres ous. Mireu, jo he pensat, els ous al sol potser explica per què la pell...
0: Això no és una novel·la, els ous al sol?
1: No, són les calces al sol. Els ous al sol, he pensat, potser és la manera d'explicar que els ous sempre tenen un punt més de moreno. sí? La pell.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és una cosa molt curiosa.
2: Sí.
1: Jo sempre havia pensat, però si estan guardats, com pot ser que estiguin més morenos? Algun cop que n'he vist algun, tampoc és algú
2: que... I els ous han d'estar a una temperatura equilibrada, eh? No poden, o sigui, han d'estar 35 graus, eh? Perquè si no, rebenten. Això és veritat.
0: Hi ha l'efecte de l'ou dur, clar.
1: Mira, els ous se'ls fa un maltracte. Ara. Algun dia farem una marató de TV3 perquè la tutoria legal dels ous estigui en mans d'una persona responsable. Sí. Jo he vist amics meus jugar a posar-los dins d'una ouera d'ous de gallina, ficar-los a dins de vasos, apretar-se'ls... O sigui, allà és on guarden el material genètic, teòricament.
0: Diu molt, diu molt de tu.
1: Diu molt
5: de tu. És que està ple d'idiotes, aquest país.
1: Ple està. Bueno, total, que el que proposa aquest tio és que prenguem el sol els ous, les persones que tinguin testicles, perquè així aconsegueixen més testosterona. I jo penso, què seria capaç de fer un home per tenir més testosterona? Perquè jo crec que si ara jo dic... Homes del món, valerosos d'incrementar la vostra masculinitat. Hi ha un estudi que afirma que augmenta la testosterona, llepar tasses de vàters de policlins i que podeu aconseguir un 0,00001% més de testosterona. Ara mateix hi hauria gent fent... Ara mateix pot ser que hi hagi homes fent cua fora de policlins per llepar la tassa, només per aconseguir una miqueta més de testosterona. Saps?
2: Tens Gollum, ara?
1: Estan malalts.
0: Tens com una altra persona dins que va sortint de 30
1: anys. Tinc moltes persones dins meu. Sort sí, que només faig la renda jo. En fi, jo crec que al final l'únic que volien prenent el sol els ous és un cop més que els ous ocupessin espai públic. És el que més els agrada. Més parts del cos on podem prendre el sol.
0: Última hora.
1: Rebem una notícia al 20 minutos que diu: en solo 30 segundos de luz solar en el ano recibirás más energía de este nodo eléctrico de lo que recibirías en un día entero estando fuera con la ropa puesta.
0: Perdona, però això va molt lligat al que treia la llengua, perquè és el principi i el final del mateix viatge, eh?
1: Bueno, sí.
0: La llengua i el cul.
2: Però hi ha gent que pren el sol amb el cul, amb l'anus.
1: Sí.
0: Jo et prometo que crec que no he establert connexió amb ningú que hagi fet això.
2: Jo crec que és gent que no està bé del cap.
1: Bueno, vigila.
2: Perdona un moment.
0: Ens acaben de dir per línia interna una dada.
2: Això ho podem dir? Se'ns acaba de dir que l'Eix Pariser, presentador del Tu Diràs, fa això de prendre el sol amb l'anus.
1: I no és l'únic.
2: Com que no és l'únic?
0: Què vol dir?
2: Qui també?
1: Jo ho he provat.
0: No! Alba!
2: Tu tens un anus molt petit.
1: No me l'has vist, estadora. O sigui, tu podries acollir persones als teus ous, jo potser les podria acollir el meu anus. Ja no infravalorem cap espai del meu cos.
0: Aviam, anem per pares.
1: Jo us he de dir que no va ser res premeditat.
2: Però un moment, tu has pres... O sigui,
0: però a la foliola, això, allà, amb el cul a l'aire.
1: No, les piscines del poble, t'imagines? Hòstia, en xerrarien encara ara.
2: Però tu vas anar...
1: No, jo vaig anar a Eivissa, de viatge al desembre.
2: No vas entendre allò de viatge a Eivissa, crec jo.
1: No, jo vaig anar al desembre perquè no vull anar quan hi hagi molta gentrificació i molt turisme.
2: Vale.
1: Llavors, vaig anar amb una amiga, pues, que de petita va caure en una marmita i és molt hippie.
0: De ayahuasca.
1: De ayahuasca i de totes les guasques que tu vulguis posar a sobre. Llavors, estàvem a la platja i feia molt bon temps i van dir, mos banyem.
2: Ah, pues...
1: No, mos van banyar. Mos vam haver de banyar despullades perquè no teníem no teníem banyador.
2: Clar.
1: I bueno, pues no hi havia ningú. I si no, si hagués hagut algú, m'era igual perquè és el meu cos. Bueno, és igual. Mos van banyar despullades i al sortir mos van posar en una roca. I la meva amiga va dir, sabeu que si preneu el sol per l'anus... és un xuta d'energia que no mos posarem malaltes aquest hivern. I jo he tingut sempre molta sinusitis.
0: Ah!
1: Jo he tingut unes defensetes molt justes, perquè li foto aquesta canya al meu cos. Però... I llavors jo vaig veure que l'altra, que és d'Espanya...
2: Com que és d'Espanya?
1: Jo tenia una amiga d'Espanya.
2: Que d'on era?
1: De Múrcia.
2: Hòstia!
1: L'altra, com que és d'Espanya, va dir...
2: A veure, pobra gent de Múrcia que ens escolta, clar.
0: Ara tampoc cal posar aquesta música.
1: Ja no pondremos más la cara al sol. Ahora pondremos el ano al sol. Para coger energía y levantar este país tan nuestro.
0: Mi culo es uno y no 51.
1: No, llavors aquesta amiga va dir, jo també ho vull provar. I jo, tio, per fomo, jo no hi creia en el que feien. De fet, em semblava ridícul. És d'aquelles escenes que pensava, si em vegués mon pare, m'ho retiraria tot.
0: Pues li cremaria la retina.
1: Però em va agafar el fomo de dir, tio, jo ja he dit que no a les drogues, no puc dir que no a tot, saps?
2: Clar, però llavors...
1: I llavors...
0: La postura, jo vull saber la postura.
2: Sí, sí.
1: Mos van posar assentades a terra, amb les cames molt obertes, però jo li vaig dir a la meva amiga, ella em va dir que així ja ho rebíem, perquè, ves... potser entra per l'ano, potser entra per la vagina. La qüestió que entri per algun forat, saps? I tot arriba a connectar al mateix lloc, al final.
0: I no t'entrava sorra de la platja?
1: No, perquè estàvem sobre una pedra. Ah, nen, Ibiza és molt fi per això.
0: Val.
1: I jo li vaig dir a la meva amiga, jo crec que no ho estem fent bé. Jo, que acabava d'entrar en aquest xou.
2: Que acabaves de fer per primer cop.
1: Jo, que de cop era xamana. I li vaig dir, jo crec que mos hem de posar quatre potes. I jo em vaig posar quatre potes, cul al sol...
0: I et vas obrir la galtona amb les mans?
1: Una miqueta d'obertura de galtona, només per por de que elles tinguessin més energia que jo.
8: Oh, això, que maco!
1: L'enveja et fa fer coses terribles.
0: Però la meva pregunta final és, vas tenir sinusitis aquell hivern o no?
1: Des d'aquell hivern, que jo no em poso malalta.
0: Bravo!
2: Bravo, bravo. M'he quedat anonadado.
0: Ole el teu ano.
1: I tinc una justificació científica. Perquè, per què fem això? O per què pot anar bé que fem això? Doncs pues mira...
9: Porque, de hecho, hay fotos de osos y de otros animales agarrándose las piernas y poniéndose así al sol. Por eso se hizo muy famoso diciendo, joder, si los animales lo hacen y son tan instintivos, voy a ponerme yo con mis bolas ahí al sol.
1: A veure, si ho ha inventat la Pachamama,
2: però jo,
1: no serem nosaltres qui ho qüestionarem.
2: Jo només vull imaginar-me, o sigui, vull saber què, o sigui, la postura.
1: Tu no t'imaginis tantes coses.
2: No, collons, perquè potser sí, ho he de fer aquest
0: estiu. De quatre grapes. Obrint-se el culet, eh?
2: Però,
0: clar, ara ho acaba de fer aquí a l'estudi.
1: El ioga, jo he fet molt ioga, també.
0: Tu estàs connectadíssim amb la Pachamama.
1: Jo estic a una miqueta d'un dia un paracetamol caducat, de que jo faci una connexió amb l'univers, nen. Jo estic a un paracetamol caducat de fer electricitat jo a casa, nen. Estic connectadíssim.
0: La Messias.
2: T'has fotut molt ràpid a quatre potes. Vull dir, ha sigut increïble la teva agilitat, eh? Vull dir que està
1: penseu
2: molt
1: que de molt petita, jo, perquè jo vaig fer molt ioga. Jo de molt petita ja vaig tindre molta connexió amb Déu perquè vaig ser escolaneta.
0: Sí, ho sabem.
1: I això no ho he deixat. El que passa que en comptes del Déu he anat al ioga...
0: Allà no ensenyaves l'anus.
2: Allà no foties
1: a
2: quatre potes.
1: A mi no m'ho van demanar, tot i que tenen l'acostum a vegades de demanar-ho, aquests. Però bueno, el cas és que a mi no em va tocar. Jo vaig fer molt ioga. I en el ioga hi ha una postura que és el gato-vaca. Que va molt bé, gat vaca, que va molt bé per l'esquena, que jo pateixo bastant de l'esquena. Llavors, jo vaig fer el gat. No, la vaca. El gat és així, com si estigués enfadat.
0: Exacte.
1: I la vaca és estirar molt l'esquena. Jo vaig fer la vaca, i la vaca ja et porta a obrir.
10: M'agrada que me la pelin.
2: No, home, no!
0: Alujas, que estem parlant de ciència, alujas.
2: Hòstia, de veritat.
0: Bueno, podem parlar d'altres temes que no siguin l'anus.
1: I tant, anem a canviar de tema, va.

0: Mireu, avui començarem una dita que és: val més prevenir que guarir. Anem a escoltar com l'aplica el següent testimoni.
1: Venga.
2: Sí, soy el típico mofoca que lleva compresas, tío. No te sponsoré. Llevo compresas porque ya me ha pasado muchas veces que amigas mías o chicas o lo que sea me piden de esto. Aunque son un poco raro, a veces que me ha pasado y nunca he tenido en los momentos en los que me ha hecho falta. Entonces, pues, me compré unas y ahí están. Entonces, para todas las minitas, sí, yo tengo de esas, yo tengo compresas. Si os hacen falta, yo tengo.
3: ¿Aquest tío es compra compresas?
4: Es compra compresas y le dio minitas.
0: Ara, molt bé, mare de tot el que esteu dient. Sí, sí. Aquest tio és un tio que amb la neurona, quantes hi siguin, no puc dir això, però deduïm que...
4: És limitadet.
3: Però entenc que també es compra encenedors per si la gent li demana tabac, es deu comprar també...
0: Oli, per si n'hi falta algú a l'oficina, gasolina... Bueno, ell va amb un camió, no?
3: Aigua...
0: És com un colmado, però amb rodes. No, només compra compreses.
3: Vaja.
0: Oh, casualitat. Mireu, jo ja m'estic marejant amb tot el tema aquest perquè no sé com ubicar-me. Anem d'un extrem a l'altre. Hi ha aquella gent que els sangren els timpans si senten la paraula que se'ls tapin, si són d'aquestes persones ultrasensibles, menstruació. Hi ha gent que sent menstruació i és com... Ah! Mis oídos! Ah! Bueno. Després hi ha els que tacten la menstruació com si fos Voldemort,
3: sí,
0: que no poden dir el nom, no poden dir regla.
3: No.
0: I diuen coses com lo de les dones, el pintor, que és com... Sí. No!
4: El pintor?
3: Tinc pintors a casa, sí, sí.
0: Jo conec un pintor que es diu Jordi i pinta parets. Vull dir, la regla no és un pintor. I si li dius al pintor, agafaré la meva regla, me la guardaré i et vindré a pintar les parets de casa.
3: Llavors
0: que no li diguin pintor, que no confonguin, home. Després hi ha gent que li diu els dies delicats. Saps que és delicat? La teva neurona és delicada.
3: Aquells dies.
0: Aquells... És que està en els seus guinyo dies. I els altres dies no són meus. De qui són, llavors, saps?
4: Del patriarcat.
0: Allò, tens allò, que és com...
4: Que és allò?
0: La farlopa. No, és la regla. I et diuen, tens allò? I jo a vegades...
4: I tu pensant, no trafico, no?
0: No, jo a vegades he pensat, no, però t'ho puc aconseguir, vull dir, tinc contactes, saps? Què necessites? Ves? I et miren a baix i pensen, es deuen pensar que sóc mula i que poso, porto cocaïna enrotllada per l'anus, no? No, per l'anus només prenc el sol, jo no faig res més per l'anus, en fi. Total, que ara hi ha una nova versió.
3: Bueno, però...
0: Dis.
3: No, que potser això de prendre el sol i transportar... Bueno, és igual, que potser va bé una cosa per l'altra.
0: Bueno, el que està clar és que si està més, si hi ha més energia
3: clar,
0: allà,
3: clar.
0: Hi ha més, com més sol pèlvic fagis i sol anus, millor mula pot ser.
3: No es parla del sol pèlvic i és molt important, eh?
0: És molt important això del sol pèlvic.
4: Això
0: molt.
4: És el soltici
0: d'invernet. Ja ho vam explicar un dia.
3: No, és el múscul aquest d'aquí baix.
0: Que anem apretant.
3: Sí.
0: Llavors, jo t'ho vaig explicar un dia, que de tant en tant s'ha de fer kegel.
3: Sí.
0: S'ha d'anar apretant...
4: Ah, del kegel!
0: Lo del kegel, lo del kegel. Bueno, total, que aquest tio ara és una nova versió de les persones que s'ubiquen, que no menstruen, però que s'ubiquen amb la regla, que és la persona que decideix portar compreses. Que no ens enganyi. Aquest és com d'aquells que t'obren les portes per fer-se els cavallers.
3: Sí, sí.
0: Aquell que te'n retira la cadira perquè t'assentis.
3: Sí, sí.
0: Aquell que et diu...
3: Ja no se'n fan d'aquests,
0: sí, et diu muñeca, com si fos una part del cos, princesa.
4: Olé.
0: Quan no tens sang blava.
4: O xochete.
0: Sí, però després no t'escolta. És curiós, això, eh? Una persona que t'obre la porta, però després t'ignora, en fi. Alba, com ho saps que no ho fa perquè creu en la menstruació? Perquè si fos una persona sensibilitzada amb la menstruació, que s'hagués informat, no portaria compreses. Portaria copes menstruals, portaria calces menstruals,
3: ara,
0: no? Estaria més a la onda. A veure, cuqueta de llum trempada, que has decidit comprar compreses, saps què podries comprar i portar a sobre?
4: A veure.
0: Una mica de coherència.
4: M'ha agradat, eh?
3: A mi també m'ha agradat.
0: Ara, la segona part he jugat més amb el silenci,
3: sí,
0: ho heu vist?
3: No. Està fent ràdio, eh?
0: No, i perquè, com sempre, salten 8 pàgines més, d'acord? Vale? Però havia fet una cosa que acompanyava de sons, ambientava de cop la meva secció.
4: Vale, ja ho provem un altre dia, no?
3: Sí, la setmana vinent.
0: I si no, després quedem i anem a un estudi i us ho ensenyo.
3: Millor la setmana vinent.
0: Preneu el sol amb precaució i amb protecció.
3: Alba Segarra, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Va, que hem d'anar a la publicitat, que encara tenim més teca aquí als taloners de la versió RAC1.
5: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sacs les migdiades.

0: Chiringuito, Caipirinha, Sangria Fresca, Ratafia, búscate.
1: Pala.
0: Què passa?
1: Però sí que aquesta gent no té ratafia.
0: Què sabràs tu?
2: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels

0: Marc Llibre, bona tarda.
1: Bona tarda, estimats.
2: Tu te'n recordes, no, qui era el Loli Mole?
1: No.
2: El Loli Mole, com
1: aquell? Ah, Loli Mole, sí, això, el de Agua el Santa Claus. Sí.
2: Aquest, sí, aquest.
3: Hola, sí. Què hace?
1: Hola, què hace? No sé,
3: sí. De fet, com... la cançó que hi ha al Puigdemont, boníssima.
2: Ara, sí.
3: Home, la del Puigdemont.
1: Loli Mole, és veritat.
2: Loli Mole, això.
4: Hola, què hace?

0: Nosaltres som el 2016, m'encanta. Sí.
1: ¿Qué hace? Cuéntame lo que hace. ¿Rapeas o qué hace? ¿Llama o qué hace?
2: No cal fer el repàs tan lluny del 2016, no, perquè el podem fer del cap de setmana de la mà del Marc Llibre. Què ha passat aquest cap de setmana?
3: Exactament, repassem el bo i millor.
0: Cap de setmana intens. El teu cap de setmana com ha anat?
3: Prou bé, he estat sí, tranquil·let. El que m'ha tocat a fer una mica de mudança.
0: Com que de mudança? Què t'ha passat?
3: No, no, res, però he estat ajudant a baixar uns mobles, unes neveres, unes coses que pesen.
0: Si tu ets l'amic el que sempre truquen, no?
3: Sóc l'amic que només truquen per fer això, sí. Sóc aquest.
0: Pobret.
2: I no hi havia ascensor?
3: No, quart, un quart.
2: És que has fet cara de no hi havia ascensor.
3: Un quart sense ascensor. I a més, escala estreta, que a més agrada molt als altres veïns perquè va ratllant totes les parets.
0: Clar, però...
2: Mira, això no sé si ho puc explicar, però jo conec una persona...
0: Però no, si ho expliques, nom i cognom.
2: Que, no, però jo conec una persona que li va dir a la seva parella que l'ajudés a la mudança,
3: sí,
2: i ho va deixar al cap de 4 dies.
3: No!
0: Perdona.
2: Que és com... Home, quina barra.
0: Es volia estalviar 50 euros.
2: Clar. Dius, pobra persona.
0: És de mala persona.
2: És de mala persona.
0: Però sí, en aquest cas, el teu era amic, amiga?
3: Amic.
0: Sí, és un amic conegut que...
3: No.
0: És de la Riota o és normal?
3: No, és d'aquests normals, que, és, vale, que són bastant pitjors que els de la Riota. Va, endavant amb el repàs de les veritats.
0: Vinga, va, som-hi. Quines han estat les declaracions del cap de setmana?
3: Les de la Rosalía parlant de feminisme.
4: Creo que me rodeo de ideas feministas. Creo que no me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí que me inspiran las, y me rodeo de ideas feministas, creo, desde siempre.
3: Aviam.
2: Jo no soy de derechas, ay, no, pero me rodeo de ideas de gente de derechas.
0: El problema quan tens calés i no vols perdre'ls.
3: Clar.
0: Que no vols molestar ningú.
3: Jo no vindré aquí, evidentment, a donar classes de feminisme, però sí que puc dir que estic una mica fins als collons de que no es mullin gens els artistes, tio. O sigui, ni en Catalunya, ni en Palestina, ara tampoc amb el feminisme, hòstia, ja n'hi ha prou. I a més, si els hi preguntes, et diuen això de no, és que jo em dedico a cantar. Bueno, ja, i els forners a fer pa, i...
0: I també tenen criteri.
3: Clar, exacte. Sí, sí. I després la Rosalía crec que té una macedònia d'idees amb això de la religió, la fe i tot, que sembla que hagi menjat peyote i no sabia ni de què parla ni què collons diu.
0: Ai, pobreta.
3: No, pobreta, no ho sé.
0: Bona música, però, sí, però bueno, és el que passa, no?
3: Sí, sí.
0: A veure, quina
2: és que potser teníem masses expectatives nosaltres amb
3: ell. Sí, clar, és que sempre és culpa nostra.
0: Ha fet un discarro i sí, no pot tenir tot,
3: no pot tenir tot.
0: A veure, quina és la pregunta del cap de setmana?
3: Si Loquillo és o no anticatalà.
0: Com?
5: Digue'm, sisplau, si ets o no ets anticatalà.
6: No.
5: Estàs segur?
6: Segur, mira. Aquí porto tatuat l'escut de Barcelona.
3: Bueno, a mi d'entrada que Loquillo digui que no és anticatalà perquè porta tatuat l'escut de Barcelona sona una mica com no sóc homòfob perquè tinc un cosí gay.
0: Hòstia.
3: Val? Jo vaig a escoltar...
2: Veia dos fragments
3: sí,
2: d'artistes catalans que...
3: És que déu-n'hi-do,
0: Has arrencat molt fort, avui.
3: Sí, he arrencat fort. Sí. Jo vaig veure això, el col·lapse, això va passar, el col·lapse de 3CAT, i vaig decidir...
0: I vas col·lapsar.
3: Sí, vaig intentar, a més, buscar la seva relació amb Catalunya per internet, a veure si trobar alguna cosa, i he anat trobant aquestes coses. Mira, el primer...
2: Investigació, Marc Llibre, sí, eh?
0: T'has posat la gabardina del Bala?
3: Me l'he posat. Anar una mica gran, eh?
0: Despedido.
2: Gordofòbia, vinga, va.
3: El primer que vaig trobar són un bon grapat de fotos amb Inés Arrimadas i Albert Rivera, són molt amics. Recordem que...
2: Supercatalanistes.
3: Exacte. Per tant, ja, primera...
2: Els Avengers de la Catalanó.
3: Exacte. Sí, sí. Primera cosa que demostra ja que Loquillo estima molt Catalunya. També vaig trobar diferents declaracions sobre Catalunya. La primera, 2014, que deia «Cuando me preguntan qué está pasando en Cataluña, recomiendo un libro. Historia de un alemán. Votemos para terminar con la democracia, lo mismo que pedían las SA nazis». Com podeu veure, Loquillo s'estima tant Catalunya que la va comparar amb l'Alemanya nazi.
0: Déu meu, senyor.
3: Vale? En una altra de l'escena musical també n'ha parlat, dient que a Catalunya la cultura està dirigida i polititzada i que no existeixen creadors.
0: Vale, bueno.
3: I també ha parlat d'esport, dient que li sembla una frivolitat que el Barça vesteixi la senyera perquè és una falta de respecte cap a la resta d'aficionats del món. En canvi, per exemple, no ha dit res de que a molts estadis de futbol es vegin banderes d'Espanya amb el pollastre, que això és molt habitual. Suposo que deu pensar que és una...
2: Anticonstitucional.
3: Sí, el que passa és que Loquillo suposo que això ho deu veure com una campanya de màrqueting del KFC o no sé, alguna cosa així. La conclusió és que Loquillo no és anticatalà, igual que el programa El Col·lapse.
0: Quin ha estat l'escàndol del cap de setmana?
3: L'expulsió del labrador de l'infame reality show dels creadors de contingut zona gemela.
2: Aquí m'has de posar context. Sí. M'has de posar context.
0: Perquè Labrador no era aquell de mujeres, hombres i viceversa?
3: No, Gandia, no. Gandia Shore.
0: Veus, jo és que tot ho barrejo.
2: M'ho has d'explicar bé.
3: A veure, aquests nois són dos madrilenys, que són bessons, es van fer famosos perquè feien contingut basat en apostes esportives i jocs, jugant a la ruleta, hi ha una cosa bastant detestable, perquè fomentes la ludopatia i altres problemes. I aleshores aquest últim any s'han dedicat a reunir el bo i millor de TikTok, gent amb addicció a les drogues, amb problemes mentals, problemes físics...
2: Un gran hermano extrem, no?
3: Sí, però s'hi val tot. O sigui, hi ha comentaris racistes, violència... Bueno, de fet, el Labrador l'han fet fora per tirar-li a la cara no sé què era, una caixa o no sé què era, a una noia trans... Bueno, és un...
2: Uf,
3: és una cosa que... Jo no volia parlar-ne gaire perquè no m'agrada una publicitat, però sí que m'agradaria condemnar i sobretot dir-li als pares que no deixin que els seus fills vegin aquesta autèntica basura.
0: És molt fort, eh? Jo tinc una setmana enganxadíssima.
3: Pues és el Far West de l'internet i fa una mica de coseta. Mira que jo sóc poc de prohibir coses, però això ho prohibiria.
0: Sí, que tu ets una mica així.
3: Sí.
0: A veure, quin ha estat l'entreteniment del cap de setmana?
3: Bueno, pels que no veuen La Casa de los Gemelos, l'entreteniment ha estat aquelles eternes passejades per la Fira de Santa Llúcia, la compra d'arbres de Nadal, decoració i figuretes de pessebre. Arribats ja al Nadal, no sé si heu fet el pessebre, vosaltres?
2: No, sí, no l'he fet. Sí,
3: jo tampoc el faig.
0: Jo, al desembre vaig fotre-ho tot ja, eh?
2: Sí, sí.
0: Jo tinc un pessebre que vaig comprar en un bazar que ja ve tot enganxat, i el trec i el poso, saps?
2: Sí, no l'has ni de muntar, és com una Two Seconds.
0: Two Seconds, exacte. Jo, pa, poso i desposo, sí, sí.
3: Jo no el faig, però he de dir que m'agrada el pessebre com una maqueta d'una mena de sitcom, no?, del naixement de Jesús. I he estat pensant en personatges catalans que podrien conformar una mena de pessebre vivent de Catalunya.
0: Val.
3: Si voleu, us...
2: Sí, ara farem el pessebre dels taloners.
3: Els taloners.
0: Ah, m'agrada. Vinga, va, fos-hi. A veure, el nen Jesús, qui seria?
3: Lamine Yamal. Molts li han fotut la creu, el seu aniversari és mundialment conegut i si segueix així serà difícil que arribi viu als 34 anys.
0: La Verge Maria.
3: La Rosalia diu que practica el celibat, però tots sabem que s'ho ha fet amb més d'un palomo.
0: M'agrada molt.
3: És el Josep. Hazel Hearns diu que és el pare de Jesús, tot i que ningú s'ho vol creure.
0: L'Àngel Anunciador.
2: Hòstia, estàs molt fi, Marc.
3: Xavi Hernández. Pensàvem que vivia als núvols, però va ser el que va anunciar el naixement del nen Jesús.
0: És veritat. T'he dit que des de que no tens feina regular normal estàs a tope, eh?
3: I mira que és que dormo moltes hores ara, m'he dormit molt poques.
2: Has deixat la feina?
3: Bueno, és més complicat.
2: T'han convidat a marxar.
3: M'han convidat a marxar, sí.
0: Ara, si dedica, ara és artista, si dedica plenament a només ser artista.
2: Home, es nota perquè els guions són més bons, eh? Des de que no treballes...
3: És que abans els havia de fer a l'altra feina mentre feia caca, i era una mica complicat.
0: És que és veritat que el Marc Llibre feia els guions durant l'altra feina. Que sí, que sí.
2: I t'han fet fora per això?
3: No, sí, per això ha sigut d'altres temes.
0: Però, però ara saben que feies la feina del taloners durant la feina i un altre motiu, no?
3: No ho sé, no he sortit d'aquí, va.
0: Bueno, el rei Melcior, qui és?
3: Jordi Pujol, el rei octogenari, molts anys anant i venint d'un altre país carregat d'or i una mica de Toblerone.
0: El rei Gaspar.
3: Josep Montero. Errors, li agrada l'incens i no semblava que tingués molts fans fins que un dia va dir que igual no venia i tothom s'ha tornat boig fent cua per veure'l.
0: El rei Baltasar.
3: Rafinha, és igual que arribi l'últim perquè sempre és el millor.
0: Ai, Cuqui, molt bé. El Mou i l'Asa.
3: Shakira i Piqué.

0: tenia el sol parlant-nos. Sí. Pot ser que fos un dels moments més vistos al nostre Instagram d'aquesta temporada?
1: Jo diria que és dels moments més virals i segurament el moment que més de si ha donat.
0: Perquè de si vols dir l'anus? O el...
1: Home, jo no sé quan dona de si l'anus de l'Alba, però vull dir que en si...
0: Quina imatge que tinc ara. Tira.
1: Vull dir, la van entrevistar
0: terrible.
1: A la ràdio d'IB3 dels companys de les Balears. També va sortir al diari de Mallorca. Vull dir, això, aquesta difusió i repercussió no l'hem tingut cap altra cosa.
0: I això no ho he dit en antena, però recordo que mentre l'Alba estava explicant tot el tema de prendre el sol parlant-nos, un famós músic i productor d'aquest país...
1: Sí.
0: Em va escriure per privat.
1: Sí.
0: No diré el nom.
1: Guillem Ilkeway.
0: No ho diguis. Ah. Em va escriure per privat i em va dir que ell ho havia provat i que funciona.
1: Home, lo de Ilkeway és perquè deu tenir també...
0: No, vigila,
1: Un agujero negro.
0: Vigila. Mira, parlant de Ilkeway, per què no marxem amb musiqueta?
1: Home, porto un tamarro d'avui que...
0: La Casta Azul, podries posar?
1: No. Porto un tamarro que a mi em teletransporta directament als estius del 2004.
0: 2004.
1: Quan encara hi havia els Nokias amb l'Snake. Oh!
0: I encara no havia arribat, diguéssim, aquesta calor tremenda.
1: I aquesta calor, anava a dir. Aquesta cançó la tenia com a politono.
0: Sí?
1: El meu pare. Dragostea Dindey, Ozone. Tremendo tamasso,
0: Ozone.
1: Que, si, no saps quina és, no?
0: Sí. Maria. Fins demà.

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Perdó.
2: No, clar, és que no tens l'aigua, acabes d'empassar l'últim trosset de dinar.
1: Tinc la mania. Sí, avui hem dinat una mica tard, però vaja, això...

0: ¿Qué pasa? ¿No, no, no pueden ser a hacer guarradas?
1: Te huele el aliento a...
0: I... no, no, no comencem a fer el tonto. Què? Bona tarda a tothom, eh?
2: Què?
0: Benvinguts, aprofitin les seves últimes hores abans de l'eclipsi, els que estiguin interessats, i els que no també, que ja s'acaba la torre de l'eclipsi.
2: Sí, déu-n'hi-do, quina feinada, això de l'eclipsi. Qui ho hagués dit, eh?
3: Home,
0: no, jo si m'ho haguessis preguntat, t'ho hauria dit des del minut.
2: Ja, ja. No, i quina sort amb tot l'equip que comptem, perquè de veritat que tothom està deixant-se la pell.
0: Tothom està
2: que tenim estudiants en pràctiques, perquè, sí, clar, sí, jo no sé com ho faríem. Bueno.
4: Pensava que anaves a dir gràcies a mi, però ja veig que tu passes pel forro.
0: Home, sobretot gràcies a la professora Lídia Làctia.
4: Evidentment.
0: A veure, si demà el món s'acaba durant l'eclipsi, no serà que no ens han avisat.
2: Això és veritat. Olivia, no t'hem fet...
4: O sigui, spoiler cada dia.
0: Sí, sí, cada dia amb la comèdia aquesta de la professora Làctia.
2: Hauríem de saber què farà ella, com ho celebrarà o...
0: No, no.
4: Ja borràs.
0: Home, no, sí, a veure, sí, ui, és que el problema...
4: Ja t'invitaré a la festa.
0: El problema és que desaparegui el planeta i vostè traspassa. O sigui, traspassarà tothom per igual, vol dir que no...
4: The last party.
0: No, the last party no, que no li serveix de res tot això, vull dir que no... Però veurem demà. Demà per fi s'acaba... L'espera, la tensa espera... No, el món no s'acaba. El món no s'acaba, en un principi. Tu estàs preparada per aquest esdeveniment, i a ell... Veus, ja s'està aixecant.
2: Perdó,
0: o sigui,
2: estava bevent aigua. No, no, no, estic...
0: Són les 4 i 3. Mira, avui contaré les vegades que t'aixeques durant el programa.
2: Va, d'acord. No, estic més o menys preparada, però no. O sigui, hi ha moltes coses que queden per fer, però és allò que diem, tot ho farem, tot sortirà.
0: Pensa
2: que
0: serà el primer i últim eclipsi total
2: que viurem,
0: que veuràs a Catalunya.
4: Literalment.
0: No,
2: jo estic intentant... o sigui, he pensat... Clar, hi ha dues opcions. O m'emociono, que jo ara mateix tinc ganes d'emocionar-me perquè tothom diu que és tan increïble, bueno. O bé, em sembla un allò...
0: No.
2: Que ho acabes veient i dius, va, tampoc hi havia per tant. És millor la pel·lícula, saps?
0: T'has oblidat la tercera opció.
2: O el llibre.
0: Que és que foti un dia nuvolós i el gos en un post.
2: Que no veiem res, no?
0: Home, això sí? Els... No, sí que veurem, però que no sigui tan maco.
2: Ja, que no sigui tan bonic. Sí, però és que, saps què passa?
0: Què passa?
2: Que les imperfeccions...
0: No, no, sí... Com...
2: Són boniques.
0: No, és una mentalitat molt positiva. Efectivament, les imperfeccions són molt boniques, no aplaudim per aquesta frase, però la gràcia...
4: Efectivament, les espinilles sempre però, queden bé, no?
0: La gràcia de l'eclipsi total de sol, a diferència del parcial, que és el que es viurà, per exemple, aquí a Barcelona, és que s'apagui d'allò, i que ho vegis clar, i que vegis el dibuixet i la rodoneta. Llavors, això no és una imperfecció, és una... no visió.
2: No, però vull dir que l'ideal, no? L'escenari ideal, el perfecte, seria justament, precisament, que es vegi tot ben això despejat i que ho puguem veure
0: despejat
2: clarament.
0: Ara li preguntarem al nostre estimat home d'informatius...
2: Si està despejat o no.
0: L'home del temps, a veure si ve despejat ell.
2: Disculpa, si... disculpa.
0: Escolta.
5: Home, jo estic veient els mapes que estarà ras.
0: Ras?
5: I no plourà.
0: Ah, no, no, si no és un tema que plogui, és un tema que estigui en núvol.
5: Ja ho veureu.
0: Bueno, ja ho veureu. En fi...
5: Després entro a les 5 i comentem el temps.
0: Molt bé.
2: D'acord,
0: doncs,
2: Nil.
0: A les 5, ho comentes a les 5.
5: Vale.
0: Qui vols que sigui, si no és el Nil. Bueno, també hi ha una última possibilitat, ja callo, que és que passi allò de quan et diuen que una pel·lícula és molt divertida...
2: És el que estava dient.
0: O que és molt... fa plorar molt, o que fa molta por, que al final vas i dius, bueno, no fa tant.
2: No era per tant, exacte. Per això intentem posar expectatives baixes. Serà una cosa
0: serà
2: normal.
0: Un
4: com passa amb la versió, no? Diuen, posa la ràdio, i després la poses,
0: ja
4: i
0: estem,
4: és un moncito.
0: Ja estem rajant. Bueno, tu... escolta, a veure això. Heu vist per internet una cosa molt bèstia.
2: El què?
0: Ahir, resulta que el PP està fent una roda de premsa, la va venir a fer aquí a Barcelona, aquest senyor que es diu Elías Bendodo.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Que és sotsecretari general de Política Autonòmica i Municipal. Va venir a Barcelona a fer una roda de premsa i hi havia el Daniel Cirera, el candidat del PP a Barcelona. I, vaja, va haver un moment que va aparèixer un individu que va començar-lo a increpar. Vaja, escoltem-ho, perquè és un vídeo que circula.
6: Mantén o no mantén? Tanmateix, que el cop esdevingués. Vale, no, és cultura que vostè estigui jo.
0: Bé, l'acte es va aturar segon cop que t'aixeques.
2: És un
0: segon
2: home, a més, que anava sense samarreta.
0: Sí.
2: I bé, que amb una actitud un pèl violenta.
0: Una mica fatxenda, una mica violenta, una mica faltona. L'acte es va haver d'aturar durant uns moments. El Daniel Cirera no s'hi va encarar, però li va dir, escolti'm, vagi amb l'ençà d'aquí, vostè, i deixaria d'històries. I aleshores, doncs, la qüestió es va acabar i ja va marxar. I
4: doncs sense, quina alegria.
0: Què passa?
4: Esdevindre.
0: Però bueno, estem parlant de notícia del PP i surt Silvio Oriol de l'Aliança Catalana.
4: Efectivament, i quan calgui,
0: sí,
4: com sempre, bueno, els catalans planten cara als representants del califat que tant t'agraden, Pere el musulmà.
0: No, ni Pere el musulmà ni representants del califat. Era un senyor que passava per allà. Senyor
4: ja,
0: Oriol,
4: aviam,
0: què vol ara?
4: Quin goig que quin feia aquest noi, Pere Mas, parlant
0: li va agradar,
4: la nostra llengua, la
0: això
4: de casa.
0: Sí, sí, un espontani, però amb un català impecable.
4: Parla millor que vostè, Pere, l'enemic del pernil, amant de la carn halal.
0: No, és veritat.
4: Podria presentar el programa aquest de versió.
0: No, aquest senyor no podria presentar el programa, que jo no vaig veure gaire en condicions de presentar el programa.
4: Doncs jo li vull fer una oferta per treballar a l'Ajuntament.
0: Vaja.
4: Si el vull anomenar aquest bailet com a nou regidor de Llengua i Cultura de Ripoll i que torni a posar el català on es mereix per davant del teu califat socialista, islamista, radical. El vull a Ripoll.
0: Prou, no cridi, d'acord? Primera, tot això del califat és mentida. I, en tot cas, si vol posar-lo de regidor o allà a treballar a l'Ajuntament, el que pot fer és muntar unes oposicions i, vagi en compte, no es coli una filla.
4: Vostè vagi votant el PSC.
0: Bueno, sí, no voto el PSC, jo doncs s'ha de deixar. Va, tu, anem a més temes. Ladronis, ladronis!
3: Què passa?
0: Ladronis! Ladroni!
3: Què passa, Lázaro?
0: Ladroni! Jo també que hablo català, que bon lleu. Ah, molt bé, això sí que està
3: empezado a estudiar en Cala Sisqueta con el Duolingo.
0: Ah, molt bé, perfecte, Cala Sisqueta, que és, bueno, Cala seva dona, cosa seva, en definitiva.
3: Ladroni!
0: Sí, no, bueno, ja està, no cal d'allò. Llavors, què has après?
3: De momento, quatre coses, que bon lleu. No, bona tarda, com estàs? I m'agrada el pan tomaque.
0: Bueno, val, molt
3: avui és dimarts.
0: No, dimarts.
3: Dimarts.
0: Avui és dimarts, ah, sí, és veritat.
3: Dimarts.
0: I només has après això? No sembla que t'estiguis esforçant ni te n'estiguis
3: sortint gaire. Cabrón, cabrón. Si vuelves a repetir eso, t'agafo y te poso la cadira de corrent.
0: Ah, mira, sí, creo.
3: No me vaciles, perquè agafo un par y te trenco las costillas.
0: Així que funciona.
3: Mar Parí, xarrupa escroc, galifardeu, abraça fanal, botiflé, ladroni.
7: Xarrupes. Ladrones, ladrones.
3: Ladrones, ladrones.
0: Aviam, però a mi que el Lázaro em diga botiflé també té tela a fer.
7: Un gol de tres me chuparà un huevo.
3: ¿Dónde están los carajillos? La tele. Televisión.
0: Marc Espejo, ja n'hi ha prou amb ell, que no es falta que tu el rematis.
3: ¿Dónde está la televisión de Cataluña?
0: No ho sabem on és.
3: Ladroni.
0: Estan assajant, avui. Estan assajant. Oi, no. La dada
8: Jové. Dada Jové.
3: Bona tarda, Pere. Quins nervis. Avui és un dia històric. Em puc treure la samarreta per celebrar-ho?
0: No, no, no, no et tregui res. Tu també estàs neguitós per la prèvia de l'eclipsi o què passa aquí?
3: No, Pere, querido, parlo d'una dada històrica de debò i és que el Barcelona Supercomputer Center ha anunciat que el 2050 el Baix Llobregat patirà onades de calor extremes sense precedents. Visca!
0: No, no, primer, no ens alegrem.
3: Visca!
0: Sí, de veritat. Calla.
3: Que?
0: No cridis que et tancarem el micròfon. Vindria jo a desconnectar el cànon. A veure una cosa. Per què t'alegra aquesta notícia? Si tens algun contenciós amb el Baix Llobregat...
3: Al contrari, el Baix Llobregat s'està adaptant climàticament per recollir partits el Lleida Esportiu.
0: Au, va, no és sol de sentir això. Vols dir que això és com estàs dient-nos? No, és que no
3: I tant, així, quan la gespa del camp del Cornellà el Prat és estigui en flames permanent i moure's se senti com està dins d'una sauna seca. Els jugadors de la Lleida se sentiran com a casa.
0: Molt bé. Doncs gràcies per aquesta dada, Jové. Un dia més, una dada absolutament
3: precisa. Me'n vaig a l'Excel.
0: Sí, exacte. Són millors les dades que penses.
3: Amb el Pintanel, l'acut.
0: Quina trama hi ha aquí amb el Pintanel? Ojo! Hi ha una trama amb el Pintanel?
2: Home, són companys de feina, no?
3: Que està allà a la redacció, clar, amb els nens.
0: Amb els fifes, no? Amb els fifes d'esport.
2: El que estaria bé és que algun dia ens miris quants partits de futbol s'han jugat durant un eclipsi.
0: Home, mira...
2: Perquè, clar, si demà tenim el Barça femení...
0: Exacte, atenció als guionistes. Atenció als guionistes anomenats Pablo Puyalto...
2: I... Doncs, sí. A veure...
0: Eric.
2: Teixidor.
0: Val, per demà la dada Jové, que sigui el nombre de clip partits que s'han jugat amb una clipsi.
3: Em refresco a la cascada t'ho miro,
0: però no,
3: Pere.
0: Però no, a la cascada ja no hi és, però el cuento a la cascada.
3: Perquè estic a la demà, cascada.
0: No, que demà juguen diversos partits durant l'eclipsi, un dels quals serà víctima d'un tros d'eclipsi parcial. Que serà un partit del Barça femení que jugarà a les 7 al Johan Cruyff. I que...
9: Sempre ens deixen el pitjor, nosaltres.
2: No,
0: deixen el pitjor. Bueno, avui deien que els deien les jugadores que no mirin el sol. Que dius,
9: sí, clar, no
0: és que, és que tampoc... El... Oye, no
9: I
0: miren
9: llavors
0: mai
9: Christmas està el dia
10: si
9: d'eclipsi.
10: Xuten amunt.
0: Bueno, si xuten amunt, però aviam una cosa.
2: Però... Jo no entenc d'aquest partit.
0: No, hi ha una cosa. A veure si ens entenem. Si estan a dos quarts de vuit del vespre jugant i miren el sol, val, hi hagi o no hi hagi eclipsi, és igual de perillós el dia abans com el dia després.
2: Sí, això és veritat.
0: No s'ha de mirar mai el sol, al contrari, hi haurà una mica menys. És que ens estem tornant bojos o no ens estem tornant bojos amb això? Clar, com per dir-li, no mireu el sol. Bé, en fi, no ho han... qui ho ha entès i qui no ho ha entès? És com lo de l'aigua destil·lada d'ahir, que encara dura, eh? Sí, sí, sí. No, és que aquest matí hi ha hagut la controvèrsia, han explicat una cosa al programa del...
2: una noia,
0: audio,
2: que es diu Andrea.
0: Sí, sobre l'aigua destil·lada i també, bueno, és igual. Llàstima no tenir això a mà. Gràcies, Oriol Jové. Més temes que tenen una certa relació amb la qüestió mèdica, ara que parlem de l'aigua destil·lada. Resulta que s'ha desencadenat un brot de xarampió a Mallorca i, oh, misteri, és culpa d'un turista que no estava vacunat, eh, amics? Sí, està, què passa? Joder, quina por. Ja comencem. A veure...
8: Perestroika más.
0: Sí, perestroika más. Què?
8: O estàs olorant?
0: Olorant què?
8: Oloras a fantasia fantasiosca.
0: No, què? No.
8: Com m'agrada la ferrum del fi del món i a l'hermisme de bon matí.
0: No, a la Galàctia, són 4:05 de la tarda, no és de bon matí, eh?
8: És que jo no dormo mai.
0: De veritat, eh? Per què?
8: Doncs perquè queden 27 hores i 20 minuts per fi de la nostra
0: espècie. Això no ho has comptat o és veritat?
8: Està comptat i és veritat. No ho veus? Què et penses que ha despertat aquesta maledicció anciana de xarampió?
0: Home, doncs, mira, sí que és anciana, però no és una maledicció. És un turista que no es vacuna. Ja està, aquí està la història.
8: L'eclipsi, Luz, tot és culpa d'eclipsi.
0: No, és culpa de l'eclipsi. No, és veritat.
8: És que heu agafat xarampió, esteu de sort. Mm? Perquè morireu abans de veure com col·lapsa el món.
0: No, ah, sí.
8: Ja sabeu, sí.
0: Però, un moment, professora Lívia.
8: Sí. No m'interrompis!
0: En quin moment morirem? Perquè quan s'apagui el
8: doncs,
0: sol...
8: Doncs 27 hores i 20 minuts, bueno, ara ja dic
0: no. No, però això s'hauria de saber... Si ho podeu entrar...
2: Sí, el moment exacte, no vols dir?
0: Exacte no és exacte.
2: Exacte
0: però...
2: no hi ha res.
0: No, però vull dir que si no torna el sol, hi ha un moment que es refreda la terra, es va refredant...
8: Comença a raperar
0: mas. Els conreus es foten... Moltes coses deixen de funcionar per la falta de l'energia del sol. I hauríem de veure quant temps pot aguantar la Terra...
2: Clar,
0: que llavors sí que morim tots.
8: Serà efecte domino.
0: Això demà els científics que entrevistarem, demà els hi preguntarem. Ens recordem-se'n, si no, professora Làctia, els hi pregunta vostè.
8: Molt bé, així ho faré. Però ja sabeu què ve ara després d'això del xarampió. Pesta, incendis.
0: Doncs espavili, perquè queda poc.
8: I col·laboradors de versió, menjant-se unes altres. Societat de la neu en el versió.
0: No, caurem en el canibalisme.
8: Serà societat de la ràdio.
0: Fora, professora Làctia, preparis per demà i deixi tocar els nassos. Ja està, fora, adéu.
8: Ventilem-la,
0: prou, ni tic-tac ni tic-toc, fora.
8: Tic-tac.
0: Ja, que no, que bueno, joder, no és falta aquest dia.
10: Que vergüenza i programa.
0: Aviam què passa.
10: Tenéis aquí gente formando per aquí.
0: Què?
10: En per ti.
0: Com?
10: I diciendo tonterías de científicas.
0: Com? És que no...
10: Anticientífic.
0: A veure, sí que és veritat que li haig de donar la raó per primera vegada.
10: Anticientífic.
0: Esperis.
10: Anticientífic.
0: Professor Bosé, bueno, senyor Miguel Bosé, sí que per primer cop li haig de donar una mica la raó.
2: Ui.
0: Perquè, o sigui, realment...
10: Cuidado.
0: No, la professora Lívia aquesta dona teories una mica estranyes. Respecta'm. Desinforma, no, ni respecte ni leches, home.
8: Respecta'm.
0: No, bueno, cal de veritat.
10: Hablo de ti.
0: Ah, com de mi?
10: Farsanti.
0: Home.
10: Culpando. A la falta de vacunas, el sarampión.
0: No, aquí no hi ha discurs.
10: Yo no me he vacunado nunca.
0: Sí.
10: Estoy fresco como una lechuga.
0: A veure...
10: Como una lechuga.
0: A veure, jo ara m'hi fixo, no fa gaire cara de salut, eh? Segur que no té el sarampió?
10: No. Pica.
0: Bueno.
10: Me pica.
0: Què li pica?
10: Me pica.
0: Bueno, li pica, molt bé, clar que li pica.
10: Me pica, este color rosa, de salut,
0: sí.
10: De microchips,
0: bueno,
10: sí, vacunas...
0: No, però és igual.
10: La piel...
2: Ja està, Miguel, o sigui, no té res.
10: La piel!
2: És que ara no sé si
10: recuperas tono rosa. Que no. Sabéis que los humanos...
0: Vagi al metge, vagi al metge.
10: Deberíamos tener el mismo color que la pantera rosa,
0: no,
10: el pastelito.
2: Haurien de ser roses.
0: Sí.
10: Como un pastelito
0: enterarros. Vagi a veure un metge que li està caient la pell de trosses. Prou, fora,
10: mira,
0: adéu.
10: Salut.
0: Retirada.
10: Estoy mudando.
0: Adéu, va, a veure.
10: Estoy mudando la piel.
0: No, va, hòstia.
10: Como todos los humanos.
0: Fora.
10: Agosto.
0: Adéu.
10: Mira.
0: Molt bé.
10: Cuidado.
0: Vagi al metge.
10: Cuidado.
0: Heu vist aquesta història de la fàbrica de cotxes xinesa? aquesta
2: història. Jo, mira, saps que ho heu parlat a la reunió i de veritat...
0: Com que no escoltes
2: una
0: reunió...
2: Que no sé de què va, això.
0: T'ho explico. Hi ha una empresa xinesa que vol obrir una fàbrica de cotxes que serà una cosa molt maca i molt contents tothom de la inversió que es farà allà, perquè hi ha una pasta que flipes. El Ferrol, vale? El Ferrol, que abans deia del Caudillo. Llavors, el problema és que està al costat de la base naval del Ferrol. I el Ministeri de Defensa alerta el risc espionatge...
10: Jo he actuat allà.
0: I les... Que, bueno...
2: Qui és? No pot ser.
10: Qui és?
11: Fa molts anys.
10: Ah, és l'executante.
11: Fa molts anys.
0: El Ferrol és el Ferrol al costat de la base naval, no? Aquesta devia ser per rotllo Marilyn, però pels militars d'allà. En fi, el Ministeri de Defensa està una mica nerviós amb això, perquè diuen, clar, tenim els xinos allà fent cotxes, però anem amb un telescopi mirant què estem fent a la base militar. Estan bastant amoïnats per aquest tema, i això no m'ho invento. Vull dir, mireu els diaris, ahir era portada del Mundo i portada del País. Per tant, nosaltres, que volem el rigor i la coneixença exacta d'aquesta qüestió, mirem de discernir si aquesta empresa té relacions amb aquest tipus d'activitats il·legals, espionatge. Truquem en directe, ara mateix, i consultem directament aquesta gent, a veure qui ens atén i... Mira, ja els tenim en línia. Estem trucant al Ferrol, els xinos aquests que han de fer la fàbrica.
12: Buenas tardes, se atiende Agustín Cognito. Agustín Cognito,
0: sí,
12: de la empresa mobilística MG, Miguel Gila. ¿Qué desea, pelotudo?
0: Es curioso que contesti un señor...
12: Agustín Incógnito, sí, para no, servirle.
0: Vale, pero es curioso que contesti
12: Agustín
0: un
12: señor... Agustín Cognito.
0: Un cert calli, un cert accent, com és això, argentí, tractant-se d'una empresa xinesa. Però...
12: ¿Qué queréis?
0: Bueno, truquem de versió estiu per saber si realment la vostra fàbrica podria cometre espionatge. Això és el que
12: no me jodas. Sí. ¿Cómo vamos a espiar a los gallegos? Sí. Nosotros nomás hacemos autos. Autos.
0: Sí, no, autos. Un...
12: Para manejar.
0: Sí, però hi ha informacions del govern i del servei d'intel·ligència que diuen que la Xina podria aprofitar la fàbrica per espiar l'exèrcit espanyol, aquesta base que hi ha
12: allà. Mire, termotanque de ensaladas, no se invente pelotudeces.
0: No insulti.
12: Si sigue hablando mierda, va a tener problema. Sabemos dónde vive usted y dónde trabaja, dónde labura.
0: Aviam, calma.
12: Y dónde se cogen las ensaladas.
0: ¿Cómo usa?
12: No, no... Usted vive en Mata de Pera, no, no, va a comprar pan a la pastelería Saint Honoré. Ahí y su ensalada favorita es la de judías blancas con gambas.
0: Però, per què m'esteu espiant? No,
12: y su no... comida favorita en la ducha.
0: Escolti, una prova, prou de guarrades. Escolti, per què no ha dit vostè que no espiaven? No...
12: Yo solo le aviso, al igual que la avisé a Yael.
0: ¿Qué le pasa?
12: A Yael. Que sabemos que ayer estuvo cocinando un arroz con verduras y le puso pimiento verde. Llega hasta aquí la olor de la repetición cuando le sube el amargo.
2: Perdoni, es ser, pero perdoni, señor Cognito.
12: En la empresa tenemos contactos. Su compañero de piso es muy buen informante.
0: Pensem, espejo, Marc, pensa aquest paio que no ens interessa, però hi ha d'aquesta història.
12: Però...
0: Au, adeu, a la calle, fora, i ja està. Home, no, és que de veritat, no podem avançar.
13: Buenas tardes, ¿qué? Mis queridos socialistas.
0: No,
13: y a Pera Mas, ¿qué? También.
0: ¿Sí?
13: ¿Cómo estás? Yael, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien.
13: No era una pregunta.
2: Ay, por favor.
13: ¿Cómo estás?
2: Es que
0: la
2: verdad.
13: ¿Estáis bien o tenéis al lado a Salvador Illa?
0: Va, pero de ficarse como presidente de la Generalitat.
11: No, está Lleida.
0: Sí, está exacto, está Lleida.
13: ¿Quién
0: sí
13: habla? Que se identifique.
0: Es el Jordi Claret, el d'Informatius. El Espirro d'Informatius. Bueno, prou de tirar la caña personal.
13: Cualquiera lo diría. Salvador Illa lleva dos días dando el pistoletazo de salida del eclipse como un loco.
0: Sí, eso es verdad, ¿eh? Avui dona el tret de sortida des de Lleida, després des de Tarragona
13: Lérida.
0: I demà...
13: No, Gerona, no. Y en España, por lo tanto, la generalidad se dice...
0: No, es de Lleida.
13: Lérida.
14: Su partido en Lleida aboga porque el burka sea prohibido en las dependencias municipales.
15: Lo que he visto yo de Lérida... Lo...
13: Ahí está.
0: Bueno,
13: Lérida, Gerona, Cataluña...
0: Mal dia el de tothom, ¿vale? Prou de ficar-se amb el president i prou
13: de... I hoy es dimarts.
0: ¿Com?
13: ¿Lo veis? En fin, teniendo en cuenta cómo le ha salido lo de las PISA, los trenes... Y las negociaciones con los profesores, tengo miedo que no se cancele el eclipse.
0: ¿Cómo?
13: Sí, de momento confiar en gente de mi partido
0: no,
13: me está saliendo de rechupete.
0: No, pero no son ustedes el mateix partit, vostè y el president Illa.
13: En fin, centrémonos en lo que nos une a todos ahora mismo.
0: Sí.
2: ¿En qué?
0: ¿En los casos de corrupción del PSOE, potser?
13: No, el eclipse. Ah. El eclipse más progresista de la historia.
0: Va, de veritat.
13: Me voy, que es tarde, y tengo una comida.
0: Vale, prou, ya está.
16: Bueno, son las 5, no he comido.
0: Vale, muy bien. Va, el moment més esperat del dia, eh? Avui sabem, a veure, si han sortit a les 3 el cotxe de l'Ambúrio...
2: Ens està escoltant en principi.
0: A veure, tècnicament sortint els 3 de RAC1 amb un cotxe. Per tant, ara vam ser arribar a Tarragona.
2: Sí.
0: No, més avall de Tarragona, no? A l'Ambúrio i sus mariachis allà dins.
2: Sí, potser estan tinguent una conversa brutal.
0: Ja et dic jo.
2: En Sergi és bon conversador.
0: Molt bé. I com ho saps?
2: Chapas, chapas, també podríem dir chapas.
11: Fana la llengua.
0: Sí, va. Podem avançar o hem de començar a parlar del pobre Embudió, del nostre far matinal, que es troba efectivament en un cotxe anant cap a Roquetes, el bonic...
2: Mira, són Altafulla, m'està dient la Zoé Ribaudí.
0: Ep. Ah, molt bé, veus?
2: Us sentim.
5: Bé, Zoé, bé.
0: Ens esteu sentint.
17: Xup, xup, xup, xup, xup, xup, al foc.
2: Ningú ha dit que sigui Chapas, Sergi Embudió.
5: No, no, no.
0: Bueno, tu, puc parlar d'ell o no puc parlar d'ell? L'únic defecte que té el món a RAC1 i el Sergi Embudió és que el programa té hora de finalització i s'acaba a les 12. Voldríem que fos un programa perpetu, que estigués les 24 hores l'Embudió il·lustrant-nos i ensenyant-nos com pronunciar, com encertar amb els topònims, amb les hores... Avui és un dia històric perquè avui l'Embudió ens ha mencionat, eh? En Sergi, que és la muralla contra les invasions de la desinformació. És el nostre far, ja t'ho dic, el búnquer que ens cobreix dels atacs de desconeixement. La mare que ens alleta amb el nèctar de la informació precisa. Tot això resumit en una sola persona de nom Sergi Embudió. El tall, sisplau.
17: Es veurà, sí, sí, es veurà molt bé des de la ràdio. Sobretot s'escoltarà molt bé, insistim, amb els del Versió RAC1, el Pere Mas i companyia, que avui allarguen horari, fan horari excepcional, des de les 4... Avui no, demà.
0: Aviam. Aviam, un moment. Potser tan far matinal, no. Al final, escolta, hem de saber dir bé els topònims, l'hora, el dia que és, i llegir el començament de les notícies. No cal que el tornem a repetir, no? No tens alguna cosa més vexatòria de la partida?
2: No, va!
0: No? Sí, home,
17: xup, per... xup, xup, xup, ah, no, sí, xup, xup, no, i el xup, xup, al foc.
0: Aquella mena xiscla rara. Aquest és ell, oi? Molt bé. Va, fem la trucada suïcida. El bombo, fot-li el bombo. Tant ha sortit l'Embudió, que ja ens va sortir un dia, eh? Ai, Déu meu. Estic nerviós perquè avui tinc males vibres. Avui tinc la impressió que no ens agafaran la trucada, eh? Aviam, què diu el bombo?
2: Mira.
0: Bueno.
2: No.
0: Uf, no sé, eh?
2: És hora que... Bueno, no, jo, potser encara l'enganxem en un servei.
0: És un contacte que tinc al meu mòbil. Jo hi truco directament des del meu mòbil. Falta que ens l'agafin. Poso l'altaveu. Ai, calla, que m'estic equivocant. Ara.
2: Si té segon torn, clar.
0: Poso l'altaveu i ja està trucant. Poso el micròfon, perdó. D'això davant del
2: micro. Mòbil.
0: Mira, estem veient la Vall de Núria per l'Esport3. És molt maco, eh? Deu estar fresqueta allà dalt. Ai, que no ens agafa. T'ho he dit, que tenia males vibres? Ah, no, sí, sí.
2: Ep.
18: Hola, bones.
0: Ojo, bona tarda.
18: Com anem?
0: Bé, molt content de saludar-te.
18: Igualment.
0: Què estàs menjant? Perquè, clar, coneixent-te, potser estàs menjant.
18: Acabem de fer el dinar, tu.
0: Ah, no.
2: És cuiner, llavors?
18: No.
0: Diu la Yelsi, ets cuiner. Vigila que està sortint en directe per la ràdio, eh? Sóc el Pere Mas.
18: Ostres,
0: clar, estem, sí, sóc el Pere Mas i acaba de sortir el teu nom, el Bombo, i t'estem trucant per veure on et trobes, què estàs fent i tal.
18: Doncs mira, ara mateix estem aquí, jo i el Gerard, a Mallorca. Avui és el dia de festa, per tant, més relaxats.
0: Ah?
18: Però estem tot el mes d'agost cuinant a un restaurant.
0: Per tant, ets cuiner.
18: Sí, i tant.
0: Home, no el coneixeu?
2: Ja m'ho va.
5: I les olles.
0: El Cintet. Home, el Cintet,
19: ni en su casa.
0: Trintet, maco, com estàs?
18: Estupendo.
0: Estàs treballant a l'estiu, doncs?
18: Doncs sí, estem treballant a tope.
0: Sí? Però dius, amb en Gerard, aquí hi ha alguna trama que se'ns escapa. O sigui, perquè tu assessores, ajudes, dirigeixes, orientes, desorientes...
18: Jo desoriento tothom? No, a veure, jo soc cuiner i faig el que puc, cuino amunt i avall.
0: Molt bé. I ara estàs a Mallorca.
18: Exacte. Hi ha un restaurant que es diu Trobar, és on el que estem ara,
2: sí.
18: Que no té cuiners ni cuineres, és allò que hi van passant com gent fent residències, diguem així.
0: Ah.
18: En aquest cas, doncs, nosaltres estem tot el mes d'agost.
2: Ah!
0: Ostres, que xulo! Però llavors la gent ve menjar o no ve menjar? O sigui, la gent pot venir menjar, no?
5: A cada mes un xef diferent.
18: És un restaurant molt recurrent, però el que passa que no té cuiners ni cuineres fixes.
2: Que xulo!
5: Molt bé, eh?
0: I aquest misteriós Gerard que has mencionat?
20: Bona tarda a tothom.
2: Home!
0: Bueno, Epa! Que esteu amb l'altaveu?
20: Sí.
0: Molt bé, doncs, i quin Gerard ets tu?
20: Jo, Gerard Blanco, un altre noi que fa pràcticament, bueno, molt semblant com el que fa el Cinto.
19: Ni en su casa.
2: Però, escolta,
20: de l'Eixample de Barcelona.
2: Però la pregunta, quan podem venir? Quan ens
0: exacte,
2: convideu?
0: Exacte, volem venir.
20: Ara.
18: No, bueno, sí, exacte, menys el dilluns i el dimarts que tenim tancat, tots els altres podem venir tots els dies.
0: Bueno, molt bé, i quina mena de cuina feu, Cintet?
18: Bueno, a veure, el nostre Instagram també, perquè els dos creem contingut, a part de ser cuiners.
0: Vaja.
19: No les gusta trabajar.
18: La cuina que tenim, i en aquest cas, doncs, portem
20: receptes que creiem que les havíem de, o que ens venia de gust cuinar-les, des de fer servir producte d'aquí a elaboracions que ens venia de gust. Al final hem fet un menú completament nostre.
0: Molt bé. Doncs, bueno, però no ens vols dir res més, eh? Bueno, ja ho descobrirem. I llavors, quan acabi això, tornes, fas vacances, tornes cap aquí o què passarà?
20: Bueno, quan torni cap aquí, al setembre, està claríssim que farem un parell de setmanes, o una setmaneta almenys, de vacances, perquè, escolta'm,
0: sí, anirem
20: enganxant feina amb feina i no descansarem.
0: Molt bé.
9: S'ho està inventant. Un cuiner no pot agafar vacances perquè quan torna a casa també ha de seguir cuinant.
0: No, jo, sí, però fa vacances...
9: Home, clar, de menjar.
0: Calma, molt bé.
2: Els Instagrams, que és el de Cintet, C-I-N-T-E-T, sí. I el del Gerard que comentava és Blanc Cooks.
0: Molt bé. Doncs què he de dir? Escolteu, que tingueu un molt bon estiu i que acabi d'anar bé de treballar i bones vacances, macos.
20: Igualment, igualment a tots.
0: Adéu, cuideu-vos. Gràcies, adéu, que vagi molt bé. Adéu. Bueno, de moment jo pensava que fallaria avui, eh? Però...
2: Un cuiner sempre està preparat. Escolta,
0: què?
2: Moment de la cançó brusca.
0: La cançó brusca. Fes, tira.
2: Va, som-hi.

0: Jo no sóc gaire entesa de l'assumpte, però quan he tret el tema de Camp Rock a la reunió del programa, tothom ha dit sí, sí, sí. I el Marc Espejo, tècnic d'aquí del Versió Estiu, està cantant la cançó i tot.
1: Molt bé. Jo no he dit sí, sí, però bueno.
2: Jo tampoc.
0: No, només la gent jove. Escolta, mira, poso... Anem al lío. Home. Poso Camp Rock perquè l'actriu Demi Lovato tornarà a interpretar a la Michi Torres, que és el paper que la va catapultar a la...
3: El que pestañe se lo pierde.
0: Escolta'm,
3: de fet... ¿Quieres vender tu coche? Entra en antoniolovato.com.
1: No, estem parlant d'aquest, vale.
0: Vale.
4: Demi Lovato.
0: Sí. No. De fet, coincideix de nou la Demi Lovato amb els Jonas Brothers, que precisament el Joe és el seu ex. I bé, a Camp Rock 3, a la pel·lícula, el que sigui, els trobarem. Sorpresa.
1: Bueno, molt bé, doncs escolta'm, és el moment... És raro que no hagis comentat allò de que ens poses una cançó perquè vas estar Rack 105 i tot aquest rotllo.
0: Vaig estar Rack 105.
1: Ah, però sí? No ho has dit avui.
0: Perquè jo vaig combinant, m'agrada sorprendre.
1: Va, espiem, espiem. I és que avui tot això era un peu, volia el peu per poder espiar. Sí, acabo de baixar l'aire, perquè fa una calor. Va, qui l'identifica?
0: Això és Ana Mena?
4: Sí,
0: Madrid
4: sí,
0: City?
4: Tens tota la raó, Ana Mena.
1: És veritat, Ana Mena, però és en anglès.
0: A les 12, perdone.
4: Perdone.
1: Doncs escolta, aquesta l'Ana Mena està molt bé, que va sortir sí, l'OT, no? Ai, que va començar l'OT?
0: No, no? L'Ana Mena va començar la seva carrera amb bastants èxit a Itàlia, diria.
5: Si és un mena, més val que cardi el camp.
0: Sí, ella va començar amb una gran fama a Itàlia i de cop va aparèixer aquí.
1: Molt bé, doncs visca l'Anna Mena i visca Rack 105, però ara no hi ha ningú parlant. Per tant,
0: llàstima, l'Anna Yara.
1: Ja la trobem, sabem que ens vigila.
0: Algun dia coincidirem.
1: Anem al moment Guardino. Fot-li.
6: Guarnido. Guarnido. Però hi ha aquestes alçades.
1: Bueno, guarnit, com decorat. Bueno, endavant amb la mania del dia.
6: Més o menys. Per cert, Jonas Brothers, que són tres germans, tres guitarres i una única personalitat a repartir-se.
1: Bueno, ja estem recatats.
4: Molt bé, molt bé.
1: Bravo. Vinga. Aquest perrajada ho haguéssim dels nassos.
6: Sí, exacte. I avui vinc arrajada la persona que diu no, és que jo sóc molt sincer. I aquest personatge decidit convertir cada conversa en una auditoria emocional. I la seva sinceritat coincideix amb donar-te per sac. Es pensen que són el Doctor House, brillants i sense pes a la llengua, i en realitat tenen les neurones justes per cagar-se pel carrer. A veure si ara la sinceritat només funciona en una direcció. Són del mateix club de no, jo dic el que penso, oh. No, és que jo sóc així, sí, així d'imbècils. I després hi ha el de no, jo no tinc filtre. Mira, artefacte social, els filtres són bons. El de la piscina, per exemple, evita que anedis entre porqueria. I un filtre a la teva boca ens evitaria els teus pensaments de merda.
4: Déu-n'hi-do.
6: No, no,
1: de veritat, cal faltar d'aquesta manera?
0: Ha sigut sincer.
1: Cal ser en faltons, sí.
6: És per l'eclipsi.
7: Mira, esto que haces...
1: ¿Qué?
7: Voy a ser sincero. Es una puta mierda.
0: Ai, va, per favor, no parleu així. Si
7: seráis vestidos como payasos.
0: No cal parlar així. No. Podeu dir les coses d'una manera més elegant.
7: O sea,
0: no,
7: desde que estaba en Operación Triunfo que no veo cosa igual.
1: Risto Mejido.
7: Así que iros todos a vuestra casa.
1: No, vostè relaxis i calmis. I ningú l'ha convidat a venir aquí. I a més, és català, per tant, parli en català.
7: Mira,
1: fora, al concurs.
7: Hablaré como quiera.
1: Al concurs de l'acústica de Figueres.
7: Soy así de sincero y soy así.
1: Acústica de Figueres.
7: Por cierto, ¿qué edad tenéis, chicos?
1: Calla. Acústica de Figueres. Va,
7: jóvenes.
1: Que són dos quarts i un minut, coi, que hem d'avançar.
0: És tard.
1: Què és aquesta música? Què està sonant? Aviam.
0: Atenció, eh? Sí.
1: Ah, val, que no reconeixis, que sonava com una mica una cosa de sota, telefònica i fluixeta, i vaig en segon pla, dic, aquí se'ns ha colat un no sé què.
8: És la Fúmiga perquè del 27 al 30 d'agost torna a l'Acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país. Amb més de 40 concerts en tres escenaris del centre històric de la ciutat, amb zones gastronòmiques, actuacions al carrer, i sens dubte és una de les propostes més especials d'aquesta edició, és el concert de la Fúmiga, que està realitzant la seva gira de comiat. Així que serà l'última oportunitat de veure la banda en directe, ja que els seus concerts de València i Barcelona ja s'han acabat les entrades.
1: De veritat?
8: Sí.
1: Llavors, nosaltres què regalem, exactament?
8: Estem regalant un superpremi. El guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel de Figueres, amb esmorzar inclòs, que això sempre agrada, i a més podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: És meravellós, eh? Vull dir que la gent pot triar el dia que vol anar, pot triar l'acompanyat, pot anar-hi amb els Jordi Claret, si volen, si el Claret es deixa,
8: sí.
1: I per nocten allà esmorzen i tot el que sigui possible.
7: Perquè a veces no se deja.
5: Veient-lo esmorzar iogurt...
7: Que fort.
8: Per participar, els nostres oients ho tenen molt fàcil. Només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. Cada dia escoltarem tres acudits, escollirem el finalista del dia i el divendres serà el dia que resoldrem qui s'emporta aquesta nit d'hotel magnífica.
1: Home, magnífica. Doncs aleshores anem a escoltar Lívia de Sípia, que no t'he presentat. Hem d'escoltar els concursants d'avui, les persones sí. que... Sobretot, qui volia participar?
0: Que ho faci, magnífica...
1: Fins i tot, si van a Figueres i no van als concerts, nosaltres no ens xivarem. No. Però vaja, val la pena, perquè l'acústica de Figueres està molt bé. Però en tot cas, recordin el número 680707060, que ara és el moment de gravar l'acústica.
0: Exacte.
1: De passar a la posteritat, perquè després el posem per la ràdio, vull dir que és una cosa meravellosa.
0: És ara, és ara.
1: Endavant.
0: Anem amb el primer, amb el Dani.
2: Sí. I Antonio, què fas al soterrani amb aquesta depressió? Dius que m'he vingut avall.
1: Home. Bueno.
0: Anem amb la segona, amb la Sara.
9: Quin és el sumum d'un carnisser? Tenir un fill xoriço i un gos salsitxa.
0: I anem amb la tercera i l'última, la Nuri.
10: Què fa una vaca amb els ulls tancats? Llet concentrada.
0: Anem amb el finalista, no, del
1: bueno,
0: dia? Està complicat,
1: ja. Són curts, que això sempre va bé.
0: Això sempre agrada,
1: això sí
0: no?
1: Que ho agraïm, no?
0: Que siguin breus.
1: Cortito i al pie. Que demà posarem un acudit que dura 2 minuts. Però no és del concurs.
0: Ei,
4: com?
1: Ah,
4: eh?
1: Home, no.
0: Chan-chan.
1: Sí, tu saps quin vull dir, no?
0: On sí,
1: hi ha
0: algú,
1: el
0: algú,
1: quartel.
0: Algú sé.
1: Silenci, no es xiveu.
0: Calma.
1: Va, qui és el guanyador d'avui i que se'n va a dormir Figueres per la gorra? Per
0: doncs
1: la cara.
0: Qui passa a la final de divendres per entrar al sorteig i poder endur-se la nit d'hotel per l'acústica de Figueres és... Oh. La Sara!
1: Bravo! Molt bé, Sara.
0: Molt bé, Sara.
1: Val.
0: Recordeu que encara poden participar i ser un dels finalistes i guanyar aquesta nit d'hotel. Només han d'enviar una nota de veu al 680 70 70 60 amb el teu acudit preferit. I recorda que si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Bueno, doncs que ho facin i que no se'n parli més, no?
0: Sí.
1: Què voleu, repassar l'actualitat del dia?
11: I tant.
0: Home, ja, no, ja toca.
1: Home, tenim el Claret aquí. A veure de què anirà l'actualitat del dia. 4:05. El Jordi Claret, que ve endreçat tot ell d'informatius, que són la gent d'ordre.
4: Com estem? Bona tarda.
1: La casa i no de les tonteries que fem aquí dels titiriteros.
4: Paperassa, no.
1: Els titiriteros del programa. A veure, el repàs de l'actualitat, evidentment, ben encapçalat pel Jordi Claret, que és el nostre eclipsi diari, diguem-ne.
4: Eclipsi?
1: Bueno, l'anticlipsi.
4: Ara.
1: Queden menys de 24 hores. Bueno, poc més de 24 hores, perquè encara això és a 7:45, per tant, encara queda un dia i una mica més, perquè comenci un dels esdeveniments més esperats, més anunciats, més parlats, més tot el que vulguis, que és l'eclipsi total de sol. Catalunya ja està escalfant motors davant d'un escenari d'incertesa màxima. Ningú sap fins on pot arribar l'expectació per veure aquest fenomen únic i el principal perill, bueno, n'hi ha molts, eh? És que hi hagi un col·lapse total de mobilitat i també que no es vegi l'eclipsi. Això ens ho clarirà
4: després amb
1: el Nil aquí. Li farem mirar bé cap aquí.
4: A veure,
1: mira,
4: el Nil
1: caminar,
4: Ferrés.
1: Més, quin infern, eh? Sí.
0: Molt militar, eh?
1: Bé, caminar militar de Berga. Sí. És que toca la trompeta. Aquest noi toca la trompeta. Bé, en fi... Estem pendents d'això.
4: Veurem si el Nil ens porta bones notícies, però això, un dels perills, però també és el col·lapse a les carreteres. Per això Trànsit avui ha tornat a posar el crit al cel amb una última roda de premsa per ultimar tots els detalls del dispositiu. La premissa principal és que tothom qui pugui es mogui amb màxima antelació possible durant aquesta tarda o demà al matí. I a les hores més crítiques, a partir de demà, després de dinar, la idea és repartir al màxim el trànsit per les diferents vies. N'ha parlat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
12: Per anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls i el que seria Prades, recomanem l'AP2. Quan arribes a Tarragona, per desplaçar-te per Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el que recomanem és l'A7, especialment el que és Camp de Tarragona, Tarragonès, i també Baix Camp. Però recomanem l'A7 i no l'AP7. L'AP7 pot anar ja una mica més cap
1: a... A veure, si es parla mentre està el senyor del tall de veu, després passen aquestes coses, eh? Oi?
0: A veure, espera,
1: i una altra cosa, a l'AP7, o sigui, no cal que hi hagi un eclipsi perquè el trànsit vagi com una porqueria. Has d'anar escrivint forats, has d'anar escrivint caminers suïcides... No sé si és el Clapés o el Basté que diu que allò és Mad Max, però una mica sí que és veritat, eh? Però vaja, la Miel Dixit, la Miel Mana, i ja està.
4: Ah, i a més, la Miel també ha recordat que abans, durant i després dels segons d'aquesta apagada total, és obligatori, atenció, engegar els llums del cotxe si s'està circulant. Els Mossos també desplegaran un dispositiu de màxims. Hi haurà 700 efectius, dels quals 180 seran agents de trànsit. La policia avisa que estarà especialment atenta a controlar que ningú aparqui els vorals de les carreteres. La cap de Comissaria General de la Mobilitat dels Mossos, Mònica Lluís, explica que els efectius es dedicaran sobretot a fer desviaments davant de possibles col·lapses i remarca també la importància de no aturar-se en els vorals de les carreteres.
11: L'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària, i en aquest cas doncs, no, vull dir, no hi ha preu. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència, i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
4: El telèfon 112 reforçarà un 15% la plantilla davant la previsió d'un augment de trucades d'entre el 10% i el 15% entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre.
1: Doncs, més enllà de les carreteres, les autoritats també vigilaran de ben a prop els espais naturals, que clar, és un lloc on també tot Déu anirà a treure el cap cap allà.
4: Sí, l'eclipsi coincideix amb un episodi d'altes temperatures i, per tant, també hi ha molt risc d'incendi. Per això, Protecció Civil demana ser molt prudents al bosc. Ho ha explicat al Món Arracu, la sotsdirectora Imma Soler.
13: Pot ser que busquem una adreça i que vulguem anar per un camí i que el Maps ens indiqui un camí, però hem d'estar al cas, pot ser que aquell camí per algun motiu estigui tallat i hi hagin instruccions. Recordant això, que quan una autoritat ens demana una mesura és perquè hi ha una estratègia de la situació i que d'una manera global es veu que és el millor que podem fer per afrontar aquell risc.
4: D'aquí molt poca estona, a partir de 6:15, el president Salvador Illa serà a Lleida per donar el primer tret de sortida a l'eclipsi. Després, a les 8 del vespre, també protagonitzarà l'acte institucional des de Tarragona.
1: Bé, tenim el Nil Ferrés aquí, que el saludo.
14: Mm-hmm. Bona tarda.
1: Nil, ets la persona més desitjada en aquests moments a Catalunya.
14: Carai.
1: Calma. Vull dir,
0: em torno boja.
1: Bueno, prou, de veritat. Volem saber...
0: Em torno boja!
1: Però uns minutets encara, que volem acabar d'explicar un parell de coses, perquè primer ens ha cridat molt l'atenció això que explicaves a la gent del president 24 hores abans de l'eclipsi, fotent-li ja, eh? Vull dir que és una cosa ben curiosa.
15: Bona tarda, Girona. Sí. Avui és un dia històric perquè el president de la Girona del Sud, Salvador Illa, està donant trets de sortida de l'eclipsi de les nostres vides.
1: Què? L'eclipsi de les nostres vides. A veure, senyora Paneque, quina obsessió que té la gent de Girona amb Girona, això per començar?
0: Sí, perquè no us ha sorprès que digui Girona del Sud.
1: I vol dir que no queden massa hores per l'eclipsi com per començar a donar trets de sortida?
15: Bé, és una decisió estratègica, Pere. El truc és que si vols arribar a algun lloc a Catalunya, més val sortir un dia i mig abans, es posa impossible, si no.
1: Sí, però a veure, un moment, no seria, això no és la seva feina, precisament, que funcioni tot bé, garantir la mobilitat, etc, que vagi tot bé.
4: Per què riu?
1: I fa gràcia. Que collons, que la portaveu li faci gràcia.
15: Ai, t'imagines, quin xist. Sí. Això voldria dir que estaria negligint les meves funcions. No, però vull aprofitar per anunciar el dispositiu desplegat per demà per evitar aglomeracions.
1: Ah, doncs va, endavant, endavant el dispositiu, sisplau.
15: Mira, per evitar tant les aglomeracions i cues com lesions oculars derivades de mirar l'eclipsi, el govern garantitzarà la circulació de cap tren i zero carreteres disponibles.
1: Però què és aquesta? De veritat, o sigui, el dispositiu de mobilitat és impedir la mobilitat de la gent? És això? Estem parlant d'això?
15: Ai, ho has entès a la perfecció. No semblaves tan espavilat quan no et vaig conèixer. No hi poden haver problemes de mobilitat si no hi ha mobilitat.
1: Bueno, aviam una cosa. I si no això, bueno, clar, vist així, si no hi ha mobilitat, no hi ha mobilitat. I si algú té una emergència, què farà?
15: Vaja, sembla que la connexió es talla. És que estic passant per un túnel.
1: No, va,
15: per
1: què? No fot que està tornant a triturar. Ara està triturant el telèfon, de veritat.
15: Què diu?
1: Sí.
15: Què diu?
1: Que no, que no estarà triturant el telèfon.
15: No vam triturar les proves PISA i clarament no estic triturant aquest telèfon.
1: Vale. Però una vegada que triturar altres és trossar la taula de l'estudi. Va, prou.
15: Collons de la bateria.
1: Ja. Va, més enllà d'això... Silenci. Més enllà d'això hem de tornar a parlar de les ulleres. També tothom està pendent de veure les ulleres per l'eclipsi. Resulta que van molt buscades i hi ha molts establiments on estan totalment esgotades.
4: Sí, en aquests últims dies moltes òptiques, farmàcies han hagut de renovar l'estoc i alguns distribuïdors ja s'han quedat sense ulleres que han de ser, recordem, homologades. Al voltant d'això, l'Organització d'Usuaris i Consumidors Facua ha alertat que hi ha estafes i que hi ha alguns models amb irregularitats, com els 6 que ja s'han retirat del mercat, que són de les marques SP, Aker Professional, Pelispan, Homenaje, Orro i Opticalia.
15: Set of litats.
1: Què?
15: Digues. Acaba frases, no, si vols claret.
4: No, aquests models que no estan al mercat, sí. I que, per tant, no us les poseu, si teniu ulleres d'aquestes.
15: Se t'ha oblidat la meva marca.
1: No faci promoció.
15: L'Actòptica, que és completament homologat.
4: No.
15: Ara amb el codi versió, teniu 50%.
4: Doctora Olivia, les cerques a Google sobre aquestes ulleres solars s'han disparat els últims dies, han crescut, atenció, un 500%. 90%.
15: Gràcies a mi.
4: A més, calla, també han crescut un 250% les consultes sobre com fotografiar el fenomen de manera segura. Recordem que són imprescindibles per veure l'eclipsi, sobretot durant la llarga estona que vagi creixent, és a dir, mentre la Lluna vagi tapant el Sol i després quan la Lluna també vagi marxant. que llavors ja s'estarà ponent. Si no es mira amb ulleres, el fenomen podria provocar taques, vista borrosa o fins i tot ceguera.
1: Doncs que la gent vagi en compte. A aquesta hora podem parlar amb un dels establiments que ha quedat totalment sobrepassat, vaja, tots han quedat sobrepassats per la febre, per les ulleres de l'eclipsi. Saludem a l'Adrià Cerezo, de la farmàcia Ros de Olano, de la Vila de Gràcia, de Barcelona. Bona tarda, Adrià, com anem?
14: Hola, bona tarda, bona tarda.
1: Som uns interessats, només volem saber si us queden ulleres o no.
14: Home, doncs la veritat és que ara mateix encara ens en queden.
0: Ep.
14: Però estem rebent un allau de trucades que no et puc assegurar que d'aquí una o dues hores se'n segueixi tenint.
1: Home, després d'haver-ho dit per la ràdio, a veure, missatge de socors per la gent de Barcelona.
15: Poseu el meu telèfon,
16: no,
15: que
16: no,
15: jo us ajudo.
16: No, les teves no.
1: O és informació confidencial, la podem dir quantes en queden més o menys a la farmàcia?
14: No sé si prefereixo no dir-ho, la veritat.
1: Hosti. No. Bueno, caram, aquí...
14: De moment en tinc.
1: De moment en tens. Oh, aquí hi ha un mamoneu o alguna cosa rara, però vaja, farem com si no haguéssim sentit. Ara digue'ns una cosa, la veritat, com ha anat tota aquesta setmana i aquests dies previs i tota la bogeria de la gent? Són moltes trucades, és gent personant-se, és gent de fora...
14: Increïble. Sí? Mira, nosaltres som una farmàcia petita, que estem aquí al Cor de Gràcia, sí. I no ens esperàvem per res del món una setmana com aquesta. Al principi sí que senties molta gent que deia... No, jo no miraré l'eclipsi, jo passo, però entenc que la pressió social pot i ningú es vol quedar sense les seves ulleres homologades, no? I tinc molts companys farmacèutics com el Genar de la farmàcia Esteve Igualada que es troben exactament en la mateixa situació, desbordats i bueno, fent el que podem.
1: Caram, no sé, a mi l'única comparació que se m'acut, però clar, és molt un salt d'escala molt bèstia, seria tot el sideral que hi ha, el líquid hidroalcohòlic, el gel hidroalcohòlic Covid i tot el tema mascaretes, la pressió que hi havia, salvant-me les distàncies, heu notat una sensació com aquells dies, que clar, aquest dia va ser molt llarg en el temps i hi havia la vida de molta gent en joc, no? És un cas diferent, però una mica és aquesta sensació o com va anar? Com està anant?
14: Sí, tal qual dius, la sensació és la mateixa. Es viuen igual i només es parla d'aquest tema. Sí que, no, òbviament, no, les vides no corren en joc, però la sensació és la mateixa.
1: I us heu trobat algú allò molt estressat o com molt histèric, d'en plan de, va, sisplau, donem unes ulleres perquè... Bueno, clar, tot en queden encara, vull dir que en tens per donar,
14: sí.
1: Però de gent desesperada que digues que vull veure l'eclipsi i no sé com fer-m'ho i, si no, no hi haurà manera.
14: Clar, jo l'únic que dic és haver-ho pensat abans, no es pot fer una altra cosa.
15: Serà una pena, tots són morts i totes les ulleres al carrer.
1: El farmacèutic no amenaci el farmacèutic ni dir coses res. Perdona, que tenim aquí una professora que s'inventa una mica les coses. Doncs, Adrià, escolta'm, et preguntaria quantes ulleres calculeu haver venut, però si abans no em vols dir quantes te'n queden, no em diràs quantes n'heu venut, no?
14: Uf, doncs ara mateix, a veure, no et puc dir una cifra exacta, però et puc assegurar que moltes més de les que ens pensaven. Jo calculo que més de 1.000 i llargs.
1: I una cosa, el majorista de les ulleres és el mateix per totes les farmàcies de Barcelona, / Catalunya, / província de Barcelona, o va per diferents puestos i hi ha diversos proveïdors d'això?
14: Doncs hi ha diferents proveïdors, però sí que des de qualsevol província doncs pots contactar amb qualsevol proveïdor, però hi ha diferents.
1: Molt bé.
14: Sí.
1: Doncs, Adrià, de la farmàcia Ros de Olano, de la Vila de Gràcia, que acabi d'anar bé la tarda, si es presenta algú de part de RAC1, fes una mica de descompte, i ja està.
15: Ja res per la prova.
1: Que et vingui de part de la ràdio. Que vagi molt
14: perfecte.
1: Bé. Cuida't, que vagi molt bé. Adéu. Bueno, ulleres a banda, que ja heu vist com està el pati, ja està tot pràcticament a punt per demà, que és un dia farcit d'activitats per tot el país, perquè al final també t'has de prendre com un dia alegre, com una festa, no? Coi, 12 d'agost, la gent està de vacances, doncs anem a disfrutar, al marge del moment concret de l'eclipsi. I mira, el Nil, que és com bona persona, fa que sí amb el cap,
17: I tant.
1: Veus? Què passa?
17: S'ha trencat la doctora.
15: Palo que nos queda de convento.
1: Sí.
15: Me cago
1: en silenci, que són la claveguera.
4: Són activitats, a més, durant tot el dia, Pere. Per exemple, a Barcelona es fan activitats especials per l'eclipsi al Castell de Montjuïc o al Cosmocaixa, on els visitants podran viure una experiència immersiva sobre el fenomen. Més enllà de la capital, també hi ha activitats programades al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, a la Noguera i a Prades, per exemple, al Baix Camp, on s'hi està fent el festival Eclipsi. I fins i tot una visita guiada a les Llàgrimes de Sant Llorenç. Finalment, a Montbrió del Camp, també al Baix Camp, es farà una activitat que es diu Els Mites del Cel, un viatge per les estrelles, al Cinema Nou, i a la Fatarella, a la Terra Alta, també hi haurà música en directe, tallers i xerrades, tot el dia relacionades amb
1: l'eclipsi. I perquè entengueu fins a quin punt estem tornant com boixos amb l'eclipsi, a les Illes Balears, atenció, s'estan oferint nits d'hotel a 3.500 euros i paquets exclusius d'experiències per 200.000 euros.
4: Un negoci a l'abast de poques carteres. Són paquets que ofereixen alguns hotels de Mallorca i de Menorca amb l'etiqueta d'experiències astronòmiques de luxe. Inclouen vols en jet privat, en globus o passejos en llots exclusius i xefs privats. I pels qui només busquin una habitació amb bones vistes per veure el fenomen, que a les illes es veurà perfectament, la nit cotitza, com deies, per sobre dels 3.500 euros, tot i que la majoria d'establiments ja tenen el cartell de complet penjat des de fa setmanes.
1: Doncs tu, agafem el jet privat, el que sigui, que ara que estem això amb el jet privat acabem de veure aquí per Telecinco, que és la nostra font principal d'informació. L'emir de Qatar, no l'emir de la Barceloneta, l'emir de Qatar ha agafat un jet i s'ha plantat a Mallorca per veure l'eclipsi des del seu iot, oi que hem vist això fa uns instants?
4: Jo veig Haaland.
1: No, perquè han canviat de tema. Però vaja,
7: si lo estaba recibiendo, que guay.
1: No l'està recibiendo.
7: Claro.
1: Bueno, en tot cas, com sempre, l'hostaleria aprofita tota aquesta mena d'esdeveniments per intentar pujar, inflar els preus i...
15: Però vamos a ver.
1: El seu agost.
15: Mamarracho.
1: Però t'ha faltat.
15: Cabeza de naranja.
1: Prou,
15: de maracuyá.
1: No. Mamarracho no. Pare d'insultar.
16: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Sí. Allà ell.
1: Allà ell.
15: Allà ell.
16: Allà ell.
15: Allà ell. Allà tu, Pere.
1: Prou.
15: És el mercado. Si tu no puedes pagarlo, pues no critiques.
1: Molt bé, doncs ho critico. Però no és que ho puguem pagar, és que, o sigui, nosaltres estarem fent un programa especial i, a més, no necessitem cap hotel de luxe per veure l'eclipsi. Anem allà, un lloc que es vegi ponent, i ja està.
15: Pues muy bien, pero a mí la Comunidad de Madrid me ha proporcionado un ático en Palma de Mallorca para poder disfrutarlo al 100%.
1: Com?
15: Con ensaimada de
1: Madrid
15: desayuno.
1: Ha comprat un altre piset per anar amb la seva parella.
15: A ver, no me seas hijo de fruta, cocoloco. No es un ático para vivir, es un ático observatorio para hacer reuniones institucionales y solo ver el eclipse. Para nada iré con mi novio y 15 botellas de vino.
1: Va, ja un moment. A veure, i quant li ha costat? Salud. No li haurà costat 6 milions d'euros, també, com el de Madrid?
15: No, 13 millones.
1: Com?
15: Pero cuando nada, 13 millones, un módico precio, pero cuando pase el eclipse, lo venderemos y donaremos los beneficios a Yael, para que se compre ropa nueva, que vaya pintas
1: bueno,
15: millera. Bueno,
1: senyora Ayuso...
15: Lleva los mismos pantalones desde hace 5 días. Gaudeixi
1: de l'eclipsi i moltes gràcies.
15: Allà
1: ell. Fora, allà ja tu. Està. Moltes gràcies.
15: Allà todos.
16: Va. Allà ell.
1: No, prou. L'hora de la veritat. El Nil Ferrés.
0: Fa una cara, el Nil.
1: Pot ser que ahir, abans de la previsió del temps, anéssim a publicitat, per mantenir l'interès. Però, bueno, no em contestis amb el cap, tio, que això és ràdio. No, però ell fa que sí amb el cap.
4: Jo va dic passar. Que sí, jo dic va que passar, sí.
0: Jo crec que el Nil ara veu mapes.
1: El Nil no
4: el
1: dorm
4: somio,
0: per culpa somies,
4: el Nil tremola, ja.
1: Mira, hi ha arribat el nostre convidat, no l'havia vist. Hola, Jofre, què tal? Com va? Fa molt que has arribat?
18: Hola a todos.
1: Sí? Bueno, Oi que ens hem entès, ja, ell? No, res, que ha passat una coseta que ens acabem de donar d'ara. Tranquil, no em miris, no em miris amb aquesta cara, no pateixis.
4: Ha fet el gest de...
1: Sí, ha fet el gest de... Ha fet les banyes a... Bona nit, malparits, de roquer, quan justament ell... Bueno, ara sí que ve del rotllo cop de rock, però ell més aviat és un senyor de la cosa, de la clàssica, de la... Bueno, ara ja ho aclarirem. Es diu Jofre, per no dir el cognom.
15: A mi m'agraden molt.
1: És un que t'agrada...
15: Ah, sí? Els gofres.
1: No és això. Va, Nil, vols que fem la previsió meteorològica?
4: I tant.
1: Espejo, però s'ha de facturar en aquesta casa. Si no, com es paguen les factures? Com paguem l'aire condicionat? Va, uns anuncis i de seguida la previsió del temps.
19: Versió estiu, amb Pere Mas.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
21: Bon Preu i Esclat.
22: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Medishore.
26: RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten
2: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
3: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
2: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
5: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
1: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
6: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
1: Calli, dona, no exageri.
3: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Bueno, hem deixat a Catalunya un enjòlit per saber què passarà demà. Jo crec que no sé si és pitjor aquesta previsió, la de l'eclipsi, d'un Sant Jordi, d'una final de la Champions que jugués al Camp Nou, no sé quin, d'un casament, que ve algú i diu un caso, però tu ens has de dir la veritat a la mesura que sigui possible perquè queden 24 hores llargues. Per tant, comencem per nosaltres, ja que fem el programa especial des de Roquetes.
3: I tant.
2: I l'explicarem als nostres estimats oients. El veurem o no el veurem bé?
3: Doncs ara mateix, amb l'última actualització dels models, sembla que en algunes zones de Catalunya podem patir més per aquesta observació a causa de núvols. Vaja. Pel que fa a Roquetes, que és la zona on des d'on emetrem el directe, doncs el que ens podria fer patir podrien ser els núvols alts que tindrem algunes hores abans de l'eclipsi, però sembla que al llarg d'aquella estona concreta es retirarien cap al mar. Ara bé, el que pot fer patir una mica més és les nuvolades que podrien aparèixer cap al sector de la Serralada Ibèrica, tot l'entorn de Terol, que és on ens poden dificultar aquest horitzó de visibilitat des del punt on ens trobarem. De tota manera...
2: Ens fotem un Valium, de moment, i ens ho...
4: La cara...
5: Jo, de moment, ho estic entomant.
6: La cara és un poema, senyora Gisela.
2: No, a veure, potser, si no hi ha l'eclipsi visible 100%, no morim, que és la teoria.
4: És veritat, Olivia!
2: Potser salva la mort,
7: aquesta
2: això.
7: Possibilitat em Val. Sembla que no és no, probable.
2: Molt bé. Val, aleshores, per tant, hi ha dubtes i que la gent es tranquil·litzi. Demà ho expliquem millor i també depèn del punt del país.

0: On?
1: A Tiana.
2: Alguna cosa més, Nil, que tinc aquí Colòmbia, Ceuta i un parell de coses més per explicar. I són les 5 gairebé i anem tard i tinc el pobre Jofre esperant fora, el dels esports que no sé què li passa.
3: Parlem una mica del que tenim a hores d'ara. Vinga, si voleu. A hores d'ara ja tenim alguns ruixats actius al nord del Ripollès, de la Cerdanya, i és que al llarg de la tarda se n'aniran desenvolupant alguns més que poden afectar sobretot el terç nord. Hi ha avís del Servei Meteorològic de Catalunya per a totes aquestes comarques del terç nord, sobretot Ripollès i Garrotxa, on es pot superar la intensitat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant són xàfecs localment intensos i en alguns casos poden anar acompanyats de calamars, pedra o algunes fortes ventades.
0: Per tant, i el sábado por la tarde noche a eso de las 10 en Majorenys del Vendrell.
2: No li contestis, si vostè calli.
0: Majorenys.
2: Tanca-li el micro.
0: Cafè Majorenys. Sí,
2: escolta'm.
0: A eso de las 10.
2: Va, que són les 5 i tenim molts temes per resoldre. Demà atindrem tot el dia.
0: Volo a l'aire libre.
2: A Roquetes, vol dir que ja ho aclarirem demà.
3: Ui tant,
2: vinga,
3: estarem pendents.
2: Adéu-siau, canviem tot demà de qüestió. Un minut i seran les 5, anem una mica tard. Disculpes als companys d'informatius, que avui ens han despistat un pèl més del que toca. Més enllà de l'eclipsi, estem molt pendents de la tragèdia a Colòmbia. Recordeu que ahir va haver-hi un terratrèmol fortíssim quan allà començava el dia, de magnitud 7,4. Va sacsejar el país i va deixar un balanç d'almenys 181 morts i 3.300 ferits. Els equips de rescat estan treballant a tota màquina per mirar de buscar víctimes, sobretot supervivents, per allò que van passant els dies i puguin aguantar. Són hores crítiques, com ja hem viscut amb l'experiència del terratrèmol de Venezuela, i encara centenars de desapareguts, dels quals 164 tenen passaport espanyol. Desplacem-nos sobre el terreny, anem ara mateix cap a Colòmbia amb l'enviada especial de RAC1, l'Elisabet Cortiles. Bona tarda, Elisabet.
4: Hola, bona tarda. Mira, ara que aquí el president del país, Abelardo de la Espriella, acaba d'arribar a l'eix cafeter, s'ha desplaçat aquest matí des de Bogotà i en pocs minuts visitarà el municipi de Pereira i després anirà cap a d'altres localitats com Armènia, que recordem ja va viure un gran terratrèmol al 1999 quan van morir un miler de persones. Aquestes dues ciutats podem dir que són la porta d'entrada a la zona cafetera, és la regió turística per excel·lència de Colòmbia, patrimoni de la humanitat per la UNESCO, i per això cada any la visiten desenes de catalans. La pitjor part, però, se l'ha endut la ciutat de Cali, està una mica més allunyada de l'epicentre. Allà és, de fet, on hi ha més víctimes mortals, 95 de les fins ara oficials, 181, i el seu alcalde, Alejandro Eder, posava xifres a la tragèdia.
5: 95 personas muertas, 949 heridos, 86 rescatados, 239 atrapados, 56 edificios colapsados, subimos de los 40 y pico que teníamos registrados ayer. La mejor noticia de la noche es que nos siguen llegando rescatistas, ya nos llegaron los de Bogotá, nos llegaron 100 rescatistas adicionales de las fuerzas militares, del ejército, de la armada.
4: Ara mateix, de fet, a Cali, els equips de rescat treballen per alliberar una vintena de persones vives que estan atrapades en un mateix edifici ensorrat. Quan fa poc més de 24 hores de la gran sacsejada, el país concentra els seus esforços en recollir menjar i medicaments per als damnificats. Hi ha 3.000 persones registrades com a desaparegudes en la web Colòmbia Te Busca, que la mateixa ciutadania ha creat per trobar els seus familiars.
2: Molt bé, doncs escolta'm, moltes gràcies per aquesta última hora, Elisabet Cortiles, i força per anar afrontant tota aquesta tragèdia. Que vagi molt bé, adéu-siau.
4: Gràcies,
2: fins ara. Un altre punt tràgic on també l'actualitat ens hi porta és Ceuta. Allà el govern espanyol té entre cella i cella negociar amb el Marroc el retorn, diuen, de tots els menors que van creuar la frontera.
6: Segons l'executiu espanyol, els contactes amb el Marroc són freqüents i ara s'estaria mirant d'accelerar aquesta repatriació. Tot i que, mentrestant, almenys hi ha 1.527 menors, que són els que estan registrats malvivint a la ciutat autònoma de Ceuta, on els serveis socials continuen tensionats. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, marca com a prioritat que puguin tornar amb les seves famílies al Marroc.
7: Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos. Todos y cada uno de los menores, esa es la prioridad, la línea de trabajo que estamos llevando a cabo con el gobierno de Marruecos en distintas conversaciones que estamos teniendo a todos los niveles. Y Marruecos también coincide con esta idea, con el gobierno de España.
6: A banda d'això, continua sobrevolant la possibilitat d'una nova entrada massiva de persones a Ceuta aquest dissabte, dia 15 d'agost. Però sobre això, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha estat clar.
2: I quan es diu està clar, ha estat molt clar, fixin-se.
8: Que no arriesguen sus vidas,
1: su dinero.

0: su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo.
1: Álvarez ha recordat que a Ceuta hi ha un doble control fronterer, un a la frontera en si i un altre a la sortida de la ciutat autònoma, tant per aire com per mar.
2: Doncs aquesta és a hores d'ara l'actual situació de la crisi de migrants a Ceuta i vaja, a mesura que vagi avançant la qüestió, Edu, doncs anirem parlant-ne tranquil·lament i estarem atents al que vagi proporcionant. De seguida anem als esports, que ja veig el Martí aquí, però abans hem d'acabar de comentar la situació de Ceuta, perquè és una situació tensa, la veritat, és una situació complicada.
3: Una situació, desde luego, tensa, mi queridísimo Pere Mas, socialista. Ahora mismo la playa de Ceuta está llena de gente cogiendo sitio para ver el eclipse más progresista de la historia.
2: No, es progresista el eclipse, la verdad, no se inventi.
3: A ti no te puedo pillar por sorpresa, Pere, tienes razón, cuando dices que no eres socialista. No, eres un socialista.
4: Ya siempre he sido del PSC.
2: Ah, prou, ya está bien, adeu, gracias, retiris.
3: Podéis estar todos tranquilos que Pedro Sánchez pilota.
2: ¿Com?
3: Pedro Sánchez pilota.
2: Ah, vale, muy bien.
3: Está todo controlado.
2: Ah.
3: El día 15 mandaré un arma de disuasión en caso de... En caso que Marruecos, pues, quiera volver a mandar migrantes a Ceuta.
2: ¿Y quién es esta arma secreta?
3: ¡Fácil! ¡El barco del Piolín!
2: No, ahorita...
3: Sirve tanto para disuadir a gente que quiere ser española como para gente que quiere dejar de serlo.
2: Mira, no m'havia fixat en això, però té la doble funció. Per ser l'últim cop que es va fer servir, no va acabar ningú content, ¿eh? Ni els que estan dins el Piolín ni els que estan fora el Piolín.
3: Y tanto. Allí dentro los militares desplegados no se van a dar cuenta que les han denegado las vacaciones. ¿Quién no querría estar dentro del barco del Piolín de vacaciones?
2: Bueno,
3: ja él.
2: Ja està, jo? Va, deixa-la
5: no,
2: ja.
5: Per favor, tenim molta feina. Va,
3: quieres ver a Piolín?
2: No,
5: per favor.
2: Va. Mira, a l'Oriol Montfort li ha fet gràcia. Hola, Montfort, com estàs, maco? El tenim aquí fent coses rares. El coneixeu, no, l'Oriol Montfort?
5: Sí,
2: bueno,
5: sí.
2: Aplaudiment.
6: Tècnic de la casa.
2: Està tècnic de l'estiu.
6: De les nits.
2: Molt bé, un grande. A veure, els esports, no? Temps afegit. Va, noi, que aquí tard hi vol ploure. Són les 5 i 5 de la tarda.
6: És maca aquesta sintonia, eh?
2: T'agrada? Puja, molt. Puja. Espero, puja, puja.
6: Sí, per mi. Perquè ens sobra el temps, no?
7: Sí. Sí.
2: Molt bé.
8: Oh,
2: vale, vale, vale. Doncs vinga, no se'n parli més. Vols que la tornem a posar? També hi ha la Marta?
6: Espectacular, això.
2: També hi ha la Marta? Quanta gent que hi cap a d'ell. Va, explica'm el temps afegit d'avui. Què hi haurà?
6: Temps afegit. Avui parlarem sobre Julián Álvarez.
2: Sí, aviam, sento raro.
6: Sí.
2: Hola, hola, me se siente...
6: Canviem de micro.
2: Ara. Bueno, passa't els dos i ja així funciona.
6: Els dos de cop.
5: Ole!
6: Com si fos una roda de premsa, això.
2: Sí, que s'està rebotant aquí a la camarada. Et diu que els dos de cop no.
6: Ah, no? Ah,
2: no. Digamos que...
6: Aquest.
2: Bueno, un...
6: El de l'esquerra, molt bé.
2: El de la teva esquerra. Perfecte. Aviam, temps afegit a les 7 de la tarda. Avui un temps afegit carregadet, com sempre, eh?
6: Sí. Julián, sí. Julián Álvarez és el nom de la tarda,
2: sí.
6: Perquè avui s'ha presentat a la ciutat esportiva de Majadahonda, però arriba tard.
2: Què? No. Expressament?
6: Aquí està el dubte.
7: Això amb Flick, cuidado.
6: Amb Flick no passaria, això.
2: Amb Flick ja l'hauria castigat o l'hauria tornat a enviar a casa? O l'hauria fotut seure sobre les begudes? Com era allò que havia fet el Dion? Que el va fotre seure sobre les begudes refrescants?
5: Sí, no, damunt la nevera, aquesta.
2: Damunt la nevera, sí, sí. Castigat, això. Sí. En fi... Et veig molt content, per això del...
6: Sí.
2: Bé, doncs, escolta'm, no? Si estarem així fins al 28 d'agost, ja t'ho dic jo.
6: És que en clau Barça les notícies són molt bones.
2: Jan, sisplau, fitxeu el Julián, que tenim... Però demano, sobretot, que tenim l'eclipsi.
6: Demano, si de cas dijous o avui.
5: Passats en poc.
2: No, tampoc.
6: Més coses.
2: Què més?
6: Parlarem sobre el documental de Mourinho, que avui ja s'ha estrenat.
2: Ah, a Netflix, eh?
6: Sí, de fet, la pregunta va per aquí.
2: Ah, sí?
6: I farem la prèvia sobre el partit de demà de Barça femení, també.
2: Caram, molt bé. Què? Ah, ja no et queixes ara, eh? Aitana, bona tarda.
9: Que fort, bon matí.
2: No, bona tarda, que
9: ja,
2: són les 5 i 5.
9: Per fi, bona
2: 7.
9: Tarda.
2: Bé,
9: I que doncs, sí. Dediqueu al Barça no,
2: demà
9: Madrid,
2: tindrem la Clara Rodergues, sí. Ho he dit bé, oi?
6: Sí.
2: Al camp.
5: Molt bé, ho has dit, Clara, sí, sí.
2: De memòria, que
9: ho posareu a 58, també?
2: No, posem quan en surti. Bueno, és igual, tira. I l'enquesta?
6: L'enquesta.
2: I, bueno, en qui parlem avui, qui ve a debatre?
6: Doncs mira, avui t'ho farem format dada jove, perquè són dues noies.
9: Home! Home!
2: Mira, Aitana. Sí, és un dia rodó, eh?
6: Les dues comencem per la lletra L.
2: No, ara comencem a fer el tantó.
6: Segueixen una... per la A i acaben per la A, també.
2: Bueno,
6: Laia.
2: Laia
6: i Laura. Laia Cervelló i Laura Paricio.
2: Molt bé, dues grandes, bravo! I la pregunta ja ventilem el butlletí de les 5, va.
6: La pregunta l'hem fet perquè avui s'estrena el documental sobre Mourinho i us hem preguntat, us el mirareu? si és un personatge fascinant, no, ni de broma, que es dediqui a entrenar o no es menja les torrons.
2: Molt bé, doncs que contestin els estudiants una d'aquestes quatre opcions.
4: Cuidadito, porque a veces los torrones
6: son bons,
4: se atraganta uno y muere ahogado.
2: Vinga.
4: Gafitas, ves con cuidado.
2: A vostè ja el sentirem a la cinta.
4: Menos mal que vienen hoy dos niñas. Joder, que sois más feos que un pie.
2: Calli.
8: Que
2: volem entrevistar el Jofre Verdolet, que és el nostre convidat d'avui, és un fenomen de la música, que farà un musical que a tu t'agradarà molt.
6: Quin musical?
2: El Cop de Rock.
6: Ah, sí, és molt xulo, i tant.
2: Home, clar, segur...
4: Todo lo que no sea Julio Iglesias és una basura.
2: Bueno, però abans va el butlletí de les 5. Fom-hi, som-hi. No, i espera, que ara diré una cosa que ara fliparà. No? Allà al quarto fos d'informatius tenim... Va, calleu. Tenim el Jordi Casals. Bona tarda, Jordi.
10: Bona tarda.
2: Com estàs? Que sempre es queixa quan li dic coses. Sempre és una mica el respondent d'informatius, sí o no?
10: Bueno, tinc aquest, se m'ha encarregat aquesta tasca.
2: Aquesta tasca. Doncs avui m'he donat una cosa.
10: A veure.
2: Sobre la teva persona. Que, tu coneixes el Cristian Trepat, de TV3, que és un jefe d'allà, que bueno, mana molt
10: no,
2: a la tele?
10: En absolut.
2: És que et sembles molt el Cristian Trepat. Avui me l'he donat, sí, quan he passat per informatius, que tinc vingut allà a parlar del dispositiu. Llavors, busca l'internet, Cristian Trepat, és el com el... És que ara em renyaran, perquè
6: Trepat.
2: És... No, Trepat, que és com cap de... Bueno, és molt jefe d'alt, molt de tot de la tele, i d'allà del CPA i també del CEI. De tot, que mana molt, de veritat. Digues com el número 3 de la tele. Vull dir que si un dia voleu fer un programa, li podeu demanar amb ell. Doncs tens molta retirada amb el Cristian, fixa-t'hi.
10: Ho buscaré.
2: Vale, i el Joan Ferrer, que és el d'esports, no sé qui et sembles tu, Joan.
6: L'home alt, és l'home
2: alt. Ah, és l'alt.
5: S'ha presentat avui el Joan Ferrer.
2: Com és que hem anat a parlar amb ell avui? Ah, sí, però és el que s'ha mirat una mica això de Netflix i del Mourinho.
10: Exacte.
2: Molt bé. Doncs vinga, ara ja que tenim situats els dos personatges, en què... Aviam si endevineu de què va, el butlletí, on què comença, amics i amigues. Doncs sí, efectivament. Alguns municipis del sud i l'oest del país comencen alerta a restringir l'accés als espais naturals de cara a l'eclipsi de demà.
10: Sí, alguns pobles com la Granja d'Escarp al Segrià ja han començat a prendre mesures davant l'allau de visitants que preveuen per aquests dies. Aquest matí ja s'han tallat alguns camins per frenar l'entrada de vehicles i persones als espais naturals que tenen un risc d'incendi elevat. A més, aquest vespre es tancarà l'accés als parcs naturals dels Ports i el Montsant. Precisament, aquest risc d'incendi és una de les preocupacions de les autoritats. Demà les temperatures es tornen a enfilar i Protecció Civil ha fet una crida a extremar les precaucions a l'entorn natural. N'ha parlat a RAC1 la sotsdirectora del COS, Imma Soler.
11: Pot ser que busquem una adreça i que vulguem anar per un camí i que el Maps ens indiqui un camí, però hem d'estar al cas, pot ser que aquell camí per algun motiu estigui tallat i hi hagin instruccions. Recordant això, que quan una autoritat ens demana una mesura és perquè hi ha una estratègia de la situació i que d'una manera global es veu que és el millor que podem fer per afrontar aquell risc.
10: Un altre dels grans reptes que planteja aquest eclipsi és la mobilitat. Per això el Servei Català de Trànsit recomana fer servir vies alternatives per arribar al sud del país. En aquest sentit, també hi haurà restriccions pels camions i no es descarta tancar algunes sortides de la P7. Tot plegat en un dispositiu que tindrà 700 agents dels Mossos d'Esquadra, d'aquests 200 estaran controlant el trànsit. Colòmbia eleva 224 les víctimes pel terratrèmol que fa gairebé 24 hores sacsejava el país. Segons les xifres oficials, hi ha gairebé un miler de ferits i més de 1.500 edificis destruïts. Això mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa. Hi ha centenars de persones desaparegudes, 164 de les quals són espanyoles, i el govern diu que no les pot localitzar. N'ha parlat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
12: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto. Y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
10: Les autoritats mantenen en alerta vermella les ciutats de més afectades, com Pereira i Cali. Hi ha 7 aeroports amb les operacions suspeses. Les últimes hores, la Unió Europea ha activat el seu sistema d'assistència consular i el seu servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat. I envien a la presó dos homes que portaven més de 86 quilos de drogues sintètiques al cotxe. Va ser dimarts de la setmana passada quan la Guàrdia Civil va aturar el vehicle a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Durant l'escorcoll, els agents van trobar 3 tipus de drogues diferents i van comptabilitzar més de 150.000 dosis repartides en diferents bosses. Per tot plegat, van detenir els dos responsables per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Els dos arrestats van passar mans del jutjat de Guàrdia de Figueres, que en va decretar l'ingrés a la presó provisional.
8: El Barça ha anunciat, i els esports, el Barça ha anunciat la lesió de Roni Bardaggi, que pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer durant l'entrenament d'ahir i que és la mateixa que va patir el 2024. En els propers dies, l'extrem suec serà sotmès a una intervenció quirúrgica i estarà diversos mesos de baixa. Pel que fa a la carpeta de mercat, aquest matí Julián Álvarez s'ha entrenat en solitari a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid i aquesta tarda està citat per entrenar-se juntament amb la resta d'internacionals. A tot això, Ferran Torres i la resta de mundialistes del Barça estan citats demà per reincorporar-se als entrenaments a l'espera de tancar-se el traspàs del davanter valencià al Paris Saint-Germain. A l'europeu d'atletisme, aquest vespre el barceloní Jaime Guerra participarà a la final de salt de llargada, un dia en què la catalana Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres fent un nou rècord d'Espanya sub-23. I a l'europeu de natació, Luca Huck disputa avui la semifinal dels 100 metres lliures.
10: I pel que fa al temps, al llarg de la tarda poden aparèixer alguns xàfecs i tempestes al terç nord del país. En aquest sentit, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en aquests sectors. Poden ser intensos i han acompanyats localment de calamarsa o pedra i fortes ventades. Durant la nit s'aniran desfent i demà al matí tindrem un temps estable amb domini del sol arreu del país. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que poden donar lloc a alguns ruixats dispersos o tempestes que poden afectar també punts del nord de Barcelona i l'interior de Girona.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
14: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
15: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
14: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
16: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: Perdona, tindries lloc per dos?
18: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
17: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
22: Pues venga, va, venga, som-hi!
21: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
23: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
21: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: RAC1.
21: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
25: A l'Edo Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
21: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
26: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
21: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: RAC1. Tots som un milió.
21: Així sona l'estiu a RAC1.
24: Tots som 1.

0: vale.
1: Ha muerto 7 gatitos.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
3: Doncs au, com qui no vol la cosa, ja som aquí. És un quart de 6 de la tarda i 3 minuts. Hi ha una persona en aquesta ràdio que és una rata. Sí, per què mires amb aquesta cara? Ja...
4: Sóc jo?
3: No, no ets tu, és el nostre tècnic de so que ens ha posat aquest separador del Max Navarro, causant la perplexitat del nostre músic, que el nostre convidat d'avui, que ja el podem saludar directament, que se m'ha oblidat el que li volia dir, però és igual. Jofre Verdolet! Dels Verdolet, Verdolet.
5: Sí, sí.
3: Jo conec molts Verdolet, de per allà on ets tu.
5: Jo també.
3: Home, clar, si dius Verdolet, home, no, només faltaria que no els conegui. No, però és que ara estic intentant recordar un que és periodista.
5: Ah, en Xavier, el meu tiet. Xavier Verdolet.
3: Aviam.
5: Periodista però... del 9-9, tota la vida.
3: Sí, però bueno...
5: No, no és aquest.
3: Espera't, podria ser, però és que n'hi ha diversos. Que és el que va ser director i gerent i molt jefe.
5: A la Generalitat?
3: No, no. Del 9-9. I de la tele del 9. Que encara hi treballa.
5: Verdolet, eh?
3: Sí, quan ens té més o menys?
5: El meu tiet té uns 50 anys.
3: No, llavors no és aquest.
5: Vale.
3: Però aquest també el conec. És que tothom, a Vic tothom es coneix. Però vaja, no sé per què hem començat per aquí, pel Verdolet, perquè et volia dir una cosa que se m'ha acudit abans quan estaves allà fora esperant,
5: sí.
3: Quan has vist tota mena... El pobre convidat ha vist aquí una mena de moviment estrany.
5: Mm.
3: Ens has vist una mica les tripes de les negociacions i de les coses rares que passen en un programa de ràdio. Però escolta, estem molt contents que vinguis aquí. Per què has vingut amb una excusa?
5: Sí.
3: Sí o no?
5: I tant.
3: Bueno,
5: grossa.
3: Grossa.
1: Maricones!
3: No comencem, ja, sisplau.
6: No, maricones no, m'interessa.
3: Tenim a l'Àzaro Tor i tots els personatges habituals. I aquí tenim a...
4: La Rosalia.
3: A la Rosalia, exacte.
7: Hola, què
3: sí,
7: tal?
3: Sí, la Rosalia, veritat, clar, sí. Avui li faràs una mica allò de la perla o no?
7: Home,
3: sí, sí, que
7: està
3: posarà...
7: clar, no, amb aquesta vale, cara.
3: Sí, ja anirem.
4: Ja veuràs, tu confies.
3: Què t'ha fet? Què t'ha fet? Què t'ha fet?
7: No, que dic amb aquesta cara.
3: Quina cara?
7: Esta que tiene de motomami.
3: Sí.
5: Oh, això és bo, dolent?
3: No ho
7: bueno,
3: sé.
7: Depende.
3: No ho sé, però tu has anat a veure mai la Rosalia?
5: No, no, hòstia, no. En directe no.
3: No, bueno, perquè saps que hi ha allò del confessionari, que et fan passar allà, et
5: sí,
3: posen la perla i...
5: Sí, sí.
3: Bueno, doncs potser...
7: Passen factura.
3: Exacte, sí, sí. Es passen comptes allà, en el confessionari es passen. Però tampoc era això el que et volia dir, però és que estic intentant fer temps, a veure si em ve el cap. És que m'ha sentit...
4: Ah, el que t'ha vingut al cap fa una estona, dius,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, quan l'he vist per allà fora. I lo de la falca del Max Navarro tampoc és, no? No, perquè ens has sentit cantar dues veus. T'ha agradat o no?
5: Molt, molt preciós.
3: Vols que cantem tu i jo dues veus?
5: Spotify, això també? O...
7: No,
3: no està Spotify. Bueno, escolta'm, com que no em surt, ja em vindrà al cap. És que és allò típic que em vindrà al cap més endavant.
4: Sí, vindrà.
3: Encantat de tenir-te aquí nosaltres. Benvingut en aquesta calorosa tarda d'estiu pre-eclipsi.
7: Pre-mort.
3: No, pre-mort no. No comenci, professora Làctica, no passarà això. Et presento la Iael Brusca, que potser ja l'hem saludat 7 vegades.
5: Molt bé.
3: Ella ha preparat el qüestionari d'aquesta magnífica entrevista que farem acte seguit.
5: D'acord.
3: Si va bé, és gràcies a ella i pel mèrit seu. Si va malament, serà o per culpa d'aquests dos que no paren de molestar, o per culpa del tècnic de so, o per culpa meva.
5: Perfecte, entès.
3: Sembla correcte? Ah, ja ho sabem, eh? Has vingut a parlar del cop de rock.
5: Sí.
3: Que torna.
5: Sí.
3: Que et vam veure l'altre dia per la tele, no penses que no ho vam veure?
5: És veritat bé, o no? Bé, heu fet els deures, llavors.
3: Vale, no, sí, sí, bueno, sí, no, és que, bueno, si fos només veure't per la tele... però abans parlarem una mica de tu, eh?
5: Vale.
3: Tranquils, cop de rock, vagin al Coliseu, un principi de setembre, oh, cap aquí, cap allà, no sé què, del 3 al 6 de setembre.
4: Efectivament.
3: És molt gran allò, per tant, són pocs dies, aprofitin, sí o no?
5: Exacte, sí, sí, absolutament.
3: No, és que és molt gran allò, eh?
5: És gran,
3: és
5: gran.
3: És el lloc més gran, bueno, tu has actuat al Palau de la Música,
5: sí.
3: Per tant, és més gran el Palau.
5: De capacitat? Bueno. Hòstia, el Palau té una cosa que quan entres a l'escenari... Té una cosa com íntima, el Palau, eh? No sembla molt enorme,
3: no,
5: perquè la platea és petiteta,
3: sí.
5: Té un segon pis enorme, saps? No. En canvi, el Coliseu amb la platea sí que és molt gran.
3: Sí.
5: És diferent,
3: és
5: la perspectiva. Però de localitat jo crec que és més o menys igual.
3: És un antic cinema, el Coliseu. Eh?
5: Ah, exacte, sí, sí.
3: El José María García va veure-hi Gremlins allà, perquè allà s'ha projectat Gremlins en el seu moment.
1: I Casablanca.
3: I Casablanca. No, Casablanca jo no sé si es va projectar allà. Encara no s'havia inventat al cine com van fer Casablanca. Bueno, què passa?
7: Que s'ha apagat la tele, bé, estava avisant, home. Estava fent els deures.
3: És que més, fa enveja, perquè és molt jove, aquest tio. Es pot dir quants anys tens? Per
5: sí, home, es pot dir tot el que vulguis, sí.
3: Quan ets?
5: En tinc 26, en faré 27 el mes que ve.
3: Tu has estat com una certa estona
4: pensant-ho.
3: Quin
4: dia del mes que ve?
5: El 30 de setembre.
4: Mira, ens portem uns quants anys i dos dies.
7: Libra, que peligro.
3: Que peligro, Libra. Molt bé, doncs ja et felicitem pels 27.
5: Oh, no. Gràcies, home.
3: No, perquè és que ets molt jove, molt polifacètic, has fet moltes coses, escrius coses, de petit ja tocaves instruments, i fa una mica de ràbia, la veritat.
5: Ai, hòstia, sí, te creu.
3: No. No, perquè ara la gent descobrirà un personatge qui no el conegui.
1: I què és el que toca?
3: No, va, Jorge Javier, no comencem amb les teves, perdona, eh? Va, hi ha unes preguntes prèvies.
4: Perfecte.
3: Silenci.
4: Exacte, ho fem una mica per trencar el gel.
5: Endavant.
3: No, serà que no portem mitja hora trencant el gel.
4: Sí, exacte.
3: Ja no queda gel, hem fos tot el gel.
4: Però, si no...
3: T'ho han dit mil vegades.
5: Endavant.
3: S'assembla al Carles Sabater.
5: Hòstia, m'encanta que m'ho diguis, però, això, i a més ara. No. No. Sí, sí, se m'ha dit, se m'ha dit.
3: Sí, se t'ha dit mil vegades. No, és que és veritat, eh? Bueno, Carles Sabater...
4: Sí, sí, és veritat.
3: Sí, home... Però, no,
5: De fet, la idea, m'estic sent els gallos una mica llargs sí. per Cot de Roc expressament per anar a buscar això, eh?
0: Ja, a mi me parece massa Puyol, el del Barça.
3: No, això ja arribarà, això, ja arribarà.
5: Saps que era el meu ídol d'infància i que jo vaig portar els cabells en un moment de, que no em reconec en la meva preadolescència, molt llargs.
0: De guarro.
5: De lo que m'agradava a mi, Carles Puyol, el meu ídol d'infància.
3: Però Puyol, home, tu tens arrissat, no? Perquè es veu com el Puyol, no? Perquè
5: sí.
3: aquells rínxols...
5: Home, no tan arrissat com el Puyol.
3: Aquella tofa que gasta el Puyol, perquè, és veritat, si té un catxó pelo león sí. que diu...
4: És un molt bon ídol d'infància,
5: sí.
4: Carles Puyol,
3: ah, sí?
5: Sí,
3: bueno, clar, sí, és que no...
5: Barça,
3: no
5: consigui...
3: sí? És molt culer, tu.
5: Soc molt culer. El Barça és la meva gran distracció.
3: Perfecte, doncs anem a canviar el qüestionari. Només
0: no, sé, mare,
3: això de la música i la composició a mi em sua...
4: Això del Barça ho he descobert ara fa pocs minuts de començar l'entrevista, he entrat al teu Twitter.
5: Què dius?
4: I he començat a veure molts tuits
5: sobre el Barça.
4: Sobre el Barça dic, me. Bueno. No sé què ens hem deixat.
0: Què passa, que no hi madridistes en Barcelona?
3: Ha pensat, merda, sóc la guionista i n'he posat preguntes al Barça.
0: Saben qual és la comunitat autònoma on demà es penyes madridistes, eh? Catalunya.
3: No, deu ser Madrid.
0: I no paren de traer aficionados del Barcelona.
3: No, senyor Florentino Pérez.
0: Que van por la vida en depresión.
3: Calli.
0: Porque hace más de 12 años... Sí. ¿Qué quieren que le diga? Que no ganan una Champions.
3: El Madrid fa dos anys que no
0: guanyarà. Incluso pagando a Negreira.
3: Calli. Que el Madrid fa dos anys
8: que no guanyarà. A ver, esa niña, joder.
0: A ver, joder, las niñas. Déjalos al pelos este. Venga, que pregunte las niñas. Que vosotros sois muy feos.
4: Va, som-hi, al qüestionari, sí, Florentino?
0: Esto no le interesa a nadie.
4: Sí que le interesa.
0: Preguntes vacías.
3: No.
0: Pregúntale por la Champions al Real Madrid.
3: Aquí.
0: Pues al invitado, coño.
3: Al invitado deixo el tranquil.
0: Joder.
3: Joder. Ai, perdó.
0: Con la gusto que estaba
3: no, és que jo ja no puc més, tio. Ja no puc més
4: si,
3: amb tot aquest personal.
4: Jofre,
5: davant.
4: Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui,
5: sí?
4: On series ara mateix i què estaries fent?
5: Doncs mira, avui seria a la platja, perquè aquest estiu, com podeu suposar, està sent bastant boig a nivell d'assajos i tot plegat, i aquesta setmana en la que estem immersos ara mateix és l'única que tenim de vacances, per tant, tots els meus companys de repartiment de Cop de Roca estan, suposo, escampats per al territori descansant, que és el que toca. Jo sóc aquí amb molt de gust, però si no seria Sant Antoni de Calonge amb els meus pares prenent el sol.
4: Ah, o sigui, tu no fas Platja d'Aro, eh? Perquè a Vic
5: no,
4: sé que hi ha molta gent que
5: veritat.
4: Tira cap a Platja d'Aro.
5: Correcte. La família és tradició estiuejar Sant Antoni de Calonge. De fet, els meus pares em deuen estar escoltant des d'allà, per tant, hola, què tal? Com estem?
4: Si no et dediquessis al món de la música, així en general,
5: sí.
4: Què creus que faries o que haguessis fet?
5: Doncs mira, potser periodisme, eh?
3: Què dius ara?
5: Sí.
3: Mira, com el Max Navarro, que ell ha estudiat coses de...
5: Ah, sí, eh? Fins
3: sí,
5: i tot.
3: Ell ha estudiat i no descartava tornar-hi, eh?
5: Ah, mira que maco.
3: No descartava tornar-hi.
5: No, sí, a veure, a mi el món artístic m'ha atret sempre una barbaritat, no només en la música, també el teatre, que també seria que hi ha estat una altra opció, no? Però si deixéssim davant del món artístic, segurament sí. També m'he sentit sempre molt atret per al món polític. No descartaria algun dia fins i tot fer una incursió en el món municipal, potser.
3: Què dius ara?
5: Sí, algun dia, no demà, eh?
3: Però, a veure, si
5: 20 anys.
3: Tu entens que si em dius això jo t'haig de preguntar per quines sigles, no? Clar, és que, tio, de veritat...
5: Ho vaig preguntar i jo puc no respondre.
3: Jo sempre sento el PSC. No, va, prou. No és,
4: sí, una merda.
3: No és veritat.
9: Pues estaríamos encantados de tener nuestras filas.
3: No, que no és socialista,
5: pobra. Això ja avanço que no.
9: A Jofre...
7: Està bastant
9: clar. A Jofre Bardolet...
3: A veure, si és de Vic, deu ser Indepe. Que allà tothom és Indepe.
5: No, o sigui, no hi ha cap problema en dir-ho, soc Indepe, això. Crec que no és un pantalló.
9: I socialista.
3: No, no és socialista. Bé, és igual, que sigui el que vulgui. Però es vol dedicar a la política, eh?
5: Ja està. No em vull dedicar a la política.
3: Els de l'Emblau, aquesta colla, ja poden fer el primer titular, eh? Ara sé què, conegut, músic, clica, a veure què passa.
4: Clar, també vulguis o no, estàs superinformat en el sentit de... T'has llegit molts llibres, entenc, no? Per tenir un... d'història, sobretot, per tenir un context amb tot això.
5: M'agrada.
4: Potser et llegir una mica d'aquí, també.
5: M'agrada la història, m'agrada molt. És dir, sí, podríem dir que és una... és un hobby. Podríem dir, sí. No descartaria algun dia, doncs, dedicar-m'hi una mica de veritat.
3: Doncs escolta'm, si vols que algunes... Vols que et fitxem aquí de col·laborador d'alguna cosa?
5: No, estic bé.
3: Ara estàs bé.
5: Tinc molta feina.
3: Ara, exacte, tens massa feina.
4: Va, escolta, en un bar a aquesta hora, sí. Que són gairebé 5:45, què faries?
3: Sí, senyora.
4: Un cafè, una ratafia, una cerveseta, què prendries?
5: Sí, que difícil. Depèn del dia i del context i d'amb qui hi estés, no? Però és mica d'hora, no? Per una cervesa, és mica d'hora.
4: Sí.
5: És una hora malparida, realment, ara mateix. Bueno, posem una clara, va.
4: Bé.
5: Vinga.
3: Una clara.
4: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
5: Vale. Sí.
4: Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que t'hagis d'agafar el cotxe?
5: si estic tornant tard d'un assaig, com m'està passant molt últimament, que torno de Barcelona molt tard d'assajos, segurament no ho deixo per l'endemà, no ho tranquil·litzat del món.
3: I si tens emergència l'endemà i no tens benzina?
5: Ja m'espavilaré. És un problema del Jofre de l'endemà, això.
3: Aquest jovent no és previsor, eh? Pilarín, així no anem bé.
8: Ai, mira que dic, és de Vic, és de la meva, de la meva terra, segur
3: la teva
8: que
3: terra. Que el coneixies, Pilarín?
8: I tant, si ens hem vist un per dia, allà al carrer.
5: Un dia vam gravar amb la Pilarín no sé, un especial de cap d'any del nou TV, quan ella havia publicat el seu llibre número 1000. És molt fèstia.
3: Te'n recordaves,
5: llibre
3: oi,
5: número 1000 de la Pilarín.
8: Sí, m'ho acaba de despertar, aquell record.
3: Ens escolta molt la cosina de la Pilarín, i la Pilarín també.
8: Ara li faré un dibuix a aquest jove.
4: Què fa? 10 minuts que el Jofre ha arribat, més o menys?
3: No, fa una hora que ha arribat. Bueno, ha arribat a 3 quarts.
4: No, dic aquí a dins de l'entrevista, diguéssim. Sí. Tinc dos missatges ja que m'han dit comparé entrades de Cop de Rock. Ja m'ha convençut el Jofre.
5: Què dius?
4: De veritat.
5: Ai, gràcies, ostres. Bé, doncs, no he dit res encara de Cop de Rock.
7: I això que no li han vist la cara.
3: No, mira, doncs ja que parlem de la cara, ja que estem aquí amb això.
5: Ai, ai.
3: És que a part de semblar-se al Carles Sabater, s'assembla al que fa de Carles Sabater la biopic de Sau. Que és amic meu, que es diu Guim Puig. Tu ho coneixes?
5: Ah, ens coneixem. Hòstia, fa molts anys que no el veig.
1: Maricone, no, Maricone!
3: Lázaro, de veritat, vostè sempre cap a...
5: És de Centelles, no, en Guim Puig?
3: No ho sé, però fixa't. Sí, bueno, aquí sí. No se'l veu gaire, però el Guim podria... Bueno, és aquest,
5: sí. Hòstia.
3: I de què us coneixeu, tu, el Guim? Ell és actor.
5: Coses de, no ho sé, d'Osona,
3: mira,
5: sí.
3: No em diguis que no tenen... Ah, és de per allà?
5: Sí, sí.
4: Centelles, diu.
3: Bueno, jo...
5: Ell havia com portat un... A Centelles hi ha com molt ambient teatral, una bestiesa. O sigui, sí. És un poble petit i hi ha com 3 o 4 grups de teatre que estan molt en actiu. Mm-hmm. I ell va com portar durant una època un local on jo hi vaig anar a fer una obra de teatre amb uns col·legues. I sí, d'allà ens vam conèixer.
4: Jofre, tens molta memòria, també, pot ser?
3: Sí?
5: Sí, això sí. Això sí que us ho he de dir.
3: Home.
5: Memòria, és que memòria
4: fet,
5: en tinc.
4: Hem mencionat algunes coses i totes sabies...
5: Val, ja pararé de fer això.
4: No, sisplau, fes-ho. És brutal, és brutal. Escolta'm.
3: A veure, per la seva feina li cal la memòria.
4: Sí, i tant.
5: Sí, hòstia, i tant.
4: Demà és l'eclipsi.
5: Sí.
4: Tens
5: sí,
4: pensat
5: sí.
4: On el veuràs?
5: Saps que encara no... O sigui, no he dedicat temps a pensar això, però... Però, bueno, fa tota la pinta que demà, a aquesta hora, si tot va bé, seré Sant Antoni de Calonge, per tant, em deixaré portar per el... No em porti la vida.
8: Hi ha un bon cementiri.
3: No, hi ha un cementiri. No,
4: no morirem.
8: Si no, de Llagosterra també queda a prop.
3: Però, vale. Professora, Olivia Làctia, per molt que hi hagi cementiri, si no hi ha enterramorts i tothom amb la palma demà, no caldrà.
8: Ja et deixaré forats fets.
3: Els queda tothom. Bé, és igual. No, però demà hem de preguntar com s'acabarà el món, a la gent que en sap, eh?
4: Ai. Sí, i escolta, hi ha algun tema del qual no vols que parlem?
3: Ara, amb el rotllo, això s'anima.
5: No tinc cap mena de problema amb tot, sóc molt transparent.
3: Sí?
4: Perfecte.
3: Bueno, tothom és molt transparent, bueno, fins que comença a sortir la merda i llavors ja s'acaba la transparència.
4: Aquí no
3: eh?
4: Traiem merda. No traiem merda, aquí.
3: No, però hi ha, per exemple, la Judit allà que està mirant fa molta estona. Una nostra estudiant en pràctiques, que està molt pendent del...
4: Sí. Una crac.
3: Bueno, s'ha amagat oi, ara, però estava allà mirant per la finestra. En fi, l'última pregunta abans de ja arrencar és quan vols que duri l'entrevista? Això a partir d'ara, eh?
5: No tinc pressa.
3: No, caram, cuidao. Tens, jo t'ho pareixo.
5: Estic de vacances, de veritat. Sí. No em passa
3: gaire. I he baixat a Barcelona, oi?
5: He vingut expressament
3: de Vic. Has vingut només per nosaltres.
5: He vingut expressament de Vic.
3: I estàs baixat i tot.
5: Per tant, no tinc pressa.
3: Bueno, almenys no has trobat trànsit perquè no hi ha ningú a la carretera.
5: No, he vingut amb bus, a més a més.
3: Amb bus?
4: Ah, o amb aquell.
5: Amb l'E12.
4: Va molt bé, aquest.
3: Amb aquell.
4: No me'n recordava.
5: L'Entesa, perfectament.
3: Perquè són aquells, són els express que comencen amb una E minúscula i que van bastant directe.
5: Exacte.
3: Molt bé. Quan vols cobrir l'entrevista a partir d'ara? O sigui, ja tot el que hem parlat, cop de rock, molt bé, Coliseum, ja està, ja hem dit el que s'ha de dir.
5: Vale.
3: 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o fins a les 8 del vespre i sí. Et quedes a fer de tertulià el temps afegit.
5: Bo, això seria molt divertit, eh? Però cada un dels amics fa una birra al vespre.
4: Ah...
5: No, això seria molt divertit.
8: Perquè me... no vam a parlar de Barça femení.
3: No, sí, Aitana, bon matí.
8: Ell sí que... Bona tarda.
3: No, bon matí. Bon
8: ell
3: matí.
8: Sí que es pot quedar.
3: Bueno, va. A veure... De seguida parlem de Cop de Rock. És el running d'anar dient de seguida parlem de Cop de Rock.
5: No,
3: sobretot,
5: està molt bé.
3: No se'ns ha d'oblidar de parlar-ne, eh?
5: De què?
3: De Cop de Rock. Hòstia, és molt cabron, eh? Veus com l'hem de fitxar? A veure, per què podríem fitxar? Ara només ens queden 3 setmanes comptant aquesta. De què podries fer una secció, tu? Que no sigui de música, que ja ho sabem.
5: Clar.
3: Que...
4: Ja, ah, però, futbol, no hi ha història
3: no,
4: o
3: de... No, de tertulià del Barça.
5: Hòstia, això, Pere, m'encantaria.
3: Vols venir un dia a fer la tertulià al Barça?
5: Si em convides, em faràs molt feliç. T'ho dic de veritat.
3: Però no et pagarem, eh?
5: No.
3: Ja sé que et convidem a sopar. El portem un dia a la tertulià o no?
5: Vale.
4: I tant.
3: Sí?
8: Mentre es parli de femení.
3: Vale. Un moment. Podeu fer venir el Martí, sisplau, que vingui... O amb el Quítel Quadrant de tertúlies. Quan vols venir? La setmana
4: però
3: que ve?
4: Vas veure el partit del Barça, el vas veure?
3: Espera't un moment.
5: Quin?
4: El de
3: dissabte, el triangular.
5: No.
4: Aquest no l'has vist.
5: El vaig escoltar per la ràdio, tornar a donar-se.
3: Però segur que en saps, de futbol, no ens enganyis.
5: Sí, a veure,
3: fet, la sema... Aquesta setmana no, perquè ja has vingut avui. Però...
5: Clar, clar,
3: què, la que ve o l'última setmana? Com vols venir?
5: Potser...
3: Des de 7 a 8.
5: Va, tinc assajos de cop de rock, però bueno, parlem, no? Després quadrem agendes.
3: Sí?
5: El dia 20, el dia 20, dijous 20.
3: Dijous 20. Què passa? Tenim, no tenim ningú tancat, oi? El dijous 20 apunta. De tercer, Tertulià, eh? Posem-ne dos de normals i posem el Bardolet de tercer. Doncs ja està. Home, és que sí.
5: No ho esperava, jo, això.
3: Per què?
5: Perfecte. No, no.
3: No, a veure, però... normalment els tertulians ens cobren, però...
5: No, no,
3: mira,
5: no, jo no ho creuré.
3: Parlant
4: ja
3: de cobrar...
4: Ja ho parlarem, això. No, no, és per veure, podem anar a sopar amb ells.
3: Bueno, ja ho parlarem. Saps qui ens està escoltant?
4: Qui?
3: El facturador màxim del regne, el Broc, que ve aquí, tot, està tot el dia robant d'aquesta ràdio. Mira, dijous hi ha el Carles Viter, el dijous 20.
5: Ah, molt bé. No.
3: I Víctor Pachi. Hòstia. Hòstia, et veus amb una tertúlia amb Víctor Pazzi i Carles Fiter? Fliparan. Mira, és el nano de Cop de Roc. Sí, sí, el posem, no?
4: I tant, que sí.
5: Sí, sí, us reconsidereu i em feu fora.
1: I no tenim a Paco Bullo.
3: Paco Bullo.
1: Paco Bullo.
3: Home, Pedrerol.
1: Maduro.
3: No, Maduro no, no.
1: Duro.
3: No és el Chiringuito, això. Va, a veure una cosa. Jo et poso un àudio i tu, ja que tens tanta memòria... Sí? Ben, veu, perquè si,
5: ai,
3: estàs,
5: ai, ai,
3: no, si estava ben, no podrà contestar.
5: Uh-huh.
3: Et poso un àudio i tu em dius què és.
5: Vale. La Sinfonia dels Genis de Haydn.
3: Ah, no, espera, espera. Vale, és la sintonia aquesta que has dit, de Haydn. Molt bé,
5: Sinfonia sinó, de les Joguines.
3: Doncs la Sinfonia, sí, de les Joguines de Haydn, molt, sí, bé, és una meva...
5: preferida.
3: La meva música de capçalera. Després del guitarrista La Fuente ve aquest pàjaro. Però què hi ha al darrere d'aquesta...
5: M'imagino que això ho heu tret d'un reel que vaig penjar fa uns anys, no? En el,
3: sí,
5: qual se'm veu a mi amb 3 anys, pobret nen, allà, fent veure que és director d'orquestra.
3: Fent veure que és director d'orquestra.
5: Sí, sí. He dit que molt de vista per part dels meus pares de gravar allò, perquè bueno, té, molt, té molta conya, que m'he acabat convertint en director d'orquestra i ara, sí, fa riure.
3: Clar, clar, o sigui, pot vídeo, un tio amb tan sols 26 anys, ara en faràs 27, o ho he dit malament?
5: Sí, sí, sí, ho has dit perfecte.
3: I fas de director d'orquestra, ja fa ja un temps, diguem-ne, has dirigit al Liceu, perdó, al Liceu, al Palau de la Música, sí, i estàs allà fent allò amb els braços i tot aquest,
5: sí,
3: cuento.
5: Sí.
3: O sigui, ets molt precoç. I amb 3 anys fer això i que els teus pares et gravessin, no sé, ja com si Déu Nostre Senyor hi hagués marcat una mica el camí.
5: Ja, no ho sé, hi ha gent que diu que sí, no, que tenim les coses molt marcades i que, vas, no sé, ets molt, veure, vocacional. El món de la música passa, veure, que és molt,
3: molt vocacional.
5: Vocacional.
3: Bueno, aquí hi ha trampa. Veure, mare, veure, soprano.
5: Sí.
3: Pare, violoncel·lista.
5: Sí.
3: Dos cosins violinistes, perdó.
5: Violinistes, correcte.
3: Bueno, noi, aquí, clar...
1: Más enchufe que el primo de l'alcalde.
3: No estem parlant d'enchufe, estem parlant de sensibilitat artística i musical.
5: És a dir, que jo, de nen, estudiaria música, era una cosa que era bastant òbvia, diguem-ne.
3: Però podies haver dit que no.
5: Clar, m'hagués pogut rebotar perfectament.
3: Estaves allà fent així.
5: No ha sigut tot flors i violes, eh? He passat èpoques rebotat. He tingut crisis amb la música, jo també.
3: Ah, sí? Això m'interessa, amb el rebot. Sí, sí, sí, va.
5: Marrons. Smuc, hòstia, m'ho vaig pensar, eh? Hòstia, Jofre, segur que et vols ficar en aquest jardí, que és el món artístic, mm, d'aquest país, hòstia.
3: Ah, vol dir tot el dia al bar...
4: que dolent que és.
3: Arribant amb dificultats per arribar a final de mes, sí o no?
4: Fotent
3: bolos com un desgraciat per, sí, X euros l'hora... Mm. Ai, X euros,
4: no, i havent a picar, no?
5: Molta pedra.
4: Sí,
5: jo, sí, una
4: i
5: cosa...
4: I més en català, no sé.
5: Ah, exacte. Jo, però, una cosa, digues.
3: Però, per exemple, tinc un amic meu, que, mira, és col·laborador d'aquesta casa, l'Albert d'Orlegui, el que fa... Joder.
4: Però...
3: Allò del bundó, com es diu, la caixa de Pandora, no, el secret de Pandora, ha fet un llibre i tot.
4: Sí, ja sé
3: què vull dir o no. Que, clar, o sigui, li agrada molt la música clàssica.
4: Vale. El Basar de les Sorpreses.
3: El Basar de les Sorpreses, amb el Xavi Bundó, cada diumenge a 7:45 del matí, crec recordar.
5: Vale.
3: Doncs l'Albert Berlegui, i és director de Mata Pere Ràdio, també. Doncs l'Eugeni, perdó, l'Albert Berlegui, als seus nanos els ensenya... Els hi posa Excalibur, perquè és expert en cinema, també. Els hi posa música clàssica. I al final, els nanos no s'han rebotat, sinó que han acabat sent permeables a tot això.
5: Clar.
3: I tu deies que va haver un moment que tenies com un moment de crisi. O de dir,
5: no,
3: ara...
5: És normal, crec, tenir crisi, també amb les vocacions. I no passa res, i està bé parlar-ne, i és saludable parlar-ne, no? Vull dir... és molt exigent el món de la música clàssica, sobretot.
4: Anava a dir-te això, és una mica com la policia de la música, no? De la música,
5: sí,
4: clàssica. Sí,
5: de fet, jo crec que he tingut...
3: El que he volgut dir, perdó, que no ho he dit clarament, és que si un tio, un cantant de rock desafina, ningú se n'adona ni diu res, si un guitarrista salta una nota, no passa res, però si un intèrpret amb una orquestra, o un pianista, o el que sigui, el, aquell, el xino, aquell, com es diu, el Lang Lang, sí.
5: Ah, Lang Lang, sí.
3: Aquest.
5: Sí, jo...
3: Però, mira, però, bueno, tu no, el coneixies,
4: sí, sí,
3: o no?
4: Sí,
3: s'equivoca, és un drama. I en canvi, un del rock, mira, dius, escolta.
5: Ah, no, això.
3: Quina passa? I ja no parlo, els que van amb autotune.
4: Són més passarells.
3: Sí, perdona, disculpa. He tallat i ja no parlo més, me'n vaig.
5: No, que jo personalment crec, considero, que vaig viure una mena de transformació personal que m'ha ajudat molt a reconciliar-me amb la música. són mica gros, però és veritat, que... I, de fet, va una mica lligat amb el cop de rock, i no és broma. És a dir, jo era un tio que hòstia, venia d'un context com molt clàssic, molt de la música clàssica, i no en renego pas, és el que va ser la meva formació, però sí que va arribar un moment que vaig dir, escolta, jo no em vull estancar i no vull fer només això, val? És a dir... A mi m'agrada poder ser un tio, com tu deies, polifacètic, fer coses diferents. És el que m'omple, és el que m'agrada fer. I crec que m'ha salvat molt tenir projectes tan diferents, com per exemple ara això, estar protagonitzant un musical sobre el rock català.
3: Però això és, saps?, el més diferent del que, dels altres coses que fas, perquè les altres coses són més clàssiques, diguéssim. Totes.
5: Sí, però també he fet teatre, també estic generant un espectacle que no és precisament música clàssica, sinó també un estil com de musical sobre Eduard Toldrà i altres músics catalans de l'època, també he escrit
3: és
5: sardanes.
3: És el Festeig Girabol?
5: Festeig Girabol.
3: Ho he dit de memòria sense mirar cap paper, eh?
5: Hòstia, doncs felicitats, perquè hi ha molta gent que té una mena d'ictus quan diu aquest nom.
3: Sí, és veritat, eh? Sí, mira com riu aquell. A veure, però llavors tu no ets un tio avorrit. No, ja es veu que no ets avorrit, però la gent podria pensar-me això de la música aquesta que escoltes i tot això que fas.
5: Clar, jo procuro sempre...
3: Clar, perquè un tio de la teva edat dius, home, aquest tio ha d'estar amb els tiets...
4: Escolta,
3: i,
4: Jofre,
3: i ha d'estar a l'Apolo fotent el gamberro i no...
5: Però ja, però és que es pot fer tot, eh?
3: Exacte. Tu vas a l'Apolo?
5: Aquesta és la gràcia. Clar. Bueno, l'Apolo em queda mica lluny, entens? Bueno, però a Vic ja tenim llocs on passar-nos.
4: Allà, on aneu a les...
5: A la Cabra, es va molt.
4: A la Cabra, o a l'Era del Sot.
5: L'Era del Sot és una mica més la vostra generació.
4: Sí, és... Ai!
3: Pobra tia, que té 32 anys, no li diguis vella.
4: No, és que l'Ernest Codina i l'Arnau Mulet, els de Rec 100, s'inginaven sovint allà.
3: El Mulet és a parlar?
4: Collons, el Mulet i va estudiar l'Envic, diria. Sí, sí.
3: És aquest que està aquí al matí, no? A Rec 105, molt simpàtic.
4: Doncs escolta, jo aquest cap de setmana vaig fer l'exercici d'escoltar Mozart per empapar-me...
5: Ai, què dius ara?
3: Això no t'ho creus ni tu.
4: Mira, dissabte a la tarda em vaig posar Mozart.
5: Ja m'ho crec.
4: De veritat t'ho dic molta estona. A mi m'agrada molt la música, a més a més.
7: I està afectant lo de la cançó brusca, eh?
3: Sí, perquè la tia està...
4: Però té un punt una mica com de... Totes les cançons em sonaven, vull dir, que totes tenen, i a més, no? Que,
5: sí.
4: Que...
3: Per tant,
4: però té un punt de psicòpata, escoltar-lo, pot ser?
5: El què?
4: O és una cosa meva?
5: Bueno, escoltar Mozart és psicòpata?
3: Què vol dir això? Una pregunta curiosa.
4: No, doncs no. No,
5: no, però per què ho dius?
4: No sé, perquè té un punt així, la música clàssica, no sé per què em portava això. Potser he vist alguna pel·lícula que...
5: Vale, no sé.
4: No, jo volia compartir-ho amb ell i veig que no hauria d'haver-ho fet. Així que tornem a Festeig Girabol.
5: No, si m'encanta.
7: És una consulta de psicologia, eh?
3: Sí, estem
5: passant. Jo el que sempre dic, quan, per exemple, Mozart, que és el meu compositor per excel·lència preferit de la vida i amb qui tinc una relació com... Et sento extramusical.
3: Com pots tenir una relació extramusical amb un mort?
5: Ja, això és fort, eh?
3: Home, clar, és que sí o no?
5: Uau, molt ben tirada, increïble.
3: Sí, home, clar.
5: Ho he flipat, ara.
3: És el Marc Espejo. Sí, home, està...
5: Ai, és molt íntim, eh? Voleu... Explico sí, això ara.
3: A veure, un moment. A veure, segons que sigui, vigila. Hi ha una càmera gravant i t'ho penjarem a Instagram, segons la guarrada que diguis.
5: No, sí. No, però, hòstia, sí. Jo des que soc un nen petit, connecto enormement més amb la música de Mozart que amb qualsevol altre compositor. M'ha passat sempre. Fins un dia que vaig descobrir, per exemple, que la flauta màgica es havia estrenat el dia del meu aniversari. L'òpera...
3: El 30 de setembre.
5: Bravo, 30 de setembre.
3: Ho hem dit aquí, tampoc és
5: no, molt... No, però molt bé, molt bona memòria.
4: Fort. Fort.
3: Bueno.
5: I bueno, és igual, i tot d'altres coses que m'han anat...
3: I en altres dates coincidents amb el Mozart.
5: Sí, que no vol dir res, però és veritat que amb Mozart hi tinc una relació certament especial, diguem-ne, sí.
7: Tot està connectat.
5: Em passa.
7: Sí. Com el wifi.
5: Em passa.
3: Sí,
7: Déu és un stalker,
5: no? He dirigit el Requiem un parell de vegades, ja han sigut experiències meravelloses, bueno, per exemple.
3: Avancem, que hem de parlar de Cop de Rock. Va. Podrà veure el Teatre Coliseum del 3 al 6 de setembre.
5: Vinga,
3: què?
5: Som-hi.
3: Bueno, ja hi anirem. Ah. A veure, l'any 2016, a la ràdio sonava Justin Bieber, sonava Charango, sonava Coldplay, sí. Tu tenies uns 17 anys aproximadament,
5: sí.
3: I et fots a escriure una òpera, Ferides.
5: Veritat.
3: Com pot ser això?
5: Primera, perquè jo era molt innocent en aquell moment. Jo no era conscient de la magnitud de la tragèdia que comportava compondre una òpera. Encara menys produir-la.
3: És que amb 17 anys em sembla arrogant, fins i tot, posar-te
5: no,
3: a compondre
5: no.
3: Una... Ah, no? No?
5: Ai, bueno, perdona, et pot semblar arrogant.
3: Bueno, no sé, no.
5: Absolutament, però vull dir que tal com em va néixer a mi la idea, va ser una cosa justament molt íntima, sense necessitat de que s'arribés a fer pública mai, diguem-ne. Ho vaig fer molt perquè em va venir de gust, genuïnament, fer-ho. I ho vaig fer amb 3 estius, de fet. Volia compondre una en català.
3: Val.
5: I d'estil mozartià, justament per això que us deia, per aquesta connexió amb la figura de Mozart. Però la que la cosa va com començar a ser una mica... Ostres, està feta i està sencera. Vam dir, hòstia, per què no mirem de que sigui una realitat? I per mi va ser un màster molt bèstia a nivell de tot. de tot, d'això, de creació, però també de producció. De fet, ara mateix, avui en dia, doncs, tinc la meva pròpia productora, que es diu La Barca, des de la qual doncs, estem produint, per exemple, el Cop de Rock, no? I això que deies una mica tu abans, és dir, jo m'he vist volent ser artista en aquest país, que una mica és, nano, o et fas tu mateix les cosetes, o costa molt treure el cap, destacar. Per tant, he picat molta pedra i vaig començar una mica amb aquest projecte, amb Ferides.
3: Amb el de l'òpera.
5: Amb el de l'òpera, sí.
3: Que són coses que no sabria ni per on començar. O sigui, compondre una cançó, dius, mira, fas una lletra, que arribi una mica...
4: Per entendre una mica...
3: Atenció, cuida-ho.
4: Quina és la feinada de compondre... O sigui, quin és l'abast?
5: Què comporta, no? Sí. El que vaig fer, primerament, en el cas de Ferides, va ser... Vaig demanar a un col·lega meu si escriuria el text. O sigui, jo havia ideat l'argument, però vaig dir, hòstia, perquè la idea realment acabi sent veritat, si en faig participar una altra persona, encara serà més fàcil que la cosa acabi bé. I llavors, en Pol Blancafort, un col·lega meu de Vic, li vaig dir, escolta, escriuries el llibret, no? Que es diu en termes operístics, sí, el llibret de l'òpera. I ho va fer, i ja està. I a partir d'allà, doncs, jo vaig començar a compondre la música, i bàsicament és... A través del text, doncs, idear les melodies, això és com fer una cançó, diguem-ne, És a dir, no està tan lluny...
3: En són moltes cançons i molt complicades, sí, i molts instruments.
5: El tema és aquest, és la instrumentació.
3: No, és una guitarra, una bateria
5: i uns teclats.
3: I posteriorment, al cap d'un temps, va venir Festeig i Giravol, que ho acabem de mencionar. Sí. Això què és exactament? Perquè, a més, això ho està girant encara.
5: Sí, Festeig i Giravol és un espectacle que vam estrenar l'any 25 i que una mica el que vol és... diguem-ne, posar en valor una generació de compositors catalans i músics que fa 100 anys ho estaven petant màxim en el panorama català, abans de la guerra,
3: Sí.
5: I l'excusa és mica Eduard Toldrà, que és el protagonista.
3: Que era la música popular en aquell moment, clar.
5: Molt, sí.
3: No era el pop-rock d'ara, sinó que era el que escoltava
5: exacte,
3: la gent.
5: Exacte. Tenia molt abast. I això, l'excusa és Eduard Toldrà, però apareix, per exemple, Juli Garreta, que, per cert, l'interpreta l'Arnau Tordera.
3: Hombre, grande.
5: Està brillant. Apareix Pau Casals, apareix Conxita Badia, per tant, com grans noms d'aquella època, i aquest espectacle vol reivindicar-los.
3: I abans d'anar al Cop de Rock, és que podíem comentar moltes coses de la teva trajectòria, tot i ser tan jove, insultament.
4: Superinteressant.
3: Molt bé, doncs allarguem, i fins a les 8. Sí. Pensa que venia de tertulià d'esports, no se t'oblidi. Sí. I la primera que vas dirigir una orquestra, la primera vegada, quan va ser això?
5: Hòstia.
3: Home, no t'ho pensis tant, tio.
5: Depèn del que consideres orquestra. Sí que és veritat que...
3: Bueno, uns senyors asseguts que van de negre, tu mous els braços així, amb una batuta que ningú sap per què es fa, bueno, per allargar el moviment, i ells ja saben, el que toca no diu la partitura, no sabem què hi fa el director.
5: Això és veritat, no sabeix per res, un director d'orquestra.
3: Molt bé.
5: No, jo quan tenia 9 anys, 8-9 anys, vaig estrenar una petita... una petita peça musical, diguem-ne, amb uns quants músics asseguts, i jo fent veure, o dirigint, fent veure que dirigia, en tot cas. Llavors, potser va ser la primera vegada que vaig tenir una experiència propera a la direcció d'orquestra, als 9 anys, però una mica més seriosament, potser als 16. Per dir, als 16, sí.
3: I això del Palau de la Música, que ho hem vist molt a Instagram, perquè està molt pesat a Instagram.
5: Sóc un pesat. No, em pots silenciar, si vols.
3: No,
5: espera.
3: Puc treure't i ja està, per sempre.
5: Doncs, això és una companyia d'òpera que es diu Novària i que el gener, febrer, van contactar amb mi per, si volia, doncs, assumir la direcció musical titular, diguem-ne, i això, fa uns mesos que estic liderant aquesta companyia des de la direcció musical, i, ostres, per mi és una superexperiència, t'hauràs de dirigir al Palau de la Música.
3: Home, t'ho diràs, efectivament. Sí. Bé, ara va el moment de parlar del Cop de Rock, que no sé que vulguis passar abans pel confessionari de la Rosalia, pots triar. Si passes abans pel confessionari serem més amables, si no t'apretarem una mica més. Què?
4: Per favor.
5: Jo he vingut a jugar.
4: Et deixes fer.
3: Posa-li del confessionari, va, posa-li. Aquesta és la cançó que sona.
7: Has cantat la veu ja?
3: Sí.
5: No, molt poc.
7: Fem un vocal fry o què?
3: No fem vocal fry d'aquest. Va, Rosalia.
7: Doncs res,
3: ell entra al confessionari. Estem en un concert de Rosalia, per la Sant Jordi.
7: Has de pecar i passar pel confessionari.
5: Vinga.
7: Saps de què va tot això? Estàs massa ocupat amb les òperes.
5: No gaire,
7: vale,
5: la veritat.
7: Molt bé.
5: Posa'm en context. Vale.
7: Doncs...
3: No, bàsicament...
7: Has de confessar
3: que...
7: una perla, sí, que hagis...
3: La cançó La Perla, la de Rosalía, que està sonant.
7: La coneixes, no?
5: No la conec.
7: Com?
3: Hòstia, com? Ets un marciano, tio.
5: No, però a veure...
7: Fora de l'estudi.
5: Si la poseu, la reconeixeré.
7: Talla-li el micro, però ja.
3: Puja.
5: És això que sona.
10: Por fin no s'aterà.
3: Bàsicament és una cançó que raja del seu ex.
4: No, no tinc ni idea, m'encanta, és molt d'Osona aquest noi. Em sento superofona, perquè no li interessa res del que...
7: Si vol passar pel confessionari no sap qui sóc. Esto què és?
3: Primer, tu relaxa't i tu retira el comentari.
8: Nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
3: Correcte. Bàsicament, a la cançó es fot amb el seu ex, que crec que és el Rau Alejandro, un d'aquests pàjaros.
7: No, anava per l'altre.
3: Bueno, anava per l'altre.
7: Que era actor, també.
3: Però bàsicament...
7: Ell també és actor, tot quadra.
3: Silencio. Agafa algú del públic i el fot allà dins al confessionari. Un confessionari.
5: Sí, sí, això ho he vist.
3: I la gent o raja d'un ex o explica alguna cosa que ha fet ell com a perla. S'entén un perla, un tio que deixa tirar una tia o que li fa una putada a una tia.
5: Ah, d'acord, d'acord.
3: Vale, llavors...
7: Vale. I tens cara de ser molt perlós, la veritat.
3: Vale. Però clar, si t'hem agafat tant en pilotes, potser deixem-lo del perla per una altra hora.
5: Puc quedar molt malament, diguem-ne.
3: No, pots dir, pots dir,
4: mira, t'he de dir que això és una cosa que portem fent des de principis d'estiu i de moment, Jofre, no ha funcionat.
5: Però l'objectiu quin és? Que jo expliqui una cosa dolenta que he fet?
7: Que confessis alguna
5: cosa. Molt mal moment per preguntar-me això, la veritat.
7: Està fent alguna cosa molt malament.
5: No. Eh?
4: O li han fet, no sabem.
3: Ojo!
4: Deixem el silenci.
5: Bueno, però també puc parlar d'alguna cosa de fa molt de temps.
7: Traumites, eh?
5: O he de parlar d'alguna cosa recent.
3: Pot ser de qualsevol època.
1: Ojo, porque pero, sí, por la línea 3
3: tenemos
1: a una persona que
3: no,
1: quiere decirle algo.
3: No.
5: Però sense prèvia, o sigui, seria en plan, buah, sí, ha passat això.
7: Confessa, no, ja està.
3: Tu confessa, si vols, eh?
5: Buah, no, em feu això,
7: veus?
3: No, perquè l'hem acollonit molt. Ara,
5: sí, ara
3: però,
5: sí,
3: però res supera el teu comentari sobre la gent d'Osona i Rosalia, eh?
4: Però sí, a mi la gent d'Osona m'encanta. No, perquè ja. és on està la Catalunya, de veritat, és allà.
3: Bueno, ves dient coses que anem de...
4: És veritat.
3: A cada comentari empitjorem
4: l'anterior. Però si és del Maresme, jo vaig aprendre tot a Osona.
3: Tot? Va, a cop de rock, sisplau. Dale, pinxa. A cop de rock.

0: És que és nostàlgic, això, eh?
1: Sí,
0: el temps que vam recordar quan anàvem de concert, tot això, ara, hòstia, no em fotis això.
2: Home, i que més que hi hagi els Pets, o sigui, cançons d'aquella època, sí, de la bona època del rock, uf, Sopa de Cabra...
0: Bueno, ara has de fer la promo, diguem-ne, ¿vale? Que ha d'haver-hi algú de la, de la discogràfica d'això, i tu, que també... No és la teva productora, també, això?
1: Sí, sí, tant,
0: bueno,
1: i tant.
0: Doncs, que la gent hagi de... Digue'ls que vagin al teatre a veure el musical aquest, de què va, per què es diu Cop de Rock, quines cançons... Ah, bueno, aquesta és una creada ad hoc pel musical, entenc jo.
1: Aquesta que sentim, sí, correcte, és l'única.
0: És la típica de l'estribillo, la que canteu al final, la gent aplaudeix i la deu cantar durant el mig.
1: Correcte.
0: Per cert, o sigui, hi ha musicals que no tenen cançó d'aquesta, que no, cançó leitmotiv, diguéssim, i que no la canten al final i penses, tio, qui és el tonto que escrit això? Però bueno, és igual, centrem-nos en el tema. A Cop de Rock.
1: Sí.
0: Vendos tres su libro, sisplau.
1: No, Cop de Rock és un espectacle meravellós que va estrenar de Goll de Gom fa 15 anys, que potser, doncs...
0: Jo crec que el vaig veure. Jo estic gairebé segur d'haver-lo vist, sí. Crec que el Victòria, a més a més.
1: Sí, el Victòria, van estar fent temporada.
0: Doncs em sembla haver vist el Victòria, mira, jo com la meva memòria de merda, em miris així.
2: Molt bé.
0: Jo soc molt de la cosa, eh?
1: Doncs no, és un espectacle que com tu deies, fa servir, no, com a banda sonora els grans èxits del rock català, música de Sopa, de Sau, dels Pets, de l'Axambusto Gossos.
2: Oh.
1: És una passada, és una passada. I també alguna puntual, per exemple, el Ja t'ho diré, o el Brahms, o sigui, saps? També hi ha picades d'ulleta tots aquests
0: altres. Quina del Ja t'ho diré?
1: Els... Si vens em trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta...
0: Beuades d'amor damunt serena... És aquesta?
1: És aquesta, sí.
0: Bueno, mira, hosti, fins i tot aquesta me la sé. Sembla el Cris Unico, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé, Cris Unico, que té una mig llibreria a Ciutadella, crec recordar. És una mica llarg d'explicar, això. És menorquí, ell. És menorquí.
1: Sí, exacte.
0: I això, clar, això apel·la una mica als boomers, o no? O també pot apel·lar...
1: Moltíssim.
0: Sí, però és curiós, perquè foteu un grup de gent molt jove, tot això.
1: Sí, és a dir, jo crec que l'espectacle interpel·la, evidentment, doncs, una generació molt concreta, la que ara té, doncs, entre 40 i 60, podríem dir, no?, segurament, perquè estem parlant de la banda sonora de la seva joventut, és evident. Però nosaltres, de fet, nosaltres vam començar a moure això, perquè un parell meu, en Pere Puig, un tio vinculat al món del teatre biguetà, ell ho havia vist, el Cop de Rock original, no?, i estava flipat amb el muntatge. Em va dir, hòstia, hauríem de muntar això a Vic. Dic, tio, això és molt gros, eh? Estem parlant de liar-la molt parda.
0: Sí.
1: Però, bueno, vam veure si la cosa era possible, vam veure que sí, l'Atlàntida s'hi va posar bé, i de Goll de Gom també, clar, perquè...
0: Home, els vinguts dels drets o donar permís, clar, si de Goll de Gom deia no,
1: exacte,
0: és no.
1: I, de fet, en el seu moment, doncs, quan ens vam posar en contacte amb ells, la seva resposta va ser tan bona que fins i tot ens van cedir bona part de la sonografia original.
0: Ah,
1: no?
0: Sí?
1: I per tant, màxim agraïment a ells, perquè, evidentment, si no, avui no seríem aquí, és segur. I a partir d'aquí, doncs, efectivament, el grup de gent que es va teixint, principalment de la comarca d'Osona, d'actors, músics, ballarins, clar, són gent que tenim 20 i pocs, o cap a 30, per tant, no vam viure el rock català en directe, no?
0: No.
1: Però, clar, com us podeu imaginar, ara aquestes cançons ens toquen a tots l'ànima d'una manera...
0: Bueno, són cançons que tothom coneix.
1: Bàrbara.
0: I no són...
1: Home, hi ha els grans hits, també n'hi ha, que no són tan coneguts, segurament, no?
0: Hi ha la cançó aquesta que emociona molt i fa plorar i tot aquest rotllo. I no es fa molta por el Coliseum, que és un espai supergran, eh?
1: És molt gran, sí. Sí, però hem vingut a jugar, escolta, i la vida s'ha d'arriscar i nosaltres sabíem que després del gran èxit de Vic, ostres,
0: llavors,
2: ja la next step...
0: Gent... Sí, ja la veu fer Vic, que era potser un espai de 400, 500...
1: No, la gent de 800.
0: Ah, 800, perdó.
2: És molt xula, l'Atlàntida, hi has estat?
0: Molt maco, moltes vegades.
2: I la gent cantava?
0: No, però he anat pel mercat de música Vic. Viva,
2: sí. Sí, t'he entès.
0: Hi vaig a molts llocs aquests, eh?
2: Sí, escolta, i la gent cantava les cançons, perquè
1: sí,
2: pot passar, no entenc?
1: Sí, pot passar i endavant, i que passi, és maco. Potser hi ha gent que s'ho pren gaire com un concert. I, no,
2: clar.
1: Sí. És que és veritat, comença l'espectacle cantant el Bon dia dels Pets, i clar, i tens la gent allà...
0: Home, això és fer trampa, eh? Començar el Bon dia dels Pets és fer trampa. Bueno, doncs escolta'm, a veure, que quedi clar, que només són 4 dies,
1: sí,
0: ho he dit bé?
1: Sí, sí.
0: 3, 4, 5 i 6 de setembre al Teatre Col·legi de Barcelona, vol dir que espavilin, perquè després us passarà com l'eclipsi, que no queden ulleres i la gent li sap greu.
2: Passarà.
0: Sí? Passarà. Que és aquell primer cap de setmana on tu vas a començar les classes i tot això,
2: sí, que t'arregla
0: la gent una mica tontada, aneu allà al Jofre, i diu, hola nen, què fas amb això de la música clàssica? No sé si preguntar-te alguna cosa més o ventilar-te.
1: Ah, com tu diguis.
0: Com que has de tornar pels esports, ventilo, que tinc aquí de Pablos and the Friends que han d'actuar. No, no han d'actuar, aquests dos venen a parlar, eh? No venen a actuar. Només una última pregunta.
1: Digue'm.
0: El teu Spotify, ara...
1: Sí.
0: Que, o sigui, que a part del rotllo aquest del Mozart i tots aquests tios, que estan tots morts, escoltes música de gent que algú estigui viu? Si t'interessa
3: alguna
0: cosa...
3: Està clar que no, no? Ja queda clar.
0: La Rosalía està clar que no.
1: Aquesta pregunta me la fan sovint, i jo el que... Jo el que contesto és...
0: Que no sé qui és la Rosalía.
1: No, no, que jo escolto poca música per oci. O sigui, clar, jo em dedico a la música. Llavors, és que per mi la música és feina i és, saps? Llavors, jo per desconnectar escolto podcasts, saps?
2: Escoltes RAC1.
0: Escolta RAC1.
1: No, no, però això és veritat, no és una posse. O sigui, és cert, escolto poca música per desconnectar.
0: Molt bé, doncs no et farem passar pel tràngol de cantar.
1: D'acord.
0: Perquè et faran cantar el dia que vinguis al futbol.
2: Ah, què dius?
0: Vale? Prepara't alguna... Sí. No.
1: O el dia que em vingueu a veure al Coliseum, també allà. Em vau cantar, també.
2: No, jo vinc de segur, Jo me la posaré cantar ara.
1: Bé, visca, gràcies.
3: I prostitutes.
0: No, sisplau.
2: Ai, què diu?
0: De veritat, però ja que et cuento. Perdó, Jofre.
1: Digue'm.
0: Anava a dir-te Roger.
1: Ah, bueno.
0: Sí, que aquí tenim un cas de Roger Jofre, oi que sí?
2: Roger Jofre, sí. Ah, sí.
3: Josep Ferrer.
0: Sí, un guió d'esports. Moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé l'estrena i que vagi molt bé tot. Vinga.
2: Fins la setmana que ve.
0: Arriben de Pablo and Friends, diguéssim, sí o no? Pablo i l'Eric, ara de seguida, amb Falcon Viatges.

0: Sol, Vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Va, tu, que queden 3 minuts perquè siguin les 6 de la tarda. Apareixen els nostres guionistes dels xistes de la versió estiu. L'Eric Teixidor i el Pablo Puyalto, coneguts com de Pablos, també, en alguns ambients.
3: Pablo? A casa meva no, eh?
2: Ah, molt bé.
3: En singular em coneixen a casa
2: molt bé,
3: meva.
2: Doncs perfecte. No, i em referia als dos, al pack dels dos, eh?
3: Sí, sí, no, bueno, bona tarda.
4: L'ET i el Pepe.
2: Tu diràs.
3: Jo em dic PPD, eh? Pablo Puyalto Duasso.
4: I l'altre és
3: Partit
4: ET.
3: Partit Popular Democràtic. Val, va, si voleu anem amb la secció.
2: Sí,
3: no?
2: Bueno, i l'Eric què? Ha marxat?
3: No, està... O sigui, ha sortit per agafar ja un lloc per demà veure l'eclipsi, perquè
2: però
3: no sabrà si...
2: Però on ha anat a veure l'eclipsi?
3: No, ha anat directament a la Lluna.
2: Veiem una cosa, no veus que des de l'eclipsi no es veu res, perquè és la Lluna la que provoca l'eclipsi en ella mateixa.
3: Però està allà, ja.
2: Sí?
3: Vull dir, li has donat permís demà, no?, de feina,
2: no,
3: perquè no vingui?
2: No, no l'he donat permís.
3: Bueno, doncs està allà, si voleu connectem amb ell.
2: Ja,

0: de la bandera americana. De fet, jo estic a la cara oculta de la lluna i la bandera està en un estudi de Hollywood.
1: Ah, vale, entenc, és veritat. Bé, a veure, ves baixant ja perquè, no sé tu, però hem de començar la secció, Eric, eh? Mm. Bé, vas baixant o no?
0: Faig un petit pas per l'home i un gran pas per la humanitat i vinc.
1: Vale, doncs dintre sintonia.
2: Falcon viatge! Sí.
1: Val, us hem de comunicar que sí. Aquest cap de setmana bàsicament ens venia... Bueno, feia bon temps, no? Feia bon temps, ens venia de gust fer una mica de caiac.
3: Sí.
1: D'acord? Però com que el Congost de Mont-rebei està molt massificat, hem buscat una destinació més barata, diguem-ne. Una destinació que encara no està gentrificada, d'acord? Hem anat a l'Estret d'Ormuz, val?
3: A
1: fer caiac.
4: Ei, hola, què tal? Ja he arribat, ja he arribat. Ha sigut un cop de cotxe, ha sigut com Carrera Blanca, però al revés, he caigut i prou.
3: Ah, per favor, de veritat.
4: Va, comencem amb el diari de bord, sisplau.
1: Sí, comencem.
5: Divendres matí.
1: L'ambient és tens. Aquí no està ben vist veure dos homes viatjar sols ni pixant per les cantonades. La gent ens mira malament i acabem fuetejats. No hauríem d'haver començat el camí en un lloc amb tanta presència de l'extrema dreta com Ripoll. Iniciem l'aventura.
4: La calor sufocant i l'aire que es respira és tan sec que es barreja amb la sorra àrida del lloc. No entenem com pot ser que la gent visqui enmig d'aquest desert. Mai més agafarem un avió a l'aeroport del Guaire, Lleida.
3: A veure, en algun moment sobre el viatge ha sortit de Catalunya o no?
4: A veure, depèn, vam fer escala al Plat. Si consideres el Baix Llobregat Catalunya...
3: Va,
4: no, no, això el següent capítol.
1: Sí, anirem al Baix Llobregat, al pròxim capítol, en avió.
4: O sisplau. Va.
5: Divendres tarda.
1: Aterrem a l'aeroport internacional d'Abu Dhabi. L'Eric, afamat després d'un llarg viatge en el que es va proposar no gastar ni un euro en menjar de l'avió, roba una empanada de tonyina. És placat per 7 policies i li tallen una mà. Per sortir, decidim demanar un taxi, però cap para. Mala idea encarregar-li a l'Eric.
4: Estic molt sorprès del tracte que reben els lladres d'Abu Dhabi. En un tema gent relacionat, recordem que aquí viu Joan Carles I entre grans luxes. Decidim fer-li una visita i com que les meves orelles grans li recorden un elefant, em dispara tot fent-me saltar l'altra mà. Em demana perdó i diu que no volverà passar. Aprofito i li pregunto què li sembla viure en un país que no respecta els drets humans bàsics ni el dret d'expressió. I tot rient em diu que no, que m'equivoco i que ja no viu a Espanya.
1: Ens ha costat una mica més escriure aquesta secció. Clar, en comptes de quatre mans n'hem tingut dues. Sobretot a l'Eric. Deixem Abu Dhabi enrere i ens dirigem a Dubai, famós lloc on van inventar la xocolata aquella, la xocolata Dubai, la sorra i els treballs forçots.
4: Descobrim que a Dubai existeixen illes artificials en forma de palmera i les anem a visitar. Des de dintre no és gaire impressionant, ja que per veure la forma de palmera hauries de fer com a mínim l'alçada de Xavier García Albiol. Ara, aprofito que el Pablo va ser casteller perquè em pugi a sobre, però tampoc es veu res perquè no aixeca pam de terra. Quina decepció.
5: Dissabte matí.
1: Arribem a l'Estret, l'Estret d'Ormuz. Allà m'obro un refresc de cola i el color fa pensar que l'exèrcit estadounidenc és petroli. Procedeixen a bombardejar-me, però no els hi guardo rancor, perquè em sento més lliure que mai.
4: Allà lloguem un parell de caiacs i proposo fer una cursa. En Pablo surt corrent mentre jo encara intento lligar-me a l'armilla salvavides. Us recordo que no tinc mans. I un cop la seva barca toca l'aigua, un vaixell de sal iranià fa enfons al Pablo. M'agrada que es prenguin tan seriosament el joc net.
1: Un cop aconsegueixo sortir de l'aigua, torno a llogar un caiac, però les forces militars me'l tornen a enfonsar. A la cinquena barca enfonsada, decideixo llogar una taula de paddle surf, molt més difícil de detectar.
4: Aquí tothom parla del preu del barril de Brent. Investiguem, però no trobem a ningú que sigui Brent. Ja que hi som, provem quin gust té el cru i descobrim que està dolentíssim. Sembla mentida que les panteres roses estiguin fetes de petroli.
1: L'Eric es fuma un cigarro a la porta d'una refineria. Una espurna cau i fa explotar tot el recinte. Per una cama i provoca que el preu del Brent pugi un 250%.
5: Diumenge.
4: Encara queda un dia per acabar el viatge i he perdut les dues mans i una cama. Inexplicablement, no són les pitjors colònies en les que he estat mai. Així que, fent memòria, decideixo denunciar el meu esplai.
1: Proposo fer camí cap a l'aeroport, però l'Eric es nega perquè un senyor de Dubai que fa burpees l'ha convençut per començar una nova vida com a inversor de criptomonedes. Diu que el mercat el regula la mà invisible i ara que s'ha quedat sense mans té una oportunitat única.
4: No sé com dirà el meu fill que he perdut els diners per la seva universitat invertides en clowns, la moneda del Clownia Festival. Em tranquil·litzo recordant que els diners són de RAC1 i que no tinc fill.
3: No.
4: Anem cap a l'aeroport i viatgem en primera classe. M'agrada estirar les cames o, com li dic jo, la meva única cama.
1: S'ha acabat el viatge. Aquest cap de setmana hem viatjat a l'Estret d'Ormuz. Volíem preguntar si algú ha anat mai. No sé si la Sílvia Orriols ha anat mai a l'Estret d'Hormuz, on té ganes
6: per
1: de viatjar.
6: Per què, no preguntes?
1: No ho sé, ja que t'agrada tant aquella zona.
6: No m'agrada marxar fora, ni que vinguin els de fora.
1: Bueno, avió, deixem davant de la

0: Sílvia, la veritat.
1: S'estan allà molt a gust.
2: Un plaer.
0: No, i ningú ha anat al Golf Pèrsic?
2: No.
3: No, són gent molt poc viatjada.
1: És que, no, és que estava pensant, a veure, el que més s'hi acosta aquest estat és a Síria.
0: Home.
1: I a Jordània.
2: Efectivament, confirmant.
0: Està relativament a prop.
1: I a Turquia.
0: Però què feies a Síria?
1: A Síria, doncs estava veient pel mirar, per exemple, abans que els terroristes ho bombardessin tot.
0: L'enemic del pernil.
3: Sí. És el millor moment per veure, la veritat.
1: Sí,
3: abans
1: no,
2: la veritat.
1: I ha estat a Síria, senyora de la Cosa.
2: Ja ho he escoltat.
1: Sí.
2: I per això som tan poc amics.
1: Bueno, deixem-ho aquí. Bueno, companys, fi del viatge.
0: I a veure on anem la setmana que ve.
1: Ah, sí, perquè només us queden dos viatges, vol dir que espavileu.
2: Ripoll, no, esteu Ripoll, convidats.
1: La setmana que ve us
0: no
1: toca dimecres?
0: Ripoll.
1: No, ah, és dimarts, perdona. Tinc una... No, us toca dijous, no?
0: Exacte. Sí.
1: No se sap mai. Heu vist aquell senyor raro del tupé que hi ha allà assegut? Dret, perdó?
4: Àlex Cubero?
1: Sí, molt bé. No, però li preguntàvem ells, eh?
3: Si sí, sí, sí.
1: Molt bé. L'Àlex Cubero ens ve avui a parlar de política com cada setmana. Però la pregunta, que si no porta molts folis, doncs escolta'm, darrere teu venen els Vitara. Ho he dit bé, oi? Estan aquí esperant. Vol dir que, Àlex, tu faràs el mínim i ells faran el màxim. Ja ho veurem, us barallareu pel temps. Però la pregunta que es fa tothom és... L'eclipsi és d'algun partit polític?
4: Oh!
1: O d'algun govern? No em miris amb aquesta cara. La resposta després del butlletí, que avui fa butlletí de les 6, d'acord?
5: Jo sempre he sigut del PSC.
1: Ah, cabrons, prou. Vinga, avui amb el Jordi Casals. No sé si has pogut fer el joc de les similances, de les semblances, estimat Jordi Casals.
3: Ho hem buscat, ho hem buscat.
1: Ho has trobat o no?
3: Ho hem buscat, sí, ho hem trobat.
1: I què?
3: En absolut.
1: No, són les ulleres, bàsicament.
3: Les això, teves, no?
1: Per qui, les seves i les teves. Per qui no hagi sentit el butlletí de les 5, estem subratllant la similança, perdó, la similitud física entre Jordi Casals i Cristian Trepat de TV3, però bé, em sembla que no. El Nil Piera, en canvi, és el Nil Piera i tampoc hi ha molt misteri, no?
6: No hi ha gaire misteri. Bona tarda, Pere.
1: Bona tarda als esports, el Nil Piera, el Jordi Casals a la informació en general, que comença seriosa amb un canvi amb el que són les xifres provenents de la tragèdia que hi ha hagut a Colòmbia, perquè no para de créixer el nombre de víctimes pel terratrèmol en aquell país. Segons les últimes dades, ja són 240 els morts.
3: Sí, mentrestant els equips de rescat continuen treballant per rescatar supervivents entre les runes. Segons dades provisionals, hi ha més de mig miler de ferits i centenars de desapareguts, 164 dels quals són espanyols. El govern de la Generalitat no sap si n'hi ha de catalans, però el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, creu que no s'ha pogut contactar amb ells per problemes de comunicació. N'ha parlat a 3cat Info.
7: Bé, no sabem exactament quants són catalans, lògicament, perquè no hem pogut parlar amb ells. Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Són fonamentalment gent que es trobaven a zones en les quals en aquest moment les telecomunicacions no funcionen i, per tant, no sé, és més difícil o és de moment impossible contactar amb ells.
3: De moment, les autoritats mantenen en alerta vermella les ciutats més afectades i hi ha 7 aeroports amb les operacions suspeses. Les últimes hores, la Unió Europea ha activat el seu sistema d'assistència consular i els serveis de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat. A aquesta hora, Salvador Illa dona el tret de sortida a l'eclipsi des de Lleida. El president de la Generalitat participa en l'acte que ha organitzat la Paeria de Lleida per marcar l'inici simbòlic de les activitats que s'han organitzat des de la ciutat. Mentrestant, alguns municipis del sud i l'oest del país ja han començat a restringir l'accés als espais naturals. Pobles com la Granja d'Escarp al Segrià han tallat alguns camins per frenar l'arribada de vehicles i persones. Aquest vespre també es tancarà l'accés als parcs naturals dels ports i al Montsant. Les principals preocupacions de les autoritats de cara a demà són, d'una banda, el risc d'incendi i, de l'altra, la mobilitat. Demà les temperatures es tornen a enfilar i Protecció Civil ha fet una crida a extremar les precaucions a l'entorn natural. Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit recomana fer servir vies alternatives per arribar al sud del país. En aquest sentit, també hi haurà restriccions pels camions i no es descarta tancar algunes sortides de la P7, ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil.
8: Hi ha 4 moments en què es pot sortir de l'autopista i anar cap a la Nacional 340, que és la que repartirà tot el trànsit en el que seria la zona del Delta de l'Ebre. Aquí tindrem un vol d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les, si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant o al revés.
3: Tot plegat en un dispositiu que tindrà 700 agents dels Mossos d'Esquadra i d'aquests 200 controlaran el trànsit. I els bombers han trobat un cos sense vida a Àger, a la Noguera, on buscaven un parapentista desaparegut des de dissabte al vespre. Es va avisar als bombers que un home de 56 anys havia anat a fer parapent a la zona del Montsec i no havia tornat. Aquest migdia, els equips de rescat han localitzat un cos entre els municipis d'Àger i Vilanova de Meià. Ara els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de certificar la identitat de la víctima.
6: El Barça ha anunciat a través d'un comunicat que Runi Bardaghi pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec es va lesionar a l'entrenament d'ahir al matí i les proves han confirmat els pitjors presagis. En els pròxims dies se sometrà una intervenció quirúrgica i estarà diversos mesos de baixa. Runi va patir la mateixa lesió dues temporades enrere i va estar 11 mesos allunyat dels terrenys de joc. Pel que fa a la carpeta de mercat, Julián Álvarez ja és a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid per entrenar-se en els pròxims minuts amb la resta d'internacionals matalassers. L'argentí s'ha exercitat en solitari aquest matí a l'espera de resoldre el seu futur. Ara bé, no serà fins demà quan es retrobi amb el Cholo Simeone, amb qui té un cara a cara pendent per abordar la seva situació. En bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el calendari de la seva pretemporada. Els gironins debutaran el dissabte 29 d'aquest mes davant el Cheshire Phoenix anglès i tancaran la posada a punt el 18 de setembre enfrontant-se a l'Ilerna Lleida. I a l'europeu d'atletisme, Jaime Guerra buscarà aquest vespre la primera medalla catalana a la final de salt de llargada. Tot plegat el dia en què l'aranyenca Marta Mitjan s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres llisos, establint un nou rècord d'Espanya sub-23. I acabem parlant dels campionats d'Europa de natació, on el ribetà Luca Hug disputa aquesta tarda les semifinals dels 100 metres lliures.
3: I pel que fa al temps, hores d'ara ja tenim xàfecs i tempestes actives al Pirineu, que aniran afectant durant la tarda al Prepirineu, punts de la Catalunya central, nord de les comarques de Lleida i puntualment a l'interior de les comarques de Girona. En aquest sentit, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en aquests sectors. Poden ser intensos i han acompanyats localment de calamarsa o pedra i fortes ventades. De cara a demà tindrem un matí assolellat arreu del país i serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que podrien donar lloc a alguns ruixats dispersos o alguna tempesta, afectant també punts del nord de Barcelona i l'interior de Girona.
4: Versió estiu, amb Pere Mas. El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Mordoku!
9: Torna la revista Solomoto, amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
11: Verisure.
12: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
13: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
12: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
14: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
12: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: RAC1. O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
16: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
17: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
12: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
18: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
15: RAC1.
12: Tots som un milió.
15: RAC1.
12: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
5: vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets?
8: Sí,
5: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
12: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
1: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
13: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
1: Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
19: Per aquesta mà és un mite. Aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
12: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
18: I a la repesca els la donarem.
12: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC1. Tots som estiu. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
20: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Estava el micro obert, però és que anava sense cascos. Se m'ha sentit o no? És un catxondeo avui, eh?
18: Sí.
1: És un quart de set de la tarda i estan passant coses molt rares. Una li volia dir a la Yael,
18: sí,
1: que per allà tu, bueno, clar, no t'ho puc dir en públic.
18: Ah, no?
1: Oh,
18: quina pena.
1: Després els lletges dels nostres oients, que són molt amables d'escoltar-nos, perquè avui estan passant coses una mica estranyes. Abans hem entrevistat el Jofre Bardolet.
18: Quin crac. O sigui, tinc ganes de parlar amb ell més estona, no? De veritat,
21: no.
18: Era molt crac.
1: Molt bé.
18: A més, l'escoltar música clàssica, que era psicòpata, em sento fatal.
1: Li han posat La Perla de la Rosalia i no coneixia la cançó.
21: Vaya perla de tio.
1: Cubero.
22: Va semblar gravíssim.
18: No, però perquè sí. Escolta, perquè ell no escolta música en el seu temps lliure.
1: I els nostres convidats misteriosos, que de moment no els presentem, que venen darrere, us sembla greu o no que el nostre convidat d'abans, que és músic, no conegués la Rosalia o la Perla, quan li hem posat?
23: I em sembla molt bé.
1: Ah,
18: ara,
1: bravo! Bravo! Què? Què passa, Rosalia?
21: Tallem micros ja d'aquests...
1: No, no tallem, però si encara no els he presentat.
21: No, no, però...
1: Bueno,
21: què vol dir molt bé?
1: Molt bé, bueno, ho ha dit el convidat, que és el que ve després del que toca ara. O sigui...
21: Otro que va a pillar hoy.
1: No, otro que... Sí. Bueno, Rosalia, tranquil·la, ja vindrà... No,
22: sembla però... l'AP7 aquí, eh? Tots els col·laboradors anem, ens estem
1: acumulant.
22: Ah, mira,
1: m'has donat una bona idea. Vaig a posar el Google Maps a veure si hi ha molt merder ja l'AP7 o no, perquè potser està tothom allà amb el rotllo...
18: I a més un caos, xungut. No?
22: Mala idea. Sí, sí, no. Quedant-me sense temps de secció.
1: Exacte. Nosaltres tenim... Encara no t'hem presentat. Ah, bueno, estava sonant la teva música. Però tenim part de l'equip que baixa avui i part de l'equip que baixa demà i estem ginyats amb el tema de l'autopista i el cotxe i tota la història aquesta, eh? Perquè això de la P7 demà, pel bolo de Roquetes, que demà anem a fer el programa Roquetes. Els convidats no entenen res del que està passant. Va, poso ordre. La música que sonava abans, no la de Roquetes, que és la del bolo de demà, és la música del nostre estimat Àlex Cubero, que és el nostre analista polític. Després, hi ha dos convidats que venen després, que encara els hi falta per intervenir, però se'ls ha proposat, com sempre, us vol quedar aquí a taula i s'han quedat a taula. Per tant, és un d'ells els que ha parlat, que li ha dit que li semblava molt bé això a la Rosalia. Us sembla bé que encara no es presenti?
23: Em sembla bé.
21: Ni caldrà.
1: I a l'altre?
23: Sembla molt bé, molt bé.
1: Són dos. Els hi sembla bé tot?
22: I a més, són politòleg i periodista, però no venen per fer de politòleg ni periodista.
1: Ah, sí? Ah, ja t'has sentit a parlar més. Qui és el periodista i qui és el politòleg? Tu ets el periodista?
23: Jo soc el periodista.
1: On has estudiat, tu?
23: A la Pompeu.
1: Hombre, i el politòleg?
23: Politòleg Pompeu, també.
1: També. Has tingut el Toni Aire, de professor?
23: Efectivament.
1: Hombre, doctor Aire! Hombre, un gran...
22: Mític, mític.
1: Mític, mitiquisme, sí, mitiquisme. Mira, aquest també el coneix. Aquí el coneix tot Déu, el Toni Aire. Jo l'havia tingut de col·laborador...
18: Anècdota.
1: A Catalunya Ràdio. A l'any...
22: Quan l'anterior eclipsi.
1: Sí, exacte. Que cabrón. No me'n recordo, però devia ser el 10, el 2010.
22: El 10, el segle 10. No, vols començar?
1: Ja era bo, aquella època. Ja era doctor, eh? Ja era el doctor Aire, eh?
22: Sí, sí.
1: Quin personatge. Va, tu. A veure, l'Àlex Cubero va fer el repàs de la setmana i ha fotut un, com es diu això, un cliffhanger o una cosa d'aquestes abans. Com es diu el que he fet?
22: Sí.
1: De dir quina relació té l'eclipsi amb la política i si hi ha algú que s'està apropiant de l'eclipsi. Ho he dit una mica per fotre una mica de merder, eh?
22: I la pregunta és?
1: La pregunta és, què està passant amb l'eclipsi i el govern de Catalunya, que els veig com molt emocionats amb el tema?
22: I tu deies, l'eclipsi té a veure amb la política?
1: Exacte. És d'algú l'eclipsi té a veure amb la política?
22: Doncs la resposta és sí.
1: Cuidao.
24: Exclusiva.
1: Diu el Cubero.
22: No, sí, no. Més del que pot semblar.
1: No,
22: perquè...
1: però a veure, aquesta tarda hi havia una cosa del president Illa a Lleida, crec recordar, no?
18: Tret de sortida de l'eclipsi.
1: Tret de sortida de l'eclipsi, tio.
22: No, tenim una agenda institucional intensa. Aquesta tarda i demà, eh?
1: Exacte, avui hi havia Lleida i després Tarragona, i demà hi ha tot el xou de Roquetes.
22: A Roquetes, exactament.
1: I el tret de sortida de l'eclipsi l'aniria a fer a l'Estació Internacional Espacial. Em sembla un lloc més adequat per fer el tret de sortida.
22: Home, estaria bé, sí. Vinga, si arribes des de la PC...
1: Bueno, a veure què ha rescat l'amic Cubero amb tota aquesta qüestió.
22: La pregunta és, cuidado, té a veure amb la política? Sí.
1: Val.
22: Vivim en un moment, i ho hem parlat en aquesta secció al llarg d'aquesta temporada i també fins i tot de l'anterior, on ens trobem un moment on hi ha posicions acientífiques, negacionistes, terraplanistes,
1: amigo,
22: conspiranoides. Avui, o les últimes hores, Llorente, jugador del qual hem parlat, ha dit que ell no veurà... Diu, recomano les meves ulleres per l'eclipsi, i són les ulleres, al final, amb unes ovelletes i transparents, perquè diu que no mirarà l'eclipsi.
1: Ardona, aquest és el tontaines que no es posa cremes quan pren el sol?
22: Exacte,
18: sí.
22: Marco,
18: és que ara, no?, entre la gent aquesta que no segueix, diguéssim...
1: A veure què dirà.
18: Sí. No, i aquesta tendència que ara és no mirar l'eclipsi, perquè som ovelles que mirem l'eclipsi.
22: Ah, aquí està. I què ha portat les ulleres de Marcos Llorente? Ovelles, dos ovelles.
18: Exacte.
22: Ens trobem davant posicions que no són anecdòtiques, que són molt polítiques, que neguen des del canvi climàtic a les posicions científiques, o fins i tot en els casos més extrems, com l'entrenador de futbol, l'exjugador de futbol, dient que la Terra és plana i que han fundat un equip terraplanista directament. I aleshores, davant d'això, ens trobem també governs de caire segurament més progressista, que sí que aposten per aquestes posicions científiques i en fan bandera. Perquè és també una manera de sentar un posicionament polític. És dir, nosaltres creiem a la ciència, nosaltres creiem en els experts, en els científics, i aleshores, si mirem tota la programació que té Salvador Illa, no només Salvador Illa, sinó també acompanyat de diversos consellers de la Generalitat,
1: sí.
22: no només de consellers de la Generalitat, sinó també d'alcaldes de les regions, és a dir, també és cert que el govern i el PSC també vol treure capitalitzar això, i de fet,
1: tu has dit,
22: agenda política per avui,
1: sí.
22: Lleida i Tarragona, vale, que són les capitals de les dues demarcacions on es veurà més l'eclipsi.
1: Però
22: dos alcaldes socialistes també, Félix Larrosa i Viñuales també, Rubén Viñuales a Tarragona. Ara bé, més enllà d'això, sí que és veritat que, per exemple, l'acte de demà...
1: Ara pensa que Palau t'estan posant una creueta vermella, eh?
22: No,
1: està
22: però
1: Palau,
22: al contrari... Però
1: aquest desgraciat però... del Cubero...
22: No, però a veure, tot el que siguin també, no hem de ser tampoc ingenus, i la política, les coses es fan per estratègies polítiques i per també capitalitzar. I si hi ha un abandonament per part d'una part, doncs tu també fas bandera d'aquestes posicions pro-científiques, i de fet, a l'acte, per exemple, de demà a l'Observatori de l'Ebre, doncs hi haurà convidada l'astronauta estadounidenca Ellen Baker, l'astronauta i exministre Pedro Duque, un premi Nobel de Física, experts en exoplanetes, fins i tot un dels principals fotògrafs de l'univers que hi ha ara mateix a l'actualitat. És a dir, el que volen també amb totes aquestes iniciatives i també demanant a la població que s'impliqui en l'observació també de l'eclipsi és convertir Catalunya, que és un dels llocs privilegiats per aquest fenomen, doncs convertir-ho també en un gran laboratori d'observació. I podríem pensar, home, però això ho fan tots els presidents i totes les comunitats, doncs no. De fet, hi ha alguns mitjans que a les últimes hores han avaluat quina era la implicació de certes comunitats autònomes on es veurà aquest eclipsi total en totes aquestes iniciatives per observar, per animar la població, etc., per implicar-la. I, per exemple, hi ha dos comunitats governades pel PP, Galícia i Castella i Lleó, que no han aportat al govern, a la comissió interministerial, la que s'encarrega de coordinar totes les iniciatives que es fan a tota Espanya, no han aportat informació sobre els punts oficials d'informació, ni tan sols apareixen a les seves webs oficials, és a dir, com si allò tampoc els hi passés periada de casualitat. És a dir, també la implicació en tot això també és una demostració de que la política també pot ser l'eclipsi, en aquest sentit.
1: Aquest acte que has dit realment és un acte molt interessant i nosaltres ho sabem perquè demà anem a Roquetes. Anem a l'Observatori de l'Ebre a fer aquest programa especial. Per què mires així?
18: Amb molta il·lusió.
1: Primer hi va... Bueno, no fotem cachondeo, primer hi ha el Sergi Embudio de 7 a 12 i nosaltres de 4 a 9. Tota la tarda, si vols venir. Bueno, no es pot venir perquè és un acte...
22: Ha deixat la ràdio tot el dia.
1: Però, efectivament, tot aquests noms que has dit passaran per allà i algun d'ells passaran pel nostre programa.
22: No, i s'ha de veure. Per exemple, el govern espanyol també, com a govern també progressista a favor de la ciència, etc., també ha programat una sèrie d'actes, programació també de Televisió Espanyola, aniran els dos astronautes espanyols actuals més importants, Pablo Álvarez i Sara García, seran també a l'acte que organitza el govern, que es diu, per cert, Eclipsados i Eclipsades por la Ciència, també molt inclusiu en el llenguatge.
1: Sí, no, sobretot, això que em falta.
22: I després sobre l'eclipsi...
1: No, raro que no diguin persones eclipsades i persones eclipsades o...
22: També podria ser. Però sobre l'eclipsi també m'ha creat atenció, ara també per la gent que pot tenir por o no a mirar l'eclipsi directament o amb ulleres, el que sigui, etc. També una entrevista que ha sortit a les últimes hores vinculada a la política indirectament, sí, que és l'Independiente ha entrevistat a l'exdiputada de Ciutadans al Parlament andalús, Mercedes López Romero, que en el seu cas aconsella no mirar l'eclipsi ni amb ulleres. I en aquest cas...
1: Però per temes mèdics o...?
22: Bueno, ella té una experiència traumàtica relacionada amb els eclipsis. En el seu cas, quan tenia només 8 anys, va quedar cega del 90% per mirar directament l'eclipsi en un joc amb altres companys. Res, tenien tots 8 anys, 5 anys, 6 anys. Estaven mirant en aquell moment un dels eclipsis, que no era total, però un eclipsi. Es van escapar, diguéssim, d'on estaven els pares mirant amb ulleres i van fer una mena de joc de veure qui aguantava més estona mirant l'eclipsi sense ulleres. En aquell cas, nens. Ella va quedar... Fins anys després, al moment no li va passar factura, però als 14 anys va començar a perdre la vista i pràcticament la té del 90%, una ceguesa del 90%. Ella, en el seu cas, sí que fa un missatge col·lateralment amb la política, vull dir que està relacionada perquè posteriorment va ser diputada de Ciutadans a Andalusia i de fet també es va encarregar, va ser com responsable de la direcció de discapacitat del govern andalús, però en el seu cas és, diguéssim, bueno, alerta bastant sobre les conseqüències, diu sobretot controleu els nens petits, no us confieu perquè pot passar això, i a part ja diu, és que ni, no val la pena ni el risc, o sigui, ni ho mireu. Bueno, jo no seria potser
18: és còmode,
22: tan alarmista.
18: Sí, però, no, però... Si t'ho poses a la tele també és molt còmode, vull dir...
1: Sí, i a la ràdio, sí, també. Sí.
18: I a la ràdio.
1: A la ràdio, però sense volum. Sí, sí.
22: I tu aniràs explicant tot el que passa?
1: Tot el que passa.
22: Ah, bueno, no, perquè arriba, sí, allargueu la programació.
18: Sí, home, clar. De 8 a 9.
22: Ah, molt bé.
1: Sí, fem una hora més. Home, seria el gènere tonto anar a fer un especial de l'eclipsi i marxar a les 8.
22: Se faràs com una Lídia Heredia i a la connexió que va fer explicant.
1: Exacte, l'hem posat d'exemple moltes vegades al moment...
22: Gran crònica, de Lídia Heredia, aquella.
1: I l'efecte que pot causar en un periodista, com es diu això, la percepció de l'eclipsi. Com ens pot alterar?
22: Bueno, no. I va ser, jo crec que la gràcia d'aquella connexió va ser també la naturalitat de la Lídia, entusiasmada i emocionada pel que estava veient, que era, és que tu vas... Jo estava mirant, la recordo que l'estava mirant,
1: sí,
22: en directe,
1: també.
22: I la mirava més a ella que la imatge de l'eclipsi en petit.
1: Sí, ulleres,
22: i això anava... parla molt bé també com a periodista de la Lídia.
1: Doncs demà intentarem descriure el que veiem, si és que el temps ens ho permet, que això també ens comença a dubtar. I a més, a l'Espejo, el nostre tècnic de so ha triat una musiqueta pel moment de l'eclipsi, que jo crec que et farà caure una llagrimeta i tot, eh?
0: Espero que sea Cibeles.
1: No, Cibeles no. Bueno, per tancar aquest tema, per dir estem, no?, de l'eclipsi.
22: Sí, sí, sí.
1: Quan has dit això de la ciència, la contraposició de la ciència amb el fatxeria i tal, m'ha recordat, però és que és impossible, ara em tiro un triple i a ell, el Pedro Sánchez, quan va passar alguna cosa d'aquestes mogudes o el Trump o algun pájaro, va dir «Yo estoy con la ciencia», perquè sense que vingués gaire tom. Quan hi havia una... No et sona, tu, aquesta controvèrsia? Es parlo de fa menys de 2 o 3 mesos, eh? Bastant recentment.
22: Em sona, però no la situo.
1: Bueno, ja.
22: Però, vam parlar també aquí, quan va haver la polèmica de la gorra de Ferran Torres.
1: Hombre.
22: De la gorra, també vam recordar que en la utilització també de la gorra, aquesta trampista amb la mateixa, diguéssim, tipografia, etcètera, a l'abril, crec que va ser, que Pedro Sánchez va fer uns stories fent exercici a la muntanya, portava una gorra molt similar a la gorra trampista i ficava Make Science Great Again, que també era una manera de posició política en contraposició a l'administració.
1: Potser confongam aquesta història a la gorra. Sí.
22: Podria ser, sí.
1: Sí, sí, sí, era això. Make Science, Make Great, era això que explicava. Hòstia, molt bé. Doblarem el sou, fas molt bé.
22: Ah,
1: val.
22: Això està gravat, eh? Està gravat.
1: Com tenim la qüestió de Ceuta?
22: Jo crec que la derivada interessant ara és la pregunta de si tota la qüestió dels menors, del repartiment o el futur, diguéssim, dels menors que hi ha ara mateix a Ceuta després d'haver traspassat la frontera del Marroc amb Espanya, si pot arribar a posar en perill les aliances PP-Vox. Recordem que el 2024, una mateixa situació en la qual s'havia de fer un repartiment dels menors no acompanyats, que en aquell moment estaven a Canàries, va provocar una crisi política de primer ordre entre PP i Vox i, de fet, va acabar derivant amb el divorci de Vox dels governs autonòmics, la sortida de Vox d'aquells governs i un trencament que en aquell moment va posar contra les cordes també el PP i les seves estabilitats parlamentàries a diferents comunitats, la sensació del que pot passar és que passarà tot el contrari. És a dir, el que diuen les fonts a Madrid, sobretot molt vinculades a Vox, això a dia d'avui, perquè tot pot canviar, és que a priori tot el que passi amb el repartiment dels menors o no, o la repatriació dels menors no acompanyats cap al Marroc o repartiment a diferents comunitats, no farà trontollar aquestes coalicions de govern a diferents autonomies. Per què? Perquè ja ha signat un pacte de no agressió ara mateix entre PP i Vox. Ara mateix els d'Abascal i els de Feijó consideren que en pocs mesos el govern de coalició pot acabar trontollant o simplement s'acabi la legislatura i amb les crisis acumulades...
1: Perdó, has dit el de coalició, vols dir el Frankenstein, eh? El de Pedro Sánchez.
22: Bueno, el govern de coalició. Sí, sí, una cosa és la majoria, sí, Frankenstein, sí. Comprant el relat, i l'altra el govern de coalició entre PSOE i Sumar.
1: Que no s'entengués que era el govern de coalició del PP i Vox.
22: No, perdona. El govern de la Moncloa pot acabar trontollant, ja sigui perquè se li acabi la benzina i s'acabin convocant eleccions al 2027, o per les crisis, les reiterades crisis acumulades, ja siguin de forma per errors propis, com també crisis sobtades, com pot ser això de la crisi migratòria, també la crisi dels diferents incendis acumulats, acumulats, etcètera. Però, com deia, ara mateix ja ha signat un pacte de no agressió entre PP i Vox. Esperen que, al final, això acabi passant factura al govern de coalició. Intenten no caure en el que ells consideren una trampa, també, del govern central. Recordem que aquest dijous hi ha convocada una reunió de la ministra d'Infància, Cira Rego, amb els diferents responsables d'infància de les comunitats autònomes per avaluar què passarà o com s'ha d'actuar amb els menors. Ara mateix el govern central, això és una patata calenta també del govern central, i estem sentint a tot i escoltant a tot de ministres dient el que s'ha de fer és... avui hem sentit, per exemple, a Cira Rego defensar que el reagrupament familiar dels menors s'ha de fer sempre que sigui possible. També el ministre, per exemple, Álvarez, que avui s'ha reunit amb el president de Ceuta, també ha deixat clar que fins a l'última persona que ha entrat irregularment al Marroc, tornarà a Espanya, tornarà al Marroc. Félix Bolaños ha anat en la mateixa línia. Aleshores, ara mateix...
1: Hi ha hagut un petit canvi o una intensificació de la posició del govern del PSOE amb això?
22: Bueno, és, o sigui, ells estan...
1: El fogó, hem pujat una mica la intensitat del fogó, sí. En el sentit de ser més clars.
22: És una patata calenta per ells. També és cert que són més clars, i no, perquè quan parlen de reagrupament familiar, no diuen clar si el reagrupament familiar serà al Marroc o a Espanya.
1: Clar.
22: Perquè una opció també... El problema dels menors no acompanyats és que és molt difícil de solucionar perquè legalment no es pot solucionar de forma col·lectiva. Ho has de solucionar de forma individualment, casa a casa.
1: Bueno, bàsicament hauries de localitzar els pares, i si els pares estan localitzables, que tornin amb els seus pares, no?
22: O els pares... No, és que no és tan fàcil, perquè tu has de localitzar si tenen una família a la qual retornar al Marroc. En el cas que es localitzi la família, el menor ha de dir si vol tornar. Perquè el menor pot dir, mira, la situació de la meva família no és la més adequada, jo no vull tornar, necessito un futur millor, la meva família no em dona la vida, la situació vital suficient i necessària per poder prosperar, i per tant em vull quedar aquí. Aleshores, tu has de veure aquesta situació del menor, però quan parlem de reagrupament familiar també podria ser, i és una de les variants que estudiarà també la Moncloa, reagrupar-los si tenen família a Espanya o a Europa.
1: Ah, si ja la tenen per aquí.
22: Si la tenen aquí, també la derivarien cap a la seva família. El Marroc, a priori, també vol col·laborar en aquesta també solució del problema, però també després hi ha una altra derivada, que és el que pugui passar el 15 d'agost. Avui hem sentit Álvarez també molt contundent avisant els marroquins, els joves marroquins que es proposin el 15 d'agost, que és una de les dates que està corrent a xarxes de que podria haver de nou una sala a la frontera, dient no vingueu, no us espera cap futur aquí, no us deixarem entrar o us repatriarem de nou. Per tant, ara mateix en aquest magma és on s'està movent tota la crisi a Ceuta. També és significatiu una cosa, que és també l'enduriment del discurs del PP. Tot i que el PP acudirà a aquesta reunió de dijous,
1: sí.
22: A diferència dels vicepresidents o consellers d'infància de Vox, el PP sí que ha dit que assistirà per escoltar en aquesta reunió amb la ministra, però hi ha també un enduriment de lingüístic, anem a dir, de semàntic,
1: retòric, sí.
22: Retòric d'alguns dirigents del PP, i és en la paraula invasió. Anem a escoltar el que deia avui el president de Ceuta, Juan José Vivas.
0: Pero sí conviene repetirlo, recordarlo, y así se lo hemos hecho saber al ministro, que Ceuta ha sufrido y sigue sufriendo una invasión. Que Ceuta tuvo el día 30 de julio un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial, y que muchas, calculamos que unas 10.000, de las personas que participaron de esa invasión todavía permanecen en Ceuta.
22: Fixeu-vos, la reiteració de la paraula invasió. També vam sentir ahir el president de Melilla, també, Juan José Imbroda, a la COPE, parlant d'invasió pura i dura. És a dir, els dos presidents de les ciutats autònomes parlant d'invasió. Feijó també l'hem vist adoptar la paraula invasió. Sembla, la sensació és que hi ha un argumentari també des de Gènova, sí, per això, començar a incloure aquesta paraula per també jugar aquest joc d'equilibrismes. És a dir, anem a la reunió amb la ministra d'Infància, anem a parlar dels menors no acompanyats del seu futur, perquè també saben que la llei obliga a gestionar aquests menors i que no s'hi poden oposar, però al mateix temps utilitzem aquestes paraules. Per cert, també significatiu que hi ha una entrevista a OK Diario. Feijó ha revelat que el seu primer viatge, si és president, serà al Marroc. Això pot semblar una cosa sorprenent, no ho és, perquè tradicionalment des de Felipe González tots els presidents el primer viatge que fan després de ser escollits és al Marroc. Sempre Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, només Pedro Sánchez al 2018 s'ho va saltar. I el primer viatge que va fer va ser a França amb Macron, la visita. Ell ha dit que si és l'escollit president, i jo dono per fet, aleshores la seva primera visita serà al Marroc, però no precisament per anar... per posar una posició dura d'Espanya
2: i dir que
22: no permetran una...
2: Anirem allà a envair nosaltres.
3: No, senyora Oriol.
2: Que tots estan aquí.
3: Senyora Oriol, tranquil·lí.
2: I no hi quedarà pas gent.
3: Vale, calmis una mica. Bé, doncs anem a aquest tema per tancat. Mala peça al taler, eh?
22: Sí. El que passa és que també t'he de dir una cosa, que també en la posició dels menors no acompanyats hi ha un salt qualitatiu respecte a fa dos anys, que és que tant PP com Vox saben que no es poden oposar legalment per la llei d'estrangeria a acollir menors no acompanyats, si ho han de fer. Aquí ve el canvi de posició de que Vox potser sigui menys bel·ligerant amb el PP, perquè sap que el PP també està lligat de mans davant aquesta situació.
3: Bueno, i al final tot ve a l'adveniment aquest que, quan hi hagi eleccions, vinguin el PP i el Vox a manar a tot arreu, i a veure què passa.
22: A veure què passa.
3: Molt bé, abans d'acomiadar-te, et veig una mica pendent de les xarxes i dels merders que hi ha en els twitters i aquestes coses.
22: Ho han passat moltes coses aquests dies. Sí. Serà molt breu, ho diré molt breu, bueno, alguns titulars, només per...
3: Els Vitara aquí, que volen actuar ja, mai millor dit, i
22: sí, molt ràpid. Una cosa que acaba de passar les últimes hores i que jo crec que és significatiu també. El ministre Òscar Puente, no sé si heu vist a Twitter,
2: Mamarracho.
22: Molt beligerant amb el rei Felip VI.
3: A mi m'ha creat l'atenció, això.
22: Sí.
3: Posem en context, explica-ho bé.
22: Tot ve d'unes imatges que van córrer per les xarxes del rei Felip VI fent-se una fotografia amb Javier Negre. Javier Negre, sabem que és un agitador, impulsor d'aquest pseudomitjà que es diu Estado de Alarma, EDATV, promotor també d'agitadors com Vito Quiles, també...
3: Això paga el Marcos de Quinto.
22: Això el dia que surti tot... Sí. Això sí que són clavegueres, sí. i no... Bueno, les altres també, però aquestes sobretot. Doncs bé, en aquestes imatges veu Javier Negre parlant amb el rei, i fent-se una fotografia enmig d'una visita del rei, cosa que sorprenent perquè tu has dit moltes vegades aquí, apropar-se als reis
3: costa
22: no
3: molt.
22: És gens fàcil.
3: Jo crec que era més que una visita, no era una presa de possessió sud-amèrica o alguna cosa així?
22: Sí, exactament, la de Abelardo de la Espriel a Colòmbia.
3: I el tio se li costa, es fa una foto amb ell...
22: Xerren fins i tot, i són unes fotos de forma bastant amigable.
3: Ell s'identifica, no?
22: Sí, no,
3: i parla...
22: Exactament. Bueno. Aleshores, va haver una primera resposta, una primera reacció d'Òscar Puente dient que això era una ignomínia, això ho va dir. Jo crec que és significatiu és destacar-ho perquè és habitual que veiem a ministres de Sumar criticant la monarquia, però no és tan habitual veure ministres del PSOE que normalment amb la monarquia estan bastant alineats o com a mínim...
3: I que diuen que algú de la Casa Reial podria haver fet una maniobra d'aquelles, perquè no es fes aquesta foto, no? O sigui, algú es va despistar.
22: Jo he cobert molts actes de la Casa Reial
3: i tu et fots...
22: Admiren, t'ho dic així, et baixen fins i tot els calçotets per veure què portes o si portes una bomba.
3: Si Alex Cubero, que tampoc fa massa pinta mala persona. Bueno, el Javier Negre...
22: Bueno, serà pena,
3: S'acosta al rei Felip VI, i es fot al seu costat per fer una foto...
22: És perquè algú ho ha deixat fer.
3: Val, o sigui, perquè si no ve un paio i diu, hòstia, aparta-se, o l'aparta dissimuladament i el rei l'envien cap a un altre
22: lloc. Exactament.
3: I per això està cabrejat el ministre.
22: I Javier Negre, que fa temps que està a l'Argentina també, perquè sí, és un dels impulsors de tot el discurs de Javier Milei, vull dir, és una persona també ara molt situada a l'entorn trumpista, vull dir, és una persona que segur que el rei coneix. Per tant, o és un error... o fet amb tota la voluntat de voler veure-se la foto sense saber les conseqüències.
1: I per què estàs insinuant que un ministre socialista obre la veda de ficar-se amb el rei?
22: No, però Òscar Puente, que s'està situant, jo crec, entre un dels noms que poden arribar a ser un possible relleu de Pedro Sánchez en el futur, si Pedro Sánchez acaba caient, o en el futur simplement si cal un relleu, no només va respondre amb aquesta reacció dient que era una ignomínia aquesta imatge, sinó que ha tornat avui. I ha tornat a respondre.
1: Ha tornat a rajar.
22: I, a més, amb un escrit molt més llarg, dient
1: què dit?
22: El rei és un símbol, i no és innocu, amb qui es fotografia o amb qui es saluda. Per tant, ho ha de saber. I diu, la seva imatge es contamina i, a més, neteja la del subjecte amb la qual es fotografia. És a dir, està netejant a Javier Negre i es contamina la seva imatge. I segueix, Vull dir, segueix més llarg. Però, per tant, jo crec que és bastant, bastant interessant
1: això és una
22: veure aquesta posició de...
1: De certa profunditat,
22: Sí, i de fet, el primer tuit que repostejava era d'una persona que deia República ja. O sigui, que també vull dir, Òscar Puente,
4: Déu-n'hi-do.
1: Molt bé. Deixa'm que li consulti una cosa al Marc, que me l'estan distraient. Marc. Què?
6: Soy Felipe.
1: Va, no comencem, de veritat.
6: Mandar a la Guàrdia Civil a los estudios RAC1. Y al de la gomina.
22: Pero es Miguel, Miguel Bosé o Felipe.
1: És que te veu una mica així. Va, escolta, Marc, només em queda un bloc, oi, d'aquesta hora? Doncs ens aguardem per als esports i anem directament a les camarades que tenim aquí. Àlex, m'acomiado de tu molt cordialment. Si sobrevivim a l'eclipsi, que és demà, ens veiem la setmana.
21: Efectivament, ha estat un plaer, Coferro.
22: Bueno, que vagi molt bé, la transmissió. Molta sort. Protegiu-vos, Jesús.
1: A marge dels comentaris en tenim moltes ganes. Ara el tema és que foti el temps adequat. No?
7: I que funcioni tot bé, que no ens estressem.
1: I no t'oblidis, que t'he explicat més d'una vegada, si no, aquesta és la primera, que jo he sopat a Madrid amb Javier Negre.
22: Ah, és la primera vegada que
1: m'ho... Sí, però ho he dit per la ràdio, cada cop que surt aquest nom m'ho explico.
22: Però amb més persones o només els dos?
1: Jo havia quedat per sopar.
9: Maricori, Maricori!
1: Bueno, si t'explico el que em va explicar aquest assumpte, però hi havia quedat per sopar... No, va, no fotis la música aquesta. Havia quedat per sopar amb un amic meu periodista.
22: First Dates.
1: A Madrid, per allà, a Malassanya, crec recordar. I va aparèixer amb aquest tio, que jo el coneixia, sabia que era, va, a prou d'allà d'aquest color. I aleshores li vaig dir, tu, tio, què passa aquí? I vam sopar, i ja està. No.
22: Un altre dia, ara s'ha d'acabar aquesta secció, però un altre dia seguirem burxant.
1: I em va demanar una cosa, i en aquella època estava al Mundo, i li dic, con lo que heu fet amb els mestres de, com és aquí, de Sant Andreu de la Barca, dic que heu creuat una línia vermella.
22: Bueno, el van fer fora del Mundo, també.
1: Bueno, a marge d'això, però el que van fer de posar...
22: Com has de ser perquè et facin fora del Mundo?
1: La cabronada, no, però em va dir una cosa... Calla, em va demanar una cosa i vaig dir, amb això que heu fet, no. Perquè, home, va ser molt greu el de posar en el punt de mira, publicar les fotos dels mestres, que els van tenir putejats un bon temps per tota aquesta història del català al pati, no sé quina altra història, alguna història que es van inventar. Però bé, en fi, això acabarem la història un altre dia,
22: Molt bé.
1: Val, saps qui són els dos convidats que tinc ara, que s'han palplantat aquí? Anava un cafè, sobretot el Tulip, anava fent que sí amb el cap, anava fent que sí. Ara ens canviarem de posició, i aquest s'aixecarà i tu sabràs aquí, que així us tinc els dos de costat. Però són els nostres convidats d'avui, que són els Vitara!

0: moment, l'Àlex es queda, eh? Ara vols quedar, però llavors intervens. Perquè...
1: No, he de marxar, però a mi fins que no m'acomiadin no marxo.
0: Però si t'he dit adéu, tio, i he dit que, home, si ven els nous... Els...
1: Ah, ja està, doncs.
0: Sí, home, sí.
1: Molta sort.
0: Au, de veritat,
1: sou fantàstics.
0: Molt bé, fins la setmana vinent. Si t'he dit fins la setmana vinent, quina part de fins la setmana vinent no m'entén?
2: Perquè sap que no et tornarà a veure, perra.
0: No s'acabarà el món. No,
2: per això que no vol marxar.
0: Bueno, a veure, els nostres convidats... no, però van vostè això, perquè aquesta cançó que sentíem es diu Fi del món.
3: Sí.
2: Concretament 12 d'agost.
0: No, 12 d'agost no, és que és la professora Olivia Làctia, que és la nostra experta en eclipsis, que té la teoria que demà s'acaba el món. Que
2: i la pràctica.
0: El... No, calli, coi, que s'acabarà el món i no s'acabarà. En tot cas, presentem avui els nostres convidats, que hem dit el nom 70 vegades, no, jo ja no sé quantes, però ho haig de mirar. Uri,
3: jo.
0: Ets tu, sí, ets jo. El periodista.
3: Sí, això diuen.
0: Bueno, a la Pompeu m'has dit que havies
3: estudiat. Sí, sí, sí.
0: Doncs ara et farem unes, classes, unes preguntes de periodisme.
3: Vinga.
0: I la música te n'ensot.
3: Ja. Perfecte.
0: Està. I el Tulip, no, no és veritat, el politòleg, que sí que feies molt que sí, molt que sí, molt
3: sí.
0: T'ha agradat, la masterclass?
3: Em sap greu que ell no es quedi, perquè jo
0: queda,
3: ho he dit molt, i clar.
0: Ja. Doncs queda't una estona.
4: És guai, el Cubero.
0: No, no pot,
3: i el Tulip crec que s'ha d'apuntar que és increïblement fan de RAC1, eh? O sigui, aquest tio li preguntes
0: ara,
3: quin programa es feia a les 12, a una de la programació de la temporada, no sé qui... I t'ho diu.
4: Ah, que guai!
0: I és el primer cop que veniu a RAC1, tots dos?
3: Vaig venir a la competència farà cosa d'uns 10 anys o així.
0: Ah. Fer de públic.
3: Sí, sí, sí.
4: Clar, per tant, els nous estudis...
3: Tomàs Fuentes.
4: Sí. Ah, amb Tomàs Fuentes.
3: Sí, sí, sí. Els nous estudis encara no hi havíem sigut, però som els dos bastant amics d'en Marc Simón.
5: Sí.
3: I és com si estigués...
0: Hombre! L'humillador de cada casa.
3: De fet, més et diré, Marc Simón...
0: Cuidao.
3: Marc Simón és membre fundacional de Vitara.
0: Correcte.
4: Què dius?
6: Sí, sí, sí. Lo tenemos por la línia 3.
3: Sí, sí. Va ser... Truca. Va ser el primer teclista de Vitara.
4: Correcte.
3: Va venir a 4 assajos. Sí, sí.
0: Perquè la gent no n'és ensenyada, el Marc Simón...
3: Fins que va marxar i va arribar la Julieta.
0: És el responsable de xarxes de... durant l'any.
4: De RAC1.
0: Jo tinc dos telèfons seus.
2: I sí que sap qui és la Rosalía i li agrada.
0: Però no em contestarà el tio. Espera, truco.
4: Prova.
0: Aviam, amb l'altaveu. Però el partidor està de vacances. Aviam si està...
3: Sí, crec que està... Sí.
0: Aviam, això sí que... Bueno, llavors el Marc Simón fa molts vídeos, xarxes i tot això, i surt, i és un tio que en sap de música. De vegades el Basté el fa intervenir al seu programa.
4: I ara el cap d'extintors, li diu el Basté.
0: Ah, sí, no sé per què li diu el cap d'extintors. El té encès,
3: incombustible.
5: És més.
4: És veritat.
5: És més.
0: Ui.
5: Hem de revelar que aquí cada setmana fem una porra...
3: És veritat!
0: Bueno,
5: l'Uri.
0: Hola?
4: No.
0: Espera, tu, no, mai, que no sento el número. No, no, pa, que no se senti. Que no...
3: Clar, se'm filtra el número.
0: No, espera, li deixeu un missatge.
4: Què feu?
0: Vale. Hola, Marc, sóc el Pere. Estic en directe i tinc dos convidats que han parlat de tu. Per tant, ara et deixen un missatge.
3: Hola, Marc.
5: Marc, respon, va, que avui no has dit encara.
0: Però digueu-li qui sou.
3: Home, jo crec que amb la veu, espero que no coneixi, no hi ha un problema. Digue-li a algú, Tuli.
5: Bueno, que respongui, perquè m'ha de respondre una cosa i encara no m'ha dit res. Soc el Toni, eh? Marc, vinga, va. Saludos.
3: Patons, estimem.
0: Doncs ja està, a veure si ens torna
4: la tornada. Però és que és aquesta aposta que dieu que
5: fem. Cada setmana fem una porra...
0: Quina aposta feu?
5: Fem una porra de quines són les 5 notícies destacades.
3: Del Basté.
5: Llavors li enviem al Marc el dijous, quines seran les notícies, i acostumem a estar...
3: Perquè ens agrada molt aquell vídeo. El grup es diu Incombustibles, perquè el Marc Simón és l'incombustible, Marc Simón darrere la càmera. Llavors nosaltres diem, avui serà... Tal. Algun cop, jo no ho he aconseguit fer mai, però Tuli ha aconseguit fer algun ple.
4: Oh, eh? I ara no feu amb l'Embudio, també, que ho fa? Ho podeu jugar?
3: És que a l'estiu hem desconnectat.
4: Es redueix, és veritat que hi ha menys noms.
0: No estan pendents a la tarda. Ostres, bueno, és que acabem de descobrir una història increïble. Vol dir que visca el Marc Simón i visca...
4: I visca Vitara,
0: que la gent es preguntarà, bueno, i aquests tios qui són? Sí o no?
3: A part d'amics de Marc Simón.
0: A part d'amics de Marc Simón, que està molt bé, hem dit que bueno, són uns tios que tenen dos EPs publicats, dos LPs, que es presenten aquí amb l'últim disc que es diu BTT Ara,
3: sí.
0: Que és una mena de joc de paraules estrany amb el nom del vostre... El vostre grup es diu Vitara, això ho estan dient bé,
3: correcte.
0: I s'escriu amb dues T's.
3: Sí.
0: Val, i l'últim disc amb el que es presenteu sota el braç és... Ara?
3: Jo crec que es pronuncia igual, es pot dir Vitara.
0: Podem pronunciar igual, molt bé. A veure...
4: És que és boomer, saps?
0: Podeu explicar en un minut qui sou i quina mena de música feu? Ja la sentiran, els nostres oients, però estem presentant-vos cada dimarts o cada dimecres, no sé quin dia ho fem això, ve un grup aquí, anem coneixent, anem avaluant gent que tenim al radar, i us teníem al radar sense saber que hi havia la connexió Simón, que això és bastant curiós. Sí. Qui són Vitara i què fan? Jo tinc apuntat una cosa, si vols, et puc dir el que tinc apuntat per aquí. Tinc apuntat que feu indie rock i rock alternatiu.
3: Doncs mira, doncs ho tens ben apuntat.
0: Bueno.
3: Sí, sí, seria això, i en català, i amb moltes guitarres.
0: I ja fa molt temps que us arrossegueu, des del 20.
3: Portem des del 20.
0: Marc Simón està tornant la trucada.
3: Oh, fot-li.
4: Epa!
0: Espera, ara ens hem d'anar amb l'altaveu.
7: Hola.
0: Hola, Marc Simón, bona tarda.
7: Hola, Pere Mas.
0: Has sentit el missatge de la bústia veu?
7: No.
0: Val. Doncs ves en compte. Primera, estàs sortint per la ràdio, perquè estic en directe, com et deus imaginar. Val?
7: Vale, ja m'imagino perquè estem en directe, sí, clar.
0: Vale. Perquè, què vols dir que t'imagines? Tu saps qui tinc aquí al meu costat, que m'han parlat de tu de cop i volta?
7: Estàs amb Vitara.
2: Sí!
0: Hombre! Bueno, és que estava entrevistant-los i de cop i volta estan parlant de la seva relació amb RAC1, bé, els oients ja ho han sentit, això, i hem descobert que ets el teclista original, sí, o que havia sigut teclista de Vitara. Ara en teniu un, o...?
3: Sí, sí. No, no, no. El 8 que va deixar...
8: El 8 no es va poder
0: recordar. Oh. Perdó, heu de cridar una mica perquè ho senti, perquè com que he posat el telèfon aquí, no
7: sí,
0: té retorn.
7: Sí, com que no. Home, si en tinguessin un, em sabria una mica d'arreu, també dic, que perquè no ho haurien dit.
0: Bueno, i, perdona, i on estàs tu, Marc, ara? Estàs a vacances o estàs a algun lloc raro? O?
7: Sí, ara mateix estic a un poble que es diu Macclesfield, que està com? Al costat de Manchester, que he estat plantant flors i conduint un tractor, literalment.
0: Com?
3: Ah, molt bé.
0: Plantant flors i conduint un tractor? Bueno, escolta'm, molt bé, alguna cosa que ens vulguis dir dels Vitara, que ara estem estàvem parlant amb ells, i van passant coses... alguna cosa del grup que ens vulguis dir ara que ja no hi ets?
7: Bona pregunta, eh? Jo crec que els hi podries preguntar per noms originals que han tingut al grup de Vitara, perquè Vitara no s'ha dit Vitara sempre. Jo crec que hi ha uns noms inicials que són bastant grans.
0: Noms inicials, vale, doncs ara els diré. Però sí, a canvi m'hauràs de contestar una
7: cosa. Una abraçada de part meva, també.
0: Sí, home, ja t'estan sentint, ells t'estan sentint. Val, sàpigues que t'han deixat un missatge a la bústia veu, que tots aquests, no em surt l'objectiu, però no és gaire reproduïble per a la ràdio, la gent que té bústia de veu i torna la trucada i no escolta el missatge. Que dius, llavors per què tens bústia de veu?
7: Jo mai l'escolto, mai l'escolto.
0: Doncs treu-te'l.
7: Ja, ja, no sé ni com estàs activa.
0: No, quadrat 31,
2: va,
0: quadrat, ho dic de memòria, al revés, sí, busca-ho.
2: Com és jeroglífic, tu.
0: Busca-ho.
7: El quadrat 31, quadrat és per fer una trucada anònima.
0: No, és veritat, tens raó. Vaja com tu saps, eh? Tens raó, però ara tirem la seqüència de teclat. Per cert, a la bústia de veu que no escoltaràs mai, el Tulip
7: sí?
0: T'ha dit una cosa.
7: Sí. Val.
0: Sí. A veure quan em contestes allò que no sé què.

0: ho tinguis present, que li has de respondre alguna cosa.
1: Li has de respondre alguna cosa, val. Val.
0: Algú WhatsApp, alguna cosa que no li acabes de contestar. Ho has trobat, Yael?
2: Pel que veig és coixinet, coixinet, 002, coixinet.
0: Val, coixinet, coixinet, 002, coixinet, enviar, el botó verd, i s'entrarà la bústia a veu, d'acord?
1: Hòstia, però no em fa com pena treure'm uno.
2: No, no t'ho treguis, no, igual, no li facis cas.
0: Molt bé, doncs direm el teu telèfon per la ràdio i veuràs com se't vindran les ganes de treure-ho. Apa, bon estiu, maco, gràcies per trucar-me.
3: Adéu, Marc!
0: Bueno, adéu, Marc! Ah, no, és que és deliciós això que ha passat. A mi m'ha estat que ens tornés la trucada. Ell sabia alguna cosa que veniu aquí o no?
4: Se l'havia comentat.
0: Ah, xivatos, val, ja ho sabíeu. Val.
4: Home, a veure...
0: Per tant, sí, ha associat la meva trucada amb la vostra presència aquí.
4: Segur.
0: Sí, no, va, ja m'estranyava que fos tan simpàtic.
4: Potser estava, no sé, ha dit que estava plantant flors. Potser estava tan concentrat que...
0: I conduint un tractor.
4: Que guapo.
0: Bueno, estàvem dient que era un grup d'indie rock, rock alternatiu, sí, que sí. Veu començar el 2020 amb el Marc Simón, els teclats, que veu quedar tan ferits per la marxa del Marc, que el Marc no...
4: Vam començar amb una cover d'El Relámpago, d'Amaya.
2: Oh!
5: I, de fet, va ser una proposta del Marc.
4: De Marc Simón.
5: I a partir d'aquí tot el que va passar va ser gràcies a això.
2: Que està aquí, eh?
6: Uau!
0: Home, tranquil·la. Bueno, el nom ve del grup, del cotxe, no?
4: El cotxe. Suzuki.
0: Efectivament, que és un cotxe una mica antic. El Marc, però, ha dit que hi havien hagut altres possibles noms. I deu ser alguna cosa guarra, perquè si no, no hauria tret el tema, no?
4: No, no, no. Simplement eren tan dolents que fa vergonya.
2: Seat Panda.
4: No, ojalà. Seat Panda és increïble comparat. Es va proposar...
5: Indústria.
4: Indústria.
0: A veure.
4: Es va proposar Escombriaire.
0: Genial, com acaba de proposar això.
4: Bueno, originalment, la banda, quan la vaig muntar, volia que es digués Los Más Guais de l'Insti, que això és una locura de nom. Que
0: quants faria... en tenies, aquell moment?
4: Clar, clar, és que diries, ah, bueno, clar, en tenia 11. No, no, en devia tenir, que en teníem, doncs, 19. No ho sé. Es va proposar... Què més? El Pol, què més va dir? Orca Moribunda.
2: Ui, sí, sí. Carai.
4: Això és molt loco. Orca moribunda és una locura.
5: I després ja vam passar el que
4: ordinador,
5: es coneix com el català i ja...
4: No sé, bueno, coses... Dit... Molt, va haver-hi un brainstorming d'aquests
0: de... No, pel que s'ha dit, heu encertat amb el nom, en comparació...
4: En comparació,
0: a
4: sí.
0: A totes les altres coses que podia haver posat. És curiós perquè ara heu posat aquest disc, que és l'últim, el nom de Vitara, vaja, Vitara, que hem quedat que era el mateix, però normalment els grups, el primer que fan quan tronen un primer disc,
4: cert,
0: és posar-li el nom del grup, diguem-ne, normalment, o alguna cosa així. I, en canvi, el primer, vosaltres li dèieu 2007,
4: sí.
0: 2007, que és el mateix any que teniu la vostra compra d'Instagram.
4: Sí, sí.
0: Llavors, Vitara, què passa amb el 2007, si vosaltres quasi no havíeu nascut?
4: És l'any del cotxe del Vitara meu, o sigui, del que condueixo jo, és del 2007.
0: Val.
4: I jo me'n recordo que al principi vam dir, perquè volíem, la idea, no te'n recordes, que era nom i número, perquè volíem ser tan underground i tan indies que vam dir, no, hem de fotre un nom amb número. I llavors vam dir que vam veure que el del número, quan ho vam començar a dir a col·legues, al Marc Simón i companyia, vam veure que la gent no... O sigui, al principi nosaltres ens vam dir Vitara 2007, com tot junt, però vam veure que el 2007 no...
0: És que si us vaig
4: no,
0: un concert...
4: No, ningú el deia, saps?
0: Vaig un concert de 2007.
4: Clar, clar, era com raro. Però perquè era el model, perquè jo vaig dir, ah, jo tinc un Vitara. I llavors, dios, quina paraula més guai. Sí. I és el model 2007. Ja està, pum, el número, no sé què. Però llavors va caure com el número, saps? Perquè ningú deia. I vam dir, tu, pues, Vitara. I vam dir, conya, pues, li fotem a l'EP que anem a treure, 2007.
0: A nivell de branding és complicat, això que esteu dient.
4: Sí.
2: Uau, però el disc és una delícia, eh?
0: Caram!
2: Jo me l'escoltava tot sovint.
4: El 2007 és molt bo.
2: És molt bo, aquest disc.
4: És molt bo, perquè té una innocència. Té com un algo allà que no hem pogut replicar mai més ni crec que podrem replicar mai més.
0: Hòstia, però que xungo. Moltes gràcies.
2: Però és la gràcia també d'un primer disc, no? Que vas amb tota la gent.
4: Sí, sí, sí.
2: Jugues.
4: Totalment, totalment.
2: Escoltem alguna cosa d'aquest primer.
0: És el primer amor. Jo vaig perdut.
2: Mira, aquest, el de Mil Coses, el de Vitara Mil Coses.
0: Ja està sonant, ja està sonant. Ah, no, em pensava que està sonant, perdó. M'he liat jo.
2: Mira,

0: M'ha semblat sentir una veu femenina?
1: Sí, efectivament.
0: De la Julieta? Mm-hmm. Molt bé, perquè vosaltres ha col·laborat la Julieta, ha col·laborat el Triquell, Soc un bohemio o Galgo lento?
2: Lluís yes. Carrasco?
0: Lluís Carrasco?
1: Encara no.
0: No, encara no,
1: però poder.
0: El Galgo lento que va venir aquí l'any passat, no sé si te'n recordes, sí, que Martí. És a Terrassa.
1: Sí, molt de Terrassa.
0: Ah, sí? Molt de Terrassa?
1: És, el Martí és molt de Terrassa, sí. molt, no sé com dir-ho, molt pro-Terrassa.
3: Bueno. Sempre que surt, que anem a veure el Barça, Dani Olmo. Tia, aquest sí. És de Terrassa.
4: Molt de Rambla de Gara.
0: És molt de Terrassa. Ara no sé què us volia dir d'això.
4: Galgo lento, Iorca Moribunda, hagués estat una bona col·labo, eh?
0: Sí, és
1: ja sí.
4: De noms.
0: Però us agrada... Primera, que teniu molts amics músics i bons músics, això per
1: sí,
0: començar.
1: I bons no? Amics.
0: I bons amics. Bons amics i bons músics.
1: Yes.
0: I, a més, resulta fàcil fer col·labos, perquè moltes vegades les col·labos es fan per motius comercials o per mirar no sé què, i però jo entenc aquí que és més una qüestió d'amistat i de... no sé com dir-ne, de qüestió artística.
1: Sí, són no col·laboracions pas... molt orgàniques, et diria. Sí, sí, sí.
0: Ja ho hem dit, això, de l'orgàniques.
1: Ah, sí?
0: Sí. Pues
4: que jo no m'he enterat. Doncs.
0: Sí, no, que es diu molt això, que és molt orgànic, que
4: és
0: flueix i tot
4: aquest... Fluïm.
0: Doncs mira, tenim una cançó també, abans hem posat una cançó que tenia a veure amb que s'acaba el món, la fi del món, i en tenim una altra que té a veure amb el que pot passar demà amb l'eclipsi.

0: Bueno, parla d'un asteroide que cau a terra, yes. A la Terra, no? I això passarà demà. Ah, no, demà no és això. Demà és l'eclipsi, no hi ha asteroide.
1: Demà és mort.
0: No, demà no és no. mort.
1: Es diu Mort, la cançó?
0: Bueno, aquesta deia Ciència Exacta. I parla d'això que deia.
1: Sorry, ja t'ho dit mort.
0: Bueno, hem d'actuar una mica, no? Us volem sentir.
2: Vale.
0: Sí? Que, vale o no? És que a les 7 tinc els esports, tranquil, si ens passem uns minuts no passa res. Ara l'Uri s'ha aixecat a buscar la guitarra, que resulta que l'Uri he descobert que havia estat fent ràdio. Allà en Sintomina són. No miris el guió.
3: Ràdio Mata de Pere?
0: No es diu Ràdio Mata de Pere, es diu Mata de Pere Ràdio. Jo avui no tinc controlat, però m'han dit que havies estat... Ara està afinant, perquè al darrere. Tu sabies això, de Mata de Pere Ràdio?
4: I jo això no ho sabia. Vale. I això no ho sabia.
0: I quin... Val, llavors no pot saber quin programa hi feia, i no li puc preguntar amb ell, perquè està...
4: A la... Però ell va estar molts anys ja a Ràdio 4.
0: Ah, també a Ràdio 4?
4: Ràdio 4, sí. Absolutament.
0: Ràdio 4, carrer Roc Boronat, de Barcelona.
4: Efectivament.
0: Molt maco, el barri.
4: Poble Nou.
0: Ple d'expats, gent prenent xai i aquestes xerrades. Bueno,
4: però també té molta essència.
2: Sí, Ràdio 4, jo molt de temps, amb Xavi Martínez.
0: Ah, molt bé. Ah, sí, home, clar, i tant. I a Mata
5: Xavi Fornia.
2: Sí. I el... Sí, el Xavi Fornia. I a la Mata de Pere Ràdio, amb Marc Clapés, el Per no dir res.
0: Hombre!
2: Ei!
0: El millor de cada casa, el Marc Clapés.
2: Que és el del... ubiques? Sí, home, el de primera fila...
0: Collons, clar, és el de primera fila.
3: Tothom ubica Marc Clapés.
2: Tothom.
0: Fa una llista que es diu la primera llista d'èxits, sí. Que està molt bé, i fa una altra programa que es diu Fila Indie, on presenta música indie. Però és que ara ja no el fa ben bé Mata de Pere Ràdio, el síndica per les emissores.
2: Veritat, va
0: perquè
2: marxar,
0: està Capital Ràdio, o Ràdio Capital,
2: sí,
0: i el fa allà, i l'envien, i no sé què, i va sonant per la ràdio.
2: Ràdio Capital mola molt.
0: El Marc, vagis a qualsevol esdeveniment que vagis, a qualsevol concert, està sí, allà sí. A primera fila.
4: I a més és molt alt.
2: I sí, el veus a venir d'una
0: lluny. Sí, és voluminós. No el coneixes?
3: Sí, clar que el conec.
0: Vale.
3: No, sí, no sabia bueno. Que es deia Mata de Pere Ràdio.
0: Però... Doncs sí, ja fa molts anys que està Mata de Pere Ràdio i encara hi col·labora. Bueno, ara que hem aclarit això, Vítara. Ho he dit malament. Mira, ho he dit bé tota l'entrevista.
2: Ho has dit bé, no? Ho has dit bé tota.
0: Seràs imbècil per dir-ho bé tota l'entrevista.
5: És com mi Toyota.
0: Sí, Lázaro, el Toyota. Vítara ens interpreta Antics Patrons, ho he dit bé, avui en directe aquí al Versió Estiu. Endavant.

0: rompe.
1: En el verano se desafina molt, en el verano.
0: En el verano.
2: Sí. Caram, és que el Sabina ho sap tot i també toca la guitarra, el Sabina, per si ho sap. Molt bé, macos, moltes gràcies. Les 7 en punt. Anem puntuals i tot. Què està passant aquí?
3: Sí, ens... ¿Dónde está Laura Aparicio?
2: Laura Aparicio! Què, noia? Que t'estem... Fa mitja hora que comença la tertúlia? Va, uns anuncis, gràcies, Vitara. Uns anuncis i comença el temps afegit i comentem l'última del Barça. Fins ara.
4: Gràcies.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: No, d'ungles.
4: Lo important,
5: important, sempre. Tema important.
6: Motomami. Bé, això és el temps afegit. 7 i 2 minutets, 7 i 3 minuts. Aquí contentíssims de tenir el Martí entre nosaltres.
5: Sí, i tant.
6: Tu no gaire, perquè...
5: Jo estic molt content avui.
6: Martí sí. Puig, concretament, per qui no tingui clar. Per on comencem?
5: Doncs avui presentem les tertulianes, no? Perquè són tertulianes, dues.
3: Ara t'escolto, per fi, per fi, un dia que val la pena escoltar en temps d'ous fregits.
6: Aitana, bona tarda.
3: Bon matí. Bona tarda. La veritat és que sí.
6: Són les 7 de la tarda, sí.
5: Avui m'hauria de dir bon Martí.
3: Uf.
6: Oh,
3: talla el micro, sí.
6: Bo, eh? Sí, aquí tenim diversos amics.
3: Guionista de xistes nou?
6: Sí, sí, has de dir que això. A veure, Puig.
5: Digue'm,
6: no,
5: les presentem. Ah, les presentem. Sí. Va, avui tenim a la Laura Aparicio del Mundo Deportivo i a Laia Cervelló.
7: Què tal? Bona tarda.
3: Les ungles de la Laura.
6: Què passa? Sí,
3: que ens han drogat.
6: Un moment. A veure, tenim aquí... Queda curiós.
3: Luca, va, la Laura Aparicio con sus uñas.
6: A veure,
7: sabia
6: tenim...
7: Que rebria,
6: resulta que la...
3: És una gata.
6: La Rosalia...
3: Sí.
6: Es va trobar la Laura Aparicio a no sabem quin establiment misteriós.
3: Sortint del centre d'estètica.
6: D'on?
3: D'aquí davant, d'aquí a prop.
7: Sí, clar. Ah, ja. Treballem a l'edifici tot a prop.
6: Hi ha un centre d'estètica aquí a prop?
7: Aquí al carrer Buenos Aires.
8: S'ha patat, no?
6: Sí,
7: però, Pere, els centres és un tema que s'hauria de debatre, el perquè de l'existència de tants centres per fer-se les manicures i els peus i tot plegat, perquè n'hi ha oferta...
6: Tema ungles, però estan plens, eh?
7: Per triar i ple. És un bon negoci, eh? És un bon business.
3: I més des de que les vaig posar de moda, no?
7: Exacte.
6: No, potser és aquest el motiu. Doncs jo t'haig de dir que vaig estar a Praga al gener,
7: sí,
6: que no vam estar mai per sobre de 0 graus,
7: ja.
6: Vaig a veure el Barça contra l'Eslàvia de Praga.
8: Va dir, no? Una rasca fotida aquell cap de setmana.
7: Pere, no sé, tu hi eres?
8: Sí, sí, sí.
7: Els periodistes...
9: Con los parches.
8: No vaig poder mirar.

0: no. Efectivament, amb els parches.
1: Això va ser horrible.
0: Segona part... El de Calom eren uns parches de calor.
2: Jo no els portava, els tenia totalment jo. Sí.
0: Anava impregnada, o sigui, jo em portava tot el...
2: Sí, sí.
0: Vaig dir que ja no passaria fred.
2: Bueno, doncs,
0: i em vaig passar igualment.
2: T'haig de dir que vaig aprofitar que ja anava a veure el Barça, vaig estar 4 dies allà. Un fred acollonant. Mira que anàvem equipats, però una cosa espantosa. El dia del partit va ser el pitjor moment. O sigui, va haver-hi un moment a la segona part que... O sigui, bueno, per sort es ven alcohol als camps aquests. I venien vi calent. Sí, perquè està prohibit vendre alcohol. Allà venien vi calent. I anaven sobrevint amb el vi calent.
3: Sí,
2: hi havia una mena de frankfurts bastant bons i picants i anaven fotent-li el frankfurt i el vi calent. Però la segona part, o sigui, peus glaçats, tot glaçat. Ja. Tot glaçat.
0: La segona part va ser una heroïcitat quedar-te a l'estadi, perquè jo recordo que la part de premsa era de vidre, llavors tu podies ficar-te dintre de la sala i ho veies igualment, i és l'opció que vaig triar.
2: No, és que jo anava com a espectador allà a la cantonada, ens van fotre, i anava amb un amic meu que és periodista, i va aparèixer un altre periodista d'aquesta casa, que no direm el nom.
1: No? No es pot dir cap dels dos noms que sabem?
2: No.
3: Que va con Navaja?
0: Jo sé qui són, m'ho has explicat mil vegades.
2: Va igual.
3: Va con Navaja por la vida?
2: Per tot això venia Tom, perquè em va cridar l'atenció de Praga que hi havia moltes botigues com de massatges.
1: Sí.
2: Moltes botigues com de massatges, de sofàs i de massatges tailandès.
3: Sí,
1: guapo. I he anat a Praga, una ciutat preciosa, i tinc la mateixa sensació.
3: Massatge, guapo.
4: En final feliç o no?
2: No, va, per favor, per veritat. No, perquè són massatges que des del carrer veus el que passa. Hi ha com unes tombones, això dels peixos que mengen els dits, aquesta cosa.
1: Ai, quin fàstic.
2: Juro que sí, també. No, hi havia tota aquesta cosa. I un licor que hi havia allà també bastant correcte. Bueno, és igual, deixem-ho aquí.
5: La notícia és que tu vas viatjar per anar a veure el Barça.
2: Això t'ha sorprès, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: No, i vaig fer allò que vas després... Abans em queda en un bar, els d'allò aquests, els culers, no sé com es diu això, de les penyes i tot aquest rotllo. El partit era a les 8 o a les 9, diria que a les 9. A les 4 van convocar la gent.
1: No, però explica'l després, què va passar després.
2: No, això deixem-ho córrer. Però a les 5 o a les 6 ja estàvem allà en un bar, que hi havia tot de gent del Barça.
3: Se cayó.
2: Com uns bojos. No, jo no m'he caigut. Jo vaig sobreviure millor que els altres, eh? Al final, qui té més calla i tots plegats sóc jo.
1: No va ser el partit en què la prèvia va estar marcada per algun incident amb bengales, en algun autocar?
2: No, perquè no va ser aquí. Jo no havia anat mai encapsulat per la policia, però del bar a l'estadi vam anar encapsulats per la policia.
1: Mira.
2: La gent va fent el tonto, pixant els arbres i tot això, la Poli no deia res, i la gent mirant-nos i fent-nos vídeos. Sí, sí, i em vaig trobar el Víctor Font, encara no s'havien fet les eleccions, i estava per allà amb la samarreta del Barça.
5: I amb la bufanda, també.
2: Sí, sí.
1: Bufanda és un habitual, eh?
2: Tot això ha vingut per les ungles, eh? Hem arribat a Praga per les ungles.
4: Però l'important és, et vas fer els peus, també?
2: No, no vaig...
1: Tot perfecte, per anar a la platja...
2: Però tu estàs de vacances o estàs treballant?
1: No, de vacances, torno dilluns.
2: I vens aquí a la tertúlia?
1: Sí, tot per tu, Pere.
5: Has vist que bé?
0: Bravo!
2: Bueno...
3: Sempre facturando.
2: Sí, és com el David Brock. A robar a dues mans, eh? El Brock ens estava escoltant abans.
3: David Brock, sí. Laura Aparicio i Luis Carrasco.
2: Deixa el Carrasco tranquil, pobret.
3: Por ese orden.
2: Vinga, el Brock els duplica els dos, sumats.
1: Sí.
2: Martí.
5: Vinga, anem per la pregunta, no?
2: Sí, això és el que estem esperant.
5: Perquè avui s'ha estrenat el documental sobre Mourinho. I llavors hem preguntat a l'audiència si us el mirareu. Hem donat 4 opcions, si és un personatge fascinant, no, ni de broma, que es dediqui a entrenar o no es menjarà els torrons. Laura, tu mateixa?
1: A veure, tenint en compte que és un personatge que coneixem perquè ja el vam patir durant una etapa al Real Madrid, no, ni de broma. No em ve de gust, jo crec que és un personatge que en el món del futbol crec que ha tingut molts èxits, però també etapes lamentables, i és una persona que ni a nivell de futbol, ni a nivell de fair play, ni de valors, no m'agrada i per tant passo.
5: Per tant no,
1: prefereixo mirar-me altre d'algú que sigui més referent en el món del futbol. Mourinho, ja l'hem patit i ja sabem com se'ls gasta.
2: Sí, fa bastant de fàstic, tot plegat, jo t'ho dic ara.
1: I serà una temporada per mi dura, eh?
2: Sí, tu creus?
1: Sí, perquè el Real Madrid porta dues temporades ja on no es guanya el que s'hauria de guanyar i, per tant, hi ha com més pressió per intentar vèncer sobretot el Barça y al proyecte de
6: Bueno,
1: de
6: desde que dejaron de pagar a Negreira, pues el Barcelona, pues no toca pelito.
2: Vale, però no comencem amb aquest color.
1: A veure la Laia què diu.
0: Jo reconec que vaig una mica amb el show. A mi m'agrada que hagi tornat Mourinho, perquè sí que és cert que no m'agradaria tornar a arribar als límits del 2011, d'aquell d'any dels cinc clàssics.
1: La Supercopa aquella.
0: Uf, no, això no ho volem reviure, amb aquesta intensitat, però sí que és un personatge que a mi em sembla fascinant des del show business, entenem-nos així, perquè crec que és a nivell d'entrenador i a nivell de futbol aportarà poca cosa al Madrid, va més allà a ficar-los rectes aviam si ho aconsegueix, i si sí. No, doncs tornarà cap a casa seva i ja està, però que anirà a proposar poc futbol. Però jo sí que tinc ganes de tornar a veure el Madrid de Mourinho, perquè si no s'està quedant una mica com tot una mica... anem a dir avorridot, però realment apagat, al final de temporada apagat, sí.
1: Tu vols rodes de premsa amb piques que ha però deixat ja anar un missatge sí. Que Flick respon, tu vols això, eh?
0: Bueno, és que els Flick, titulars. És que jo crec que si algú pot portar el límit de la paciència Flick és Mourinho, llavors serà interessant de veure-ho en general,
2: sí,
0: llavors
2: tu creus?
0: Jo me'l miraria, però jo... depèn dels capítols que tingui el documental.
2: Jo crec que Flick ja està tan madur i està tan
5: no cuent els
2: pans que no caurà no caurà pany.
0: No, jo crec que no caurà, però que si pogués caure amb algú, serà Mourinho seria l'indicat.
2: Pensa que el Flick el que fa és anar fent aquella cara de senyor tranquil alemany, però el dia que s'enfada agafa el, com es diu aquest, l'holandès aquest errante i el fot seure damunt de lo de les begudes, eh? Com es diu?
0: El Frenkie de Jong.
2: Sí.
0: Frenkie.
1: La nevera aquesta portàtil.
2: I això és el que farà Flick un dia amb el Mourinho.
0: No... Tu saps que el Flick està enfadant quan diu el primer come on.
2: Ah,
0: quan
2: sí?
0: Diu come on, passa enrere, sempre.
2: Ah,
0: perquè
2: sí?
0: Saps que s'està enfadant.
1: Sí,
2: sí. Ah, sí? Sí que el tens...
0: Bueno, jo i més gent, però sí. Vull dir, és una cosa que es va comentar durant l'estatge, que quan diu el primer comón, tu saps que allò no està sentant bé.
2: Ara ens hi fixarem a les rodes de premsa.
0: Sí, quan sí. Diu comón, és allò de dir...
2: Escolta,
0: primer avís.
2: I ja que estem al Secretitos Flick, vosaltres li parleu en castellà o en quin idioma li parleu? Fora d'antena, vull dir.
0: No, en anglès.
2: Sí? O sigui, però no parla castellà aquest tio, dos anys després d'estar aquí.
1: Sí que el parla, però manté l'anglès.
6: Que valenta que eres. Que valenta que eres.
0: Amb la premsa, com a mínim, és en anglès. Ara.
6: Que valenta que eres.
0: Amb Gavi.
6: Hablando en inglés.
0: Amb Gavi, amb el jugador, Gavi. Sé que tenen molt bon rotllo i no m'imagino amb el Gavi que estiguin parlant en anglès, la veritat, però podria ser. No sé.
2: Els oients, què hi diuen? No del Flick, sinó de l'enquesta que els hi han plantejat sobre l'estimadíssim Mourinho.
7: 800 vots ha acumulat l'enquesta. Sí. A la pregunta, avui s'estrena el documental sobre Mourinho, us el mirareu? L'opció menys votada amb un 7% és sí, és un personatge fascinant.
2: Està clar que mira, no.
7: Continua amb un...
2: Que no em sorprèn,
7: No, que es dediqui a entrenar amb un 8% dels vots, amb un 30% dels vots no es menjarà els torrons.
2: Home.
7: I amb un 55% dels vots. Sí. No, ni de broma.
2: Ni de broma, vaja, que
5: per
2: la
5: tant,
2: gent...
5: No
2: agraden gens...
6: Bona tarda, benvinguts a una jornada més a un dia de Madrid.
2: A veure, Víctor Pazzi, un dia de Madrid...
6: Exacte, com heu dit a la pregunta... Avui s'ha estrenat el documental de José Mourinho. Un dia molt especial pel nostre equip perquè el documental compta amb la participació del nostre tigre que geu. Jaume, ens escoltes?
2: No, en Jaume no hi és, no t'escolta perquè no hi és.
6: No passa res, el podreu veure parlant de Mourinho al documental des de la seva butaca.
2: Ah, sí?
6: També podreu veure l'Edu Mutante amb els seus personatges, mil i una imitacions, perquè actua el 22 d'agost al Teatre Muntaner.
2: Bueno, prou de promoció, ja està.
6: Teniu les entrades a l'Atrapalo.
2: No, silenci, però a més a més...
6: Un espectacle amb més de 100 imitacions.
2: No, ja ho sabem, no cal tanta.
6: Que la Laia Cervelló i la Laura Aparicio ja han vist.
2: Ah, sí, això és veritat?
0: Ah, sí. Això és cert.
2: O sigui, heu vist el Buenas Noches, no, com es diu? Saludos Cordiales, es diu Saludos Cordiales, l'espectacle. Bé, el creixell no hi surt i prou de dir que aquesta gent surt al teu documental, que no hi surten pas, d'acord?
6: Vinga!
2: Molt bé, doncs.
6: Comencem el programa d'avui! No, em diuen que tenim el tigre,
2: no,
6: tigre!
2: No tenim...
6: Lluís Carreras!
2: Va,
6: Òscar Pérez Dol!
2: Mercato! Sisplau!
5: Un dia de Madrid.
6: Núria Casas!
2: No, hi ha la Núria Casas. Mercato!
5: Parlem de Mercato.
2: Ara.
6: Perquè tenim avui... el Rafa Sauquillo!
2: No.
5: Tampoc el tenim, no. Avui el nom del dia és Julián Álvarez, perquè l'argentí s'ha entrenat en solitari.
6: Buenas tardes, que paséis por caja.
5: ¿Qué digo, Cerezo?
6: Mira, Laurita, tú conmigo...
2: No, Laurita no.
6: En el Labia de Praga no hubieses pasado frío.
2: No, va, però...
1: Ai, va, per favor, és un senyor cariñós. Sí. No, però és un senyor que li agrada... Jo sóc igual, de fer molta abraçada, però que jo sóc igual.
3: Hi ha gent de més... Abraçar!
7: Sí, és veritat, hi ha gent més de contacte.
1: Ara.
3: Yaelita, no te pongas celosa, que tengo para todas.
2: Bueno, va,
1: no, però, molt simpàtic, molt simpàtic.
2: És molt, sí, molt simpàtic, però tant m'agraeix a les companyes de l'equip, no sé si tinc clar, però vaja.
5: El dia exacte.
1: Molt maco. Sí.
5: Va, seguim, perquè avui... Julián Álvarez ha arribat a Majadahonda just quan els seus companys ja s'havien entrenat i ho ha fet amb un rostre seriós dins del cotxe al costat dels seus agents. Aquesta tarda, per cert, ha fet l'entrenament amb normalitat. Ah. Recordem d'on venim, perquè el jugador es plantarà i li convocarà el Xolo al dimecres, que es conté en la reunió, que no vol seguir l'Atlètic de Madrid. De fet, es volia reunir amb Simeone per tancar la seva sortida abans d'hora, però no es va presentar perquè estava a Eivissa. Mm-hmm. I el missatge de Julián, segons Mundo Deportivo...
2: Segons el Puquí, eh?
5: El Puquí, oi, del Puquí.
2: No, cuidao, Joan Puquí, eh? Que per cert ha de venir un dia d'aquests aquí, no?
5: Sí.
2: No ha vingut
7: divendres,
5: divendres bé.
2: Ah, divendres bé. Home, divendres li farem un tercer grau al Puquí.
5: El missatge és que el club no compte amb ell. Julián Álvarez, ha de venir? Vindrà?
1: A mi m'agradaria que fos així. A mi m'agradaria.
3: Si tiene contrato hasta el 2030.
2: Deixi contestar un parell de preguntes i després ja deixa fer començar
1: el que
2: compte.
1: Passa, a veure què pensa la Laia. El Barça no vol portar la negociació i tot el procés fins al darrer dia, perquè està clar que la cerca en el mercat d'un davanter és prioritària i per tant, si el cas Julián s'encalla, s'haurà de buscar alternativa. Però per mi és una setmana clau. Setmana clau per què? Perquè Julián ha tornat i perquè Julián vol parlar amb el Xolo Simeone per dir-li que, si us plau, el deixin marxar. I l'Atlètic de Madrid el deixaria marxar, però el problema és que si el venen o el traspassen, per a l'Atlètic volen que el jugador acabi o a l'Arsenal o al PSG, no al Barça. I és aquí on es troba el cas, la situació més complicada de tot aquest procés. Però aquesta setmana ha de ser clau. Primer, perquè Julián, sí, ha de ser clau perquè el jugador ha tornat a la disciplina de l'Atlético i el jugador vol tornar a forçar ja des del club, des de Madrid, la seva sortida. Quan arriba dilluns s'espera poder parlar amb el Xolo no marxa de vacances perquè l'equip torna de Corea, dona dos dies de descans, però el més normal és que si tu tens una situació complicada amb el teu jugador més important de l'equip, jo crec que com a entrenador professional has d'assistir dilluns i mantenir una reunió. Julián torna i es veu que allà no hi ha el Xolo Simeone, amb qui
2: no,
1: vol parlar.
2: Se'n va anar a Eivissa, perquè teòricament tenia vacances.
3: Demà, bueno, tenia dia de parlar. Asuntos propios.
1: Però tal i com diu el Joan Poquí, el jugador està calent, el jugador està empipat i el jugador...
3: No és l'únic!
1: El jugador vol sortida, perquè així ho van acordar amb Gil Marín al mes de febrer en una conversa, que si ell mantenia la necessitat d'un canvi d'aires a finals de temporada... que l'Atlético va ser l'acord al qual hi van arribar, l'Atlético seria flexible i no està passant això. Per què? Perquè no volen que vagi al Barça. Fet que no entenc perquè hi ha hagut molts jugadors com David Villa o com Luis Suárez que han anat del Barça a l'Atlético i han estat campions de Lliga amb aquests jugadors.
2: O Griezmann, sí.
7: Griezmann va tornar cap allà.
1: No,
7: jo crec que s'ha posat la clau. El tema s'ha posat en rarit molt, perquè l'Atlético va començar a respondre a les ofertes del Barça amb memes per internet. Llavors, quan tu ja respons a una oferta formal d'aquesta manera, en quina posició quedes i després acceptes una oferta similar a la que et van fer davant de la teva afició? Llavors, jo crec que aquí s'han una mica ficat en un carreró sense sortida en aquest aspecte. Després també hi ha el punt de que l'Atlético, a nivell de direcció esportiva, hi ha qui hi ha, i potser també per aquí es pot entendre una mica el fet de que no vulguin que vagi cap al Barça. I també hi ha el tema de que Julián, com es quedi a l'Atlético, li espera un infern aquesta temporada espectacular, perquè el vestuari no el poden ni veure, el vestuari.
1: I el vestidor està empipat amb ell.
7: Estan empipats amb ell.
1: El que va fer al Mundial no es va encaixar bé, aquella declaració que va fer. Sí, després del primer partit, després de debut amb Argentina al Mundial...
7: Es va mullar molt, cosa que pel Barça va, en principi, beneficiava d'alguna manera. Allà va crear un nus encara pitjor, tant amb el vestidor com, evidentment, amb l'afició i amb qui sigui. I ara les alternatives quines són? Que el jugador surti a demanar disculpes? No crec que això canviï una mica el que ha fet, o potser passaria com Griezmann, que al principi el van xiular i després doncs, tot normal. Però si ell manté les ganes de marxar
0: i no està a gust allà, és que jo li veig poques solucions. Jo tinc la sensació que acabarà marxant i que no serà el Barça, perquè és que ho veig molt complicat que passi. Si acaba passant, que no tinc informació, no sabria dir-vos si...
1: Estan tancats en banda amb el Barça.
0: Si acaba passant...
5: I no faran
0: passant,
5: cap gest.
1: Jo crec que esperen una segona oferta.
0: Faran la segona oferta, però sense tornar-se a bojos.
2: En quant estem ara?
1: 100 milions. 100 milions. 100 milions.
2: Hi ha l'oferta famosa fake de Florentino Pérez, que va oferir-ne
1: 150.
2: 150 en el seu moment.
1: I jo crec que s'espera una segona oferta. Per mi serà clau la conversa que puguin tenir amb el Cholo Simeone, perquè el que se sap és que no hi ha un feeling o una relació molt fluida entre Julián i el Cholo, i això sempre ha estat així.
2: Val, o sigui, ja ve d'abans.
1: Sí, saps? Per exemple, el Cholo sempre ha tingut els seus jugadors més predilectes. Amb Antoine Griezmann tenia una relació excel·lent, era jugador de la seva confiança. La sensació és que Julián no acaba de gaudir del tot de la seva etapa a Matalassera i no acaba de tenir una relació molt bona amb l'entrenador. És cordial. Per tant, per mi, el Cholo al final és qui té la clau, però ara per ara, clar, el Cholo ha d'apostar, o per ell és el jugador que marca l'esquema de l'Atlético de Madrid, al final és Julián qui li dirà, escolta'm, jo aquí no vull estar, ja ho ha dit, però el que sabem, però... segons explica el Poqui, és que el jugador està fart.
0: Però la meva pregunta aquí és fins a quin punt un entrenador amb un club pot tenir poder de decisió, o sigui, és a dir, enteneu-me, si hi ha un jugador que saben que em poden treure X calés al respecte, i arriba un punt que no sé fins a quin punt l'entrenador pot facilitar aquesta sortida, perquè tampoc és ell un entrenador...
5: L'ambient, exacte. Sí, sí.
0: Sí, ell pot dir, no, doncs no hi compto, o el que sigui, tal i qual, però li diran, vale, d'acord, perfecte, però aquest tio té una clàusula de 50, de 500 milions, volem com a mínim 150, si no hi ha aquesta oferta, per molt que tu no el vulguis, doncs ja el voldràs. És a dir, em costa veure que ell pugui ser el desencallant d'això. Jo crec que és més el Julián plantant-se, que no sé si jo li recomanaria que ho fes, sincerament, però seria més ell plantant-se una mica i declarant-se en rebeldia que no pas l'entrenador dient res.
5: El fet de que avui arribés tard a l'entrenament ha estat un gest, també l'hem vist amb cara de por més agres
1: no
5: al cotxe.
1: Perquè no està a gust, no és feliç, no vol estar allà, ho ha dit.
5: Sí.
1: Però ho ha dit. És un jugador que ha dit públicament
5: això.
1: Des de una cita mundialista, ha dit que el millor per a tothom és la seva transferència, que vol canviar d'equip, sense mencionar directament el Futbol Club Barcelona, però tots sabem que el somni de Julián és formar part del projecte esportiu que il·lusiona, que és el projecte del Barça. Un jugador que ja ha dit des del Mundial que està empipat, que esperava parlar amb l'entrenador, que el club es va comprometre a parlar de la seva situació aquest estiu i, en canvi, li tanca les portes. Evidentment, feliç no estarà.
5: No.
1: I per mi, per a l'Atlético de Madrid, tenir un jugador incòmode i poc motivat, doncs al final no és positiu a nivell de rendiment.
0: No, evidentment no ho és, però ells sabran el que fan.
1: D'ambient, amb afició, un jugador que tindrà més pressió afegida si s'hagués defensat la samarreta de l'Atlético de Madrid.
0: Sí, que jo per una part puc entendre que l'Atlético no vulgui...
1: El mataran, Laia.
0: Sí, no, sí, jo ho sé, però jo també entenc que l'Atlético en aquest sentit no vulgui regalar un jugador pel qual saben que poden treure calés, que tampoc vulguin reforçar el que és el seu rival directe per guanyar la Lliga, una Lliga que no saben el que és guanyar-la des de fa, no sé, quants anys, moltíssims, des de 2014, si no m'equivoco, no?
1: Sí, la del Tata.
0: Doncs,
1: és aquesta la darrera lliga,
5: sí, és
1: no?
5: És l'última, aquesta. Sí,
1: la robada, sí. Aquesta.
2: Vinga!
0: Sí. No ho he dit.
2: Tant,
0: però vull dir que ells no volen reforçar un rival directe i, a més, també hi ha el ronron que el Barça fa les coses malament, no sé quantos, que jo no estic dient que comparteixi, però només dic que és una cosa que està com molt instal·lada dins del discurs d'alguns clubs a la Lliga Espanyola. Veurem el que passa. A mi m'agradaria veure el de Blaugrana, la veritat.
5: Però 100 milions és malvendre el jugador al Barça? Vaja, jo no ho penso, això.
1: Però, clar,
0: ells diuen que sí, van dir que era calderilla allò per ells. Ells van dir que van fer una broma, com puguem dir, que eren com tres xiclets o alguna cosa així, tal i qual, i van començar a ficar fotografies de jugadors del Barça vestits d'Atlético.
1: Clar.
5: Sí, sí.
1: I es remeten a clàusula, no?, que és impossible, perquè això no passa en el món del futbol. Per més que tinguis clàusula de 500 milions d'euros, al final arribes a acords perquè el traspàs sigui d'una altra quantitat, no?, però, evidentment, si ells han rebut una del Real Madrid de 150, l'Atlético esperarà nova oferta. Però hi ha aquesta mesura que el que diuen és el que explicava Poquí, és Gil Marín qui està més tancat en banda i que potser Mateu Alemany estaria més obert a acabar de negociar un traspàs o un punt més flexible. Però Gil Marín, que ja va comparèixer en una entrevista que va ser un escàndol als mitjans del club, és qui està més tancat en banda a poder traspassar el jugador al Futbol Club Barcelona.
2: Doncs ja ens ho explicaran. Nosaltres estarem atents al que pugui passar. Hauríem d'haver...
6: Sí, aquesta no tiene ningún sentido.
2: Julián
6: Álvarez, pues... Joder, lo que tiene que hacer es darse de baja del Atlético, por el amor de Dios.
2: Bien, señor Florentí Pérez, pero usted va a Julián Álvarez por Madrid.
6: A mí eso me da igual. Lo que no puede ser es que Julián, que su padre lo hizo socio cuando era pequeño, joder, que no se dé de baja del Atlético. Mira, yo voy a darlo de baja por respeto a su padre.
2: Pero prou de... O sigui, el seu pare no l'ha fet soci.
6: Mira, cállese un rato y que hablen las niñas, que son más guapas, joder.
8: A ver, esa... Joder, que tiene derecho a hablar.
0: Per cert, l'Atlético va guanyar la Lliga 2021, me'n recordava.
1: Ah. Veus?
0: Sí, sí, és que em sonava una més recent i m'ho han dit aquí, m'han xivat per WhatsApp.
2: Molt bé, perfecte. Doncs agraïm a la persona que ho hagi xivat, té un sopar
1: gràcies.
2: Pagat.
1: Gràcies.
5: Però va, que és que tenim el cap del 2014, que va ser la polèmica.
2: Va ser un robatori.
0: En
2: l'època
0: de pandèmia, tot com, és que, com que no compta.
2: Va ser un robatori, va ser l'última jornada, si no m'equivoco, com a expert en futbol. I vam aplaudir.
0: Sí. És veritat!
2: Veus com som experts en futbol?
0: Ets expertíssim.
1: Sí.
0: És que no
2: vam aplaudir com uns desgraciats al robatori aquest, eh? Perquè érem tan esportistes... o sigui, allò de...
1: Perquè encara estàvem amb un núvol d'orgull de l'equip, no sé.
0: Doncs mira, prefereixo millors esportistes que no el que fan ells.
2: No, home, millor que ser això que unes rates, com són els altres. Efectivament. Molt bé. Més noms.
5: Més noms. Vinga. Albert Rodri, perquè divendres ha de tornar amb el Manchester City. I, evidentment, Enzo Maresca l'espera allà. De fet, l'operació s'hauria de tancar abans del seu retorn al City, com expliquen aquí a la redacció de RAC1. Llavors, les xifres del Mundo Deportivo que ha tret. El City en demana 70 milions, que serien 65 més variables, però el Barça en vol pagar 55. Mm. Què creieu que passarà aquí? Això com s'ha de desencallar, amb xifres? Arribant més als 70, baixant més cap als 50...
1: Jo és que crec que ja està tancat, això.
2: Yep.
5: Ep.
1: Sí, això ja està fet.
5: I quan creus que serà la xifra exacta?
1: Jo crec que 70 no.
5: No arribarem als 70.
1: No, crec que no, crec que no. Jo crec que seran entre els 55 milions, 60, però 70 no. I crec que és un traspàs, que és un luxe per al Barça, tractant-se d'un jugador que ha estat el millor del Mundial i és un pilotador que tu incorpores al teu equip en un moment en què un altre pilar del mig del camp, com és Frenkie de Jong, se t'ha lesionat amb una lesió greu, no? I has d'incorporar un jugador que t'aportarà joc.
6: Vete a la playa ya, chiringuito, a comer sardines y deja a los profesionales.
1: Tu t'has lesionat jugant al Mundial i estaràs durant 4 mesos fora dels terrenys de joc.
6: O 3.
1: Jo crec que és una operació que el Barça...
6: Médicos, també,
5: més 4 que s'hi parla.
1: Sí, però a veure, és un jugador que queda lliure el proper any, no? I que al final...
6: Se me rifan, tengo ofertas de todos lados.
1: El Manchester City ja sap que marxarà aquest jugador. Per tant, millor acabar de tancar una operació que convingui a les dues entitats.
0: Sí, jo crec que si parles amb les dues parts, els dos són optimistes que és una operació que s'acabarà tancant i jo crec que està més tancada que no pas prop de que no passi. És un jugador que és irònic perquè arriba quan el Barça havia deixat de buscar pivots defensius. Recordem que amb l'aparició de Bernal i de Marc Casado, Flick diu que si hi ha prioritats i necessitats i urgències econòmiques a l'equip, que no sigui per aquesta plaça perquè ja està ben coberta. Per tant, a mi em sona un missatge clar cap a Frenkie, que és que els punts de suport que tenia dintre del club comencen a desaparèixer. I l'últim per mi era Hansi Flick.
1: Però jo crec que és una incorporació més que motiva molt.
6: Ja me diréis en enero quién juega. Ya me diréis en enero quién juega.
1: Sembla Frenkie.
6: Este que venga y vigile rodilla, temporada. Porque en un entreno pasan muchas cosas.
5: Bueno, aquest any ho tens fotut, eh?
2: De veritat.
1: Però 70
6: en los rondos.
1: Massa, no?
2: Sí, aquest cas del Rodri, no ens hem d'amoïnar especialment, és una qüestió que vagin treballant-ho i ho veurem.
1: Bueno,
2: el tema
1: ja,
2: és això que deia
1: Martí.
2: Ja es
1: diu que el jugador ja està una mica mirant...
2: Cases?
1: Sí.
2: Home, explica'ns això, que ens interessa molt.
5: Barcelona?
2: Sí. O Gavà.
5: O Voltans.
1: No, aquí ja no sé tants detalls, no? Però que ja sap que té una nova ubicació. Sí. I
3: jo la recomendo Zona Franca.
1: Alguna cosa està mirant.
5: Per què Zona Franca?
1: Alguna cosa està mirant.
2: Una navajassa al sortir de casa. Aquest ja sóc...
1: Ara està a Eivissa, no?
2: Perdona, Zona
1: Franca.
2: Amb
1: la parella, esperant notícies.
2: I a Zona Franca estan fent unes promocions noves i una cosa que no...
1: Sí, s'està...
2: Hi ha una zona bastant maca i bastant arregladeta. No tots són xoriços i maleantes, eh?
3: Vivint
1: un procés de remodelació important i d'actualització a Zona Franca.
2: Però els futbolistes se'n van a Gavà, bàsicament, eh? A Gavà,
1: Castelldefels.
2: O arriba a
1: Gavà. Viu a Sitges.
2: És el màxim de lluny perquè hi ha els túnels aquests, perquè si no...
0: Bueno, també se'n van bastant cap a Esplugues, a Sant Joan d'Espí...
2: Sí, cap allà. Però llocs, no són llocs amb miloristes.
1: No, però...
0: No, a Sant Andreu no els veiem.
1: Apartats, cases maques, amb vistes...
5: Sitges,
0: bueno, doncs que facin gols, no?, si tenen aquestes cases.
2: Jo, i n'hi havia un, jo crec que el Clément Longlet vivia al Garraf.
1: Ah, maco, també.
2: Allà, des de casa seva es veia el xiringuito al Garraf i la cúpula al Garraf. Vivia allà, sí, anaves a dir, tenia... L'Anglet vivia allà, jo crec, eh? Que és un lloc xulíssim, també.
1: Home, el mar ja se sap que sempre agrada als jugadors que venen.
2: I ben tranquil. Bueno, donem el Redri, el ventilem?
5: Sí, el tenim mig tancat, no?
2: Qui li toca fer el repassillo, ara?
5: Doncs mira, Ferran Torres, un altre nom.
2: Oh! Perquè... Jo, a mi que et poso nerviós. Tot aquest tema em posa nerviós.
1: Per què?
2: Per tant, no, home, cony...
1: No vols que marxi.
2: No, sí que vull que marxi. Però, bé, igual, que es quedi. A veure, també tenim un problema, eh? Quan s'ha de ventir la gent, aquest se'n va, no sé què, el PSG, tot aquest rotllo, i aquí, no sé, farà gols a l'Espíritu Santo.
1: Si és que ara abans d'entrar ho dèiem amb la Laia, jo crec que davanter, si Julián s'encalla, aquesta... ja et dic que jo crec
2: si
1: que aquesta,
2: calla,
1: aquesta setmana és vital perquè el jugador ha tornat a l'Atlético i, per tant, és la setmana en què el jugador parla face to face, cara a cara amb el club, amb l'entrenador, amb els responsables esportius i, per tant, s'ha de desencallar la situació de Julián aquesta setmana. Jo crec que el Barça no pot esperar fins al darrer dia de Mercato esperant Julián, perquè necessites, per mi, alternatives. Tot i que em consta que també s'està treballant amb altres opcions per a la davantera dins l'equip.
0: Sí. És que el problema aquí és que no hi ha... I, bueno, acaba si vols, però que no hi ha... No, anant al mercat consideren que no hi ha tantes opcions. És a dir,
1: ja,
0: que
1: és
0: Haaland, que no marxarà del City, que és Harry Kane, que no marxarà del Bayern, i que era Julián. Llavors...
2: Perdona, el Harry Kane l'altre dia va dir, no sé quina aquesta ràdio, no recordo quin programa, perquè ja em bulla el cap a mi, però pot ser que li quedi només un any de contracte?
1: 2029 renova amb el Bayern.
0: Potser que ho parlés el Martí per anar amb l'Ambudio?
2: No?
0: O sigui, el tema és que però ja s'ha sondejat i ell no, o sigui, no ha expressat el desig de marxar de Munic. Llavors, tenint aquestes opcions, què fas? Et deixes molts quartos per un altre davanter que potser no tingui tanta experiència o que no encaixi ben bé amb el que ells volen? Doncs aquí ells pensen que de dir, ostres, hem fitxat a Gordon i a Karim Adeyemi, que són dos jugadors que són polivalents i que també poden jugar pel centre. Tenim a Lamine Yamal, que no descartem que pugui acabar jugant pel centre també.
1: Sí.
0: Doncs ja ho farem. És a dir, també aquí recalquen, Ferran Torres no arriba com un davanter centre al Barça, arriba com un extrem i s'acaba reconvertint una mica perquè, bueno, reconvertint... acaben decidint que jugui pel centre perquè és el que tocava per a necessitats, però no era la seva posició amb la que comença jugant al Barça. Llavors, ells entenen que ja està cobert en cas de que no pogués arribar al gran desitjat, que és Julián Álvarez.
5: Penseu que té un pla B d'Eco o no? Perquè, clar,
1: de
5: Ferran
1: fitxatges,
5: Torres...
1: el desmarque parlava ahir de Lautaro.
5: El que passa és que Marta
1: és
5: Ramon ens ho va desmentir, això.
1: Però jo estic amb la Marta Ramon, sí. Em sembla, perquè Lautaro els darrers mesos ha expressat el seu desig de seguir a Milà, a l'Inter, on és peça capital del campió italià i es fa complicat. Sí que s'està treballant també amb opcions de, per exemple, ubicar Fermín també com a...
5: Els nou, diguem.
0: Sí, ello, Dani Olmo.
1: Hi ha Dani Olmo, hi ha Hamza, que està agradant, no?, el jugador egipci, que és veritat que
0: doncs el veu al més és molt jove, cara futur, a Hamza.
1: Sí, és jove, però sembla que convenç una mica Abdelkarim a Hansi Flick. Clar, a mi em sembla que la incorporació d'un davanter era com un gest o una operació clau per tancar un projecte, potser amb tots els elements per lluitar pel que volen, no? Que és guanyar la Champions, que és el que volen. I si tu vols guanyar la Champions, necessites marcar gols.
0: El que trasllada el club, d'alguna manera, és que és Julián o ningú. Això és el que jo entenc parlant amb persones del club. Ara... si Deco treballa amb algun pla alternatiu del qual no sabem res, com no sabíem res del fitxatge de Gordon, com va tractar amb totalment discreció el fitxatge de Rodri, això ja ho desconec. Però sí que és cert, i aquí coincideix amb la Laura, que, ostres, seria la cirereta final, jo crec que a un mercat de fitxatges hi ha un estiu que per mi superen amb nota molt positiva. És a dir, si aconseguíssim fer Julián, per mi seria el mercat de fitxatges perfecte.
1: Sí, sí, el millor mercat de fitxatges de Deco.
0: De Deco, per descomptar.
1: Seria el millor.
5: Totes.
0: Però, sí, sí. Però els últims anys jo diria que també, perquè és que... És que hi ha molt poques coses a retreure'ls aquest any. Així com quan les hi ha, les diem, també és clar, cert que s'han de dir les positives, i aquest any s'han fet les coses molt bé.
5: Si tornem a Ferran Torres, creieu que demà s'incorporarà als entrenaments?
0: No sabíem, no, ells no hi ha la sensació que hi ha amb Julián de malestar amb el
1: mal
0: club,
1: rotllo, no,
0: ni mal rotllo, és a dir, no hi ha el cas, es porta molt bé amb tota la plantilla, no crec que hi hagi mal rotllo amb el club tampoc... Llavors, m'estanyaria, és a dir, evidentment ho pots demanar si ja està molt tancat o molt avançat. No,
5: pot ser una opció, sí.
0: No em consta de moment que sigui així, però podria ser, perquè són operacions que es porten una mica més de discreció, evidentment. Tot i que el club ja sap que el PSG els ha demanat per negociar. Llavors, no ho sé, no et sé dir si anirà, si no anirà amb el permís del club. Jo sí que no el veig fent coses massa estranyes, la veritat.
1: Sortint malament de Can Barça, no, perquè a més és molt bona persona. És una persona molt, molt maca. És cert que ara...
5: Tot i les declaracions que he fet, eh?
0: I segurament es vol de despedir, també, si va.
1: Però tampoc han estat declaracions de trencar totalment amb el Futbol Club Barcelona, sinó de sentir que potser hi ha una etapa on ell veu que no, que ja ha complert aquesta etapa, que seguirà sense tenir tot el protagonisme que ell voldria, i per tant, si amb Luis Enrique té molt bona relació, el PSG ha venut Gonzalo Ramos, la peça que li falta és un Ferran, i sabem que Luis Enrique és un element important quan vols convèncer un jugador perquè formi part d'un projecte, no? Si Luis Enrique et vol i el PSG és el gran dominador actual del futbol europeu, home, i tu veus que a Can Barça ja has tancat una etapa, doncs jo crec que hem d'entendre Ferran, i jo crec que Ferran no voldrà marxar malament del Barça, en cap cas.
5: Mira, de fet, Luis Enrique avui ha parlat sobre ell a la prèvia de la final de la Supercopa de demà.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
5: No, ha estat força clar, eh?
0: Vaja, em sorprèn, eh?
1: En la seva línia.
0: Aviam, és que també hem d'entendre que aquí Ferran ha estat veient tot l'estiu com es parlava de que era necessari fitxar un davanter centre, una estrella, no sé quan... Vull dir que ell també ha vist que d'alguna manera l'aposta no és ell. No tenia, segons em consta, oferta de renovació abans de l'estiu per renovar amb el Barça. El Barça la vol renovar, però no es volen tornar bojos amb la seva renovació, la volen mantenir l'escala salarial que està. Ell ve de marcar un gol important amb el Mundial i se sentirà que ara mateix val més o que ho pot demanar. Doncs també és normal que ell digui, escolta, mira, vull anar a un lloc on s'aposti per mi. També és cert que jo considero que sí que es va apostar per ella aquesta temporada. El que passa és que si aposten per tu i no respons perquè no tens el millor any que pot passar, no passa absolutament res, passa el que passa. Llavors no crec que hi hagi un culpable del que està passant, ni podem, hem d'entendre el Ferran, però també hem d'entendre que se li va donar una oportunitat i no va complir les expectatives. És a dir, com a suplent ha fet molt bons números i això no se li pot treure. Recordo que fa dues temporades es va sortir, però no ha acabat d'encaixar. A mi m'hagués agradat veure aquest any què hagués passat, perquè ve amb molta autoestima del Mundial, m'hagués agradat aprofitar-ho i veure, perquè jo sí que considero que és un bon jugador, l'únic que a vegades a nivell mental o a nivell físic aquest any també les coses no li surten com voldria.
2: Perdoneu, jo... Perdó, m'he estat mossegant molt la llengua, perquè quan surt el Ferran ja sé que em poso bastant neguitós.
1: Però què et passa? No t'agrada?
2: No, ja està. Viva la Guàrdia Civil i ja està. Però,
1: d'acord.
2: No, i tot, una mica... Si vols t'ho explico el que em passa, però és que tenim...
1: I aquí, més que aquí jo crec que ell no ha estat conscient del missatge o del que implicava...
2: No, però no només la part política, que ja és gairebé per fer-ho, sinó que no ha sabut calibrar una cosa,
1: exacte,
2: que és el que ha estat el seu rendiment al futbol, el Mundial. I una cosa és que hagi fet un gol molt important, que és un gol que recordarem tota la vida, i l'altre és que et pensis que has estat un dels millors jugadors del Mundial. I que això et dona poder infinit per demanar que les de tot arreu...
7: Sí, té poca autocrítica, aquest noi.
2: Bueno, perquè també ha estat objecte de comentaris, quan fa la celebració fa el gesto aquell de...
7: Sí, la gent que parla...
2: Tot això...
0: Jo crec que no se l'ha criticat tant...
7: Clar, exacte.
0: Com pel que ell es pensa o per com ell ho ha percebut.
2: Però per què? Perquè aquest senyor s'aixeca al matí i agafa i obre el Mundo Deportivo a veure què diuen d'ell. Igual que el Xavi...
1: Què hem de dir de Ferran?
2: Espera't, que està massa pendent del que diuen d'ell. Tu guanyes quants milions guanyes l'any? I quants gols fas? I quan vas als puestos, la gent et mira com si entreses de Nostre Senyor Jesús Crist revelat per la porta. Doncs et fots i t'aguantes cota crítiques. Però això li passarà al Xavi Hernández, també, o no?
1: Sí, tant. Sí,
0: però no creieu que, i aquí és la meva hipòtesi, que ell ha tingut un mal any, doncs com el pots tenir a nivell de salut mental, el que sigui, que ell no ha tingut el millor any de la seva vida.
2: Pot ser.
0: I que d'alguna manera ell, per, quan a vegades tu no estàs bé amb tu mateix o el que sigui, t'agafes a les crítiques externes, a les poques que hi hagi, com per tenir una mica de... De benzina, per dir, doncs ara us demostraré...
2: Em contraposaré això.
0: Sí, perquè si us hi fixeu, ell sempre s'agafa aquest tipus de motivacions per rendir millor. I no culpo, perquè crec que és una manera i ja està, i mentre no falti respecte a ningú, doncs escolta, perfecte. I crec que no l'ha faltat, a més a més. Però crec que és ell que ho agafa com activament, que busca aquestes crítiques activament com per intentar superar-se a si mateix.
1: Jo el que tinc clar és que marxarà, però també tinc clar... Era que jo crec que l'afició del Barça no tindrà un record amarg o...
2: No, jo tampoc. No, perquè ha salvat, perquè aquest
1: pèssim,
2: ha salvat uns quants partits.
1: Clar, sí, jo crec que l'afició i el club sabrà agrair el que ha portat aquest jugador. Que què ha passat? Que no s'ha consolidat en un 11 titular del Barça durant aquests anys, però no li podem negar el treball, el bon ambient que ha generat sempre el vestidor, l'esforç, la pressió, el que ha suposat ser un revulsiu en molts moments de partits del Barça. I, per tant, jo crec que això la gent ho tindrà en compte i l'entitat també, però jo crec que l'etapa de Ferran al Barça ja ha acabat, evidentment, però per mi és una pèrdua sensible perquè et falta doncs, un element de banqueta potent com era tenir Ferran a la banqueta del Barça.
0: De banqueta i de no banqueta, perquè ara mateix sí. No hi ha davanter centre al Barça.
5: No, però...
2: Sí, això és un petit detall sense importància.
5: A mi m'hagués agradat veure com hagués respost el públic a Ferran Torres després d'aquest estiu.
2: Ja estem liant-la, ja estem buscant embolic.
1: Però per què? Per declaracions que ha fet de que no deixava clar el seu futur. Sí.
0: Però realment...
1: Però si ell ja sap que vol marxar...
0: Ha fet alguna cosa tan greu? No ha fet res.
1: Ha dit que ja veurem, no? Que ja es veurà i que no se sap en el món del futbol.
5: Però coneixent l'afició culer...
2: Les entrevistes d'Estats Units també les podria haver fet diferents, eh?
0: Bueno, però és ell qui tria la imatge que dona públicament, però jo no crec que hagi faltat el respecte a ningú ni que hagi dit res tan greu. Una altra cosa és lo de la gorra, lo de la pulsera.
2: La gorra, la gorra del cas. És que és pitjor la gorra que la pulsera.
1: El Pere no pot amb la gorra ni amb la pulsera.
2: No, la pulsera mira tan fort.
5: El Patxi ho ha dit al revés, que era pitjor la pulsera que la gorra.
2: Mira, farem una... Un dia farem una votació.
1: Però jo crec que ell no ho ha vist així. Ja malament. Sí, malament no assessorat.
2: No. És que no vull criticar-lo perquè no se'm deprimeixi, pobret. Que aquesta és una altra història. Cobrem tants milions i entrem gratis als puestos i ens conviden a tot arreu i tot el rotllo i ens molesta que critiquem. Noi, tot és un pack, o no?
1: No, clar, evidentment. I més
2: bueno, però...
1: jo crec que sabent d'on vens i quina samarreta representes, hi ha accions, hi ha algun tipus de gest que tu t'has d'estalviar i has de saber que allò doncs no és el més adequat i ja està.
2: No
1: i aquí ha patinat,
2: més,
1: com podríem dir, aquí ha fallat.
2: No es pregunto més, de què rius tu, no? Perquè jo volia preguntar-vos sobre el silenci de Luis Enrique, que ha fet com molt el dissimulat amb això, però mai saps com interpretar-lo.
1: No, perquè el Luis Enrique és així. Tu creus que Luis Enrique dirà, sí, estamos hablando con Ferran i vindrà.
2: Però sí, seria molt bo.
1: Boníssim. Però sí que veig a Ferran a París.
2: Doncs
1: a París quan el Barça accepti una oferta superior, ho explicava també Mundo Deportivo, els 40 milions d'euros, que ho explicava Fernando Polo, el subdirector, que és una oferta que el Barça ha refusat de moment.
6: A Fernando Pollo.
7: Ai, va!
2: Però és que allò del Franqui a Fernando Pollo li té...
6: Mira, Ferran Martini, Fernando Pollo...
1: Es va enfadar en Mundo Deportivo.
6: I Juan Poquito, com se llame,
2: no sé si
6: és diminutivo, però...
1: Que sempre ha rebut molta crítica i sobre el salari...
6: Ferran Martínez.
1: I es va enfrontar al Ferran Martínez en una roda de premsa a Nàpols abans d'un partit de l'Europa League. Però ja han fet les paus, amics.
2: Ah, ja són amics.
1: Ja ha hagut reconciliació. Va. Per tant, Frenkie, calma, calma, ja està.
6: Ja veureis.
1: Va ser un moment així calent.
6: Si no meto el pie, si quiero una pasta...
2: Ronald, què?
5: Ronald Araujo, perquè avui s'ha acomiadat del Barça a través de les xarxes socials i ha fet un escrit dient sempre agraït culers. En declaracions al web de Liverpool, Araujo explica per què ha decidit fer aquest pas.
10: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
5: I també he parlat sobre el seu nou dorsal, que és el 33, i així ho ha argumentat.
10: Es un número que me gusta, es el... debuté con ese número también, profesionalmente. También tiene un significado para mí. Es el número que usó mi Jesús los años que tuvo en esta tierra. Y sí, un significado también de fe. Y me gusta. No hubo dudas, le pregunté a mi familia, mis padres, y aceptaron, y mi mujer también, y tomé la decisión de usar el número 33.
5: Us faig l'apunt que la sessió a Liverpool no inclou la clàusula de la por. Això vol dir que si juguen a Champions podrà jugar a Araujo contra el Barça.
1: És que això, en el món del futbol, la clàusula aquesta és una mica... No?
0: Sí, si s'ha de ser un jugador, ha de ser tots els efectes i ja està.
1: Fa una mica de pena. Jo crec que Araujo, amb les declaracions que fa i parlant del dorsal, vol com un nou inici en la seva carrera, deixar enrere unes etapes de rendiment més irregular, de no trobar-se bé mentalment, i tornar a començar en un projecte amb un club tan potent com el Liverpool. És com arrencar de zero i demostrar el potencial que té, perquè té potencial. De fet, Hansi Flick ha lamentat que no hagi pogut treure el rendiment que volia de Ronald Araujo durant els seus dos anys a Can Barça, aquesta ja la tercera temporada. Ronald ja sabia que la defensa està força definida. Veurem què passa amb Koundé, però jo crec que seguirà. Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Valde. Per tant, ell sabia que aquí hi ha Eric també, que serà a Christensen, que seran importants també, tindran minuts. I Ronald quedava com en un segon pla. Per tant, jo crec que és un tornar a començar en el món del futbol i demostrar el potencial, que a més jo crec que amb les característiques que té un defensa corrector ràpid, molt ràpid, amb molta velocitat, potser la Premier treu un bon rendiment del
2: uruguaià. Que bien habla mi Laurita!
0: De fet, ell sempre havia volgut jugar a la Premier, perquè quan deia, algun dia si deia, si se m'acaba l'etapa al Barça, on m'agradaria jugar és a la Premier, i ell és, un dels seus ídols és Van Dijk. Llavors jugarà amb ell.
2: Que gran actor!
0: T'he sentit...
2: No, és actor, és futbolista.
0: Sí, pensat també.
2: Futbolista.
0: Llavors compartirà vestuari amb ell. Per això jo crec que també quan li va venir l'oferta del Liverpool va ser tan ràpid, tot plegat, de dir, ho tinc claríssim. Ell, abans de l'estiu, el que deia i el que s'expressava des del seu entorn és, més igual el que diguin, aquest any serà el meu millor any amb el Barça, ho tinc molt clar, jugaré, buscaré els meus minuts.
1: T'ho va dir a tu.
0: Sí.
1: Li vas fer una entrevista.
0: Una entrevista.
1: Molt bona entrevista, eh?
2: Li va fer una entrevista.
6: Sí, la Gita siempre al pie del cañón.
0: Qué bé.
6: Y qué bien habla inglés. Parece de allí.
0: En fi, que ell va dir directament que seria el seu millor any i fora de micròfon us ho dic, és que ho tenia claríssim. O sigui, jo el veia molt convençut i li deia, però saps que sonarà el teu nom una altra vegada. Més igual, jo vull estar al Barça i t'ho deia tot el seu entorn a més. Llavors, què passa? Que té una conversa amb Flick i li diu, les intencions estan molt bé, però tindràs minuts, no seràs un jugador important, no sé què passi, un terratrèmol a nivell de lesions. Tingueu clar. Llavors, d'alguna manera, això li va caure com una... Ho va acceptar, evidentment, amb esportivitat, a dir, bueno, doncs, perfecte, ja estàs el que hi ha. Però després d'això, evidentment, doncs va activar, a dir, busquem ofertes, i el Liverpool va caure de seguida.
6: Qué suerte tiene la avenida Fabra y Puy de ver cada dia a la Llita.
2: Com? A l'Avinguda de
0: Ferrer. No donem tant detalls, si pot ser.
2: Però què és aquesta història? Sí. Bueno, fora.
0: Res, igual, va.
2: Gràcies. A veure, que vull anar a publicitat, però veig l'Araujo que està molt actiu.
6: Gràcies a Dios y a toda mi familia por este regalo que me ha traído el niño Jesús.
2: A veure, el veig content de marxar a Anglaterra, doncs, a part de les entrevistes.
6: Compadre,
2: de les...
6: gracias a Dios, me siento bendecido y siento que puedo con todo ahora que me voy a un país civilizado
3: Donde no existe el fuera de juego.
2: No, home, no, no, no, no, si el fuera de
3: juego. Levanto la mano, corremos hacia atrás.
2: No, home, no, si existeix a tot arreu, fuera de joc.
3: Te equivoca, compadre. No. Creo que debería estar más informado presentando un programa de tarde. Bueno, allí conducen por la derecha, ahora hacen todo al revés.
2: No.
3: Levanto la mano, corremos hacia atrás. ¿Me siguen? No, no, no. ¿Me siguen? ¿Me siguen?
2: No, a Anglaterra, a qualsevol, igual que a qualsevol altre país, el fuera de joc és una norma obligatòria.
3: Estoy seguro que allí no tendré que entrenar como para romper el fuera de juego.
2: Joder, pues sí que també, tú.
3: Piensa que allí todo va al revés. Conducen por el otro lado y los trenes salen puntuales. Entonces allí jugaré y no habrá fuera de juego, gracias a Dios.
2: Ja
3: Clinxit, nueva era.
2: Prou, prou de crida.
5: Nueva logo, també.
0: Bueno, sí,
2: una cosa, us poso uns anuncis. Perquè us
3: ¿saben quién me paga?
2: No, ¿quién le paga?
3: Por mandar
1: home,
3: el número...
1: Liverpool tota la ficha.
3: El
1: no
3: número de la cartilla.
2: A veure.
5: Qui et pague?
3: No sé, estoy preguntando porque no lo sé.
2: És igual, és un chiste que no arriba.
3: ¿Dónde tengo que enviar la cartilla?
2: Sisplau.
1: El Liverpool?
2: Que vull posar uns anuncis, hem de fer una menció i... Tornant... Què?
0: Ui...
2: Tenim el Mourinho per aquí rondant,
5: sí.
2: Però també hauríem de dir el partit de demà del Barça femení, eh? Vull dir que...
4: Home, és que no, si no ho dieu, la veritat sí, que...
2: El partit de l'eclipsi, que potser no arriba al final.
4: Vergonyós, sí, sí, no? El dia que hi ha dos tertulianes i...
2: Sí, uns anuncis i Barça femení. Va.
11: Versió estiu, amb Pere Mas.
12: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
13: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
16: RAC 1.
17: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
18: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc, gol!
17: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
19: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
17: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC 1. Tots som un milió.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
1: De roquetes tinc, de roquetes tinc, de roquetes baixo.
2: Escolta, demà, que demà, a 12 d'agost, arriba un dels esdeveniments més esperats dels darrers anys.
3: Sí.
2: I a RAC1, amb el suport de la Generalitat de Catalunya...
3: D'aquí, d'aquí,
2: ho direm bé, ho direm bé.
4: Jordi Claret.
3: Vinga, va, deixa'm tranquil, pobre.
2: Generalitat de Catalunya, i serem per explicar-vos-ho. Farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre. De 7 del matí a 12 del migdia, al món a RAC1 amb Sergi Ambudio. I una mica més tard, versió estiu, de 4 al 9 del vespre, amb Pere Mas.
3: Ho has dit amb molt poques ganes, això últim. Vull dir que, com que tu també hi vas, podries mostrar una mica més d'entusiasme.
2: No, a mi em fa molta il·lusió. Escolta,
5: versió estiu!
2: Tot plegat per explicar-vos en directe i des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
3: Doncs
2: no us ho perdeu.
3: Demà, de 4 a 9, allà ens tindreu, a nosaltres, i al matí l'Ambudio i tothom pendent de la ràdio. I si voleu mirar la tele, poseu la tele, però de fons...
2: Ensenyeu la ràdio.
3: Però de fons RAC1, evidentment. Va, Martí.
6: Parlant d'eclipsi.
3: Ara.
6: Demà hi ha partit en dia d'eclipsi, perquè el Barça femení juga el seu primer amistós de pretemporada al Johan Cruyff contra el Montpellier a les 7 de la tarda. I com que el partit es juga en ple eclipsi, el club repartirà les ulleres al públic. N'hi ha previst fins a 1.500. Clar, les jugadores no se les poden posar, hauran de mirar el terra i no mirar el sol.
5: No, clar, tot és demanar.
3: Calma.
7: Quina partit, coincidència,
6: sí,
7: no?
6: Sí, el partit aquest s'hauria de jugar o s'hauria de posposar un altre dia?
8: Clarament, per mi sent un amistós.
7: Canvia'l, no?
8: Canvia'l l'hora, de dia, del que tu vulguis, però vull dir, si a una jugadora li dona per mirar cap al cel, és que, clar, és que l'escenari és una mica pintoresc.
3: Sí, veritat, sí. Però l'horari és estrany.
7: És que és les 7 de la tarda, que la segona meitat et coincideix. L'horari canvia data.
8: I que, a més, passa una cosa que passarà un cop cada 100 anys. Vull dir que també la gent és normal que ho vulgui veure, no és allò que et perdis. Llavors és com ja facilitar que la gent no hi vagi, d'alguna manera.
4: Ya están las mujeres poniendo pegas.
7: Pero es una jornada diferent, històrica, perquè...
4: Anda, que si fueran las rebajas...
7: Per favor.
5: Laura, fot-li hòstia.
7: No, però és cert que tenint en compte aquest esdeveniment natural que implica molts moviments també a nivell vostre, perquè vosaltres no estareu a l'estudi.
3: No, però nosaltres
7: estareu molt pendents, hi ha un desplegament a RAC1 importantíssim a causa de l'eclipsi, i qui estarà pendent del...
3: Bueno, hi haurà la Clara Rodergues, que formarà part d'aquest desplegament.
7: Sí, pobreta, no?
8: Però el que jo no entenc és a dir...
7: Però canvia,
8: ara, no? Fa que se sap que hi ha un eclipsi aquest dia.
3: Doncs 200 anys, 300, 500...
8: I no hi ha... Sí. No és com el de la Lliga, no sé, vull dir que és un amistós. Partint d'aquesta base...
3: Sí que és curiós,
5: ja sortirem amb bosses al cap, no patiu, que som dones, podem amb tot, no passa més.
3: Aitana, bona tarda.
5: No, mal mentilla.
3: Bueno, bona tarda, que són les 8 o al vespre. Una cosa, però, per aclarir això, que l'eclipsi no comença la segona part, comença a la minut 30 de la primera part, ja es comença a tapar.
6: I a la mitja hora de joc.
3: Sí, a la mitja hora de joc ja es començarà a tapar. Anirem a la mitja part, que ja serà mig tapat, i quan torni a començar la segona part ja estarem... que mig sol estarà tapat.
5: Era si no veiem la porteria.
3: I sobre el tema de que les jugadores no mirin al cel, ai, que no mirin al sol, en un principi, quan juguen a futbol, no miren al sol.
5: No,
3: vull dir que hi ha...
5: Silencio,
3: deixa'm acabar. Que hi ha el mateix risc un dia normal que anirin al sol que no pas un dia d'eclipsi.
7: Sí, no és veritat,
3: sí. Ja està, el sol és el mateix.
7: Però estarà condicionat tot plegat per això.
3: És que és curiós, perquè la gent...
8: I què faran? Obriran els llums per 45 segons?
2: Però potser ja estaran obertes des de l'inici. Jo també crec que és...
3: Jo diria que els partits de futbol de dia ja tenen sempre els focus en
8: sol.
4: Da igual, con el rímel que llevan en las pestañas, no habrá eclipsi que las llegui.
2: El que és xulo és veritat, que és el que us deia avui. Quants partits s'han jugat amb aquestes condicions?
3: Això, l'edat de jovent.
2: És que potser és una manera d'entrar dins d'un rècord Guinness, m'enteneu?
5: I per què? Perquè som, què? Dieu. Què som?
3: Nosaltres parim, nosaltres decidim.
5: No, vosaltres no compteu, dones. Si fossin homes, no haguéssim posat el partit.
7: Mira, jo crec que això és casualitat, no? Tot plegat, però si no...
5: A veure, Laura, quin és aquest recolzament?
7: No sé, no, que no s'entén massa, però jo crec que hagués passat el mateix potser amb un amistós masculí que amb un amistós femení. Però jo sí que ho canviaria, no? Però potser també és, jo què sé, històric el fet de que coincideixin aquests dos fets, no?
3: I a més, és en ple partit, eh?
7: No, més a més... I en ple partit és...
2: Està fet expressament.
7: Home, a veure, l'aficionat que hi vagi, que pot veure el nou Barça femení de Pere Romeu, que jo crec que és un projecte que tenim ganes de veure després de que hagin marxat jugadores com Alexia Mapi, com Salma, hi ha ganes de veure com rendeix aquest nou Barça, però jo crec que també és un al·licient el fet d'anar allà al Johan Cruyff a les 7, que arrenca el partit contra Montpellier, i a partir de dos quarts, com bé comenteu, doncs també està pendent.
2: I et reparteixen ulleres, eh?
3: Jo crec que també
7: pot ser un al·licient, no?, per l'aficionat.
3: No, un al·licient, a no ser que t'enfilis dalt on hi ha les lletres que posa Johan Cruyff.
7: No allà no es veurà res. Perquè has de mirar ponent. Reparteixen ulleres?
3: Has de mirar ponent i has de veure el seu com es pon.
7: La ubicació no és bona, no?
3: La ubicació no és la millor.
8: Jo crec que depèn d'on seguis a la grada. És a dir, si seus a gol sud, igual sí que veus la grada.
3: Està en un lloc que puguis veure el sol com es pon, eh? Que són les muntanyes aquelles al darrere, bueno... Jo crec que queda just després, darrere la visera de la tribuna, a ponent.
8: Falleja. Que demà estigui enamorat.
3: Bueno, ens hem quedat amb sense Mourinho.
7: Millor.
3: Que avui s'ha estrenat el documental aquest. Jo crec que ens el podem guardar per demà, no? Perquè demà farem un temps afegit de butxaca per cosa de l'eclipsi, per culpa de l'eclipsi. Però jo sí que podem rajar el Mourinho, no? Parlant de rajar, aquí tenim la Montse Martí. Tens a rajar d'algú o no?
2: Com esteu? No,
3: és que estem molt esbarats amb això de l'eclipsi.
2: Ja teniu les maletes fetes o no?
7: Olivia, tenim la mort preparada.
2: Ja teniu les maletes fetes?
4: Sí, anem i tornem en el dia.
3: I calçotets de recanvi. Bé, ens acomiadem, ara arribes, ja sé la notícia.
4: Bueno, és la teva opinió, no?
3: Sí. Gràcies a la Laia, gràcies a la Laura.
8: A vosaltres.
3: Demà ens veiem a partir de les 4 en el programa especial, ara deixem els informatius de RACO 1. Fins demà, a les 4 hi serem.
9: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç.

0: 3:40. És dimarts 11 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia és...
1: Terratrèmol.
0: Un terratrèmol és un moviment sobtat de l'escorça terrestre que sorgeix quan s'allibera de cop l'energia acumulada al subsol. La mateixa sacsejada, però, no fa sempre el mateix mal. Els països amb millors construccions, sistemes d'alerta i recursos estan més preparats. Per això, un terratrèmol de la mateixa magnitud deixa moltes més víctimes en un país pobre que en un país ric. Aquest estiu hem vist a Veneçuela més de 6.000 morts i al Japó 38 morts. El lloc on tremola és tan important com la força que té. Comencem.

0: Ara sí, després de dies, setmanes i mesos parlant-ne, Catalunya entra a la recta final per viure l'eclipsi total. Quan falten poc més de 24 hores, els municipis on la lluna cobrirà totalment el sol ja ho tenen tot a punt per poder viure aquest moment històric amb totes les garanties. El govern fa una crida a la responsabilitat de cara a seguir aquest fenomen meteorològic i sobretot per desplaçar-s'hi. En aquests moments el president Salvador Illa encapçala un acte per inaugurar de manera oficial aquest compte enrere cap a l'eclipsi que es fa des de Tarragona, justament una de les ciutats on es podrà viure millor aquest fenomen. Anem en directe a aquesta hora al parc de l'amfiteatre de la ciutat. Esteve Giral, bon vespre.
1: Bon vespre, Montse. Doncs sí, esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, de la banda Unió Musical de Tarragona, en aquest parc de l'amfiteatre, amb vistes al Mediterrani, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara. Per tant, aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí és un lloc, com deies, d'iniciar aquest compte enrere, aquestes 24 hores, exactament a les 20 hores i 29 minuts. El president Illa, que és a punt d'arribar en aquest espai, premarà aquest pulsador i iniciarà aquest compte enrere. Aquí al costat de l'amfiteatre de Tarragona, el president és ara, de fet, al Pretori Romà, un lloc que connecta la història amb la ciència i on es farà un acte de la mà també de la ciència, en presència també de les institucions, per mirar ja el que ha de ser la recta final, finalíssima, per aquest esperat eclipsi, amb aquesta crida també, com deies, a la prudència per part de tothom. Un acte, per cert, segurament sentiu els aplaudiments, amb assistència també de públic. Ara es posa tothom en peu i arriba el president de la Generalitat de Catalunya.
0: Gràcies, Esteve. Connectarem amb tu més tard per saber si ja s'ha activat aquest compte enrere amb aquest botó físic que hi haurà aquí a la plaça, al parc de l'amfiteatre de Tarragona. Abans, des de Lleida, Salvador Illa ha fet una crida a la prudència per gaudir de l'eclipsi des d'algun dels 23 llocs habilitats arreu del país. Més detalls des de la Seu Vella de Lleida, Rubén Carbonell.
2: Sí, el president ha fet una crida a gaudir amb prudència l'eclipsi solar, que es podrà veure en 18 municipis amb punt d'observació a tot Catalunya. En un acte a la Seu Vella, Illa ha qualificat el fenomen d'excepcional, ja que no es tornarà a repetir en condicions similars fins d'aquí a més d'un segle. Així mateix, el president ha posat en valor l'eclipsi com una oportunitat per aportar la ciència i la natura a la ciutadania. Ara bé, el missatge principal que traslladen des de la Generalitat és de precaució.
3: Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones, i per tant una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi solar total.
2: Per això, les autoritats insisteixen a seguir les indicacions de seguretat i a utilitzar sistemes adequats per observar l'eclipsi des de la Seu Vella i els Mangraners, que són els dos principals punts d'observació a la demarcació, juntament amb les Borges Blanques.
0: Ho hem anat explicant aquests dies. L'eclipsi de sol serà total al terç sud de Catalunya, la resta del país serà parcial i la lluna no arribarà a tapar completament el sol. Al sud es farà fosc i tothom que hi sigui podrà veure l'anomenada corona solar. El punt on més durarà aquest fenomen serà les Terres de l'Ebre i durarà poc més d'un minut i mig. La Generalitat ha habilitat aquests 23 punts en 18 pobles i ciutats del sud del país on es podrà veure bé, però l'aforament ja està complet. Repassem ara la cronologia d'aquest eclipsi amb informe que han preparat l'Eulàlia Carrascal i el Joel Penya.
4: 8:15.
5: La lluna fa el primer contacte amb el sol. Amb les ulleres es veurà com una petita taqueta comença a propagar-se per la part inferior de l'astre.
4: 8:29 del vespre.
5: Queden pocs segons perquè l'eclipsi total es pugui observar des dels pobles del sud del Segrià. A partir d'aquí, el fenomen s'anirà fent visible cap al sud i al sud-oest.

0: minut després s'observa des de Tarragona.
1: Passen pocs segons de 8:45.
0: El fenomen ja s'observa des de les Terres de l'Ebre, durant un minut i mig en algun dels millors punts d'observació.
1: 9:15 de la nit.
0: Ja és fosc i la lluna ha deixat del tot enrere el sol. Ja és segur treure's les ulleres.
1: I els llocs on no sigui parcial, com es veurà?
0: Durant aquest període es podrà veure com la lluna passa davant del sol sense arribar a tapar-lo del tot. A la Vall d'Aran, el moment àlgid arribarà mig minut abans de les 8:27 i des d'aleshores que es podran anar observant cap al sud. A Barcelona serà mig minut abans de 8:45.
2: Doncs un dels epicentres d'aquest fenomen astronòmic que no es veia a casa nostra des de feia 120 anys serà l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes. De fet, a RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des d'aquest punt per explicar-vos amb detall tot el que passi. Primer de 7 del matí a les 12 del migdia amb el Món a RAC1 i el Sergi Ambudio i una mica més tard el versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas. L'Observatori de l'Ebre també serà el punt des d'on seguirà l'eclipsi bona part del govern, que ha preparat una jornada plena d'activitats. Ho seguirà tot plegat en Víctor Massip.
3: Per l'Observatori hi passaran figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta de la NASA Ellen Baker, l'exministre i astronauta Pedro Duque o responsables de la NASA i de l'Observatori Vaticà. També se veurà en directe com el Meteocat llança un globus sonda que servirà per mesurar com canvia el clima quan ens quedem a les fosques. A les 4 de la tarda la jornada començarà amb tallers i un diàleg inaugural seguit de les conferències dels astronautes i del Premi Nobel que explicaran els grans reptes de l'exploració de l'espai. A 8:15 tots els assistents aniran cap a la zona d'observació perquè començarà l'espectacle i al voltant de 14:45 quedarem a les fosques durant un minut i mig. Un cop passi l'eclipsi, per cert, els assistents que se quedin a l'Observatori de l'Ebre podran gaudir d'una observació guiada de la pluja d'estels de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Tota la jornada, per cert, se podrà seguir en directe al canal de YouTube del Departament de Recerca de la Generalitat.
2: Més enllà dels punts d'observació que ha designat el govern, des d'on l'eclipsi es podrà veure completament, hi ha altres llocs que també organitzen activitats per seguir el fenomen. Violeta Martos.
4: Sí, un dels casos és Barcelona. L'Ajuntament ha designat la muntanya de Montjuïc com un dels punts amb millor visibilitat i el castell es farà una activitat per seguir el fenomen. Les entrades, que ja s'han exhaurit, inclouen unes ulleres homologades i una explicació guiada. Més enllà del castell també hi ha altres punts naturals que es convertiran en miradors, entre ells la cima de la Mola o la del Tibidabo, que no al parc d'atraccions. Des del parc no es podrà veure l'eclipsi. Tampoc es recomana Collserola, on fa mesos que hi ha restriccions d'accés per la pesta porcina. En canvi, sí que es podrà gaudir del fenomen des del mirador de la Rabassada, també des dels búnquers del Carmel, on malgrat les restriccions d'aforament, l'Ajuntament ha endarrerit l'hora de tancament, i des de la Torre Glòries. Amb més de 120 metres d'alçària, l'edifici ofereix un mirador excepcional de la ciutat. En podran gaudir una 80 de persones. Les entrades costen 18 euros i encara no estan exaurides.
2: Són les 8:08. Un dels reptes, però, de cara a les properes hores és la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per mirar d'evitar el col·lapse a les carreteres. Hi treballaran més de 700 efectius dels Mossos, dels quals 180 són agents de trànsit. El director de trànsit, Ramon Lamiel, admet que l'AP7 pot ser el punt més conflictiu.
5: Demà es preveu una intensitat de trànsit important. Sortir amb temps. Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7. L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
2: És per això que aconsellen buscar alternatives a aquesta carretera. Eudald Martínez.
6: Trànsit recomana que les persones que encara no saben on veuran l'eclipsi vagin cap a les Terres de Ponent. Avisen que els desplaçaments cap a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre podran ser molt complicats durant tot el dia de demà. En cas que calgui anar cap a aquesta zona, recomanen alliberar l'AP7 pels vehicles que vagin fins a l'Ebre i que la resta de conductors busquin alternatives, com ara l'A7, l'AP2 o l'N420. Si finalment hi ha risc de col·lapse en algun punt, el director de trànsit, Ramon Lamiel, diu que podrien fer desviacions o tancar algunes sortides.
5: També tenim previst tallar entrades, si convé, per intentar que no es congestionin les vies d'alta capacitat. Poso uns exemples. Cambrils pots tenir un problema a l'A7. A l'Ametlla de Mar podem tenir un problema perquè la zona d'observació de l'eclipsi és a tocar de l'autopista AP7. Per tant, aquí estarem molt atents i tindrem mitjans per tallar si convé.
6: En el cas dels camions, sí que tindran prohibit circular en sentit sud des de les 5 de la tarda a l'AP7 i també a l'N340. Trànsit insisteix també en la importància que ningú aparqui els vorals de les carreteres durant l'eclipsi.
2: I més enllà de les carreteres, també hi haurà restriccions al medi natural. D'aquí a menys d'una hora, a les 9 del vespre, es tancaran els parcs naturals dels Ports i del Montsant i no tornaran a obrir fins dijous al matí. El motiu d'aquestes mesures és el risc d'incendis que encara afecta bona part del país. Demà hi ha 92 municipis en risc alt d'incendi, és el que diu el primer esborrany del Pla Alfa, que han publicat avui els agents rurals. D'aquests 50 exactes es troben dins de la franja on l'eclipsi serà total, una situació de perill que fa que les autoritats redoblin la vigilància als espais naturals. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat a tothom que hi vagi, que sigui respectuós i eviti qualsevol acció que pugui provocar un incendi.
7: No encendre cap mena de foc, ni de guspira, de res que pugui provocar un incendi, anar amb molta cura. Si no estem segurs que una actuació que anem a fer pugui provocar una guspira, un incendi, no el fem. És millor no fer-lo abans que puguem tenir un disgust. I després també, si veiem alguna columna, doncs avisem de seguida el 112.
2: L'eclipsi de demà també s'aprofitarà per investigar. La Generalitat està col·laborant amb dos projectes que posaran el focus en els animals. Volen gravar com reaccionen al canvi sobtat de llum i, de retruc, entendre com els podria afectar la contaminació lumínica, un dels quals a Lleida filmarà com actuen quan s'amagui el sol, i l'altre es fixarà en ocells i ratpenats de les Garrigues. I per tancar tot aquest bloc de l'eclipsi, el 9C, hem volgut preguntar als meteoròlegs de la casa amb què es fixaran demà. Sentim què han dit la Mònica Usar, el Martí Oliveres i l'Abel Carala.
8: Doncs inevitablement una de les coses de les que estaré més pendent serà dels núvols, perquè si n'hi ha doncs no podré veure gaire cosa, però si no n'hi ha, crec que no veuré ni les perles de Bailey ni l'anell de diamant, perquè em costarà detectar-ho, i a més amb l'emoció del moment jo crec que serà difícil, però sí que m'agradaria durant aquest minut de totalitat que tindré la zona on estaré jo a Prades veure els estels i veure algun planeta, és a dir, de sobte que et quedi el cel totalment fosc i que sembli que siguin les 3 de la matinada, doncs això és una de les coses que crec que més m'impactarà. I també estic molt a l'expectativa per veure quina reacció em produeix, si sorpresa, si emoció, o si em quedo com si res, que no crec que sigui el cas.
9: A veure, jo la veritat és que no sé què passarà, no sé què sentiré, no sé què faré, no sé en què em fixaré en aquell moment, perquè com que és algo que no he vist mai, que no he viscut mai, no ho sé amb què em fixaré, què m'impactarà més. Jo crec que com a meteoròleg el que em pot impactar més és veure que es fa fosc abans d'hora i que noti algun canvi a nivell meteorològic, algun canvi de vent, que noti que de cop està baixant la temperatura durant aquells segons de l'eclipsi. No ho sé, tinc la sensació que serà alguna cosa imprevista i deixaré que flueixi perquè realment el moment és excepcional.
10: Bé, doncs jo el que faré és estar ben pendent de l'eclipsi. Em refereixo a estar ben pendent del que és el disc solar ocultat per la lluna nova. La totalitat dura un minut i mig aproximadament. Jo fa un parell d'anys vaig tenir el privilegi de veure un eclipsi de sol total als Estats Units. Aquell cop la totalitat va durar uns 4 minuts, però no te n'adones, i ja ha passat. És un vist i no vist. Per tant, ben pendent. Res de fer fotos. No vulgueu fer fotos de l'eclipsi al moment de la totalitat, perquè és un moment únic. I jo vaig cometre aquest error fa 2 anys als Estats Units. Vaig voler fer unes fotos de la llum que hi havia, de l'entorn, i no, el que toca és estar ben pendent d'aquest regal, aquest privilegi que ens ofereix el cel.
2: Gràcies, Mònica, Martí i Abel. Aquí a l'estudi tenim en Nil Ferrés. Nil, bon vespre.
0: Bon vespre.
2: A tu, bàsicament, et tocarà demà fixar-te en els núvols perquè seràs a Roquetes explicant minut a minut com estarà el cel a aquella hora, eh?
11: Exacte, sí, ho seguirem molta atenció, però també em farà molta il·lusió poder veure el que és la corona solar, és a dir, l'atmosfera exterior del sol, que veurem en forma d'aquests filaments blanquinosos, i a més és que ho podrem veure a ull nu, cosa que és totalment excepcional. Per tant, molta il·lusió també en aquest sentit. Però anem a desgranar una mica quina serà la previsió demà de la nuvolositat, perquè, de fet, l'última actualització dels models meteorològics a hores d'ara em sembla que algunes zones doncs, podrien fer una mica la guitza aquesta nuvolositat, sobretot a Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i punts de l'interior de Girona. Aquests seran els punts on pot ser més complicat observar l'eclipsi a causa doncs, de possibles xàfecs i tempestes molt aïllades que poden anar afectant aquests punts al llarg de la tarda i, per tant, doncs, les encluses es podrien veure en algun d'aquests punts i, per tant, afectar aquesta visibilitat. Per altra banda, com més ens apropem cap a la costa, doncs podem anar sent més optimistes. Possiblement alguns núvols baixos costaners que sí que podrien afectar el que seria sud de la Costa Daurada i alguns punts del Delta de l'Ebre, i cap a Ponent i al sud de Catalunya podem ser optimistes, però caldrà estar pendent sobretot d'algunes nuvolades que es puguin desenvolupar al voltant de la serralada ibèrica, a la zona del Terol, que ens podrien fer doncs, alguna guitza a l'horitzó a l'hora de mirar aquest eclipsi, que recordem que estarà entre 4 i 5 graus elevat a l'horitzó.
2: Pendents, doncs, això demà. Avui torna a haver xàfecs en alguns punts del país.
11: Exacte, sí. A hores d'ara ja tenim xàfecs i tempestes actives, sobretot a punts del Berguedà, també al Solsonès, al nord d'Osona. I és que al llarg de les properes hores podem seguir amb aquests xàfecs i tempestes que són realment d'intensitat elevada. Per exemple, a Bonaigua, a 2.262 metres d'altura, s'han registrat fa poca estona 24 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, és un xàfec d'alta intensitat. O també, per exemple, el xàfec que afecta ara el Solsonès, que ha anat guanyant intensitat, i el cumulonimbus, que el forma doncs arribar a uns 16 quilòmetres d'altitud, que és un gran desenvolupament vertical. Per tant, caldrà estar atents en aquests xàfecs i tempestes que poden anar localment acompanyats de fortes ventades i també puntualment de calamarsa o pedra.
2: Gràcies, Nil. Fins ara.
11: Fins ara.
2: Han tocat un quart de nou del vespre. Els cossos d'emergència continuen treballant a Colòmbia per trobar persones atrapades sota la runa. La xifra de víctimes s'enfila ja a aquesta hora fins als 240 morts i un miler de ferits, segons el balanç provisional de l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals. El Ministeri d'Exteriors espanyol també diu que està buscant 164 ciutadans espanyols, dels quals no es té cap informació arran del terratrèmol. El sisme, amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, va sacsejar diferents regions. Les autoritats treballen per restablir els serveis bàsics i també coordinar l'arribada d'ajuda als damnificats. Última hora des de Bogotà, Elisabet Cortiles.
12: El govern d'Abelardo de la Estrella ha decretat la suspensió durant 3 mesos del pagament dels serveis de llum, gas i aigua a les zones afectades i faran un recompte de les persones que han perdut casa seva per poder-los finançar el lloguer d'un habitatge provisional. Ho explicava el mateix president de Colòmbia des de la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol.
13: Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos.
12: Els equips de rescat insisteixen a la població de les ciutats amb danys que evitin agafar el cotxe per facilitar la circulació de les màquines excavadores i els serveis sanitaris. I és que a mesura que es van trobant supervivents entre la runa, també augmenta el nombre de ferits. Arreu del país s'han habilitat punts de donació de menjar, aigua i medicaments que ja s'estan fent arribar a les regions que han patit els efectes del sisme.
2: Gràcies, Elisabet. De moment no s'han comptabilitzat víctimes ni ferits catalans, però sí que hi ha, com dèiem, 164 desapareguts de nacionalitat espanyola. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, creu que no s'hi ha pogut contactar per problemes de comunicació. N'ha parlat a 3Cat Info.
14: Bé, no sabem exactament quants són catalans, lògicament, perquè no hem pogut parlar amb ells. Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Són fonamentalment gent que es trobaven a zones en les quals en aquest moment les telecomunicacions no funcionen i, per tant, doncs és més difícil o és, de moment, impossible contactar amb ells.
2: Duc també ha explicat que avui mateix el delegat de l'Agència Catalana de Cooperació a Colòmbia es reunirà amb el govern del país per reconèixer les necessitats que tenen i activar, si cal, ajuda humanitària. Són les 8:19, un minut de publicitat i seguim.
15: No ho sé, amb Montse Martí.
16: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
17: Me quiso morir.
16: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
18: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
19: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
20: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
19: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
20: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
21: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
22: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
23: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
22: Calli, dona, no exageri.
19: El 12 de
1: d'agost, vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre.
3: RAC1. Tots som un milió. No ho sé, amb Montse Martí.
2: El govern espanyol endureix el missatge pocs dies abans del 15 d'agost, aquest dissabte, que hi podria haver una nova entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha enviat un avís directe als migrants que esperen a l'altra banda de la frontera. Tan bon punt posin un peu a Ceuta, diu que els faran tornar al Marroc. El ministre assegura que la frontera està controlada i alhora retreu a Itàlia que no hagi mostrat solidaritat amb Espanya en plena crisi. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
4: El govern espanyol vol deixar clar que no repetirà una entrada massiva com la del 31 de juliol. La Guàrdia Civil ja està sobre la pista de la crida que s'ha fet a les xarxes i l'exèrcit ha cridat a files als militars destinats a Ceuta que estaven de vacances. Álvarez presumeix que Espanya i el Marroc col·laboren per accelerar el retorn dels migrants que ja van entrar a Ceuta i envia un missatge a les persones que esperen creuar la frontera aviat. Entrar irregularment, diu, és una aventura abocada al fracàs.
23: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro, que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo.
4: En plena crisi, Álvarez també ha carregat contra Itàlia, ha assenyalat que el govern de Giorgia Meloni s'ha quedat sol perquè diu que la majoria de països de la Unió Europea han estat solidaris amb Espanya.
2: I demà comença al Senat la batalla institucional per la crisi de Ceuta. El PP hi ha citat tot de ministres perquè donin explicacions sobre què va passar, però el govern espanyol manté que no hi aniran. I el primer que hi està cridat, Fernando Grande Marlaska, ja ha deixat clar que té altres plans de Madrid.
4: El ministre de l'Interior ha programat una reunió per fer seguiment del dispositiu especial per l'eclipsi, gairebé a la mateixa hora en què estava prevista la seva compareixença al Senat. Félix Bolaños ha justificat que el govern espanyol informa diàriament sobre la crisi.
24: Estamos compareciendo a diario. Ayer lo hizo el ministro Ángel Víctor Torres en Ceuta, hoy lo ha hecho el ministro Álvarez en Ceuta, hoy lo estoy haciendo yo aquí en Almería y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta. Estamos trabajando muy duro para conseguir la total normalización.
4: El PP, que té la majoria absoluta al Senat, acusa el govern espanyol de voler impedir el control parlamentari. La incògnita és què farà la ministra de Defensa. Els populars han dit que Margarita Robles sí que hi anirà la setmana que ve, però el govern espanyol de moment no ho ha confirmat.
2: Mentrestant, a Catalunya continua el debat sobre què fer amb els menors que són a Ceuta. El govern, per ara, no ha badat boca i s'ha limitat a fer costat a la Moncloa per si cal activar el mecanisme de repartiment arreu de l'Estat. Els socis de Salvador Illa, Esquerra i els Comuns defensen l'acollida, però amb més recursos, mentre que els partits de dreta i extrema dreta no en volen ni sentir a parlar. Laia Colomer.
25: Sí, Esquerra recorda que la capacitat dels serveis públics és limitada i exigeix més diners al govern espanyol, mentre que els comuns demanen evitar posar la vena abans de la ferida. En parlen a RAC1 els portaveus Isaac Albert i Gerardo Pissarello.
26: Catalunya ha d'actuar amb responsabilitat, però l'Estat també ha d'assumir la seva responsabilitat. No es poden exigir més competències socials sense aportar els recursos que les fan possible.
27: Jo sóc conscient que l'acollida s'ha de fer amb recursos i de manera proporcional a la població, les capacitats i la situació de cada comunitat, però és que estem parlant de menors i ni tan sols sabem de quantes persones estem parlant.
25: Els comuns i també la CUP carreguen contra la posició de Junts, que recordem, en els últims dies ha reclamat que Catalunya quedi exclosa d'un possible repartiment. El secretari general del PP català, Juan Fernández, tampoc vol que vinguin menors ni cap aquí ni a la resta de l'Estat.
28: Creiem que Catalunya no pot continuar suportant les conseqüències d'una immigració il·legal descontrolada, perquè la solidaritat mai pot substituir el control de les fronteres ni el compliment de la llei.
25: És el mateix que defensen Vox i Aliança, que no en volen ni una Catalunya.
2: Les 8 i 25, només un de cada 3 joves d'entre 18 i 34 anys viu independitzat dels pares. Ho diu un estudi de Comissions Obreres que alerta que la taxa d'emancipació dels joves ha baixat del 40 al 30% en 10 anys. La xifra queda lluny de la mitjana europea, que és del 50%. Eulàlia Carrascal.
29: El motiu principal és que el preu dels pisos està pels núvols, tant els de compra com els de lloguer. Això fa que molts joves no es puguin permetre pagar un habitatge, ni els de 25 a 29 que s'incorporen al mercat laboral, ni els adults de més de 30. Un dels canvis dels últims mesos és que la taxa d'emancipació ha caigut sobretot entre les noies. Ho explica la membre del Gabinet Econòmic de Comissions Obreres, Natalia Arias.
0: Es relevante también señalar que históricamente siempre ha habido, las mujeres han emancipado más que los hombres, e incluso soportando mayores niveles de precariedad, pero incluso destaca, por ejemplo, la curva de las mujeres de 25 a 29 años que han sufrido una caída en términos d'emancipació especialment pronunciada.
29: Els problemes d'emancipació contrasten amb la millora de la inserció laboral entre els joves. L'atur juvenil ha caigut fins al 16% i la gran majoria tenen feina.
2: Barcelona tindrà més càmeres de videovigilància. Se n'instal·laran 100 de noves en 5 punts estratègics de la ciutat. I això només durant aquest any. De cara al 2027 esperen tenir-ne 500 més. Ona Pardo.
5: Ara mateix als carrers de Barcelona hi ha 186 càmeres i l'Ajuntament ja té permís per posar-ne unes 100 més. La repartiran pel Passeig del Born, els Búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, la Fira de Bellcaire i el Fort Pienc. També al Parc de la Pegaso, on fa unes setmanes van matar a un menor. Segons ha explicat el tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'han fixat en zones turístiques o espais on sovint hi ha conflictes.
6: A Barcelona no arribaven als 120 o 130 les càmeres que tenim instal·lades, per tant fem un salt qualitatiu i quantitatiu en l'instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància. Aquest és un dels temes, dels dèficits que intentem solucionar amb el desplegament d'aquest pla.
5: L'objectiu és acabar el 2027 amb 660 càmeres de videovigilància. Tot i això, el desplegament no serà total. Les càmeres cobriran poc més d'un 5% de l'espai públic. A més, descarten fer servir la intel·ligència artificial o sistemes de reconeixement facial.
2: I augmenta la xifra de presos condemnats per violència masclista que participen en programes de rehabilitació. L'any passat n'hi van participar gairebé 600, prop de la meitat dels que complien condemna per aquests delictes. Joan Puig.
7: L'any passat a les presons catalanes hi havia 1.344 interns condemnats per violència masclista. D'aquests, un 44% va participar en algun programa de rehabilitació, gairebé un 10% més que l'any anterior, el 2024. Aquestes teràpies intenten que els presos millorin l'empatia i prenguin consciència de les conseqüències dels seus actes. Una de les eines que s'hi està incorporant són les ulleres de realitat virtual, que els permeten viure diferents situacions des del punt de vista de la víctima. La idea és provocar una experiència més directa i ajudar-los a entendre les conseqüències de la violència exercida. I pel que fa a la reincidència, se situa ara a vora el 18%, 3 punts per sota de la taxa de reincidència general del 21%.
2: A Àger, a la Noguera, els Mossos han trobat un cos sense vida a la zona on es busca el parapentista desaparegut des d'aquest cap de setmana. La policia encara no n'ha confirmat la identitat, però sospiten que podria ser la mateixa persona. Jordi Casals.
8: L'avís de la desaparició va arribar aquest dissabte a la nit. L'home de 56 anys havia sortit a volar per la zona del Montsec i no havia tornat. Després d'un diumenge de recerca i al vespre, un testimoni va afirmar que l'havia vist desviar-se de la ruta empès pel vent. Amb aquesta informació, avui a primera hora s'ha reprès el dispositiu de rescat. Finalment, cap a les 12 del migdia, un helicòpter dels Mossos ha trobat la vela del parapent. Quan els equips de rescat han arribat, han trobat un cos sense vida i ara la policia s'encarrega d'identificar la víctima.
2: En música, avui és nou vespre de concerts, Sopa de Cabra actua al Festival Terra Mar de Sitges.

concert és a les 10 de la nit. El grup arriba a Sitges amb una versió nova del clàssic El Far del Sud, que ha compost per celebrar els 40 anys de la formació. I Carlos Núñez visita avui el celler Martín Feixó dins la programació de Sons del Món.

0: El concert que es fa entre vinyes comença d'aquí uns minuts. L'artista gallec és una de les figures internacionals més rellevants de la música celta i un dels músics de gaita més prestigiosos del món. Acaben de tocar a 8:45 del vespre, moment per repassar l'actualitat esportiva. Pau Bombardó, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: A l'espera de resoldre el seu futur, Julián Álvarez ha estat aquest matí a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, tot plegat abans de veure's les cares amb el Cholo Simeone. L'argentí s'ha entrenat en solitari i ha arribat amb un rostre seriós, acompanyat de Sergio Díaz, un dels seus agents. A la tarda ha tornat a la ciutat esportiva tal com estava previst. L'absència ahir de Simeone i Gilmarín van pipar el davanter argentí, que tenia la paraula de tots dos per parlar del seu futur. Segons va explicar Mundo Deportivo, Julián hauria explotat i avisat els qui eren amb ell que la seva paciència s'havia acabat. També els hauria deixat clar que no vol que comptin amb ell i que té pensat plantar-se. Aquesta decisió es podria posar en pràctica demà mateix, quan també està previst que torni als entrenaments l'equip al complet. També Simeone, que no tindrà cap altra excusa per no parlar amb ell. Això sí, aquest darrer moviment no ha fet variar les posicions entre el Barça i Julián.
0: Julián, a banda, el Barça demà està previst que s'incorporin la resta de mundialistes, entre ells Ferran Torres.
1: Sí, a falta que es concreti la seva sortida al PSG. El futbolista està citat demà a la ciutat esportiva. Amb ell també s'incorporaran la resta de campions del món, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí i Pedri. Tal com estava previst, avui també han tornat als entrenaments junts Koundé. Per cert, ho explicàvem ahir i avui s'ha confirmat la greu lesió de Roni Bardaggi. El club ha comunicat que el jugador pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar per quiròfan.
0: I sobre la crisi a la FIFA i després de tants posicionaments en contra, avui Infantino ha rebut el suport de Donald Trump.
1: Sí, el president dels Estats Units ha publicat aquest missatge a la seva xarxa social.
2: La FIFA cometria un terrible error si, per qualsevol motiu, considerés ni tan sols per un instant substituir el seu president, Gianni Infantino. Acaba de presidir el Mundial més increïble. Si se'n va, mai tornarà a ser tan fantàstic o rendible.
1: Recordem que tots dos van treballar colze a colze en l'organització d'aquest Mundial del passat estiu. A més, el president dels Estats Units sempre ha mostrat el seu suport incondicional al president de la FIFA.
0: Gràcies, Pau.
1: A tu.
0: I les 8:32, abans d'anar a la vinyeta i tancar aquesta primera part del 9-C, tornem un moment, com hem dit, a Tarragona, al parc de l'amfiteatre, on estàvem pendents que el president de la Generalitat, Salvador Illa, posés en marxa el pulsador del compte enrere per l'eclipsi solar. Esteve Giral, com ho tenim, això?
3: Doncs ja s'acaba de prem aquest pulsador, per tant s'ha iniciat el compte enrere, allò tan clàssic d'en Volat, ha volat el confeti, una explosió d'alegria i de joia, en un acte que ara mateix s'està tancant, que ha tancat, de fet, el Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha destacat aquest regal, diu, és un regal de la natura que entre tots hem de saber apreciar, ha agraït l'esforç d'un any i mig de feina de 13 departaments del govern de la Generalitat de Catalunya per fer-ho possible amb seguretat i ha fet aquesta crida a tothom, sobretot a preservar la salut.
4: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament, no juguem amb això, no juguem amb això, em deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol, no es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol, però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal.
0: Sembla que han perdut aquesta hora l'Esteve Giral, que ens estava explicant des de l'amfiteatre de Tarragona com es pulsava aquest compte enrere per l'eclipsi solar. Ara sí, aquesta hora, a les 8:33, hem de tancar aquesta primera part del 9-C que hem fet l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo diu que no té clar com hem de celebrar demà l'eclipsi solar.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Demà és l'eclipsi. Ho teniu ja tot preparat? Les ulleres homologades, l'aplicació, el lloc exacte des d'on l'heu de mirar? Tinc una mica la mateixa sensació que amb les campanades de cap d'any. Com que tens una finestra d'uns minuts i com et despistis responent un WhatsApp o et caiguin les ulleres, ah, ja t'has perdut l'eclipsi. L'univers no t'esperarà a que acabis una conversa. Recordem això. Penso que els humans necessitem rituals per donar importància a les coses. I en realitat és un moment extraordinari perquè nosaltres volem el sol i la lluna no tenen ni idea que demà hi ha eclipsi. Ells continuen fent la seva ruta orbital de sempre. És ben bé com si dos segurates de metro de la parada de Torrassa es creuessin cada matí i a l'altra banda de l'andana hi hagués un grup de persones observant atentament el moment en el que es creuen. Moment màgic o un dimecres qualsevol a TMB? Bueno, doncs depèn dels ulls de qui ho miri, no? Però d'acord, és important per nosaltres, l'eclipsi. I ara bé, com el celebrem? Vaig una mica perdut amb això. No tenim gaires referències en celebracions d'eclipsis. I si ens basem en celebracions que van fer els nostres avantpassats en eclipsis anteriors, doncs la celebració seria acusar algú de bruixeria, fer una orgia multitudinària o iniciar una guerra que duraria 30 anys. Vale, sí, sí, aquesta última ja la tenim en marxa a l'Iran. Sí, d'acord, que la geopolítica és molt important, que sí. Però hi ha coses que no tenim resoltes. És a dir, sabem com observar demà l'eclipsi. Però què hem de fer quan torni el sol? Què toca? Aplaudir? Abraçar-nos? Fer un brindis? Tirar confeti? Que algú m'aclareixi això perquè estic nerviós. Penso que el més difícil de l'eclipsi no serà mirar-lo, serà saber com marxar d'allà. Tot i que coneixent-nos acabarem fent el ritual català més autèntic de tots, que és fer hora i mitja de retencions per tornar cap a casa. Sigui com sigui, bon eclipsi.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. No ho sé, amb Montse Martí.
1: I avui dedicarem aquest tram final del No ho sé d'estiu a parlar de la cultura de la cancel·lació. En què consisteix exactament? Quin impacte té? Responem aquestes preguntes recuperant una nova secció de l'Hora Tabú amb el periodista Albert Llimós.
0: L'Hora Tabú.
1: Albert Llimós, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Benvingut també als estudis, als nous estudis de la planta 3 de RAC1, que ara de cop ha set... Home, no havies estat encara als nous estudis.
2: Sí,
1: hi havia tant que... futbol els dimarts.
2: Sí, que... el futbol, i avui també hi ha futbol, Escolta'm el Damià. No, sí, crec que vaig venir l'última Hora Tabú.
1: Si just no era abans que baixéssim.
2: L'última setmana, era dues setmanes abans, i sí, estic entrat aquí, un món desconegut, he entrat per un altre ascensor, i llavors m'he trobat aquí, doncs no faré la frase repetida que han fet...
1: Va, la pots fer, la pots fer.
2: I tertulians, no?, aquesta Enterprise, no?, que tens aquí, que només entrar a la dreta.
1: Star Trek, sí.
2: Però molt bé, molt content, i molt content també per tots vosaltres, que al final sou qui ho gaudiu a diari.
1: Sí, és a dir, al final és això, quan vas amb vestit nou... tot és com, et sents també una mica diferent, no? I encara estem així una mica d'estrena tots plegats aquí a RAC1. A veure, Hora Tabú, aquesta secció que recordem, també per l'audiència, en què l'Albert Llimós ens parla d'algun tema del que encara costa parlar públicament. Què ens portes avui? Últim dia de mes de març, per cert.
2: Doncs avui a l'Hora Tabú, un tema que em va venir al cap entrevistant per a l'ara la Mar Bermúdez, la primera denunciant d'abusos sexuals de l'exdirector de Catalunya Ràdio de l'Agència Catalana de Notícies, Saúl Gordillo. Arran de la publicació del seu llibre, El despertar d'un mito periodístic, vaig preguntar-li com se sentia veient que ell, Gordillo, tot i estar condemnat per abusos sexuals, seguia escrivint al Punt Avui i ella deia això, i cito textual: em fa ràbia, és ira, em sembla molt injust que ell tingui una doble pàgina i jo estigui treballant de dependenta d'una botiga de roba. Avui, per tant, aquí el No ho sé, a l'Hora Tabú, la cancel·lació.
1: Clarament és un tema complicat, molt relacionat també amb nosaltres, amb els periodistes, perquè la cancel·lació va lligada al debat públic, no?
2: Totalment. Jo mateix m'hi he trobat i he patit les derivades. No m'he trobat amb la cancel·lació, sinó tots aquests debats paral·lels que hi ha entorn a la cancel·lació. Quan he fet articles, podríem dir, d'abusadors, de persones agressores, ho he fet molts cops sense denúncies judicials o en base a casos que estan prescrits des de fa molts anys, perquè les víctimes o no es veien amb cor de denunciar o van fer tard quan ja eren grans i no hi havia, per tant, cap recorregut judicial. I molta gent m'acusava precisament de cancel·lar gent sense ser un jutge. La frase "no ets un jutge" me l'han dit desenes de vegades i jo deia: correcte, no sóc cap jutge, explico fets, faig periodisme. I el periodisme pot assenyalar gent sense necessitat de tenir una sentència judicial, si no, no sé quina raó de ser tindríem, no? La nostra feina està... Si la nostra feina està malament, al final ens poden denunciar per haver atacat l'honor d'aquesta persona. El mateix passa, en certa mesura, amb el tema d'avui, amb la cancel·lació i els detractors i els defensors d'aquesta causa. Però abans de tot, deixa'm primer emmarcar que és la cancel·lació per aquells, els oients que ens senten, que ens escolten des de casa, que no sabem ben bé de què parlem. Perquè a mi, de fet, m'ha passat una mica, Mireia, i m'he donat, fent aquesta secció, preparant-la, que indirectament jo ja associo la cancel·lació a algú assenyalat per una qüestió només sexual, no?, d'un àmbit sexual, un agressor,
1: és cert, sí, sí,
2: un presumpte agressor, ara en parlàvem, però en realitat la cancel·lació, aquest concepte, és molt més ampli. Per definir què és la cancel·lació, he anat a buscar el professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, Antonio Gómez Villar, que té un llibre que aborda el que avui tractem a l'Hora Tabú. Transformar no és cancel·lar. El títol, podríem dir, ens dona alguna pista del marc teòric i conceptual d'aquest autor.
3: És un concepte molt difús, perquè no és una censura, no és tampoc una condemna en la qual ha d'intervenir una institució jurídica, tampoc és un escratx, com el cas d'Argentina, no és tampoc un assenyalament, com les campanyes del MeToo.
2: L'objectiu, doncs, que tingui conseqüències concretes. I escoltant precisament a Gómez, vaig adonar-me de la dimensió, com deia, de la cancel·lació, que darrerament, pel debat públic, per la dialèctica que hi ha en relació, podríem dir, entre el feminisme i l'estatus quo, entre el feminisme i el patriarcat, la cancel·lació l'acostumàvem a associar, sobretot, a un àmbit de la nostra vida.
3: No és un tipus de censura formal i estructurada. I l'objectiu de l'acció canceladora és que tingui conseqüències concretes. I això vol dir que algú sigui apartat o eliminat de la tasca que està fent. Un llibre sigui retirat o reescrit, que un periodista sigui vetat, que una conferència sigui suspesa.
2: Clar, tot això no, ja jo ho he oblidat. No, però això també es diu cancel·lació. Però clar, ho havíem portat sempre al terreny sexual, pràcticament, o almenys al meu imaginari mental, no? Imaginari col·lectiu del meu dia a dia, ja la cancel·lació s'ha associat tant a aquests assenyalaments, no?, en l'àmbit sexual, que pràcticament havia oblidat que cancel·lació és un terme molt més ampli.
1: Molt més ampli. Que també ara, amb les paraules que ens deia en aquest cas l'expert, no?, ho associes a vegades amb això, amb el voler esborrar, no? Al final és cancel·lar, però esborrar realment una persona. Costa molt entendre també això, la dimensió i les arestes de tot plegat.
2: Sí, el professor Filosofia, de fet, enllaçant amb el que és la definició d'aquest concepte, el que ell té clar és que és contrari a aquesta política de la cancel·lació per si sola. Uh-huh. Considera que s'ha d'anar molt més enllà. El que és legítim, segons el seu criteri, és derrotar, no pas cancel·lar.
3: Una cosa és cancel·lar individus concrets i altra cosa és derrotar estructures de dominació. I jo crec que un dels problemes que conté la cultura de la cancel·lació és que s'individualitzen els problemes polítics, es posa l'accent a la transformació d'actituds i es renuncia a les transformacions estructurals.
1: Molt interessant això de la importància de derrotar, no? Ara hem definit ja amb claredat el concepte. Tots els que ens escolten tenen clar, si no es que ho tenien abans ja, de què estem parlant avui en aquesta secció, de l'Hora Tabú amb l'Albert Llimós.
2: Sí, i com tota la nostra vida té una cara oposada, si hi ha blanc i negre, si hi ha cancel·lació també hi ha, podríem dir-ho, no?, aquest concepte que m'invento ara, l'anticancel·lació. El concepte cancel·lació agafa força cap a l'any 2014-15, abans ja existia. Primer, per referir-se a la pèrdua de suport a personatges públics o empreses que fan alguna cosa o diuen alguna cosa que pot ser ofensiva, reprovable, i posteriorment, com dèiem, deriva, gràcies al MeToo i el feminisme, cap a aquest assenyalament, no?, de presumptes o d'abusadors, vaja, en l'àmbit sexual. És un fenomen que va molt lligat, i és una evidència, a les xarxes socials, que permeten posar el focus en figures de poder intocables. I al cap de poc temps, la dreta i les posicions més conservadores de la nostra societat, sobretot als Estats Units, inicien les crítiques a aquest nou concepte de cancel·lació, acusant aquest moviment d'adoptar una nova cultura de la moral, la cultura canceladora. Uh-huh. Segons Gómez, les elites, que sempre tenien el poder, l'altaveu, van contraprogramar per bloquejar aquestes irrupcions populars i seguir monopolitzant aquests privilegis que sempre han tingut. Una teoria, per exemple, que també sosté amb molta vehemència l'escriptora i historiadora nord-americana Rebecca Solnit, referent també en el món del feminisme, que ho té molt clar. El concepte cultura de la cancel·lació, l'anticancel·lació, no?, que hem explicat abans, és una gran mentida, i cito textual, una gran merda, diu Solnit, segons ella, que la dreta va crear perquè ningú la contradigui.
4: Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo.
1: Recordem-ho, aquest és Luis Rubiales, el llavors president de la Federació Espanyola de Futbol, parlant de l'agressió del Piquito, que diu ell, a Jennifer Hermoso.
2: Sí, i per què hem escoltat aquest fragment? Doncs perquè, segons Gómez, és un cas que transcendeix la cancel·lació perquè va molt més enllà el que demanava ell, no? De derrotar i no només cancel·lar. I s'intenten derrocar d'aquesta manera, podríem dir, el mal estructural. La campanya que va iniciar-se a partir de llavors per part de les futbolistes de la selecció espanyola va ser, i crec que tots a casa us en recordareu, el s'acabó, el s'ha acabat. I l'ús d'aquesta fórmula és molt important perquè va no només contra Rubiales, sinó que intenta elevar la reivindicació contra tot el sistema. No és un s'ha acabat Rubiales, sinó que s'ha acabat l'abús, l'estructura de dominació permanent, en aquest cas, del patriarcat i d'aquesta manera de fer tan retrògrada del món del futbol i de personatges com el del mateix president de la Federació Espanyola o antic president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. Per a Gómez, aquest és un bon exemple de campanyes que funcionen.
3: Rubiales no va ser cancel·lat, sinó que va ser derrotat, perquè si només hagués estat cancel·lat, si tota l'energia hagués estat posada a l'acte específic, no?, que va fer el Rubiales, aleshores semblaria que ens trobem amb el problema d'haver d'eliminar una poma podrida del cistell, però resulta que el que fa mala oloreta, no?, és el cistell mateix.
2: Hem conceptualitzat una mica el que és la cancel·lació i les crítiques també a la cancel·lació, però existeix i funciona? És la gran pregunta.
1: La gran pregunta, clarament,
2: sí. De veritat,
1: sí.
2: Perden visibilitat i quota les persones poderoses cancel·lades? S'ha posat el focus sobre molta gent per les seves conductes abusives i cada nom crec que ens pot obrir un debat nou. Per exemple, anem a aquest debat i aquests noms. Woody Allen, i la pregunta que associem moltes vegades a algú que és assenyalat per part de l'opinió pública. Es pot separar l'artista de l'obra?
1: Gran pregunta, eh?
2: És l'etern debat vinculat a la cancel·lació. Puc seguir mirant les pel·lícules de Woody Allen? Kevin Spacey. Se'l va apartar de projectes, es va retirar d'algunes sèries i pel·lícules i posteriorment va ser absolt en judicis penals. Si un jutge nega que un abús existeixi, la cancel·lació està fora de lloc? O no tot s'ha de regir pel filtre judicial? Quin pes li donem al que denuncien les víctimes? Què passa si algunes no volen mostrar-se públicament per por a que se les persegueixi? Aquí crec que la resposta i la clau, i ho reivindico, és el periodisme. Però moltes vegades la denúncia periodística no té ni els tempos ni els mateixos objectius que la denúncia canceladora, per exemple, a les xarxes. Però hi ha molts més noms que ens han fet reflexionar al llarg dels últims dies, dels últims anys, vaja, en relació a la cancel·lació i les implicacions que comporta. Roman Polanski, Bill Cosby, Plácido Domingo. En el cas del tenor, després de les acusacions d'assetjament d'algunes cantants que es van fer públiques, recordem-ho, l'any 2019 se'l va aplaudir durant uns quants minuts en la seva reaparició a Espanya, a l'Auditori Nacional, dos anys després, l'any 21. La cancel·lació ha de ser duradera? Quan passa l'efervescència de l'assenyalament a les xarxes socials, tot s'oblida? La gent perdona? Jo no estic donant respostes, estic plantejant preguntes crec que els nostres oients i les nostres oients saben segur doncs, que tenen la seva opinió, no? I a partir d'aquests exemples doncs, cadascú doncs, pot entendre el que hi ha darrere d'aquest fenomen.
1: Però és veritat que totes les preguntes que llences és que ara que ho anaves dient són preguntes que et fas permanentment, no? Tu mateix, com vas veient aquests casos, el cas aquest de Plácido Domingo mateix, és que no saps si és el poder en si, que és com una protecció, és que clar, et fas moltes preguntes al respecte. També em ve una idea al cap, que és això de la por, no? La por per no només per unes possibles víctimes, sinó fins i tot això periodísticament, testimonis, persones que coneixen, que depenen econòmicament d'algú assenyalat, és que és clar.
2: I precisament la cancel·lació, sobretot a l'era digital, no?, i a les xarxes socials, el que fa és donar veu a persones que potser tenen por, no? I aquesta campanya de sororitat, de persones que al final assenyalen, és veritat, i pot haver casos, que a vegades no es fa de la manera correcta, però sí que és veritat que almenys el que fan és donar veu contra figures normalment intocables, molt poderoses, perquè potser hi ha unes víctimes que per si soles no, no tenien aquest atreviment, no, de posar en dubte l'estatus quo d'aquesta persona doncs, assenyalada, que en el seu moment els hi va fer mal. Un altre element a tenir en compte és que tots els noms que hem dit, i que la llista seria molt més llarga, són persones, com deia, molt poderoses, malgrat la cancel·lació que poden rebre d'una part de l'opinió pública, tenen espais i altaveus per fer arribar el seu missatge i defensar-se. Això també ens ho han trobat els periodistes. Anem a mirar-ho des d'una altra òptica que em sembla molt interessant i aterrem una mica, en aquest cas, la jurídica. He buscat una veu d'una advocada que ha defensat casos de personatges als qui s'ha intentat cancel·lar. Se'ls ha acusat públicament, sobretot a través de les xarxes, d'assetjar i abusar alumnes, en aquest cas, en edat universitària. Valentina Mazzoni, penalista del despatx Requena i Mazzoni Advocats.
5: Que se hace con la cancelación es como someter a la persona a un juicio paralelo y condenarla ya, o sea, adelantar una sentencia condenatoria sin que se haya realizado ningún tipo de juicio según las garantías oportunas. O sea, es un linchamiento digital que muchas veces además se basa sobre una distorsión de la realidad de los hechos y los efectos, la mayoría de las veces, son desastrosos e irreversibles.
1: Això del linxament digital, és que clar, aquí hi ha també el paper de les xarxes, no? Amb tot plegat, l'altaveu de les xarxes.
2: Que amplifiquen, no? Està clar, vull dir, pot haver un assenyalament, pot haver un intent de cancel·lació, després, clar, ja agafa uns nivells, no? Unes onades, no? En funció de qui s'hi suma, si hi ha una estratègia de veritat, si al final apareixen més víctimes i, per tant, es redimensiona, no?, tot aquest cas. Vull dir que al final es descontrola, no? Tots sabem que el món digital, doncs, té una altra dimensió i a vegades és incontrolable. Això sí, Mazzoni és molt contundent i, a més, diu que, tot i que després hi pugui haver una absolució o un arxivament de les denúncies contra aquesta persona que ha estat assenyalada, ja no hi ha volta enrere.
5: Este linchamiento ya se ha realizado y, por lo tanto, la persona ya difícilmente puede recuperar su vida anterior, a pesar de que puede haber eso, un archivo de la acusación o bien una sentencia absolutoria, porque ya se ha realizado, o sea, ya se ha hecho un juicio sin juicio.
2: Un judici sense judici, diu Mazzoni.
1: No hi ha volta enrere, que això també és...
2: Sí, és aquí, estem oferint eines perquè la gent a casa doncs, tingui l'opinió formada en base al seu propi criteri. Seguim a la universitat perquè crec que és un terreny on el tema de la cancel·lació ha estat motiu de debat i és interessant. Núria Vergés és la directora de la Unitat d'Igualtat de la UB, per tant, una posició, no?, que podríem dir que a vegades topa, no?, amb la feina de Mazzoni. El feminisme i les reivindicacions del moviment han permès avançar moltíssim perquè molts professors, perquè sobretot són professors homes, deixin de sentir-se intocables. Institucionalment es comprèn que hi hagi demandes de cancel·lació immediates per part de l'alumnat, sobretot quan són casos greus, però és veritat, diu Vergés, que no és tan fàcil.
6: Les institucions, com la Universitat de Barcelona, doncs cada vegada són més àgils i estan més compromeses amb la diligència deguda quan es tracta de violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques. Però la cancel·lació immediata doncs és pràcticament impossible. Fins i tot no seria desitjable.
2: Per què? Perquè s'ha de seguir els protocols i garantir els drets de tots, també de la persona denunciada, això és una obvietat. El repte és la prevenció, la reparació, no la punició, diu Vergés. Primer tot, escoltar, reparar les víctimes i supervivents, obrir expedients, si cal portar-ho a fiscalia, però les institucions es troben moltes dificultats per respondre amb la contundència que ho demana part de la comunitat. Ho hem vist a totes les universitats catalanes. Manifestacions contra professors acusats d'assetjament, de tenir una relació, per exemple, sexoafectiva amb alumnes 20 anys més joves que ells.
6: Però no hem de confondre una universitat amb un jutjat i encara menys amb un jutjat penal. A les universitats s'ensenya, s'investiga i es transfereix el coneixement. I això s'ha de fer en entorns segurs, justos i, per tant, lliures de violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques. Les universitats tenen el marge del qual s'han dotat en l'àmbit administratiu i també laboral per garantir-ho.
2: Per tant, el mateix que dèiem abans, si el periodisme tampoc no és un jutjat, un periodista no és un jutge, el mateix passa a les universitats. Ara bé, què pot passar? Si la universitat actua contra un professor sense sentència d'un jutge, en base a una investigació interna, per exemple, després d'obrir un expedient, pot passar que, a banda del problema reputacional, que hi ha debat sobre aquesta figura, hi hagi una segona problemàtica, la laboral. L'acusat, el cancel·lat per part del moviment estudiantil, pot denunciar la universitat per excedir-se i anar massa enllà. pot haver una demanda laboral contra la universitat per part del professor. Això és un risc i això condiciona, és veritat, i col·loca en una situació complicada els centres davant casos com aquests. Per això és important deixar molt clar el marc del que estem parlant, que els protocols siguin molt clars. Per exemple, a la UAB, les relacions entre professors i alumnes són mala praxis.
6: Per exemple, el Codi Ètic també estableix que les relacions sexoafectives entre el personal docent, investigador i l'alumnat es consideren en tots els casos clarament asimètriques, amb un evident component de superioritat del primer col·lectiu envers el segon. Per evitar situacions d'abús i o de conflicte d'interès en el procés d'avaluació i supervisió, aquestes relacions es consideren una mala praxi.
1: Clar, que els protocols siguin molt clars pot ser una solució o pot ser una eina... És que clar...
2: El tema protocols jo que l'he treballat moltíssim en l'àmbit sexual. Són eines que ajuden, però és veritat que no sempre són la solució. No sempre són la solució i s'ha avançat perquè tenim el marc una mica més clar tots, però a la vegada també a vegades el que fan és aportar més burocràcia, més dificultat, més problemes fins i tot a les pròpies víctimes que tenen processos molt més complexos a l'hora doncs, de tirar endavant una denúncia o qualsevol tipus de situació amb la qual es troben. I què passa quan un professor se l'aparta? Això és molt interessant perquè ho he viscut en casos que hem publicat a la premsa o que se'ls ha assenyalat també a les xarxes socials i després han derivat en expedients per sancionadors per part de la universitat. Si hi ha una resolució judicial o ja sigui decisió administrativa que ha constatat aquesta situació d'abús o assetjament, una mala praxis que ha derivat en un expedient i que el docent se l'aparta temporalment de la seva feina, el que es coneix com a suspès de sou i feina, per exemple, perquè perd la plaça, això oblidem-ho, perquè els funcionaris és gairebé impossible per aquest tipus de situacions. Això està començant a passar, com deia, la gestió amb l'alumnat que sap que aquest professor ha estat castigat un temps i torna, no és gens fàcil. Aquella persona ha tingut un càstig, és veritat, pot seguir exercint la seva professió en un entorn on seguirà havent-hi una relació de subordinació alumne-alumna-professor, pot seguir treballant?
6: No són processos fàcils per ningú. Són processos complexes i les universitats estan tot just començant a treballar nous procediments que també contemplin situacions de retorn restauratives perquè també són importants a nivell comunitari i transformatiu.
1: Un debat interessant, sens dubte, el de la cancel·lació. Albert Llimós, gràcies per venir un dia més amb l'Hora Tabú i ho deixem aquí.
2: D'acord? Molt bé, moltes
1: gràcies.
2: Bona
1: nit.
0: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: Sol, Vacances i RAC1.
1: Són les 9 de la nit. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
2: Bona nit.
1: Catalunya posa en marxa el compte enrere de l'eclipsi. Ho ha fet des de Tarragona en un acte amb el president Salvador Illa, part de l'Amfiteatre de Tarragona. Esteve Giral.
3: Compte enrere activat, aquestes 24 hores darreres fins a esperar l'eclipsi aquí a Tarragona, al costat de l'amfiteatre, mirant el mar Mediterrani, el president de la Generalitat, Salvador Illa, feia una crida a la prudència per cuidar sobretot la salut.
4: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però algunes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament, no juguem amb això, no juguem amb això, deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol, no es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol, però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal.
3: Amb el compte enrere...

0: de la Serralada Ibèrica o al voltant del Terol.
1: Gràcies, Nil. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Més enllà de l'eclipsi, el govern s'ha reunit amb els casals catalans a Colòmbia i no es té constància a aquesta hora de cap català ferit ni mort al terratrèmol.
2: Sí, la Generalitat segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions de les xarxes per les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. A Colòmbia es continuen buscant supervivents sota la runa. La xifra de morts supera els 230, segons l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals, tot i que el president de Colòmbia ha rebaixat fa una estona la xifra en 181.
1: El conjunt de l'Estat continuen cremant alguns incendis sense control. Avui ha sigut una jornada crítica a Huelva i Osca. El que més preocupa és el d'Andalusia, que ha cremat més de 25.000 hectàrees.
2: L'incendi també ha obligat a confinar més de 800 persones. Fa gairebé una setmana que crema i afecta nuclis de població de les províncies de Huelva i Sevilla. Els equips d'extinció treballen per intentar perimetrar un foc que continua creixent. Ho fan amb gairebé 700 efectius.
1: I els esports, Miquel Agut, bona nit.
3: Bona nit, Montse Martí.
1: Què tindreu, el tu diràs?
3: De què podem parlar, el tu diràs?
1: Ferran, potser?
3: Hi ha una paraula que s'està fent servir molt aquests últims dies.
1: Julián, potser?
3: No, no, un nom propi, una paraula. Eclipsi. Avui, no, perquè demà hi ha partits de futbol a Catalunya a l'hora de l'eclipsi i tinc el Miquel Pasqual tota la tarda amb un mapa buscant partits de demà a l'hora de l'eclipsi i parlarem una miqueta d'aquests partits també i de si els afectarà una mica les circumstàncies meteorològiques o no. I d'altra banda, evidentment, Ferran, Julián, Rodri, que la gent estigui tranquil·la, perquè Ferran acabarà jugant al PSG i Rodri acabarà jugant al Barça. El que passa que hi ha una operació, la de Ferran, que està encallant la de Rodri, però quan es desencalli la de Ferran, Rodri arribarà a Barcelona. A dos quarts d'onze t'ho explico, Montse.
1: Molt bé, gràcies, bona nit.
3: A disposar.
1: Nosaltres, els del Nou Seu, deixem aquí. Demà hi haurà l'especial de RAC1 per seguir l'eclipsi minut a minut. Bona nit i bon eclipsi.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. La repesca amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem mudances, cançons curtes i la resistència de la cuina catalana davant del branch. Arrenquem amb una pregunta. Heu canviat de pis fa poc? Recordeu la vostra última mudança com un autèntic infern? I què diríeu, que hi guanyen les coses bones o les coses dolentes? Si aviat heu de fer el pas o si ja l'heu fet, no us perdeu la conversa que van tenir al Versió RAC1 amb la psicòloga Sílvia Catalán i l'experta en mudances Miquel Marí. Segur que us sentireu identificats.
2: Va, anem a parlar de la mudança, però de mudances, del que és el fet de la mudança, que, com dèiem, és un dels motius de... Hi ha un segon motiu, però ja fa dies que l'he donat toms, perquè això no sé, no recordo exactament qui m'ho va dir. Hi havia dos motius. La mudança, i ara el segon, que no recordo ben bé quin era. Però bé, el 75% de la població espanyola fa, de mitjana, 4 mudances al llarg de la seva vida.
3: Jesus.
2: Hi ha gent que els supera, segons una, ara ho comprovarem, segons un estudi del portal immobiliari pisos.com. Els darrers anys les mudances han augmentat, entre altres coses, evidentment per l'encariment dels lloguers, la gentrificació i la mobilitat laboral. Com bé sabeu, RAC1 també, bueno, ja us ho hem explicat per activa i per passiva, ens estem fent molt pesats. Hem passat de la planta 15 a la 3 no tothom ho ha viscut de la mateixa manera. D'aquí Montse Llussà, que hem plantejat a les xarxes una pregunta als oients.
4: Sí, per exemple, a veure, jo voldria saber, que m'ha sorprès molt la resposta, no sé si a vosaltres també, eh? Ara que RAC1 ens hem traslladat, volem conèixer la vostra experiència, quin balanç feu de les mudances que heu viscut, guanyen les coses positives o guanyen les coses negatives? Què diríeu vosaltres, així en general, que creieu que pot haver sigut...
3: Lo negatiu.
2: Doncs mira, jo et diré lo positiu.
4: No, sí?
2: Perquè tu quan fas una mudança, en principi vas a... Si la cosa no t'ha anat molt malament, en principi vas a millor.
4: Però vull dir, el procés de la mudança acostuma a ser farragós.
2: Sí, és bastant odiós.
4: És bastant odiós.

0: el que genera la tensió, sí, la mudança.
1: La gent es baralla, i és allò ara que dèiem, si no et separes amb una mudança, diuen que ja no et separes mai,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí que és veritat.
1: Aleshores, guanyen coses positives, 62,8%.
2: Molt bé, bravo!
1: Les negatives, un 37,2, fins que no
3: això,
1: som
3: sorprès. No hi ha qui s'ho cregui, això.
0: No, perdoni, que és així. És així. Bé,
1: però em diu gent, això, que ja fa temps que s'ha mudat, eh? Perquè si li preguntes al moment...
0: No, en el moment fa mandra, però quan, quan arribes al nou lloc...
3: Quants plats i gots arriben trencats a la casa nova?
0: Bueno, és de...
4: I te das cuenta de la mierda que tienes en casa.
0: Això, això sí que és veritat.
1: Això sí.
0: Perquè només, amb, obrint, només obrint un calaix, només amb un calaix te n'adones de la de merda que es pot guardar. Amb un calaix, amb un calaix. Bé, m'acompanyen a l'estudi per parlar de mudances. Marc Serra, Marc, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Parlarem amb ell, parlem a través del Serra, amb un mudant, amb un professional de la mudança.
2: L'he enganxat, que estava fent una mudança amb un cinquè sense ascensor.
3: Bueno,
2: al principi estava de molt mal humor, però després ja l'hem reconduït.
0: I la Mònica Folquet, que ha batut rècord de mudances. Quantes mudances portes?
5: N'he fet 9. Sense
0: 9, atenció.
5: Va, va, va. 9 del lloc on vius, sí, però no conto les que vam fer quan teníem llogat un apartament fora de...
0: Per tant, aniríem a 14-15?
5: Sí. Sí,
2: però
5: sí,
2: hi ha notícia d'última hora, sí, perquè en aquesta taula s'està a punt de superar aquesta xifra. Edu Mutante, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Quantes mudances?
6: 12.
0: Hòstia. Oh, oh,
1: impressionant. De debò?
0: 12 mudances.
2: Però com ho aguanteu, això?
6: Tenia un Ford Orion que cabia tot i llavors anava amb el Ford Orion.
0: Ah, i a sobre la mudança te la feies tu?
6: Jo mateix, i no. Matalàs inclòs.
0: Oh, sobre el cotxe, eh?
7: La vaca.
6: A veure, era de làtex, es podia doblegar.
0: A veure, que li preguntarem a una professional en la matèria, perquè volem saber el positiu i el negatiu d'una mudança. Ella és la psicòloga Sílvia Catalán. Sílvia, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Gràcies.
2: Quantes mudances has fet, Sílvia?
8: Mira, ara us estava escoltant i anava comptant i jo n'he fet 3, 4.
0: Però aleshores estàs en la mitjana de l'enquesta. Sí. La mitjana de l'enquesta.
8: Sí, sí.
0: A veure, no n'he fet masses. Podríem dir que una mudança és una mena de viatge emocional?
8: Totalment. Tothom que estigui... Mira, m'ha fet molta gràcia perquè, dèieu, no? Si li preguntem a algú que estigui en plena mudança, segurament estarà bastant alterat, no? I segurament sí, sí, estarà fins al capdamunt de moure's amunt i avall. De fet, vosaltres ho deveu haver viscut aquests dies, movent caixes amunt i avall. Al final, clar que és un viatge emocional, perquè només el fet d'això, no? Obrir un calaix i mirar tot el que hi guardes allà dins, per molt endreçat, endreçada que siguis, a dintre dels calaixos és com una mena d'univers paral·lel que ens porta a records, no? I a recordar coses, doncs, que potser teníem molt amagades en un calaixet de la nostra memòria. I això pot ser un xoc emocional intens.
0: Però escolta, això és... Perquè, clar, la nostra trucada és perquè hem viscut que hi ha hagut gent a la redacció, que hi ha gent que ha baixat aquí a la 3 amb una il·lusió tremenda. La prova és que no es paren d'escorxar ampolles de cava de l'aset, del lleó. Però, en canvi, n'hi ha d'altres que estan arrossegant els peus i estan últimament tristolls. I això també ho pots traslladar a gent que es canvia de casa, que estava molt a gust en una casa i perquè els han incrementat el lloguer o pel que sigui,
3: han de marxar
0: i han de canviar. Com es gestiona un... O sigui, el que seria l'emoció d'una mudança, sigui tant en positiu com, per exemple, en negatiu.
8: Clar, en positiu, de fet, la gestió és senzilla.
0: Fàcil,
8: perquè,
0: no?
8: Al final, aquesta
0: perquè
8: il·lusió... No? Exacte. En principi, clar, la cosa és aquesta percepció de si vaig a millor o vaig a pitjor. Llavors, però no és només això. Mira, no ens quedem només amb això, perquè a vegades hi ha persones que els canvis els encanten. Són persones que gaudeixen amb les novetats, gaudeixen amb la sensació, no, de descobrir coses noves, i hi ha d'altres persones que per personalitat pura, no, és com prefereixo quedar-me com estic, no? És com prefereixo una rutina, un lloc conegut. Els canvis, a vegades hi ha persones que no, els estaloten una mica, fins i tot a nivell doncs vital, vull dir, de fins i tot costar dormir, per exemple, o tenir alteracions de la gana, per exemple, no? Llavors, no és només anar millor o pitjor, sinó és aquesta sensació de descoberta. És possible que algunes d'aquestes persones que estiguin en moda ara mateix no volia canviar, no? I tenir unes vistes meravelloses des de la planta 14, fabuloses, d'aquí un parell de setmanes ja estiguin més que habituades a estar en aquest lloc nou i s'hagin fet el seu espai. Clar, també quan marxem d'un lloc i quan fem una mudança deixem un confort i una comoditat, en principi, no, que ens hem fet nostre. Quan arribem a un lloc nou, valgui la redundància, tot és nou i les parets són blanques i no hi ha records. Diguéssim una mica com que l'espai no està impregnat de nosaltres, però això passa en tot, eh? Vull dir, no només en mudança, sinó, no sé si us ha passat a algú, de canviar-se el cotxe i tenir aquesta sensació de, oi, és que el cotxe nou és molt xulo, però no acaba de ser com meu.
0: Mira,
8: no? Fins que no passen uns dies...
0: Sí, sí, és que has posat aquest exemple del cotxe i a mi, amb més d'un cop que he canviat de cotxe, el cotxe que m'he comprat, quan portava un mes, ja me'l volia vendre i tirar enrere. Era millor el que tenia.
2: Però pel record de l'antic.
0: Pel que sigui, perquè ja no sé...
3: No
0: hi trobo, no, saps, la conducció... A tot això, perdona, m'ha apuntat un oient que li agraeixo que el motiu de separació és les mudances i l'altre motiu són les vacances.
2: Ah, sí.
0: En tot cas, un altre dia en parlarem.
2: Perquè això que deies dels cotxes a mi em passa perquè penso, com igual que un pis, les coses que m'han passat amb aquest cotxe, en aquest pis i tal... I abans donaves una dada que deies, bueno, aquesta gent que li costa una miqueta... En 2 setmanes, més o menys, això ha solucionat. Seria com un dol?
8: Sí, sí, sí. Al final, el dol no deixa de ser una situació de pèrdua que el nostre cervell necessita processar. Llavors, en aquest cas, no, hi ha una pèrdua de comoditat, hi ha una pèrdua de records, hi ha una pèrdua, a vegades també, no, doncs això, d'unes vistes o d'un balcó que m'encantava o d'una habitació on m'hi sentia molt còmode. Però sí, al final no deixa de ser un dol. El que passa que en aquest cas sol ser un dol relativament ràpid, a no ser que realment, no, i si parlem de mudances de persones, doncs m'imagino persones que hagin sigut forçades a mudar-se, no sé, desnonaments, o persones que hagin doncs hagut de marxar doncs per un increment abusiu, no, dels lloguers, i llavors se n'hagin d'anar a un lloc que realment objectivament, podríem dir d'alguna manera, és pitjor que l'anterior. Llavors aquí sí que aquest dol es pot allargar molt més. Però si anem a un lloc que objectivament, i entre totes les cometes del món, és millor o igual que el que teníem més o menys, o pot haver-hi tantes coses positives com negatives, aquest dol passarà relativament ràpid. Perquè al final l'ésser humà som un ésser de costums. Vull dir que estem programats per trobar certa comoditat i certa rutina en les coses que ens envolten.
0: A veure, que li preguntaria a la Mònica, tu que t'has canviat 9 cops, això, has viscut 9 dols i tot això, o no? O depèn del lloc on has anat?
5: No, perquè en principi he anat a un lloc que m'agradava més, que era millor. Val. Per tant, he viscut l'estrès del que suposa fer el trasllat, perquè és un estrès horrorós.
0: Motiu de separació, sí, sí.
5: I per tant, això és tremendo, però a l'últim ja vaig decidir que jo no encaixava més, ja contractava una empresa que s'ocupés d'encaixar...
0: No com la d'un mutàntic, que posa tot al Fort Orion.
5: No podia més.
1: Fins i tot encaixar, una empresa que et posa les coses en caixa.
5: A més a més, com el senyor Marcelí deia, les copes que es trenquen... No, res trencat, i no només t'ho encaixen, sinó i t'ho porten al lloc nou on vas a parar, que buiden les caixes i col·loquen.
1: Sí, home.
2: Això és màgic, eh? Quan m'ho van explicar...
0: I perdoneu, en una mudança que vaig viure amb els meus pares, que abans d'arruïnar-se... Abans d'arruïnar-se, va venir una empresa que fins i tot la roba la penjaven amb unes caixes i la traslladaven...
3: Amb unes burres.
0: Sí, però unes burres amb unes caixes.
3: Ja.
0: I aleshores la traslladaven d'un armari a l'altre.
3: Què dius?
0: Tu no feies res.
2: Perdona, tu te'n vas a dinar? I quan tornes a dinar...
3: Vas a la casa nova,
2: no, i el tens tot fet.
5: Quan tornes a dinar, no, perquè necessiten els
2: hotels. És una manera de dir-ho.
0: Que t'ho penjaven a l'armari.
3: Vas dinar i sopar, doncs.
0: Una pregunta que vull fer a la Sílvia Catalán, ara que hem fet la mudança. Per què acumulem tanta merda?
1: Ja, això és tremendo.
8: És una gran pregunta, aquesta.
0: Perquè mira que jo...
8: Segurament a casa meva també te la faria, d'aquesta pregunta.
0: No, és que... Mira, és que, a més, ho poso d'exemple. Aquests dies que... Bueno, allò que... Un dia que dius... Obro un... Ho tinc comprovat, eh? Un calaix, només un calaix, són 2 hores.
1: És horrorós.
0: Sí, perquè cada cosa que trobes, dius, això... A més, després el teu debat intern és... Ho llenço, no ho llenço, per què ho vaig guardar, de què serveix, aquestes claus, de què eren, no eren, tal...
2: Si ho llenço, me n'arrepentiré.
0: Sí, sí. Jo a casa, per exemple, tenim un manyac de cables...
2: cable.
5: Sí, però no us fa servir per res.
0: Que l'altre dia li deia a la meva dona, aquest per què és?
2: No, oh, no ho sé, no ho sé. Llencen un,
0: aquest,
2: llencen no, no,
1: i l'endemà el necessites.
2: I l'endemà el necessites, no, no, tal qual.
0: Jo anava a llençar-los tots. Sí.
2: No,
0: perquè
2: no,
0: tinc,
2: no,
0: no,
2: no, no,
0: tinc un cable,
2: no, no, demà el necessitaràs.
0: I la Marta dona em va dir, ni se't passi pel cap llençar-ne cap.
2: Clar, no, no,
0: vinga,
2: no,
0: tornem.
2: Perquè hi ha una càmera que només va amb un cable.
1: Sí, no, ara. Antiga i no sé què. Sí,
0: ara.
1: Si no vindrà l'Oriol i s'escolta tots.
5: No, no, no, no, no, no. No. Allò que fa dos, almenys dos anys que no has fet servir, fora, a la bassa.
0: Està ben vist, això.
3: No, no, perquè tot sempre pot fer servei a la vida.
0: No, però amb això estic d'acord.
5: Però si un dia necessites un cable, un dia, i tens una caixa plena de milers de cables que no has fet servir en 10 anys, el dia que el necessitis te'n vas a comprar un.
0: És que a més són cables que jo ja no sé ni per què serveixen. Vull dir que és allò que... Però no, no, guarda'ls pel si de cas.
2: Escolta'm, i què passa quan vas, per exemple, fas un trasllat, una mudança, a un lloc on, per exemple, a casa dels pares, molta gent li passa això.
0: Ui, quan tornes als pares.
2: Quan tornes a casa dels pares, la barreja sentimental és potent, no?
8: Això és molt intens. Realment, les persones que han de tornar a casa dels pares, que normalment és una tornada no triada moltes vegades, no? I això és una situació molt complicada, tant per qui torna com pels pares que els remen. Lo natural és que quan ens fem grans, no?, ens desenganxem dels pares i vivim la nostra vida en un rol de fills independitzats, no?, i de fills adults. I de sobte tornar a casa pot ser retornar una miqueta aquest rol, no?, de fills dependents. Per tant, però clar, amb una edat on ja no és natural això. Per tant, col·locar això a vegades pot ser molt complicat. Realment, no?, aquestes tornades de casa solen ser un motiu de... Si s'ho pot permetre a la família, un motiu de consulta de teràpia familiar bastant habitual. Uh-huh. Perquè s'ha de recol·locar molta cosa, certament.
0: Sí, perquè ja ni tu t'adaptes amb els pares i els pares, una altra vegada, tenir-te per allà, la veritat és que... Sí, és que
8: bueno, al final és conviure amb persones adultes, no?, que fan la seva vida. Sí, i que... I això, qui ha viscut sol, no?, o sola, ho sap, que t'acabes fent a unes rutines i a una forma de fer... que després compartir espais amb persones adultes es fa molt complicat moltes vegades, perquè és com, ostres, jo faria això d'aquesta manera i he de compartir aquest espai i ara no ho puc fer. O ara he de sortir, jo què sé, a sopar amb uns col·legues i he d'avisar la meva mare, que, no? I tinc 45 anys, igual estic avisant la meva mare, mama, no tornaré a sopar. No? I ens col·loquen en una posició com molt, molt vulnerable en moltes coses, no?, a nivell emocional.
0: Sílvia Catalans, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
8: A vosaltres, igualment.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Adéu-siau,
0: Sílvia.
2: Adéu. I ara anem amb el mudancer.
0: Ui.
2: Miquel Marí, que és una persona molt coneguda, a més, per treballadors de RAC1, perquè ha tocat molta casa de treballadors. Aquell treballa al Boca Orella, que és la millor manera de que recomanin. Empresa de mudances No Limits, per tant, li podeu encarregar tot el que vulgueu. Avui l'he enganxat, com deia, a fer un trasllat a un cinquè sense ascensor. Ui. I li ha vingut al cap una vegada que va estar a punt de morir directament en una mudança amb un accident que hagués pogut ser gravíssim.
7: Carai. La més accidentada va ser fa un parell de dies, que vam fer una mudança a Cerdanyola, i hi havia una escala que no hi havia llum. Vam baixar de l'àtic una barbacoa que dins hi havia aigua, i al baixar no vam veure que va caure aigua. Com que el terra és de gres, a la segona baixada que vaig baixar les ampolles de butano, vaig relliscar i vaig caure de dalt a baix juntament amb l'ampolla. Sí. I bé, no em vaig trencar el cap de miracle, però bueno, perquè no hi havia llum en l'edifici. Hi hagués hagut llum, hagués vist el basalt d'aigua i no hagués trepitjat i no hagués caigut.
2: Per tant, podia ser mort perfectament, pel que ens ha explicat. Sí, tremendo. Sí. Un altre component que hauríem de parlar de les mudances és el concepte dels amics. Quan vas a una mudança, tu busques. Escolta, ja us trucaré, per favor, veniu-me a ajudar. Sí. Doncs això és el que passa amb alguns amics.
7: Bé, doncs jo t'explico. Ara mateix m'acabes d'agafar-me. Abans de que em truquessis amb una noia holandesa pujant un 4 pisos sense ascensor. Vull dir, em passen això de vegades. O, mira, la més extrema que em va passar va ser un cop que vaig fer una noia que era gallega, que vivia en la part de la Ciutadella i tenia un pis d'uns 100 i pico de metres. Bé, les companyes de pis li van deixar el pis amb ella per fer-se càrrec de la mudança, i resulta que aquesta noia doncs tenia diversos amics, no? I cap dels amics va venir a la mudança dient-me que no, no, que vindran tots els meus amics i farem la mudança ràpidament. Oh, no. I comptava una mudança que serien 5-6 hores amb dues persones perquè vindrien tots els seus amics. O sigui, estava previst que vinguessin més o menys 6-7 persones, amics seus, per donar un cop de mà. Bé, em vaig trobar el dia de la mudança sense ningú.
2: Zero.
7: Amb un cinquè, zero persones. Amb un cinquè sense ascensor a origen i un sisè sense ascensor a destí.
2: És que et dic una cosa...
7: Vam acabar les tantes de la nit.
2: Et dic una cosa, o sigui, ajudar algú a fer una mudança te l'has d'estimar molt, aquella persona, eh? Perquè és de les coses...
7: No, però clar, en aquest cas eren amics molt íntims d'aquesta noia.
2: Doncs potser ja no ho són, no?
7: Exactament, es va quedar de pedra.
2: És una prova d'amistat, quan demanes als amics que vinguin a...
0: Tu, Folquet, ho fas tu o tu... o què? A veure.
5: L'última vegada va
0: perquè,
5: ser...
0: Perquè, clar, 9 cops ja, al final és per engegar-te una mica de punyetes. No com a mi, què? Sí. De mi, a tornar
2: la Folquet té una mudança. Ui, no podem, no podem, no ens va fer
5: una comunió. Sempre m'han ajudat amics.
0: Ah, bueno.
5: Perquè realment pobres tinc amics que són sants barons i santes. Però l'última, ja et dic, ja vam contractar una empresa.
1: Però va una mica amb l'edat, no? És a dir, quan en tens 22, t'ajuden els amics. Quan en tens 40, sí. 50, ja...
0: Jo me'n recordo que havia ajudat a, ja no a la mudança, sinó a pintar el pis.
1: També, també.
0: Havia arribat a pintar un quart de paret.
2: Jo vaig baixar de vera.
0: Em va agafar una mica, em vaig cansar una mica i vaig dir, bueno, això ja que tu pinti un altre, ja...
2: Jo vaig baixar, a vera per unes escales. Ui, i va ser l'última mudança que vaig ajudar a fer. Un clàssic. Tu tens un moble d'IKEA a casa. Mm-hmm. Per la raó que sigui, fas una mudança i quan el tornes a muntar, aquell moble és igual.
0: Clàssic.
2: No és igual.
0: És que ja ho fan expressament.
2: No, perquè cometem un error, que és el que m'ha explicat el Miquel.
7: Jo t'explico què és el que passa en els mobles d'IKEA, per això surten les instruccions. Quan tu compres un moble d'IKEA, no, ningú mira les instruccions i no miren la lletra petita. Si tu mires, et diuen que cada 3 mesos els cargols s'han d'apretar. Per què? Perquè són mobles que les peces de metall, els cargols i tot això, no les peces de fusta, el manatge aquest, solen ser material made in China. Aleshores, quan tu apretes els cargols, moltes vegades no tens l'eina adequada i queda una mica rodonet i no s'acaba d'apretar del tot. Clar, amb el pas del temps, per exemple, si és una cadira, a l'hora de seure't o a l'hora d'arrossegar-la per desplaçar-la a dreta o a esquerra, el que passa és que es van afluixant de mica en mica. I quan ja porto aquell moble, ja sigui cadira, ja sigui taula, ja sigui el que tu vulguis, un temps, el que passa és que fa joc. I aquest joc és degut a que els cargols s'han d'apretar de tant en tant.
2: Això no ho fa ningú.
0: No ho he acabat d'entendre.
2: Sí, que el problema és que cada 3 mesos els cargols dels mobles d'IKEA, segons ell, perquè el moble aguanti bé i puguis fer una mudança i tornar-los a muntar bé, els has d'anar ajustant cada 3 mesos. Això és el que ens ha dit ell, que té experiència amb aquestes coses.
3: Al final deu petar tot.
1: Bueno, no, perquè es van descargolant i ballen.
2: Exacte,
1: clar,
2: aquest és el problema.
0: Ah, perquè balla i aleshores després no t'encaixa.
2: Exacte. Ah. Llavors, durant cada 3 mesos els has d'anar fent. Mm. I llavors, si això ho vas fent, la mudança és més fàcil. I m'ha explicat un altre error, que l'he trobat molt curiós, amb el tema de les mudances, que són les caixes. És un altre gran món, aquest.
0: Oi, les cases de les mudances te les porten, o si no, tu vas al que és el supermercat
2: de
3: caixes.
2: Error. Caixa bona.
7: T'explico. Tothom compra les caixes per internet i el que fan és que pensen, bueno, com que són caixes que només utilitzaré un sol cop, compro les més econòmiques, això surten més econòmiques.
2: Clar.
7: Hi ha algunes que surt una mena com un dibuix d'un camió o d'una casa. Aquesta és la pitjor caixa que existeix sobre la faç de la Terra, perquè és una caixa de cartró, de canut, simple, i és molt tova, no aguanta pes. La tercera caixa que tu opiles, la de baix s'esclafa, amb la qual cosa, si la caixa que està a sota porta vidre o alguna cosa, es trenca. I ni que parlar-te de la gent que, en comptes de comprar 20 caixes mitjanes, compren 10 de grans. Saps què passa? Que quan tu agafes la caixa, com que porta molt de pes, amb el teu cos li has de donar més pressió a la caixa per poder-la aixecar. Uh-huh. Què és el que fas? Que estàs apretant els laterals de la caixa sense tenir en compte el contingut que hi ha dins, perquè no ho veus. Uh-huh. I quan arriba a destí, arriba trencat. I aleshores, la fama que molts transportistes tenim és que som dolents en la feina que fem. No. Si compren caixes bones, perquè la majoria, el 80-90% dels clients mai encaixen bé les coses dins de la caixa. Si tu compres caixes bones de doble canuto, què passa? Que per malament que estigui empaquetat a la part a l'interior de la caixa, tu opiles 4 o 5 caixes i s'aguanta el pes i no passa res.
2: Què costa comprar caixes bones, que és el que s'ha de fer, no la primera que passa. Ara, això té molt
3: pensat tots. L'ho barato és car, perdona. L'ho barato és car.
2: No, però a veure, els usuaris també tenim raó. Penses, ho faré servir una vegada a la vida, però compro el més barato, llavors és el que passa. I un document, finalment, senyor Marcelí, del Miquel Marí, especialista en mudances de nou límits. Qui mana a les mudances?
9: Les dones.
7: Sempre la que porta els pantalons és la dona. Ah. Això que diuen que la dona és el sexe dèbil és, una, és mentida.
2: Ara, sí, és ella la que organitza, eh?
9: Ella.
7: És ella la que mana. I és més, de vegades, quan ja ens trobem que ens dona l'ordre la dona, ni pregunto a l'home. Per què? Perquè et dirà, no, el que diga mi mujer. Això és el que em diuen en el 90% dels casos. I si pregunto a l'home, em diu, deixa aquest moble aquí, i el deixo aquí, i la dona li fa una mirada, saps què? Marxa de l'habitació i no, donde, lo que quiera mi mujer. Això funciona així. Ja sigui la dona catalana, espanyola, francesa, alemanya, anglesa, tot mundial. El que tu vulguis. Arreu del món, veus? Qui porta els pantalons avui en dia són les dones.
3: No vull.
1: Quantes vegades vostè arriba a casa i li diu a la seva dona...
3: Sou unes mandones.
1: Escolta, on tens allò?
3: Sou
1: on vas desar, no sé què? Si no sabeu on són les coses...
3: Bueno, perquè és perquè m'agudeixen elles.
0: Amb això estic totalment d'acord amb la Montse Llussà. I jo no trobo mai res.
1: Veus?
0: I la frase que més sona a casa és no trobaries aigua mar. Perquè no trobo mai res.
1: Sí, a vegades dic, per sembla tant... que no visquis aquí.
0: No, perdona un segon. Bueno, perquè no trobem, som uns inútils.
3: Però perdona un segon, qui desa les coses?
0: Elles. No, qui desa, no.
3: Elles desen les coses i tu ho has posat a la vegada.
0: Quants cops?
3: No, que això no va aquí. I quan ella t'ho diu, no, això ha d'estar allà.
0: Quants cops?
3: Això va bé perquè si hi ha alguna
1: cosa...
3: M'endones.
0: Jo, la veritat, la seva dona jo no sé com l'aguanta. Jo l'hauria vostè facturat, però ràpid, eh?
1: Bueno,
0: però...
1: perquè no es parlen, perquè no es veuen.
0: Ja, la veritat, no sé ni com estan junts. La veritat, és que no ho
2: arribem. Jo sempre penso que un dia el Toni Muñoz vindrà aquí a explicar-nos un cas i serà el del senyor Marcelí. Sempre he sospitat que un dia passarà aquestes coses.
1: Però qui pagarà aquí?
2: Bueno, aquest és l'enigma.
1: Hi ha una cosa que ha dit un noi que m'agrada molt?
3: El senyor Requesens, la seva dona el va enverinar.
0: Sí, el que passa és que es va equivocar de cop i això va veure ella.
1: Llàstima. No, que hi ha una persona que ha dit, així molt ràpid, que m'ha agradat molt, diu cada vegada que surto de casa m'emporto una cosa i la llenço. Molt ben fet.
2: Molt bé.
1: M'ha agradat bastant.
0: Això està bé. Això està bé perquè vas buidant, perquè si no, el dia que has de buidar és que no t'ho acabes.
3: Potser un dia es tornarà al pis buit.
0: Doncs la Mònica Folquet, que marxis cap a casa ja o no?
5: No.
0: Encara no avui.
5: No, avui no. Avui aquí...
0: Quines hores? Ara, ho dic perquè com que el tema dels Rodalies ja ha passat del focus, ara ningú en parla, que els periodistes som així, ara no, ara ningú en parla.
3: Ah, no passa res, ja sé.
0: A quina mitjana estem ara d'aquí al Maresme?
5: Clar, és que jo avui he sortit abans. Ja, encara abans de l'abans de cada dia.
1: Per tant, que va sortir ahir, ja, directament.
5: No, perquè comptava arribar abans, precisament per buidar la caixa de punta d'aquí.
0: El que hem fet tots, que hem vingut abans d'hora.
5: I aleshores, avui he trigat només dues hores.
0: Dues hores en Rodalies.
5: És el que calculo sempre, dues hores, de sortir de casa fins que arribo aquí.
3: Però què trigaves normalment?
2: Exacte.
5: No, realment, el trajecte des d'Arenys a Mar, que és des d'on vinc, fins a Sant són 50 minuts. Això és així.
0: Era.
5: Però
2: estem al que s'anomena la nova normalitat.
5: La velocitat és més lenta, després que s'han de complir els horaris, si passa l'hora prevista, si no passa l'hora prevista, i per tant, si pretens arribar a l'hora a la feina, ja et cures en salut i surts mitja hora abans de casa.
1: Clar, i de Sants aquí vens a peu?
5: Amb bus. Depèn de si tinc...
1: Depèn del temps que tinguis.
5: Exacte, sí.
3: I ja t'ho dèiem l'altre dia, que Arenys, i tot això en Maresme és llarguíssim, no s'acaba mai, eh? No, no.
5: I? Però és que aquella línia
3: si
5: és la més antiga.
3: Si tu te'n vas cap al Maresme...
0: I què vol... Què és com
3: no
0: el...
3: No s'acaba mai.
0: Què és com el 6 de la Lluçà? Què aporta això ara, aquest comentari?
1: Escolta, aquest 6, jo t'ho he dit, perquè dic, mira quina gràcia, tenim el mateix número, però jo no soc numeròloga.
0: És que tu i jo tenim moltes coses en comú.
1: Doncs ja està.
0: Ara, això del 6, doncs...
1: Vale, ja en parlarem. El dia que em vinguis al darrere dient-me, mira allò que em vas dir del 6.
3: Fixa't al 6. El 6 és com un ganxo, eh? S'enganxen un amb l'altre.
0: Bueno, és que estem enganxats.
1: Pot ser un nou.
5: Clar, el dia que toqui la loteria acabat amb 6 ara, i el Toni no hagi comprat aquell número...
1: Ara t'escolto. Sí, senyora.
0: Aquest estudi on estem, a l'estudi 1 de RAC1, el nou estudi 1 de RAC1, hi ha una cosa que m'agrada molt, que tens la síndrome de porter. Perquè veus, vas veient com tothom va marxant,
2: sí,
0: i la gent et va saludant. I mira, fas de nati dos.
5: És que aquest,
0: fas
5: aquest de tindre s'hi hauria de posar una cortineta, eh?
0: Sí,
5: perquè
0: okay,
5: semblem micos els que estem allà a la peixera.
0: Bueno, però això queda bé, home. La gent
5: ara l'Àlex i la Xènia...
2: No, és l'única cosa exterior... No, és l'única cosa exterior que veiem.
0: No, només...
2: Acabamos de ver entrar a Rocco Stenhouse.
0: Sí, ara ha entrat el Rocco. Sí, sí.
1: Però també és xulo la gent que entra veu com es fa ràdio.
5: I des d'aquí vosaltres també, però els que treballen el tècnic, la persona...
0: Mira, ara passa la vinaixa, veus?
1: Fas de porter. Ens fa cares.
0: Fas de conserge, és bueno.
1: Té tota la raó i ens fa així...
0: Abans he vist el Toni Lladó com marxava, m'ha saludat. Ara passa la Gazzoli, hola, què tal?
1: Però no ens senten, perquè fora no se senten.
2: No hi ha altaveus.
0: No, no, no. Bueno, ara tornem, ara tornem.
9: Fem una pausa i de seguida tornem.
10: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Ara que hem acabat l'escola
2: i tenim més temps lliure,
3: ara que volem fer el que volem,
1: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
4: I escoltarem els contes de RAC1.
1: A la piscina!
2: Al cotxe!
1: O a l'hora de la migdiada!
5: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
6: I, oh?
1: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento.
7: I són divertidíssims!
8: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
4: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
9: RAC1 Podcast.
1: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
10: Buah, això és la repesca.
11: A aquesta hora recuperem el Salsa Agredolça del Jordi Garrigós al 9C, en què repassa les cançons més curtes que han publicat artistes com els Beatles, Toni Molina o Rosalia. I amb ell comprovarem com funcionen més enllà dels 2 minuts i mig o 3 minuts reglamentaris.

0: Jordi Garrigós, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, molt
0: ara
1: bé.
0: Ara feia unes quantes setmanes que no ens veiem. Què, aquesta setmana pel retorn, que,
1: a veure, quina secció estirà? A veure.
0: Recorda que serà la que al teu fill li diràs que va ser la primera. Exacte. Després que ell nasqués, vull dir que vale. Fes-ho bé, eh?
1: Marcel, obre les orelles. aviam, no et penses que he tornat perquè sí, hi ha un motiu de pes, perquè ha passat una cosa que em sembla rellevant, que s'ha tornat a Toni Molina.
0: Ah, vale? Va dir, sí, la Rosalia, totes
1: no,
0: aquestes coses.
1: No, vale? La setmana passada va publicar el seu setè disc, titulat On This Day, i abans que em preguntis qui coi és aquest
0: senyor...
1: Sincerament,
0: no el conec.
1: Toni Molina, que sé que m'ho preguntaràs, si et sembla, l'escoltarem.
0: Vale.
1: Però et demano que et fixis en si hi ha alguna cosa d'aquesta cançó que et sobta.
0: Val, paro l'orella.
1: Vinga.

0: Ah, ja està?
1: Ja està. Què t'ha semblat?
0: Mira, m'ha agradat més del que em pensava, perquè com has dit Toni Molina he pensat, no sé qui
1: és. Antonio Molina, no és Antonio Molina, és Toni Molina. A veure, la cançó és una meravella, vale? La melodia és increïble, sí. La veu sona de lluny, baixa fidelitat. El que volia que et fixessis és en la duració de la cançó. L'hem escoltat sencera, és
0: sencera,
1: un minut exacte. L'estàs sentint, no?, i és com que esperes que torni a sonar, sí, la tornada, sí, sí, sí, no?, que torni al principi.
0: Com que aquesta secció normalment deixem sonar força les cançons, dic ara la tallarà, ara la tallarà.
1: Doncs no, això és el que acostuma
0: a fer. S'ha acabat
1: així. El senyor Toni Molina fa una cançó preciosa de 40 segons i l'acaba.
0: De 40 n'ha fet?
1: Moltíssimes en té, de 40.
0: Ostres.
1: N'hem parlat alguna vegada aquí. La música pop té unes estructures bastant sagrades pel que fa a la cançó, que s'arrosseguen pràcticament des de finals dels 50, principis dels 60. És allò del vers, tornada, vers. Però és una miqueta més complex que vers, tornada, vers. No? És normalment entrada instrumental, més vers, més tornada, més un pont, més un vers, més una tornada, més un final. Val? Més o menys és així, no? La cançó pop de 3 minuts. Doncs Toni Molina normalment se salta alguna d'aquestes parts, fa el vers, tornada i tanca la cançó. D'aquí que sigui tan curta que et quedis com amb ganes de més. Vull dir, sempre l'escoltes, no?, i dius, però tio...
0: Però sí, com si faltés alguna coseta.
1: Perquè no segueixes, però no li dóna gana. Escoltem una altra que també veuràs com se salta aquestes parts d'estructura.

0: Ahir es fan curtes.
1: Ja. Aquí sí que, aquí, aquesta sí que ha repartit la tornada després del pont, però llavors no torna a fer el vers de l'entrada. Mm-hmm. Vull dir, tranquil·lament podria llegar la cançó, que és supermaca. Vull dir, fer un temacle absolutament descomunal, però li és igual. La tanca i fa la següent. Vull dir, fins a cert punt...
0: I ell treballa així, eh?
1: Ell treballa així. Sembla que s'estigui autoboicotejant. Tota la discografia de Toni Molina, que potser ha publicat com 7 discos, vull dir, són 70-80 cançons, mm-hmm. molt poques arriben als 2 minuts. De fet, moltes no arriben ni al minut. I això el tio n'ha fet una marca.
0: I què li passa? Que es cansa? O
1: bueno, ell explica que no concep la brevetat com una limitació, sinó com una elecció artística. La cançó acaba quan ell sent que l'acaba sense afegir parts per no haver de cenyir-se aquesta estructura pop que parlàvem abans, mm-hmm. una estructura convencional.
0: Si ell creu que la cançó així ja està bé, per què se n'hi ha d'afegir un extra?
1: Clar,
0: no?
1: Ell ho explica obertament. No cal repetir vers, tornada, vers, perquè les idees funcionin millor. Ha arribat a la conclusió que una cançó curta no té mai per què ser pitjor que una llarga.
0: Mm-hmm.
1: Mira, escoltem una última i veiem si té raó. No? Si creus que té raó, no?
0: Va.
1: Vinga.

0: Per què més?
1: I ja està.
0: Per què més? Ah, però són precioses, no? Ho veus, no?
1: Sí, no, no, molt bonica, però mira, és veritat que a vegades prefereixes quedar-te una cosa, no?, amb ganes, que no afartar-te'n.
0: Sí, està clar.
1: I en aquest cas, doncs és veritat que dius, va, doncs una altra, no?
0: Clar, però...
1: aquesta és molt curta, va, la següent.
0: Clar, podríem passar els 20 i pico minuts de secció d'avui escoltant Toni Molina.
1: Sí, anava a dir, però la secció d'avui va de Toni Molina o...?
0: No ho farem, perquè podríem escoltar dos discos sencers, però seria guai. En qualsevol cas, si et sembla, et volia portar altres exemples de cançons molt curtes i veure com funcionen més allà dels dos minuts i mig, tres, reglamentari. És que, de fet, si són realment interessants, les cançons... és perquè potser perquè també poden pervertir les estructures pop, i això sempre és maco de veure. I si parlem de pervertir coses en general i parlem de cançons curtes, on ens hem d'aturar, òbviament, és en el punk. El punk, especialment el hardcore, ha tendit a voler que tot vagi de pressa, que tot vagi accelerat, que passin moltes coses en poca estona. I això l'ha portat a ser el rei de les cançons d'un minut. Ara escoltarem els NoFX, llegendària banda de Califòrnia que es va retirar fa un parell d'anys i que tenien diverses cançons de menys d'un minut. Per exemple, aquesta.
1: Va.

0: A més, has de tenir habilitat aquí per pronunciar ràpid, també.
1: Introducció, vers i una tornada que mig repeteix.
0: Sí, m'ha semblat com que la feia
1: dura 46 segons.
0: Uau.
1: I no necessita res més per ser una cançó guai. De fet, és un dels temes més emblemàtics de NoFX. Hi ha una mica de reflex de com són els artistes. El Toni Molina, que abans en parlàvem, té potser un discurs més o menys articulat, no?, sobre la vessant artística de fer cançons curtes. En el punk hi ha alguna cosa més d'instint, hi ha alguna cosa més visceral. Escoltem una altra de les Descendents que et deixa també aquesta sensació, que és m'has escopit tot el que m'havies d'escopir i marxes cap a una altra cosa. La cançó es diu Enough Boy i potser sobtarà a les oïdes menys acostumades al hardcore, però si no els agrada, no passa res.
0: És curta, segur.
1: Que es quedin. Acaba aviat. Dura 19 segons. Ah. Vale? Escoltem-la.

0: Torneu, no marxeu, no marxeu, no marxeu.
1: Clar, tu trobes això en un disc aquí. I penses,
0: clar.
1: Se m'ha parat el disc, o m'ha parat el disc, eh? Imagina't jo quin referent, eh? Se m'ha aturat
0: exacte,
1: el disc.
0: Exacte, segle XX.
1: Se m'ha aturat l'Spotify, o el que sigui.
0: A veure, passem del punk i com aconseguim que es quedin és amb els Beatles, que han marcat els estàndards del pop europeu. Només van fer 3 cançons a menys un minut. Vale? D'aquí que si els considerem el cànon del pop del segle XX... Diguem que no van ajudar, precisament, a animar la penya a fer temes curts, però sí que van fer coses, sí que van experimentar. I el cas és que la cançó més curta dels Beatles és Her Majesty, que només dura 23 segons i que està publicada a l'Abbey Road de 1969.

0: Au.
1: Ja està.
0: 23 segons, però no se sap per què ho van fer, això, al
1: sí, hi ha una, perquè... hi ha una història.
0: No, ara, la cançó... dins de la seva trajectòria ho trobo estrany, no?
1: Sí, la cançó parla directament d'una broma en què el narrador, que en aquest cas és el Paul McCartney, parla de la reina d'Anglaterra, que se sol diu Her Majesty, de manera desenfadada, és directament irònica, i sí que és veritat que té una anècdota curiosa, un per què està aquí aquesta cançó. La cara B de l'Abbey Road, l'Abbey Road és el disc en el qual els quatre Beatles creuen un pas de zebra. A la cara B hi ha una mena de medley de cançons curtes que estan enganxades. Van seguides, com si diguéssim, no hi ha espai entre elles. Mm-hmm. Són tres temes de...
0: Però són cançons diferents.
1: Són cançons diferents, però que es poden escoltar seguides perquè no hi ha...
0: Estan enllaçades.
1: Exacte, estan enllaçades. Duren més o menys un minut i mig cada una. Doncs aquest Her Majesty l'havia de tancar. Havia de tancar aquest medley de cançons. El cas és que quan la van escoltar no els va acabar d'agradar com quedava. Va dir, la van descartar. Van dir, fora.
0: Fora.
1: Què va passar? Que les normes de la discogràfica de MI obligaven a no llançar res en aquell moment. Ah. Llavors, el tècnic el que va fer va ser agafar el tros de cinta de la bobina, tallar-lo i posar-lo al final. No perquè es quedés allà, simplement per tenir-ho controlat, per no tirar en plan, una presa dels Beatles que... Una presa dels Beatles mai saps.
0: Clar, a veure, què ens pot servir.
1: Ara, en aquest moment, deixaríem la cançó a l'escriptori i a l'ordinador i el dia que l'anéssim a endreçar, aquest tipus de coses que fan...
0: Pendents.
1: Clar, exacte. Llavors, arriba un moment de la gravació que el grup, els Beatles, escolten com queda el disc i la cançó de cop apareix. Al final de tot,
0: casualitat.
1: Que havia deixat el tècnic...
0: Ja no s'ho esperaven, no?
1: I... Clar, o sigui, passen uns minuts de silenci i al final del disc, quan ells ja no esperaven, pam, sona aquest Her Majesty i els va fer moltíssima gràcia.
0: I van dir, doncs deixem-ho.
1: Doncs la deixem tal qual. I això converteix a Her Majesty, la converteix en una de les primeres cançons ocultes de la història del rock. Una cançó oculta és aquella que està al final de tot d'un disc i que no s'anuncia.
0: Això recordo que passava amb un disc de l'Oreja de Van Gogh.
1: També.
0: Que passaven, tu deixaves el disc i et penses que havia acabat.
1: I de cop, pam.
0: I passaven potser 5 minuts o més, sí. Ben bons, i de cop començava una cançó allà al mig i no estava... No sortia, saps, a la llista de...
1: Doncs amb els Beatles va passar això, diu que pràcticament són els primers. I passo dels Beatles, canvio radicalment de tema. Vols escoltar la cançó més curta de la història?
0: Home, depèn. Ens donarà temps d'escoltar-la.
1: Vaya broma, atenció. Va, escoltem-la. Això és la cançó més curta de la història.
0: Sí, home.
1: No és una broma, és real. La pots tornar a
0: posar? Què ha de ser això, una cançó?
1: Això és una cançó. You Suffer, d'Anna Palmdelf.
0: A veure, torna-la a posar. Però què diu?
1: No sé exactament.
0: És que no diu ni el títol. No,
1: no sé què diu, no sé què diu. No ho he buscat. Diu alguna cosa amb un nom, amb llenguatge aquest del grincore, d'aquest que no s'entén.
0: Que surt de dins. Ai.
1: Aquesta cançó, You Suffer, està reconeguda pel Guinness... Ja fa espanta cada cop que la
0: sí.
1: poso. Està reconeguda pel Guinness World Record com la cançó més curta publicada a nivell comercial. També, el mateix, una broma, òbviament,
0: clar.
1: Una broma interna del grup, que de fet fa una paròdia al que representa una mica ells, que és aquest so gutural, no? Ells són abanderats del Greencore, que és un dels gèneres més extrems del heavy metal. La broma del segon aquest es va allargant fins al punt que la fan als concerts i l'anuncien, vale? L'anuncien amb tota solemnitat, en plan, ara farem No Surfers.
0: Ui!
1: I la gent fa com un segon...
0: Moment àlgid!
1: Pots tornar-la a posar? La gent, durant aquest segon, salta. Vale?
0: I ja està, és que no et dona temps a fer res més.
1: I ara ve la cosa. Van fer un single d'aquesta cançó, van fer un LP, un
0: sí,
1: 7 polzades, sí, amb una cara
0: però
1: You Suffer.
0: Però quin malbaratament.
1: És veritat, petjada ecològica. Sí, a una cara You Suffer i a l'altra banda You Suffer. Sí, les dues.
0: I, no caldria, tampoc.
1: Bueno, però aquí està la broma, aquí n'estem parlant.
0: Clar.
1: Està bé. I d'un divertimento a una cançó que és d'aquí, que és ben curteta i que està molt ben integrada en un disc. És Fruit Tropical, del Joan Colomo.

0: Molt maca.
1: Molt maca. Aquesta cançó és de 2016, és una delegat als advocats, que apostaria que el seu autor no faria a dia d'avui. Sabent-lo, no? Sabent-lo conscienciat políticament, que és el Joan Colomo, estic segur que amb tot el que sabem de la petjada ecològica que deixa aquesta fruita, aquesta cançó no existiria.
0: També n'hi ha d'aquí, però molt pocs. No són els que trobem habitualment al supermercat.
1: I a més diuen que sí, els d'aquí, si no, si es planten aquests arbres, llavors no hi ha oliveres i no sé què, i no és ecològic. S'ha de dir que el Joan Colomo n'ha fet bastantes de cançons curtes. De fet, la seva cançó més popular, a nivell d'escoltes, que és
0: màgic,
1: òbviament màgic, amb prou feina supera el minut i mig.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ah, no me n'havia donat.
1: Jo crec que se li dona molt bé el rotllo aquest de fer una cançó despulladeta amb arpegi. De fet, això de fer cançons d'un minut té diverses utilitats dins d'un disc de cançons, diguem, més convencionals o llargues, com és el cas del Joan, que la fa servir d'una manera com de coartada. Per exemple,
0: què vols dir?
1: Tens dues cançons molt denses i llargues al disc, i entremig doncs col·loques una cosa lleugereta, no? Curta, això que
0: com el sorbet d'abans dels casaments, no?
1: Exacte,
0: entre la carn i el peix posaven sorbet per fer passar.
1: Doncs el sorbet de mandarina és aquesta cançó d'un minut. Anem a escoltar un altre exemple de com descomprimir. També és una baladeta curta.

0: Ja està.
1: Sí, no, no, aquesta sí que...
0: També et quedes amb ganes de més, no?
1: Sí, però és veritat que en aquest disc que em va agradar molt en el seu moment i que l'havia escoltat moltes vegades, et trobaves aquesta... L'havia oblidat, eh? Però trobaves doncs... aquesta petita perla allà al mig.
0: Exacte.
1: És com... Val,
0: exacte,
1: seguim.
0: Ho has explicat perfectament. No sí. Em dit el nom del grup, és Coldplay.
1: Sí.
0: La cançó és Parachutes. És la seva cançó més curta, dura només 46 segons i forma part del primer disc, que també es diu Parachutes.
1: Sí, és que a més és paradigmàtic que sigui la que dona nom al disc.
0: Exacte, aquesta. Sí, com una cosa que està ja com, no? Com un bolet. Escolta, per si sola, jo crec que la cançó tira, però és veritat que et deixa una miqueta a mitges, no? Realment queda bé entesa com un interludi, no? Entre dues cançons més llargues, en aquest cas... Era Sparks i High Speed, que duren quasi 5 minuts.
1: Clar, imagina't, d'un extrem a l'altre. És talment el sorbet, eh?
0: Exacte. És que, de fet, si ens fixem en la majoria de cançons realment curtes, en discos de temes, diguem, normals de llegenda, de la llargada, quasi sempre estan allà per complir una funció concreta. Això, traduït en una lògica de LP, vol dir que són allà per fer les introduccions, no? Les cançons curtes per introduir, pels finals, o per l'interludi al mig del disc. És aquest cas, el de Pink Floyd, que escoltarem una cançó que només dura mig minut.

0: Vale, avui han sonat Coldplay i Pink Floyd, que eren dos grups que pensava que mai sonarien una secció que faig perquè els detesto. Però bueno, en fi, que si l'escoltes així...
1: Ha sigut un esforç.
0: Ha sigut molt dur. Si l'escoltes així, Palo Seco, aquesta cançó de Pink Floyd, que es diu en castellà Palo Seco, quin sentit té, no? Dius, això? Però un disc conceptual com és The Wall de Pink Floyd, doncs és un pont per anar d'una banda a l'altra. De fet, aquesta cançó que és Stop té un motiu d'existir molt important, la narrativa del disc. Tot el disc té una narrativa de viatge. El seu protagonista, el Pink, té un moment de lucidesa breu en què demana que tot s'aturi, aquest deliri que té al cap, la paranoia, etc. Tot això és el que explica Stop. Clar, això, si no estàs escoltant el disc i no
1: saps entens.
0: Que després ve de Trial, el que és on el seu subconscient, el jutge, per haver sellat el món, bla, bla, bla, bla, no s'entén absolutament res. El Roger Waters la va fer intencionadament curta, de fet, per donar aquesta sensació de fre, de pausa, com si la ment del protagonisme hagués posat un stop. La cançó es diu Stop, doncs un stop literal al mig del deliri. És una brevetat intencional i teatral que s'explica això en un context molt concret que només s'entén escoltant el disc sencer. Això és un interlude al mig i anem a un final. Anem a escoltar un final molt curtet.
2: A ver, hola. Not really. I don't hear my voice so much.
3: Ahora sí, now amazing. Yeah, a ver. Hola, soy la Rosalía y has escuchado Motomami. Parece ser que hasta el final. Así que muchas gracias por escucharlo. También, bueno...
0: Uy, ¿qué le ha pasado al
1: talento? No hubiese antes.
0: Así acaba Motomami. Això és una cançó que està al disc. Aquesta cançó entra moltes cometes. No. Tancava Motomami a Rosalía i també és la cançó oficialment més curta. És aquesta.
1: Jo no diria que és una cançó.
0: Clar, ella també, per exemple, té interludes com aquell alfabet que feia...
1: Sí, A de alfa, B exacte. De beta. Sí.
0: En té alguna més. El mal querer també en té una cançó de pràcticament un minut. Mm. Però bueno, aquesta em semblava com... És un final, és una cosa curteta. Això no és, evidentment no és una cançó. Però sí que acabar amb una cosa curteta, inclús amagada, t'ajuda a crear aquest tipus de coses extravagants, no? De rareses. Com ara em poso una nota de veu.
1: Hem de marxar.
0: Vale, doncs fins aquí hem arribat. He posat una última per deixar sonant.
1: Va, vinga.
0: Vale?
1: Amb quina ens acomiadem?
0: És un tio que és un mestre en això de fer cançons curtetes i que van directe al cor i que per mi pot ser un bon final per deixar de fons.
1: A veure com sona.
0: Aviam.
4: Don't fall in love with me, yeah. We only recently met true. I'm in love with you, but you might decide I'm in love. Give me a week or two to...
1: Va, amb aquesta marxarem. Quina és,
0: Magnetic
1: Jordi?
0: Magnetic Fields. És Stephen Merritt fent Absolute i Cucu.
1: I quant dura aquesta?
0: Aquesta dura un minut i 15 o així. Una molt llarga.
1: No tindrem temps d'escoltar-la. No. Avui cançons curtes al Salsa Agredolça. Jordi, gràcies. Ens retrobem la setmana que ve.
0: I tant.
1: Que vagi bé. Bona nit.

0: Dos minuts i tornem.
1: La Repesca, amb Marina Arbós.
2: RAC 1.
3: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
4: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, es desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
5: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic, vés-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
1: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
0: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
0: Ring, ring, ring.
6: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
7: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
6: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring.
8: Sí.
6: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
8: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
7: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
6: Joel, a nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent la cosa que està del Vostè Primer.
1: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
6: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
1: RAC 1. Tots som un milió.
2: RAC 1.
1: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
9: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc. Gol!
1: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
10: De fons a la dreta, a la centra de l'àrea, gol!
1: Molt pendents de la resta de la jornada a primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC 1. Tots som un milió.
1: RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
11: Bona nit, són les 10. El govern fa una crida a la responsabilitat a l'hora de seguir l'eclipsi de demà. A aquesta hora el compte enrere ja està en marxa i les autoritats han demanat màxima precaució, sobretot a l'hora de desplaçar-se. N'ha parlat fa una estona el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el tret de sortida simbòlic a aquest fenomen meteorològic.
12: Hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi solar total.
11: A aquesta hora, els parcs naturals dels Ports i el Montsant ja estan tancats i alguns municipis del sud i l'oest del país han començat a restringir l'accés als espais naturals. Demà les temperatures es tornen a enfilar i el risc d'incendi serà alt en molts punts de Catalunya. Els agents rurals han demanat responsabilitat i evitar zones forestals de risc. N'ha parlat el cap del cos a Lleida, Joan Baraut.
13: Evitar aquestes zones com la que estem aquí al matret d'accés al riu, val? Que són zones complexes, zones que en cas que es donés un incendi doncs, podrien afectar moltes hectàrees i per tant doncs, evitar aquests accessos i també evitar doncs, estacionar vehicles que puguin dificultar doncs, el pas de vehicles d'emergències en cas que es donés la situació.
11: Un altre dels grans reptes que planteja l'eclipsi és la mobilitat. Per això el Servei Català de Trànsit recomana fer servir vies alternatives per arribar al sud del país. També hi haurà restriccions pels camions a la P7 i no es descarta tancar algunes sortides de l'autopista, tot plegat en un dispositiu que tindrà

0: Recomanacions a les xarxes per les persones que són a la zona, informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. Hi ha mort el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilabadal, als 100 anys. Vilabadal va ser referent del catalanisme cívic, va ser president del Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacions, va fundar la xarxa d'entitats cíviques i culturals dels Països Catalans i també va ser cofundador i president de la Plataforma del Dret a Decidir l'any 2006. Aquestes entitats asseguren que amb la seva mort desapareix un referent ètic i polític del país. I ara els esports, amb el Miquel Pasqual.
1: En directe, el partit de quarts de final del Masters 1000 de tennis de Montreal entre Rafa Jodar i Fils s'ha aturat pel mal temps i s'hauria de reprendre d'aquí uns minuts, de moment amb un resultat parcial de 5-4 a favor del tenista madrileny al primer set. A l'europeu d'atletisme, Jaime Guerra està disputant la final de salt de llargada, en la que ocupa el nou lloc després del segon intent. Per la seva banda, la també catalana Mònica Clemente està fent la classificació en salt de perxa, de moment lluny de les favorites. Mentrestant, al Campionat d'Europa de Natació, el ribetà Luca Hug s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps, només per darrere del campió olímpic David Popovici. La final es disputarà demà a la tarda. En futbol, el Barça ha fet oficial aquesta tarda que Roni Bardaggi pateix una ruptura de lligament encreuat anterior del seu genoll dret. L'extrem suec es va lesionar a l'entrenament d'ahir al matí i haurà de passar pel quiròfan en els propers dies. Després de l'operació, se sabrà el temps de baixa exacte que s'allargarà força mesos. I pel que fa a la carpeta del mercat, Julián Álvarez ha completat aquesta tarda la seva segona sessió d'entrenament d'aquest dimarts amb la resta d'internacionals de l'Atlètic de Madrid. Tot plegat mentre segueix a l'espera de resoldre el seu futur. Demà serà quan es retrobi amb el Cholo Simeone, amb qui espera tenir un cara a cara per reiterar-li la seva intenció de deixar el club.
0: I pel que fa al temps, a hores d'ara, els xàfecs més intensos es troben al quadrant nord-oest i també a l'interior de les comarques de Girona, arribant a punts de la Costa Brava. Al llarg de les properes hores s'aniran desfent i de cara demà al matí tindrem un cel serè, excepte al sud de la Costa Daurada i al nord de la Costa Brava, que és on persistiran els núvols baixos. De cara al migdia creixeran nuvolades al terç nord que faran que puguin descarregar alguns ruixats o tempestes disperses per poder dificultar, que poden dificultar la visió de l'eclipsi en aquests punts. En canvi, a la costa, ponent i al sud, la previsió és més optimista, però caldrà estar atents amb alguns núvols baixos que es puguin formar a prop del sud de la costa, de la Costa Daurada. També algunes nuvolades de tarda al voltant de la serralada ibèrica que poden fer la guitza puntualment a l'horitzó d'observació.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Goita, així sona la repesca.
2: El xef Jordi Vilà fa anys que s'ha convertit en una de les veus més reivindicatives de la cuina de casa nostra. En un moment en què el ramen i el brunch estan a l'ordre del dia i en què cada vegada hi ha més defensors de l'entrepà de fuet i de l'esmorzar de forquilla, el cuiner de restaurants com l'Alquímia i l'Alcostat ha decidit impulsar el manual d'autodefensa de la cuina catalana, que ha pres, a més aquest any, una forma de calendari. En aquesta conversa amb Jordi Basté també s'hi afegeix Joan Font, actual president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, però que en aquell moment era vicepresident. En aquesta entrevista, que vam enregistrar el gener, tots dos van fer una defensa aferrissada de la cuina catalana.
3: Els que sou gourmands de mena o cuinetes, us sona el manual d'autodefensa de la cuina catalana? És una campanya que va llançar fa un temps el xef de l'Alquímia, el Jordi Vilà, per defensar la cuina de casa nostra. Era una mena de cartell ple de dibuixos de moviments d'arts marcials que va batejar com a Gir Ramen, per defensar l'escudella, Cop Cheesecake, per defensar les nostres postres, o Toc Forquilla, en contra dels brunch. Doncs bé, amb l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició presentaran un calendari amb aquest mateix fil conductor. L'objectiu és que tothom pugui tenir a casa un recordatori mensual per defensar la cuina catalana. Jordi Vilà, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I el Joan Font és el vicepresident de l'Acadèmia. Hola, Joan, què tal? Bon dia. Bon dia. Quan se us acudeix fer aquest calendari del 2026, ja?
4: Bé, tot bé a nosaltres, abans del calendari, nosaltres, veient una mica les dinàmiques, de, sobretot aquí a la ciutat, de lo que és respecte a la cuina, a l'oferta gastronòmica, a comentaris de clients, a les carències que hi havien, nosaltres ja fa temps, ve d'anys enrere, no ve de, que focalitzem molt de com

0: de com orientar-nos amb la cuina catalana i posar el foc aquí, no, diguéssim. Jo sempre he fet cuina catalana, però hi ha un moment que has de dir, bueno, dic, la reenfoquem bé. I aleshores, davant de tot això, vam voler fer com una campanya amb un toc d'humor, pues posant una miqueta, doncs, el foco, com diem, doncs, en diferents aspectes, com el, pues, amb aquesta oferta que ve des del ramen. Nosaltres ens ho vam agafar amb el ramen, diguéssim, que pobret no té cap culpa.
1: No,
0: clar,
1: evidentment, no.
0: Perquè, és a dir, ni el ramen ni el cheesecake té cap culpa.
1: Ni el braig.
0: Exactament, vull dir, no, tampoc, això ho volem deixar clar. Però sí que era un toc d'alerta de dir, escolta'm, si no reivindiquem nosaltres lo propi, si no defensem nosaltres lo propi, és una forma d'estar al món, també, no? És una forma de com voler estar en el món, de pausar una miqueta, de donar-nos a temps, no? Perquè segurament el problema més greu que té la cuina catalana no és a la restauració, sinó és a les cases, no? I vam trobar aquesta línia, doncs, de fer-ho amb un toc d'humor, amb un toc així divertit. Mm. I d'aquí, doncs l'acadèmia... Mm. Ho ha recolzat, ho ha impulsat, ho estem dinamitzant, no? Vull dir, què és el que...
1: Per exemple, si agafem el gener, la defensa pasta. Diu, recorda el teu interlocutor o interlocutora quan celebri la cuina italiana i et parli de la seva autenticitat que a Catalunya existien fàbriques artesanals de pasta des del 1700 abans del nostre històric 11 de setembre, i que els fideus, els canelons o els macarrons, després de tants anys, són tan catalans com el pa amb tomàquet, i de pas li expliques tot allò de Marco Polo i de la ruta de la seda, perquè tots n'aprenem de tots des de fa milers d'anys. Això, per exemple, al gener. Al febrer arriba el Girramen, i aquí, evidentment, feu el que és el recordatori de que tenim un caldo meravellós, que és l'escudella. L'escudella, que són, i dius, i el ramen, dieu, són dues magnífiques sopes. I no és criticar el ramen, és senzillament dir que també tenim aquí l'escudella. Si anem al mes de març, parlem del cheesecake, que a més aquesta cosa de col·locar, d'anglitzar-ho tot. És a dir, cheesecake, collons, és un pastís de formatge, per la mort de Déu.
0: Exactament.
1: El cheesecake. Parleu de la crema catalana, del braç de gitano, de la coca, del menjar blanc, dels bunyols de vent, dels carquinyolis, del mel i mató, i d'una paraula que l'altre fa uns mesos en parlava el Toni Clapés, que era allò que de la nostra infantesa en recordem tant, que és el pijama.
0: El pijama, correcte.
1: Que era una cosa hipercalòrica, però que era tan bona, perquè amb l'excusa de que hi havia pinya, et foties mig plat de nata, un flam extraordinari i el préssec amb almívar. Okay. Després, a l'abril, es parla de l'umami, el sabor deliciós que la cuina japonesa ha popularitzat. Fixeu-vos que no és crítica, és sabor deliciós. Però també els rostits de pollastre, de porc, l'antic garum, els embotits o el nostre marisc fet a la brasa. Reconeixeu el mes de maig amb la famosa fita d'en Pla, la cuina és el paisatge posat a la cassola? Doncs, coi, que la cuina color és la cuina catastre, la cuina que menges, que és la nostra cuina. El mes de juny, parleu de les cuines de les àvies. És a dir, tot això és, fins al mes de desembre d'aquest 2026, és el recordatori de que tenim una cuina que és meravellosa, que és fantàstica i que no l'hem de perdre. I que no és només la cuina de les àvies, perquè algun dia les àvies que ara no són criatures seran també àvies i que podran continuar fent els nostres macarrons, canelons o el que sigui, no?
0: Sí, el que sí que és cert és que jo voldria remarcar dues coses, que pocs territoris, per no dir cap territori en el món de les dimensions de Catalunya, té una cuina tan variada, tan rica, amb un receptari plasmat tan ampli. És a dir, hi ha una col·lecció del Vicent Marquès que ha fet últimament, que no hi ha res igual en tot el món, però que és magnífic, amb tota l'amplada que té tot això, amb una cuina que ens hi podem recrear, diguéssim, no? El repte és que hem de saber que la cuina porta feina. I a casa, no? Jo moltes vegades quan parlo amb la gent em diu, no, és que no tinc temps. Quan has estat de vacances tampoc has cuinat.
1: No.
0: És a dir, i això hem de veure, aquí jo crec que és una miqueta per allò de mantenir els sabors, de mantenir els registres. Nosaltres, els que estem aquí, tenim tots uns registres de sabors ben fixats perquè hem tingut àvies, padrines, al voltant, mares, que ens han cuinat i allò ho hem arrossegat. Però les properes generacions hem de vigilar amb aquest tema, perquè si no, donarem per bons gustos que estaran en mans de les de productes processats, de supermercats...
1: Bueno, això Joan Font és el que s'ha comentat més de la vegada. El La Vanguardia publicava que els supermercats dispararan un 50% les vendes de plats preparats. Això és que ens falta temps, que ens hem tornat còmodes?
2: Mira, ja, per mi és un tema molt complex, i si entronquem amb el que estava dient el Jordi... Jo hi ha un tema que a nosaltres ens preocupa, com tu saps, un dels papers de l'acadèmia és ser una reserva de coneixement, potenciar, fer progressar, recollir i ajudar a la cuina catalana. Hi ha una cosa que a nosaltres, o dues coses que sempre ens han preocupat molt. Una és la defensa de tota la cadena alimentària, que va, opinió meva, des del recol·lector fins al consumidor final.
1: Correcte.
2: Punt, i després un altre punt, que és el de l'autoestima.
1: Ah, sí, bueno, això és nosaltres, en català.
2: Sí, però nosaltres som un país petit, on ens ho hem de fer tot. Ens ho hem de fer tot. Aleshores, què és que ens fa vergonya defensar lo nostre? Defensar no és atacar, es pot defensar cordialment. Què és que tenim el síndrome de l'impostor?
1: Ah.
2: Oh, per què? Perquè ens avergonyim? Perquè resulta que hi ha coses que les fem millor i nosaltres no traiem pit. Es diu que som un país cofoïsta. Jo aquí el cofoïsme no el veig enlloc, perquè jo ahir explicava... que Catalunya és país petit, però capdavantera en la gastronomia i en la cuina mundial.
1: És així?
2: Venen aquí, entre altres moltes coses...
1: Per menjar bé.
2: A menjar bé. I a menjar un producte excel·lent, que és escàs, però és excel·lent. Aleshores, quan arriba la Covid, ens trobem... Jo pateixo, jo em preocupo, l'acadèmia vam fer el que vam poder. Per quin motiu? Perquè vam dir, això se'ns n'anirà a terra. Perquè hi haurà un tall insalvable. Escolta, s'acaba la pandèmia i la nostra resiliència, la nostra força, el consistent de la nostra cuina i la nostra gastronomia fa que tornem a liderar mundialment aquesta cosa. Això hauria de ser un motiu per estar molt més orgullosos i per treure pit. El que em preguntaves, jo aquí discrepo una mica, és a dir, jo aprecio, com a moltes altres disciplines, a certa recuperació de la joventut. Com ha passat amb els vins. És a dir...
1: Ah.
2: Jo cada cop em trobo més gent que cuina.
1: Sí.
2: I em diuen, com que saben a el que em dedico, em diuen, escolta, hauries de venir a casa, perquè no has provat truita de patata com la meva. Escolta, faig unes múrgoles a la crema excel·lents. El meu arròs de bacallà no n'has provat mai cap altre. Hi ha gent que no arriben als 40, molts d'ells, i molts d'ells no arriben als 30. Per què? Perquè això és un tema de disponibilitat de temps.
1: Sempre.
2: Escolta, si tot ho fiem... i perdoneu-me, jo sí. Sempre estic a favor de tothom, si tot ho fiem a la bicicleta, és la bicicleta, o al jogging, tot el que vulguis, però hi ha gent que diu, bé, doncs jo m'apunto a la cuina sana i de qualitat, i cuino perquè em relaxa, i perquè menjo bé, i perquè sa.
1: I perquè tinc autoestima alta, perquè em surt bé el plat.
2: Exacte, i perquè m'agrada, i perquè el capipota i els callos no són el mateix.
1: No.
2: Però, per tant, perquè haig d'estar sempre parlant de que m'agraden molt, utilitzant després un terme que no és dels callos, si resulta que tenim el cap i pota. Cordialment, amb un fair play extraordinari...
1: Per cert, Joan, quin és el plat preferit que té el vicepresident de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició? Va, mulla't, tu també preparat, Jordi.
0: És molt... tinc,
1: Tu el tens clar? Deixa'l pensar el Joan, doncs, Jordi.
2: És molt complicat, aquesta és una pregunta molt difícil. Jo diria que un plat que a mi em fa molt feliç, i a més, perdoneu, però crec que el faig molt bé, perquè el faig a mà, és el bacallà al pil-pil.
1: Ah, coi!
2: Jo sóc un gran amant del bacallà.
1: Ostres!
2: I el pil-pil, jo sóc dels de la cassola, es lliga a mà, ni quinos, ni històries cibernètiques.
1: Hi havia un restaurant que no sé, jo crec que està al Major de Sarrià de Barcelona, al costat de la Foix, que era on anava sempre... que anava sempre en Josep Maria Espinàs. Sempre anava a dinar, que eren especialistes en bacallà. Cala Teresa.
0: Cala Teresa.
1: Cala Teresa.
0: Clar.
1: Encara...
0: Està porta per porta amb la botiga d'Alba de Cuina.
1: Efectivament. Cala Teresa. Perdona, i tu, Jordi?
0: Jo ho tinc clar, tinc clara la resposta, no tant al plat, És a dir, perquè sempre és, jo sempre dic que és un moment, no? És la cuina depèn de l'estacionalitat, depèn del moment, si l'estat d'ànim, etc. Però si hagués de dir un plat que identifico sempre com a exemple de la cuina catalana, és la sèpia amb mandonguilles.
1: Oh.
0: Pel fet de que és, i el sofregit. I a la picada.
1: Aquestes hores no ens podeu fer aquesta cosa.
0: Hi ha mar i muntanya, és mar i muntanya, és a dir, com a símbol de lo que...
1: És el país?
0: L'enginy, exactament, és el país, no? És, on, és lo que se'n representaria més en aquest sentit.
1: Hi ha una pujada també de gent que diu, hòstia, a través de les xarxes, jo vull mostrar el que faig, i això està molt bé.
2: Sí, però una cosa és mostrar-ho de segons... És a dir, m'encantaria tenir... veure-la i convidar-la a dinar i xerrar, i xerrar un dia. És a dir, ella a les seves netes els hi diu veniu cap aquí, que ho farem juntes, o els hi diu marxeu que feu nosa?
1: Home, el marxeu que feu nosa és una de les grans frases de la història de la cuina, eh?
2: Perquè jo me'n recordo, la meva àvia, fuig, que ajudes a caure, sí. I fas nosa. Marx.
1: Bueno, el meu pare, que no cuinava, cuinava ma mare, el meu pare agricultor feia l'allioli. I em fotia fora perquè, si ho mirava, es deia que es negava la iòlica. Sí. No sé si això és veritat. Mira com riu.
0: Home, és que no s'aguanta això.
1: No fa allò, què?
0: No,
1: però,
0: no.
1: Però escolta, una cosa, però m'ho deia seriosament,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. O, bueno, és igual. O,
1: sí, sí.
0: És a dir, s'han dit moltes coses d'aquestes, però, bueno, per això hi ha després un treball una mica científic de gent...
1: Que diu que no diuen bestieses.
0: Perquè passen les coses.
1: És el gran primer fake de la història de Catalunya.
2: Que, expliquem a la joventut. Sí. És a dir, a mi, per exemple, jo els meus fills em diuen... Estem de vacances, i em diuen, què menjarem avui? Dic, no ho sé. Dic, sortiré, aniré a mercat i miraré quina cara fan les coses. Voleu venir? Escolta, s'apunten.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè tenen curiositat, la joventut és curiosa. I venen a Itàlia i em diuen, i papà, i aquest peix per què té mala cara? Tu li has vist els ulls? Com va la mirada d'aquest peix? És rara, no, aquest peix? Etcètera. Aleshores, cuinar. Per exemple, jo les anxoves no les he comprat mai amb llauna. Jo me les compro salades, me les netejo, etcètera, etcètera. Ensenya-ho a la gent, que ho facin, que digui, oh, que bones aquestes anxoves. Fes-ho tu també. És a dir, impliquem a la joventut, perquè la joventut té curiositat, i amb el tema de la gastronomia jo estic molt esperançat.
1: Sí, hi ha un problema que també ara la Marina Arbós, que és una... Passa, Marina, pots passar, sisplau? La Marina Arbós, que passi un moment, sisplau. La Marina Arbós és del Morrofí.
2: Bueno... Molt bé.
1: És del Morrofí. Mm-hmm. Li agraden els restaurants, li agrada menjar bé. Que no vol dir que menjar bé sigui hagi de ser car,
2: no.
1: Perquè es menja molt bé en no. Segons quins llocs de menú. Però hi ha una cosa, que és això que tu preguntaves, que és que tu saps on no pots fotre un bon ramen.
3: Exacte. Sí, sí, sí.
1: I en canvi?
3: En canvi, a vegades penses, i on trobaré una bona escudella, no? O sigui, si vull menjar sopa amb pelotilles i tota la carn d'olla, on ho trobo, no? Ah. I això realment a mi em preocupa, perquè tinc claríssim on menjar sushi, on menjar ramen, on menjar totes aquestes coses...
1: Doncs pues no, aquí viu al costat. Això és...
0: aquest segur.
1: Sí.
0: Sí. Ah. Sí, bé, de fet, és el manual d'autodefensa el que assenyala és això, no? Uh-huh. És a dir, nosaltres no estem en contra del ramen, ni del sushi, ni de la pizza, ni, no, com hem d'estar en contra del que més ens agrada, que és el menjar, i el que ens dediquem, que és el menjar. I el que més gaudeixo jo quan viatjo és en un lloc i menjar en aquell lloc. És a dir, puguem tancar els ulls i pel menjar sapiguer...
1: Però saps què passa? Mira, no us esteu d'acord, potser m'equivoco. Però molta gent té la percepció, ara, que per menjar alguna cosa casolana has d'anar a restaurants antics. Saps allò de dir, o te'n vas a Barcelona, te'n vas a l'Estavet, o te'n vas a Cal Esteve, o te'n vas a algunes bodegues que hi ha, o a Can Culleret, o sigui, tal, que sembla que no hi hagi... Saps? Que no hi hagi llocs on poder anar... O sigui, tu agafes i dius, ara vull fotre un bon ramen. I t'ha, mira, sí, el Japó, hi ha aquest japonès i tal, no sé què. Hi ha aquest xinès. No, perquè aquest xinès està molt bé, no sé quant. Ui, hi ha un restaurant italià que és de meravella. Ara això dels restaurants catalans sembla que només n'hi hagin o fora de la ciutat de Barcelona, en Masies i tal, no sé què, no quantos.
2: Hi són. Hi són.
1: Clar,
2: i a més, m'estàs parlant d'un projecte, projecte que tenim en marxa. Què volem fer? O què estem fent? Ja tenim un cens, restaurants... no només a Barcelona, sinó arreu del territori, on tu, quan arribis, diguis, ah, sí, cartes de restaurants que hi hagin plats amb cuina catalana. En aquest moment ho estem fent ja amb alguns establiments.
0: Sí, el que passa que aquí hi ha una feina a fer, perquè nosaltres, per accés, és a dir, per accés de receptari, per accés d'història, quan diem això moltes vegades, identifiquem en restaurants de certa rusticitat, com bé apuntaves, sí. I la cuina catalana també és modernitat, no?
1: Clar.
0: Aleshores, nosaltres, el rep, un cop més, què ha passat amb el ramen o en segons quin tipus de cuina? Que ens arriba d'una forma sexy. Molt agradable, molt, molt, no? I en canvi, la cuina catalana té una pàtina que no és certa, és a dir, una esqueixada, per mi, ben feta, és una amanida moderníssima, supersexy, boníssima, saludable, bueno, conceptualment avançada.
1: És tot a dir, el xató, sense anar més lluny.
0: I en canvi, moltes vegades tot això ho tenim pintat amb allò, amb aquells excessos de sofregit, i això ho hem de revertir, i també hem de saber definir què és cuina catalana.
2: Però per això volem fer
0: perquè
2: això.
0: Jo em trobo... Sí, sí, correcte, per que és la feina que s'està fent.
2: Jo també hi veu ara, que no són rústics, sí, a dintre Barcelona, sí, que fan una cuina catalana.
3: És que, de fet, ara està molt de moda, no?, això de modernitzar la cuina catalana, sí, i fer-la a través de platets, amb aquestes safates típiques de acer inoxidable, sí, vull dir, tota aquesta idea, jo crec que s'està
0: posant
3: de moda, i fins i tot també s'està com revaloritzant, és a dir, que també aquests plats a vegades tenen uns preus que potser un plat de macarrons no valdria això, en un restaurant d'aquests més rústics dels que parlàvem.
0: També és cert que hi ha una sèrie de gent jove que ja no volen ser això, els agrada, però volen fer la cuina que han viscut a casa, que volen reproduir allò, no? I jo crec que això compleix també molt amb l'objectiu de la gent quan va a menjar fora de casa, que diu vull menjar el que no menjo. No? Com que la gent està deixant de menjar, a pesar de que tu, Joan, jo estic molt a favor del que dius d'anar al mercat, però jo la realitat que moltes vegades veig és que la gent no... Bueno, si ja estan fent pisos sense cuines, diguéssim, és a dir, això està allà.
1: Joan Font, moltes gràcies. Repeteixo, molts ànims i enhorabona per la iniciativa, aquest manual d'autodefensa de la cuina catalana, que és una cuina d'un país petit, però és enorme. Enorme, i amb una història extraordinària. Moltes gràcies també, Jordi Vilà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
4: Papa Lleó, la repesca!
5: I cada dia, abans d'acabar el programa, posem una mica de música i ho fem amb aquesta secció que hem anomenat Cançons Encadenades. Es tracta de que una persona de la ràdio tria una cançó, li recomana algú altre i aquesta persona tria una altra persona i així anem fent una cadena i descobrim els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, nominat pel David Valverde, tenim el Enric Soto. Enric, què tal? Com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit, molt bé.
5: A veure, què tal? Com va l'estiu, primer de tot?
6: Doncs molta calor, de moment.
5: Sí, eh?
6: Sí,
5: tothom estem una mica igual. A veure, quina cançó ens portes?
6: Vale, doncs jo porto una cançó d'un artista així català, que es diu Serco, que la cançó es titula Aventurar.
5: Molt bé. Com la descobreixes?
6: Doncs, curiosament, la vaig descobrir per la publicitat d'Instagram.
5: Sí?
6: Sí, em va sortir amb la publicitat de les històries... I em va cridar l'atenció i vaig dir, ostres, busca aviam més d'aquesta cançó i escolta-la sencera.
5: O sigui, et va sortir com una recomanació directament de la cançó.
6: Exacte, una publicitat.
5: Que guai. Té algun significat especial per tu? Significa alguna cosa?
6: Doncs sí, bàsicament jo sóc d'un poble del Berguedà, i llavors aquesta cançó parla de la nostàlgia dels orígens del cantant cap al seu poble d'estiueig.
5: Vale.
6: I em recorda una mica aquesta nostàlgia cap al meu poble de Natal. Mm-hmm.
5: Perquè tu ara vius a Barcelona i entenc que no hi pots anar tan sovint com t'agradaria.
6: Sí, vaig molt poc.
5: Algun moment en què et recordis escoltant-la?
6: Em recordo escoltant-la sobretot quan estic al cotxe anant cap al poble.
5: Clar, és aquest viatge,
6: sí,
5: no? El camí que fas cap allà, precisament amb la nostàlgia. I un moment en què dius, ostres, aquí no l'escoltaria mai.
6: No l'escoltaria poder... Ara mateix, com que és una cançó... alegre i nostàlgica alhora, no en trobo alguna situació on no l'escoltaria.
5: Sempre va bé.
6: Exacte.
5: I aquí de la ràdio has decidit dedicar-li?
6: Doncs he decidit al nostre noiet del temps, el Martí Oliveres.
5: Ui, segur que li encanta aquesta. A més, Catalunya, sí, Central.
6: Exacte, i com ell està arrelat a la Terra, doncs...
5: Segur que sí. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Ventolà de Serco.

I encara me'n recordo de tu.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dimarts 11 d'agost de 2026. Un dia que no passarà la història i que més aviat pot ser que sigui el preludi de la història. Perquè, és clar, avui és la vigília de l'eclipsi. Per si no ho sabíeu, demà hi ha un eclipsi. Però és que, a més, també és la vigília de la tornada de Ferran a Barcelona i la vigília de la reunió entre Simeone i Julián Álvarez. Molta teca demà. Aviam què acaba passant, però la previsió és aquesta. Anem a pams. Anem a pams. Ja veurem si Ferran torna a Barcelona o va directament a París, tot i que segurament acabarà passant per Barcelona primer perquè no s'ha resolt l'arribada al Paris Saint-Germain. De fet, l'escenari que desitjaria tothom, el Barça, el PSG i Ferran, seria que demà ja passés directament a ser jugador de l'equip francès. Estalviar-se aquella imatge de l'entrenament vestit amb la indumentària del Barça per última vegada. I, de fet, convé que el PSG passi per caixa, perquè així s'acceleraria tant la sortida de Ferran com l'arribada de Rodri, perquè una operació va lligada amb l'altra. I més encara quan el Manchester City es podria endur una plusvàlua si el Barça ven Ferran per 55 milions o més. O sigui, primer liquidar el cas Ferran i després fer números amb el City. S'espera que demà el PSG faci una oferta satisfactòria i que Ferran s'acomiadi de Barcelona. I un cop el Barça tingui les butxaques plenes, enllestirà l'operació econòmica amb el City per l'arribada de Rodri. Un futbolista, per cert, ja ho va dir Maresca ara fa un parell de dies, a qui esperen divendres a Manchester. I a aquesta hora de la nit, veient com estan les coses, sembla que Rodri haurà de trepitjar la ciutat anglesa. Aquesta és la cronologia prevista i que afecta dues operacions que van de bracet. Per tant, paciència, queda poc, però paciència. I ja que estem administrant dosis de paciència, guardeu-ne unes gotes pel desenllaç de l'operació de Julián. Demà, com us dèiem, s'ha de trobar amb Simeone. Això hauria d'haver passat abans d'ahir, però Simeone es va autoconcedir dos dies a Eivissa i, per tant, no s'ha trobat amb Julián encara des que l'argentí ahir va tornar a la feina després de les vacances postmundial. Ja ho sabeu, veurem en què queda, però ja ho sabeu, que d'aquesta reunió en depenen gran part de les poques esperances que té el futbolista de vestir-se de blaugrana.

Ara, costa pensar que demà es faci oficial la sortida de Ferran. Una cosa és que la negociació avanci i l'altra, que s'arribi a un acord, entre d'altres motius, tibentors econòmiques a banda, perquè demà el PSG juga la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa a Salzburg. A la prèvia, Luis Enrique no ha volgut parlar de mercat. Ferran acabarà marxant, Rodri acabarà arribant i es trobarà amb Koundé, que s'ha reincorporat a la feina després de les vacances. I segurament no podrà saludar ni Marc Casado ni Héctor Fort, que avui s'han entrenat a part del grup perquè no es vol córrer cap risc amb ells, que tenen la porta de sortida oberta. La lesió de Roni Bardaggi ha provocat que es prengui aquesta decisió. Ja sabeu que es va lesionar de gravetat ahir i avui hem sabut, ho ha confirmat el club, que es va trencar en l'entrenament el lligament encreuat anterior del genoll dret i que haurà de passar pel quiròfan. Això en el cap de setmana en què comença la Lliga de Primera i a 4 dies que comenci a rodar la pilota ja hi ha el primer incendi. La Lliga de Futbol Professional haurà de decidir si diumenge juga el Celta o Sassuna, previst per 2:15. Resulta que un fong ha fet malbé la gespa de Balaïdos, que sempre és una catifa, i que ara sembla més aviat una platja. Els gallecs volen ajornar el partit, però els navarresos volen jugar-lo. Decidirà la Lliga de Javier Tebas, que avui, per cert, ens ha tornat a recordar que és molt madridista.

0: Setmana també comença la Lliga de Segona, el Girona es mou i, segons la SER, té encarrilada l'arribada del migcampista ofensiu Unai Hernández, que pertany a l'Al Ittihad Saudita. Segons aquesta informació, Unai aterraria a Montilivi en forma de cessió, amb opció de compra, això sí, a final de temporada. El maresmenc, recordem-ho, es va formar al Girona i fa 4 anys va fer el salt al planter del Barça. I encara a Girona, el futur d'Arnau penja d'un fil. El València hi està interessat i ja tindria un acord amb el jugador. Ara el següent pas, per descomptat, és la negociació entre clubs. I de moment, els valencians no volen arribar a la clàusula de 8 milions que demanen els gironins. Un dels rivals del Girona i del Sabadell, a segona, serà el Cádiz, que avui, a 4 dies de debutar, avui, abans no hagi començat la Lliga, ha destituït l'entrenador Imanoli Diàquez per, presumptament, desavinences amb l'àrea esportiva que encapçala l'exfutbolista Juan Cala. El substitut d'Diàquez serà Albert Salades. I a aquesta hora de la nit estem pendents del tennis del Masters 1000 de Montreal, on la pluja continua fent la guitza als tennistes i als espectadors, i al Pau Bombardó, que estava a la redacció frisant per saber com acabava la jornada de quarts de final. Hola, Pau, bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Miquel.
0: Com t'estan complicant la vida per no fer servir paraules gruixudes en aquest Masters 1000 de Montreal amb la pluja. Ara, per fi, tenim tenis en joc.
1: Tenim partit. Aquests quarts entre Hodder i Arthur Fils d'aquest Masters 1000 de Montreal. Els quarts de final, aquest partit que, com deia, s'havia de jugar i s'ha acabat jugant avui, s'ha endarrerit una mica per la pluja, però de moment ja estem al segon set. El primer se l'ha endut el madrileny Hodder, el tiebreak, i el segon, de moment, també el guanya el madrileny per 2-1, que li acaba de trencar el servei al tenista francès. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a semifinals a Nakashima, que s'ha desfet de Darderi també en el seu partit de quarts de final. Per tant, un rival aparentment més assequible de cara al seu camí fins a la final.
0: Doncs anirem seguint aquest partit. Ara mateix, segon set, 2-1. Correcte. Per Hodder, sota un sol que fa suar les pedres, i fa mitja hora, com aquell qui diu, estava plovent, no pots dir barrals, però plovia sobre la capital quebequesa. Per tancar el sumari, per tancar l'actualitat inicial del programa, un parell de punts poliesportius. El primer, els europeus d'atletisme. Marta Mitjans ha fet el rècord absolut de Catalunya als 800 metres. L'ha deixat en 1 minut i 58 segons, que li han servit per competir dimecres a la semifinal. I als europeus de natació també hi ha hagut rècord d'un català, Luca Huck, que ha batut el rècord d'Espanya als 100 metres lliures i s'ha classificat de retruc també per la final. Passen 9 minuts de 11:15, fem la primera pausa del Tu diràs i comencem la tertúlia amb els periodistes Ferran Correas, Pol Ballús i Paco Cabezas, i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Des d'ara i fins 12:15, en un principi, però en un principi fins a 12:15, Tu diràs a RAC1. Potser ens passem una mica, però no gaire, tranquils. Benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
2: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
9: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
8: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
9: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
10: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
11: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
12: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
11: Calli, dona, no exageri.
8: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món a RAC1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un

0: Ai, Déu meu senyor, serà difícil aquesta nit, eh? I això que no hem començat, jo crec que serà difícil aquesta nit, perquè, sincerament, quantes teles tenim a l'estudi de RAC1? Una, dues, tres, quatre, cinc, sis... De les sis pantalles que tenim...
1: No estem mirant el tenis.
0: No estem mirant el tenis. Ja el tenis...
1: Aquesta seria la notícia.
0: No, només hi ha el Pau Bombardó, que està seguint el tenis com a bon professional.
2: Sí.
0: La resta no estàvem mirant el tenis durant la publicitat. Realment espero que puguem aguantar el tipus, perquè per l'efecte que serà difícil aguantar el tipus. Si no, li encomanarem en Pau que canviï de canal, perquè és que si no, el primer que no podré aguantar seré jo. A veure... Senyors tertulians, una mica d'ordre, com farien Cuní, prou, i comencem. A veure, Ferran Correas, bona nit.
3: Bona nit.
0: Aviam...
3: Entretinguts.
0: Ara sí, entretinguts, eh?
3: Sí, a Mirene, aquí. aquí a Mirene i en general amb el mercat del Barça.
0: Exacte. Irene, no ho sé, pregunteu a la intel·ligència artificial qui és Irene. Pol Ballús, bona nit.
4: Bona nit.
0: Paco Cabezas, bona nit.
5: Bona nit. Tajante i dominante, eh? Ponia, Ferran, Irene, tajante i dominante.
0: No, si ja veuràs tu.
1: A veure, a casa...
0: Hola, Marta,
1: hola,
0: Ramon.
1: Hola, bona nit. Anava a dir, hola, Marta, bona nit. La Marta sóc jo.
0: No.
1: Molt bé.
0: No, bé.
1: Que a casa sàpiguen que no estem veient cap cosa que no es pugui mirar. Vull dir que són pantalles de teles...
4: Una cosa que fan ara mateix
1: sí, sí. A la tele. Que no estem veient cap cosa estranya.
0: No. El que passa que, clar, com que ara quan poses la tele està tot subtitulat i llavors amb el grafisme, gairebé que sense el so,
4: sí.
0: Pots saber què passa.
4: Sí.
1: És o això o el bombardeig constant de l'eclipsi, que jo ja no puc més. Com si l'eclipsi ja hagués passat de la borratxera eclipsil que portem tots al damunt.
0: Per bombardeig en Pau, que per això el tenim aquí.
4: Aquesta no l'havíem fet mai.
0: Perquè segueixi el tenis. Hauré de tenir algun criteri per apagar les teles o alguna cosa.
3: No m'estranya que diguis que possiblement et passaràs d'hora.
0: Bé, escolta'm...
3: Mira l'hora que és.
0: Home, però sí.
3: 43 minuts i encara no has fet res.
0: Home, 43... Estem fent l'escalfament.
3: 22:43.
0: No? Estem fent l'escalfament.
4: Escalfament, sí,
0: escalfament. Com era el subtítol, Paco, d'Irene?
5: Tajante i dominante.
0: L'escalfament. En fi, deixem-ho aquí. A veure...
5: Fill s'ha roto la raqueta antes, eh?
0: Sí?
5: Sí.
2: S'ha emprenyat sí, perquè, joder, li ha trencat el cervell, s'ha emprenyat, oh. I el que passa que just després, ell ha tornat al trencament de cervell a joder, per tant... Estem igual, ara 2-3 en el segon set.
0: Es trenquen serveis i raquetes i el que calgui.
5: Ara que veus que estamos en todo, eh?
0: Correcte. Mira, el 324 també tens informació. A veure, va, som-hi. Marta, Ramon i Gorina,
1: sí.
0: La noia de Parets del Vallès.
1: Sí.
0: Clar, una mica de Julián, no?, avui, perquè estem fent el compte enrere per saber quan es troba amb Simeone, que ha de ser demà, veurem a quina hora, i Julián... ha dit reiteradament moltes vegades, que vol jugar al Barça i se n'ha parlat moltíssim de tot això i hem fet una cronologia per tenir totes les eines sobre la taula.
1: Per si a algú se li havia escapat algun detall, perquè com que està sent més llarg que un dia sense pa i pitjor que un colabrot veneçolà, hem volgut posar una mica d'ordre a la cronologia del cas Julián. Bé, ho has volgut tu, m'ho has encarregat a mi, i jo ho he executat.
0: No cal dir-la, ja se sobreentén. Segur que els oients ens ho agraeixen.
1: Sí. Ens situem el 3 de març, Julián Álvarez ja ha tingut la famosa i suposada conversa amb Miguel Ángel Gilmarín i el Cholo Simeone, en què ells li prometen que l'ajudaran a canviar de club si arriba l'oferta adequada. És el dia de la tornada de semis de la Copa del Rei, l'intent de remuntar al Camp Nou, hores abans a la porta del restaurant Via Veneto de Barcelona, on se celebrarà el dinar de directives, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en respon sobre el futur del davanter argentí.
6: Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid, igual que Griezmann, y que tiene contrato con nosotros.
1: ¿Y cuánto vale Julián Álvarez?
7: ¿Cuánto te paga?
6: Hombre, Julián Álvarez vale muchísimo, por eso está con nosotros.
7: No está en venta, ¿no?
6: No,
1: aquell dia, però, passen a la història uns altres noms.
8: Cuando ve la niña mal en este estado de forma, ¿qué piensa el presidente del Atlético?
6: Pues que tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Tom Ford, que tenemos a Smith, que tenemos a muchos.
1: L'havia de posar, aquest.
0: No, evidentment.
1: No me'l podia saltar. Al cap d'uns dies, l'11 de març, sentim el protagonista, Julián Álvarez, des de la zona mixta, després que l'Atlètic de Madrid hagi guanyat per 5-2 al Tottenham a l'anada dels vuitens de final de la Champions. El davanter argentí no vol assegurar que serà Matalassé la temporada vinent. Porta oberta.
9: Yo no tengo nada para decir, son cosas que se dicen. Cualquiera pone lo que opina, lo que piensa, se va haciendo una bola. Yo nunca dije nada, yo estoy bien acá.
10: Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
9: Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién.
0: Un tio amb contracte fins 2030 i bien estem això. Parlant del març.
1: Sí, estem parlant correctament de l'11 de març, i al cap d'un mes, el 27 d'abril, en el Media Day previ a les semis contra l'Arsenal, no desmenteix les informacions que el vinculen al Barça, però no ho talla d'arrel.
9: Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dice en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentira muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo.
1: I mentre que el Cholo Simeone troba lògic l'interès que desperta la seva estrella i menciona els tres clubs que li van al darrere...
11: No estoy en la cabeza de Julián Álvarez, y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Barcelona, es normal, porque es muy bueno.
1: Cerezo es mostra molest quan els periodistes tornen a preguntar-li pel futur del davante.
12: Tú estás aquí para el partido esta noche, ¿no? Pues el partido esta noche, me imagino que Julián es jugador del Atlético de Madrid, y mañana y pasado mañana, la temporada que viene. Yo es que creo que volver otra vez a insistir sobre lo de Julián Álvarez, ya que me parece ya, de verdad, me parece ya hiriente.
1: Un mes més tard, el 29 de maig, el Barça envia una oferta a l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez de 100 milions d'euros. Una oferta que no és resposta oficialment, sinó en forma de piulades humorístiques a X. Al cap d'unes setmanes, ja amb el Mundial en marxa, el 23 de juny, arriba el pas endavant de Julián que esperava el Barça. Diu públicament que vol sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el seu somni.
9: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta, y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y...
13: ¿Sea algo bueno, te vas?
9: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia, y quiero cumplir mi sueño.
1: Aquestes paraules ressonen amb moltíssima força. El 30 de juny, l'Atlètic de Madrid denuncia el Barça davant la FIFA i la Federació Espanyola pel seu modus operandi a l'hora d'intentar fitxar Julián, tenint un contracte en vigor, i creuen a l'Atlètic de Madrid que el Barça està al darrere de declaracions com aquesta. Una notificació, això sí, d'obertura d'expedient que el club blaugrana acabarà arribant un mes més tard. L'1 de juliol, el dia de la presa de possessió com a president del Barça, Joan Laporta es pronuncia sobre el cas encallat de Julián i parla que l'oferta feta per Julián no serà eterna.
14: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City, i bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem.
1: Cerezo, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, torna a insistir que no el vendran, i paral·lelament Lamine Yamal es mostra amb ganes de tenir-lo a l'equip.
15: Ahora mismo la verdad que no pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría, y esperamos, si quiere venir, adelante.
1: És només una mostra de tots els jugadors del Barça a la selecció espanyola que aquells dies, a les entrevistes que anaven fent a diversos mitjans, inclòs RAC1, anaven deixant clar que Julián seria molt benvingut al club blaugrana. El 16 de juliol, des dels Estats Units, assistint al Mundial, Laporta explica per què l'oferta per Julián és limitada.
14: Home, precisament és limitada perquè el Deco és el primer que diu, home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlètic de Madrid, crec que molt bona, i esperem temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir, doncs, o per treballar les altres alternatives, que, com sabeu, el Deco les treballa molt bé.
1: L'oferta, segons les paraules d'aquells dies de Laporta, ja s'hauria exhaurit a data d'avui.
14: Daremos pues un plazo prudencial, acabando el Mundial, yo te diría que hasta final de mes.
1: El 17 de juliol arriba la resposta de Gilmarín: no acceptaran cap oferta que els faci el Barça per endur-se'l.
13: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones d'euros, ni acceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: I Gilmarín envia un dart als representants de Julián.
13: Lo cierto que conocemos a Julián, lo hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.
1: I saltem a fa 3 dies, saltem el 8 d'agost, en la prèvia del tercer amistós de pretemporada de l'Atlètic de Madrid contra el Manchester City a Seúl, Simeone adopta el discurs del club.
16: La situació és molt clara. L'entitat ha tomat una decisió que Miguel Ángel ha explicat molt bé. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando. Para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que es un montón.
1: Avui, després de no haver pogut parlar ahir amb Simeone ni tampoc amb Gilmarín, Julián Álvarez ha treballat a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid sense haver abandonat la idea de jugar al Barça. Demà hauria de ser el dia que hi hagués l'esperada conversa per intentar desencallar-ho tot in extremis. Veurem.
0: Sentint tot això, no sé, vaja, no sé si és el primer que us ve al cap, perquè sembla com... Les postures són molt clares, però el desenllaç, diguem-ne que és inevitable i segurament pinta més cap allà que cap aquí, no?
3: Sí, a mi em costa veure un món en el que l'Atlético canvi de postura. A més, sento que Miguel Ángel Gil s'hi va jugar molt, va ser molt taxatiu, el club ha sigut molt taxatiu. Penso que amb algunes coses han sigut un punt cínics, amb com el Barça ha afrontat l'operació, que s'hi ha parlat amb el jugador abans... Són coses que qualsevol club de l'alt nivell fa i que, no sé, ells mateixos amb Cucurella el van contactar abans a fer una oferta amb el Chelsea. Kangin Lee, que l'han fitxat ara, també l'han contactat abans a fer una oferta al Paris Saint-Germain. Penso que en aquest sentit els ha interessat anar cap a aquest camí, que no sé si és respectable, suposo, però llavors penso que això, el que deia, que l'Atlètic té una postura molt ferma i em costa veure un món en el que la canviïn i tenen la paella pel mànec, que aquesta és la realitat, que si no el volen vendre, doncs no el vendran. I només imagino que una cosa molt boja, que no sé què pot ser, pot fer canviar això, però és que ni així, crec.
0: Clar, és que parlant de la... Ferran, de la reunió amb Simeone de demà, al final, Simeone, en el darrer document que sentíem, s'alinea amb Gilmarín, per tant, s'alinea amb el club, i se'm fa difícil de pensar, no?, que parli demà amb Julián i que Julián l'estovi, d'alguna manera.
3: A veure, jo pel que sé, el que li dirà no Julián, no Simeone, sinó l'Atlètic de Madrid a Julián en aquesta reunió que vol tenir amb, no només amb Simeone, sinó amb
1: Gilmarín, també.
3: És que tenen una oferta a l'Arsenal i està tancada, i si la vol, si vol marxar, que té aquesta oferta a l'Arsenal, per marxar, per no sé quants diners, més yorkeres, em sembla. I crec que Julián no vol ni sentir parlar, perquè em sembla que de tornar a la Premier no en té gens de ganes. A partir d'aquí, jo crec que entrarà en escena Simeone. Al final és l'entrenador, i un entrenador vol tenir un jugador a disgust. Jo ho veig complicat, però no ho veig impossible. Jo crec que encara hi ha partides a jugar. Crec que Apolo també intervendrà en algun moment, perquè és el propietari, té una oferta de 100 milions, que jo crec que seran més, o sigui, hi haurà una segona oferta, segurament.
0: El Barça millorarà l'oferta.
3: Si ha de venir, si s'ha de desencallar, segur. I Apolo en algun moment ha de dir, tenim un jugador que ha disgust que vol marxar i estem refusant aquí 100 i alguna de milions. Jo crec que encara hi ha alguna partida a jugar, però sí que és cert que, tenint en compte que Ferran marxa segur del Barça, tampoc la partida pot durar gaire, perquè el que no pots quedar és sense dos davanters. O sigui, t'has quedat sense Lewandowski, t'has quedat sense Ferran, si no ve Julián, necessito... O sigui, per molt que el discurs sigui, no, tenim jugadors polivalents, i Olmo pot jugar de fals nou, i
0: Adeyemi,
3: i Gordon, i tothom, no, necessites un davanter. Per tant... perquè si tenies algun per cobrir-ho, que era Ferran, tampoc el tindràs. Llavors, sí que crec que no pot durar gaire. O sigui, jo crec que això, abans que comenci oficialment la Lliga pel Barça, que és el 23, hauria d'estar resolt.
0: Ara li pregunto al Paco com ho veu, però arran del que comentava el Ferran, el factor Apolo. Recordo que Ladislau Moñino, el dia que el vam trucar per saber com es veia des de Madrid aquest cas, ens explicava que la relació entre Apolo i els propietaris de l'Arsenal era una relació molt consolidada en el temps i que l'Arsenal sabia que si volia podia anar a buscar el jugador i que per la musculatura econòmica de l'Arsenal i per la inflació de la Premier, que tots sabem, podia arribar més enllà que el Barça en l'oferta econòmica i esportiva, amb guió que és també pel mig, per endur-se el jugador. Per tant, Apolo, que és el fons inversor que hi ha darrere de l'Atlètic de Madrid, hi guanyaria més calés venent-lo a Londres que a Barcelona. Sí, tu com ho veus, Paco?
3: Però és que el jugador només vol anar al Barça.
0: No, clar, clar.
5: Es que yo creo que somos un poco naif con el tema de Gilmarín, Cerezo, que uno puede ser presidente, el otro puede ser consejero delegado, pero realmente el Atlético de Madrid es propiedad de un grupo inversor. Y el grupo inversor lo que quiere o lo que pretende es ganar dinero, que los activos que tengan les sean rentables. Yo no sé si es más rentable para el Atlético de Madrid venderlo al Arsenal o quedárselo, porque es uno de los principales activos que tiene el club. Yo creo que Julián se va a quedar en el Atlético. La verdad es que lo creo firmemente. No hay ni siquiera una pequeña rendija por donde parece que el Barça se pueda colar. Incluso te diría, en el mundo del fútbol, eso de que tú dices que te vas y que luego al día siguiente te arrepientes, pasa continuamente. En el fútbol la memoria es muy efímera. Ya pasó en su día con Griezmann, que lo querían matar allí, y a los tres días estaba marcando Griezmann goles y siendo otra vez ídolo del Atlético. Es decir, yo creo que Julián muy posiblemente se quede en el Atlético, pero entonces ahí volvemos al problema que estaba comentando Ferran, que sin Ferran Torres y sin Lewandowski el Barça pierde más de 40 goles por temporada. Y eso es una salvajada. Ojalá, si no hubiera ningún delantero, con esas soluciones que se pretenden de Dani Olmo, de Adeyemi, incluso de Anthony Gordon, que ninguno son delanteros centros, pero podrían jugar ahí momentáneamente, pudiera ser resolutivo. Pero yo entiendo que Flick, por la mentalidad que tiene, necesita un 9 referencia. Yo no sé si como titular indiscutible, pero sí en la plantilla. Y si se te van más de 40 goles por temporada, algo tienes que hacer y estamos a 10 días de que el Barça empiece la temporada.
0: Clar, ara parlarem del temps, perquè sentint... Mira, senyals horaris, són les 11. Sentint el que deia Laporta, que la Marta ens explicava en aquesta cronologia tan ben pensada, al final dius... després del Mundial, aquest mes del Mundial, clar, això era juliol, però t'estàs esperant més dies i algun moment hauràs de marcar un topall, no? Perquè, com comentàvem també ahir, al final, si el jugador fa un esforç, el que tampoc no pots és deixar-lo venut i no estar al seu costat fins un moment determinat en una estratègia que hauria de ser compartida. Però quan parlaves, Paco, de Griezmann, clar, per mi hi ha una diferència, que és Griezmann ja sabia que era venir a Barcelona i no li havia anat bé. I, per tant, ell, per dir-ho d'alguna manera, volia tornar a una zona de confort, on sabia que si pencava i que depenia d'ell, perquè la qualitat la tenia, respondria. Però Julián encara no ha tastat el que és el seu somni, per dir-ho així, no? Llavors, suposo que Julián no li seria tan fàcil, perquè l'experiència no l'ha viscuda, no li seria tan fàcil quedar-se a l'Atlètic de Madrid aguantant Simeone una temporada més.
5: No, era més de cara a la afición, com recibiera a Julián recular en el primer partido de Liga, que eran este señor que no quiere vestir la camiseta del Atlético porque está aquí. Es decir, yo creo que por parte de la afición, pues supongo que al final pues acabarían tragando y si metiera tres goles un día, pues se le perdona todo. Pero es que a mí me resulta muy complicado que a estas alturas el Atlético se desprenda de Julián. Que también tiene un proyecto, en principio, que Apolo espera que sea ganador. Si tú pierdes a tu gran referencia ofensiva y tu jugador franquicia, algo tendrías que hacer después. E insisto, estamos a 3 semanas de que cierre el mercado. Lo veo ya demasiado precipitado. Yo creo que el Barça debería centrarse después de mañana en buscar una alternativa, cuanto antes.
0: Tot i que això, diguem-ne que jo ho veig difícil des del punt de vista de si el jugador de parla amb l'entrenador i encara s'espera que es tibi una mica més la corda...
5: Però el entrenador le va a decir que se tiene que quedar porque sí, tiene contrato. O no, sea, clar. Es que no hay más. O sea, clar, yo creo que llavors... estamos hinchando un poco el globo de una reunión con Gilmarín, una reunión con Simeone. Son reuniones que pretende el entorno de Julián. No que pretenda Atlético de Madrid. El señor Simeone irá al entrenamiento mañana y si quiere hablar con Julián, hablará, y si no, no. O sea, no son reuniones que estén pactadas.
0: Però tu no contemples, per exemple, que el jugador digui si o me'n vaig...
5: Que se declare en rebeldia? Sí. Bueno, no lo sé.
0: Perquè el Ferran deia...
3: És el que fa falta una mica, eh?
0: Ja.
3: O sigui, no li porto demanar a ningú que faci això, però és el que fa falta perquè Xervos...
5: Dembélé l'hi fa en su dia, no?
1: Sí, Dembélé ho va fer.
3: Sí. I jo no vull dir que surti bé, tampoc, però tinc la sensació que si no passa una cosa mínima així, no canviarà res.

0: Sí, sí, no.
1: Tu com ho veus, Pol?
0: No, ho vaig així, ho veig molt difícil també, però penso que només pot arribar aquí que Julián es declari en rebel·lia, alguna història així és el que ho pot fer canviar. Al mateix temps, vull pensar, amb el discurs del Barça entenc que també hi ha un punt del que comentaves abans, que el jugador s'ha mullat activament, entenc que el Barça rep senyals a dia d'avui de que el jugador vol parlar amb Simeone, que vol tornar-ho a deixar clar, que vol fer un altre intent...
2: I que no el deixaran tirat, ara.
0: I que el Barça no el vol deixar tirat i que anar deixant caure que tens un candidat, un segon candidat, ja d'alguna manera és començar-lo a deixar tirat. Vull pensar que internament Deco en té algun.
3: Home, sí, possiblement. Sí,
0: segur.
1: Això segur.
3: A veure, Deco... Però qui? Si miramos el mercado de delanteros centro, o sea, sí, Deco realmente está haciendo un trabajo fantástico, Paco, o sea, pero el mercado no es tan amplio de delanteros centro.
4: Yo estoy seguro que no lo sabemos. No, no, es que... És que un dia va aparèixer Gordon i estava fitxat. Un altre dia va aparèixer De Jemi i el dia següent estava fitxat. Rodri li ha birlat al Madrid.
3: Falta, però el mercat de los nueve no és tan ampli.
4: No hi ha molts.
3: Los nombres pràcticament
4: no
3: los conocemos todos.
4: No hi ha molts,
3: todos.
4: Però segur que ja el té mig lligat. No I també aquest qui sigui, que no sigui és, i possiblement sigui conegut... també està esperant, Tampoc el pots deixar ja esperant
1: clar.
4: Eternament,
0: Sí, sí.
1: No, i després ja anirem quan parlem de Ferran, però al final, clar, si se te'n va el nou de la temporada passada i se te'n va l'alternativa del nou de la temporada passada, hauràs de fitxar segurament dos efectius en atac.
0: Mínim un te n'ha d'arribar.
2: Jo crec que dos és complicat,
0: Sí, jo no veig molt complicat.
2: Tampoc va estar sobrat d'espai salarial.
4: Tu creus que si... per molt que ja li vagi bé a Deco i al Barça que marxi Ferran Torres, tu creus que si no ho tingués clar que tenen un nou, deixaria marxar Ferran Torres? Jo crec que no.
0: Tu creus que no, Tu creus que si no ho tinguessin clar, el tindrien aquí un any i...
4: Sí, però sí, és que si no et quedes sense res.
0: Ja.
3: Sí, és difícil.
4: Què et quedes, amb Hamza del Carim?
2: Doncs jo crec que sí, que li obririen la porta a Ferran Torres igual.
3: Queda un any de contrato. Sí. Yo creo que es la oportunidad para venderlo. Y aparte que es un jugador que no ha calado.
4: Sí,
3: no,
4: que le va bien. Yo digo que le va bien al Barça.
3: Sí, pero yo lo que no tengo tan claro es que esté tan concretada esa alternativa. No lo sé.
1: Ara en parlarem perquè després de la publicitat anirem a Ferran i a parlar de la davantera del Barça. En qualsevol cas, veurem si hi ha algun canvi o no amb Julián, però el límit quin ha de ser aquesta setmana? Perquè el Paco deia que gairebé demà mateix ja has d'actuar. El Fernando Polo ahir marcava aquesta setmana com a marge. Ens movem en això?
2: És que no hi ha més.
0: Jo no donaria gaire més. Una mica més, però no gaire.
4: Jo crec que pel Gamper, que és d'aquí una setmana, no?
2: Sí, el 19.
0: Has de tenir-ho clar.
4: Has de tenir clar això, has de tenir-ho clar més o menys tot.
2: Més que res, perquè el primer de voler-ho tenir clar serà Hansi Flick. Aquest és el que té més pressa, segurament, en tota l'equació.
1: Si no, el que es pot fer, ara ho estava pensant, és que l'Arsenal pagui 150 quilos per Julián, el Barça li pagui 155 quilos a l'Arsenal i llavors que un cop el treus del Metropolitano, no?
4: Crec que hi ha una normativa que ho impedeix.
2: Hazme un favor, mira, escolta.
1: Mira, sí, perquè vam parlar en castellà, segur que parlen en castellà en aquests casos. A veure...
2: Pel doblatge de les pel·lis, que ho tenim
1: ficat al cap. Favor. Aviam, en Rubén ja pot anar venint, que escoltarem l'afició de l'Atlètic de Madrid parlant de Julián, que abans el Paco en parlava, a veure què ens han dit, com ho veuen ells. Però abans, el partit de tennis ja és història. Ha guanyat Hoddart, no, Pau?
5: Ha acabat. Hoddart, que s'ha posat les piles en aquest segon set. El primer, recordem, l'ha guanyat al tiebreak, i el segon l'ha guanyat per 6-3, després de diversos trencaments de servei entre un i l'altre. Hoddart ha estat més contundent en aquests punts decisius del segon set, ha arribat a tenir fins a 4 pilotes de partit, fins a servar les 3 primeres, però la quarta ja Hoddart s'ha endut el partit i per tant s'enfrontarà, com dèiem abans, a Nakashima a les semifinals, aparentment un rival més assequible. Hoddart és el número 15 del rànquing ATP, Nakashima és el 31, i per tant se li obre una escletxa per intentar arribar a una final dels Masters 1000, en aquest cas el Masters 1000 de Montreal. Recordem que per l'altra banda del quadre hi són Mérida i Tin, que juguen uns quarts de final demà, i Mensik i Shelton, que juguen els altres quarts de final. Per tant, aquests serien els potencials rivals en el cas que Hoddart arribés a una hipotètica final.
1: I ho anirem seguint. Si no hi ha pluja, aviam si en Pau ens ho explica o si continua sent l'antitalismà i sempre...

0: Sempre que es posa a parlar de tenis, plou a bons i barrals i els partits s'han d'ajornar. Fins ara, Pau.
1: Fins ara.
0: Aviam, joc de la cadira a l'estudi de RAC1, s'aixeca en Bombardó, entra en Rubén. Hola, Rubén Pérez, bona nit.
1: Bona nit, Miquel.
0: Aviam, avui hem preguntat a l'afició de l'Atlètic de Madrid què n'opinen de l'enrenou amb Julián Álvarez.
1: Sí, ens hem posat en contacte amb Alberto García, portaveu de la Unió de Penyes Internacionals de l'Atlètic de Madrid. Explica que l'afició matalassera està enfadada i, sobretot, decebuda amb Julián.
2: La situación que se está viviendo con la afición es de cierta decepción con él y enfado porque es un jugador al que se le ha apoyado en los peores momentos, sobre todo. Y bueno, él creemos que ha sido un poco desagradecido con nosotros y con ese tipo de comentarios y ese tipo de declaraciones. Y bueno, pues hay sobre todo mucha decepción. Entonces la afición ahora está enfadada con él. Por lo tanto, se tiene que ganar el cariño de la afición y el respeto, y dejándose de sueños y cosas raras. Porque cuando fichó por este club era suplente en el City, se le dio todo el apoyo, se le dio, es el ídolo a seguir. En cuanto han venido a ofrecerle cualquier cosa, pues nos ha traicionado.
0: Nos ha traicionado y desagradecido, dejarse de sueños y otras cosas.
3: No pots seguir.
0: Espera,
3: no pots seguir,
0: què més?
1: Bueno, l'Alberto també ens ha explicat com pot arreglar la seva relació amb l'afició matalassera i aquesta és la seva resposta.
2: La solución que tiene es jugar, ser profesional, demostrar lo que vale en el campo, y en el fútbol todo se perdona con goles, así que ganándose en el campo, siendo un profesional y estar a muerte con el Atlético de Madrid, que l'ha fichado hasta 2030.
1: També li hem preguntat per la postura estricta que està tenint l'Atlètic de Madrid amb el Barça, rebutjant qualsevol tipus de negociació, i l'Alberto hi està d'acord.
2: Sí, yo creo que tiene el mismo rechazo, porque yo creo que al equipo que más rechazo se le tiene desde luego es al Madrid, pero el Barça está ya muy cerquita, ¿eh? Desde que competimos con los dos grandes, pues ya no hay mucha amistad con ninguno.
1: Per tant, defensa aquesta postura.
0: Moment, que us ho esteu fent a sobre, moment, que acabi el Rubén i després vosaltres mateixos.
1: L'Atlètic, i també li hem preguntat, perquè en cas que s'arribi una situació límit on finalment s'obri la porta de sortida a Julián, si estaria d'acord en traspassar Julián a un club de l'estranger.
2: Sí, l'Arsenal seria una bona opció. Con un jugador que nos ofrecieran, porque tendríamos que encontrar un sustituto. Sería interesante, si la cosa se enroca y no tiene avance, pues habría que buscar otras opciones. Desde luego, lo que no se lo puedes vender es a un rival directo como es el Madrid o el Barça, eso seguro.
0: ¿Qué, Ferran, que saltabas de la cadira?
3: No, el primer, el que dic sempre, que és que hi ha una llei, que és que el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga, d'altres equips. Hi ha una llei que és així, vagi on vagi sempre hi ha problemes. Fins i tot el Racing li posa problemes per anar a buscar Salines. I no, ja vull veure on està l'Atlètic de Madrid al febrer.
0: Rival directo.
4: Sí, això de que competeixen
3: al febrer. El febrer estarà... Ja sé que ja se'n diran, sí, però us vam eliminar la Champions, perquè això ho diuen. Us vam eliminar la Champions. Sí, però van caure la següent, és igual. Quants anys fa que l'Atlètic de Madrid no competeix la Lliga? Molts.
0: Molts.
5: Ja, però sí que és veritat que el Barça, por desgracia, també l'hace bastante la punyeta,
3: Sí.
5: Los torneos de eliminatòries...
3: A les eliminatòries sí, però és igual, tampoc guanya res.
5: A mi lo que me...
3: Fins i tot va perdre la final de
5: Copa. Lo que me escava mucho es el discurso este de hablar de traición, de rechazo... Todo es muy cansino, cuando todos sabemos que al final esto, por desgracia, es una industria, es un negocio... Y al final los clubes lo que intentan es sacar lo mejor para ellos. Y en ningún momento piensan en el aficionado, ya sea este señor o ya sea cualquiera. Y lo ha dicho bien. Dice, al final, si mete goles, pues le perdonaremos, que es lo que suele ocurrir siempre. Pues nada, pelillos a la mar, ¿no?
0: Aquesta dita sempre m'ha agradat molt. Pelillos a la mar. Sí, no diguem...
6: No. Perquè t'imagines els pelillos a la platja, no?
0: No,
6: la mar.
0: Ja, no, clar, evidentment, no me'ls imagino al desert. Què
6: pelillos?
0: Però clar, el tema és...
6: Què pelillos,
0: clar,
6: pelillos
0: els de la tele aquesta de dalt, els pelillos de la tele de dalt són, jo crec. Allà hi ha molt pelillo suelto. En aquella tele de dalt, avui, aquí, a l'estudi de... T'hi
4: has ficat tu sol, Miquel.
0: No, sí, però...
4: Però l'estava viendo la cara, ¿eh? Y estaba ya ahí.
0: No, no,
3: que
0: estás
3: fotent amb un xavi.
0: Mira, ara faran el desenllaç. Hi ha algun tertulià d'altres dies, per cert, que ja m'ha escrit, que ja sap que hi ha a la tele del costat del tenis. La tele de la dreta hi havia... Jodar, i a l'esquerra hi ha Conchita i Augusto. A veure... però prou.
3: Conchita i Augusto, això sembla a aquells matrimonis que feien...
0: Sí, allà a Telecinco, no? Sí, exacte.
6: Però eren, no, eren Abelino,
3: Abelino i,
6: Pepa, no sé, i Abelino,
3: Pepa,
6: no?
3: I Abelino, sí, sí.
0: Què et passa?
1: No, no, que estava mirant ara... No s'ho posava de... Guardó a Manolito en el cajón, que de... acaba de posar.
0: No. A veure, aquell cajón. Escolta'm...
6: A veure, hem de reconduir això.
0: Una represa de contingut. Això, jo crec que, a banda del que sentíem... Alberto, Rubén, hem dit que es deia?
1: Sí, Alberto García.
0: El portaveu de la Unió de Penyes Internacionals de l'Atlètic de Madrid. Era el que deia, però el to també era com d'amonestació, no? Era un to de dir, et perdonarem, però...
1: Guanya tu.
0: Sí, però vaja, d'estar realment, realment ferits, vaja, en fi. És
5: però
0: molt...
5: si és la premsa de Madrid, va todo por ahí.
0: No, clar, clar.
5: De que Julián debe pedir perdón, no, però clar, perdón, clar. De què? Sí, sí. ¿Perdón de qué? Es un señor pues que ha manifestado públicamente que le gustaría cambiar de trabajo. Ya está.
0: Claro.
5: Ya está. Para eso hay que llamarle traidor, para eso tiene que ser el anticristo del Atlético de Madrid.
0: Pero tú imagina't...
5: Pues sus razones tendrá.
0: Que llegués un futbolista, Paco, que ara no sé qui hauria de ser, però que llegués un futbolista que jugués en un altre club i que digués, a mi m'agradaria canviar d'aires, i que indirectament, allò que deia Julián del Sueño, doncs el Sueño fos l'Atlètic de Madrid. I llavors ens dirien, i aquests que estem sentint aquests dies també dirien, que això vol dir que l'Atlètic de Madrid s'ha fet gran, que té un fons inversor, que lluita semifinals de Champions, final de Copa, que és un club que està en creixement. El relat seria aquest. I és la mateixa situació, però en què, en comptes de ser el propietari del jugador, és qui aspira a tenir-lo. Vaja, és realment, no hi ha tants quilòmetres de distància com perquè el contrast sigui de blanc i negre, perquè és que és absolutament blanc i negre, i jo tampoc no trobo cap punt d'entesa en tot plegat. O Julián es rebel·la contra l'Atlètic de Madrid i el vas a rescatar del cajón de Joaquín, aquell que deia l'altre, o si no, no sé què en farem, no sé què en farem de Julián. En fi, alguna cosa més sobre Julián? Anem a la publicitat.
3: Per mi anem, no?
0: Anem? Alguna cosa més de la tele de dalt?
6: Agafem una mica d'aire.
3: S'ha acabat ja. Hi ha molts jugadors que estaven així i al final la cosa s'ha resolt a favor del jugador.
0: Ara, si la cosa...
3: Hi ha moltíssims casos.
0: Si la cosa...
3: A favor del club, recordo el de Messi quan va enviar el burofax.
7: Sí, sí.
3: Que Bartomeu allà va mostrar inflexible i va ser que no. També és cert que amb aquell burofax Messi pretenia marxar pràcticament gratis. Que era molt diferent. Uh-huh. I estàs donant 100 i pico quilos.
0: No, en tot cas, si Julián arribés a Barcelona, s'hauria de fer una presentació, vaja, obrir el Camp Nou, fer una rua amb ell al Papa Mòbil des de l'aeroport fins a l'estadi, alguna cosa d'aquesta s'hauria de fer, perquè si aquest home acabés a Barcelona, pocs casos de futbolistes s'haurien mullat tant i haurien forçat tant per poder fitxar per un altre club, que jo recordi.
7: Sí, sí.
0: Vaja. En fi, això segurament diumenge, amb el Pau Bonastre al capdavant del Tu Diràs, ja hi haurà desenllaç, se suposa. Com a mínim, per saber si arriba a Barcelona o no, si després se'n va a l'Arsenal o a un altre lloc, per molt que n'estigués tip de la Premier, això ja ho veuríem més endavant. Passen 17 minuts de les 11, fem una pausa i tornem de seguida a la tertúlia del Tu Diràs d'aquest dimarts, 11 d'agost de 2026.
8: Tu diràs, amb Miquel Agut.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
14: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
15: 70.603. 70603.
7: sèrie
15: 39039.
7: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Aviam, 19 minuts per sobre de les 11. Aquesta cançó de David Bowie es diu Let's Dance. A veure, Laia. I això és el que estava fent algun tertulià, no diré qui, però algun tertulià fa 30 segons estava fent un Let's Dance aquí a l'estudi de RAC1, eh? Unes ballaruques, moments de maluc increïbles.
2: Sí, sí, sí, jo tampoc diré qui.
1: No, no.
3: Tu mateix.
2: No m'he aixecat de la cadira, jo.
4: Movint de l'esqueleto.
2: Fa temps que no vaig
1: dir. En fi, som el, tu diràs, fins 2:15. Encara ens queda més d'una hora de programa en aquesta nit en la qual hem començat parlant de Julián, la cronologia de les declaracions que hem sentit últimament tant del futbolista com de l'entorn de l'Atlètic de Madrid, com també del Barça pel que fa al futur i a l'optimisme o no que hi pugui haver per fitxar-lo. D'interès n'hi ha, evidentment, i el futbolista voldria fitxar pel Barça, tot i que l'Atlètic de Madrid està bunkeritzat en una postura de la qual no se'n vol moure. Més enllà d'això, hi ha altres noms en atac, com per exemple el de Ferran Torres, que ja ha sortit, evidentment, com a efecte col·lateral dels moviments de mercat i perquè el Barça estigui buscant un nou com Julián, Marta, i de moment, encara que no s'espanti ningú, posem aquest encara per davant, sí, l'adverbi és important, encara no hi ha acord Barça-PSG.
5: Exacte, el Barça, pel que ens expliquen, encara no ha rebut cap oferta més per Ferran Torres, després d'haver rebutjat la primera de 40 milions, el club de propietat catariana encara no ha tornat a enviar res al Barça. El Barça, ja ho hem explicat, espera treure'n com a mínim 50 milions, però avui no hi ha hagut novetats al respecte. Per tant, avui dia tranquil en Ferran Torres, i això que es volia anar per la via ràpida, perquè arribats a aquest punt el Barça espera en la reincorporació de Ferran demà a la Ciutat Esportiva. És una cosa que Ferran volia evitar, però hem arribat al dia 12, se l'espera a la Ciutat Esportiva un cop acabades les seves vacances, i demà és el dia, recordem-ho, que els mundialistes espanyols tenen fixat el seu retorn, per tant Ferran ha d'anar cap a la Ciutat Esportiva. Pel que ens expliquen des del club, la previsió és que l'operació de Ferran al Paris Saint-Germain es concreti oficialment abans que l'arribada de Rodri. Totes dues operacions estan connectades, perquè si ara a Ferran el venen per més de 55 milions, 10 hauran d'anar a parar a les arques del City. És per això que una anirà després de l'altra, pendents d'aquest càlcul final. Per això s'està allargant tot una mica més del que es preveia. Així doncs, si és que el club no li dona permís a última hora a Ferran per resoldre el seu futur, cosa que a hores d'ara no consta, la previsió és que el valencià vagi a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb la resta d'internacionals espanyols que falten per reincorporar-se, que són Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamín. Un Lamín que, per cert, celebra a hores d'ara la seva festa d'aniversari, que va ser el passat 13 de juliol en ple mundial. Ho fa amb més d'un centenar de convidats a una masia de Vilanova del Vallès.
1: Això et queda a prop de casa, eh?
5: Molt a prop de casa, sí.
1: Molt a prop de casa. Hi ha hagut algun problema, alguna cosa? Et consta que la música estigui massa forta?
5: De moment no.
1: De moment no.
5: De moment no. Ens molesta més quan les coses estan més a prop del circuit de Catalunya. Ah. Llavors el circuit fa una mica de pantalla entre el que seria la zona de casa meva amb la masia aquesta.
1: Casa Ramon.
5: Casa Ramon, diguem.
1: Clar, entre Casa Ramon i la masia de Vilanova. Jo, Pol, no sé què preferiria.
2: Si anar a la festa de la Minyamal?
1: O a la gala dels Oscars, mira què dic.
2: Sí, eh?
1: Home. Perquè aquestes festes...
2: A veure.
5: Jo vull anar a la gala dels Oscars.
1: Oh, escolta, aquestes festes han de ser una cosa...
2: Sí, bueno, qualsevol ens hi apuntem una mica.
4: Home, jo hoy se recogen pronto, també. Que mañana hay entrenamientos, hoy se recogen, ¿no?
1: Bueno, se recogen.
2: Sí, no.
5: Es que yo...
1: Depèn de com les recogen.
5: La pregunta...
3: Hi haurà nins?
5: En tema de recolliments i de nins i de totes aquestes coses...
1: Nins són nans, no?
5: Sí.
1: No? Vaja, no...
2: Sí, per aquí no.
1: No, clar, vull dir...
5: Amb tots aquests temes, la pregunta és, no hi havia més dies...
1: Clar.
5: El dia abans d'anar-te a concentrar a treballar.
4: Però és bastante de héroe, eh? Montarte un fiesto.
5: Però l'any passat
4: el dia antes de volver a
5: casa. Va
2: passar el mateix.
5: Però coincidia amb l'aniversari. Ara, posats a celebrar una festa en diferit del teu aniversari, que va ser fa un mes, què més et dona fer-ho avui que ahir o abans d'ahir?
1: Estava de parranda.
3: Estava pel món, sí.
5: Sí,
2: L'any passat recordo que va ser el dia abans i que Héctor Ford arriba tard a la primera sessió d'entrenament, que li costa...
3: I així li ha anat.
5: I així li va.
2: Li costa quedar-se.
3: Sí, sí. Li ha anat des de llavors.
1: Sí, sí. Un comentari que també hem fet a la redacció. Correcte. Sí, sí. No, a la redacció.
5: A la redacció, no. Era previsió de continguts, de cara al programa.
1: No, que sí, que sí.
3: Allò li va costar una mica, crec, la creu de Hansi Flick.
1: Sí, sí, perquè va ser el dia abans i aquell dia de disfresses i tot això, i clar, perquè clar, era una festa temàtica, i escolta'm, a partir d'aquí l'Hector Ford, la temporada va acabar.
5: Segur que la d'avui és menys extravagant.
3: Sí, més light.
4: Solo espero que no hi fundan un vídeo com el de l'any passat, con los disfraces de gángster y... Era tan cutre aquell. Bueno.
1: Ja, però això són xarxes i sí, són nanos final. De 19 anys també al final. Sí. O sigui que, vaja...
4: Oye, que se lo pase bien. Que
1: I tant que sí. I tant que sí.
4: Que és joven.
1: I tant que sí, perquè a més...
5: Mira,
1: a més...
5: el 324, que no és 324, es veuen imatges ara de l'arribada de cotxes...
2: Com una furgoneta, no?
5: Sí, sí.
1: 3Cat Info. Ara, jo encara no ho he pres, això. Bé, en fi, Lamine, que s'ho passi bé, que a més s'ho ha guanyat i encara està de vacances. Per favor.
5: Jo no m'acostumo a veure Pedri amb aquest ros platí.
1: No, però avui estem fent molt comentari de televisió i no pot ser ja, no. Perquè clar, surt Pedri, allà té Gueste, ensenyant una rèplica de la Copa del Món, i clar, amb els cabells d'aquest color, millor això que els de Gavi per mi. Però vaja, això és una altra cosa.
5: Són debats que ara no tindrem.
1: No.
3: Pitjor és tatuar-se la cara de Luis de la Fuente.
2: Podem estar d'acord.
5: Això és veritat.
1: És igual, no continuarem per aquí, perquè si no encara tindríem un problema. A veure, això de Ferran, demà es resol o no?
3: Bueno. No, jo crec que demà no, perquè el PSG té partit.
1: Resoldre's vull dir, ni que sigui allò per darrere i que no es farà oficial perquè juga el PSG.
3: No crec que quedi gaire.
5: Però no queda... Jo crec que està la cosa ja molt avançada.
3: No crec que quedi gaire, no. I com deia la Marta, una vegada es resolgui aquest tema, es resoldrà acte seguit. Rodri estarà a Barcelona.
1: Perquè quins terminis poses a la concatenació de fets, Ferran, més o menys? Més o menys.
3: Estem a dimarts, no?
4: Sí.
3: Aquesta setmana, si això està fet.
4: Jueves, viernes.
3: Això està fet.
2: Ferran i Rodri.
3: Les dues coses.
2: Sí, sí.
5: Sí, hauria de ser així. Però primer s'ha de desencallar Ferran perquè s'acabi de formalitzar Rodri.
1: Estaria bé que fos dijous, perquè així encara fent el tu diràs ens agafaria.
2: Hem de dir alguna cosa, no?
1: Sí, encara ens agafaria el tema, perquè clar, després de tants dies parlant-ne, i després quan passa tot, doncs clar, ja no hi som, doncs home, vaja, hi haurà el Pau Bonastre, evidentment que el programa es continuarà fent.
3: Tu diràs, hi haurà.
1: Això, evidentment, però...
5: Li fa il·lusió?
1: No, m'agradaria...
3: Què t'agrada més fer, que marxa Ferran o que arriba Rodri?
1: Clar, com que una cosa porta l'altra, però...
3: Trigues un dia un i un dia l'altre.
1: És que a mi, mira, jo sóc ferranista.
2: Sí, eh?
1: Sí. Sí? Sí. Jo futbolísticament, a mi em sembla un jugador que ha tingut bon rendiment i que ha estat a vegades tractat injustament.
4: Però para ser ferranista compras todo el pack, es decir, el rendimiento deportivo y luego todo lo que le envuelve, lo que
1: no.
4: Es su persona.
1: Això no, perquè clar, es fa en el cas de Ferran i no s'ha fet en el cas d'altres futbolistes en els quals no ens hem preguntat què és el que l'envoltava i quina pulsera portava i quina gorra portava. Jo no estic d'acord ni amb la pulsera ni amb la gorra, però...
4: No me refería tanto
1: al terreny...
4: Hace muchos años que está en el Barça y sí. Nunca ha tenido como la gran estima de la afición.
1: Jo crec que li ha costat, però que se n'anirà en el moment de més popularitat. Jo tinc aquesta sensació.
3: Bueno, popularitat a nivell espanyol.
1: No, però a nivell d'afició del Barça...
3: Ara mateix l'afició
4: del Barça no. No m'imagino grandes homenatges a...
1: No.
3: Ara mateix l'afició del Barça no.
1: Però perquè hi ha hagut el Mundial i el postmundial pel mig, però per les dues últimes temporades jo crec que l'afició del Barça sí que havia fet el canvi en Ferran.
3: Sí, ara... bueno, i moltes altres coses, no sé. A mi Ferran, que també crec que és un jugador perfectament pot estar al Barça,
1: sí.
3: Potser no ha de
1: no
3: ser
1: com ell vol,
3: el davanter centre titular,
1: sí. Això ja estem
3: d'acord. És un jugador que els dos últimes temporades ha estat molt bé, ha fet molts gols. La temporada passada va ser el millor jugador, el màxim jugador de la Copa, el millor jugador de la final, de fet empat a la final ell faltant 8 minuts, em sembla, però home, primer això, que no ell vol tenir un rol que el Barça jo crec que no el pot tenir, i a més el Barça creuen que no el pot tenir.
5: I això... aquesta temporada, quan se li han donat oportunitats...
2: Va començar a titular.
3: Sí, va començar
5: a titular. Se li han donat moltes oportunitats aquesta última temporada en què Lewandowski, ja des del club et deien que el relleu estava a prop i que Lewandowski perdria protagonisme i que se n'hi donaria més a Ferran. I Ferran va estar... 2 mesos i pico sense marcar i va tenir una crisi important.
3: No pot ser que... Bueno, la crisi aquesta és que jo crec que les té sempre.
1: Julián va tenir una crisi de 3 mesos,
3: Ja, però el Mundial és un tio que el partit que Espanya guanya el segon contra Aràbia, ja donant aquell gol, el tio està demanant, si us plau, que el VAR digui que és gol. Té molta ansietat i jo crec que un tio que acaba de marcar el gol de del Mundial, que és el gol de la seva vida, segur...
5: Que no se'n recordi que dels haters.
3: Que les primeres declaracions se'n recordi dels que el critiquen.
4: No? Bueno, y la, de hecho, en la misma celebración.
3: Sí, sí, no, la misma celebración. Ja. Això li passa a la gespa, a la primera entrevista que fa la gespa.
1: Jo, en això, estic d'acord amb tot, Ferran. O sigui, ho subscric tot, però... Jo crec que si tu mires sobretot les dues últimes temporades, que aquesta és l'altra, les dues temporades de Flick també, que millora els futbolistes, i això en Ferran és un exemple clar, o sigui, aquí també en podríem parlar, però bé, en tot cas, dues temporades de molt bon rendiment per mi, jo crec que Ferran pensa que pot ser més del que és, tinc aquesta sensació, perquè em costa veure-li una millora a nivell de nou, com per ser un nou titular d'un club gran, d'un Barça, d'un PSG, d'un Bayern, del que vulguis.
5: I segurament aquesta però mentalitat de veure's plantilla... més del que... Segurament això cada vegades pot ser un defecte, que és veure't més del que ets i que en alguns moments a Ferran Torres li ha portat problemes. També li ha portat injeccions de confiança en moments que la necessitava per créixer i per ser millor. Vull dir,
1: per no enfonsar-se.
5: Que a vegades és una mica una...
2: Arma doble...
5: Gràcies. No em sentia. Doble, sí, no? Que per una banda sí que et porta problemes i que sí que et resta, però en moments determinats et suma. I jo crec que en molts moments ha estat un defecte que no ha acabat d'anar bé, però en altres sí que l'ha fet mirar endavant a Ferran Torres, però arribats al punt en què s'havia arribat i en l'estiu en el que estàvem, jo no veig malament que el Barça es desprengui de Ferran Torres.
1: No, jo tampoc.
2: El que està clar és que el viatge als Estats Units ha estat un desastre calamitós.
5: Sí.
2: I que la gestió que s'ha fet amb això ha estat calamitosa.
5: Però això és culpa, sobretot, del seu entorn i de la gent que l'assessora.
2: Sí, sí, bueno, sí, però ell també està allà al mig.
5: Sí, sí,
2: i
5: però...
2: que quan marxa del València cap al City en fa una similar.
5: També és veritat, sí.
2: Llavors, aquesta és una realitat i que crec que no estava en posició ni pel gol del Mundial de fer el pas que ha fet. I jo crec que és una cosa que poden admetre companys de vestidor, que el que ha fet ha estat una bogeria seva.
5: Sortida de to.
2: Sí.
1: Clar, és que, de fet, d'alguna manera...
4: Bueno, aprovecha su momento, también. Clar. O sea, no va a tener un momento como este en toda su carrera Clar. Deportiva. No, yo creo que no lo aprovecha tanto él como la gente que le rodea.
2: Sí,
4: la gente que le rodea, creo que lo lleva también Under Armour. Es decir, o sea, las marcas comerciales tienen que aprovechar un poco el tirón. Sí. Luego, lo que sí que es responsabilidad del propio futbolista son actitudes como, bueno, llevar la gorra de Make Spain Great Again, con la referencia, por mucho que lo niegue, a Donald Trump. Ese tipo de cosas, pues sí que entiendo que puede haber gente que esté herida. Y yo también, o sea, le afearía que después de todo lo que creo que le ha ayudado el Barça las últimas Correcto. Temporadas...
5: que diga que no se le quiere lo suficiente.
4: Sí, que afea al club que no haya tenido, no sé, si el apoyo suficiente o algo así, pues no sé, a mí me inquieta bastante, porque yo creo que aquí a Ferran se le ha ayudado siempre que lo ha necesitado.
3: Sí, yo creo que aquí hi ha una mala relació entre Deco i el seu representant.
2: També,
3: i d'aquí surt tot. Aquí surt tot, a banda de tot el que sigui Ferran, si té l'estima molt alta o a vegades no, etcètera, etcètera, però al final és... l'oferta, per exemple, no ha arribat encara, si és per un problema de fair play, etcètera, etcètera, però la relació entre Deco i el seu representant no és la millor. Tenint en compte, i s'ha de tenir en compte, que Pedri és el mateix, és del mateix agent, i que aquí s'haurà d'anar amb peus de plom, perquè Pedri és Pedri.
5: I després també és menor, però també té Xavi Espar.
3: Exacte.
2: Sí. I no, el tema aquest de que s'han sentit dolguts per la O sigui, perquè és l'única qui no s'ha renovat, una mica... Jo crec que es respon amb això, amb que el Barça s'ha doncs, com adormit i que no l'han volgut renovar. Evidentment, jo crec que Deco tenia els seus motius, però tornant al guant que has tirat una mica abans amb que Flick millora els jugadors, jo crec que si ens diuen fa 4 anys, o 3, no sé com fa que va arribar Flick, que vens a Ferran per 50 quilos, tothom ho hagués firmat una mica amb els ulls tancats. Perquè era quan Ferran estava malament...
1: I que, a més, et vindria a buscar Ferran al PSG.
2: Sí, sí. Bueno, sí, la destinació ja com que m'és igual. Però
1: no, però vull dir...
2: Per 50 quilos...
1: Que en aquell, el rendiment que tenia Ferran en aquell moment... No,
2: era per fer un pas enrere.
1: Clar, no podies pensar que vindria un club d'aquest nivell, però clar, és que ell ha viscut l'estiu de la seva vida. Ha estat com un actor de Hollywood, perquè més als Estats Units...
3: El suplent ja el fa. Exacte, el que ha fet és cert, és el gol que dona el Mundial. Jo crec que el PSG, sobretot, ve perquè Luis Enrique sempre... li ha agradat Ferran.
2: Sí, i que tindrà el mateix rol que té aquí.
3: Sí, clar, no serà
2: el mateix.
1: Això és correcte.
2: El mateix, sí, el davanter suplent.
3: Allà té Dué Dembélé i Kvaratskhelia.
1: Sí, sí, sí. Allà també ho tindrà difícil.
3: També dic que jugarà molts partits perquè normalment el PSG a la Lliga Francesa es passeja. Sí, no?
5: I a la Lliga Francesa. És que,
3: clar. Que jugarà, serà moltes vegades titular a la Lliga Francesa.
2: Sí, és a dir, Dembélé va ser titular 9 cops, crec, per això... a la Lliga Francesa la temporada passada.
1: I tot això perquè em preguntaves...
2: Què t'agradava més, eh?
1: Què m'agrada més?
3: Encara estem amb això.
1: Sí, clar, perquè ha estat parlar de Ferran i quan ja he dit, diguem-ne, que em considero ferranista, llavors aquí hi ha hagut un atac, vaja, heu saltat com llops.
2: Heu
1: saltat com es deia, Paco, la nostra amiga, que era Tajante i...
4: Irene.
1: Tajante i no sé què. Irene, doncs heu
4: saltat... Tajante i dominantes.
1: Això, heu saltat Tajantes i dominantes a buscar la iugular. Ara, a mi em sembla que amb Rodri... el Barça farà un fitxatge descomunal.
3: Per mi és un fitxatge descomunal per moltíssimes raons. O sigui, la primera, perquè li has tret al Real Madrid, que és el que necessitava el Real Madrid. El Real Madrid, si tu li dius a qui necessites, dius un mig centre creatiu, però aquí, a Rodri. I semblava que anava al Real Madrid, que ho tenia fet, i li has tret al Real Madrid, això per començar. Però a més...
5: El lideratge.
3: Sí, és un tio amb experiència que no només... jo crec que li pot anar molt bé a Bernal per créixer, però no només a Bernal, li pot anar molt bé a Lamin per marcar-lo, possiblement. És un tio que vindrà aquí, té un vestidor amb el qual es porta bé per la selecció, sí. Amb Joan García, amb Eric, amb Gavi, amb Ferran ja no, però amb Olmo... I per mi, a més, té 30 anys,
1: sí,
3: ara.
1: Sí.
3: Jo crec que li queden encara 3-4 anys de bon futbol, de molt bon futbol, i per mi és el més semblant que he vist a Sergio Busquets. Per mi Sergio Busquets és el millor mig centre que he vist mai, però per mi és el més semblant que he vist a Sergio. A Sergio Busquets té altres qualitats, per exemple, Rodri físicament és millor, té més arribada, fa més gols, Busi feia molt pocs. És fitxatge... per mi, descomunal, i a més crec que ell és d'aquells jugadors que segurament el Pol, que ha estat a Manchester, el coneix millor, però és d'aquells que tampoc és un tio superambiciós que demanarà jugar cada partit, és a dir, Bernal tindrà minuts, perquè si hi ha allò 3 partits en una setmana, segurament Bernal en algun sí. Descansarà.
2: Sí, sí.
3: I no li importarà, no com altres que ho volen jugar tot.
2: No, i tindrà motius per entendre-ho també, perquè ve del genoll com el té i ve de l'esquena com la té, i que el Mundial també el van canviar algun partit i no li van caure els anells. I jo sí que penso que hi ha un punt de repte, ho vaig comentar la setmana passada quan estàvem aquí, amb el tema de l'encaix en Pedri, perquè és un tema que dins de la selecció es va tenir, i a dins del vestidor es va tenir, aquest encaix en Pedri. Llavors hi serà. Jo sóc dels que pensa que els jugadors bons s'acaben entenent.
3: Home,
2: i que al final hi havia un punt de que al Mundial jugues un mes només i que és com arribes i hi ha un punt de sensacions intangibles, però que entrenes setmana rere setmana amb les mateixes persones, vull pensar que tot ha de tendir cap a un camí doncs, que s'entenguin, perquè els dos són molt bons, a més. Però que el tema aquest hi va ser,
3: Sí, no, ja, sí, però ara et diré una cosa i em sap greu, Flick no és de la Fuente.
2: No.
3: És a dir, a l'encaix...
2: No, l'he anat malament.
3: A l'encaix, Rodri. Sí. Però crec que Flick és millor entrenador que
1: Delfons. Ja està tu, sí. A Flick.
3: Jo, crec que l'encaix Flick ho fa possible.
2: Segur. Jo el que crec és que De La Fuente tenia clar que amb qui anava a morir era amb Rodri.
3: Segur.
2: El que crec és que Flick, potser si ha de morir munt, mor en Pedri.
5: I després, sí. I després aquí hi ha un altre tema, que Pedri físicament va arribar al Mundial que no estava al 100%.
2: Ja, ja.
5: I això també li va afectar una mica el rendiment.
2: Sí, sí.
5: Sense restar arguments al que tu dius, que hi estic d'acord, però que al final un Mundial és una competició com molt curta, on es posa tot a prova d'una manera molt efervescent.
2: Totalment.
5: I al final una temporada és molt llarga, és una cursa de fons, tens temps per fer canvis, per fer experiments, si vols, amb diversos jugadors, tens rivals molt diferents, jo crec que se li ha de donar com aquest marge de treball, però jo crec que sí que s'ha aconseguit.
3: És que, per exemple, jo crec que en Frenkie de Jong...
5: I la puntada de peu a Frenkie és bastant espectacular.
3: Sí, amb Frenkie tots coincidim que no pot jugar amb un mig centre només. Havia de jugar Frenkie i Pedri al costat.
2: Sí.
3: En canvi, jo crec que amb Rodri pot jugar amb un mig centre.
4: És que això passarà.
5: Sí. Pot jugar més amb un 4-3-3.
4: El problema que s'encontró De La Fuente con el encaje de Pedri.
2: Sí, Pedri
4: perquè si,
2: jugar,
4: tu le das el si tu le das el gobierno del juego a Rodri, Pedri tiene que jugar más adelante, tiene que jugar más arriba. Y es lo que no logró De La Fuente ahí. Yo sí que creo que De La Fuente es un buen entrenador, ¿eh? Diría que es un grandísimo entrenador.
3: Yo creo que Flick es bastante mejor.
4: Yo no lo compararía, pero De La Fuente es un grandísimo entrenador.
3: Para mí
4: ha ganado un mundial. No hay tantos seleccionados que hayan ganado un mundial.
3: Es un gran gestor.
4: Pero bueno, para ser un buen entrenador tienes que ser un buen gestor.
1: O com s'ha dit d'Ancelotti, també, en certs moments, tot i que Ancelotti va més enllà, segurament.
4: Tu eres un bon entrenador cuando tomas decisiones que son impopulares. Y De La Fuente deja a Pedri en el banquillo. Eso era jugar con fuego. Si España se hubiera eliminado, lo hubieran crucificado por hacer eso. Dicho esto, el gran reto que tiene Flick es precisamente encontrar ese encaje, ese triángulo en el centro del campo donde Rodri, los días que juegue, va a tomar el mando del partido. Sí que creo que hay que ser un poco cauto con la cuestión física de Rodri. Hemos visto a Rodri, mejor jugador del Mundial, fue Balón de Oro, pero el Rodri de antes de romperse la rodilla no es el mismo Rodri de ahora, por mucho que en el Mundial se haya salido. Es un futbolista que los esfuerzos le cuesta un poco más, es un poco más lento, sigue siendo igual de dominante porque es buenísimo con el balón, pero que tengamos también en cuenta eso. Las últimas temporadas en el Manchester City, han sido irregulares. Si tú ves una temporada en conjunto, no han sido ni mucho menos las mejores de Rodri en el centro del campo. Sí que creo que también tiene una parte muy buena, que es que le quitas el único recurso que tenía el Real Madrid para reconstruir el centro del campo, que vuelva a quedarse sin nadie ahí. Y yo creo que eso para el Barça es fantástico. Pero que, insisto, seamos un poco cautos con el papel de Rodri en el tema futbolístico. En el tema anímico, sí que creo que es fabuloso que haya un futbolista con esa experiencia, que además tiene una ascendencia muy importante sobre los otros jugadores de la selección española en la historia del Barça. Que yo creo que eso es muy necesario desde que se fue Íñigo Martínez.
1: Uh-huh.
4: O sea, que yo creo que en ese sentido Rodri va a venir fabuloso.
1: I després, Pol, acaba rematant.
2: No. No, això, una mica... Estic d'acord que al final amb Rodri el que tens és una peça única al món. Tens un fitxatge que et costarà els 70 quilos el que demani el City, però que és una peça única. I que, a banda de treure-li al Madrid, que no saps on arribarà el sostre d'aquest equip, perquè li falten peces, però, diguéssim, el terra de l'equip, el nivell mínim, te la puja molt.
3: El nivell per guanyar la Champions te'l puja molt.
1: Sí, sí. De fet, sense tenir la mateixa incidència, però per mi era un plantejament semblant al cas de Bernardo Silva. En el seu moment, jo crec que Bernardo Silva no té tanta incidència en l'equip, però, és a dir, un jugador que no et sobra, perquè estem parlant d'uns jugadors d'un nivell extraordinari, que és veritat que estan començant la recta final de la carrera futbolística, però encara estan a gran nivell i que per partits siguin més senzills, entre cometes, o més exigents, poden ser diferencials. I hi ha un factor de Rodri que m'agrada, perquè moltes vegades els jugadors trien on juguen en funció dels diners o d'altres factors, però no del futbol. I Rodri va decidir, perquè vaja, per calés, podria haver-se anat al Madrid, o podria haver ampliat el contracte amb el City, o podria haver triat qualsevol altra opció. I si decideix el Barça, en gran part és pel futbol.
3: I jo crec que també perquè ell sap encara que l'hagin volgut al final.
2: Que el president del
3: Madrid... Jo crec que ell sap que el Madrid, que el president del Madrid, no el Madrid, el president del Madrid no el volia.
2: Va.
3: Ell ho sap, ell ho sap. I a més es trobarà un vestidor que no té res a veure amb el d'aquí. És que aquí es troba a això, a, bueno, a 8-9 jugadors que són companys de la selecció espanyola. I al Madrid aquí es troba.
5: Hi ha una familiaritat aquí.
3: A Cucurella, perquè els altres no, és que no, no hi ha.
1: En fi, ja us ho hem explicat. Ferran jugarà a París i Rodri a Barcelona, però cal que encaixin els números. I primer...
4: I tiene una carrera universitària, además. Eso también nos gusta. Sí, también hace falta futbolistas que tengan...
5: Una mica de matèria gris.
4: Que tengan intereses más allá del fútbol. Sí?
1: No, no. No, no, escolta'm, em sembla fantàstic i collonut, fins i tot et diria. Un quart d'hora i la mitjanit hem explicat que perquè es desencalli l'arribada de Rodri a Barcelona s'haurà de desencallar i demà hauria de ser el dia D la sortida de Ferran cap a París. Demà el PSG, després ho repassarem amb el Pau Bombardó, juga la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery a Salzburg, o sigui que demà, si abans l'operació Ferran serà segurament d'amagat i serà públic dijous, però demà no ens hauríem d'esperar que fos públic, i ara els demanaré, estem fent futbol ficció, els tertulians que ens diguin quin Barça s'imaginen l'1 de setembre amb el mercat tancat. És a dir, la foto finish que creuen que hi haurà quan es tanqui el mercat, o per noms que han d'arribar i que han de sortir, o per posicions, però en què creuen que canviarà el Barça des d'avui fins 1 de setembre. Ja tenim el Paco, ja està pensant, està fent números, ja me'l veig, aviam quina proposta ens fa.
4: D'on deixa la bolita?
1: Abans, Marta, abans de saber el que ens comenten els nostres tertulians avui, per anar tancant l'actualitat del Barça pura i dura, Koundé és un dels noms propis de la jornada perquè s'ha incorporat a la feina també el dia que hem sabut, tristament, l'abast de la lesió de Ronny Bardaggi.
5: Sí, el comunicat del club, el club ha comunicat oficialment el que ja apuntàvem ahir. Ronny té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà pel quiròfan, per tant, li diu pràcticament adeu a tota la temporada. I per evitar altres casos així, convé destacar-ho, Hansi Flick ha fet que Caçador, Héctor Fort, Jofre Torrents, Tomi Marquès i els cosins Toni i Guille Fernández s'entrenin al marge amb vistes a la seva possible sortida del club. La de Jofre Torrents a l'Àjax s'ha de fer oficial en qualsevol moment. De fet, es preveia que avui ja fos oficial. Finalment, es deu haver encallat algun paper en
1: algun fax. En
5: alguna impressora, però està tot fet i està al caure aquesta oficialitat, però prenent una mica de precaucions perquè no torni a passar el que ha passat amb Ronny.
1: I tota la sort del món en la recuperació a Ronny Bardaggi, perquè per un futbolista de 20 anys, dues lesions greus de...
5: El mateix genoll, a més a més.
1: Exacte. No són gaire bones ni aconsellables i esperem que no tinguin repercussió en la carrera del jugador encara del Barça. A veure, la pregunta que... Mira, rellegeixo, aviam, Mateo Moreto...
2: I Fabrizio Romano.
3: Deco.
2: Ah, Això ho diu Ferran Correas.
1: Que Ferran Torres...
3: No ho dic per Mateu, Moreto.
2: Per Romano.
1: Ferran Torres no s'incorporarà demà als entrenaments del Barça perquè les negociacions amb el PSG estan molt avançades. I us dèiem al principi que convenia una decisió ràpida al Barça, al PSG i a Ferran, doncs segons explica Moreto, s'ha pres aquesta decisió per unanimitat entre les parts, perquè totes saben que com més ràpid es vagi, millor per desencallar altres operacions. Per tant, doncs, Ferran demà no passarà per Barcelona.
3: Ja, dijous i divendres estarà més o menys tot aclarit.
2: Sí.
4: Per a què muntar un show?
2: Sí. S'ha dit a França també, si no m'equivoco, que està a prop de tancar-se per 55 quilos, incloent tots els variables. Veurem què passa.
3: Llavors el City no cobra.
2: El City són a partir de 55.
5: És a partir de 55 que els 10 van a les arques del City.
3: És a partir de la
2: plusvàlua. 55, incloent els variables, seran 50 i i escaig.
1: Bé, doncs podia passar, perquè les nits, aquestes nits de, del ja, Tudiràs van passant coses cada nit.
3: Ho estàs anunciant ja, eh?
5: Però si t'hi fixes, tot va canviant al minut, perquè sí, quan sí, hem fet sí. la consulta al Barça abans d'entrar a l'estudi de RAC1, si demà esperaven Ferran, el continuaven esperant, que el, que el normal era anar a la ciutat esportiva del Barça... sí, sí, tot s'ha anat accelerant molt.
1: Es feia estrany pensar, clar, quan comences a dos quarts d'onze...
5: L'objectiu era que no hi anés.
1: L'objectiu
5: que tenien totes les parts era que demà Ferran Torres no hi anés perquè estava tot ja molt avançat.
1: I l'objectiu que tenen totes les parts, segurament també, vaja, segur, és que divendres Rodri no vagi a Manchester, perquè és el dia que l'esperen. Per tant, aquest protocol amb Ferran també s'hauria d'aplicar amb Rodri divendres, però ja us hem explicat durant tota la nit el Tu diràs que, en el cas de Ferran i Rodri, quan es desbloquegi l'operació Ferran, es desbloquejarà l'operació Rodri i, per tant, d'alguna manera es traurà el tap i podrà començar a rajar la felicitat del barcelonisme. A veure... Per tancar aquest tram de tertúlia, la foto finish que us imagineu del Barça el dia 1 de setembre amb el que creieu que passarà al mercat de fitxatges, es pot parlar de noms o es pot parlar de posicions, i com creieu que quedarà el Barça 26-27 a partir del dia 1 de setembre, no en queden tants. Jo crec que aquí per galons el primer que s'hauria de mullar és Ferran Correas.
3: Per galons.
1: Home, clar.
3: Per edat, no?
1: No, perquè... No, perquè,
2: no,
1: no. No, no, perquè el Ferran és el que fa més temps que ve les tertúlies de RAC1.
3: Escolta, sense parlar dels jugadors que tenen fitxa al filial, ni de Jofre, que ja sabem que marxarà a l'Àjax, ni dels Fernández, jugadors primer equip. Uh-huh. Jo crec que marxa... O sigui, amb els que hi ha ara, marxa Casado, marxa Héctor Ford, que el considero primer equip, marxa Ferran, arriba Rodri, i ara, per portar la contrària a tothom, i arriba Julián.
1: Home, jo crec que ara mateix tu surts al carrer i...
2: I la gent ho firma.
1: Home, mare de Déu...
3: No, firma, ho firmen tot.
1: No, home, alcalde de Barcelona et fan. De Collboni a Correas, escolta'm, ja t'ho dic. Això és el que ens diu...
3: M'he volgut mullar, no he dit arriba un davanter centre, arriba Julián.
1: No, no, està bé, està bé. Això és el que diu el Ferran. El segon, per galons, és el Paco.
4: A
1: què?
4: Ver, firmo todo lo que ha dicho Ferran, menos la posición del 9. Yo creo que vendrá un 9, pero que no será Julián. Y veremos qué sorpresa nos tiene de parada Deco. Y tampoco creo que venga otro central para sustituir a Araujo. Yo creo que entre Eric García, Christensen, Gerard Martín, más o menos se podrá
5: Álvaro Cortés, que se puede también quedar.
4: Sí. Yo creo que más o menos entre esos se apañarán, pero sí que creo que vendrá un 9 y que no será Julián.
3: M'he oblidat, a banda d'Álvaro Cortés, crec que Xavi Espars quedarà el primer equip.
5: Sí. Confirmar això, que efectivament encara no hi ha acord Barça-PSG, per molt que s'estigui avançant molt ràpid, està anant molt ràpid aquesta operació, i com que està anant tan ràpid, el club, a petició de la gent de Ferran Torres i amb el vistiplau de Hansi Flick, doncs han donat permís al jugador per intentar tancar l'acord, que, en fi, està molt avançat, encara no hi ha acord, però insistim que l'operació està a punt d'arribar ja al seu final.
1: I perquè demà hi ha la Supercopa, però ara això va tan ràpid que ja estic començant a pensar que vés a saber que potser demà, tot i la Supercopa, no agafin i ho ventilin públicament.
3: Ho poden ventilar, però no anunciar.
1: Això... Però vaja, no ho sé, però que vaja, que anant com va de ràpid ara mateix, demà el 14-15 a dos quarts de tres gairebé que ja podrien tenir fumata blanca. Això és el que sabem, que, com diu la Marta...
5: La cosa que et fa pensar que demà jugant partit important no s'anunciï, però si ja està tancat, a veure, pot ser que l'anunci oficial no hi sigui, però...
1: Aviam si el faran a dos quarts d'una, l'anunci oficial, no, encara ens agafarà el Tudiràs.
5: Entén-me, que si ja està tan encarrilat...
3: Marta,
5: i ja està...
3: és que a més l'anunci oficial no es farà fins que no passi revisió.
5: Clar, clar, però que estigui ja pràcticament tot tancat demà d'una manera ja molt, molt evident.
1: Pol, em faltes tu per, sí, pel teu Barça imaginari.
2: No, jo seré breu perquè jo subscric el que ha dit el Paco. Jo les baixes també concordo amb les del Ferran, que Xavi Espart es queda, que Álvaro Cortés es queda, i també penso que arribarà només un davanter, que no serà Julián, que serà un altre perfil, diguem-li un Lautaro, diguem-li un Mika Utadze, qui jo no sé el nom que serà, i també crec que no arribarà cap central, que és una cosa que, si a mi em preguntes a nivell personal, jo crec que...
5: T'inquieta.
2: Ara... Sí, perquè jo ara veig la defensa que té el Barça, que hi ha molts noms que m'agraden, evidentment, però penso que no és una defensa campiona de la Champions. Però, tant de bo m'equivoqui i em contradiguin, eh?
1: Bé, la defensa hi faltarà Cancelo, no, per això?
2: Sí.
3: Sí. Ah, bueno,
2: clar. Cancelo l'hem deixat.
5: I Cancelo està al caure. L'hem
4: deixat.
2: Sí, sí, no.
1: Cancelo no, però, vull dir,
3: no sé quan s'arriba els dies d'això, els dies...
5: El tema fiscal, i totes aquestes coses.
3: 180 i pico dies que per la residència fiscal, això. Quan s'arribi aquest dia ja vindrà.
5: I aleshores ja vindrà, sí.
1: Bé, jo em quedo amb en Correas, eh? Rodri i Julián.
2: Sí,
1: home, home.
2: Sí, per Julián.
4: Julián.
3: Per portar una mica la contrària.
1: Això, això és el que ha dit ell, el que t'hi digui.
3: Ah. No, però dius que tu et quedes...
1: Home, sí, clar, vull dir, perquè...
2: Vas a per tot com la, Irene.
3: No, no, és que no,
1: jo sóc tajante i dominador, Ballús, ja ho saps.
3: No t'han entès, vol dir que tu dius el mateix que jo.
1: Clar, vale. Clar, home, perquè total, per parlar que vindrà un davanter, però on serà Julián, qui serà? Perquè gaire millors que Julián no n'hi ha, doncs, preu per preu, com que estem jugant, doncs, tant de bo que el resultat fos aquest.
3: Ara també es parla seriosament, el de Julián no dic seriosament, eh? Però, per exemple, ara hem parlat de Mika Utadze, que a mi és un jugador que m'agrada. Quina clàusula de rescissió té? Bé, no ho sé. No deu ser poca.
2: No, no.
1: 30?
3: 30?
2: No, per 30 el van fitxar.
3: Per 30, no home. No, ho dic bàsicament perquè si tu ara, corre cuita, vas a fitxar Mika Utadze, el Villarreal et dirà... clàusula de rescissió.
2: Sí, sí.
3: Primer, perquè hi ha la normativa de que el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga, i després... és una normativa
1: sí,
3: que hi ha.
1: Sí, tàcita.
3: I després et dirà, clar, és que jo necessito fitxar.
2: Sí, sí. I aquestes alçades, què faig?
3: Clar.
1: La clàusula, crec que era en Quim que ens ho deia ahir, no s'ha fet pública. El van fitxar per 31 milions... del Lió l'estiu passat, però la clàusula no s'ha fet pública. Vaig llegint a xarxes que estaria per sobre dels 50 milions, però, esclar, això...
2: Més ha d'estar.
3: Jo crec que ha d'estar més.
2: Ha d'estar més, i a més el Villarreal, que tampoc vull fer advocat del diable, però el Villarreal, sabent que el Barça n'ha fotut sempre a Julián...
1: No, clar,
2: dirà,
1: és que quan el Barça...
2: Quants a mi?
1: Si va a Julián, haurà de pagar més dels 100 milions previstos. I si no va a Julián... haurà de gratar-se la butxaca, perquè tothom sabrà que el Barça vol un davanter com l'aire que respira i l'estarà esperant amb ganes, amb un posat tajante i dominador, també, com Irene. A veure, 3 minuts i la mitjanit, quina nit avui, mare de Déu, 3 minuts i la mitjanit, fem una pausa i ara venim.

0: RAC 1.
1: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
2: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
3: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
5: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: Gairebé la mitjanit, tu diràs de RAC1, sort que les publicitats no hi ha micròfons oberts, perquè si no potser ens tancarien el programa. Aviam, senyar els horaris, sisplau. Les 12, ara ja és dimecres.
1: Miquel, no me quito la imagen de la cabeza ahora, eh? Maldito Pol Bayús.
2: ¿Por qué?
1: No me quito la imagen de la cabeza.
2: No, bueno, i a cadascú amb el seu cervell. Que va estar parlant aquí de la Irene i el no sé què, ara parlareu d'altres coses. Va,
0: que la imatge no era del Pol, era d'un tercer, perquè si no, algú pot pensar. Pol, saps què fan aquí a la publicitat?
2: No,
0: que la imatge no era teva.
2: Una tercera, sí.
0: Sí, bé, és igual. És que... Em surt sang de la boca. A veure, Quim Salvador, hola, bona nit, tingui.
3: Hola, molt bona nit.
0: Aviam, el Madrid juga demà al tercer...
3: No, acabes de dir que és dimecres, per tant, avui.
0: Avui, tens raó, correcte.
3: Però quan he escrit això era demà, sí.
0: Exacte. El Madrid juga avui, d'aquí una estona, diguem-ho bé, el tercer amistós de la pretemporada, el Teresa Herrera a Riazor, contra el Depor, i avui podrem sentir, segur que la gent està frisant, però els podem sentir, dos dels personatges més destacats del vestidor blanc, com José Mourinho i Andy Omandé.
3: Comencem pel Davante Muriá, que és el fitxatge estrella de l'estiu i, de fet, el més car de la història del club. 125 milions que poden arribar a 140 en variables. S'entrena a Valdebebas des de divendres. Encara no hi ha data fixada perquè el presentin, però avui podem sentir per primera vegada la seva veu des que va fitxar pel Madrid, gràcies a Real Madrid Televisión. Que, com sempre, si no t'ho dic rebento, sí, han decidit amanir el vídeo de l'entrevista amb una música innecessària, horrible i fortíssima, que, com que l'home parla en anglès i nosaltres ho hem traduït al català, a l'estar doblat no serà tan molest de sentir. Però que no cal, quan feu vídeos d'aquests no li poseu música.
0: Bé, és l'estil de Real Madrid Televisió.
3: I de tants altres, també. Clar. En fi, en Diomandé no ha estat massa original en aquestes seves primeres paraules com a madridista.
4: Proud and happy because that was my dream.
5: Orgullós i feliç, perquè aquest era el meu somni. Des de petit, que volia jugar pel club més gran del món, i ara sóc aquí. És un orgull per la meva família. Aquest és el club més gran del món. Tothom vol ser aquí, i jo estic agraït. Vull compartir la meva alegria amb tothom i ser part de l'èxit del club.
4: To participate of the success of the club.
3: Tothom vol ser al Madrid, segons el senyor Diomandé, que ha donat les gràcies...
0: Tothom.
3: Explícitament a José Mourinho... I també ha dit que no es pot dir que no a una oferta del Real Madrid quan li han preguntat quin era el motiu del fitxatge.
4: Why?
5: Per què? Doncs és fàcil, perquè és el millor club del món. Quan el Madrid et crida no diràs que no, és així de simple. I què espero? Doncs tenir molt èxit amb el club i ajudar l'equip a guanyar-ho tot. Soc molt feliç de ser aquí i espero que tinguem molts èxits.
4: Hola, Madrid.
3: A la Madrid. Això no ho hem traduït.
0: Això no ho hem traduït, però ja s'entén.
3: Però ja ho ha après, eh?
0: No, perquè potser qui doblava, si no, li surt una erupció a la llengua.
3: Em sembla que hi ha hagut objecció de consciència.
0: Sí, jo crec que hi ha hagut objecció de consciència. Ferran, sí que se li pot dir, no, al Madrid. Rodri ho ha fet.
2: Sí.
0: No, vull dir que queda molt bonic, però clar, és que al final sembla que el relat del Madrid és que...
2: Hi ha més jugadors que li han dit que no.
0: Clar, és que realment és una cosa...
2: El paper li va dir unes quantes vegades.
0: Sí.
2: No, el paper no el pesa, això.
0: Això és correcte. Diomandé i ara Mourinho.
3: Sí, que en un documental estrenat per Netflix dedicat a la seva carrera ha explicat que la primera etapa al Club Blanc es va trobar jugadors, diu, consentits, ha donat exemples, diu que Casillas, les tres primeres vegades que el van a veure, va ser per demanar, ostres, ara tiro de memòria, més vacances, canviar l'horari dels entrenaments perquè a l'hora que els fixava hi havia massa trànsit a Madrid per arribar a la Ciutat Deportiva, i no concentrar-se abans dels partits.
0: Motius de pes.
3: Perquè els feia mandra. Sí, diu Mourinho que d'això en va concloure que eren una colla de consentits.
2: De
3: i
2: dropos,
3: també...
2: De dropos.
3: Això no ho ha dit ell, ha dit consentits.

0: dat com un menyspreu a Pep Guardiola.
1: Some guys they need a sabbatical.
2: Hi ha gent que no necessita un any sabàtic. És una cosa que ho diu. Per mi un any sabàtic vol dir debilitat. No em parleu d'any sabàtics. Jo no necessito el descans. Descansaré quan em mori.
1: I will have a rest when he decides to say come up.
0: Deixa'm dir que aquesta música no és de Real Madrid Television, que és de Netflix.
3: Però,
4: sí.
0: Què hi farem?
3: No,
4: t'agrada.
0: No, no cal. Està... No cal deixar parlar a la persona que entrevistes, que és el que interessa.
4: Està bé perquè Mourinho ha fet d'home anunci d'entrenador destituït de clubs menors com el Fenerbahçe, el Tottenham o la Roma des que va deixar el Madrid, fins i tot... Vaja, el Manchester United no és un club menor, però en va marxar molt malament... És que potser no és que ell demani o agafi anys sabàtics, és que el foten fora dels llocs i llavors ha de descansar perquè ha de descansar.
3: Correcte. I jo crec que deu ser còmode descansar com ho fa amb els finiquitos que deu haver cobrat, perquè les últimes 4 feines o 5 n'ha sortit per la porta al darrere, però amb la butxaca plena, que sempre ajuda, suposo, a passar els problemes.
4: Home, i tant, no? Per agafar l'autobús i sortir d'allà per anar cap a casa, segur. En fi, és que clar, és que al final el relat i els personatges, no? I no, és que els anys sabàtics són per gent que no sé... És que potser tu et foten al carrer i llavors has d'agafar... no cal que agafis anys sabàtics. Alguna cosa més de Mourinho?
0: Sí, bé, no, de Mourinho el documental ja està, qui li interessi molt que se'l miri. En tot cas, que ha donat convocatòria... per enfrontar-se demà al Deportivo al Trofeu Teresa Herrera. Moltíssimes absències, de fet, mítica. És un Madrid gairebé en quadre. No hi són Diomandé, Mbappé, Cucurella, Konaté, Courtois, Tchouaméni, ni Bellingham, que reincorpora demà, és l'última tornada al Mundial, ni tampoc perquè continuen lesionats Asensio, Mendy, Militao i Rodrigo. Sí que aniran a la Corunya, tres dels dos fitxatges, Bernardo Silva, Carlos Espí i Dumfries, i entre la resta de la plantilla també hi ha 7 joves de la fàbrica, com diuen allà.
4: Ara.
0: Sergio Mestre, Joan Martínez, Lamine Fati, Mario Rivas, Jorge Cestero, Diego Lacosta i Daniel Yáñez. L'equip viatjarà demà mateix al matí. El partit començarà a les 9 del vespre i es podrà veure per la U de Televisió Espanyola.
4: Ara.
0: Interès general.
4: Ara, correcte. Tots davant del sofà amb crispetes.
5: Aquests de la fàbrica els vendran per 800 milions.
4: No, però és que això de la fàbrica el nom fa la cosa, perquè al final és anar produint, fer producció industrial i vas venent. Per tant, la fàbrica ja és això. Ja és això. No té el romanticisme de la Masia, per exemple. Gràcies, Quim. Deixem de banda el Madrid, que, per cert, només una cosa, abans de canviar de tema, però no ha presentat ningú. O sigui, ni Mourinho, ni cap dels jugadors... Allò, Florentino va tenir l'època que els presentaven al Bernabéu davant de...
6: Pero las presentaciones, si te fijas, han desuso, ¿no? Sí. En el Barça también. Ahora salen un rato ahí en la botiga, hacen unas declaraciones, pero luego las fotos son privadas con el presidente. Que aquellas presentaciones fastuosas que se hacían antes, por desgracia, han desaparecido. Y a mí me gustaba, ¿eh?
3: Sí,
6: recuerdo la de Zlatan Ibrahimovic,
3: sí, Ronaldinho,
6: en el Camp Nou, Ronaldinho...
3: Henry.
6: Y además, como siempre son en verano, pues también animaba a que fueran muchos niños, era una cosa como muy familiar y muy festiva. O sea, recuerdo las portadas con el Camp Nou lleno, con presentaciones, y también el Bernabéu, es con Cristiano, ara... Ronaldo. Y ahora todo eso ha desaparecido.
5: Los diarios ya no pueden hacer ni póster, porque no hay...
6: Es una pena, ¿eh?
5: No fan tocs, ya.
6: Es una pena. Ahora no pues todo se consume de aquella manera con lo que el club te quiere dar, con sus vídeos, sus fotos y demás.
5: Bueno, sí que es cierto, de momento Mourinho ha adoptat un perfil molt baix. No ha parlat, no ha dit res...
4: Ja tornarà.
6: No, ja ves al demonio.
4: No, sí, ja tornarà.
5: Jo crec, com tu deies abans, Miquel, que Mourinho, evidentment, no és el mateix entrenador que va sortir del Real Madrid, però sí que crec que Florentino creu que és el mateix. És a dir, Florentino va fitxar en el seu dia Mourinho per destruir el Barça de Guardiola. I estic convençut que ha pensat a fitxar Mourinho per destruir el Barça de Flick.
4: Correcte.
5: Jo crec que té un perfil baix, però vull veure el primer partit de Lliga si el VAR s'equivoca en una decisió. Bueno, s'equivoca no, si el VAR encerta. Però si li anula un gol que ell considera que és gol, però el VAR li anula, el vull...
4: Home,
5: tinc ganes de veure'l.
4: Mourinho en el seu dia... ja va dir que li va retreure a Guardiola que es queixés.
5: És
4: l'únic que se queja per un acierto de l'altre.
5: Hay un grupo de entrenadores y hay uno en el que solo está Pep.
3: Critica
5: el acierto de l'àrbitre.
4: Carai. aquestes microimitacions jo no les tenia controlades.
3: Que era un fora de joc per, pel, pel,
4: sí,

0: Ara ve la paraula, un moment, eh? Puja, puja. Eclipse of the heart. Hola, Miquel Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: L'has triat tu, no, la música?
1: Sí, sí, sí.
0: No, Real Madrid Televisió. A veure, la gran notícia extraesportiva d'aquests dies, no parlem d'una altra cosa, és l'eclipsi solar que es viurà demà a quarts de nou de la nit, i tot i això hi haurà uns quants equips que no variaran el full de ruta i jugaran a l'hora de l'eclipsi, i el cas més destacat, diria, si no ja em corregiràs, que és el Barça femení.
1: Sí, almenys l'equip d'una categoria més alta és el conjunt de Pere Romeu, que s'estrena a la pretemporada contra el Montpellier en un partit que es disputa a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 7. Això vol dir que al moment àlgid de l'eclipsi, que és 8:45, que Sant Joan d'Espí no serà total, serà del 99%, doncs el partit estarà a la segona part. El club repartirà ulleres homologades pels aficionats perquè no hi hagi cap complicació, i les jugadores dels equips s'ha publicat que estan advertides, doncs, que no mirin cap al sol, que quan hi hagi l'eclipsi, tot i que és complicat veure la posta de sol si estàs dins del Johan Cruyff. Cau el sol clar darrere la tribuna i és difícil, però la situació no hauria d'afectar el decurs del partit, o no està previst que ho faci.
0: I a més del Barça, també hi ha uns quants clubs que s'han animat a organitzar partits.
1: Sí, s'han animat, o potser no és la paraula, perquè potser no ho tenien previst. Ja en parlarem. He comptat que coincidirà amb l'hora de l'eclipsi i tindrem 6 partits més arreu de Catalunya, tot i que no n'hi ha cap al Ter Sud, que és on l'eclipsi és del 100% i es veurà millor. Els partits de demà són Girona B. Sant Andreu, Espanyol B. Europa, Manresa, Vilanova, Vilassar, Montañesa, Prat, l'Hospitalet i, per últim, Figueres Olot. En aquest últim m'hi aturo, perquè és el que obre el torneig de l'Estany, que l'organitza el Banyoles, que juga després, a partir de 2:45, contra el Peralada. El torneig arriba a la seva 57a edició i és el torneig d'estiu, el segon més antic de Catalunya, després del Gamper.
0: Ah, mira.
1: Hem parlat amb Pere Prat, que és el membre de la Junta Directiva del Banyoles, i la pregunta era clara. Sabien que hi havia eclipsi el dia del torneig?
2: Sí, sí, soc molt sincer. Crec que és un tema que ens van plantejar, que coincidissin precisament el partit amb l'eclipsi. Si algú vol mirar-ho, allà cadascú amb la seva responsabilitat. Però no ho havíem previst ni ens ho havíem plantejat.
1: Ha quedat clar, no?
0: Sí.
1: No s'ho havíem plantejat.
0: Claríssim.
1: Igual que el Barça reparteix ulleres, doncs a Banyoles faran alguna cosa. El resum és que el desconcert regna una mica.
2: Tampoc ens ho han dit, eh? Si els àrbitres tenen alguna consigna especial de parar el partit o demorar-ho, retrasar-ho, no ho sabem. Encara em deien algú que en deia algú, no sé si és una tonteria, que l'àrbit parava el partit i els fotia tots d'esquena, que no hi hagi del sol, no ho sé, francament no ho sé.
0: D'esquena al sol, eh?
1: Sí, sí.
0: No, jo prefereixo d'esquena al sol que cara al sol. Això és claríssim,
1: ja
0: evidentment.
1: Ja ho ha dit, que pot ser una tonteria, però que vaja, que no sabem ben bé com anirà tot plegat, però que vaja, que el partit s'ha de disputar normalment, i a més...
3: Tothom amb ulleres a la grada.
1: Sí.
3: Ulleres homologades, no?
0: Correcte.
3: No amb ulleres normals.
1: Bé, mira, és que ara anem a veure si es pot veure bé o no l'eclipse allà a Banyoles o a la resta de llocs on es juguen els partits. Recordem, són l'àrea metropolitana, Manresa i a partit, a Riudarenes del Girona B, tot i que és porta tancada. I també a Banyoles ens han comentat que aquest torneig és quan s'omple el camp més de tota la temporada, perquè és quan venen més equips, són 4, vull dir que al final que li interessa que vagin a veure el partit, no l'eclipsi. Però vaja, si algú va al partit, són bons llocs per veure-ho o no. Li hem preguntat al nostre meteoròleg, al Nil Farrés.
4: Doncs demà al vespre, Barcelona, Manresa i Banyoles, no esperem pluja, i sí que hi haurà alguns núvols alts que en general haurien de deixar veure l'eclipsi, tot i que no descartem que hi hagi alguna nuvolada espessa que pugui fer la guitza, sobretot a Manresa i a Banyoles. En aquests punts, però, l'eclipsi serà parcial. A Barcelona s'ocultarà el 99,82% del sol, a Manresa serà el 99,64% i a Banyoles el 98,84%.
0: Bé, al club li convé que estigui més aviat ennuvolat, perquè si no hi haurà temptació d'eclipsi i tothom al futbol que passi per caixa i que s'ombri el municipal de Banyoles perquè jugui el torneig de l'Estany, com es diu el Miquel, el segon estiuenc més antic de Catalunya per darrere del Gamper. I demà, ara ens ho deia en Quim, juga el Madrid a Corunya, per tant...
3: Que ja també es veu, eh?
1: Sí.
0: No, clar, no, veure's es veu.
1: Sí, hi ha dos partits amb equips de primera implicats, a les 6 juga el València també es veu molt bé, juga contra el Terol a la seva ciutat esportiva, però jugar a les 6, així que a l'hora de l'eclipsi ja haurien de tenir la feina feta, i just després d'aquest moment de l'eclipsi, a les 9 juga el Madrid, ho comentava abans, el Teresa Herrera Coruña, entre Deportivo i Real Madrid. La ciutat gallega és un lloc assenyalat per veure'l també, així que bàsicament el públic ha de triar entre eclipsi o partit. Perquè la gent tria, doncs el Nil ens diu la previsió que hi haurà demà a Coruña.
4: Doncs demà a la Coruña es preveuen alguns intervals de núvols baixos que podrien fer una mica la guitza, però també algunes clarianes. El que sí que està clar és que no plourà. L'eclipsi començarà al voltant de 8:15 del vespre, la totalitat allà durarà al voltant de 1:16, i el fenomen s'acabarà a les 9:22. Per tant, què vol dir? Doncs que el partit començarà a les 9, que serà quan l'eclipsi encara es trobarà en fase parcial final.
1: A la pausa d'hidratació, t'enganxa al final de l'eclipsi, més o menys.
0: No, no, estic al·lucinant amb aquesta precisió que sembla una escaleta gairebé d'un programa de tele, no? Durarà tants minuts, a tal hora, es veurà a tal, a tal, o no?
1: Clar, a més allí es fa de nit més tard, per això durarà més estona. Fa 121 anys que no hi havia un eclipsi a la península Ibèrica, així que no n'hi ha tants com partits de futbol.
0: No, ara entens que Banyoles no ho tinguessin present, clar, feia 121 anys que no hi havia cap, i em diràs tu, pots pensar moltes coses, però amb un eclipsi ja em diràs. La teva família, Rubén, de Galícia, d'on és?
5: Ja per part de mare de Coruña, que per cert demà aniran a veure...
0: Veus? Doncs mira, ja tenen la previsió feta.
5: Sí, i a més he de dir que també són festes allà, a la Coruña, durant la majoria del mes d'agost. O sigui que...
0: Doncs no veuran l'eclipsi ni el partit.
5: Sí, que dia bastant complet demà.
0: Ja veuràs tu, clar, sent festes a les 9 de la nit, potser no va ser una cosa ni l'altra. Posem una sintonia, sisplau, Laia, va, que canviarem de tema, vinga.

0: Va, que encarem la recta final del Tu diràs amb la resta de l'actualitat futbolística del dia. Rubén, ja que hi som, Infantino continua buscant aliats per obtenir els vots per continuar com a president de la FIFA. Donald Trump no votarà, però avui ha sortit a rescatar-lo.
1: Sí, el president dels Estats Units ha mostrat el seu suport a Infantino amb aquest missatge a les xarxes socials.
2: La FIFA cometria un terrible error si, per qualsevol motiu, considerés ni tan sols per un instant substituir el seu president, Gianni Infantino. Acaba de presidir el Mundial més increïble. Si se'n va, mai tornarà a ser tan fantàstic o rendible.
1: Aquest missatge arriba després que UEFA, CONCACAF i la Confederació Asiàtica levessin la pressió sobre Infantino després del fracàs del seu projecte per crear una filial per vendre participacions del Mundial. Mitjançant una carta dirigida a la família del futbol, van acusar el president de la FIFA d'haver deteriorat la confiança de les institucions que ha de representar. Recordem que ara mateix, sumant els vots de UEFA, CONCACAF i la Confederació Asiàtica, Infantino tindria un 64,5 de les federacions en contra de la seva reelecció. Són 136 de les 211 que hi ha en total. Només té 64 a favor els de la Conmebol i la Confederació Africana.
0: Clar, és que això Infantino ho ha fet fatal, però però tampoc no saps en mans de qui caurà, perquè em fa l'efecte que refiar-te d'algú és difícil, també.
3: No, perquè si cayera Infantino, pues entiendo que Al-Khelaif y compañía serían quienes pondrían a quien ellos consideraran. No sé, en la familia del fútbol y en la familia del dinero, yo creo que no te puedes fiar de nadie. Pero también te digo, tener como gran protector a Donald Trump, yo creo que no puede haber cosa peor.
0: I per aquí va començar...
3: El Premio Nobel del futbol, no?
0: Per aquí va començar a plorar la criatura, també, amb Donald Trump i amb el seu familiar i creant aquesta estructura paral·lela a la qual Infantino havia de ser...
4: En qui... valor, un abans, poder, fins i tot, no?
0: Sí, amb la... no, però clar, segurament això devia ser una conseqüència, no? Sí. Perquè és dins del Mundial, però segur que quan comença el Mundial, Infantino ja sap, ja ho ha parlat amb Trump, el que volen crear, el monstre que volen crear... El que passa és que, i això ho comentarem un altre dia, però tinc la sensació que si és un error de càlcul d'Infantino, pensant que tindria el suport majoritari del món del futbol, a mi em sorprèn, perquè realment em sembla una relliscada considerable en aquest nivell de, en teoria, d'estratègia. Però vaja, això ja ens ho explicaran en el seu dia. I per tancar el capítol futbolístic, demà a les 9 a Salzburg, Pau, final de la Supercopa d'Europa, PSG-Aston Villa és el primer títol en joc de la temporada, tot i que hi haurà baixes importants.
5: Sí, de fet, tot just s'han acabat d'incorporar els jugadors mundialistes que van arribar a les últimes fases del Mundial, i això, sumat a que el mercat encara està obert, doncs fa que les plantilles no estiguin encara completes per aquest partit. Precisament sobre això n'ha parlat Luis Enrique.
6: No tengo jugadores. 10 días para jugar un partido... Es una situación que provoca el mercado, la aceptamos, pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa, no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
5: És veritat que el PSG és l'equip potser més afectat per aquesta circumstància perquè té 6 jugadors importants que encara no han disputat ni un sol minut de pretemporada, ho deia ara Luis Enrique, que han entrenat en su casa, i uns altres 3 que han tingut molt poc rodatge. Per tant, es preveu que Luis Enrique plantegi un 11 que no tindrà tampoc massa cosa a veure amb el que podríem trobar-nos durant els partits més importants d'aquesta temporada. Per cert, a la roda de premsa prèvia, Luis Enrique també ha fet referència al principal objectiu d'aquesta propera temporada, que és aconseguir la tercera Champions consecutiva i, per tant, intentar igualar el Real Madrid, tot i que no ha mencionat...
0: No l'ha esmentat, no, Madrid? Aquests titulars entre cometes, no, aquests no, eh?
5: No. Ha fet servir la fórmula de assemblar-nos a aquest tipus d'equips, però no s'hi ha referit exactament. Bé. Al davant, en aquesta Supercopa d'Europa, hi tindrà el campió de l'Europa League, l'Aston Villa d'Unai Emery, que està en ple procés de reconstrucció de l'equip després de les importants sortides de Morgan Rogers i Tillmans. A més, tampoc comptarà amb el Dibu Martínez, que encara no ha tornat de les seves vacances, i també té el futur en l'aire. Per tant, demà probablement ens trobarem 2 onzes de circumstàncies als dos equips. Tot plegat en un partit que serà arbitrat pel somalià Omar Artan, que és l'àrbitre, recordeu, que va ser vetat pels Estats Units en el Mundial d'aquest estiu i serà, per tant, el primer àrbitre no europeu que dirigeix una final de la Supercopa d'Europa. Per tant, un capítol més d'aquest enfrontament que parlàvem ara entre FIFA i UEFA, que evidentment doncs, és una designació marcada per aquest conflicte.
0: Correcte. Ja la UEFA va reaccionar ràpidament i quan no va poder entrar als Estats Units per arbitrar partits del Mundial, doncs cap a la Supercopa d'Europa i ja està. I tant, amics. Alguna cosa més per tancar de l'actualitat futbolística, Pau?
5: Doncs mira, que ja coneixem els equips que jugaran el play-off de la Champions, és a dir, aquest últim esglaó abans de disputar la fase Lliga. I serà el Bodo Glimt, que és l'equip que ens va meravellar a tota Europa la temporada passada i que és a un sol pas de tornar-hi. En canvi, se n'ha quedat fora un dels habituals, l'Olympiakos grec, que ha perdut contra el Nijmegen neerlandès. Una de les eliminatòries més atractives era la de l'Olympique de Lió i l'Esparta de Praga, on han acabat guanyant els francesos per 3-0.
0: Deu estar content Joel Roca, fitxat per l'Olympiakos aquest estiu del Girona. Deu estar content Mendy Líbar, l'entrenador de l'Olympiakos.
4: Van a l'Europa League ara, però?
5: Sí.
4: Sí, van a l'última... Bueno, mira.
0: Clar, pensa que no és ben bé el mateix, però
4: no,
0: vaja.
4: No,
0: sí.
5: I a pocs dies de començar la Lliga, ho comentaves també abans, el Celta no sap si podrà jugar el primer partit a Balaïdos contra l'Osasuna per aquest fong que ha sortit a la gespa de l'estadi. Els propers dies els tècnics de la Lliga avaluaran la situació per veure si finalment el Celta pot jugar a Balaïdos o no. I a segona divisió també, a res, escassos dies de començar la Lliga, el Cádiz ha destituït l'entrenador Imanol Idiáquez i ja té substitut, que serà el català Albert Salades.
0: Doncs res, abans de començar la Lliga, al carrer. El que passa que segurament això es deu a alguna tensió interna, però vaja.
7: Un Camacho, eh?
4: Sí.
0: Sí.
4: Un Camacho, és veritat.
0: Més o menys, sí, segurament si depèn de l'entrenador, no li agrada el que veu i diu, mira, saps què? Doncs au, me'n vaig. Juan Cala, director esportiu del Cádiz. Deixem-ho aquí, no? Perquè
4: sí.
0: No hi ha hagut de canvi en Ferran, ja no s'ha fet oficial, ja, la velocitat que anàvem aquesta nit, no hi ha res de nou, eh?
4: No, de moment ho tenim tot controlat encara.
0: Vale. Sí, no sé, si David Torres tenia alguna cosa, a Dia Atlètic m'ho dius, eh?
4: Sí, no, ja, segur, sempre té molt de pes, el que digui.
0: Que ja, i tant que sí. 5 minuts i 2:15, deixem-ho aquí. Pol Ballús, gràcies.
4: Un plaer,
0: El passador habitual. Pol Ballús. Ferran Correas, gràcies.
7: Estic impactat.
0: Bona nit. I això és igual. Paco Cabezas, no tornaràs més. Em fa l'efecte amb aquest personal que tinc aquí. Gràcies i bona nit.
5: Bona nit, bona nit.
0: Bona nit, Rubén.
5: Bona nit, Miquel.
0: En Pau el recuperem de seguida. En Quim Salvador torna a l'estudi. Una pausa i rematem el Tu diràs.
8: Tu diràs, amb Miquel Agut. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
9: A Edu Expósito li cau mort en Pol, el xot, gol!
8: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
9: De fons a la dreta, a la centra de l'àrea, gol!
8: Molt pendents de la resta de la jornada a primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió.

0: El tram final del programa per fer una repassada al món poliesportiu que tenim encara pendent. Deixeu-me que us digui, però, que us refresqui el que us estàvem comentant durant la tertúlia avui, que és que el Barça, el PSG i Ferran Torres, ho ha avançat el periodista Mateo Moreto i hem pogut confirmar-ho a RAC1, no es trobaran demà. És a dir, Ferran, a petició del seu representant, no passarà per Barcelona, tot i que estava convocat després de les vacances post-mundial, i esperaran a resoldre el desenllaç favorable de l'operació amb el PSG, que portarà Ferran a França, i a partir d'aquí es desencallarà el cas de Rodri per arribar a Barcelona. Pàgina poliesportiva, com dèiem, per començar, Pau, atletisme a la segona jornada dels europeus, nou rècord català.
1: Sí, el de Marta Mitjans, que ha fet el rècord absolut de Catalunya als 800 metres. Ha deixat la marca en 1 minut i 58 segons que li han servit per competir dimecres a la semifinal. El també català Jaime Guerra ha participat aquest vespre a la final de salt de llargada, on ha acabat 9è.
0: Això pel que fa a l'atletisme i a la natació, també nova jornada dels europeus. Com han anat les coses, Pau?
1: Doncs també hi ha hagut rècord d'un català, de Luc Hoek, que ha batut el rècord d'Espanya als 100 metres lliures i s'ha classificat per la final. I a la final de relleus als 100 metres estils mixt, l'equip espanyol format per dos catalans, Nil Cadavall i Irene Ciércoles, ha acabat 6è, amb un nou rècord estatal. I deixa'm que t'actualitzi el partit de tennis que s'està jugant ara mateix dels quarts de final, comentem abans, entre Mensik i Shelton. De moment, el primer set empat a 2.
0: Perfecte, Pau, gràcies.
1: Bona nit.
0: I abans de fer el butlletí informatiu, us hem d'explicar un parell de coses més. La primera, aquest cap de setmana passat no ha estat gaire lluit pel motociclisme català, el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Segur que els germans Márquez ho arreglaran a finals de mes a l'Aragó. Però s'ha acabat, Quim, el Mundial d'Enduro, que un any més ha estat una font d'èxits per l'esport del país. L'ha dominat amb mà de ferro el sorienc Josep García.
2: Fixa't, campió de la seva categoria Enduro 1 i campió absolut d'Enduro GP per tercer any consecutiu. De fet, ja fa temps que guanya mundials. Amb els dos d'aquest any ja en suma 9, 5 d'Enduro 1, un d'Enduro 2 i aquests 3 consecutius absoluts d'Enduro GP. I a més, aquest any, en ple de victòries a la seva categoria, 14 i 10 a l'absoluta, arribant amb el doblet que va fer a Gales, tot i que ja era campió, la xifra rodona de 50 victòries absolutes d'enduro al seu palmarès. Déu-n'hi-do. El secret, doncs, com Toni Bo amb el trial, que s'ho passa pipa.
3: Un any per emmarcar, treballant el títol d'enduro GP, que és la categoria màxima, i d'enduro 1, i assolint el màxim de victòries, 10 victòries en la categoria enduro GP, i també 50 victòries a la categoria absoluta, doncs és un rècord que també, quan me'l van dir, doncs em va alegrar molt. Simplement, l'únic que sento és que m'ho estic passant millor que mai, m'estic divertint al màxim. Fa més de 10 anys que estic a l'èlit d'aquest esport i suposo que hi ha altres esports o diferents tipus de persona que es poden com desgastar molt, no? I jo és al contrari, és la meva passió, el meu hobby.
2: Els números de Josep García ja el situen amb 29 anys, farà els 30 al desembre, com un dels millors pilots de la història de la disciplina i amb 9 títols mundials és a 4 del rei de l'enduro, el finlandès Juha Salminen, que en va guanyar 13 abans de retirar-se el 2013. El campió català diu que per ara en això dels números no s'hi fixa massa.
3: Sobre números, tant d'altres pilots, com has dit el Salminen, que sempre ha sigut un gran fan seu i m'ha encantat que, quan corria, tot i que és d'una altra època, jo el seguia, perquè m'agrada sempre, pues, evidentment, m'encanta l'enduro. No són números que tinc en ment, és com deia, simplement estic disfrutant, vaig any rere any donant el màxim i el dia que digui fins aquí, pues, llavors sí que podríem fer gràcia i dir, ja, com està tot, no?
2: I atenció, perquè Josep García està resant, però és que a més ho està fent amb una moto menys potent que les de molts rivals. A l'enduro hi ha les categories 1, 2 i 3, en què la 1 és la de menys cilindrada. Totes tres compten per l'absoluta i ell està guanyant l'absoluta amb una moto. No es pot fer l'analogia amb els circuits, que seria amb una moto 3, perquè no té res a veure, però sí que és una moto menys potent que les d'Enduro 2 i Enduro 3.
3: Enduro 1 és la cilindrada petita, que és 2,5 quadratemps. Enduro 2 és 3,5 quadratemps fins a 4,5. I Enduro 3 són ja les 302 temps, 500 quadratemps. El bonic de l'enduro que encara passa a dia d'avui és que no importa tant la moto. És un esport tècnic, que hi ha velocitat, has de saber fer molt bé motocross, fer molt bé enduro. Si tens una mica de base de trial, que jo no he competit mai, però m'agrada molt entrenar-lo, també ajuda molt, pots suplir la potència de la moto. Sí, la moto gran corre més, però pesa més. Llavors, quan anem per trams de boscos així molt estrets, doncs no és que la meva moto sigui un avantatge, però sí que pesa menys i és més lleugera de portar.
0: Impressionant
2: fora de sèrie.
0: El que fa Josep García, una altra de les criatures del motor que hi ha en aquest país, i n'hi ha moltes, i molt diverses en moltes disciplines del món del motor, i que sembla, Quim, que encara té corda per estona.
2: Sí, de fet, a l'octubre, encara no ha acabat el Mundial, però no ha acabat la temporada, anirà als 6 dies d'Enduro, que és la cita reina de l'especialitat, a intentar guanyar l'escratch per 6a vegada consecutiva. El pilot que no sigui ell, que en té més, en té dos, perquè ens fem la idea una miqueta del domini que està exercint. I ja mirant cap al futur, Josep García ens ha avançat, encara no està signat, però que renovarà amb KTM per continuar competint al Mundial d'Enduro com enguany.
3: Seguir al Mundial d'Enduro i, sí, sí, continuar amb KTM, que l'any és l'últim any de contracte, però estem ja parlant pel nostre futur i segur que seguirem junts.
2: Doncs si ho diu, segur que continuaran plegats. A mig termini, no amaga que li agradaria intentar guanyar també el Mundial d'Enduro 3, és l'única categoria que li falta, no l'any vinent, potser en 2 o 3 anys, i que té a l'horitzó el Dakar. Però d'això ja en parlarem.
0: Doncs quan se n'hagi de parlar, en Quim entrarà a l'estudi de RAC1 i ens ho explicarà.
2: Abans trucaré el Josep i així ho sabrem de primera mà.
0: Gràcies, Quim. Bona nit. Ens actualitzem. Júlia Manero, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què ha passat al món a banda de l'actualitat esportiva?
4: Doncs que ja ha començat el compte enrere per l'eclipsi de demà. Les autoritats insisteixen en extremar la precaució pel que fa a la mobilitat i també a l'hora de mirar l'eclipsi, ho ha explicat aquesta tarda el president Salvador Illa.
5: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal.
4: Recordem que tant si estem en un lloc on l'eclipsi serà total com si no ho és indispensable dur les ulleres quan mirem el sol. Només es podran treure quan la lluna tapi totalment l'astre a les comarques del sud. I a Colòmbia eleven a 250 les víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar part del país ahir a la tarda. El número de ferits ja s'apropa als 2.600 i encara hi ha centenes de desapareguts. I amb el temps, aquest dimecres ens llevarem amb un cel serè a bona part del territori, amb l'excepció del sud de la Costa Daurada i el del nord de la Costa Brava, que és on persistiran els núvols baixos. De cara al migdia creixeran nuvolades al terç nord que faran que puguin desacarregar alguns ruixats o tempestes diverses que poden dificultar la visió de l'eclipsi en aquests punts. En canvi, a la costa, al ponent i al sud, la previsió és més optimista, però caldrà estar atents amb alguns núvols baixos que es puguin formar a prop del sud de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre. També alguns nuvolades de tarda del voltant de la Serralada Ibèrica poden fer la guitza puntualment a l'horitzó d'observació.
0: Doncs amb això tanquem el butlletí. Gràcies, Júlia. Bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Passen 5 minuts de 2:15, últim minut del T'ho diràs. Carlos Roger, bona nit.
6: Bona nit.
0: Últim minut, procedeixi, sisplau.
6: En handbol, derrota del Franklin Granollers en el seu primer amistós de pretemporada. L'equip vallesà ha perdut per 31 a 30 contra el Puerto Sagunto a la pista de l'equip València. El partit estava previst per demà dimecres, però els dos clubs van acordar avançar-lo avui. En bàsquet, el Girona ha anunciat el calendari de la seva pretemporada. Els gironins debutaran el dissabte 29 d'aquest mes davant del Chester Phoenix anglès i tancaran la preparació el 18 de setembre enfrontant-se a l'Ilerna Lleida. I un últim apunt en futbol, Chinyere Kalu és la 8a incorporació del Badalona Women per aquesta temporada. La migcampista nigeriana de 20 anys arriba procedent del Llevant i sumarà el seu tercer curs a la Lliga F, després de passar pel Betis i haver alternat primer equip i filial la temporada passada amb el conjunt granota.
0: Perfecte, Carlos. Bona nit.
6: Bona nit.

0: Doncs fins aquí el Tu diràs. Hem començat a 11:15, acabem ara, demà tornarem a 11:15 i si no hi ha novetat, doncs parlarem de l'actualitat esportiva. Tot i que hi ha l'eclipsi, veurem quines conseqüències pot tenir a nivell de mobilitat. N'estarem pendents, evidentment. I ja veurem si cristal·litza alguna de les operacions del mercat d'estiu de fitxatges del Barça, entre d'altres, la de Ferran, que sembla que serà la més ràpida. Demà, recordeu-ho, juga el PSG, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa. Potser per això, ja ho veurem, no es fa oficial el fitxatge del valencià per l'equip de París. Però si no és demà, serà demà passat. Ja us hem explicat als últims minuts del Tu diràs que tot va com una seda i que primer serà Ferran a París i després Rodri a Barcelona. Demà potser en tindrem més detalls. Ara, a descansar. Bona nit i gràcies per ser-hi.
1: Tu diràs. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. El podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. L'anomenada filosofia Mr. Wonderful ha causat un fort impacte. Es tracta de fer el que fem cada matí, que és un cafè amb una tassa, en teoria motivacional, plena de frases a l'estil «si pots, vols», «tot anirà bé», «si ho somies, ho pots aconseguir». Doncs segurament no sempre quan volem podem, no sempre tot acaba bé, i si ho somiem, moltes vegades ens despertem del somni amb un bany de realitat. L'única realitat és que per aconseguir aquests somnis necessitem una mica d'esforç i sobretot de realisme. I per això avui ens preguntem, més enllà d'aquestes frases motivacionals i algunes buides de contingut, com podem aconseguir els nostres objectius. Per on hem de començar? Què hi hem de posar aquesta primera pàgina que fa tant de por de l'agenda davant d'un nou projecte i, sobretot, per on hem de començar? Avui, com assolir les nostres fites. Xavier, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: I avui amb la presència de l'Anna Morros, formadora en habilitats personals i vocal de la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Anna, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
1: Les fites, els objectius. Em direu que el primer de tot és ser realistes? És a dir, que ara jo de cop i volta no vulgui ser Brad Pitt?
2: El món es divideix 50 i 50 entre idealistes sí, i realistes. Sí. Aleshores, hauríem de veure cadascú que diu. L'idealista dirà, home, sí, tant, tu pots aconseguir el que vulguis perquè tu la teva realitat la construeixes tu, perquè tu des de dintre n'hi has l'enfortit.
1: Si ho somies, ho pots aconseguir.
2: Aquest seria l'idealista. El realista diu, bueno, a veure, què tenim? Fins on podem arribar, quina temporalització hem de posar, etc. Per tant, les dues visions són bones. No hem de caure en la trampa d'escollir-ne una o l'altra.
1: A veure, les tasses, Anna, les tasses Wonderful. Si pots, si vols, pots. Els somnis s'aconsegueixen. Un somriure es va millor a tot arreu. Què hem de fer amb aquestes frases?
3: Això està bé, però no és suficient. És a dir, tenir un estat d'ànim, que allò tenim a uns segons i estàs així una mica, oh, pujat de to, va, perfecte, però només dura el que dura.
1: Serveix per motivar-te, pel cafè, just pel cafè, pels 5 minuts del cafè.
3: Exacte, ni 5 minuts del cafè, em sembla que són segons.
1: Segons.
3: Uns segons d'estat d'ànim i després has de fer coses.
1: Bueno, em van dir que els de la marca Wonderful havien fet suspensió de pagaments, vull dir que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, eh? A veure, jo tinc un objectiu. Comencem amb un objectiu professional. Com m'hi poso? És a dir, jo, per exemple, dins de la meva feina vull arribar una miqueta més lluny. Què faig? O sigui, per on començo? Amb qui parlo? Què em dic a mi mateix? Què m'apunto en aquesta agenda que dèiem que de vegades ens apreta massa?
3: Si tu has d'aconseguir, vols aconseguir una fita, tenim tres variables. Tenim la variable tu, de veure com ets, com t'enfrentes a tot això, quins recursos tens. Després tenim que veure quina fita vols aconseguir, a veure si és realista. I després tenim el procés...
1: El realisme, he tornat a sortir, eh? Però és que com ho sé si és realista? És que potser... Bueno, no, és que potser jo, anem, a mi anem, fa il·lusió
3: a
1: dirigir la meva empresa.
3: Però vinga, no sé anem-la a definir.
1: Si
3: l'hauríem de definir. Hem de veure primer... Què vols aconseguir amb quin plaç de temps, si és rellevant per tu o no, perquè al final...
1: Ràpid, tot ràpid.
3: Què vols dir que
1: tot ràpid? Ho vull aconseguir ràpid.
3: Però què vols aconseguir?
1: Un ascens a la feina, per
3: exemple. Vols que truquem al jefe ja? Convencem?
1: Sí, clar, si funciona així de ràpid, perfecte.
3: No, però llavors hem de veure on estàs ara i on vols arribar. Aleshores també hem de veure, doncs, definir-lo exactament, de dir, jo vull aconseguir un ascens. Quin ascens vols tu? Jo vull aconseguir, què et diré jo, estic en una part de l'organigrama i vull pujar una escaleta on vull pujar dues.
1: Sí.
3: O vull pujar tres esglaons. Clar, tot això ho hem de definir exactament i és molt important veure lo rellevant, lo important que és per tu. Si això forma part dels teus valors i si és una cosa que realment a la teva vida té molta importància.
1: Sí, sí a tot. Vaig per totes, Xavier. Sí a tot.
2: Bueno, però primer...
1: Sí a tot.
2: Sí, però aquí hi ha una
1: cosa... Té importància.
2: Cosa.
1: Vull pujar un esglaó.
2: Sí, però... En aquesta escala que fem molt bé, hi ha una pregunta que s'ha de fer, i ara dona'm bé que jo vulgui això. Que vol dir, què ha motivat a mi...
1: Ja està posant l'aigua al vi, eh?
2: Oh, no,
1: ja
2: no.
1: Està posant l'aigua al vi, mira que anàvem bé, amb els somnis, la gent...
2: Com és que ara i no ahir? Com és que avui i no hi?
1: He estat rumiant i he pensat que porto molts anys en aquesta empresa.
2: Ara comencem a anar bé.
1: I trobo que ja m'ho mereixeria, per exemple.
3: Anem a veure el per què. Per què vols això? Per estatus? Per sentir-te bé amb tu mateix?
1: Perquè crec que m'ho mereixo.
3: Perquè t'ho mereixes només o perquè t'estàs avorrint?
1: Les dues coses, vinga, va. Et compro les dues coses.
3: És important que et preguntis el per què. La raó de sota, la raó que belluga. Perquè depèn de qui sigui aquest per què, igual no et donarà prou força per fer tot el que hauràs de fer fins a aconseguir-ho.
1: M'esteu dient que, o sigui, el primer pas ha d'anar acompanyat d'una forta motivació?
2: No.
1: Si no tinc clar el per què, em quedaré al segon esglaó?
2: No diríem motivació, però la motivació ja en parlarem. Primer, un discerniment, és a dir, donar-me compte. Escolta'm, què em passa que estic inquiet en aquest un lloc? Què passa que no m'hi sento ja a gust? Què passa que m'estic plantejant? El propi fet de plantejar-t'ho ja t'està dient alguna cosa que has de revisar.
1: Que no anem bé.
2: No és que no anem bé, simplement has de buscar què està passant. I ja t'ha posat un exemple que és, potser m'estic avorrint. Potser ja fa molts anys que ho estic fent. Potser els meus companys pugen i jo no. És a dir, aleshores has d'anar primer a petar en dir què s'està movent en mi, que ara necessito això.
1: Val.
3: Sí, és l'autoconeixement.
1: Val. Continuem, disculpa, anem pujant els esglaons. Cap on anem ara? Ja ho tinc clar. Ja sé que m'avorreixo i sé que m'ho mereixo i sé que vull ascendir. Després què?
3: Ara hauríem de fer un pla.
1: Un pla.
3: Hauríem de fer un
1: això
3: pla.
1: Això fa molt de mandra,
3: Bueno, sí.
1: Perquè jo vull aconseguir-ho ràpid.
3: O
1: ara
3: potser
1: em fas fer un pla...
3: No, ràpid, les coses bones i importants de la vida no són ràpides. Ja. Això ja ho saps. Mm. No?
1: Sí. Bueno, però escolta, d'il·lusions, com dèiem abans, si ho pots somiar, ho pots aconseguir.
3: Sí, per estar ben convençut hauries de fer el que se'n diu doncs, un balanç decisional. És a dir, hauries de dir, jo vull una posició més elevada, jo te faré la pregunta, a quins pros i quins contres hi ha d'aquí? No t'espera, que t'ho complico una mica més. És a dir, per pujar, pros i contres, i si em quedo on estic ara, quins pros i quins contres tinc? No, per acabar-te de decidir, no, vull dir, vaig a centrar-me en el pitjor d'aquí i veure què tinc que fer per tirar endavant.
1: És a dir, què hi puc perdre i què necessito per pujar una miqueta més amunt.
3: Exacte.
1: Això és un pla.
3: Exacte, has de saber quines dificultats et pots trobar, perquè si no, no és realista. Aleshores, és igual, tu dius, mira, amb somnis, jo, Mr. Wonderful, a tope, molt bé, aquí i tal, i en sé, pam, una nata, i dius, què m'ha passat? Home, és que tu tenies que pensar...
1: No ho tenia ben planificat, no ho tenia ben pensat.
3: La realitat fa, és a dir, aquest realisme fa que tu tinguis aquests recursos, que treballis aquests recursos per aconseguir aquesta escaleta que tu vas pujar.
1: Val, us faig una altra pregunta. Ara som al nivell 2, és a dir, ja sé per què i fet pros i contres.
2: Sí.
1: Llavors, l'altra pregunta és, m'he de posar una data?
2: I tant.
1: Sí.
2: I tant. Perquè aleshores no és realista, és idealista. Llavors tinc un marc ideal,
1: ja ho farem,
2: una cosa que m'agradaria que passés, que hi vaig donant voltes, però diu, no, si no posem un marc temporal, l'acció no, ja no està determinada. El que determina l'acció és justament que puguis posar un marc temporal i diguis, tinc tant temps, em proposo aquest marge de temps, que sigui un marge de temps realista, i per tant, després el que faig és trossejar les diferents passes que hauré de fer fins a arribar a aquest punt. Però aquest punt ha de tenir una data. Si no, és com tantes coses que tu i hem parlat aquí moltes vegades.
1: Ja farem,
2: de...
1: ja
2: hem de parlar, Tenim una conversa pendent,
1: Sí. Allò que vam dir ho hem de fer ja,
2: Ja, sí.
1: Ho hem de fer ja. I sis mesos després encara estem
2: quan
1: igual.
2: Quan vulguis.
1: Sí, sí.
2: Però no quedem mai.
1: Bueno, la data, hi ha d'haver una data, un marge.
3: El teu cervell t'ho demana. Te demana una data. Sí? Quantes vegades t'ha passat que tens una data, sembla que no arribaràs, i al final arribes amb tot l'esforç a aquella data i després ja et sents més segur, et sents més bé. En canvi, si no, estiraries, però i demà...
1: Això fa molta gent,
2: Procrastinar, és la procrastinació.
1: Hi ha molta gent que diu, jo a l'empresa... Ara, ja canviarem d'exemple, però hem començat per aquí per fer-ho fàcil, però molta gent que diu, no, jo he de parlar amb els jefes, he de parlar amb els amos, perquè això no pot ser, i te'ls vas trobant de vacances a la Costa Brava i cada any és el mateix discurs. No, aquest any sí, S'ha acabat, allò de la feina. Aquest any ja veuràs com hi haurà un canvi i no hi haurà un canvi.
2: Per tant, vol dir...
1: I aquí què ha fallat? Si
2: la,
1: passa això.
2: La motivació. És a dir, que la idea que tu t'has fet, allò que dèiem de primer de tot discerneix, que vol dir, abans que decidir, resulta que tinc un altre problema a resoldre, que és com jo parlo amb els jefes, és a dir, quin és el meu problema a l'hora de tenir un intercanvi d'opinions sobre la meva situació, perquè si ja no em veig en cor d'això, que és com el primer pas, aleshores ja tenim un problema, això ja no pot créixer.
1: Bueno, que pot ser perfectament, que pot ser que hi hagi coses de fora que a mi em cohibeixin.
3: Sí, i tant.
1: I les he de tenir previstes en aquest pla.
3: Exacte, perquè clar, dintre d'aquest pla hi haurà subplans petitets. I tu diràs, doncs, per primer hauria de treure'm aquesta por de parlar amb el jefe. Després tindria que tenir una argumentació vàlida. Després he de veure si necessito uns estudis, una experiència o el que sigui. I llavors he de treballar això perquè quan hi vagi ho tingui tot planet perquè m'ho donin.
1: Val, hem fet pros i contres. Com continua això? Com continua aquest projecte?
3: T'has de marcar aquest pla de dir, a veure, què me falta? Què necessito jo, sí, per arribar fins aquí? Els altres que estan en aquest nivell, què tenen? Què demana l'empresa? Em demana uns estudis? Em demana el què? Que és idiomes? No ho sé ara. Vull dir, pot ser qualsevol cosa i a partir d'aquí treballar-t'ho. Treballar i també treballar a totes aquestes habilitats que tu necessitaràs, doncs, si en un moment donat doncs et diuen que no. I dius,
1: aquest és el tema que et volia preguntar després.
3: Ah, vaja, perdó.
1: No, ja hi arribarem.
2: Però abans d'arribar aquí,
1: al final del pla,
2: hi ha dos punts que són importants discernir, no? En aquest espai de discerniment progressiu, hi ha un espai que és molt important, que és dir, quines habilitats se'm demanaran que jo crec que potser no les tinc prou desenvolupades.
3: Exacte.
2: Perquè potser això m'obligarà a que abans de fer una petició definitiva jo m'hagi preparat, hagi una mica... per exemple, per posar un exemple tonto, potser el meu nivell d'anglès és fluix i vull accedir a un lloc que el nivell és més alt. Per tant, potser hauré de dedicar un temps a fer un bon aprenentatge de l'anglès perquè després jo ja em pugui presentar. I la segona és... Ja, aquí ja ve relacionat amb el aconseguir-ho. Tu dius si em diuen que no, però és que si em diuen que sí,
1: ah, sí, clar,
2: què
1: no, sí,
2: canviarà
1: sí.
2: La meva vida? Això també t'ho has
1: de però això ja m'ho he d'haver rumiat abans.
2: Home, m'heu fet un munt de passos abans.
1: Fa molta estona que m'heu dit pros i contres, jo això ja m'ho he rumiat.
2: Aquest al principi no el penses. Ah. Aquest el vas pensant a mi que ho vas fent. Dius, i si em diuen que sí? Però pot ser que canviï la teva vida.
1: Oh, i tant.
2: Canviaran horaris, canviaran perspectives, canviaran hàbits. Estic disposat... El meu entorn això ho acceptarà bé? Si resulta que m'envien a treballar a Dubai cada 2x3, la meva família em començarà a dir, tu on vas? És a dir, hem de calcular també no només el que jo vull, sinó el meu entorn, com viurà aquesta experiència.
1: He llegit que en aquesta fase final són petits passos, no? És a dir, aquest full de ruta no pot tenir grans salts.
3: No, sempre és en petit. Sí, tu pensa que el cervell està... està no predestinat, sinó que li agraden les fites curtes. És a dir, el cervell està dissenyat per sobreviure. Per tant, sempre marca el curt plaç. El curt plaç guanya el llarg plaç. Si no és que tu tens una motivació molt forta i li dius al teu cervell, ep, para quiet, que jo tinc molt clar que vull anar cap allà. I llavors tu lluites contra ell i pop, vas cap allà, que el que ell volia era el curt plaç.
1: Què vol dir un curt plaç?
2: A nivell de motivació està estudiat que efectivament el que ens belluga més és el curt placisme i que suposi un repte assolible. Perquè si el repte és molt alt, molt poc assolible, molt complicat, ho deixarem córrer. Si és molt a llarg termini, allò que dius, ui, és allò de la canalla que els dius, estudia ara que quan siguis gran, el nen pensa quan sigui gran.
1: Quan sigui gran ja parlarem.
2: Quan sigui gran
1: tu seràs més gran i ja no manaràs.
2: Per tant, no, curt termini. Llavors, curt termini vol dir no immediatament, sinó vol dir amb un plaç relativament curt, que serveixi perquè puguis desenvolupar el teu pla. Curt, el millor per un serà d'un tipus i per un altre serà d'un altre tipus.
3: Exacte, tot és relatiu, depenent del que tu vulguis aconseguir.
1: I hi som? Ja hem acabat?
3: No, encara no hem acabat. Perquè no. Cada vegada...
1: Què queda ara?
3: Si tu tens un pla gran, que està en trossets petits, tu has de pensar que el cervell et demanarà una activació, no? Et demanarà que cada vegada que acabis una fase, doncs... que t'animis, és a dir, que hi hagi com un reforç positiu. Per què? Perquè necessitaràs, doncs, he vist tot el que he fet, el que em falta...
1: Uns premis.
3: Vinga, sí.
1: Uns premis.
3: Com un reforç positiu, exacte.
1: I què és això?
3: Doncs, bueno, doncs, sentir-te bé, de dir, vinga, va, que ho he aconseguit, mira, va, on estava, va, que estic més a prop, això, animar-te, dir, vinga, va, doncs ara me vaig a sopar. No cal que et compris.
1: D'alguna manera, certificar que estàs aconseguint allò que volies aconseguir.
3: Més que certificar, també hi haurà una part de memòria, que en aquell moment tu, quan vagi passat el temps, dius, mira, doncs, quan vaig aconseguir ens ho vam passar bé i tal i qual, i vam fer això. I això t'ajudarà després a agafar més energia.
1: M'estàs preparant per la clatellada. M'estàs preparant per la clatellada, perquè jo quan et digui, doncs, amb aquest exemple que estem posant, he anat a veure els jefes i m'han dit que no, tu ara em diràs, bueno, però i lo bé que has gaudit d'aquest camí i els premis que t'has
3: no,
1: donat?
3: No, mira, mira-ho d'aquesta manera.
1: Sí, però jo tinc la mateixa feina que tenia abans, saps?
3: Sí, però fixa-t'ho d'aquesta manera. I l'aprenentatge que has tingut durant tot aquest procés?
1: Ah, no, clar, sí, sí. Has fet anglès, no? Per exemple.
2: Per exemple?
3: Per exemple, sí, per què no? És a dir, no t'has de mirar les coses com a nivell de sí o no, blanc i negre, tot o res. Sinó, és un procés, i has de... Només que gaudir del procés, que això seria massa Mr. Wonderful, seria més, vaig a veure tot el que vaig aprenent, és a dir, avui estic millor que fa dues setmanes i he aconseguit això, i veure en positiu. Però no, ja t'ho dic, no com a Mr. Wonderful de tot és fantàstic, sinó, a veure, jo vaig cap allà i cada vegada hi estic més a prop. Que ara m'han dit que no, però ja estic més a prop que no estava fa sis mesos. Llavors, una altra vegada que jo pugui demanar, o canvi d'empresa, o el que sigui, sempre estaré més a prop.
2: Hi ha dos moments que són claus, Marc.
1: Sí, sí. Estic esgotat, eh? Estic esgotadíssim.
2: Espera que ve ara.
1: Anàvem amb tota la il·lusió del món i quedo igual, eh?
2: Resulta que, com que veiem patrons que la gent va fent aquestes coses i més o menys vas aprenent dels patrons, hi han dos moments claus. El poc de començar i quan estàs a punt d'aconseguir.
1: A veure...
2: Al poc de començar ve com una desmotivació, un desànim.
1: Ara, és el que estic vivint ara mateix.
2: Que és, ui, això jo...
1: M'ho he posat molt difícil.
2: Ah,
1: i
2: exacte, veurem, ui, sí. jo veig molt gros, tal i qual. Aleshores, en aquests casos n'hi ha prou amb una mena de reforçament de l'objectiu inicial. Escolta'm, què et havies proposat? Què és el que volies? Vull això. Ho vols? Sí. Doncs vinga, reforcem-ho.
3: I recorda el per què.
2: Exacte.
3: Per què volies això? Recorda que això és important.
1: Ho escric.
3: Sí, home, com vulguis, però gravadet.
2: Aquest és el moment important.
1: Els zeros que afegiré darrere del meu sou actual.
2: Exacte. I després ve el moment més complicat, que és quan sembla que ja estàs a punt d'aconseguir-ho, passa alguna cosa, et retrasen el projecte, aquella persona que t'havia de validar l'han tret i en ve un altre, el projecte que havies presentat ara és impossible, ha de ser d'una altra manera. És a dir, comencen a passar coses... que són aquelles coses que sembla que tot se'n vagi en orris i que totes les teves il·lusions fracassaran. Aquest és el moment de la motivació. Aquest és el moment en el que un ha de descobrir que no pot enganxar-se al resultat, sinó que s'ha d'enganxar a l'experiència, a tot el procés. Perquè jo l'únic que puc fer és posar-hi el meu esforç, la meva intenció, però el resultat no depèn.
1: Això és l'última balla de l'atleta, no? L'última balla de la carrera.
3: Si no, seràs frustrat. No hauràs invertit un munt d'esforç i energia i tal, i pensaràs, per res, però seré tonto. No, mira tot el que has guanyat i tot l'aprenentatge que has tingut en el procés, que igual et servirà per un altre procés que serà més ràpid.
1: Val.
2: Tu no ho faries així, no, jo conec a tu, eh? Tu series... Sí, però no tinc la feina.
1: No, clar.
2: Sí, però m'han donat la feina.
1: M'ho fem molt difícil, això, eh? M'ho fem molt complicat. No, us anava a dir, aquí hem resseguit un procés, que és un procés laboral, però clar, o sigui, hem promès als nostres oients i seguidors que els explicaríem com aconseguir les nostres fites. Si no són laborals, si són vitals...
3: Sí.
1: Ara aquí em passen pel cap molts exemples, però jo què sé, vitals, tenir una família, no sé, ser més feliç a la vida, no? Que hem parlat moltes vegades de la felicitat. Com apliquem aquest procés que m'heu explicat a nivell laboral a nivell vital? Com es fa això? És el mateix, exactament?
2: Al començament segur que sí, perquè si tu t'estàs plantejant un objectiu vital, vol dir que alguna cosa ha fet que et revisis el que estàs vivint existencialment i potser descobreixes que et falta alguna cosa, que no ets prou feliç, o que anheles alguna cosa que encara no has aconseguit. I, per tant, a partir d'aquí comences ja a dissenyar allò que voldries i ho has d'anar com definint. Aleshores, a diferència d'una cosa que és molt clara com un ascens, aquí ja hi ha més factors a tenir en compte. I, per tant, la decisió no és tan ràpida. Cal un discerniment més ampli, cal un donar-se una mica més de temps per anar veient què és realment la teva necessitat, la teva aspiració, què és el que anheles, què és el que no, potser no has acabat de trobar, que no t'estiguis enganyant en dir estic fent un camí per tapar alguna cosa que en aquest moment em faria molta il·lusió però només seria una tapadera, sinó que sigui realment un objectiu vital al qual estic disposat a comprometre-me.
3: Pensa que si fas les coses per una por, llavors, en el fons, tampoc seràs feliç. No tapes una cosa és a dir, no fas una cosa per tapar una por. Aleshores, et donarà molt més temps i hauràs de pensar, hauràs de tenir un autoconeixement més profund de tu per veure si és un caprici o realment és algo vital per mi i és una cosa que he paït i ha passat temps i li he madurat prou per dir, vinga, vaig a fer un pas.
1: Això, recomaneu que és una cosa que cadascú s'ha de fer per si mateixa?
2: No, pot...
1: o recomaneu comunicar-la?
2: I tant,
3: a tothom.
1: A la gent,
3: clar,
1: sí.
3: No, les coses no les fas sols. És a dir, és millor fer les coses amb gent. I no només així, és que és més saludable tenir bones relacions amb la gent, explicar-ho, la gent t'ajudarà. També els professionals, evidentment, anar als professionals perquè t'ajudin. Mm. Però no, les coses a la vida, les bones coses a la vida, no les acostumes a fer sol.
1: Clar, però,
3: no
1: però, estàs però sol. Si llavors no em funciona, i si llavors resulta que m'he equivocat...
3: Doncs pues tindràs persones que vindran aquí, Marc, escolta, mira, que t'animem, no sé què, t'ajudem.
1: Tant de bo.
2: I aquí és una de les raons per les quals una persona pot anar al psicòleg. És a dir, no és necessari que la psicologia sigui sempre perquè tenim un trastorn, tenim una crisi, tenim... No, a vegades és simplement ajudar-te a discernir, ajudar-te a distingir. Escolta, estic pensant en la família, tal i qual, i potser surt una pregunta. El teu entorn, tots estan tenint fills? Ah, doncs sí, totes les meves amigues estan tenint fills. I és per això que vols tenir un fill o és perquè tu ho vols? Ah, doncs no m'ho havia plantejat. Potser sí, que ara, com que totes tenen fills, clar, jo també vull. Bueno, que sàpigues, no ho estem discutint, però que sàpigues que potser per aquí et ve les ganes, no?
3: Exacte. Ara hem de veure si aquelles ganes són reals o és només per semblar als demés. És a dir, perquè els demés ho fan.
1: I la por a la frustració? Perquè, esclar, o sigui, m'esteu fent un plantejament que no és ràpid, és a dir, no és a curt termini, poden passar moltes coses durant aquest camí. En els moments de debilitat d'aquest camí, què fem? Què faig?
3: Els moments de debilitat, què vols dir? Deixar-ho tot?
1: Exacte. Ho deixo als moments de dubtes. Tiro enrere, abandono... El que m'està mantenint per tirar endavant no és el correcte. Quan tinc tots aquests moments de dubte, en aquest camí a aconseguir la meva fita, què faig? Perquè és evident que sortiran moments de dubtes.
3: Sí, però l'important no és tant que et posis una cosa concreta i que no la variïs mai, sinó que en el camí que tu vas, com que ja vas tirant cap allà on vols, si en un moment donat tens que girar una miqueta cap a la dreta o cap a l'esquerra, tu ja vas en direcció a el que volies anar.
1: Vols dir anar adaptant objectius.
3: Sí, de mica en mica anar adaptant, perquè no t'has d'encaparrada a dir, he dit que faré això i faré això.
1: Hi ha molta gent així, eh?
3: Sí, però
1: hi ha molta gent encaparrada, i molta gent que ho aconsegueix, i molta gent que no.
3: Tensió, estrès, frustració, tristor... Clar, llavors tot són emocions negatives. Mm-hmm. Que tampoc està malament, de tant en tant, doncs mira, me sento trist. Bueno, però llavors anem a buscar una solució i anem a tirar, a agafar més força per tirar més endavant, mm-hmm, no?
2: Si la primera ja fluixes i ja ho deixes estar, vol dir que potser allò no era una gran motivació. Vol dir que allò probablement era, doncs això, un caprici d'un moment, una pensada que vas tenir, has vist la dificultat i has dit, ai, no, és igual, deixo córrer. Per tant, poc ho tenies, això, com quelcom que tu volies. En canvi, si ho deixes estar, perquè dius, ui, ho veig molt complicat, però allò segueix fent rau-rau, i allò dintre teu segueix emprenyant, i allò ho segueix somiant, i allò segueix estant amb tu, vol dir, ho haig d'atendre, m'hi haig de posar. Però potser m'has deixat ajudar una miqueta.
1: I ara, aquesta la tenia preparada pel final, i és... I si quan arribo al meu objectiu ja no em fa la il·lusió que em feia quan me'l vaig plantejar?
3: Potser, a vegades tenim... Sí, les expectatives juguen un paper molt important. Però dius, ja està? I és això?
1: Exacte.
3: I ara què?
1: I ara què? Bueno, ara què? És que, clar, m'esteu explicant que aquest procés que hem viscut, clar, el vivim amb molta intensitat, és a dir, pot formar una part molt important de la nostra vida.
2: Claro.
1: Quan l'hem aconseguit... O sigui, què ens tira endavant, saps? Què ens motiva?
3: Primer has de pensar que aquest camí no ha de ser sang, suor, llàgrimes, esforç, no? Allò com si anessis pel desert amb una creu. Vinga, perquè igual després, si no, l'expectativa no és la que tu et pensaves, et frustraràs i acabaràs, no? Has de mirar de que sigui una cosa que t'agradi, que gaudeixis del camí, en el sentit de que és una cosa o que t'apassiona o que realment et surt molt bé de fer. Llavors, que puguis invertir aquell temps fent allò que t'agrada.
2: Si allò no és com t'imaginaves...
1: Sí, però si ho arribo dalt de la muntanya, el paisatge no m'agrada...
2: És perquè tenia una expectativa. Però una expectativa molt feta. I simplement t'estàs trobant davant del que en diem realisme, no? Allò de dir, no, és que això és així. Aleshores, valoro haver-hi arribat i ara aprenc a viure amb això que ara he trobat, tiro enrere, també puc tirar enrere i dir, mira, no és el que esperava, no és el que volia.
1: Però hi és anglès.
2: Però hi és anglès i l'aprofitarem per una altra cosa. I ja està.
1: Sí, sí, sí.
3: També, també és bo que t'informis de tot. Ara imagina, dius, vull ser pare, i després veus que on ets pare, tot allò que t'ha vingut al damunt,
1: molt,
3: i dius, home, això també ho podies haver vist, no? Ho
1: has
3: preguntat, informat...
1: Quants pares i quantes mares, aquest és un tema molt d'actualitat, tenen la criatura i allò és un dalt a baix? I cada vegada surt més gent públicament dient, doncs no és el que m'imaginava, no?
3: Sí, però bueno, gràcies a Déu el cervell té memòria selectiva i hi ha coses que les oblides i llavors vas cap al segon fill.
1: Ja.
2: Sí, és la manera,
1: I tornes a no dormir a les nits, que, perquè Marc, no te'n recordes que no dormies.
2: És molt senzill. Tu podries viure tota la resta de la teva vida pensant que et vas equivocar?
1: No.
2: Per tant,
1: una tortura.
2: Tu arregles.
3: Això seria frustració, també. Fixa't. És a dir, si no ho proves, et frustraràs. Pues provo. Qui s'ha frustrat per provar-ho? No, però en positiu. És a dir, jo vaig a provar, ho he analitzat, tinc un pla, em sembla que tot això és bastant realista, vaig tirant cap allà, és el que em fa feliç, pues tira. Si després no arribo, bueno, el camí, jo he millorat, me sento millor.
1: No hi ha millor manera que acabar. Amb positivisme i proveu i endavant.
2: Amb el wonderful hem tornat amb el wonderful.
1: Hem tornat, sí.
3: Sí, però amb
1: si
3: realisme.
1: Si ho proves, potser ho aconsegueixes.
3: Tu has de pensar que has de, el somni ha de ser realitat, no convertir-se en malson.
1: Per ser de cas, doncs mira, deixeu les tasses.
2: I recorda que la gent quan...
1: I fer el cafè al bar, amb un got de vidre, que no hi ha frases.
2: No sé si ho diu el wonderful o no, però diuen, la gent quan és en el llit de mort,
1: carai,
2: de què se'n penedeixen? D'allò que no han fet.
1: Molt bé. Xavier, moltíssimes gràcies. Anna Moros, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Formadora en habilitats personals i vocal de la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: Fins aquí, tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. RAC1 Podcast. Estiu.

Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge

0: quan hi ha molts diners de per mig, sembla que el malson es pot pràcticament allargar in eternum. Però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o surrealista i teniu la sensació que ningú us ajuda, contacteu amb el contenidor del món RQ i almenys nosaltres el que segur que farem és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge escrit o amb una nota de veu al WhatsApp del món RQ, al 669-1010, 669-1010, o amb un correu electrònic, allà us podeu estendre una mica més, a elmon@rq.net, elmon@rq.net. Hola, Lluna, bon dia.
1: Hola, Sergi, bon dia.
0: I saludem també el Xavi. Bon dia, moltes gràcies, Xavi.
2: Hola, bon dia.
0: Xavi, m'ha comentat que tu utilitzes molt el cotxe. Com és això?
2: Sí, sí, sí, és el cotxe que tenim la família, doncs, per fer tot, no? Per anar a comprar, per fer el dia a dia, per anar de vacances, per anar a treballar, per tot.
0: I fa poc que t'has canviat el cotxe, oi?
2: Sí, sí, just el 31 de març em vaig comprar un altre vehicle, un altre cotxe.
0: Quin cotxe tenies abans?
2: Doncs tenia un Volkswagen Golf GTI de color vermell.
0: D'acord. I què en vas fer d'ell?
2: Doncs com que em canviava el vehicle per un elèctric, el vaig posar a la venda a Wallapop.
0: Val. Et va contactar algú?
2: Sí, em van contactar diverses persones, entre elles doncs un concessionari de Vilanova i la Geltrú, que m'oferia un contracte que a mi em va resultar doncs, normal dintre del sector, que era una gestió de venda on durant 90 dies el concessionari tenia el vehicle per gestionar la venda i passats aquests 90 dies doncs liquidaven l'import del vehicle tant si l'havien venut com si no l'havien venut.
0: Això és un home d'un concessionari, eh? O sigui, parlant en nom d'un concessionari.
2: Sí, correcte. I de fet, doncs, des del perfil de Wallapop anàvem parlant, jo vaig fer un rastreig de ressenyes i de més, i el perfil de Wallapop té 157 ressenyes amb un 4,9 de puntuació. Per tant, res em va fer sospita que passés el que ha acabat passant.
0: Ja. D'on és aquest concessionari?
2: A Vilanova i la Geltrú.
0: Vilanova i la Geltrú. Entenc que quedes amb aquest home per vendre-li el cotxe?
2: Correcte. Vam començar les converses al febrer i el 23 de març vaig a Vilanova a deixar-li el vehicle i a signar el contracte aquest de gestió de venda durant 90 dies.
0: Val. Quin preu vau pactar, si es pot saber?
2: 21.000 euros.
0: 21.000 euros. Això el
2: 23 de març.
0: 23 de març. A partir d'allà, què passa?
2: Doncs entremig jo li vaig fent alguna pregunta, no? Escolta'm, com va la venda? Perquè si el venia abans, el contracte deia que l'havia de pagar abans, diguem-ne. I durant aquest termini, doncs, la veritat és que molt bé a nivell de conversa. Jo preguntava i ell em contestava de forma molt ràpida, però el que m'anava dient és que doncs, el vehicle encara no l'havia venut, que hi havia diverses persones interessades que l'havien anat a veure, però que no s'havia acabat de materialitzar encara cap traspàs del cotxe, diguem-ne, o cap venda del vehicle.
0: Quan veus que ja passen aquests 90 dies, què fas?
2: Doncs quan passen els 90 dies jo li escric de nou i li pregunto, escolta'm, ja han passat els 90 dies, no sé si s'ha venut el cotxe o no, però entenc que em toca cobrar perquè ja han passat els 90 dies i per tant doncs, te n'has de fer càrrec tu de l'import del vehicle si no l'has venut.
0: Clar. I què et diu?
2: Doncs em va donant llargues, diguem-ne, no? Des de que el seu gestor de l'entitat financera amb la que treballa està de vacances, fins que necessita alguns dies més perquè li han d'alliberar diners de la pòlissa de crèdit per pagar-me el vehicle, però necessita presentar-li al banc doncs, alguns documents que justifiquin que ell compra el vehicle per vendre-me'l, i tot això durant 3 setmanes aproximadament, doncs va donant llargues i llargues i llargues.
0: Fins?
2: Doncs fins al 8 d'agost, que el 8 d'agost jo, abans del 8 d'agost jo, doncs vaig consultant periòdicament durant aquests dies a Google si hi han ressenyes, diguem-ne, i resulta que fins aquell moment a Google no hi havia hagut cap ressenya i trobo, doncs, dues ressenyes de persones que que expliquen a través d'aquestes ressenyes de Google un cas calcat al meu, la mateixa circumstància que la meva, i aleshores el que faig és doncs, estirar una mica del fil, contacto amb aquestes persones a través d'Instagram

0: i ens posem en contacte i sembla doncs, que no som les úniques persones afectades en aquest sentit.
1: Avui a 11 d'agost has cobrat?
0: No.
1: No. Quants dies fa que va acabar el termini de 90 dies?
0: Doncs el 23 de juny.
1: 23 de juny. Per tant, pràcticament un mes i mig.
0: Correcte.
1: No, ja el fa, un mes i mig. Us anirem camí dels dos mesos.
0: Correcte.
1: Quina és l'última vegada que has parlat amb el comprador?
0: Doncs amb el comprador jo vaig parlar-ne el dia 7 d'agost. Des de llavors... Doncs jo li vaig proposar anar a veure el concessionari per signar un contracte de rescissió amistosa del contracte inicial que teníem i la seva resposta va ser que ell no havia de signar cap document i que ell volia cobrar la seva comissió per la venda del vehicle.
1: I va quedar aquí.
0: I des de llavors no ha contestat a cap WhatsApp més.
1: Qui són les dues persones afectades amb qui has parlat?
0: Doncs els vaig trobar a través de Google, com deia, vaig contactar amb ells per Instagram i amb qui jo he anat parlant aquests dies és el Raül.
1: Raül, bon dia.
2: Hola, bon dia, Sergi. Bon dia, Xavi. Què tal, com esteu?
1: Molt bé. Quan comença el teu malson, podríem dir-ho ja, Raül?
2: Déu-n'hi-do, Red. Déu-n'hi-do. Bastant abans. És molt calcal, però bastant abans. Nosaltres comencem el setembre del 25, amb un cas molt similar. Nosaltres posem a la venda, decidim la meva dona i jo posar a la venda la nostra autocaravana i la posem en xarxes, lo típic, no? A Wallapop, cotxes.net, etcètera, etcètera, i ens contacta a través de Wallapop aquesta persona, que, com diu en Xavi, té molt bones referències i ens proposa aquest tipus de contracte de gestió de venda. Per nosaltres... Finalment és com molt còmode, no? Perquè dius, bueno, ensenyar la caravana doncs era complicat i d'aquesta manera s'ocupava de tot, podíem cobrar una miqueta menys, però bueno, ens anava bé. Clar. Així ho fem, signem i estem així fins al desembre. Això era el setembre, el contracte s'havia de vèncer el desembre del 25, el 27 de desembre, i el mateix, de mentre anem parlant i tot bé, tot perfecte, fins que arriba desembre i no cobrem i comencen les excuses. En aquell moment ens devien pues, 53.000 euros de l'autocaravana. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Llavors comencen excuses, comencen coses, que si la pòlissa, que si no sé què, que si no sé quantos, però no cobrem. Fins que arriba un punt que ens arriba, a base de molt insistir, ens arriba una carta d'un advocat seu que ens diu que efectivament té problemes de pagament, però que vol arribar a un acord, que vol resoldre el tema, i ens fa una carta de compromís de pagament conforme al març del 26... ens pagaria el capital inicial menys uns interessos de 1.500 euros, o sigui, en total 54.500 euros.
1: Perfecte.
2: Que s'haurien de pagar, com dic, a finals de març.
1: Molt bé, finals de març del 26, estem a 11 d'agost del 26. Heu cobrat?
2: Hem cobrat un pagament parcial, que vam cobrar 20.000 euros precisament al març a base de molt insistir, perquè va arribar al març i el mateix ens va enviar justificants de transferències, però que mai van arribar a la nostra compte, temes de nou d'excuses, una carta de l'advocat renunciant a representar-lo per incompliments, nosaltres ja molt nerviosos, sí, sí, i finalment vam aconseguir això, que a base de molt insistir, ens va fer un pagament parcial de 20.000 euros, quedant un remanent de 34.500, que a dia d'avui, com diem, 11 d'agost, doncs no l'hem doncs no cobrat. Sí, sí.
1: Una cosa important, tant tu, Raül, com el Xavi, vosaltres signeu un document, hi ha un contracte per mig.
2: Exactament. Sí, sí.
1: Té oficina aquest concessionari? Com a tal?
2: Aquest és un altre tema. El concessionari existeix, o sigui, tu pots anar allà, a l'adreça del contracte surt l'adreça del concessionari, que no és la mateixa que la raó social de l'empresa. Nosaltres vam presentar, per exemple, un monitori a Vilanova per fer un procés que fos ràpid per poder cobrar el deute, perquè podíem acreditar que havíem enviat burofaxos, havíem intentat una solució amistosa, etcètera, etcètera, etcètera, amb tots els justificants. I aquest monitori ens el van tirar avall al jutjat de Vilanova en 3 setmanes perquè deien que no podien localitzar-lo i que com no existia el concessionari a l'adreça de la raó social, tot i que teníem DNIs, teníem contracte amb altra adreça, etcètera, etcètera, doncs que no es podia fer res. Llavors vam optar per una denúncia penal. Sí, sí.
1: I en quin procés està aquesta denúncia penal?
2: No ens està presentada ja des de fa setmanes i ara els nostres advocats estan treballant amb això precisament per presumptes delictes. Sí, sí.
1: Amb els Mossos no heu parlat mai? Ni tu, Raül, ni Xavi?
0: Jo sí que vaig parlar amb Mossos.
1: Perdó, Xavi primer i Raül.
0: Sí, jo sí que vaig parlar amb Mossos. Jo, de fet, el dia 8 d'agost vaig anar al concessionari per intentar parlar amb ell, com deia abans. Sí. En el concessionari té molts vehicles, és a dir, ell té una campanya amb vehicles exposats, en aquest sentit. Com que no el vaig trobar, no el vaig localitzar, jo el mateix dia 8 vaig anar a la comissaria dels Mossos de Vilanova. Els Mossos de Vilanova doncs, ens van dir que sense cita prèvia era difícil que ens poguessin, atendre, sí, perquè estaven molt, molt col·lapsats, i aleshores jo em vaig dirigir a la comissaria de Mossos de Sant Vicenç dels Horts, que és on jo resideixo, on jo visc, i allà doncs, els hi vaig aportar tota la documentació que jo tenia, les captures de pantalla de les converses a Wallapop, les converses a WhatsApp, el justificant de la transferència, perquè ell, com deia el Raül, a mi em va arribar a enviar el 25 de juliol un justificant de la transferència conforme sortien els diners del seu suposat compte de CaixaBank i anaven al meu suposat compte del Banc Sabadell. Aquests diners mai van arribar, ja. I per tant, doncs, el mateix dia 8, després de visitar el concessionari, jo vaig passar per Mossos a posar la demanda, i els Mossos ens van dir doncs, que es tractava d'una demanda que havia de ser penal per l'import, per una banda, perquè havia enviat documentació falsa, uh-huh, i fins i tot perquè el mateix dia 8, després de posar la demanda a Mossos, jo vaig demanar un informe del vehicle a la DGT, i resulta que ell m'havia dit que el vehicle no l'havia aconseguit vendre encara, i aquest vehicle està a nom d'una empresa ara mateix. Per tant, entenc que sí que l'ha arribat a vendre.
1: Ah, clar. Clar, clar. És que molt probablement ell l'ha venut, el tema és que s'haurà quedat als calés, clar. Raül, tu saps si hi ha més persones afectades a banda del Xavi, l'altre afectat que ha comentat el Xavi, tu?
2: Sí, el que va passar és que nosaltres, com ja estàvem molt nerviosos, molt neguitosos, i a més a més sentíem per part de l'altre advocat, com et dic, que semblava que hi havia més casos, saps allò que en converses es deixa caure i semblava que hi havia, nosaltres vam començar doncs a intentar localitzar gent. Vam ficar, com diu el Xavi, que per això ens va contactar, doncs, ressenyes a Google. Quan desapareixia el puesto de Google, jo el tornava a creure a crear, perquè sobtadament, sempre que el creava, al cap de 2 o 3 dies s'eliminava. Llavors havia de tornar-lo a fer i tornar a ficar la ressenya, etcètera, etcètera. Vam crear un usuari d'Instagram per veure si podien captar gent. I en aquest període de gent ens ha contactat 9 persones. Hosti. 9 persones. Que per ara que tinguem, que segons ells els seus casos són, bueno, tots els casos són extremadament similars, per no dir calcats, i si sumem l'import de les quantitats que ens han dit aquestes persones que en aquest moment tenen com a deute pendent, estem sobre els 215.000 euros, si sumem tant el Xavi com el meu. Sí, sí.
1: I tot, no hi ha més denúncies posades als Mossos mateix? No... Més enllà de neu per lo penal, la policia no us ha dit res? La policia no ha intentat anar mai al concessionari per anar a veure aquest senyor exactament què està fent?
0: Jo entenc pel que els Mossos ens han comentat, no? Quan jo vaig fer la denúncia, els Mossos el que ens van comentar és que sembla ser que l'home té més denúncies, no? En aquest sentit. Fins i tot en la visita que vam fer a Mossos a Vilanova ens van dir que si jo sabia on estava el vehicle, si jo sabia on estava el cotxe, que si ho sabia els avisessin perquè anirien a fer un bloqueig del vehicle, no? A posar-li el FEPO, que se'n diu en el vehicle, i parlaven fins i tot doncs, de poder-li notificar tot el que no se li pot notificar, perquè sembla ser que no hi ha capacitat de detectar on viu aquesta persona, de localitzar-lo, on viu aquesta persona.
1: Ja, doncs era molt curiós que no puguis localitzar on viu aquesta persona, però hi ha un concessionari amb una adreça, amb uns cotxes, en un pàrquing. O sigui, potser no viu allà, totalment, però clarament hi treballa, pel que sembla. Bueno, hi treballa, estafa. Clar, hi ha una cosa també que... A tot el tema que dieu de les bones referències a Google, aquest és un altre tema, també, perquè en general tots ens movem i ens basem molt en les referències a Google. I si estem parlant d'una persona que ha estafat mínim a pràcticament una dotzena de persones amb una suma total de més de 200.000 euros de deutes, és curiós que tingui tan bones referències a Google. No sé si també deu haver-hi alguna mena de bot o alguna cosa, se les deu crear ell, no ho sé. Tu, Lluna, has investigat una mica el perfil d'aquest Perla.
3: Sí, bueno, jo he investigat el perfil més de l'empresa que té el cotxe ara.
1: Ah,
3: que també és sospitosa, perquè és una empresa, com deia el Xavi, que la podem localitzar al barri de Salamanca de Madrid, però un cop accedeixes com a les dades d'aquesta empresa i trobes el nom de la persona que n'és propietària, veus que aquesta persona és propietària també de moltes altres empreses, que són societats limitades totes, que totes tenen el mateix capital social d'entrada, idèntic, o sigui, la mateixa, bueno, els 3.000, que és com el mínim exacte, i són empreses que són d'oficis totalment diferents, vull dir, des d'estètica fins a advocats. És molt raro tot plegat, perquè a més és això, totes estan a Madrid, però quan tu busques el nom de l'empresa al Google Maps no t'apareix res. Yeah. I si tu poses l'adreça que consta que estaria allà l'empresa, també jo he fet la cerca posant les adreces i mirant amb el Street View del Google Maps i tampoc hi és l'empresa. Llavors, és tot molt raro. És una persona que és ella l'única administradora i soci de les empreses, cada any n'obre tres... No ho sé, vull dir, jo entenc que deu haver-hi una vinculació entre el senyor del concessionari i aquesta empresa, perquè evidentment són els que tenen el cotxe ara.
1: Raül, Xavi, per evitar que hi hagi gent que ara s'estigui venent el cotxe i l'hagi anunciat a Wallapop o en d'altres plataformes, que es pugui trobar en una situació com aquesta, com es diu l'usuari d'aquesta persona? Més que res perquè algú li salti les alarmes si els contacta.
0: Es diu Vehículos de Ocasión.
1: D'acord. Doncs si algú està venent un cotxe i l'està venent a través de les xarxes socials i el contacta algú que d'usuari es diu Vehículos de Ocasión, que sàpiga que es pot trobar en situacions com aquestes.
2: Jo si em permets un comentari al final també sobre això de la part de Wallapop, que és molt curiós perquè nosaltres també vam denunciar la compte a Wallapop. Em sembla que l'he denunciat 6 vegades, 5 o 6 vegades, fins i tot adjuntant la denúncia. Sí, perquè veiessin que no ens estaven inventant res, sinó que hi havia una denúncia penal contra aquesta persona per això i les converses que ens havia tingut. I a dia d'avui, i em sembla que la primera vegada que vam intentar que tanquessin aquesta compte va ser fa cosa de 5 mesos, a dia d'avui no ho hem aconseguit. Ens diuen que, bueno, que ho monitoritzaran, etcètera, però res, de res.
1: Aquesta és l'altra, amb aquest tipus de coses que moltes vegades n'hem parlat, de problemes en diferents xarxes socials i que les xarxes socials, escolta, com si sentís ploure, a mi aneu busquejant, que això no va amb mi. Xavi, Raül, ens aneu informant de qualsevol cosa, val?
0: Molt bé. Perfecte, Sergi. Gràcies per tot. En aquest cas, jo, també per acabar, jo vaig fer un escrit a la DGT el diumenge després de posar la denúncia, demanant d'alguna forma algunes mesures preventives, diguem-ne, en aquest cas, no? Si es localitza el vehicle demanant que, sisplau, s'immobilitzi i com a mínim que no pugui sortir del país el vehicle, perquè Mossos ens ha dit que fins i tot moltes jugades, en aquest cas, doncs treuen el vehicle del país i arriben a canviar el número de bastidor i matrícula i de més perquè sigui localitzat i localitzable. Jo he demanat també els canvis o la documentació que ha comportat o que ha autoritzat els canvis de nom, perquè la DGT indica que el venedor ha de signar un document d'autorització perquè es pugui canviar el nom del vehicle, i jo no he signat cap document en aquest sentit, per tant, jo crec que aquí pot haver alguna falsificació de la meva signatura en aquests canvis de nom. I sobretot, doncs, això, no? que donar-vos també les gràcies a vosaltres per escoltar-nos i, sobretot, fer ressò perquè això no li passi a més persones. Sabem que ara hi havia un altre cas d'un noi que ha deixat un Mercedes o que li ha deixat un Mercedes recentment i que el personatge li demana 3.000 euros si vol recuperar el cotxe, diguem-ne, no? Aleshores, bueno, sobretot gràcies per això, per ajudar-nos a fer ressò i que la gent...
1: Estem parlant d'extorsió directament, ja, clar.
0: Bueno, sí, el que passa és que en el contracte ell ja es protegeix dient que si una de les dues parts es tira enrere, hi ha una penalització de 3.000 euros, diguem-ne, no? Aleshores, ja ho lliga bé perquè això passi.
1: Doncs molt important això, si hi ha algú que estigui i tingui previst vendre's el cotxe, que sàpiga que hi ha un concessionari, una mena de concessionari, si se li pot dir així, a Vilanova i la Geltrú, de vehicles de segona mà, que es mou a través de plataformes com Wallapop i que, com a mínim, doncs, més de 200.000 euros a pràcticament una dotzena de clients, i en situacions tan estranyes com aquestes que ens explicaven el Xavi, el Raül i la Lluna. Gràcies a tots dos i estem en contacte. Gràcies per la confiança.
2: Fantàstic.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Aquesta setmana que parlem de ciència més que mai, hi ha una cosa que també necessitem, que és recursos per entendre els fenòmens que tenim davant dels nassos i, en general, per entendre el món que ens envolta. El problema, que molts dels grans textos científics o no els tenim, o creiem que no els tenim, però resulta que sí, no sabem on trobar-los, però sobretot que no els tenim en català. I aquí és on entra aquest projecte que ara us comentàvem de Epur Llibres, amb dues P's, Epur Llibres. És una nova editorial creada pels científics Sergi Pérez i Jordi Barenys amb un objectiu tan senzill com necessari: recuperar alguns dels textos científics més importants de la història i publicar-los i en català. De moment n'han tret 3, però ja avisen que això només acaba de començar, i això és una gran notícia, i ja us avanço que són una delícia. Sergi Pérez, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia, Sergi, moltes gràcies a tu.
0: Escolta, a punt per l'eclipsi de demà o no? Des d'on el veuràs?
1: Doncs mira, jo ara mateix estic desplaçat a La Rioja, en un lloc que sembla especialment adequat per poder-lo veure. És un lloc on tinc una part de la meva història familiar. I sí, estic aquí doncs més que preparat, sí, amb ulleres, amb part de la família i amb moltíssimes ganes de veure què ens depara demà.
0: Sergi, tant tu com el Jordi sou científics, deia ara.
1: Sí.
0: Com acaben dos científics muntant una editorial?
1: Doncs com moltes de les coses que passen en ciència, una mica de casualitat. Nosaltres som, efectivament, tenim una formació científica i som totalment nouvinguts a l'àmbit editorial. No és que tinguéssim unes especial ganes de ficar-nos-hi, però sí que en algun moment vam detectar doncs, que, ostres, hi ha tot un corpus de coneixement, de textos que són part de la història de la ciència i, per tant, de la nostra cultura, que no estan disponibles en català, que quan els anem a buscar doncs no hi són, i vam decidir doncs de la manera més naïf i amb tota naturalitat doncs escolta, anem a fer-los nosaltres. Com tu comentaves, són alguns de... Una mica la nostra aproximació és anar a buscar aquells textos grans, no és que estiguem buscant rareses, allò, un manuscrit ocult que hem trobat a un antiquari, no sé què, sinó, no, al contrari, són aquells textos que quan estàs estudiant a l'institut, a la universitat, doncs et comenten, no? Doncs mira, Galileu va escriure no sé què, o Newton va fer no sé què i va descriure això, i vas a buscar... Hi ha molta gent que ha escrit sobre aquests llibres, però quan vas a buscar el text original no hi és. Així que no hi és en català, diguéssim, i vam decidir, doncs, escolta, anem a fer-los nosaltres.
0: Quins tres tenim ara?
1: Mira, ara mateix, de fet, comentes tres. Publicats encara en tenim només dos, el tercer està en camí.
0: D'acord.
1: Fins ara tenim el primer que vam treure, que és un llibre doncs, que a nosaltres ens va fer una especial il·lusió, és Un missatge sideral, de Galileu. Clar, el nom en català doncs, potser no és molt conegut perquè fins ara no hi era, però és un llibre que va escriure en Galileu al segle XVII, que es diu Sidereus Nuncius, i que és un llibre doncs, molt, molt emblemàtic dintre del món de l'astronomia en particular, i aquests dies amb tot això de l'eclipsi doncs, val la pena també posar un valor. Però no només a l'astronomia, Galileu va ser una figura molt important en el món de la ciència, sobretot astrònom, físic, però també, diguéssim, va ser una peça fonamental de la revolució científica del segle XVII,
0: sí,
1: que va ajudar a assentar les bases del mètode científic basat en l'experiència com el coneixem ara i no només en l'especulació teòrica doncs, com veníem fent des d'Aristòtil. I aquest llibre és un llibre doncs, bé petit, molt xulo i que ens va fer molta il·lusió doncs, poder veure. M'han confirmat que t'han arribat les còpies, així que...
0: Fa uns dies que els llegeixo, que me'ls miro i que els estic gaudint molt.
1: Perfecte, sí, perquè en general nosaltres tampoc anem a buscar coses que siguin purament per ser llegides per científics. Intentem doncs, posar textos que siguin una mica, puguin interessar una mica a tothom, tot i que som conscients
0: que
1: això és molt de nínxol.
0: A la gent, exacte. No és text per científic, per tot de fórmules matemàtiques i aquí i allà, no. Vull dir, és algú tant de lletres com jo, doncs està descobrint coses molt interessants llegint aquests llibres que té de científic, bueno, el que té, ja, vés a saber.
1: Vull dir, que bé, doncs... Que bé sentir-te dir això.
0: Què més?
1: Sí, home, ja arribaran. També algun dia, doncs, potser sí, traurem també algun manual de, d'aritmètica, o de geometria, que sigui algú molt més específic, però la idea és buscar textos una mica que puguin interessar a tothom. Després d'aquest de Galileu, el que hem tret recentment i que doncs, ara estem encara fent alguna mica de promoció, És un llibre de Mendel, Mendel, que també un gran científic conegut per, jo crec que gairebé per tothom, no només per científics, sinó també per no científics, Mendel, que va sentar les bases de la genètica, fent uns experiments super senzills de creuament de diferents varietats de pesoleres, allò que segur que us ressona, de que sí, si els pèsols verds, els pèsols grocs, no sé què, doncs tot aquest text tampoc estava disponible en català, així que aquest ha estat el nostre segon títol, i un títol doncs, que a mi particularment m'ha fet una especial il·lusió perquè en aquest cas la traducció l'he fet jo, i a més jo soc, la meva formació basal és en biologia, i vaja, és un, no sé, és un llibre que també és una delícia per la humilitat i per la claretat amb què exposa doncs, tots els resultats que ell va anar fent, no? I el tercer llibre que comentaves, que encara no està publicat, però que esperem poder-lo treure tombant l'estiu, és un llibre sobre un químic, d'un químic, que es deia Michael Faraday. Va ser un químic especialment conegut pels seus avenços en electroquímica i en magnetisme. Però aquest llibre sí que és... no entra, com dic, dintre de les rareses, superrareses, però sí que és una cosa una mica especial. Tampoc és un llibre fundacional, és un recull d'unes conferències que ell va inaugurar a la Royal Society, i que, per cert, encara es fan avui dia unes conferències nadalenques per joves pregraduats, i al llarg dels anys han anat passant fent aquestes conferències diferents científics parlant de diferents temes. Ell va fer diverses, però aquesta en particular és la transcripció d'una sèrie de conferències que ell va fer parlant sobre alguns fonaments generals de la química, emprant com a excusa una espelma. No? I, aleshores, al llarg de les diferents conferències ell anava explicant, doncs, coses de la combustió, de com s'aïllen gasos, etcètera, algunes particularitats de la química. Aquest és el que traurem més, això, més immediatament, quan acabi l'estiu, setembre-octubre.
0: És que això, Sergi, el que esteu fent és realment un llegat importantíssim, perquè estem parlant de textos científics, no? És a dir, per exemple, el viatge sideral de Galileu, no? Textos que són emblemàtics d'aquests autors, d'aquests científics, d'aquests grans genis de la història, i que no teníem en català fins ara. I a més, hi ha una cosa també, crec que és interessant, més enllà del disseny, que són preciosos, vull dir, a més són primets, queden molt bé, perquè això també a vegades amb el llibre també és important, ha de quedar bé a la llibreria, queda molt bé a la llibreria, i es queden molt bé, sobretot sobre la taula, quan tens visites i dius, llegeixes Galileu? Sí, mira. Però més enllà d'això també és que dins del llibre, els pròleg, etc, expliqueu una mica també aquell autor, algun detall curiós de la persona en qüestió, et permet conèixer una miqueta més aquell personatge que tots ens sonen però que a vegades potser no l'hem acabat d'aterrar.
1: Sí, per nosaltres, home, això és una cosa important, no aprofitar l'excusa de recuperar un text, i també doncs, el fet de poder posar un pròleg que ajudi a contextualitzar, a posar en valor què va representar aquell text, doncs em sembla xulo. I a més també és una manera de buscar prologuistes que ens ho puguin explicar des del punt de vista actual. Fins ara nosaltres estem molt contents. Parlaves del llibre de Galileu, ens el va prologar en Joan Anton Català, que és un conegudíssim divulgador, no? Una persona amb qui ens vam acostar, li vam explicar el projecte i de seguida ens va ajudar, va entendre molt el projecte, i clar, és una passada, no? Poder haver comptat amb ell per aquest pròleg, que a més és molt, molt xulo de llegir. Ara doncs estem també per aquest de Faraday, hem pogut comptar amb la Sílvia Simón de l'UDG. Bé, no ho sé, és una cosa que nosaltres volem cuidar, no? Tu parlaves de l'aspecte físic, nosaltres intentem cuidar-lo al màxim, fent edicions doncs, que siguin acurades, però també el fet de poder comptar amb prologuistes és una cosa que per nosaltres ho estem intentant treballar bastant. I de moment doncs, estem contents amb com està anant.
0: Per què Epur llibres?
1: Mira, Epur té moltes lectures. D'alguna manera enllaça inevitablement amb Galileu. Epur, qualsevol que, no cal que sigui científic, qualsevol que ho hagi sentit algun cop, li ressonarà a Galileu. Galileu va ser jutjat per la Inquisició i va ser obligat, ell va poder salvar la vida, però va ser obligat a abjurar dels seus coneixements i d'alguna manera desistir d'ensenyar el que ell havia descobert. A costa de, que si no renunciava a tot això, doncs es podia jugar la vida. I ell, òbviament, doncs va renunciar, va dir, sí, d'acord, d'acord, no diré res de tot això, el que jo, els meus descobrients no contravenen la fe catòlica, però pur si move, no? Va dir, malgrat tot, la terra es mou. Aquesta frase, que apareix en les seves biografies, sembla que és apòcrifa, en realitat. Sembla dubtós que ell l'arribés a dir o no, no està clar si la va dir o no, però apòcrifa o no, és una frase que ens sembla que resumeix molt bé l'esperit rebel de Galileu, i aquest esperit rebel de Galileu és el que nosaltres hem volgut recuperar amb la nostra editorial. D'una banda, perquè el primer llibre que vam fer era de Galileu, i ens semblava que encaixava molt bé, però a més, perquè, clar, també en un moment en què estem d'emergència de la llengua, nosaltres ens decidim a editar en català, en un moment en el qual sembla que la gent estem llegint només a través de pantalles, doncs ens decidim a publicar llibres en paper. I en un moment en què la desinformació està a l'ordre del dia, doncs nosaltres el que fem és apostar per recuperar les fonts originals, aquells textos que, de nou, són coneguts, no és que siguin rareses, són coses que estan en els llibres de text, que tothom hi parla, però que no hi són aquelles fonts, no? Vosaltres sou periodistes i entenc que enteneu millor que jo la importància d'anar a les fonts originals. Nosaltres també reivindiquem una mica tot això.
0: Totalment.
1: I a més ens semblava molt xulo, el nom ens agradava com sonava, per llibres.
0: Això és veritat. Sergi, si hi ha algú que ara li estigui picant una mica la curiositat i pugui estar interessat amb els, de moment, els dos primers llibres que heu tret i el de Michael Faraday, que va
1: intentar
0: a mi, gairebé tres, això ho trobarà a qualsevol llibreria? Millor que vagin a la vostra pàgina web i des d'allà ho encarreguin?
1: Sí. Mira, sí, a través de la web nosaltres podem vendre els llibres. De fet, ho hem estat fent. Fins fa poc només ens autodistribuíem. Per tant, era bàsicament vendre al lector final a través de la web o alguna llibreria que ens havia contactat amb nosaltres, doncs també els hi podíem enviar. Molt recentment hem signat contractes amb dues distribuïdores, una pel País Valencià i una altra per la resta de territoris, tant al Principat de Catalunya com a Balears. Podrem trobar els llibres a les llibreries. Però, a més, hi ha una cosa molt xula que ens ha fet molta il·lusió i és que hem pogut fer arribar els nostres llibres a la xarxa de biblioteques públiques. Entenem que és on també té sentit. De moment només a Catalunya, a Balears i València encara no, però a la xarxa de biblioteques municipals, diguéssim, de tot el territori, les biblioteques de les diputacions ja tenen disponibles unes quantes còpies dels nostres llibres i pel que sabem, alguns ja estan en préstec. Per tant, també és una manera que animem a tothom a que faci servir no només pels nostres llibres sinó una mica per qualsevol. Les biblioteques públiques són un recurs importantíssim que tenim com a país, sí. I que val la pena explotar. Però sí, per tant, hi ha diferents vies, biblioteques, llibreries o directament a través de la nostra web.
0: La web, per cert, és epurllibres.cat. Per si algú diu, segur que el Sergi, els dos Sergis ja estan exagerant, vols dir que són tan bonics? Aneu i veureu el disseny i veureu quina preciositat de llibres. Epurllibres.cat. Per acabar, Sergi, perquè ara en teniu dos i mig, però em consta que d'aquí un temps, sense pressió, seran tres i més de tres, pot ser? És a dir, esteu treballant amb més llibres o no?
1: Sí, mira, nosaltres no ens dediquem exclusivament a això, diguéssim, l'editorial la tenim com a
0: hobby.
1: Com a hobby, sí, més aviat alguna cosa a canvi entre el hobby i l'activisme.
0: Sí.
1: Per tant, això ho dic perquè no pretenem treure 10 llibres any, però sí mantenir aquest ritme de 2 o 3 llibres any.
0: Perfecte.
1: Sí que pretenem tenir-lo i, mira, més enllà del de Faraday i de la història química de l'espelma, el següent projecte que encara està, diguéssim, més verd, però que ara ja podem fer públic, i que ens fa moltíssima il·lusió, és un llibre que es diu Micrografia, de Robert Hooke. Robert Hooke va ser un gran científic segle XVII, no molt conegut perquè va tenir la mala sort de coincidir a l'espai-temps amb Newton, i Newton el va eclipsar com a figura, permeteu-me que faci servir aquesta paraula justament avui, la d'eclipsar. A més, tenia una relació que es portaven a matar. Robert Hooke i Newton es portaven molt malament, i com que Newton va ser tan gran, Robert Hooke gairebé no és recordat. Sí que... Però Hooke va fer moltes coses en diferents camps de la ciència. En un d'ells, en particular, en la microscopia, sí que és recordat, perquè Robert Hooke va fer el primer microscopi, tal i com l'entenem ara, microscopi compost i tal, i ell, al mirar per allà, va descobrir tot el món microscòpic i va fer un llibre on ell descriu unes quantes observacions microscòpiques que ell va fer i fa uns dibuixos preciosos. I, entre altres coses, en aquest llibre va fer servir per primer cop la paraula cèl·lula tal com l'entenem avui dia, no? Per referir-nos com a la unitat fonamental dels éssers vius, etc. I aquest és un llibre que nosaltres des del principi teníem moltes ganes de fer, però que estàvem deixant una mica per més endavant, perquè, bueno, editorialment una mica més complex, però hem tingut l'enorme sort que una persona, que ja puc dir el nom, és Adrián Villalba, un investigador i divulgador excepcional, doncs ens va contactar. Activament ell va dir, mira, jo us he conegut, jo fa temps que tenia ganes de traduir aquest llibre i tal, i què us sembla, em sembla que encaixa amb el vostre projecte, i total, que això ens va caure com aigua de maig. I molt recentment hem acordat amb ell que tirarem aquest projecte endavant, que esperem que surti ja cara al 2027.
0: Perfecte.
1: Serà un llibre, esperem, que especialment bonic.
0: Que bo, recordo, apurllibres.cat, si els voleu seguir, per exemple, a Twitter o Instagram, també els podreu seguir, allà també tindreu una petita mostra d'aquestes petites perles que ens regalen els companys d'Eport Llibres. Sergi, una abraçada molt forta, molts èxits i us anirem seguint també a prop, que ho sàpigues.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, una abraçada. Adéu.
0: 20 minuts i les 12. Hola, molt bon dia, Cristina Domingo.
2: Bon dia, Sergi.
0: A mi ja te m'has guanyat. Tu, jo ja fa molt temps que em vas guanyar, però ara te m'has guanyat definitivament, perquè has entrat a una capsa a l'estudi que fa una olor meravellosa, fantàstica, préssec.
2: Sí.
0: Has portat préssecs... Espera, que ho posaré sobre la taula, perquè no es pensi que no és veritat, eh? Són les 11:41, pràcticament. Estem en directe amb el RAC1.
3: A veure...
0: Oita. Aquí hi ha... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Entre figues, això què són?
2: Figues, nectarines...
0: Nectarines, paraguaio, préssec.
2: I préssec groc.
0: Pràcticament una trentena de peces de fruita.
2: Sí, de casa.
0: Però que també ens hem portat.
2: Home, i tant! Ja ho anirem a parlar de préssecs.
0: Clar, exacte.
2: Vinc a fer propaganda de Serós.
0: Ah!
2: I jo ho haig de justificar.
0: Això anava a dir, d'on són?
2: Són de Serós. De la finca de la meva cosina, de la meva família, que són pagesos, Bella Vista Fruits.
0: Sí.
2: I no és perquè siguin seves, però tenen la millor fruita del món.
0: Mira, recordo la primera setmana que vam parlar dels mercats, la importància de continuar en el mercat, i un dels trucs que vam posar per la fruita, vam dir, escolta, mira, la fruita pot sortir d'una manera o d'una altra, pel que sigui, no? Però un molt bon indicatiu, per exemple, amb un préssec, és olorar-lo.
2: Sí.
0: Si fa olor a préssec, si fa olor forta, ja és... Ja tens molt guanyat.
2: I tant.
0: Ja tens molt guanyat. I, clar, el primer que he fet quan has entrat a l'estudi, mentre el Sergi estava responent, ha sigut fotre'm el préssec al nas i olorar-lo. I fan una olor espectacular.
2: És brutal. Brutal. A més, estàs al camp. Són collits d'ahir. Les nectarines les vam collir amb els meus fills. La resta ja estava collit. Ja m'havia collit la meva cosina i el seu home, en Jordi.
0: A més, aquesta nectarina, vull dir... Sí. Pràcticament es pot considerar arma blanca.
2: Sí, sí, és que tenen un tamany que t'hi caben a tota la mà.
0: Totalment.
2: Una sencera.
0: Ai, que bé. Sí. Ara estem fent molta enveja, els nostres oients, però bueno. Però a canvi, ara la nostra audiència no ha rebut aquesta capsa de fruita, però el que sí que rebrà són unes quantes receptes.
2: Sí, unes quantes receptes,
0: de part
2: unes quantes
0: de la Cristina,
2: idees.
0: Per, sobretot, aprofitar tot el que puguem. Avui, préssecs.
2: Préssecs.
0: Com a protagonistes principals.
2: Nectarines.
0: Préssec, nectarina.
2: I les platerines.
0: Les?
2: Platerines, que això són... És... Els préssecs plans, els paraguaios, amb pell de nectarina. Són també molt bons.
0: Doncs tu diràs, amb què vols començar?
2: Doncs mira, jo quan cuino, no, faig... Bueno, al final, em diuen, com és que et vas fer cuinera? Doncs perquè tenia una mare, unes àvies, unes tietes que cuinaven fantàstic, no? I transmetien molt d'amor amb tot el que cuinaven. I cuino molt... Amb el que he après a casa. Jo tinc una àvia amb 90, gairebé 99 anys de Còrdoba.
0: Wow.
2: Tenia la iaia Mercè, que era d'Euskadi, i el meu avi, que era de Lleida. Vull que tinc una barreja molt maca, no? A nivell, a tots els nivells, eh? Però jo crec que gastronòmic és molt xulo poder fer servir una miqueta de cada lloc.
0: Que guai.
2: I avui us porto plats per cada bé. Vull dir, hem fet pícnic, hem fet aperitius, avui portem plats per cada bé. I
0: això està bé, important cada bé, eh?
2: Sí. I
0: portant el llibre de Galileu, de Port Llibre sobre la taula, i alguna de les receptes que ens
2: convides als amics per parlar del llibre de l'Eport. I els hi prepares...
0: Poques, gens pedant, quedar per comentar Galileu. I què pots posar, per exemple?
2: Mireu, jo us proposo que fem uns préssecs farcits.
0: Préssecs farcits?
2: Aprofitant aquell pesto que havíem parlat...
0: Sí.
2: ...de les pastanagues.
0: Cert. Cert, amb la fulla de la pastanaga.
2: Exacte.
0: Val.
2: Doncs amb aquell pesto que vam fer amb les fulles de les pastanagues, agafem un préssec groc, que són de carn més ferma, li traiem la llavor, que és molt senzill de fer, i fem una barreja, que hi posem una mica de mató, hi posem una mica de pernilet, hi posem una mica del pesto, ho treballem, farcim el nostre préssec i gratinem. Res, 5-10 minutets, i tenim un entrant superxulo. Jo us animo que el tasteu, perquè a vegades ens costa pensar en dolç i salat més enllà del pollastre amb prunes. No? I són combinacions que són molt xules, molt facilones, que sorprenen, i a més a més tots els gustos els reconeixes. Te l'estàs menjant i reconeixes que és el mató, el préssec groc, és espectacular. Molt bo.
0: Si hem partit el préssec per la meitat entre tots...
2: Sí.
0: Això, com posem després el farcit?
2: Just on et queda la llavor.
0: Ah, clar, el foradet que queda.
2: Com si féssim un ou farcit, però en lloc de l'ou, fem el préssec.
0: Val.
2: I gratinem, i ho servim just abans d'anar a taula, doncs amb una mica de pernilet per sobre.
0: Val.
2: Súper.
0: La setmana passada vam fer una recepta, i ja no recordo quina vam fer.
2: Vam fer una mousse de iogurt amb fruita, que jo ara feia amb préssec, i una beguda refrescant amb les peles del préssec.
0: Ah, efectivament. I ara, avui també ens vols proposar...
2: Un
0: salmorejo, aprofitant nectarines?
2: Amb nectarines, i li farem...
0: Com bo, que fresquet.
2: Un tartar de platerina amb verat i gamba blanca, no? Quan parlàvem del mercat, dels peixos que no són tan coneguts, doncs tenim el verat, que és un peix blau fantàstic, boníssim. Tenim una gamba blanca que està molt bé de preu, i que crua, no? Fet amb un tartar, amb una mica de marinat, ens queda un plat molt rodó, molt senzill i molt... Visualment és molt atractiu.
0: Val, comencem pel salmorejo?
2: Vinga.
0: Vinga.
2: Val, el salmorejo, això és molt pensant en la meva iaia Rafi, els seus 99 anys, que feia el salmorejo més espectacular del món, no? Doncs una mica amb la base del salmorejo, que és pa, tomàquet, una miqueta d'all i oli, el que farem farà a parts iguals nectarina o préssec roig, el que tingueu, sí? La mateixa quantitat de tomàquets, oli... Un pa sec. A mi m'agrada el pa de pagès perquè té una molla molt més densa. Un pa sec ben remullat, i tot ho passem per la turbinadora. No? El Turmix, la picadora, el que tingueu. I tot això, quan ho tinguem, si us ha quedat un pèl gruixut perquè no té gaire potència, ho coleu. Però a mi així ja m'agrada. Ens haurem preparat el tartar abans, que ens haurem tallat la friteta, ens haurem tallat el verat, la gamba, i l'haurem deixat marinant amb un préssec groc ratllat i un raig de llimona. Això ho deixem reposar, i després, passats 30 minuts, ja podem anar a taula. Vull dir que tu pots tenir tot gairebé preparat. Al centre poses el tartar i repartim per sobre el salmorejo.
0: Val.
2: I queda, és un gust superfí, delicat. Val. I molt refrescant.
0: I amb tot això ben talladet que has dit, el tartar? Exactament,
2: sí.
0: Pels que ens costa la cosa. A veure, pas per pas, Cristina.
2: Vinga, primer, ens agafem el verat, que li haurem demanat al nostre peixater que li tregui l'espina, i si pot que ens tregui la pell. El tallarem a dauets. Jo sempre recomano que quan aneu a fer el peix sense cuinar, que el tingueu congelat com a mínim 3 dies, sí? Per assegurar el tret. Un cop el tenim ja congelat, si el voleu tallar un puntet congelat, ho serà molt més fàcil. És molt més fàcil de tallar quan està semicongelat. Tallem a dauets, tallem la nectarina o la platerina, o el préssec, el que tingueu. Jo ho vaig fer amb la platerina perquè és el que tenia en aquell moment.
0: Tot a dauets,
2: Sí, tot a dauets petitonets. La gamba blanca, la pelem, la tallem també petitoneta, a rodanxetes petitones. Un préssec, en aquest cas sí que us recomano que sigui un préssec groc, perquè es deixarà ratllar bé.
0: Val.
2: Perquè té la carn més ferma. Ratllem raig d'oli d'oliva, un polsim de sal, i ho barregem tot i ho deixem reposar 30 minuts. Per què? Perquè els gustos s'amalgamin. I després el salmorejo, que es fica els tomàquets, el pa sec i remullat i els préssecs amb un bon raig d'oli. I si us agrada, amb una punteta de sal, tot ben triturat.
0: Que
2: I no hem engegat els fogons.
0: I no hem engegat els fogons, això anava a dir.
2: I ho hem aprofitat tot.
0: Que bo. I, a banda de la mousse que vam fer la setmana passada, amb tot el tema del iogurt, amb fruita sí. i això, crec que també ens portes una beguda
2: sí.
0: refrescant, tinc aquí apuntat, que ens ha de fer quedar molt bé, que és l'objectiu principal. Sí. A banda de menjar bé, hem de quedar bé. I que aprofitem les peles de les fruites?
2: Sí.
0: Com ho hem de fer, això?
2: Les peles del préssec que haurem rentat, eh? El préssec, totes les fruites, hem d'intentar rentar-la perquè a vegades ens amb el transport se'ns embruten. Les pelem ben netes i les posem a fer una infusió. Un cop estan infusionades, veureu que es torna d'un color rosa...
0: Com sabem que estan infusionades?
2: Per l'olor. Mm. Res, arrenqui el bull, tireu les pells, en 2 minuts o 3 en teniu prou. Tapeu i que deixi refredar. Quan ho tingueu, afegiu suc de llimona, sucre al gust, jo soc de tirar-ne molt poc, aigua i gel, ja ho tens.
0: Ui, ui, que bo.
2: I a més el color, de veritat, que és preciós. Mira, és una mica com el color que tenim aquí al darrere.
0: Sí, aquest vermell...
2: Sí.
0: Estem mirant ara, la gent no sàpiga, estem mirant la pantalla que tenim aquí darrere, on es veu, és una vista de l'Skyline de Barcelona. Jo crec que aquesta foto deu estar feta des de Collserola,
2: segur. Sí, però ho sentia, mira com està la Sagrada Família.
0: Sí, oh, clar, és antiga sí. la foto, eh? I és a la part del blau del cel i va fent com un difuminat i la part de baix, ja més la ciutat pròpiament de Barcelona, està molt, amb un vermell molt racú,
2: sí.
0: un vermell molt viu. I queda d'aquest color vermell, eh?
2: I queda aquest color vermell el que és la part més clareta. I és molt refrescant, perquè a més és molt suau.
0: Tinc tantes ganes de menjar... Tot...
2: Aquests préssecs?
0: Sí, tot això que has portat. Això és per nosaltres, eh? No ho has portat només perquè...
2: A més,
0: i ara tu tornes a
2: les
0: tu.
2: Les figues les heu de menjar avui, perquè són figues d'una figuera que és molt antiga.
0: Val.
2: Són molt dolces. Vull dir, si les tastes...
0: També fa molt dolor, la figa, eh?
2: Sí, sí, perquè...
0: M'encanta.
2: Aquesta és de l'horta del meu tiet Robert.
0: Val.
2: I espectacular, superdolces. A la meva filla li vaig dir, sisplau, Isona, deixa de menjar-la perquè al final et faran mal. No, vull dir, són molt frites, a casa
0: són
2: mengem molt.
0: Són tan addictives les figues,
2: sí.
0: però tan addictives.
2: Molt, molt. I aquestes, increïbles.
0: Doncs Cristina Domingo, gràcies una setmana més.
2: A tu.
0: Mira, ara et convido, si mires cap allà al passadís, veus que hi ha una persona amb una tassa
2: sí.
0: corrent, que ara s'està desviant per estar entre que vegui, i ara en veuràs veure una altra, esprintant, amb uns pantalons blancs.
2: La veig, la veig.
0: Són la Marsuí i la Zoé. Jo he dit, escolta, voleu que tirem una promo, anem a publicitat, així que heu d'arribar i això, han dit, no tiris res, que anem sobrades.
2: Pobres,
0: i això el cafè que no falti.
3: Molt bon dia.
0: Zoé, molt bon dia.
3: No, perquè, molt
4: això
3: bon dia.
4: És perquè no hi ha hagut temps de
3: no,
4: més.
3: No, és que avui ha sigut un dia de bojos.
0: Ja, bueno, doncs haver-m'ho dit, i el Cristina i jo continuem aquí parlant de peces. Heu vist, mira... Mira quina capsa de fruita.
3: Quina patxoca que fan, eh?
4: Aquests préssecs.
0: Això és per tot l'equip o...
2: Compartir, l'estima és viure.
0: Això és veritat, això és veritat. Bé, Cristina, vols quedar-te o vols marxar?
4: Jo crec que et pots quedar.
2: Doncs vinga.
4: No?
0: Mira, perquè amb la Mar i la Zoé, aquest estiu el que estem fent, sempre aprofitem una estona, per elles durant la setmana van voltant, redacció amunt, redacció avall, i van investigant. I van remenant en calaixos on no haurien de remenar, van trucant a gent que no haurien de trucar, per intentar, doncs, una mica treure a la llum els draps bruts.
2: Bueno.
0: O els secrets més ben guardats, podríem dir.
3: Especialistes en neteja.
0: Sí, dels editors i editores d'aquesta casa, que estan de vacances.
2: Tots tenim una mica d'ànima tafanera. Crec que em quedaré.
0: La setmana passada vam descobrir algun detall del Jordi Basté i a veure qui descobrim avui.

0: Parleu fluixet, però parleu al costat del micròfon, se us sent igual.
1: Avui és un d'aquests dies que s'està trencant per complet la màgia de la ràdio.
0: Ara hi ha hagut gent que a casa està fent allò que a vegades fan a les 6 del matí, quan el Basté està dormit, que pugen com molt el volum del transistor, perquè, home, què està dient? Doncs ara mateix sentia com veuetes de fons. Que sapigueu, no teniu veus en el vostre interior. És la Mar i la Zoé parlant fluixet. A veure, qui heu investigat?
1: Doncs mira, avui hem investigat un tòtem d'aquesta casa.
2: Un home dels que té poder.
1: Molt poder.
2: Dels que mana.
1: El director de tota una orquestra, o més aviat, una bona olla de grills.
2: Fa anys i panys que hi és, i quan no era aquí, era a l'altra banda.
1: A l'altra banda de la Diagonal, el tio.
2: Però vaja, que no patiu, que és un emblema d'aquesta casa. I si no sabeu qui és, escolteu aquest tall i ja ho tindreu clar.
3: I hi ha dies que qui raja més sóc jo i no ell, o la nostra filla i no ell. Que dius, hòstia, t'estem superant, sí. O és que tot s'enganxa, no se sap mai, no, també. Però no, no, exactament igual, no, ja et dic per sort de tothom, perquè seria insuportable un tio que 24/7 estigués rajant tot el dia de tot.
2: Qui ha de ser, si no? Qui ha de ser?
0: Jo tinc una lleugera idea.
1: Veus, si parlem de marrondinaires, de qui hem de parlar, si no és del gran i grandiós Toni Clapés. I qui és la de despullada de la Baix? Això ho ha escrit la Mari, a mi ara em fa una mica de mal rotllo.
2: Doncs Renoi,
0: la seva dona.
1: La seva dona, la Marta Romagosa.
2: Així és. I per dirigir tota aquesta olla de grills, tenim clar que ha de ser un home molt ordenat. I tan ordenat, escolteu.
3: Per exemple, un terra de parquet, és igual, d'un color. Llavors hi ha una molla, un paperet de color blanc petit, petit, que no veu ningú, ningú veu. I ell agafa el dit, s'ajup i treu el paperet blanc que dius, està tot net, és igual, eh? De cop i volta, és igual l'hora que sigui, tu sents... I dius, què ha passat? És que hi havia dos trossets de paper, d'ahir que vaig trencar uns papers i devien volar, per si un cas n'hi havia més, jo he passat l'aspirador petit aquest i ja està, ja queda tot net i ja es queda tranquil.
1: És un home primirat.
2: I no ho tenim apuntat, això. Però, esclar, doncs, això de filar-hi tan prim també ho trasllada a la seva vida personal i també ho trasllada al programa. És un home molt i molt planificat, ja veureu.
3: A vegades hem arribat a decidir coses al cap de setmana mentre fa el programa. Però li comunico amb ell i ell, mentre fa el programa, em diu, vale, sí, sí, ok, dissabte fem això, vale, perfecte. Que dius, et pots esperar arribar a casa? No, però en aquell moment diu, hòstia, ara què farem dissabte? No sé què. I millor és dilluns, eh? Però ja hem de saber què farem dissabte. Això sí, que les coses s'han de planificar. Que després es queixa que tot està molt planificat.
1: Bueno, que s'ha de planificar, que després es queixa tot que està molt planificat. No s'acaba de saber ben bé si és un home planificat o no.
0: Oh, no.
1: La cosa és, depèn del moment. I tant que planifica, nosaltres pensàvem, home, ara que és de vacances, podem preguntar-li a la Marta Romagosa, a la seva dona, si realment de vacances ell és tan organitzat o no.
0: Clar.
1: I aquí és on es comencen a veure ja totes les costures.
0: A veure.
3: Tu te'n vas a viatge a la Conxinxina i ell arriba... tal, i molt bé, baixem, sortim al carrer, i la pregunta és, i avui què fem? Clar, això amb els anys ho aprens, perquè al principi deies, bueno, què fem? Digues tu alguna cosa també? Però és que ell no. O sigui, no va amb ell, això. Tu el portes al Japó i diu, ara que hem d'anar dret o esquerra? I dius, no en tinc ni idea, haig de mirar un mapa, saps? Doncs al principi era com motiu de, bueno, tio, però llavors ja te n'adones que dius, no, cadascú té un rol.
2: Ja ho sentíeu, que aquest home té moltíssima iniciativa. De fet, ell mana molt. Nosaltres hem estat dient que mana molt la seva olla de grills, mana molt la seva orquestra, però vaja, que potser a casa no mana tant, diu la Marta.
3: El meu rol és d'organitzar. Llavors jo de cop i volta dic, vale, tu t'ocuparàs de... quan sigui l'hora de dinar, tu busques un lloc. Llavors es posa nerviós. Hòstia, no, perquè tu tens... Llavors jo li regalo les orelles. És que tu tens molta traça trobant un lloc per menjar bé. Llavors estic convençuda que serà superguai i llavors s'estressava perquè era com... Hòstia, mira que si no dinem bé... És que és igual. És que a mi si no dinem bé, m'és igual. Llavors, com que l'hauràs buscat tu, no podràs rajar perquè la culpa serà teva.
0: La Marta... se les sap totes, la Marta.
1: La Marta se les sap totes i ara veureu, perquè jo crec que porta tants anys convivint amb ell que s'ha hagut d'empescar totes les estratègies sí. possibles. I per haver i ell ja sap que si no vol que el seu home es queixi, ell ja sap el que ha de fer. I aquí ens hem apuntat. Negatiu i negatiu sempre sumen. Escolteu per què.
3: Bueno, al final són estratègies, perquè si tu entres a un lloc que no t'agrada, que l'has buscat tu i dius, hòstia, que no té res a veure amb la foto, quina merda, no sé què, llavors amb ell el desactives. Saps? Si en canvi ell diu, hòstia, aquell lloc no m'agrada gens, jo, no, però ja veuràs que s'ha de munt... Intentes convèncer l'és pitjor. A vegades amb l'Emma ens mirem en plan, ara deixem una mica, ja veuràs. I s'acaba, i llavors no diu res, i diu, bueno, però no n'hi ha per tant, potser dormirem bé. Bueno, bé, aquest mapa és superdur, jo, saps? I faig, intercanvio els papers, però ja és com una estratègia. I llavors el suflé baixa i tot funciona.
0: La seva criptonita.
1: Ella és la millor.
2: Sí, sí.
1: Podria ser que sigui l'única persona de Catalunya que ha aconseguit desxifrar el, el codi Toni Clapés i ha dit
2: aturar la bèstia.
0: Si alguna persona pot desxifrar-lo, és ella, clar.
2: No, no, és que la Marta és una gènia. I, esclar, nosaltres, tot això ens ho ha explicat la Marta dient quan en Clapés va de viatge, però què fa en Clapés quan no va de viatge? Què fa a casa seva?
0: Què fa?
2: Doncs escolta'm, llegir molt. Escolteu què diu la Marta.
3: Pot passar una tarda llegint, que no hi ha Toni, que dius, s'ha dormit o alguna cosa. No, i té tres llibres alhora, i ara en comença un, i ara l'agafa l'altre, i ara aquest m'ha cansat, i ara torno a l'altre, i dius, hòstia, potser que féssim alguna cosa, no? No, és que estic superbé aquí llegint.
2: I què més fa a casa?
0: Què més fa?
2: Què més fa? Aviam, aquest és un home que el seu programa de 7 a 8 va de futbol, no?
0: Sí.
2: I va del Barça.
0: Sí.
2: Doncs tu et creuràs que no mira els partits del Barça?
0: Què?
1: Toni, que no mira el Barça?
2: Que no mira el Barça?
0: Com que no?
2: No, ara ens ho ha explicat la Marta.
3: Fa uns anys enrere s'aixecava, tirava els coixins del sofà per terra de si algú havia xutat malament. Idiota, imbècil, bum!
2: Com havia de ser.
3: Ara és capaç de dir, anem al cine? I jo dic, com? Dic, o sigui, el Barça, ja és que no ho vull veure. Però no, en sèrio, sí. Llavors és capaç de, bueno, doncs anem al cine, al teatre, o fem el que sigui, es desconnecta i llavors després, a pilota passada, mira el partit, però sabent ja quin ha estat el resultat, perquè si no, diu que no vol patir, que ja no té edat de patir i que s'ha acabat, que no vol veure'l.
2: I ja està, aquest és el personatge. Què et sembla? Què et sembla? L'hem despullat de dalt a baix? Una persona que té un programa amb una hora de futbol... De...